0: I entrem en l'agenda musical d'avui, diumenge, que sempre les agendes van carregades. I, per exemple, dins de la campanya d'intercanvis musicals, la 23 campanya d'intercanvis musicals, avui a les 11, concert a la seu de la Unió Musical d'Arzeneta d'Albaida. Faran el concert la Unió Musical d'Arzeneta d'Albaida i la Societat Musical La Nova del Palomar. Avui també diumenge, l'Auditori Municipal de Castelló de Rugat, dins de la 23 campanya d'intercanvis musicals, concert de la Unió Musical del Ràfol de Salem i la colla de dolçaines i percussió La Vall Blanca. I seguim amb més agenda. Avui també, per exemple, tenim el concert d'Excel·lent per la Societat Amics de la Música de Sant Antoni de Benaixeve a les 6:30. I ara sí, anem a parlar de la 8a edició de Crea Escena a Vila-real. I per a parlar d'esta edició, d'este festival, diguem, de Crea Escena a Vila-real, tinguem a l'altra part del fil telefònic a Josep Gil i Gil, que és director i director de Crea Escena. Josep, bon dia.
1: Molt bon dia a tots, Gemma.
0: Encantada de parlar amb tu, ja vam parlar la setmana passada, que vas estar

0: Sí. I mira, per on veig que ahir va començar este Crea Escena, ahir dia 13, dissabte dia 13, en un concert crec que era d'orquestra i piano. I,
1: correcte, sí.
0: Que, i suposo que va anar genial, però jo el que vull que em digues, la primera pregunta és, què és Crea Escena?
1: Molt bona pregunta. Crea Escena, bàsicament, és un grup de gent que a finals del 2018 vam intentar promoure el que és la música clàssica a la província de Castelló. Mm-hmm. Vam intentar promoure el que és l'òpera, els concerts de música sacra, i això va començar a finals del 2018 i això va passar a que el 2019 va ser la primera edició i des d'aleshores hem fet una barbaritat de produccions que hi ha del simple concerts de xicotet format van passar a una programació sencera de tot l'any, perquè el festival és durant tot l'any, des de primavera al 26 de desembre, i ara estem a un nivell que ja comencem a exportar aquest producte per tots els pobles de la província de Castelló, inclús de la província de València.
0: És a dir, és un projecte que naix a Vila-real, però no és un projecte que sols es faci a Vila-real, que ixe concert, per exemple, també el podem fer en altres pobles, en altres poblacions de Castelló, inclusive de València, és a dir, que...
1: Correcte, correcte. No? Correcte. De fet, nosaltres vam, com he dit, vam començar en el 2019 com a un simple festival de l'Ajuntament de Vila-real, uh-huh. Però això va fer que les nostres connexions de seguida tinguérem contactes en ajuntaments de la província de Castelló on estan interessats de portar aquest producte i correcte. De fet, el 2026 és la primera temporada que estem dins del circuit de l'IVC,
0: sí.
1: de la ciutat valenciana,
0: sí.
1: Que això és un orgull, no? I un setgell de qualitat, inclús dir que ja aquest 2026 ja saltem a Castilla-La Mancha i portem una de les nostres òperes a Cuenca, o sigui, que està en expansió. Aquest projecte.
0: No sé si se'n recordeu la setmana passada, Josep Gil i Gil és el director artístic, el director titular de l'artística de Bunyol, que vam parlar justament la setmana passada. És a dir, estàs
1: correcte.
0: Molt afeinat, Josep. És de la feina. Bé, ahir començàreu, recorda un poc el concert d'ahir, crec que era un concert per a piano, ahir començàreu i... Quin és el pròxim, per exemple, que aneu a fer en este Crea Escena?
1: Correcte. Ahir vam començar el primer concert del cicle, que va ser un èxit. Va ser l'auditori municipal de Vila-real, Rafael Beltrán Moner, i va constar d'un director invitat estoni, que realment va ser el meu professor de direcció al Conservatori uh-huh. Nacional d'Estònia. I va ser un programa molt interessant, on van començar en l'obertura de Schubert, la italiana. Després van continuar en el concert de piano, que és el concert de piano de Dmitri Shostakovich, que va acompanyar de solista de trompeta. La pianista va ser Kristi Kapten, que és doctora en piano al Conservatori Nacional d'Estònia, uh-huh. i el nostre trompeta solista Rubén de la Rosa, de la mateixa orquestra, i van acabar el concert amb l'octava sinfonia de Beethoven, i la veritat que el concert va ser solidari per l'associació Parkinson. Parkinson de la província de Castelló, i va ser un èxit, i la veritat que estem molt contents d'aquest inici del cicle, no?
0: És a dir, tota la recaptació que vau fer era destinada a l'associació de Parkinson.
1: Correcte.
0: Intenteu que siguin tots els concerts solidaris o justament...
1: A vegades sí, a vegades no. Hi ha concerts que fem xicotetes proves, que a vegades fem entrada gratuïta, a vegades fem sols entrada a taquilla,
0: i
1: hi ha la possibilitat que el concert sigui solidari, fem solidari.
0: I Josep, quin és el pròxim concert o òpera que aneu a interpretar? Quin és? Quin dia serà?
1: Correcte. El pròxim, després del concert sinfònic, ja passem després de l'estiu, que anem al setembre i a l'octubre, i comencem en un xicotet cicle de música de càmera per a potenciar el Teatre Tagoba. El Teatre Tagoba, per a gent de València, no ho sap, és un teatre molt xicotet, un teatre molt petit, quasi romàntic, que el va inaugurar Francisco Tàrrega, que
0: sí.
1: és natural de Vila-real,
0: sí.
1: i Tàrrega, perquè era Tàrrega, Gutiérrez i Barrachina, i volem potenciar aquests cicles de música de càmera. I ve un trio Cygnus, que és resident a Londres, per fer un concert de trios de Shostakovich, I realment el segon concert de música de cambra serà un quintet que pertany a la mateixa orquestra dins del festival, un quintet de vent, i tocaran obres franceses i del romanticisme francès. Això és una de les novetats d'aquest cicle, i com havia dit abans, sempre potenciem el que és l'òpera i la música sacra.
0: Correcte.
1: A part dels concerts sinfònics.
0: Correcte.
1: I que nosaltres l'anomenem òpera gourmet, perquè sempre és un tast, una degustació de lo que després el públic en general pot anar a les arts o pot anar al Liceu a veure les grans produccions.
0: Correcte.
1: No? A introduir l'òpera al poble, no? De peu.
0: Poble,
1: i aquest any anem amb Il Trovatore, de Verdi, amb un nou repartiment de luxe. Realment tenim la soprano de Milà, Olivera Mercurio, després tenim a Maya Luisa Corbacho, que és una mezzosoprano espanyola que està en tots els grans teatres espanyols, Carlos Lozano, barítono, tenor Manuel Valero, la directora d'escena és Eugenia Corbacho, que és directora, és professora en el Conservatori Superior d'Alacant, d'escena, o sigui que realment les nostres obres gourmet estan agafant molt de nivell i com dia abans ja s'estan expandint, no?
0: Doncs, Josep, moltes gràcies. Poden trobar tota la informació, crec, en la pàgina web.
1: Correcte. Creacena.com.
0: Creacena.com, i ahí poden trobar tot. Bueno, es dona les gràcies per atendre'ns, per explicar-nos un poc més què és això del Creacena, que es fa a Vila-real, i que es vegem pronte, Josep. Una abraçada.
1: Moltíssimes gràcies, Inna. Una abraçada.
0: Vinga, gracietes. I escoltant Tinujan, de la compositora Sara Galiana, que acabem d'entrevistar fa 10 minuts, donarem pas al butlletí informatiu de les 9 del matí. Tornem de seguida en un altre compositor, Mario Roig, no se'l podeu perdre. Es espereu així 5 minutets i tornem.

0: avui fa sol.
1: L'oratge que afecta el que tens plantat al bancal. En A.Punt Ràdio. De tu a tu.
2: Viu el debut d'Espanya al Mundial i al punt a punt. Este dilluns, des de les 5 i mitja de la vesprada, en directe, España-Cabo Verde. Primer partit de la selecció a la fase de grups del Mundial, amb la narració de Luis Urrutia, els comentaris de Fernando Gómez i la coordinació de Salva Folgado. Este dilluns, des de les 5 i mitja de la vesprada, el partit d'Espanya a punt a punt.
3: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
4: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.
5: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12. Amb Doni Salvador.
3: En A Punt Ràdio.
6: Som A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Gràcies per obrir-nos les portes de casa.

0: I tornem a estar així, i després d'una gran compositora, tenim un gran compositor que ha vingut a passar un ratet bé, així en companyia de tota la gent de Fem Banda. I és Mario Roig Vila, que és compositor, director i trombonista nascut a Albaida. Format com a intèrpret de trombó i director de banda, ha desenvolupat una destacada trajectòria tant en l'àmbit pedagògic com en el creatiu. La seva faceta creativa és especialment reconeguda dins del món de la música per a banda i de la música festera. Amb més de 50 i 60, ara me diràs tu, obres al seu catàleg, ha compost pasdobles, marxes mores, música per a dolçaina, obres de cambra, música sinfònica. Entre les seues composicions destaquen, per exemple, Tabalí Saragüeix, Moro de Plata, Teresa Silvestre, Cerdà Francesc o el seu concert per a trombó i orquestra, que després parlarem, estrenat per l'Orquestra Jove de la Sodre de l'Uruguai. Avui tenim l'oportunitat de gaudir de la seva obra i de tindre-lo així al costat per a conèixer-lo un poquet més. Bon dia, Mario.
1: Hola, bon dia, Inma.
0: Jo tenia... La veritat és que m'agrada... Eres una persona que alegra la vida. Això és molt important. I trau un somriure de seguida a la gent.
1: Sí, que bonic.
0: Jo crec que t'ho hauran dit més d'una vegada.
1: Bueno, no sé. Una vegada m'han dit de tot.
0: No,
1: sobretot
0: però sí.
1: Boniques, eh?
0: Sí. Traus el somriure. La teva manera de ser fa que tragues un somriure.
1: Moltes
0: jo,
1: gràcies.
0: Abans de començar a entrar en tema, vull que escoltes esta peça.

0: Qué bonica es la Bella María, ¿eh? De mi amor, o de mi corazón, no me recordo, de mi amor. Bueno, com va ese projecte d'En Cuerpo y Alma? Estem escoltant a Raúl García Chocolate, a la trompeta, i ja has fet uns quants concerts. Com va ese projecte?
1: La veritat és que este projecte va superbé. Estem encantats. Ja tinguem set programes, set concerts programats, i la veritat és que estem molt contents de l'acceptació, sobretot molt contents del resultat. Val? Jo m'atrevisc a dir que muntar el concert d'En Cuerpo y Alma amb Raúl García Chocolate es pot definir com que és una experiència, es viu una experiència. Tant el músic que ho interpreta, el director que ho dirigeix i ho munta, com el públic que va aquest dia, jo crec que marca un antes i un després. És d'ahir, en llàgrimes en els ulls, en el cor ple. I res, igual a lo millor la pregunta esta te la tindria que fer jo a tu.
0: Jo m'ho vaig passar molt bé, la veritat.
1: Però la veritat...
0: M'ho vaig passar molt bé, el van fer allí, la Tropicana, la meva banda, i jo vaig estar allí tocant, i fa que hi m'espavili tocant la flauta, i la veritat que ho van passar, i la gent ho va passar molt bé. Sí. I tindre Raúl, que tenim una connexió amb Raúl, perquè ell allí donava classes i damunt està casat amb un músic, que era músic d'allí de la banda. I la veritat que per a nosaltres va ser especial.
1: Sí, jo... És un poquetet en la filosofia que es treballa, no?, des d'Aura Crea Músic, és en eixa filosofia, en què el projecte que creem sigui un projecte fet en el cor, fet amb tota la humilitat i amb tota la professionalitat possible, per a que sigui un procés, o sigui, la banda que vaig a muntar-lo, el director no s'enfronta en problemes, només que s'enfronta en solucions, on el repertori és clar, on els materials estan clars, estan rectificats, està tot bé, i on el director l'únic que té que fer és dirigir i programar aquests ensaios. I després, de cara al músic, pues que sigui atractiu des del primer assaig. Perquè si es donen compte moltes vegades quan parlem de concerts per a solistes i la banda té que acompanyar, moltes vegades ens porta a que el músic el dia a dia es fa un poquet dur. M'atreviria a dir que inclús avorrit.
0: Va? Sí, perquè el que estàs comentant, que és important, tot el que estàs dient, en Cuerpo y Alma, que s'assatja en la banda primer, en el director, tu estàs assajant en l'acompanyament, el que acompanyes a la trompeta, però no és un acompanyament...
1: No és un acompanyament a l'uso, que es diu.
0: Correcte, perquè tu estàs allí fent l'acompanyament, però estàs passant bé.
1: No, clar, i realment, vull dir, la banda té un paper importantíssim. De fet, és solos, n'hi ha molta gent de la banda que es presta a fer solos, vull dir, sempre de manera opcional, fins i tot a poder improvisar en certs moments, combinant-se d'alguna manera en el que és en Raúl, el trompeta, no? I un poc, per mi la virtut és això. Moltes, està inclús músics que arriben a dir, ostres, quasi que podríem fer el concert sense el soliste. Perquè és que
0: no, tot... no sense el soliste, però la veritat que sona. Sense solista sona.
1: Sí, correcte. És un dir, no?, sense el soliste. Evidentment, el soliste, quan... Jo penso que aquest primer ensaio que la banda pren contacte amb el soliste, ve moments que la banda deixa de tocar perquè es queden... em sap mal aquesta expressió, però es queden flipats. Quan Raúl un poquetet es deixa portar i es posa a improvisar i marca eixa sensualitat que té, no? Eixa delicadea que té a l'hora de tocar, o eixa potència, perquè...
0: La potència.
1: Bueno, és brutal. Veus en els auditoris que dius, a veure, en sèrio? És brutal. Per mi és algo...
0: És si
1: es pot dir,
0: té...
1: inhumà. De manera innata.
0: Innata. Té eixa potència, té una potència molt gran, i la té innata.
1: Pues, i...
0: si està escoltant, us dirà, innata els botons, que a mi em costa, però... Bueno, però jo crec que sí, que és innata.
1: Sí, a veure, és algo que damunt, no, quan ho té de manera innata i damunt ho treballa, pues ja és quan hi aborda l'excel·lència.
0: Sí, sí.
1: Pues ja el dic, des d'Aura Crea Músic estem treballant en este tipus de projectes on la banda, sent totalment potència, acaba portant un creixement a la banda, li facilitem moltíssim la faena al director, perquè sempre que parlem dels projectes són projectes integrals, on ho aporten, on obtenen tot, materials. Què ens passa moltes vegades quan volem fer peces per acompanyar, on tinguem que tirar mà d'arreglos que no són originals, versions vàries que tens que tallar per ací, d'ací de la A votarem a la B, sí, com a segon, perquè no sé què, hi ha el solista i hi ha els clarines, no tocareu perquè ahir ho porto el solista i després, bueno, això al director li costa 10 anys de vida, vale?
0: No, no, tu els papers estan clars, el que vols, cadascú.
1: Sí, d'alguna manera un poquetiu el que he posat en pràctica ha sigut tots aquests anys d'experiència, val? Però tant d'intèrpret, perquè, clar, després jo també m'he passat moltes hores en una cadira d'atril tocant en la meva banda i has patit, o sigui, no m'ho han contat, ho he patit quan he tingut que tocar alguna cosa i dius, jolín, jo no sé si vindré més ensaios. No, pues vindré el dia del que ve el solista i així, i els vegem tots allí, no sé, vale? Pues perquè es fa un poquetiu dur ixe dia a dia. Vale? Pues un poquetet, la pretensió és ixa, que el disfrute, que el dia a dia siga molt, molt bo, sí, i que després el resultat siga excepcional.
0: Estàs parlant tot el rato d'Aura Crea Music, però ara parlarem d'això perquè els nostres oients encara no sabeu en quin compositor estem parlant. Segur que si escolteu esta marxa cristiana és el compositor d'esta obra.

0: Mario, estàs content de Tabalés Away, no?
1: A veure, jo penso que el nom de Mario Rochevilla no s'entén sense Tabalés Arahués.
0: Bueno, tens altres, sí, que ara anirem escoltant.
1: Sí, però a veure, Tabalés Arahués té aixina com 23 anys. És la primera peça que jo faig... Bueno, la primera peça, pas masero. Abans vaig fer un intento de marxa moro dedicats als meus pares, pobrets, perquè, perquè encara no sabia més.
0: Era la primera cosa que
1: feia. Era la primera cosa que feia als meus pares, vale? En el 2002 vaig fer un pas doble que es diu Marta, que sí, vaig dedicar a la meva nebodeta, perquè sí, va ser sí, Regina sí, Infantil sí, sí, sí, d'Albaida. I després, en el 2020, en el 2003, va ser quan vaig fer Tabalés Arahués. I, bueno, Tabalés Arahués, avui li tinc que agrair moltíssim, moltíssim a Tabalés Arahués, tot el que sóc.
0: I seguís interpretant i seguís interpretant-se. Tu alguna vegada... Jo he dit més de 50 i 60. Tu alguna vegada has comptabilitzat tot el que fas?
1: A veure, no som molt posat... Sóc una persona molt ordenada, però n'hi ha pas certes coses pues, que me se'n va a aixer ordre. No sé, pot estar sobre les 75-80 peces composades, més o menys, si tinc entrar a l'arxiu de l'ordenador, per poder sí, dir-te-ho. És més, crec que algunes inclús he perdut el que és el...
0: Sí,
1: m'he sacat el PDF, però he perdut el que és l'arxiu en Sibelius, o en final, el que gastava en aquella època.
0: Sí, sí. I comences a compondre, no? Però tu, quines influències musicals t'han influït a l'hora de posar-te, bueno, això, davant de l'ordenador, escriure?
1: A veure, influències, sense donar-te compte, sempre estem influenciats tant de la zona on vivim i sobretot de la música que escoltem. Val? I jo, evidentment, jo sóc d'Albaida. Jo d'Albaida hem tocat...
0: De quina de les dues bandes?
1: De l'Aranya, evidentment. I això d'Albaida i de l'Aranya... I estic influenciat molt pues, per la música que hem tocat. Molta música festera, molta música de Ramon García i Soler. Per a mi, en tots els respectes a tota la gent del món, per a mi és una de les persones...
0: Gran compositor.
1: Que, un gran compositor, ¿vale? Un gran compositor i una gran persona al qual jo tenia de director en l'Aranya.
0: Sí, veritat, va estar allí.
1: En el 2003, quan jo vaig estar composant Tabalés Arahués, i li vaig dir, Ramon, m'agradaria que ens revisares, he fet un pas masero. I quan el va revisar em va dir, Mario... Tu no saps el que acabes de fer.

0: i fa, i lo més que m'ha impressionat és que has fet allò que estava en les teues mans. No has tingut més pretensions. Val?
1: Sí, sí, sí.
0: Bueno, pues imagina't. Influències en la música festera, des d'Amando Blanquer, des de, podria dir-te, Mullor, no sé, són inclús José Rafael Pascual Vilaplana. Uh-huh. Evidentment, al final, som allò que respirem. Val? Tot allò, damunt si li poses la dosi dels estudis, evidentment,
1: clar. Val?
0: Que per això, després de molts anys ja fent els meus pinitos en composició, va ser quan, en el Conservatori Superior d'Alacant, doncs, vaig fer la carrera de composició, cosa que per mi ha marcat un antes i un després, evidentment.
1: En qui donaves allí? Perquè allí estava com li diuen, en eixa època, no sé si estava, Enric Canet.
0: Joan Enric Canet jo el vaig conèixer ja, conforme es diu, en sus últimos coletazos. Oh. De fet, ell no estava de profe de l'assignatura. Ell donava classe a mi d'organologia i de més. Sí, home, jo vaig tindre molts professors. Marc García, que actualment està en el Conservatori Superior de València, en Manuel Mas,
1: sí, sí, sí, sí.
0: En Juan Alborch, he tingut també, la veritat és que tinc un molt bon professorat que m'han cuidat moltíssim durant tota la carrera.
1: No és l'únic pas masero que has fet, perquè l'any passat vas compondre un altre pas masero.

0: Els títols, tinc que dir-te que m'encanten. Igual que m'agrada el títol de Tabal i Saragüe, m'encanta Forques i Vares. Forques i Vares, eh? Això és un pas masero que vas fer l'any passat.
1: Sí, mira...
0: A Benissa, crec que va ser, no?
1: És pa Benissa, sí, en la fila de llauros de Benissa. I, el, de fet, la gravació que estem sentint és de la banda de l'Agrupació Musical Mediterrània de la Vila, amb el director David Domènech. I el títol, doncs pues anem a veure. Realment, el que és el dedicat, perquè això està dedicat a Rafa Serra, li va dedicar, li va encomanar el germà, ell no sabia res d'això. Claro, i en un principi el títol tenia que ser... Forques i trombons.
0: Que també toca el trombó?
1: Perquè, claro, també toca el trombó, venen de família de trombonistes i tal. Claro, a mi, lo de forques i trombons no m'acabava d'apanyar massa. Jo sempre tinc el meu ChatGPT, que li diuen Jordi Plaporta.
0: Jordi Plaporta, l'has ficat cognoms i tot?
1: Sí, sí, sí. No, és que és una persona, és el meu company.
0: Ah, vale.
1: És el meu company i amic que treballem junts en Debat a Bat. Jo poso la música i ell posa la part literària. Jo dic, sí. Mira, Jordi, jo dic, m'han encomanat això, tio, i no sé. No li acabé de veure aquest títol. I va dir, home, m'agrada molt el de forques i en més de posar-li trombos, per què no li poses vares? Per què? Pues perquè el trombó és de vares i les forques, pa què són? Pa llevar les vares del bancal, vale? Del bancal. Ostres, que paraula més bonica.
0: Bancal, nosaltres diguem bancal allí.
1: Sí, no és el camp, ni no, nosaltres som no, bancal. És que en Albaida fotre.
0: En Albaida diguem això. Albaida,
1: sí, molt. I
0: aleshores... Jo de vegades, ara que ho dius tu, de vegades tinc que pensar-ho i tot per a dir camp, eh? Perquè sempre dic bancal.
1: Bueno, sí. Bueno, no sé, total, jo vaig poc, ni al bancal ni al camp, ¿vale? I no serà perquè...
0: I també fas una espècie de córrer, de running,
1: Home, no, és el caco. Jo practico el caco.
0: El teu nom, el caco.
1: El caco per als bancals, que és el caminar i córrer. A veure, jo el dic, i parlem tot el respecte des del tema dels bancals, perquè mon pare sí que en tenia,
0: sí.
1: ¿Vale? Després, evidentment, els meus pares han faltat, i, bueno, i part d'aixòs bancals, amb oliveres incloses, no n'hi ha xalets, ¿vale? Sí que n'hi ha oliveres, sí que m'han tocat un poquet de gestionar-ho, i no vaig per temps, però, bueno, sempre sí, fas perquè tot allò estigui molt ben cuidat. Ten respecte als meus pares i a les oliveres.
0: Sí.
1: Bueno, i el que el comentava, de que sí, els títols són títols sempre... Moltes vegades són títols que en donen els mateixos dedicataris, no? O és que n'he encomanat, però sí que m'agrada un poquetet que tinga aquesta part, no sé, un poc, inclús moltes vegades poètica, no?
0: Sí, és que el té aquesta part poètica. Bé, anem a entrar en tema i vull que escoltem esta peça.
2: La tornada va ser molt difícil reconèixer el poble sense nom. Estava realment desmillorat. De la verdor dels paisatges i l'aroma del romer i el timonet no quedava ni rastre. I ara tot era una espècie de marge d'espart en el qual regnava un ambient desèrtic. Les poques plantes que quedaven a algunes finestres estaven músties i les flors semblaven tristes. De no canviar les coses, prompte aquelles plantes moririen.
0: Mario, estem escoltant L'hora dels herois. Esta és una altra creació que perteneix a Aura Crea Músic, igual que en Cuerpo i Alma, que havien escoltat abans. Però jo vull que digues, en el llenguatge fàcil d'entendre, què és Aura Crea Músic.
1: A veure, Aura Crea Músic és una productora, on produïm projectes propis, on nosaltres estem des de quan pensem en quin projecte treballar, estem en la composició de la música, som els que decidim en quins artistes anem a treballar i és que després tots aquests projectes, evidentment, es proposen a... Sobretot treballem també, sobretot en el món de les bandes, perquè, ja el dic jo, al vindre del món de la banda, m'agrada moltíssim el poder aportar tot aquest tipus de projectes al món de les bandes.
0: Estàs còmode composant per a banda, per al format de banda.
1: A mi m'encanta, ja el dic, és que vinc del món de les bandes,
0: sí.
1: Dirigis banda, em toca en banda, i m'agrada moltíssim composar per a banda. Per a mi té una sonoritat especial.
0: I quan és aquest projecte d'Aura Crea Músic? Perquè també té la seva part poètica, Aura. Una aura, l'aura.
1: A veure.
0: De les persones.
1: Sí.
0: Aleshores, té la seva part poètica.
1: Totalment. Totalment. Per què Aura Crea Músic? Doncs pues perquè quan parlem, ¿vale? Al final les persones totes tenim una aura, totes tenim una funció, tots hem vingut a algo, a aportar algo, perquè al final estem de pas. I més que emportar-se, vinguem a aportar.
0: Correcte.
1: A emportar-se no s'emportem res.
0: Res.
1: Bueno, això diuen.
0: No, res.
1: I de moment, on se'n van, deuen d'estar bé perquè ningú torna. ¿Vale? Entonces, pues jo penso que hem vingut a aportar coses. I ixa aura, ixa aura tan meravellosa que totes les persones tinguem, uns més apagueta, altres més desperta, però per mi és, té un significat molt gran. Aixina com crea i músic, ¿vale? I és crear música, crear música. Estem en el món de la música, és algo que m'apassiona.
0: En ixe projecte, en ixe aura crea músic, està espectacles com, per exemple, Màgic, Almendros i The Symphonic Show, Grupo Enya Sinfónico, El Conte del Burret i del Pessebre i Sense Fils.
1: Sí, mira,
0: entre altres.
1: El comente, val? Aura crea músic, sí que és de veres que ha actuat un poquitiu com de... No sé bé la paraula, sí. Hem heretat, d'alguna manera, el projecte de Sense Fils, aixina com El Conte del Burret, venen de Bat a Bat.
0: Correcte. Jo el que anava a preguntar-te després era què és de Bat a Bat.
1: Ahí estem. De Bat a Bat és una associació cultural, ¿vale?, on fem projectes literaris i musicals, amb el meu company Jordi Plaporta.
0: Però Gina Albaida, no?
1: En Albaida, sí. Jordi Plaporta és el que s'encarrega de tota la part literària.
0: El teu xat.
1: I jo sóc, ahí estamos, ¿vale? Jo sempre li consulto, jo dic, ato, anem a veure això, com ho puc fer? I, entonces, què passa? Creem espectacles i creem des de contacontes, projectes, literaris musicals. Jo poso tota la part musical i la part literària la posa Jordi Pla, que és professor de filosofia i damunt és un escriptor excepcional. És d'on va néixer el projecte Sense Fils. Sense Fils és un audioconte, val? Hi ha un conte físic on tu, per mig d'un QR, el porta a un audioconte, on tu o bé pots escoltar la... en valencià, en castellà, l'audioconte narrat a la

0: amb la narradora Ruth Martínez, que és la que li posa veu a este projecte, que és una xica pues, espectacular la veu que té. I què fem en Sense Fils? Pues aquest projecte, On Eclectic Group, és el que li posa a la banda sonora, el que ho grava, ¿vale? Què passa? D'alguna manera, Aura Crea Music, què fa? Evidentment, com jo sóc el compositor de tota aquesta música, pues d'alguna manera també aprofitem per a poder oferir-ho des dels programadors i de donar-li un poc més de visibilitat. Així com el conte del burret i el pessebre, que és un conte amb narrador, narració i banda, que és algo que encaixa superbé, superbé per les bandes fer de programació per de a Nadal, perquè és un conte de Nadal. Entonces, Aura Crea Music, ja que jo sóc el compositor d'esta peça, pues també ho oferta un poc en la seva pàgina web. Originals d'Aura Crea Music són En Cuerpo y Alma, de Raúl García Chocolate, i després el de Magic Almendros, ¿vale? El de The Symphonic Magic Show. Això és algo que estem preparant ara mateixa, és una creació que estem fent conjunta entre el Magic Almendros, que ell és el que està creant els números de màgia i d'il·lusionisme, a la vegada que jo estic escrivint la música per aixòs espectacle, per aixòs espectacle, ¿vale? Què passa? Que la banda, que ara de moment ja tinguem data d'estrena.
1: I la pots dir?
0: Clar que sí, el dia de 9 de desembre,
1: sí,
0: al Cinema Odeon d'Albaida, dirigida per Jordi Soler Carbó, i la música la posa la banda, la signatura de banda del Conservatori Professional d'Albaida. Claro, ja hem tancat dos passes, per què? Pues perquè sabem de que van haver més de 600 persones, més de 600 espectadors. Què vull dir en això? Que és un producte super novedós, val? I on és un poquetet la línia d'Aura Crea Music, que és el que busca en qui va a treballar i el que després promou o llança este projecte, este producte.
1: I, per exemple, no, si algú té un projecte en la ment i està escoltant-nos, però no sap com fer funcionar, no? Contacta amb vosaltres, perquè esteu en la pàgina web, teniu una pàgina web que poden contactar amb vosaltres, i tu li pots donar forma a un conte, a un espectacle, perquè la música la tens que crear tu.
0: Sí, mira, a veure, Aura Crea Music, en principi, fem projectes propis, val?
1: Vostres.
0: Nostres, correcte. Vale. Jo sóc el que faig la composició i després busquem en qui treballem i demés, vale? Sí que és cert, val? També és de veres que tan pront hem donat un poquet de difusió per xarxes, hi ha hagut molta gent que s'ha posat en contacte i dic, ostres, tots diuen, ostres, jo tinc alguna cosa en ment i tal.
1: Per exemple.
0: Bueno, jo sempre estic obert a que es posen en contacte amb nosaltres i a partir d'ahí parlem, sempre.
1: Doncs escoltem ara una cantata.

0: Estem escoltant una cantata. Mans menudes, grans accions. És que són tots els títols que tu busques. I això està dins del projecte, el projecte Innovacant, de l'any passat 2025.
1: Així és.
0: Què és este projecte? Explica, perquè este projecte és un projecte gran. Enguany, per exemple, la peça, la composició, és, crec que és d'Hugo Chinesta, enguany. Cada any és d'un compositor. I tu vas tindre la gran sort...
1: Així és.
0: Estem, és que quan sent un xic i cantar, se'n va de seguida.
1: Pues la veritat és que per mi va ser un projecte molt potent. Molt potent per moltes raons. Molt potent ja de si el fet de fer una cantata de 6 cançons, sobretot també en quin temps, perquè va ser en temps rècord. Això es va encomanar en juny i estava entregant-se en agost.
0: Saps per què? Començaran a partir del curs, no?
1: Claro.
0: Per assajar i tot.
1: En setembre tenien que estar les partitures. Què passa? Pues bueno, l'administració, permís d'uns i altres, que no sé què. Bueno, pues, che, chico, que sí, però que encara no t'ho havien confirmat. Ah, vale. Entonces, què passa? Va passar un mes de juliol i mig mes d'agost, però bueno, a full. A full, sí. De a full. Jo sempre dic el mateix. Jo sóc una persona, em consideré afortunat, tinc molta sort, sempre de la gent que em rodeja, i... Qui va escriure el text de totes les 6 cançons?
0: El teu xat.
1: Home, molt xato. Jordi Plaporta. Què passa? Per mi treballar en Jordi Plaporta és una sort al·lucinant. Per què? Sí. Pues perquè quan ell escriu les lletres, si les lletres ja tenen música, jo l'únic que tinc que fer és posar les boletes. I ja està. Ves que, de veres, escriu... Vos convide a que llegiu, vos convide a que escolteu...
0: Jordi tinc que conèixer, però és que no t'ha portat. És que jo volia... No li diuen Jordi Porta?
1: Jordi Pla Porta.
0: Porta, doncs pues Porta. Així, que el vaig dir a ell, vens a soles, vas dir sí.
1: Sí, a veure, som parella de hecho som parella, però artística, val? I res, el que el dic és, a mi sempre és molt fàcil posar-li música als seus textos perquè escriu de manera formidable.
0: Aleshores, el projecte Innovacant 2025, quantes vegades... es va representar.
1: No sé, informació que tinguem així amb nosaltres va ser, no sé si 200, 250 coles es que van fer en concert.
0: És un projecte molt xulo.
1: Això és una barbaritat. Nosaltres vam poder anar a alguna representació. De fet, en Albaida es va fer.
0: Sí.
1: I la veritat és que és molt bonico. Molt bonico treballar, molt sacrificat, perquè és de veres molta feina, treballar en els xiquets en el col·le, pa muntar-ho, però després el resultat, el plena de goig, i dius, che, per favor, això ho ha fet jo?
0: Tot això té el poder de la música. Tu saps la música, el poder d'unió. No n'hi ha... Quan ens posem a tocar ja no n'hi ha discrepàncies. La música unís, la música dona pau, la música dona salut. I això, este projecte d'Innovacant, unís col·les de diferents, de la mateixa població. I després, jo no sé en altres pobles, però en el meu poble, per exemple, s'unixen les bandes juvenils de les dues bandes.
1: Sí, sí, tal. Quan a Baida van fer el mateix, van juntar les dues bandes joves de l'Aranya del Gamell per poder fer este projecte, i al final si es donen compte, i si som un poquet honestos, la música realment sí que unix.
0: Unís. És així. Bé, este projecte el vas fer l'any passat, més de 200 i pico representacions, però jo vull seguir en la teua carrera, perquè hem parlat del Crea, del Aura Crea Music, i, per exemple, escoltem esta peça que tinguem ara.

0: Mario, Deaura Crea Music, podem trobar tota la informació a la pàgina web, no?
1: Així no és.
0: Veurem tots els espectacles que feu.
1: Ahí estem, sí.
0: Per si volen contratar-vos.
1: Bueno...
0: Abans d'entrar en esta peça, quin és el pròxim concert que tingueu en algun dels espectacles d'Aura Crea Music?
1: Pues mira, ara en el mes de juliol, si no recorde mal, parla de memòria, dia 5 de juliol, el fem en Ondón de las Nieves, en la banda de Ondón de las Nieves. El dia 11 de juliol, en la banda La Pau de Beneixama. El dia, bueno, esta fecha també per mi és molt important, no sé si és el dia 4 d'agost o dia 6 d'agost, el fem a Xixona, amb la banda,
0: el trabajo de Xixona,
1: com a cloenda del curs internacional de trompeta.
0: Sí.
1: I fem este projecte, això va ser espectacular. I després, el 26 d'agost, si no recorde mal, en Agres, i algun concerte que estem ahí dates a punt de tancar.
0: Molt bé. I estem escoltant al Navem. Al Navem. Quan tu entraves així a Sara Galiana, ella és percussionista, tu eres trombonista, i aleshores

0: La teva música, el metall, és importantíssim. Què estem escoltant així?
1: A veure, sí, sí que és. La veritat és que és un instrument que, bueno, modestament controla.

0: cambra, l'orquestra de València,
1: sí.
0: I bueno, van fer un concert espectacular, i en un principi esta peça està feta per a trompa, trombó i trompeta, però claro, com que ja fent una peça ahí també, on estava inclosa la percussió, van dir: Mari, no podries fer-nos un poquetet també papers de percussió, sí, sí, sí. I demés, entonces esta versió sí que té la part de
1: percussió. I d'on ve el nom?
0: Pues mira, dels tres dedicataris, no? De Al, Na, Ben, és de Alfredo, Nacho i Rubén. Van ser ells els que em van dir, no?
1: Ja estava jo pensant en noms moros, imagina't.
0: No, claro.
1: Àrabs.
0: Què passa? Damunt, jo recorde que Rubén Toribio em va dir: bueno, ja que tu venies d'Albaida i tal, i també tenim coneguts en comú, com és Edmundo, ¿vale?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: El trombó solista de l'Orquestra Nacional. I em va dir: com tu venies i tal, i estan les fiestes de los moros i cristianos, ¿por qué no nos haces un poco la temàtica que sea i tal? Entonces, claro, hasta incluso van buscar el nom que tinguera cert aire, no?
1: Correcte. Mm. Estàs de director també, és a dir, tu no pares, composes a tota hora. Ara que estàs, en què estàs treballant en composició? Abans de seguir.
0: A veure, ara estic molt, molt, molt dins del projecte amb el Mago, amb Magical Mendros. Sí, perquè ara, bueno, evidentment és que són projectes grans on es necessita una dedicació. Compositivament estic treballant molt en això, perquè he tingut que fer un xocotet paronet en lo del Magic, perquè, claro, després una peça que crec que també escoltarem, que és Batec.
1: Sí, ara parlarem.
0: Que és una suite en quatre moviments per a la meva filla, que va acabar el grau superior de trompa, i li vaig fer... I em va dir: pare, m'agradaria dins del recital poder fer alguna obra teua. I li vaig dedicar, pues, esta obra, li vaig escriure.

0: Farà dues setmanes van tindre ací al programa a la gran Maria Rubio, trompista de l'Orquestra de València, i comentaven la versatilitat que té la trompa, perquè tu escoltes, bueno, tu saps més que ningú perquè has fet una obra, però vaya tonteria que he dit, però com empasta en el saxo.
1: És brutal. És brutal. De fet, moltes vegades, el que és el saxo, moltes vegades en les bandes s'ha utilitzat a defectes de trompa,
0: sí,
1: perquè
0: sí,
1: les
0: sí,
1: bandes,
0: sí.
1: Pues, conveníem d'una cultura on la trompa no era l'instrument. No era un instrument molt...
0: Aquells arranjaments d'harmonia, de recordes?
1: Sí,
0: que ficaven
1: bueno, inclús ja no solo l'harmonia, fins i tot en la música festera, com el protagonisme de les trompes
0: sí.
1: És tan gran i moltes vegades no disposes d'aquest instrument, sempre s'ha tirat mà del saxo per poder fer aquests defectes, val? Aleshores, què vol dir? Que són instruments que fundixen molt bé. I en aquest cas, bueno, pues damunt, el que estava acompanyant, el saxofonista que està acompanyant a Nerea, la meva filla, és la parella, és Pablo. Entonces, vull dir, que també, per cert, ha acabat grau superior també en musiquena, i més, damunt té eixe, no sé, eixe afegit emocional o emotiu, no?
0: Aleshores, estava submergit en esta composició, Batec, que és una obra que has fet per a la teua filla, que ha acabat el superior en el musiquena, i el Batec és el Batec del cor, és a dir, què volies transmetre en eixa obra?
1: A veure, realment en eixa siu de quatre moviments, el que he volgut plasmar és la vida de la meva filla. I t'ho estic dient i m'emociona, perquè...
0: No, clar.
1: Pues perquè és la meva filla.
0: Clar. No n'hi ha res més gran, saps?
1: I damunt... Bueno, dir que ha seguit els meus passos, no sé, no és algo que hagi pensat mai. Simplement pense de que ella no ha seguit els meus passos.
0: Ha seguit els d'ella.
1: Ella ha fet els d'ella, val? I com compartim passions, que és la música, pues,
0: esteu més units.
1: Estem en aquest aspecte, estem
0: molt units.
1: I res, què vos tinc que dir? Pues amor de pare, no?
0: I aleshores estaves submergit en esta i estàs submergit també en la composició de Màgic Almendros, que serà un espectacle que va de màgia, no?
1: Sí,
0: de màgia i la música...
1: Correcte. És un,

0: espectacle de màgia on, on el mago va fent tots els seus números i la banda en tot moment està posant la banda sonora a lo que està passant. Però el músic no sols formarà part musicalment d'estos números, sinó que damunt serà part activa de lo que són els trucos de màgia. Perquè, sí, bueno, fins i tot per dir-te que el mago pot... És que no vull desvelar-te.
1: No, no, però ja no m'imagino que traurà algú del públic en algun moment donat, bueno, i, sí, i a saber
0: la,
1: què passa.
0: O de, inclús de la mateixa banda. Sí, entonces què passa? Que per mi vull que sigui algo molt divertit, ¿vale? Que musicalment siga molt potent, que la banda ahí queden com a... Buah, com, realment...
1: Sí, igual, que fas, Cuerpo y Alma, potencies la banda.
0: Totalment. Per mi la banda no pot estar mai en segon plano. Aquest espectacle és el mago i la banda. No és el mago que l'acompanya a la banda, en ningú moment. Entonces, ja el dic, és algo que creguem i que s'apassionem quan estem el mago i jo fent... Pues mira, jo d'ací vaig a fer este, el truc de la camisa de força, vale, és del desvele, vale, la camisa de força i la banda està posant aquesta música de tensió. Fins i tot que arriba un moment que arriba una cuenta atrás. Pot haver un, inclús un temporitzador, una,
1: sí, sí, sí, sí,
0: vale,
1: sí.
0: De, en un temps, un cronòmetre que vaig arrere.
1: Sí, que perquè tindrà que anar un poc sincronitzat.
0: Totalment. I l'últim minut va sincronitzat. El director va mirant, va mirant el cronòmetre arrere i quan arriba la part d'ella, dum, va tot sincronitzat, va tot al mil·límetre.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: I ja el dic, volem que sigui un espectacle apassionant.
1: Bé, no vull que despedir-te sense que parlem de que dirigissis dos bandes.
0: Pues
1: estàs de director de dos bandes. Quines bandes són?
0: Pues estic de director des de fa any i mig, una cosa aixina, de la Unió Musical d'Ibi. I després jo sempre tinc que dir-ho d'una manera molt, molt, molt especial, de la meva benvolguda Societat Musical La Pau, de Beneixama.
1: Si m'equivoque, me corregeixes. En l'espectacle de En Cuerpo y Alma presenta una xica,
0: sí,
1: Malena.
0: A veure, és dins del projecte d'En Cuerpo y Alma.
1: Ella crec que és de Beneixama, no?
0: Ella és de Beneixama, sí, de Malena. Malena és una presentadora, cantant excepcional, és... Bueno, va, és espectacular. I sí, és la que tinguem dins dels nostres projectes. Ella i també tinguem... perquè, clar, igual elles no sempre poten tots els programes, i contenta-me amb una presentadora d'ací de la casa. I no...
1: D'Albaida?
0: Sí, d'Albaida.
1: Que està en un trio que ja ha vingut.
0: D'Albaida i de la casa.
1: Ja ho sé, ja ho sé.
0: Sí, de Rosa Porta.
1: De Rosa.
0: Sí, claro, vale, que evidentment està Albaida, la conec.
1: L'han tingut així, en el
0: claro,
1: programa.
0: Claro que sí.
1: En Pep Soler.
0: En Pep Soler, claro, també un albaidí... I res, i dic la benvolguda banda de la Pau de Beneixama, pues perquè enguany fa 11 anys que estic dirigint allí. Oh. On ja... De manera consensuada i de manera molt, molt meditar i molt ja, pues... acabarem el cicle enguany en Santa Cecília.
1: Chico.
0: Buah, me se posen llàgrimes en els ulls, tio.
1: Això
0: perquè...
1: no m'ho esperava.
0: Buah, sí, és algo que ja portava... Aquesta decisió l'hem anat posposant. De fet, tenia que ser en Santa Cecília de l'any passat. Van dir, bueno...
1: però si bueno, una cosa pues, funciona, no cal.
0: Esperem... Bueno, pues, no, pues l'any que ve hi podíem fer... I al final van dir, fem una cosa. I acabem en setat de l'any, acabem l'any. Però ja sí, enguany en Santa Cecília del 2026. Farem un concert, de fet ja el tinc programat, tot el concert, perquè serà tot en música meua, amb gent... Com, vindrà el meu nebot d'Uruguai.
1: Ara parlarem.
0: D'Uruguai a fer el concert de trombó. Vindrà a veure, segurament Raúl Chocolate, per poder fer alguna peça. Per exemple, José Manuel Vázquez, que és el que li vaig dedicar el concert per Bombardino, Souls Expression, també vindrà de soliste. I bueno, i serà un concert per mi molt emotiu. I res, si a partir de Santa Cecília, pues evidentment estaré a travegar dins de lo que en l'argot futbolístic dins del mercat d'hivern.
1: T'agrada el futbol?
0: No.
1: Ah, pues a mi tampoc. Aleshores, estem escoltant la peça que has dit sobre l'expressió i no vull que te'n vagis. Solament que em contestes aquesta pregunta abans de dir el suggeriment de la setmana, que vas a dir-lo tu també. Què t'agrada més, dirigir, compondre, tocar? O això no es pot medir?
0: Jo penso que cada moment té lo seu.
1: Sí.
0: Quan interpretes, és màgic. Quan dirigeixes, és màgic.

0: i quan composes és màgic.
1: Doncs anem a continuar aquesta màgia escoltant a Mario Roig Vila, compositor, director, trombonista, professor, tot això. Què va dir-nos, quin és el suggeriment de la setmana? Ja ens ha donat alguna pista en el seu nebot.

0: Així som, en fem banda.
1: I seguim en el suggeriment de la setmana i Mario Roig ha parlat en un moment del seu nebot. Anem a escoltar un poquet d'este concert.

0: Concert número 1 és el primer concert per a trombó i orquestra. Mario, com un dia es despertes i dius mira, vaig a compondre un concert per a trombó?
1: Pues veure, tot això un poc et va relacionat en els estudis superiors de composició, val? Jo des del món de la música festera ja tenia moltes coses fetes, però volia sempre com dir, donar un pas més enllà, no?
0: Sí.
1: I m'apetia molt fer-li al Monevo César, pues perquè, a veure, damunt soc el seu padrí.
0: I damunt toca el trombó.
1: I damunt toca el trombó, és el trombó soliste de l'Orquestra Sinfònica del Sodre, en Uruguai. Avui en dia està fent una programació espectacular, un nivell brutal, i m'apetia molt el fet d'escriure una obra que a la vegada va ser la meva obra de final de grau en composició, i la meva defensa del TFT i tot el tema este va ser sobre este concert. I este concert és un concert d'un sol moviment, val? D'uns 15 minuts de duració, i on tot naix sobre el nom de César. César és domicilarre. I de domicilarre és on apareix tot este concert. On hi ha pinzellades de tots els concerts de trombó, tant el Grondal, solos com el bolero, Mahler...
0: És que realment no n'hi ha un gran repertori. I mira que el trombó és un instrument que té història, però com a concert... No teniu tants concerts. En teniu, però no teniu una gran com, jo què sé...
1: A veure, no és el violí, no és el piano...
0: No teniu tant de repertori trombonístic com a concert d'orquestra.
1: A veure, històricament sempre s'ha escrit per un instrument solista quan un compositor, per afinitat, tenia sempre algun conegut, un gran trombonista, i li escrivia els concerts per ells. O hasta inclús els mateixos compositors o directors que eren trombonistes i s'autocomposaven i demés, vale? Però sí que és de veres que no som dels instruments on més s'ha escrit. Vaig a per davant la dificultat que n'hi ha sempre també de poder programar instruments per a solistes i que aquest instrument siga un trombó. En una orquestra és molt difícil. De fet, si mires les temporades, n'hi ha temporades i temporades i temporades on no ha hagut un trombó solista
0: tocant un concert per a trombó i orquestra. Jo t'he dit que no se programa tant i com a repertori, des del repertori de conservatoris o repertori per estudiar, és una bona opció. Esta és la versió orquestra.
1: Mira, el comente. Originalment és per orquestra. De fet, es va estrenar en orquestra.
0: Vale? Allí en Uruguai,
1: no? En Uruguai. Claro, però com jo, entre altres coses, tinc els peus en terra i sé que programar en orquestres és dificilíssim...
0: Buf, aquesta temàtica, en Sara, que tu has parlat amb ella abans, estàvem comentant, és molt complicat.
1: Vale, però bueno, acció-reacció, sempre n'hi ha solucions. Fas la versió pa banda.
0: Correcte.
1: De fet, esta és la versió pa banda, que vam estrenar la versió de banda, i aquesta mateixa setmana, bueno, una setmana de diferència, es va estrenar

0: en la banda municipal d'Alacant,
1: sí,
0: amb la banda municipal d'Alacant, evidentment, i en l'auditori de l'ADA, i una setmana després, que és aquesta gravació, la vàrem interpretar en la banda de Mutxamel, l'Aliança de Mutxamel, quan jo entonces era director de la banda. De fet, esta gravació és en la banda de Mutxamel, i, bueno, per mi és quan ja té tots els ingredients per poder-se interpretar, que és tindre la versió de banda.
1: I és molt, molt complicada per al trombó?
0: Mira, el comente. Ara, recentment, acabo de fer la versió, la reducció per a piano,
1: sí,
0: perquè inclús un alumne meu que estudiava en el grau professional, que era acabat superior en Alacant, l'ha volgut fer com a final de carrera, i, claro, evidentment, la té que tocar, i he fet la versió per piano, ¿vale? La reducció per piano. Què vol dir això? Automàticament jo sé que aquesta obra va formar part del repertori trombonístic en els conservatoris superiors, perquè ara ja sí que té el que necessitava, que era la reducció de piano, per a poder-se interpretar.
1: Correcte, correcte. I si algú està escoltant la... Tu ja has dit que has fet la versió... Estàs fent la versió per a piano.
0: Sí, ja està acabada.
1: Però si algú està escoltant-la i la vol i li interessa, com la pot aconseguir?
0: Mira, doncs mira, bueno...
1: Vols escoltar això?
0: Mira, estos elements.
1: Dóna-li, punxa-li un poc la veu. Patricia.

0: Hem parat perquè hem sentit, tenia una mencioneta al bolero, després te'n vas a Wagner, no?
1: Sí, hem fet el bolero, tercera de Mahler, el concert per a trombó, hi ha moltes, moltes, moltes referències que entren dins de la vida d'un trombonista. Sí.
0: Aleshores, si busquen la teva pàgina web, Mario Roig, allí es pot trobar?
1: En la pàgina web tinc totes les partitures. Totes
0: de
1: les
0: tot poden, el que has fet.
1: De tot el que he fet, es pot anar a baixar, tant mira, de cambra...
0: Este és el concert que jo estava comentant abans?
1: El David.
0: El David,
1: el David, el que tanta...
0: El David.
1: El que tantes vegades mos lleva les zones trombonistes per ixa entrar, que no es me dix bé, si el sí en la quinta, en la primera...
0: És que estava ben fora d'antena i estava intentant dir-li un concert, era el David.
1: Doncs pues ahir fa referències a tot este repertori trombonístic. I el que estàvem comentant, pues que en la pàgina web poden descarregar-se de manera gratuïta tant la música festera, com la música de cambra, com el concert per a trombó, i a veure si algo no està... Fíjame, la part de piano encara no està penja, no hi ha ningú problema, que m'escriguen, que es posen en contacte amb mi, que ho tindran.
0: Doncs ha sigut un plaer tornar a veure't. Parlar amb tu sempre és un plaer. Conèixer tot el que estàs fent, tot el que fas. Eres un cul inquiet. Sí que eres, Mario.
1: No sé com... El millor sempre que definir-te és millor que el definisca un altre, més que... Jo simplement dic que... Bueno, pot sonar atòpic, però la música és la meva vida.
0: Correcte.
1: Vull dir,
0: és, no és tòpic, és el que n'hi ha.
1: És el que em dona la vida. I
0: es dona pau, tranquil·litat i tot. Algun mal de cap, però després es soluciona.
1: Bueno, però això sempre hi ha un paracetamol i te lleva i agua. Això no hi ha problema. O un poc de caco.
0: De caco.
1: Per la serra.
0: Sí, sí.
1: O per el bancal i te se despeja el cap.
0: Verita que sí. Moltes gràcies per haver vingut, Mario. Per conèixer més el Aura Crea Music, tots els projectes que portes, que són molts. Així que gracietes per estar.
1: Moltíssimes gràcies, Imma, per tota la llavor que feu, per els compositors, per la música i per les bandes. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies a tu. I seguim escoltant este primer concert per a trombó de Mario Roig Vila i escoltant este concert interpretat per el seu nebot César Roig Espí. Posarem el punt i final del programa d'avui. A l'equip tècnic ha estat Patricia Valera, en producció Lorena Alegre, a les xarxes sempre està Imma Santana i esta

setmana també ha estat Marc Santana. Així que moltes gràcies per estar ahí tots els caps de setmana. Que passeu un molt bon diumenge. Que disfruteu de l'estiu, que ja el tinguem ahí a la volta del cantó. I que nosaltres tornem el dissabte, que això seguís, que la música mai para, la música és com la vida, no pot parar, si para la música, para tot. Així que tornem així el dissabte que ve. Gràcies, adeu.

0: Acabes d'escoltar la reemissió de Fem Banda.
1: A Punt Ràdio, de tu a tu. Amb especial atenció a la informació local, comarcal i del món de l'esport.
2: A Punt Ràdio amplia l'oferta informativa. A Punt Ràdio. De dilluns a divendres de 7 a 8 del matí. Alba Requejo dona el tret d'eixida a l'actualitat amb el primer informatiu del dia. Informatius de Punt Ràdio. De tu a tu.
3: Viu el debut d'Espanya al Mundial i al Punt a Punt. Este dilluns, des de les 5 i mitja de la vesprada, en directe, España-Cabo Verde. Primer partit de la selecció a la fase de grups del Mundial, amb la narració de Luis Urrutia, els comentaris de Fernando Gómez i la coordinació de Salva Folgado. Este dilluns, des de les 5 i mitja de la vesprada, el partit d'Espanya a Punt a Punt.
4: De dilluns a divendres, de 10 a 2 del migdia...
5: Amunt i avall, t'acompanyem. Per a no perdre de vista el que ens connecta com a poble i amb el món. En esta segona temporada, continuem el viatge. Amb més històries i més proximitat.
4: Amunt i avall.
5: El magazín que et fa viure el territori.
4: Amb Sergi Olcina.
6: Cada vesprada a les 7, ens endinsem en el món de la literatura. De l'art, de la música, de la dansa. Amb Reis Juan, en l'Hora de la Cultura. En A Punt Ràdio, posem l'accent en la cultura. Posem l'accent en tu.
7: Soc Germà Estela. Cada divendres estarem a la plaça i al carrer.
0: Tota l'actualitat taurina i els seus protagonistes cada divendres de 6 a 7 de la vesprada, Terra de Bous.
8: Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a València, 102.2.
9: De tu a tu.
1: L'economia per a totes i tots.
10: Cada decisió econòmica ens toca i cada veu experta ens ajuda a veure més lluny. Compartim el valor i junts en fem cadena.
1: Cadena de valor, amb Javi González. De dilluns a divendres, de 3 i mitja a 4.
11: Pot el màrqueting ajudar-nos a entendre com evolucionen les empreses i el consum? Parlem amb marques valencianes que entenen el present i es preparen per al futur. Perquè darrere de cada canvi hi ha una estratègia que marca el camí. El valor del màrqueting mediterrani. En Apple Podcast i les principals plataformes d'àudio.
12: Toque la teua pell, m'electrocuta i
0: continuem connectats amb les teues històries cada dia a Punt Ràdio. De tu a tu.
13: Estàs a punt de quedar-te fora de cobertura. Donís Salvador.
14: Hola, què tal? Molt bon dia, amics de Punt Ràdio, molt bon dia, amics de Fora de Cobertura i benvinguts tots al millor còctel de societat, moda, cultura i oci de la Comunitat Valenciana en clau radiofònica. Són les 10 i 7 minuts d'este diumenge 14 de juny de 2026 i tenim 2 hores per davant de contingut variat. J. González, com estàs?
15: Muy buenos días, Donís. Precioso domingo el que tenemos por delante.
14: Així, bon dia,
15: Sí, senyor.
14: Per anar a la platja.
15: A disfrutar.
14: O per vindre a l'estudi, també.
15: Sí, senyor.
14: Fernando Pena, com estàs?
16: Pues muy bien, muy contento de estar aquí. Después de una semana de las más importantes para mí a nivel profesional, esta semana ha sido el Congreso Internacional de Duelo, organizado por AEPSIS, por la asociación que represento, y hemos sido al final más de 12.500 personas inscritas.
14: ¡Wow!
16: 12.500. Hemos marcando un récord en cuanto a congresos de psicología. Y de eso vamos a hablar hoy un poquito en el programa de duelo.
14: Fenomenal, enhorabuena.
16: Gracias.
14: Rubén Mayols, ¿cómo estás?
17: Muy contento. Ha comenzado el Mundial, los New York Knicks han ganado la NBA... Wow. Así que una semana mogudeta.
14: El día va rodando, ¿no? Ya.
17: Genial, genial. Felicitarlo desde así, como se estarán escoltando seguro.
14: ¿El New York Knicks o...?
17: Concretamente, Branson, el número 11. Buenísimo.
14: Sí. Bon, tío, sí. Manda bandera.
17: ¿Davanter? Sí, centrocampista.
16: Sí, bueno.
15: I València Bàsquet, que lo tenemos... Que, lo tenemos...
17: que va jugar molt bé també, València Bàsquet, per cert.
15: Home, que lo tenemos casi con un pie en la final.
17: Categoria, sí, sí.
12: Això és una altra història. Això sí que és una altra lliga, xaval.
17: A veure com acaba, ojalá acabe bé.
12: Gràcies, Rubén Mayols. Pablo Fernández, com estàs?
18: Molt bé, diumenge bo, tenim bon temps. El Mundial ja ha començat i ja no donar curiositat. Anem a saber un poc més.
12: Fresquets en l'estudi?
18: S'està molt bé, s'està molt bé.
12: Categoria internacional.
18: Estem elegants.
12: S'està de categoria internacional. Òscar Rueda, com estàs?
19: Bon dia, pues molt bé. Dia ensolet, dia tranquil i a punt ja de començar les fogueres de Sant Joan. Està a punt de tancar-se l'exposició del Ninot, ja estem calfant motors per aquesta gran celebració de juny que bueno, estem ja en ànsia de poder viure en primera persona.
12: La setmana que ve, el dia 20, tindrem un especial Fogueres de Sant Joan, però avui tindrem la prèvia, en Òscar Rueda. Sumari, comencem. Començarem veient el Mundial des de fora de cobertura. El Mundial, sí, sí, ho has sentit bé. El Mundial en fora de cobertura, les curiositats del Mundial o dels Mundials de futbol, en Pablo Fernández. Nostra història en pindoletes que parla de l'origen de les fogueres de Sant Joan. Intel·ligència artificial, SpaceX, no? Rubén Mayols.
17: Aixita bolsa.
12: I què t'apareix?
17: Té les seues conseqüències. Bones algunes y algunas pues no tan bones.
16: Ahora, y ha salido barata por lo que he visto, ¿no? Ha salido baratita.
17: Pues como ha acabado, sí.
12: De psicología parlem, com ha dit Fernando Pena, del dol per la pèrdua d'una persona volguda. I dice Congrés d'Epsis que ha congregat a més de 12.500 persones marcant una fita en els congressos internacionals de psicologia. Acabarem la primera hora en el Plat Valencià del dia i a la volta de l'informatiu parlarem en Raúl. Atenció, aquest cantant que hemos representat en Eurovisió, que ha fet les delícies de la música estiuenca durant molts anys, de tots els més balladors en les pistes de ball. Tindrem com a convidat especial a Fernando Giner, exjugador del València, i també tindrem, com és habitual, la previsió meteorològica i parlarem amb Verónica Romero, que presenta el seu nou single Chunda King Africa. Tot això i més en fora de cobertura fins a les 12, moment en el que donarem pas al punt a punt en tota l'actualitat deportiva de la Comunitat Valenciana.
20: Fora de cobertura, Donís Salvador.

0: Quin temazo, per a començar a ambientar no? la secció del Mundial.
1: La pilota ja és al terreny de xoc. Anem a veure com va el partit. El Mundial el tenim ahir. I anem a donar, si te pareix, Donís, dades curioses. Perquè el Mundial pot ser ABC, veiem el partit de futbol, a veure qui guanya, qui no guanya, si passem a la final o semifinals, etc.
0: A nit a les 12 jugà Brasil-Marroc. 1-1.
1: Bé, empatats. Bé,
2: sí. El empat. Primera sorpresa per a molts, eh?
3: Sí, tan amigos.
0: Sí, sí.
2: Bueno,
0: el Consell de Fora de Cobertura, com ho veu?
1: El Consell d'Experts.
0: Sí? El Consell Jedi, el Consell d'Experts és un altre.
3: A veure, és una sorpresa, nadie se esperaba este batacazo de Brasil, pero hay que decir que los partidos inaugurales de cada selección no son fáciles. Hay que ver mañana cómo lo hace de España,
0: bueno,
3: también.
0: Argentina comença perdent els dos primers partits en el Mundial que guanyà, l'últim, i Espanya comença perdent 1-0 contra Suïssa.
3: Exacto.
0: En el Mundial que guanyà.
2: No és fàcil, Marruecos va ser la primera selecció de la història que va tindre a tots els jugadors del camp nascuts fora del país.
0: Anda.
2: Tots els que tenien
1: una curiositat.
2: Havien nascut fora.
1: Veu?
2: Estadístiques.
0: La tenies a muntar, ixa?
1: Ixa no, però ja queda tenir que la diguera ell. Anem allà. El Mundial 2026 està aquí dret a convertir-se en un dels esdeveniments esportius més importants de les últimes dècades. No sols per la passió que desperta el futbol en milions d'aficionats, sinó perquè la pròxima Copa del Món, que ja ha començat, arriba a acompanyar de canvis. Es disputarà, començarà l'11 de juny, i estarà fins al dia 19 de juliol, i tindrà com a escenari Estats Units, Mèxic i el Canadà, una candidatura conjunta que permetrà portar l'espectacle a algunes de les ciutats més importants d'Amèrica del Nord. Atenció, serà el primer Mundial amb 48 seleccions front de les 32 de Qatar 2022, i el nou format incluirà 12 grups de 4 seleccions. Dura també molt més, 39 dies. I el nou format permet també l'entrada de més seleccions, com Àfrica, Àsia i CONCACAF. És un intent de la FIFA també per ampliar la representació global del torneig. Com hem dit mai abans, un Mundial masculí s'havia repartit en 3 països anfitrions. Uns països que, com diguem, en total s'albergarà en 16 ciutats que seran seus dels partits. Els Estats Units, òbviament, albergarà la major part de les trobades, incloses totes les eliminatòries, a partir de quarts de finals. L'estadi Azteca, també és una altra curiositat, farà història. Es convertirà en el primer a albergar partits de 3 mundials masculins distints després de les edicions del 70 i del 86. Del 70 no estàvem, Donis, del 86 sí. I el torneig arrencarà
0: aquí. Però acabaig d'arribar, eh?
1: Acabaig
0: d'arribar.
2: Sí. Jo no estava.
1: Alguns estem pensant-se. Una de les preocupacions d'este Mundial també és la calor, ho hem comentat abans. Un dels grans temes no només serà el futbol, que estarem pendents, sinó el clima. Un informe de World Water Attribution, una iniciativa científica internacional que estudia fenòmens meteorològics extrems, adverteix que prop d'una quarta part dels partits podrien disputar-se baix condicions de calor potencialment perilloses per a jugadors i aficionats. Ciutats com Miami, Kansas City o Filadèlfia figuren entre les més exposades a altes temperatures i una humitat durant juny i juliol pues, elevada. La FIFA ja contempla pauses d'hidratació i altres mesures de protecció.
0: Bueno, està a l'hora del dia.
1: I clar, és que se manca calor i allí, pues, molt més que així.
4: I si a això le sumes l'altitud, més complicat el jugar.
0: Jo 2 metres.
3: Ya. Yo he escuchado que se van a suspender momentáneamente algunos partidos en cuanto se escuche algún trueno por este riesgo de tormentas y demás, que más de un partido se va a ver.
1: Sí, sí, el clima fins ara, com hem dit, n'hi han altres edicions en el que el Mundial preocupa pues, l'accés, no? O sobretot la seguretat per possibles, encara que la seguretat òbviament està molt pendent, però sí que és cert que en este Mundial la calor està molt pendent per la previsió d'altes temperatures en països concrets. Parlem també d'un Mundial, Donís, cada vegada més pensat per a l'espectacle. Això passa com a Eurovisió.
0: I això per què?
1: Pues perquè la FIFA també estudia incorporar un espectacle durant el descans de la final, inspirant en format habitual de grans esdeveniments esportius com la Super Bowl. La final es disputarà, atenció, en el MetLife Stadium de Nova Jersey, un dels grans recintes esportius dels Estats Units i habitual escenaris de concerts i grans esdeveniments. L'actuació musical és una novetat per a una final masculina de la Copa del Món, on tradicionalment l'entreteniment es concentrava abans del partit o en cerimònies d'obertura i de tancament. Segons va anunciar la FIFA, artistes com Shakira, Madonna, el grup sud-coreà BTS y Chris Martin, cantante Coldplay, estarán en la final.
0: Cuidado, ¿eh?
1: Atención.
4: No, con cartel.
0: Ojo.
1: Pero yo te digo que el fútbol pues es combina el espectáculo, la música es combina el espectáculo, y es que el espectáculo al fin y al cabo tiene que estar pues en todos estos esdeveniments, que también pues mi H que también es dedica a ver ese tipo de espectáculo y de pas pues veo algún partido de teatro, en este caso la final.
0: Home, crec que la atracción será la final y en acabant.
1: I parlem també d'un recorregut que reuneix una àmplia mirada sobre una final als recintes que han marcat l'època. Te pareix que te doni algunes dades així?
0: Dispara.
1: De dir, dices que dius, no ho sabia.
0: Dispara.
1: I Raül diu, ho sabia, perquè l'havia comentat a ell i ho té que dir ell.
3: Rubén. Raül viene luego.
1: Al llarg de 20 mundials, només 8 països han guanyat. Brasil, 5 vegades, la última en 2002.
3: Pentacampeona, sí senyor.
1: Alemanya i Itàlia, 4.
3: Wow.
1: L'Argentina i Uruguai, 2 vegades cadascun. Anglaterra, França i Espanya han guanyat només una vegada cadascun. Per tant, al llarg de 20 mundials...
0: Però quina vegada, tu?
1: Això sí.
3: No
1: valorem així l'afició ni l'eufòria.
0: Sí.
1: Però 8 països han guanyat durant els 20 mundials. 8.
0: No, són dades, ja està. Vale.
1: Correcte. El camerunès Roger Milla és el jugador més longeu, qui amb 42 anys va anotar un gol contra Rússia en la Copa Mundial de Futbol als Estats Units del 94.
3: Madre mía.
1: I sabeu qui és el jugador que més partits ha disputat?
3: En un Mundial?
1: Va jugar el seu partit número 25 davant Croàcia en el Mundial de França del 98.
0: Buah. El bicho.
3: No.
1: És alemà, és alemà.
0: Mataus.
1: Molt bé, Doni.
3: Sí, senyor.
0: Bravo.
2: Increïble.
3: Wow.
0: Sí.
1: No li ho havia dit.
2: El bitxen.
0: No.
2: Era el bitxen.
3: Increïble.
2: Era el bitxen, no el bitxen.
3: El bitxen.
1: I atenció, perquè parlant un poc d'Alemanya, és l'únic país que ha jugat més de 100 partits a causa de la quantitat de vegades que ha arribat a finals i semifinals.
3: Exacte.
1: I anem al major número de gols, perquè el que ens agrada en un partit que és... Pues veurés gols.
0: Salenko.
3: Ah, hòstia.
1: No, anem al número de gols. Ha sigut 12. 12. El major número de gols en un partit ha sigut. 12,
0: ah, en un partit.
1: En un partit.
0: Home,
1: 12 en el partit entre Suïssa i Àustria. Els que van jugar en quarts de final en el Mundial de Futbol de Suïssa del 54 amb 7 gols per a Àustria i 5 per als anfitrions.
3: Hola.
0: El major número de gols en un mateix partit per un mateix jugador.
1: Ja, ja havia quedat en que la diries tu, Doni.
0: Salenko, no?
3: Pues Salenko.
0: Con la 5.
3: ¿Fueron 5?
0: Oleg Salenko, sí.
3: Yo me acuerdo. Pero no recuerdo si fueron 5, sí.
0: Yo me acuerdo y después digo, ¿fueron 5?
3: sé que fue una barbaridad.
0: Mundial de Estados Unidos, chame.
1: A Boris Pes, que son muy espes.
0: Aterrizaba en Valencia al 15 minutos.
1: El gol más rápido de toches mundiales...
0: ¡Gol!
1: Va a ser a Corea el 2002, en el partit entre Corea del Sud amb Turquia, i apenas 11 segons després del xiulet inicia el turc Hakan Şükür marcar el gol més ràpid.
3: Hombre,
1: 11 segons.
3: Hakan Şükür, sí, sí.
1: Uh-huh. En el partit inaugural davant Croàcia, el jugador brasiler Marcelo va anotar el primer gol del Mundial del Futbol del Brasil en 2014 en la seva pròpia meta. Una altra curiositat.
3: Home, no tenia altra cosa que fer.
1: I atenció, mira les dades. Tu imagina el que estan ahí apuntant. Curiositat. El gol número 1000.
3: De un Mundial.
0: Qui va ser?
1: Va ser en el 78.
0: Quina selecció?
1: En el Mundial de Futbol de l'Argentina.
3: Kempes.
1: No, va ser el neerlandès Rob Rensenbrick en un partit davant Escòcia en la tercera trobada de fase de grup.
0: Apunta-li la Kempes, que ja no coneix ningú.
1: Quin va ser també la primera volta que en el Mundial apareixien en les samarretes els números gravats? Tic-tac, tic-tac, tic-tac.
0: Mèxic 76.
1: No.
3: Per exemple.
0: O era 72.
1: Mundial del Brasil...
0: No, Múnich 72, no?
1: 50. Mundial del Brasil del 50 va ser el primer Mundial en el que els jugadors van portar els números gravats en les seues samarretes.
2: Està bé que ho faig.
0: I els noms?
1: Els noms són en la pròxima setmana. Claro, no m'ha donat tot dir. Que ho va de curiositats, Donís. Ho va de curiositats. Anem a director tècnic. El director tècnic brasiler en el qual més mundial ha estat.
3: El entrenador, te refieres?
1: Sí. directos de allí.
3: Marcelo Bielsa, por ejemplo, puede ser uno.
2: No, brasileño.
1: Carlos Alberto Parreira. Va a estar en Cuba, en Kuwait 82, Emirates Árabes en el 90, Brasil 94 y 2006, Arabia Saudita en 98 y Sudáfrica en 2010.
3: Madre mía.
1: I vos vaig a donar una altra, bueno, una altra pregunta. Hem parlat de números gravats, vale?
0: I quan va ser el València, primer... En el València n'acabant, també.
1: Quan va ser el primer Mundial que es varen utilitzar les targetes groga i roja? Vull dir, que se ficaran en marxa. Va dir, xiquet, tu groga, tu roja.
0: S'està portant mal, grogueta. A la,
1: que va permetre la substitució de jugadors a més ja tradicionals canvis. El primer Mundial.
5: Sí, o sea que en el primer no se va a hacer encara, no. Vols dir, no? En
1: sí que
5: el...
1: estava, però quan se van
5: utilitzar...
1: Estava
5: la norma, però no es va norma... estar. No? Te dient, tarxeta groga, però no te la tren.
3: No te la sacan.
1: La primera volta.
0: Anava i te dia, li feien el litet, a l'altra voràs.
5: A l'altra voràs.
1: Pues ve que no. Fernando va molt
5: si
1: per
5: no
1: allà.
5: Con la primera, pues la segona. ¿No?
0: México.
1: Home, esta pista.
0: La di jo.
1: Espera, se le saltava. Pista musical. Mèxic, 1970. La primera volta que les targetes groga i roja pues, eixien al terreny de xoc. Estaven guardadetes. Sí. La primera targeta roja...
0: Perdó un moment, Pablo. És que ningú... O sigui, tot el món sabia portar bé i no sabien treure les targetes? O és la primera volta que estaven disponibles per a treure?
1: No, és la primera volta que eixien al terreny de xoc. Disponibles estaven, però hi hagueren situacions en les que l'àrbitre va dir estrenem targeta.
0: Va.
1: I anem també, parlant un poc de targetes, el partit amb major nombre de sancions. Òbviament, posterior al 70, clar. El tenim prop, eh? És un país molt prop d'Espanya.
3: França?
1: No, va, mos queda un altre més
2: Portugal.
1: Prop.
2: Portugal?
1: Muy bien, un aplauso.
0: Andorra?
1: Portugal.
0: El Mundial d'Andorra.
1: Ha sigut Portugal-Holanda en el Mundial 2006 amb 20 targetes entre grogues i roches i, per tant, l'expulsió de 4 jugadors.
0: Sí.
1: I l'enfrontament... I anem a parar un poc de parèntes. És que investiga molt, eh? Sobre
0: no,
1: el
0: ja veig, ja veig, ja veig.
1: I a mi que el futbol...
0: El Mundial en fora de cobertura.
1: La meua dona diu, vas al Mundial? I en algun moment diu, vas al Mundial? I no me ho has dit. Perquè tot era pipi, alertes. Anem ara a l'enfrontament entre dos germans. I és que dos germans han jugat el Mundial un front a l'altre. I va ser en el Mundial de Sud-àfrica 2010, el partit entre Ghana contra Alemanya, Jeremy Boateng amb la samarreta alemanya, mentre que Kevin Prince Boateng lluïa la ghanesa en la fase de grups. Dos germans enfrontats.
3: Curioso,
0: això?
3: És curioso.
0: I en el camp o contra l'altre?
1: Sí, és dos juntets.
0: Mira tu que coses, eh?
1: No, mira que coses els pares, que aquí animaven. Aquí animaven els pares. Ah.
3: Bueno, aquí se podría dar el caso con los hermanos Williams, ¿no? Tenemos a Nico en la selección española y a su hermano en Ghana, creo.
1: Pues podría ser...
0: No, gana Nico.
3: Gana Nico.
1: Con que gane España ya tenim prou. I anem als estadis emblemàtics en les copes del món. No sé, a l'hora d'oferir un estadi quan se construeix o bé quan s'adapta, té molt que veure i és que els estadis també han evolucionat al llarg del temps. Igual que l'espectacle forma part. L'estadi Centenari en Montevideo va ser concebut per al primer campionat mundial de 1930 i la seva construcció en 9 mesos es va convertir en un manifest d'eficiència i ambició. Els arquitectes van projectar un estadi pensat des de zero com a seu principal, on l'escala i la funcionalitat dictaven el disseny. Escala i funcionalitat. Se va avançant en el temps i l'estadi Maracanà, l'arquitectura, va incorporar ja una dimensió popular difícil de replicar avui, amb una vasta terrassa, si recordem, n'hi havia una terrassa, on permetia que milers d'aficionats convisqueren en un mateix pla sense jerarquies, creant una atmosfera densa i vibrant, i era un disseny que entenia el futbol com una experiència col·lectiva, i anava un poc canviant el concepte. L'antic estadi de Wembley va elevar el complex a un símbol. Les seues torres blanques i la seqüència de 39 escalons cap a la llotja reial feien que el recorregut físic del jugador es convertira en part del ritual de la victòria. N'hi havia un passadís per als seus jugadors i així es va inaugurar la final del Mundial d'Anglaterra del 66. I en la mateixa línia de monumentalitat, l'estadi Azteca, ara estadi Banorte, va consolidar una identitat pròpia. En este cas, combinava l'escala massiva amb una integració urbana. Més que un estadi, funcionava com una topografia artificial on s'han inscrit alguns dels moments més icònics del futbol. Un altre estadi, el de Múnich, representa un gir cap a la innovació estructural. Ahir ja van pensant un poc el sentit que té que tindre l'estadi. La seua coberta lleugera i translúcida dissenyava una membrana i que va redefinir la relació entre estructura i atmosfera. Volien un poc que els jugadors, i sobretot l'estadi, formara part de l'atmosfera, que fora menys agobiant. I així l'arquitectura va deixar de ser pues, més arquitectònica per a convertir-se en un sistema de diàleg entre el parc i el llac que l'envoltaven. Per la seva part, el Rose Bowl, seu de la final del Mundial dels Estats Units del 94, reprèn referències clàssiques, inspirat en aquests anfiteatres europeus, i la seva forma de ferradura privilegiada li donava una visibilitat i una integració única. Entonces, podem resumir un poc que l'evolució dels estadis mundialistes revela en tres etapes. Dècada 30-50 va predominar una arquitectura pragmàtica. Entre els anys 60 i 80, els estadis de formigó es van convertir en un llenguatge dominant amb estructures monumentals i ja pel 2000 el paradigma ha canviat. Sostenibilitat, adaptabilitat, innovació material.
0: M'esteu mirant... Mundial de Qatar, no.
1: M'encanta com esteu mirant-me perquè esteu en un...
3: Estamos flipando, vamos.
1: Com, quina
0: Mundial de Qatar, atenció. No, sí, absolutament. Però és que estic pensant en el Mundial de Qatar i estic pensant en l'estadi desmontable que van construir, que costa 300 milions d'euros, per aportar-lo a algun país, diguen probablement d'Àfrica, que no tinguin amics i tal, i està allí ple de pols i, ja, i no va ningú per allí. Però el mateix ha passat en moltes infraestructures de... que es van fer per al Mundial, expressament per al Mundial, com ha passat en altres infraestructures que s'han fet per a grans fites en general, en events arreu de tot el món. Però lo de Ghana...
4: Bueno, véase la Expo de Sevilla, ¿no? Si vais por Sevilla, toda la zona de...
0: O la Copa América en València, sí, perquè hi havia pavillons que no es tornen a gastar.
5: I Olimpiades... Sí, sí. Bueno, la majoria han desaparegut, ja.
1: Però és cert que els estadis, com ben vist, la seva evolució, pues, passen de ser de formigó i un espai on albergar un encontre futbolístic, pues, ja a oferir una imatge diferent, un llenguatge, una integració molt sostenible, no? Sobretot el que envolta els estadis, pues formen part també del seu interior, i és cert que també en els estudis s'ha redefinit aquestes etapes.
0: Pablo Fernández, gràcies, cavaller.
1: De res.
0: Seguim en fora de cobertura, fem una breu pausa i tornem ràpidament amb més contingut.
6: Estàs escoltant Fora de Cobertura. Donís Salvador.

0: Diuen que comencen en lluny, però se senten molt abans. Es veuen, es disfruten, es viuen. Perquè hi ha experiències que no es poden contar. Les has de viure. Fogueres de Sant Joan d'Alacant, declarades d'interès turístic internacional del 20 al 24 de juny. Abans que comencen, ja estan passant. Generalitat Valenciana.
1: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
2: Estàs escoltant Fora de Cobertura. Donís Salvador.
3: Seguim en Fora de Cobertura. Són les 10 i 29 minuts. Òscar Rueda, que estem pràcticament... Estem en la prèvia ja de les fogueres de Sant Joan.
4: Exactament. A punt de saber el veredicte de l'exposició del Ninot.
3: A punt de saber-ho.
4: I bueno, ja per a calfar motors, com diem al principi, anem a contar una miqueta l'història de les fogueres de Sant Joan. Perquè... Bueno, tots sabem que la festa, pues, és una festa, bueno, que s'ha declarat d'interès turístic internacional, una festa massiva, però té un recorregut prou curiós, perquè anem a dir que sorgeix d'una manera prou repentina. Sí que és de veres que hi ha una evolució. Tots sabem que les fogueres en Sant Joan no és exactament el solstici d'estiu, perquè el solstici d'estiu és el dia 21 de juny, Sant Joan és el 24, la festa de Sant Joan Batiste. Però eixa data té una àmplia celebració antiga des de temps immemorials en molts pobles d'Europa i d'Àfrica. En tota la Mediterrània, inclús fora de la Mediterrània, existia eixa costum d'encendre fogueres en el que es pensava que era la nit més curta de l'any, com a ritual de renovació, purificació, protecció.
3: El que es pensava?
4: El que es pensava, perquè Sant Joan no és la nit més curta, és la del solstici.
3: És la del solstici, clar.
4: No sabem si les fogueres se farien el dia 21 o el dia 24, o és que anaven un poquet a ull i pensaven que era més curta la del 23 al 24 que la de... Però, bueno, en aquest entorn de dies no existien les comunicacions que tenim ara, però sí que és de veres que aquesta celebració existia. Posteriorment, en la cristianització, existia en la Europa cristiana, però també en la musulmana, perquè també els musulmans, i en l'època de l'Àndalus, així en València, se celebrava la festivitat d'Ansara, que realment era el mateix. O sigui, era una festivitat dedicada a Sant Joan Batiste i que tenia com a punt central l'encesa de fogueres. En el cas concret d'Alacant, era una costum que tenia més seguiment en l'Horta que en la pròpia ciutat, però sí que és de veres que la costum de... Bueno, quan se cremaven pues lo que havia sobrat de les collites, el fem agrícola, els trastos vells, els mobles inservibles, les ferramentes que ja no servien, tot el que d'alguna manera se tenia que netejar, se cremava aquesta nit. I aquest costum, més bé agrícola, se va escampant també a la ciutat. I aquestes fogueres, pues, igual que passa en la ciutat de València i en altres llocs, en el cas de les falles, se converteixen primer en un espai de convivència social i també en un espai de crítica, perquè es comencen a aparèixer els primers ninots que critiquen, no?, que representen persones o situacions que el poble volia ridiculitzar. Això ho sabem perquè hi ha un document de 1822 que l'Ajuntament d'Alacant, igual que passava en la ciutat de València, prohibia encendre fogueres o disparar coets pels carrers, establint inclús sancions econòmiques. Diar literalment que no s'encenguen fogueres en els carrers, ni se disparen tirs ni trons en la nit de Sant Joan i successives, baix multa de 20 a 100 quincets. Això, pues, la gent se ho intentava votar. Hi ha un any prou emblemàtic, que és 1881, perquè l'Ajuntament s'oblida a publicar el tradicional bando de prohibició de les fogueres i això ho aprofita la gent per a fer una festa prou més lluïda, festes de carrer, en les quals pues, apareixen jocs populars, sopars, música, els ninots que se cremen en aquestes fogueres rudimentàries. I així continuarà durant unes dècades.
3: Buscant el fallo.
4: Efectivament, estaven ahí a la xoca, no?, a veure si l'Ajuntament se'n recordava o no de publicar el bando, però el que fora els il·lustres funcionaris no caigueren en el compte i els alacantins pues, aprofitaren la situació per a fer una festa com toca, no?, com els valencians sabem fer. Però el gran impuls definitiu ve en 1928 gràcies a una figura emblemàtica per a les fogueres de Sant Joan, que és José María Pi. José María Pi, que era gadità de naixement, però que estava plenament integrat en la societat alacantina. Ell havia viscut uns anys en la ciutat de València, ja havia vist el que eren les falles, perquè les falles sí que havien tingut una evolució paulatina d'aixos... i ses fogueres rudimentàries a uns cadafals artístics en una intenció crítica, cosa que en Alacant s'havia quedat a lo millor una miqueta més parat. I ell és el que, d'alguna manera, en un article que tot el món recorda, en La Voz de Levante, el 28 de març de 1928, les falles de Sant Josep en València i les fogueres de Sant Joan en Alacant, és quan propon traslladar el concepte de festa que tenen en la ciutat de València a la ciutat d'Alacant. Fer una gran festa que servirà per a promocionar la ciutat, per a atraure visitants, i aquesta iniciativa que, bueno, ell junta a Miguel Llopis, que és el president d'Alicante Atracción, que era una entitat que existia en aquella època que intentava promocionar la ciutat, van a visitar a l'alcalde, a Julio Suárez, recolzarà incondicionalment eixa proposta, i a partir d'ahí pues, se succeeixen els aconteniments. En abril convoca presidents i secretaris de les primeres comissions festeres que han agarrat el guant i volen plantar una foguera a l'estil que coneixem en l'actualitat. Després se torna a fer un escrit formal a l'alcalde sol·licitant autorització, i ja per fi el 22 de juny l'alcalde publicarà un bando no sols autoritzant aquesta festa en aquest concepte, sinó també convidant a tots els alacantins a que donen el major recolzament possible a aquest nou concepte. És molt curiós perquè les fogueres de Sant Joan d'aquell any s'enclaven en el que se dia les festes de Sant Joan i Sant Pere, és a dir, no s'acabava la festa en la cremà, sinó que continuaven fins a una batalla de flors que se feia el dia 30, no? Diguem que són una sèrie de variacions que no han tingut continuïtat, però la bona qüestió és que se planten aquestes fogueres. La tradició és que les fogueres se cremen la nit del 23 al 24, però el plantejament per a que durara una miqueta més la festa és que se plantaren el 23, duraren plantades tot el 24 i se cremaren la nit del 24. En això coincideix un poc també en l'evolució de les falles en València ciutat, perquè les falles en un origen se plantaven el dia 18 i se cremaven la nit del 18, la nit del 18 al Dàneu. Se plantaran...
3: Eren com un story.
4: Com?
3: Que te dura com sí, una story. No?
4: Ja, Instagram. Sí. Exacte, te dura lo mateix, claro, no? Sí. Exactament. Bueno, pues ells intentaren que durara una miqueta més per a atraure visitants, per a fer negoci, no? Per a que els comerciants poguessin fer negoci. I se plantaren... Bueno, hi ha un poc de discussió sobre quantes fogueres se plantaren oficialment, entre 9 i 11, segons les referències que se miren. Hi hagué una foguera en lo que seria la plaça d'Alfons XII, el que avui és la plaça de l'Ajuntament. Hi hagué una foguera en l'Avinguda Méndez Núñez, en la plaça Reina Victòria, que avui és Calvo Sotelo, en Alfons el Savi, Benito Pérez Galdós, en la barriada obrera Maria Auxiliadora, i els tres primers premis, que foren per a la plaça Ruperto Chapí, en una falla dedicada al tio Cuc, que és un personatge tradicional d'Alacant, que era una falla que era un globo que estava penjant en l'aire. El segon premi per a el que seria la plaça d'Isabel II, avui plaça de Gabriel Miró, que seria les presidències de Torrejón. Torrejón era Antonio Martínez Torrejón, un home prou famós en l'Alacant d'aquella època, que era president de 7 o 8 entitats al mateix temps, i era un ninot que pegava la volta i sacsava els braços com si estiguera fent discursos en totes les seues diferents entitats que presidia. I el primer premi per a la foguera Benalúa, que era un tramvia. La foguera tenia per lema Parada i Fonda, és un lema que ha continuat com a leitmotiv d'aixa foguera, que continua existint en l'actualitat. I era un tramvia en el que tots els ninots estaven dormint i representava el tramvia que passava pel barri i que se quedava parat en el pas a nivell de l'Avinguda d'Aguilera, perquè mai acabava de passar el tren, i els passatgers s'adormien en el tramvia. Bueno, pues en aquest concepte, la foguera Benalúa fon la que guanya el primer premi eixe primer any de 1928, 1.000 pessetes de l'Ajuntament, més 250 pessetes més de la Cambra de Comerç, i a partir d'ahí...
3: Però s'anava Joan Montleón o què?
4: La festa, exacte, no? Com en les Vedrioles, la festa no feu més que créixer. En 1929 hi hagueren pràcticament el doble de fogueres, s'estrenà el Paso Doble les fogueres de Sant Joan, de Lluís Torregrossa i la lletra de José Ferrandiz, de la mar mansa i lluentosa que abaniquen les palmeres i a la llum de les fogueres, que és la festa més fermosa, i a partir

0: Ah, però la setmana que ve, el dia 20, tindrem, o sigui, el dissabte pròxim, tindrem un especial sobre les fogueres de Sant Joan. Gràcies, Òscar Roda.
1: A vosaltres, Santiago.
0: Tindrem connexió, per cert, en tu.
2: Home,
0: in situ, en el terreny de xoc, en el camp de batalla.
2: Faltaria més, si no estic dormint la mona, esteu en ella.
0: Gràcies, Òscar Roda. Seguim en Fora de Cobertura.
3: Estàs escoltant Fora de Cobertura. Donís Salvador.
0: Què ha passat en la borsa i en SpaceX?
4: Bueno, pues s'ha produït una autèntica fita històrica, una autèntica revolució en els mercats, perquè la companyia d'Elon Musk, la segona companyia que va tret en al mercat de valors, que és SpaceX, una companyia que en principi es dedica a tirar coets a l'espai, però no sols això, perquè poc abans del seu llançament a bolsa va incorporar una empresa que tenia també Elon Musk, que es deia xAI, que és l'empresa d'intel·ligència artificial que se dedica pues, a fer els models de Grok i tots aquests que veig a Twitter.
0: Però és que no està la cosa per tirar coets.
4: Entonces, no està la cosa per tirar coets, però a Elon Musk li bé.
0: Sí, no era mal. Rubén Mayor, incidim en el tema.
4: Pues així és, efectivament, este divendres va eixir a bolsa la companyia SpaceX i va pujar fins a un 30% el seu valor inicial, lo qual pues, ha convertit a molts inversors en les ha fet guanyar prou diners, però no només als inversors, sinó també als treballadors de l'empresa, i és que un de cada tres treballadors de SpaceX ara és milionari per aquesta eixida a bolsa, per la quantitat d'accions que
0: havien comprat.
4: Perquè
0: que havien rebut de...
4: Com a part del seu sou, està inclòs accions, pues es calcula que un de cada tres ja són milionaris, és a dir, que tenen més d'un milió de dòlars a la seva disposició, si venen les accions i si de més.
0: N'hi ha que vendre o què? ¿Cómo está la cosa?
4: Yo me esperaría...
0: De así que pilota de bolsa.
4: Yo no soy de bolsa, pero me esperaría a que se estabilizara un poco la cosa.
0: Bueno, de así que... Ahora
4: es muy volátil.
0: De así que pilota de bolsa y, a banda, de así que acciones de SpaceX.
4: Yo ni veía amateur y no vaig voler comprar SpaceX, pero eso mateixa, porque ahora se espera mucha volatilidad hasta que se estabilice todo un poquet. Y, bueno, pues ya no es que siga millonario, sino que es algo más. El señor Elon Musk se ha convertido en el primer billonario del món. És a dir, que té un milió de milions.
2: Billions des d'ací.
4: Billions des d'ací.
2: Des de veres.
4: Per d'allí, trillonari.
0: El billó americà són mil milions.
4: Això ja ho tenia fa temps. Ara, per a d'ells és trillonari. Per a nosaltres, billonari. Un milló de milions.
2: Un milió de milions.
4: Quasi res. Quasi res. Podria soltar uno per ací, per a fora de cultura, no?
2: Sí, total.
4: Encara que siga.
0: A veure, fes una crida.
4: Parlaré amb ell, sí. Tinc així.
0: Un moment, a veure, Adolfo Pascual, el control tècnic publicitari, baixa un poc la musiqueta que Rubén va fer una crida a Elon Musk.
4: Mira, l'acaba de cridar.
0: Ara. Elon, tal.
4: Hola, Elon. Estàs... Ara no pots? Bueno, vale. Pues te manem un privat i parlem, vale. Vinga, va.
0: Estarà liat, estarà...
5: Tu haver-li dit, ah, no puc jo.
4: Parlarem per privat.
0: Estarà tirant coets.
4: I bé, doncs això, el primer trillonari de la història i deixa prou incertesa en els mercats. També una cosa que ha passat este cap de setmana i és que el model més avançat d'IA que teníem a la nostra disposició fins ara, que era un model nou de Claude, ha sigut cancel·lat per part del govern dels Estats Units i no es va poder continuar oferint, excepte a ciutadans dels Estats Units.
0: Per què això?
4: Perquè és massa potent, es considera que pot suposar un risc per a infraestructures crítiques, sobretot infraestructures online, com tema dels pagaments, tema de sistemes operatius, privacitat de les persones, i han dit, de moment, que sols es pot oferir a ciutadans d'Estats Units. Nosaltres l'hem tingut, pues, 3 dies.
6: Es que es una barbaridad. Yo lo he utilizado un poco en la empresa y te hace locuras, de verdad.
0: O sea, ¿durante esos 3 días se las tengo?
6: Sí, pero está, creo que lo cancelaron ayer, me parece, ¿no? Ayer o antes de ayer, no sé, pero...
4: Yo también lo he tenido y sabes, ¿para qué le he gastado? Para hacer una predicción de que iba a ganar el Mundial.
0: Sí, señor. No, en serio.
4: Hemos aprovechado la finestra que tenían de temps para hacer la premonición.
0: Bravo.
6: Pero ¿qué te ha dado? Dinos un poco lo que te ha dado.
5: Melody.
4: Pues, com a mostra, ha agafat els 20 mundials que s'han disputat fins ara. I, bueno, pues no és una mostra molt àmplia, però sí que ha trobat patrons com que, per exemple, cada vegada que guanya un equip de

0: Bueno, només han guanyat equips de Sud-amèrica o d'Europa, però cada vegada que guanyen un de Sud-amèrica sol tornar el Mundial a Europa. I, bueno, pues, si voleu vos dir ja qui arriba a la final...
1: Que quede gravat,
2: por favor. Estava esperant.
0: No és massa fiable, perquè també ara direm per què dona aquest resultat, però el resultat és que guanya Espanya.
3: ¡Vamos!
0: ¡Guanya
3: España!
0: ¡España!
3: ¡España!
0: ¡España!
3: ¡España!
2: Sí, senyor, molt bé. I per què és això?
0: Wow. Bueno, pues això és perquè...
4: Perquè el que li ho has demanat.
5: Perquè la IP era espanyola.
4: Perquè te seguís la
0: volent. Les dades que té Espanya són molt favorables. En el cas del rànquing que té basat en el sistema ELO, que només... No només...
2: La paella.
0: ¿ELO? ¿La paella?
2: No, pero la paella.
1: ¿ELO? ¿ELO? ¿ELO la paella?
5: Eloís.
0: Bueno, exacte. No només calcula contra qui guanyes, sinó també quin rànquing té contra qui jugues i de quan guanyes. Pues Espanya està en el número 1 ara mateixa. Ara mateix Espanya porta 31 partits sense perdre en els 90 minuts. I té una plantilla que el seu valor monetari és molt elevat i tot això pues, són factors que ajuden molt, que afavoreixen molt.
2: El seu valor monetari és el major que la de Brasil, per exemple?
0: Pues no, a veure, però, no me l'he calculat Pablo, a tots. Si luego,
1: están final, en ello, están valorando.
0: Al final, luego del Mundial...
1: Hasta las semifinales no lo sabrem, Donis.
0: Luego del Mundial es que... Entonces, es que no tenéis ni idea de fútbol, podéis hablar de fútbol.
2: Bueno,
4: en el Mundial y fuera del Mundial.
2: Tots tu menges.
1: Bueno, si guanyara Espanya, s'incorpora al grup d'Argentina i Uruguai, que han guanyat dos vegades cadascun. Per tant, pujaríem. I Anglaterra-França es quedaria només en un Mundial guanyat. Vull dir, pujaríem de pòdium.
2: I Rubén?
0: No, res. Això que ens donaria una altra estrelleta. Sí. Estaría genial.
1: Y galo, me regaló.
2: Entonces lo que yo hice una estreleta ahí
1: dando clara,
2: del Plus Ultra, no sé cuánto, la estreleta ahí.
0: Y bueno, según el algoritmo, nos tocaría contra Francia en la final.
2: Wow.
0: Comenzarían guayantes los franceses en gol de Mbappé y remontaría a España 2-1 para conseguir irse a segunda... Y se hace con la estrella.
2: Si me imagino qué pasa.
5: Yo casi prefiero que no, porque me daría un poco de miedito, ¿eh? Si no, sucede justo lo que predice.
0: Al final es estadística y pues es lo que, si tot funcionara con té que funcionar, o sea, si siempre guanyara el millor, siempre guanyara el que té els millors jugadors, lo que acabaría pasando. Pero ya saben que el fútbol es un deport de sorpreses y de fet augura la inteligencia artificial que va a haber una selección que pot arribar a semifinals y que sería una absoluta sorpresa.
2: Curaçao.
1: Cabo Verde.
0: Yo en Cano sé dónde está, Curaçao.
1: Mírala. La IA va a prevenir que la IA i Jota, varen prevenir els dos, varen coincidir que guanyava Tamaré en el sí. Benidorm Fest, vull dir que cuidadín, eh?
5: Vamos a ver.
0: Bueno, y tamaré. La selecció sorpresa, segons la intel·ligència artificial, seria el Chapó de Oliver i Benji.
2: Wow.
0: Que arribaria a semifinals.
2: El Chapó d'Oliver i Benji.
0: Bueno, no tenen Oliver i Benji ara mateixa, ja s'ha retirat, però els jugadors d'ara...
4: Estaran ja quasi en la jubilació.
2: És que, vull dir, en un moment tota la il·lusió que m'havia fet s'ha desmoronat. Per què? Pues perquè si la IA està pensant que Oliver i Benji estan jugant ara mateixa, pues igual hi ha un poquet de fantasia en esta predicció.
0: Si te fan la catapulta, jo crec que arriben a la final.
2: Sí, o el tiro combinado.
0: Exacte.
2: Hombre, cuidado, eh? Cuidado. Gràcies, Rubén Mayols.
0: Moltíssimes gràcies.
2: Seguim en Fora de Cobertura.
6: Fora de Cobertura. Donis Salvador.
2: Anem a canviar de terç dràsticament, però començant per donar-li l'enhorabona a este cavaller, al senyor Fernando Pena, perquè acaba de realitzar aquest congrés d'EPSIS en 12.500 participants, marcant una fita en els congressos de psicologia internacionals. Gràcies, enhorabona primer, Fernando Pena, i gràcies per contar-nos-ho així també en Fora de Cobertura.
5: Pues sí, es un evento histórico para nosotros desde EPSIS, también para el ámbito de la psicología, que muestra una vez más que estos temas interesan a la gente, porque ha sido un congreso no solo dirigido a profesionales de la psicología, sino también a cualquier persona interesada en el tema. Hemos hablado de duelo este jueves por la tarde y viernes por la tarde, reuniendo a, como decías, Donis, a más de 12.500 personas en un evento histórico que ha marcado un momento muy, muy, muy importante. ¿Por qué tanta gente? Porque la calidad de los ponentes internacionales lo merecía. Hemos tenido a ponentes de Argentina, de Perú, de México, también aquí de España, y gente de lo más top en este ámbito. Para darle luz a algo que ha sido desde siempre muy oscuro, ¿no? Que siempre ha habido temas tabús, temas de los que no era muy, muy cómodo hablar.
2: Complicado, sí.
5: Y el tema de la pérdida o la muerte siempre ha sido uno de los que se llevaban pues, la medalla de los...

0: i no senyoretes, no sé, no sé un bruteri, sinó que és posar la cullera i engolir. Els ingredients porten gambes, mero, merluza o rap, porta sèpia o calamars, clòxina, ja que estem en tempora. Porta tomata, safrà, piber roig, sal, oli i fumet de peix. Donis, i l'arròs, clar, evidentment.
1: Clar,
0: les zones, sí. On són les zones on és més típiques en la Comunitat Valenciana. Es comencem per Alacant, que és en Marina Alta, Marina Baixa, en Alacant Capital, i el Baix Vinalopó. En València, pues en l'Horta Sur, l'Horta Nord i en la Ribera Baixa. En Castelló és en l'Alta Plana i Capital, el Baix Maestrat. Vamos, tot el que és la costa de la Comunitat Valenciana és típic, aquest arròs.
1: Carolina Clis, gràcies una volta més. Casa Borràs Pineda València, en la recepta del Pla València del dia. Anem a buscar el boletí informatiu i tornem ràpidament en Fora de Cobertura. Gràcies.
2: Cada dia a les 8 de la vesprada posem el contrapunt en l'actualitat del dia. Analitzem com ens afecta i busquem respostes. En Apunt Ràdio posem l'accent en l'actualitat. Posem l'accent en tu.

0: continuem complint amb el nostre compromís. La informació local que connecta amb la realitat global. Som servei públic. A Punt Ràdio. De tu a tu.
1: Estàs escoltant Fora de Cobertura. Donís Salvador.

0: Una temporada aixina jo crec que no s'ha donat mai, que estigués a punt del descens i a punt d'entrar en competició europea. És que vamos...
1: En dues setmanes de diferència, eh?
0: Sí, sí. No, ha sigut increïble, però bueno, al final, un any més, estem en primera.
1: Bueno, i que siguin molts.
0: Exacte.
1: Fernando Giner, quina diferència més clara veu del València de la teua època al València d'ara?
0: Home, sobretot la forma de gestionar els clubs. I ja no parle soles del València. En general, la forma de gestionar el club, el que està passant en la Lliga, en el baix nivell de la competició, és precisament això. Avui en dia està clar que ja perquè l'any 2000 ja començava a ser un negoci clarament, però avui en dia ja és un negoci clarament. Entonces, així l'única forma de fer negoci és manejar els jugadors. I manejar els jugadors pues, significa que és que no tenen diners, pues tenen que canviar totes les temporades de
1: plantilla,
0: 10, 12 jugadors, que això és un animal per una plantilla, per tindre un seguiment i per tindre una estructura que te puga fortalir els cements d'un equip per aconseguir un objectiu. Pues és molt difícil avui en dia. I en el València pues, ho estem ben.
1: Desestabilització temporada rere temporada.
0: Sí, és que mantindre una plantilla con la del València, que no és una plantilla roïn. Són molts jugadors, n'hi ha jugadors que estan en la selecció, no tots en l'absoluta, però estan en la selecció sub-21, la sub-18, i algun pues, poder estar en l'absoluta o estar en esa llista de l'absoluta, és que tens un bon equip, però claro, si ese bon equip no li dones continuïtat, cada any és començar. És com si a tu te canvien de despatx cada mes.
1: Pues sí, a veure, confiem en el bon fer de qui tinga que fer les coses per a tindre la millor plantilla cada any. I per supost, cada any tenim esa il·lusió renovada, que cada un tinga i esa passió per els nostres colors i per els nostres colors.
0: No, si això segur. Segur que la gent que treballa en això vol lo millor. Lo que passa és que els objectius empresarials no són els mateixos.
1: Clar. Des de l'Associació de Futbolistes del València, que presidisses, Fernando, com és la situació?
0: No, bueno, nosaltres separem, jo personalment, com a president, separem molt el que és l'associació de lo que és l'opinió sobre el club, la marxa de l'equip i demés, perquè la nostra funció no és esa. La nostra funció com a associació és... ajudar els companys que ho necessiten, preservar la història del València, de tots aquells que han passat per el nostre club, i ajudar a la societat en el que podem. ¿Vale? I és la nostra missió principal. Nosaltres no fitxem un entrenador, no fitxem un jugador...
1: Clarament, clarament.
0: Entonces,
1: però en aquest aspecte sí que anireu de la mà del club en alguna acció, no? Perquè sou la història i sou el llegat encara del València de fa uns anys.
0: Bueno, som els únics. Sou futbolistes, és l'única que preserva íntegrament, perquè som independents, a més. Això no vol dir que ser independent no siga intentar anar de la mà del club. Que
1: col·laborar
0: en tot el que siga, pues, lo que t'ha dit. Preservar la història del club, que les accions socials les puguen compartir, que puguen fer que el nostre escut estiga ben representat. I això és el que intentem fer a través de les llavors socials que fem, no només les ajudes, sinó també fem una llavor social de cara a persones que poden ser o no poden ser socis, però que estan orgullosos de dur la camiseta i l'escut del València.
1: Jo crec que això és, passa de pares a fills i no es pot canviar.
0: No, quan tu dius... Els xiquets xicotes, no? Quan diuen de quin equip eres... Claro, és molt difícil ser d'un equip més xicotet a lo que és el Barça o el Real Madrid, perquè lo que veuen els xiquets, si n'hi ha una persona

0: que sap molt d'això, és el que veuen. És el que més veuen. És el que, pues, si veuen sempre en la tele els mateixos equips, els mateixos jugadors, i els de la teua ciutat pues no ho veuen apenes, té que ser la transmissió entre els pares, els germans, els abuelos, el que facin que intenten ser disseguir, no? Però si no, és que és molt difícil avui en dia ser del València, i més en la situació dels últims anys en la que estem lluitant per continuar en primera divisió.
1: Absolutament, però anem a tirar un sanxar rere. Com és el primer dia que Giner xafa l'herba de Mestalla?
0: Home, són moments que no s'olviden mai. Va ser un 5 d'enero del 82, 1982. Havia passat el Mundial d'Estats Units, perdó, el Mundial d'Espanya, d'Estats Units, és el del 94, no? El del Naranjito, així en Mestalla, i vas debutar un 5 de desembre d'aquest any 82 contra el Salamanca. Milla d'entrenador, i me va canviar Isqui en la segon part, quan faltaven uns 20 minuts, me pareix, 20 o 25 minuts, en la segon part, per Àngel Castellanos, en pau descanse. I són moments d'emoció, és que són irrepetibles, no? Són irrepetibles, imborrables, són moments en els que, hasta que no cruce la línia de... Jo solo es que volia cruzar la línia, perquè, claro, estàs ahí calfant, està, sí, el canvi, però sabeu que n'hi ha moltes vegades que els canvis, estàs a punt d'eixir i per lo que siga n'hi ha un xor que se cau, una lesió, un gol inclús,
1: i
0: canvia l'entrenador d'esquema o de decisió, i no, jo solo es que volia eixir. I
1: que bueno, es materialitze, no?, esta eixida, sí, este debut.
0: I, claro, i debutar en 17 anys no era fàcil. Ostres, és que tenia 17 anys, jo estava jugant en el juvenil i passe al Mestalla i debut en el primer equip. Això era impensable. Un xiquet de Alboraya, de la terra de la xufa, en 17 anys, pues, no, són moments que no s'olviden.
1: Jo crec que no ho oblidaràs en la vida, efectivament, però, a més d'això, hi ha moltes actuacions teues que ningú oblidarà en la vida. Entre altres, les internacionals, no? El moment en el que, recordem, estigueres a punt, has nomenat als Estats Units i estigueres a punt d'anar a aquest Mundial, precisament.
0: Sí, l'ha nomenat perquè és que me ve el record i avui que s'està jugant en Estats Units este Mundial, va ser en la meva carrera m'ha faltat dos coses, no? Una, guanyar un títol, que la nostra generació desgraciadament no va guanyar un títol, però estem molt orgullosos de... Per mi el títol era pujar de segona a primera, que no és fàcil, quan baixa el València a primera, pujar amb tots els xavals de Mestalla, i tenim una plantilla que si eren 22 eren 20 nacionals, i dels 20 nacionals n'hi havia 15 que eren d'ací, de casa, de l'escola. I després el no haver pogut ser internacional, sí, va ser en 12 ocasions, crec que sent, 11 o 12, però no haver pogut anar al Mundial d'Estats Units.
1: Però és que ja, és que pensàvem que anaves.
0: No, pensàvem tots que anàvem. Ahí entra una part emocional que me va deixar molt, molt tocat durant un temps, un temps el temps de l'estiu.
1: Perquè estaves comptant per a Clemente en els
0: partits previs. Havia jugat tots els partits de titular, tots els partits previs. És com si ara, pues, li haguessin dit a no sé, a qualsevol de les, a Yamal, que juga tots els partits, que no va al Mundial. Yeah. Salvant les comparacions, no estic comparant el que és el jugador, estic comparant el fet. I claro, i quan veus, a més, ese dia estaven tan convençuts i tan orgullosos i tan contents de qui anàvem a anar a la selecció, perquè recordeu que estàvem anant a la selecció Camarasa, Boro i jo. I Boro estava ja en el Depor, en

0: quan...
1: Bueno, però és ADN Mestalla.
0: Però, claro, estava aventxuat des de juvenils. Boro jo aventxuat des de cadet, juvenil, i Camarasa s'incorpora després, però érem tres valencians que jugàvem en la selecció espanyola representant del València.
1: Éreu la defensa d'Espanya.
0: Ostres, això era molt difícil. I estaven tan convençuts d'aquesta citació per al Mundial que varen quedar tots, tota la plantilla, a dinar en un restaurant.
1: Per a celebrar-ho?
0: Per a sentir, com fan ara, per a sentir per televisió...
2: No me digues.
0: Sí. Per a sentir per televisió, pues, com donava la llista.
3: Sí.
0: I, bueno, és el que varen fer. Varen sentir la llista i quan acaba la llista, pues, no estava el meu nom. I claro, era un silenci per part de tots.
4: I a tu no te digui abans res? O sea, no parlaren en tu?
0: No, no.
4: No s'enteraren en aquest moment?
0: S'enteraren, però igual que ara, també s'enteraren.
3: Sí.
0: Claro, però més o menys saps... Tu,
4: clar, clar.
0: Tu percibisses si vas a anar o no, no? Però era inimaginable que pensaren que no podia anar, perquè havia hecho tots els partits de la fase prèvia, no? Però, bueno, se quedaren molt despagats. No ho varen celebrar de la manera que tocava, però, bueno, són coses que passen i està oblidat.
1: Bueno, tu igual ho has oblidat, nosaltres no som oblidat. El Consell d'Experts de Fora de Cobertura vol participar de la teva entrevista, Fernando, i així és que, en el teu permís, anem a escoltar les preguntes que ens fan. Primera pregunta del Consell d'Experts de Fora de Cobertura per a Fernando Giner, jugador del València.
5: Bon dia, Fernando. Tu creus que encara pots anar al Mundial si algú se lesiona?
0: Pues sí, claro, que m'agradaria anar al Mundial encara que haver assegut a Borelo. Però sí, anar a un Mundial sempre és des de dins o des de fora, sempre és un orgull, perquè estàs apoyant i defendent a la teua selecció i sempre és un orgull.
1: En resposta a la pregunta, encara que algú se lesione, igual que, crec que ja hi ha reserves, no? Hi ha reserves?
0: Sí, per supòs.
1: O sigui, confirmem que no estàs en la llista de reserves.
0: No.
1: Val, però bueno, efectivament, el volem per la tele, no hi ha problema. Segon pregunta del Consell d'Experts per a Fernando Giner.
6: Hola, Giner. Què creus que li falta enguany a la selecció?
0: Què li falta?
1: Sí.
0: Home, pues és difícil aquesta resposta perquè la selecció jo crec que partís com a favorita, però a més és que realment té tot el que necessita. Bons jugadors, bon cos tècnic i un xoc que jo, per a mi és el millor xoc del món. Però això no significa que ser campió siga fàcil. Però no, jo no tocaria res.
1: La IA ha dit que guanya Espanya.
3: Vaya.
1: Així és que si ho diu la IA, pues serà de veres. Perquè mos interessa. Tercera pregunta del Consell d'Experts per a Fernando Giner.
7: Hola, Giner. Què mola més? Guanyar el Barça o el Madrid en l'últim minut? O trobar-te 20 euros que no sabies que tenies en un pantaló vell?
0: Guanyar el Barça o el Madrid, sempre.
1: Si són 50 euros, ahí ja, ahí ja parlem. És una emoció que no se pot escriure, no, Fernando?
0: No, a veure, guanyar el Madrid o el Barça en Mestalla... pues es algo que siempre que es el equipo a batir, ¿no? Totes les temporades, ¿no? Encara que yo siempre día cuando jugaba y encara ahora continúe opinant que no es el partit més important. El partit més important precisament per equips com el València són tots els demés menos el Barça i el Madrid. Però de cara a l'afició i de cara al orgull i de cara a la confiança en uno mateixa, pues guanyar al Madrid o al Barça pues significa que tu tens nivell també pa estar ahí.
1: Si tu vas el primer fora del descens i de repente li guanyes al Madrid 5-0, tot va bé.
0: Això és el que pareix, però això és el que...
1: Per això... La realitat no és això, però la percepció...
0: No, la realitat, sí.
1: La percepció és que de moment estàs en un punt d'eufòria en què penses que vas entrar a la Champions.
0: Claro. Però no és això, perquè si tu estàs en la cola i li guanyes al Madrid o al Barça, pues pues el de mes pense, bueno, el Madrid o el Barça quan no necessiten, pues s'han deixat anar perquè el València està per el València o qualsevol equip de darrere, que moltes vegades passa que l'últim li guanya al primer. Sí. No s'han confiat, no, jo vull jugar contra el Madrid o el Barça, però estan darrere d'ells, no estan al final, perquè entonces sí que n'hi ha motius clars de saber que tu tens un nivell paregut al d'ell.
1: Escoltem la quarta pregunta del Consell d'Experts de Fora de Cobertura per a Fernando Giner.
2: Bon dia, Giner. És veritat que en el Bernabéu sempre te furten la cartera?
0: La cartera i el baló i bueno...
1: Has tingut aquesta sensació de no poder fer res front a una situació que clama el cel?
0: Sí.
1: En el Bernabéu?
0: Sí, sí, claro que sí. Però... Pero después te dones cuenta como a profesional que es que este son es normal, los árbitros son personas que están influenciadas también, encara que tú puedes decir que no tienes ninguna influencia, porque el árbitro yo confío en el bon fet del árbitro, de lo que arbitren, de lo que opinen, pero tenen la seva opinió, tenen la seva forma de pensar, coneixen els jugadors moltes vegades, avui en dia en el VAR ja això està més anul·lat, no?
1: S'ha moderat un poc
0: moltíssim més, perquè ara no pots enganyar, antes podies enganyar a l'àrbit.
1: Encara han vist coses així i tot que després la tecnologia...
0: No. Sí, jo no estic d'acord en moltes coses del VAR. No. El VAR són els que val per coses objectives. Les subjectives és com si no tinguérem res.
1: Efectivament.
0: Perquè si en tres persones que n'hi ha ven 10 càmeres de televisió no se fiquen d'acord i li passen la responsabilitat al que està en el camp, o sigui, per què estan?
1: És com, a veure, la decisió sempre és de l'àrbit, no?, que està en el camp.
0: Claro, però jo el que dic, si tres no se fiquen d'acord mirant de tots els ángulos y le digo al árbitro que decidisca ahí, no fa falta decidir, lo que ya ha pitat es lo que valga, porque si tres no se fiquen de acuerdo, pues lo que ha pitat es lo que val.
1: Pero un moment, el VAR siempre le digo al árbitro perdón, pareix que pot ser o sospitem de, però tu decidís, sempre és així, no?
0: Vale, però...
1: O no li diuen mai... Pregunte.
0: No
1: li
0: diuen, quan tens molt clar...
1: És penalti, pita quan... penalti i s'ha acabat, sempre ho revisa.
0: Però quan tens molt clar, és molt clar, no fa falta revisar.
1: No revisen.
0: Però si no és molt clar, no li digues a l'àrbit que decidís que hi o dir-li, bueno, lo que has pitado és lo que vale.
1: Ja està. Bueno, anem a l'última pregunta del Consell d'Experts. Que és, a més, molt concreta i un poc personal, Fernando.
0: Anem a veure.
3: Bon dia, Xufa. Si veixeres a Clemente, el convidaries a una horchata o li la tiraries per damunt?
0: No, mai li la tiraria per damunt. El convidaria a una horchata, el convidaria a dinar i, de fet, jo l'he convidat a actes que li ha cridat personalment. Jo he coincidit amb Javier Clemente en moltes vegades, jo he estat de delegat en la selecció espanyola i ha coincidit en Javi Clemente i mai havent parlat d'aquest tema, perquè entenc que en el seu moment tindria els seus motius per a no dormir. I ja està, i això ja ha passat, i ja ha passat. Entonces, no, el convidaria a una horchata, però supos que sí, perquè també pense que no me duria el Mundial, però me dugué als 12 partits anteriors. Entonces, tinc que agrair-li que me va fer internacional i que va jugar molts partits en gent que bueno, era top en la selecció espanyola.
1: Bueno, igual un altre... igual que vos porta l'horxata, sí que la tiraria per davant. Però és un altre tema. Un aplaudiment per al Consell d'Experts, que s'han portat molt bé. S'han portat de categoria. Anem a fer una breu pausa publicitària i tornem més ràpidament en la previsió meteorològica.
8: Fora de cobertura. Donís Salvador.
9: Dicen que empiezan en junio, pero se sienten mucho antes. Se ven, se disfrutan, se viven. Porque hay experiencias que no se pueden contar. Las tienes que vivir. Poderes de San Juan de Alacant, declaradas de interés turístico internacional del 20 al 24 de junio. Antes de que empiecen, ya están pasando. Generalitat Valenciana.

0: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
1: Fora de cobertura. Donís Salvador.
2: 11.35, seguim en Fora de Cobertura, en Apunt Ràdio. Lluís Obiols, com estàs?
3: Molt bé, i vosaltres?
2: Molt bé, així pendents de si el caloret este... Quan hi havia pluja, perquè hi havia pluja. Quan hi havia vent, perquè hi havia vent. Ara és que
3: fa molt calor. Perquè hi ha calor. Però saps, el problema de la calor és que dura molt, saps? Vull dir, la pluja són dos dies, el vent també... la calor ja s'ha instal·lat i anirà més. A veure, nosaltres, dintre el que cap... nosaltres estem en una situació de temperatures més o menys raonables o més o menys les pròpies per a l'època de l'any. Sí. Però torna a entrar una bombolla d'aire càlid cap a França, cap als Països Baixos, cap al centre d'Europa, que allà tornaran a tindre temperatures excepcionals. Nosaltres, així, tindrem calor, és evident, amb aquestes màximes. Mira, ara, per exemple, fa 20 minuts ja teníem 31 graus a Manises, 31 graus al Valat dels Sorells, 31 graus a Vilamarxant, i la nit en alguns casos ja no s'ha baixat dels 20. Per exemple, a Calp no s'ha baixat dels 20, 22 graus de temperatura mínima, a Benicàssim 22 graus de temperatura mínima, de les més baixes avui, 12 graus de mínima a Vilafranca i 12 a Utiel. Durant els pròxims dies sí que pujaran un poquet més, sobretot a l'interior, tindrem una sensació de basca acusada a la costa, perquè augmentarà la humitat, però vaja, de nou tot indica que la zona zero de la calor tornarà a ser el centre d'Europa. I el Cantàbric. El Cantàbric està en una situació realment complicada per aquestes altes temperatures i també pels incendis forestals. És que el Cantàbric, hi ha una cosa, sí, que quan bufa el vent de sud, nosaltres temem el ponent, no? Quan ve el ponent, fa aquestes temperatures i tal. Però el seu ponent, o el nostre ponent, és el seu vent de component sud. Per tant, quan bufa el vent de sud allà, té les mateixes conseqüències que quan bufa ací el ponent. Pugen molt les temperatures, baixa la humitat, augmenta el risc d'incendis, perquè, clar, creua tota la península, creua tota la zona de la cordillera Cantàbrica i arriba molt sec i molt càlid. I és el que tindran estos dies, estan tenint, amb aquests incendis forestals, i és el que també, juntament amb la dinàmica de vents, eixa massa d'aire càlid que es retirarà sobretot cap al centre i al nord del continent europeu.
2: Ja ha passat el 40 de mayo, ja ens podem, sí, sí, llevar el sallo.
3: Mm-hmm. Home, és que si no te l'has llevat ja...
2: No. Jo, jo al final, si continuo fent aquesta calor, me llevaré el nòrdic, perquè està apretant estos últims dies, però vull saber si ja no va a ploure o no tenim a la vista
3: ni una ruixó. Escolta, sí. Esta vesprada, sobretot a última hora del dia, pot caure alguna cosa.
2: Home.
3: Al racó de Mus,
2: Alba,
3: a la zona de la vall de Cofrents a Iora, de matinada alguna gota podria caure a les comarques d'Alacant, i demà de vesprada sí que augmenta el risc de tronades, sobretot interior de la província de València. Interior de Castelló no tant, però interior de la província de València.
2: Dime que és una ruixolla.
3: Sí, és una tronada d'estiu. És una tronada d'estiu. De fet, a la resta sí que demà tindrem alguns núvols més, però vaja, les temperatures paregudes a les d'avui. Avui se fan aixes màximes de 34, 35 graus, a zones de la Ribera Alta, de la Costera, la típica zona on sempre fa més calor, i després els pròxims dies quedaria algun ruixat en zones interiors, sobretot en zones de muntanya, que també és molt típic de l'estiu, però vaja, la resta jo diria que ja el mes de juny ja el podem finiquitar pel que fa a pluges, i el mes de juliol és un mes molt sec.
2: Pues escolta, tant... a veure, 22 graus en Calp, ni tan mal per anar
3: mínima,
2: a menjar marisc.
3: De mínima. Ah, home, i tant. Bueno, clar, escolta, a menjar marisc...
2: Temperatura que siga.
3: No importa la temperatura, no? Per cert, una dada, estos dies, este cap de setmana, hem tingut l'eixida del sol més matinera de tot l'any. Perquè no és el dia més llarg, però ara ja es començarà, demà ja es començarà a curtar segonets, el dia de matí, i encara s'allargarà de vesprada. Per tant, el dia més llarg sí que és el dia del solstici, el 21 de juny. Però perquè es pon el sol més tard i ja ix un minutet més tard.
2: Perquè s'entreté per ahir, no sé, per lo que siga...
3: Sí, no. Sí, mira, amb la mariscada.
4: S'entreté per ahir una horxateta... No? Sí, sí.

tots els dies de la setmana. Una programació feta per a tu i arrelada en la Comunitat Valenciana. Apunt Ràdio. De tu a tu.

0: A Punt Ràdio, de tu a tu, amb especial atenció a la informació local, comarcal i del món de l'esport. L'economia per a totes i tots.
1: Cada decisió econòmica ens toca i cada veu experta ens ajuda a veure més lluny. Compartim el valor i junts en fem cadena.
0: Cadena de valor, amb Javi González. De dilluns a divendres, de 3 i mitja a 4.
2: Comença el dia en A Punt Ràdio amb l'última hora dels nostres pobles i ciutats. En A Punt Ràdio posem l'accent en l'actualitat. Posem l'accent en tu.
3: L'esport valencià en directe i amb passió. A Punt Ràdio, de tu a tu.

0: Sonem, música valenciana en la ràdio Da Punt. Referents del rock mediterrani. Escoltem Brossa d'Air, de Pep Laguarda.
1: El vent arrasa

El rock i pop valencià dels anys 80 en la ràdio d'Apunt. Escoltes la resistència, el punk rock valencià dels 80.

Els clàssics del rock valencià en la ràdio d'Apunt. Escoltes Terminal Sur, l'art i rock mediterrani valencià dels 80.

tots els dies de la setmana. Una programació feta per a tu i arrelada en la Comunitat Valenciana. Apunt Ràdio. De tu a tu.

punt. Els últims 90 minuts en A Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Salva Gomis i Carlos Urrutia.

Salutacions, bona nit, benvinguts i benvingudes a l'últim tram del Punt a Punt, els últims 90 minuts. Temps de ràdio per a l'esport en A Punt Ràdio, amb Manolo Palomar, el control tècnic de so, amb Carlos Urrutia, a l'edició i producció del programa, i amb el que vos parla Salva Gomis, al capdavant del mateix. Com ja sabeu, i des de fa unes setmanes, els dissabtes i diumenges els farem companyia nosaltres, des de les 11, ui, des de les 11 i 58, fins a les 12 i mitja, perquè ja sabeu que, bueno, pues ara en el Mundial, evidentment, trastoca l'horari del Punt a Punt, el trastoca o el completa per als partits que, bueno, pues en el cas d'avui, Països Baixos davant del Japó, que jugaven a les 10 de la nit i que, per tant, bueno, pues, afecta a estos últims minuts del Punt a Punt. Ja sabeu que podeu participar a través de les nostres xarxes socials en x@90minuts, el 90 en xifra, la resta en lletra, en Instagram, 90 Minuts Ràdio, en tot en lletra, i en TikTok, @90minutsradio, el 90 en xifra, la resta en lletra. Per a àudios, al WhatsApp, al 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01. Ahí podeu opinar sobre el programa, sobre el que hi ha cada cap de setmana i sobre la pregunta que vos deixem en els nostres canals, que en el dia d'avui

0: és què et sembla l'operació i el perfil que el València està avançant i tancant en Ryonosuke Sato, el jugador japonès. Què et sembla aquesta operació? Què opines? Després escoltarem l'opinió dels oients, però la informació que tenim nosaltres i que hem estat contant durant el dia és que, bueno, pues, és de veres que eixia este migdia, esta vesprada, el company Kazu Kakiuchi, company del Japó, parlava de que, bueno, pues el València anava a pagar per el jugador Sato del Futbol Club Tòquio una quantitat de 4 milions d'euros i que, bueno, pues, també hi havia una oferta del Feyenoord, però que el jugador havia decidit que volia jugar en el València. La informació que tenim nosaltres sobre Sato és que este jugador està molt prop de ser jugador del València, que estan negociant-se eixos últims detalls del traspàs. La informació que tenim nosaltres és que és de menys de 4 milions, que no és de 4 milions d'euros i que ocuparia fitxa sub-23, és a dir, tindria fitxa del filial, però que jugaria en el primer equip. És un jugador que pot actuar per banda i en la mitja punta, és a dir, en tot el front d'atac. Té de 9 anys, és de la generació 2006, va complir 20 i, bueno, pues, en quant a aquests detalls que tenim, és que pues, la intenció, o almenys el que pensa el jugador, és que es pot tancar l'operació en les pròximes hores i que, bueno, pues, aquest traspàs que el València no va a pagar, a mi, almenys el que em diuen és que no arriba als 4 milions, pues, lo que sí que deixarà és entre un 10 i un 15% de futura venda al Futbol Club Tòquio. El jugador, en principi, segons el que té avançat amb el València, firmaria 5 temporades, és a dir, fins a 2031 amb el València. Així que és la informació que tenim sobre este jugador del Japó, Ryonosuke Sato, i ara de seguida també ficarem en la taula de la tertúlia, avui un poquet més curta este assumpte i altres que també tenim de tuita per a comentar, però ja sabeu que els dissabtes i diumenges a partir d'ara el format és un poquet diferent, que moltes vegades no hi ha editorial ni fotos, així que anem a fer una pausa per a la publi i ens endinsem ja mateix en aquest temps de tertúlia amb l'anàlisi de tot el que està passant i el que ha de passar, bueno, pues durant el cap de setmana i el que ha passat en el dia d'avui. Són les 12 i 2 minuts i així comença punt a punt els últims 90 minuts.
1: Gràcies per escoltar-nos. Som a punt.
2: ¿Buscas un coche diseñado para disfrutar al volante? ¿Y equipado con la tecnología que te hará emocionarte como en una montaña rusa? ¿Y solo este mes desde 14.900 euros financiando con Stellantis Finance? Descubre el coche pequeño líder en Alemania en tu concesionario Opel más cercano. Más en opel.es.
3: Ven a Ferto, tu concesionario Opel en Torrent.
4: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en A Punt Ràdio.
5: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
6: Vols que la teva empresa siga part d'esta experiència?
5: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
4: Vibra amb els esports d'A Punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
6: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A Punt Ràdio.
7: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
6: Juga amb nosaltres esta temporada.
8: Vigusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vigusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
4: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en A Punt Ràdio.
5: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
6: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
5: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
4: Vibra amb els esports d'A Punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
6: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A Punt Ràdio.
7: Escriu-nos al correu publicitat arroba

0: Parece que...
1: Què dius tu? El futbol moderno.
2: Sí, sí, no, no, a mi no m'agrada, no, no. Per això dic que me sume a Javi Teruel. No m'agrada la moda esta del cooling break, però ja no el Mundial, sinó en la Lliga, que els partits ara en comptes de 90 minuts hi ha viatges que els partits ja saps que com a mínim vas a jugar 100 i n'hi ha partits de 110 en funció dels allargs, en el descans, en la mitja part i al final del partit. Al final s'ha convertit en un negoci i no té res sabor en lo que era, evidentment, en els 90.
0: El tema del VAR mal usado. Para mí los 5 cambios son demasiados. Oye, para mí son demasiados. Cambias demasiado el partido.
3: Como una excusa en la pandemia y se queda.
0: Sí, para mí son demasiados cambios. El tema de, no sé, tantas cosas. 25 convocados, 23 convocados.
2: Y aún es que sin cambios el que fa es... ajudar encara més als equips que ajudar als equips que tenen profunditat de plantilla.
0: Sí, claro,
2: al sabes... Villarreal, al Atlético de Madrid, al Barça, al Real Madrid.
0: Tú sabes esa plantilla de jugadores que son 23 y dices que fin de semana voy a jugar sí o sí porque voy convocado aunque no juegue. Mm. Antes hoy iban 16 y habían 7 que se quedaban en su casa o se iban por ahí tranquilamente y podían hacer planes. Ahora van todos convocados.
3: Ahora es una faena.
0: Aunque no juegue, no juego todo el año, pero estoy sentado en el banquillo porque me convocan. Che, oye, tengo el fin de semana un plan. El martes entreno mal, a ver si me desconvocan. Eso es fútbol.
1: ¿Tú sabes lo que lo estás diciendo? Es una verdad como un tema.
0: Claro que, sí, claro que lo sé. ¿Que hablo con los futbolistas? Claro que sí.
1: Chavos que compren billetes para Ibiza on Demand.
0: Claro. Según cómo entrenar, que sí.
1: Sí, pero la madre
3: y les gastan en tenites de abans, que... Bueno,
1: pues, o la esquena.
3: O la esquena.
2: Problemes de esquena son...
1: Mítics.
2: Sí, sí.
3: Era així.
2: Futbolistas entrant en el maletero dels cotxes, coses que passaven.
3: Vos pregunte per més nos, però va, que tenim que anar picaet. Ahir contàvem informació sobre Meunier. El València ha avançat en esta negociació a nivell econòmic en un acord en Meunier. I estan en aquests detalls de... És un any més un, Meunier vol dos... ¿Qué faríeu en Tomás Meunier y qué vos sembla estos avances del Valencia?
0: Yo, mi experiencia es un año. Si es que lo has tenido con futbolistas de esta edad que no sabes cómo van a rendir, su futbolista con más proyección en principio y con más proyección, no, con más proyección tiene poca ya.
2: Con más calidad. Más calidad y más fútbol, más nombre que
0: Fulquier. Pero creo que con un añito ya estaría bien y luego vemos lo que pasa.
3: ¿Un mes un?
0: Sí, pero no acabo de entender la política de fichajes del Valencia. Luego entramos en eso si quieres, no acabo de entender la política de fichajes. Meunier, ahora el japonés.
3: Ahora entre Mensato.
0: No acabo de entenderlo. Pero bueno, bien, oye, yo no soy director deportivo de Valencia.
2: Bueno, es un lateral que arriba al menys en una trayectoria més coneguda per a nosaltres del que va arribar Thierry en el seu moment.
3: Hombre, bueno, tampoc era difícil,
2: No, no, vull dir... Fulquier o incluso Renzo Sarabia, pero sí, lo menos sí. Este tipo saben quién es, saben que juega fútbol, saben que ha sido internacional, claro, que estén parlando. Y yo no veig mal un lateral dret en experiencia, en grandes equipos, pero a un proyecto nou del Valencia no me pareix un mal fichaje y respecte del contrato yo le haría evidentemente un 1+1 de manual.
3: Estan ahí, en aquesta situació de tractar de veure un poquet què és el que plantegen en Meunier. L'altre vessant o l'altre nom que s'ha parlat molt és el d'Andrés García, però Andrés García evidentment no va esperar eternament al València. I més no, quan el que està veient és que no li torna a
2: quedar. Però hi ha un problema, hi ha una situació que és el Mundial. Vull dir, l'Aston Villa té que jugar una Supercopa d'Europa, té molts futbolistes en el Mundial, és un títol europeu i l'Aston Villa fins a l'últim moment de mercat no va fer cap moviment d'eixides ni d'arribades, perquè necessita
3: perjudica Andrés García.
2: Clar, evidentment, però és el que n'hi ha. Vull dir, per el que hem pogut saber de l'Aston Villa, la resposta sí, és a dir, hasta que no acabi el Mundial no va haver moviments, anem a veure els futbolistes que terminen el Mundial, com acaben, quan acaben i en quins anem a poder comptar per aquesta Supercopa, perquè és un títol, evidentment, que està en xoc.
0: La València hace falta dos laterales,
3: Sí, sí, és que van a firmar dos. Bueno, volen firmar dos.
0: Pues por eso lo digo.
2: Un traspàs i un cedit.
3: Sí, o el perfil veterà i el perfil sub-23, que és el que contàvem durant setmanes així, i Andrés ja no és sub-23. Andrés ja, esta pròxima temporada, ja és jugador que no podria compaginar el filial amb el primer equip. Vos pregunte perquè és la notícia del dia en quant a València Club de Futbol i és la informació que ha desvelat el Chapó, el company... És que ho tinc a segona, si no és impossible. Kazu Kakiuchi.
0: Sí, Kakiuchi. Escribe ahí en el... Sí.
3: De tota la vida.
2: En el as d'allí de Chabot.

0: 12 i 23, anem amb l'opinió de què, l'opinió dels oients sobre este nom. Diu Jorge López Santana, millor que la de Txenca, a priori, és una aposta, ja, això és més del que han fet estos últims anys, després de podrà eixir pitjor o millor, depèn del jugador. Rob diu, és jove, té potència, regat, és ràpid i llançador de penaltis, no pinta mal, però la Lliga Espanyola, pese a la devaluada que està, és més competitiva que la japonesa i, a més, està... el factor de l'adaptació. Un Kang Lee 2.0. Tant de bo, sigui així. Santi, pa vendre camisetes en Japó, igual val. Pa jugar al futbol i venint de Meriton, en que tinga dos cames, bo. Sebas, diu, el problema de l'operació no és el xaval. Sempre és il·lusionant traer a la gent que despunta. El temor és pensar què ha llevado a Meriton a autoritzar un coste de más de 3 millones de euros, sabiendo que no pagaron 600.000 por alguien como Carlos Vicente. Algo hay detrás. Indirana diu, 4 milions és el fitxatge estrella d'enguany, extrem baixet, de pas curt, que condueix pilota abans d'atacar espai, xut sec i dur, bon timing en arribar a remat, ui, el té analitzadíssim, no massa velocitat ni guanyador cos a cos, però bona eixida i amague, no sé, el meu fill el qualificaria de random. Maximilian diu, si és veritat que l'equipació és totalment blanca, jo ja me baixe definitivament del Meriton Club de Futbol. Bueno, pues així sembla que és. Josebi, lo millor que no s'entereu fins que no està fitxat. Ah, bueno, és una crítica als periodistes, gràcies. Fermín, 1909, és que no vaig entrar en polèmiques. A veure, el València necessita gent més experimentada en primera i en Espanya. No sé qui és ni com juga, la veritat. Partir la madre, diu, me gusta, toca adelantarte a otros clubes para llevarte talento joven y barato, una inversión de presente y futuro, dada tu economía, hay que moverse así en el mercado, se va notando algo la estructura. Docker Che, incomprensible, casi 4 millones por un japonés de 19 años. Miguel, ahora a por un defensa con salida de balón y a por un buen delantero, y explica una imagen de Oliver y Benji vestidos de la camiseta del Valencia. Señor Marrón, es buena señal que se gasten dinero y más en promesas, pero vamos, que es bastante arriesgado cuando tienes jugadores tipo Joel Roca, La Rubia, Calatrava, por eso o por poco más. A ver si el año que viene se rascan los bolsillos. Arcadio Pérez Sanz, mensaje claro a la academia de lo que van a contar con ellos. Estarán deseando empezar la pretemporada para ver cuántos se van a engañar, a cuántos van a engañar el charlatán de Cheste, y se queda en una temporada donde van a jugar menos que yo haré viajes a la Estación Espacial Internacional. Es que ens arriben un punt més de missatges, anem a llegir un parell més. Otra broma de mal gusto de Meriton. I este quién es? Pregunta Tonet Contreras. I per acabar, ens arribava un missatge de la penya valencianista del Chapó, del nostre amic Taka Okuyama, que deia que allí evidentment està generant molta expectació en la penya valencianista del Chapó i que creuen que és el millor jugador i millor extrem japonès adolescent del moment, que és un bon recanvi per a Diego López. Jo crec que, en general, a la gent no li acaba de desagradar, perquè sempre tens el dubte de i si és bé.
1: A mi el que me deixa al·lucinat és la quantitat de temps lliure que té el personal per a veure la lliga japonesa.
0: Si és de veres que el coneixen, eh? N'hi ha un parell que han analitzat el jugador.
1: Bé, sí.
0: Que igual...
1: Està, no 15, tinc res a dir.
2: 15 de juny, Mundial, tot nos gusta. Luego el 18 de agost empieza la liga.
0: Tots coneixem els de Curaçao, no?
2: I tot nos parece fatal, claro. 15 de juny, tot fabuloso.
0: Vos fas la última, perquè avui València Bàsquet s'ha clavat en...
1: Que estic veient a Koeman i m'estic posant
0: negre. Tu no te'l vas a trobar, no? Vale, que jo he escoltat a Cañizares que si guanya Països Baixos el Mundial se tatua la cara,
1: cara de
0: Koeman. Vos pregunte
3: en calcomania.
0: Per València Bàsquet. S'ha clavat en la final davant el Barça després de guanyar la sèrie 3-0 davant Juventut de Badalona. Què penseu que pot passar en una temporada històrica? És la quarta vegada en la història que arriba València Bàsquet a la final de la Lliga.
1: Pues que arribes com a favorit a una final en el factor canxa a favor contra...
0: No m'agrada el favorit. No m'agrada lo de favorit.
1: Pues és lo que n'hi ha.
2: Pues no són favorits.
1: Perquè són favorits, no ultrafavorits, contra el pitjor Barça dels últims 5 o 6 anys.
2: Sergi, jo ahí... Cuidado, que el Barça...
0: ¿Tú piensas que esta semana el mensaje de Pedro Martínez de somos favoritos?
1: No, ni de todo.
2: Pero
1: el equipo favorito es el que tiene el factor cancha a favor y el que entra como a cap de serie. ¿Estén de acuerdo o no estén de acuerdo? Y el que arriba a la Final Four.
0: Sí, yo sé lo que vos
1: decís. Vale.
2: Yo sé lo que vos decís. Yo soy el mejor jugador de Europa jugando. Que sea Montero.
0: Pero para mí la presión... Pero el Barça.
1: Sí, pero no soy China, pero que ni ha que expulsarse ya la vitola de equipo pequeño, que ya que agarraré el bow para un toca, que Valencia Basket es favorito en la eliminatoria, que ha hecho una temporada espectacular.
2: Pero ellos lo saben. Ellos lo saben.
1: Pues ya está. Pero que ya está, que no somos un equipo menut, que somos un equipo gran.
3: Hostia, que me está en la final.
0: Concedida.
2: ¿Por qué se enfada ahora? ¿Por qué seguimos llegando a la final? ¿Se ha enfadado?
0: Está enfadado.
2: Quiero decir que el Barça no es el Barça de hace un mes. El Barça ha cambiado mucho.
3: Ahora son los Knicks.
2: No son los Knicks, ni mucho menos, pero no se le va a dar hace un mes y medio. Es un Barça que cuidado, que quiere cerrar la temporada por todo lo alto.
3: Sí.
2: Y que lo digo, yo creo que va a ganar Valencia Basket en el cuarto partido. En el cuarto, yo para que culo. Me gustaría en tres, sinceramente.
3: En el tercer.
2: Me gustaría en tres, porque ya está bien. Joder. Pero creo que en cuatro se le puede liquidar. Y si son favoritos.
0: Se tienen que ganar, compañeros Carlos. ¿Guayem o no guayem?
4: Seguro que sí.
0: Venga, pues 12 y 29. Buena nit a tots, Sergi, Javi, adeu. Carlos. Adeu. I vos deixem amb els compas de Fem Banda. De seguida tindreu el podcast disponible, Més Esports, en esta sintonia, ja demà dilluns a les 11 de la nit en Més 90 minuts. Acaba el punt a punt, últims 90 minuts. Comença la nit, gràcies, adeu i fins demà.

0: Des de primera hora del matí, la informació de proximitat. A Punt Ràdio. De tu a tu.
1: Són les 7.
2: Les notícies del matí. Amb Alba Requejo.
1: Bon dia de dilluns 15 de juny. Arrenquem la recta final del curs amb la mirada posada al setembre. De seguida ens parem a mirar quina és la situació i què podem esperar per al pròxim 26-27, però el cap de setmana ens deixa una notícia internacional important. Eixe acord de pau entre els Estats Units i l'Iran per a posar fi a la guerra i reobrir l'estratègic estret d'Hormuz. Això després de més de 100 dies de conflicte. Ja saben que Donald Trump havia pressionat perquè el pacte s'anunciarà este diumenge, el dia del seu 80 aniversari. I després de setmanes d'especulacions i de declaracions contradictòries, finalment s'ha anunciat fa només unes hores que sí, que hi ha acord i que se signarà divendres a Suïssa. Trump ha assegurat en la seva xarxa social que els Estats Units alçaran el bloqueig sobre els vaixells que entren i eixen dels ports iranians i el vicepresident J.D. Vance diu que és un gran moment per als Estats Units.
3: A big moment for the United States of America, thanks of course to the president's leadership and the hard work of the entire
1: un gran moment gràcies al lideratge del president nord-americà, diu. Per abans, este acord significa també que l'Iran mai tindrà una arma de destrucció massiva i, a més, que complirà la seva promesa, diu, perquè hi ha un enfocament que permet verificar-ho. Ha dit en una entrevista a la Fox esta nit que este pas, este acord, posarà fi a la guerra i farà que l'Orient Mitjà siga més atractiu.
3: Fundamentally transform the Middle East for the next 50 years. It's going to end the war. It's going to make the Middle East more
1: més atractiu per a la inversió. Bé, arriben també les primeres reaccions d'Alemanya, França, Regne Unit o Itàlia. Elles s'han mostrat fins i tot disposades a alçar les sancions imposades a Teheran. I el ministre Álvarez acaba de publicar un missatge en la xarxa social X on agraeix el treball dels mediadors. De seguida ampliem esta informació. Abans destaquem altres assumptes que també volem destacar en aquestes dilluns. Obrim ja el sumari. Última setmana del curs escolar. Com saben, la vaga de l'ensenyament està suspesa però no desconvocada i es viu una situació d'incertesa prou inèdita en l'educació pública valenciana. Toni Cano, bon dia.
4: Bon dia, Alba. Per davant, un estiu amb reunions anunciades, un estiu de treva, podríem dir, però amb les espases en alt per al setembre. Les negociacions deixen un escenari completament fragmentat, amb consens només en un dels 7 punts en negociació, el de la simplificació burocràtica. Per la seva banda, l'educació concertada ha programat per a la setmana que ens atengui la tercera jornada de parades parcials.
1: Setmana clau també per al PSOE, amb cites importants en els tribunals i també en el Senat.
4: La primera cita és avui. Begoña Gómez, la dona del president Sánchez, compareix davant del jutge Juan Carlos Peinado. Està citada en una audiència preliminar en el possible juí amb jurat en l'Audiència de Madrid. Al Senat, en el cas de Leire Díaz, el PP ha citat en la Comissió d'Interior la directora general de la Guàrdia Civil, Mercedes González. Demà, dimarts, i ja divendres, compareixerà la fiscal general de l'Estat, Teresa Perramato. I per últim, dimecres i dijous, l'expresident Rodríguez Zapatero serà interrogat a l'Audiència Nacional pel possible rescat fraudulent de l'aerolínia Plus Ultra. Escoltem la vicesecretària d'Organització Territorial del PP, Carmen Funes, i la regidora de l'Ajuntament de Madrid i exministra Reyes Maroto.
5: Todo empieza y acaba en Pedro Sánchez y en su persona confluyen el gobierno, el partido político, el PSOE y la corrupción.
6: Tenemos que dejar trabajar la justicia, estamos al principio de un procedimiento y sobre todo defender la presunción de inocencia.
1: I ja estem en Fogueres. Diputació Renfe guanya el ninot indultat de les festes d'Alacant.
4: El ninot que té per lema Alacant, ciutat de llum, és obra de David Sánchez Llongo i és un remolí que reuneix alguns trets representatius de la ciutat: la mar, les palmeres, les flors de l'ofrena o el mosaic de l'esplanada. El president de la Foguera, Diputació Renfe, és Raúl García.
7: Ha sido un momentazo increíble, la primera vez que Diputación Renfe obtiene este ninot indultat per voto seu popular. Acabamos de hacer historia, encima de todo estamos en nuestro 70 aniversario.
1: I en els esports, avui protagonisme per al futbol i el bàsquet. Òscar Forés, bon dia.
8: Bon dia, Alba, sí, perquè avui per fi la selecció espanyola de futbol debuta al Mundial. Serà a les 6 d'esta vesprada al Mercedes-Benz Stadium d'Atlanta contra Cap Verd, una selecció que s'estrena en una Copa del Món. I titular també per

0: L'aire fred que sí que ahir va afectar a Madrid, a algunes localitats d'Extremadura i que ja s'està desplaçant cap a l'est, no? Cap a la Mediterrània. Ens deixarà esta vesprada més tempestes cap a l'interior, que després vos contaré, i damunt avui les temperatures encara seran altes, així que molta informació avui en l'oratge.
1: Doncs després a la mitja ens amplies. Gràcies.
0: Gràcies.
1: Quant a les carreteres, Sònia López, com ens sentim la setmana? Bon dia.
2: Bon dia, Alba. Pel que fa a Alacant, normalitat, també a Castelló de la Plana no hi ha complicacions d'entrada a les ciutats. A València sí que tenim ja uns 2 quilòmetres de retenció a la B30 des de més o menys l'autovia de Torrent cap a la C, també la incorporació des de la Ronda Nord en sentit Port, i comença a veure també aquesta densitat de trànsit ja a Beniparrell, a la pista de Silla, i també a Sant Antoni de Benaixeve, a la pista d'Ademús.
1: Després a la mitja actualitzem informació, així és com es presenta de moment el dia. De seguida en aprofundim en totes aquestes qüestions i algunes altres. Com sempre, les presentacions, Vicenç Ober en la producció i Patricia Valero en el comandament tècnic. Breu parèntesi i anem amb tot.
3: Som A Punt. Gràcies per acompanyar-nos.
4: Un cel blau, un parasol roig, una tovalla a la groga, una excursió a una cala, una becadeta a l'ombra, un poal i la seva pala, un biquini al vent, un llibre a la platja, un sentir que es para el temps. Una sí, una ara i una pregunta. Serà això la felicitat? Comunitat Valenciana, actitud mediterrània.
5: Hi ha viatges que comencen sense planejar-los i acaben canviant-ho tot. L'aeroport de Castelló t'ofereix ara més possibilitats, amb 16 destinacions per a triar, perquè hi ha viatges que acaben passant i comencen així. Són coses del destí. Aeroport de Castelló, Generalitat Valenciana.
6: Dicen que empiezan en junio, pero se sienten mucho antes. Se ven, se disfrutan, se viven. Porque hay experiencias que no se pueden contar, las tienes que vivir. Poderes de San Juan de Alacant, declaradas de interés turístico internacional del 20 al 24 de junio. Antes de que empiecen, ya están pasando. Generalitat Valenciana.
7: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Camp de Túria, 94.5.
8: De tu a tu.
9: Les notícies del matí.
1: Són les 7 i 7 minuts, és dilluns i comencem l'última setmana del curs 2025-2026 amb la vaga en l'ensenyament suspesa, que no com desconvocada, i amb una situació d'incertesa inèdita en l'educació valenciana. Per davant, un estiu amb reunions anunciades, un estiu de treva, podríem dir, però amb les espases en alt per al setembre. Les negociacions deixen un escenari completament fragmentat, amb consens només en un dels 7 punts de negociació, el de la simplificació burocràtica. Ens ho conta tot Paco Miguel.
10: Treva d'estiu en les aules de l'escola pública, però amb les espases en alt per al setembre. La consulta a les bases suspèn temporalment la vaga indefinida després de sotmetre a votació els famosos 7 punts reclamats pels sindicats i la corresponent oferta de la Conselleria d'Educació. El resultat ha sigut un escenari completament fragmentat. L'únic consens total ha sigut el de la simplificació burocràtica. Hi ha acord de 4 sindicats per aprovar un decret en 6 mesos que reduïsca la paperassa. A partir d'ací, el bloqueig és quasi total. El bloc de la vaga ha rebutjat el calendari de ràtios per massa lent, la flexibilització de plantilles per falta de xifres netes, i el pla d'infraestructures IFP tampoc ha tingut acord. Desacord també en inclusió educativa, en considerar curtes les places d'audició i de llenguatge. Pitjor encara, els 2 punts més calents es queden en l'aire. En els salaris, divisió. CESIF i AMPE firmen la pujada de 200 euros al mes, però Intersindical, Comissions i UGT la consideren insuficient. I en el model lingüístic, tancament en banda. El bloc de la vaga tomba la proposta del Consell, en la qual CESIF es va quedar completament a soles. Els sindicats adverteixen, s'acosta un estiu de negociacions tècniques. Si no hi ha millores, el conflicte tornarà a esclatar al setembre.
1: Avui, per cert, a partir de les 8 i mitja, en la televisió d'A Punt, les companyes de les notícies del matí entrevisten la consellera d'Educació, Carmen Ortín. Estarem pendents per veure quins són els titulars que ens deixa. I suspesa esta vaga indefinida en l'educació pública, la concertada ha programat per a la setmana que ens setem avui la tercera jornada de parades parcials. Es queixen de diferència de tracte per part de la conselleria i reivindiquen, entre d'altres coses, un acord per a permetre la jubilació parcial o millorar les plantilles. Anna Moure.
9: No es plantegen una vaga indefinida com la de la pública, però ja porten 5 concentracions i 2 vagues parcials. Els sindicats de l'educació concertada es queixen de la doble velocitat a l'hora de negociar. Reclamen assentar-se amb la conselleria, com s'havien compromès ja fa 6 mesos. Marga Baixauli, de Comissions Obreres, i Vicent Cabrera,

0: Abans de fer CIE.
1: Portem des de que ha començat la legislatura sense negociar res. Estem aturats.
2: El que volguérem és que igualara les forces que està dedicant als companys de la pública que dedicara els recursos i la intensitat en proporció a lo que és la xarxa dels centres concertats.
0: Uns centres que escolaritzen el 29% de l'alumnat a la Comunitat Valenciana i que, segons FESIE, el sindicat majoritari, tenen una llarga llista de mancances.
2: Un acord per a poder jubilar-se parcialment el professorat de la Comunitat Valenciana, millores de plantilles, encetant la negociació en els centres que tenen més necessitats, com són els d'educació especial i de formació professional.
0: Este dimecres, els 5 sindicats que representen l'educació concertada han convocat parades totals o parcials i una concentració a la porta de les Corts.
3: I fora de casa nostra, Toni, el diumenge ens deixa també dos manifestacions per l'educació pública.
4: A Madrid, milers de docents i famílies han eixit al carrer en una nova protesta perquè consideren un desmantellament de l'escola pública en favor de la concertada. Es plantegen iniciar al setembre una vaga indefinida que el govern d'Ayuso considera incomprensible. A Barcelona, mentrestant, una altra manifestació ha reunit bona part de la comunitat educativa per exigir a la Generalitat de Catalunya un gran acord, ALBA, per l'educació pública.
3: I el col·lectiu mèdic també torna a fer vaga, ho fa des d'avui i al llarg de tota la setmana. De moment, per a primera hora del matí, Toni, ja hi ha convocades concentracions a les portes de diversos centres hospitalaris.
4: És l'última convocatòria de les que hi havia previstes per a protestar contra l'Estatut Marc que ha firmat el Ministeri amb els sindicats majoritaris. A la Conselleria de Sanitat reclamen també millores laborals i organitzatives i una ampliació de plantilles. El conseller de Sanitat demana un diàleg sincer amb el Ministeri per a poder traure un nou estatut. Marciano Gómez.
5: Es un estatuto, como podríamos decir, del siglo XX. Tenemos problemas del siglo XXI. Pero lo que no se puede hacer es que se tomen decisiones unilaterales, como el hecho de llevar el anteproyecto de ley al Consejo de Ministros, sin consenso con las comunidades autónomas, cambiando algunas cosas que ya había firmado con el ámbito, como puede ser el tema de la jubilación anticipada, etcétera. No sé, es inconcebible.
3: Comença una setmana convulsa per al PSOE i per a Pedro Sánchez, amb cites importants en els tribunals i també en el Senat. Citats està la dona del president i també l'expresident Zapatero, el Pide Viver. Bon dia.
6: Bon dia, Alba. La primera cita és avui. Begoña Gómez, la dona del president Sánchez, compareix davant del jutge Juan Carlos Peinado. Està citada en una audiència preliminar al possible juí amb jurat en l'audiència de Madrid. En esta sessió, cada part s'ha de pronunciar si cal celebrar o no el juí i en la que es podrien adoptar mesures cautelars. A les 6 de la vesprada és la citació, també la citació de l'assessora de Gómez i l'empresari Juan Carlos Barrabés. Als tres, el jutge Peinado els acusa de corrupció en els negocis, malversació, tràfic d'influències i apropiació indeguda. I als tres els ha advertit que en cas de no presentar-s'hi seran conduïts a la força. Peinado investiga des de l'abril del 2024 la càtedra que codirigí Gómez en la Universitat Complutense de Madrid, els treballs que exercia l'assessora i el software que es crea per al màster. La Fiscalia mai ha vist delictes i s'oposa al fet que siga un juí amb Tribunal Popular, Alba.
3: Paral·lelament a la justícia, el Partit Popular s'aferra el pidi a estos presumptes casos de corrupció de l'entorn de Sánchez.
6: Sí, dura el cas de Leire Díez al Senat, on el PP ha citat en la Comissió d'Interior la directora general de la Guàrdia Civil, Mercedes González. El PP té majoria absoluta al Senat. Serà demà dimarts i ja divendres ho farà la fiscal general de l'Estat, Teresa Peramato. Totes dos per les reunions que l'exmilitant socialista va mantindre en la direcció de la Guàrdia Civil i en la Fiscalia, en els que serien, segons Lucó, pels treballs de Díez per boicotejar els casos oberts a l'entorn de Sánchez.
3: I per últim, dimecres i dijous, l'expresident Rodríguez Zapatero serà interrogat a l'Audiència Nacional.
6: Sí, pràcticament un mes després de conèixer-se i sa imputació. Ho farà pel presumpte rescat fraudulent de l'aerolínia Plus Ultra i després que el jutge José Luis Calama hagi ampliat la investigació a un presumpte delicte fiscal i de contraban per les joies trobades al despatx. Dijous vam saber que una joieria del germà de la popular Ana Mato de Madrid les havia tassades en 1.300.000 euros.
3: El pidia per al PP no són casos aïllats, i tot Sánchez és corrupció. Per al PSOE cal esperar a les declaracions i mantindre la presumpció d'innocència.
6: Sí, estos són els missatges que han enviat en el dia d'ahir la vicesecretària d'Organització Territorial del PP, Carmen Fúnez, i la regidora de l'Ajuntament de Madrid i exministra Reyes Maroto.
7: Todo empieza y acaba en Pedro Sánchez y en su persona confluyen el gobierno, el partido político, el PSOE y la corrupción.
8: Tenemos que dejar trabajar la justicia.

0: Estamos al principio de un procedimiento y, sobre todo, defender la presunción de inocencia.
1: Un apunt més, Alba. Dimecres, coincidint en el moment de la citació de Rodríguez Zapatero en la sessió de control del Congrés, el líder dels populars interpel·larà Sánchez. Tindrem un cara a cara, diu Feijóo, per la degradació política. La portaveu del PNB ho farà pels pressupostos generals i la secretària general de Podem pels plans del govern a partir d'ara. A més d'aquestes cites, el PSOE està a l'espera de la sentència de José Luis Ábalos pel cas de les mascaretes i de la sentència de David Sánchez per la seva contractació, presunta contractació irregular en la Diputació de Badajoz.
2: Gràcies, Elpidian. Estarem ben pendents de tota esta setmana, tots aquests titulars que ens deixaran estos fets. A més, una altra previsió per avui. Arranca l'edició 37 de l'operació Pas de l'Estret, en la qual estan inclosos ports com el de València i el d'Alacant, tot amb una previsió d'augment del 3% respecte a l'any passat, tant en el flux de passatgers com en els mitjans de transport. Anem allà en directe a Alacant. Pere Conca, bon dia.
3: Bon dia, Alba. Sí, durarà fins al 15 de setembre i es preveu arribar als 3,5 milions de passatgers i 900.000 vehicles que passaran pels ports espanyols. Recordem que en les pròximes setmanes milers de ciutadans d'origen magribí travessaran Espanya per a viatjar als seus països d'origen i tornar-hi posteriorment. Entre les principals novetats d'esta edició figura la incorporació d'eines digitals per analitzar i millorar la gestió de la campanya en temps real, en elements com poden ser el trànsit, operacions portuàries, condicions meteorològiques i incidències. Escoltem Manuel Pineda, subdelegat del govern a la ciutat d'Alacant.
4: Hay una novedad importante que es que se va a incorporar el sistema de entrada y salida de la Unión Europea. Los viajeros tendrán que ir pasar con una especie de una cabina donde haya una serie de puestos donde se hará como una especie de foto digital, tendrán que poner, creo que son cuatro dedos en un lugar, tendrán que enseñar también el pasaporte y entonces quedarán ya registrados.
5: Estás escoltant A Punt, les notícies del matí.
2: 7 i 17 minuts. Extingit l'incendi de vegetació que va afectar ahir el terme municipal de Segart, al Camp de Morvedre. Jordi Fuentes, bon dia.
6: Bon dia. El foc va començar al voltant de les 3 de la vesprada i va afectar el perímetre de la Serra Calderona. Emergències va mobilitzar 3 mitjans aeris, 2 unitats terrestres i una helitransportada de bombers de la Generalitat, 2 autobombes i una dotació del Consorci Provincial de València. La intervenció va aconseguir estabilitzar l'incendi en 2 hores, el va controlar en 3 i a les 8 de la vesprada es va donar per extingit. Afortunadament, les flames no van arribar a afectar terreny forestal.
2: Gràcies, Jordi. Això pel que fa a casa nostra, però és que a la resta d'Espanya també tenim actius diversos incendis. A Galícia, en l'incendi forestal de Boraràs, a Ourense, la Junta ha activat este diumenge, Toni, la situació 2 d'emergència que requereix de la intervenció de mitjans estatals.
7: Així es tracta, segons la Conselleria de Medi Rural, d'una mesura preventiva per la proximitat del foc al nucli de Becoña. D'acord amb les últimes estimacions, l'incendi afecta unes 150 hectàrees. I també a Galícia, a Padrón, a La Corunya, el foc evoluciona favorablement després d'arrasar 350 hectàrees i que s'hagin desallotjat diverses vivendes. Mentrestant, a Catalunya, a Lleida, els bombers han treballat esta nit amb una trentena de dotacions en el municipi de Ponts en un incendi forestal ja estabilitzat i que ha cremat 6 hectàrees i mitja. Hi ha un incendi actiu més, a Cervià de les Garrigues, que també està estabilitzat després d'afectar unes 46 hectàrees. I a Andalusia, a Màlaga, el foc declarat este diumenge en un paratge de la localitat del Pandeire va quedar controlat a nit. D'altra banda, es vora 300 evacuats per l'incendi a Mairena de l'Aljarafe, a Sevilla, ja han tornat a casa este diumenge. El sinistre, Alba, està controlat.
2: I el cap de setmana ens deixa també la víctima número 7 per ofegament a la Comunitat Valenciana en poc més d'un mes.
7: Un home ha mort mentre es banyava a la platja de Daimús este diumenge al migdia. Es tracta d'un home de 69 anys i veí d'Albaida, que segons les primeres investigacions podria haver patit una indisposició mentre prenia el bany en esta localitat de la Safor. Segons han explicat alguns banyistes que estaven ací, l'home ha aparegut flotant en la mar. Fins al lloc dels fets han acudit ràpidament efectius del dispositiu de salvament i socorrisme de la Creu Roja i una unitat del SAMU que han intentat reanimar l'home, però que no han pogut fer res. La Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de les investigacions i ara serà l'autòpsia la que confirmarà les causes de la mort.
2: Anem ja amb la que, sens dubte, és la notícia del dia i de molts dies. Els Estats Units i l'Iran acaben d'anunciar, com saben, un acord per a posar fi a la guerra i per a reobrir l'estratègia Estret d'Hormuz després de més de 100 dies de conflicte. Innocenci Ortín, bon dia.
8: Bon dia, Alba. Donald Trump havia

0: Senat perquè el pacte s'anunciarà este diumenge, dia del seu 80 aniversari. Un acord que arriba després de setmanes d'intercanvis d'esborranys i de declaracions contradictòries per les dues parts. Segons ha anunciat Donald Trump en la seva xarxa social, l'acord permetrà la reobertura de l'estret d'Hormuz i, a canvi, els Estats Units alçaran el bloqueig sobre els vaixells que entren i ixen dels ports iranians. Les autoritats iranianes també han anunciat l'acord i han avançat que es firmarà este divendres a Suïssa. Ho ha dit el viceministre ministre d'Afers Estrangers en la televisió oficial iraniana. Segons el primer ministre pakistanès, que ha fet de mediador entre les dues parts, l'acord inclou un alto el foc immediat i permanent en tots els fronts, inclòs el Líban. Poques hores abans que s'anunciara l'acord, Trump havia retret al primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, que continuarà atacant Beirut. A partir de la firma de l'alto el foc, s'obrin 60 dies de converses tècniques per a un acord definitiu. Serà el moment de parlar de l'alçament de les sancions al règim iranià, els mecanismes de supervisió dels compromisos i un pla de reconstrucció de l'Iran. Queden algunes incògnites per resoldre, com la renúncia de l'Iran a qualsevol intent de tindre una arma nuclear i la cessió als Estats Units de l'urani enriquit per a ser destruït. Però això també s'ha aconseguit, segons el vicepresident Gidi Vance.
1: That Iran will never have a nuclear weapon and not just pursue a nuclear weapon but procure.
0: L'Iran mai tindrà una arma nuclear, no la buscarà ni tampoc intentarà comprar-ne una, ha declarat. Quan l'acord es materialitze, s'haurà acabat un conflicte que van començar els Estats Units i Israel el 28 de febrer i que ha deixat més de 7.000 morts, ha fet trontollar les aliances en la regió i ha colpejat amb duresa l'economia global. Tot per aconseguir el que ja hi havia, un estret d'Hormuz obert i la promesa de l'Iran de no desenvolupar armes nuclears.
2: Gràcies, Innocència. En l'apartat de reaccions trobem la de països com Alemanya, França, el Regne Unit o Itàlia, que s'han mostrat fins i tot disposades, Toni, a alçar les sancions que tenien o que tenen imposades a l'Iran.
3: El secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, ha celebrat l'acord que considera un pas decisiu cap a una solució pacífica del conflicte. Així ho ha dit en les últimes hores en les xarxes socials.
2: Els preus del cru també s'han desplomat esta matinada més d'un 4%, mentre que les borses asiàtiques es disparaven a l'inici de la sessió en uns mercats que sembla estan alleujats.
3: Mirem les borses asiàtiques primer. L'índex estrella al Japó, el Nikkei, ha pujat esta matinada més d'un 4,6%. I a Corea del Sud, l'índex de referència del país, el Kospi, s'ha disparat més d'un 5%. I quant al preu del cru, amb la mirada posada en la imminent reobertura de l'estret d'Hormuz, el barril Brent, el de referència a Europa, cau més d'un 4,5% fins al preu dels $83.
2: I anem a Ginebra. Este és el so que ens arriba a aquestes hores des d'allí. És el que va passar diumenge, greus incidents en acabar la manifestació de desenes d'organitzacions socials contra les polítiques dels 7 països més rics del món, el G7, que avui es reuneix a la ciutat francesa de Vienne, a 50 quilòmetres.
3: Desenes de milers de persones, 20.000 segons la policia, 60.000 segons els organitzadors, han participat en les protestes. La marxa ha transcorregut amb certa normalitat, però s'ha tornat violenta quan un grup de persones ha llançat pedres contra la seu de les Nacions Unides.
2: Són les 7:23 minuts, tornem a casa. Comissions Obreres advertís que la bretxa salarial de gènere, lluny de reduir-se, fa uns anys que s'ha estancat. Se situa a prop del 17%. I la causa la trobem sobretot en els treballs a temps parcials, que recauen sobretot encara en dones i no per pròpia voluntat. Informa Rosa Mateu.
4: L'informe de Comissions Obreres destaca que el salari mitjà dels homes és de quasi 28.000 euros anuals, mentre que el de les dones és d'uns 23.200 euros. Això és una diferència de 4.700 euros, una desigualtat que, segons el sindicat, és conseqüència de l'abús en la contractació a temps parcial. 7 de cada 10 d'estos contractes estan en elles. En part, Pablo és la secretària de Dones d'Igualtat de Comissions Obreres del País Valencià.
5: Que només un 10% d'elles ho fan de manera voluntària, és a dir, que no volem, les dones no volem treballar parcialment, i això condiciona moltíssim el salari.
4: A més, el 86% de les dones valencianes treballen en sectors molt feminitzats, com els serveis, el comerç, l'hostaleria, les cures o la dependència, amb salaris més baixos segons l'informe, i amb uns complements que haurien de revisar-se perquè, segons expliquen, beneficien més els homes.
5: Si de 10 euros 4 tenen que veure amb els complements salarials, doncs les dones tenim molt menys retribució.
4: Una bretxa que creix fins al 20% per a les dones migrants, que han de treballar en molts casos en faenes per a les quals estan sobrequalificades,

0: perquè no sempre es convaliden les titulacions. Dolores Jacinto és la portaveu de l'Associació Intercultural de Professionals de la LLAR.
1: No vemos una brecha salarial, vemos un abismo, porque realmente el pluriempleo en este sector es bastante. La economía sumergida también tiene unos niveles bastante altos.
0: Demanen al govern que aplique la directiva europea sobre transparència salarial per a treballar en la igualtat de sou per al mateix càrrec.
2: I parlem ara en aquest context de vivenda. Comprar un pis per a molta gent és ja impossible. El problema no és tant assumir una hipoteca, que també, sinó el pas previ, donar l'entrada, que junt amb els gastos de compra-venda puja un 30% del valor del pis. És a dir, que només per a començar a parlar cal tindre estalviats 85.000 euros a València o 70.000 a Alacant. Tots els detalls amb Paco Miguel.
3: Ja no és només no tindre diners per a comprar un pis.
4: Pues res, impossible.
5: És impensable.
3: És no tindre ni per a poder negociar la hipoteca.
6: Ni siquiera poder pagar la entrada del propi piso.
3: Aquestes quantitats són el 30% del pis mitjà en les tres capitals. A València, més de 85.000 euros. A Alacant, més de 70.000. A Castelló, més de 42.000. Nora García, presidenta de l'Associació d'Immobiliàries, ens ho explica.
7: L'ITP més el 20% que els bancs no solen financiar.
3: Aquestes quantitats no les prestarà el banc. Cal tindre-les de bestreta. Felipe Sánchez, professor de finances de DEM.
8: Són una barrera d'entrada al mercat, perquè és molt difícil que una parella jove tingui aquests 85.000 euros estalviats.
3: Aquestes dificultats ja tenen conseqüències. La compra-venda de vivendes ha caigut 4 mesos consecutius a la Comunitat Valenciana. A l'abril, un 8%. Nora García.
7: El mercat està dient que ja n'hi ha símptomes d'estabilització, un poquet de frenar, va estabilitzant-se un poquet aquesta bogeria que n'hi havia en el mercat, que tampoc era normal.
3: Tot i això, que ningú espere baixades.
8: Cada any és un 2-3% més complicat comprar una vivenda.
3: L'única opció per a molts són les ajudes públiques que cobreixen el 100% de la hipoteca.
7: Està el de l'Estat i està sobretot el de la Generalitat, que està donant molt bon resultat.
8: Totes aquestes mesures que venen del sector públic són interessants. El que seria també interessant és que augmentarà també l'oferta de la vivenda pública. Les administracions se s'han de fer el seu paper.
2: I les obres de la gigafactoria de Sagunt, que encara en la recta final. La fàbrica de Powerco ha activat també el mercat immobiliari de la zona i fins i tot la construcció d'hotels. De moment estan en marxa 2 nous projectes que ofertaran vora 300 habitacions. Maria Poveda.
9: A només 10 minuts de la gigafactoria de Volkswagen, la cadena B&B ha començat a construir un hotel de 100 habitacions. Un projecte que reforçarà la capacitat hotelera del municipi. Javier Raro és el regidor d'Urbanisme de Sagunt.
10: Aquesta ampliació de la capacitat hotelera ens permet seguir diversificant la nostra ciutat.
9: L'hotel anunciat esta setmana s'ha fitxat un altre que, si tot va bé, obrirà les portes abans que acabi l'any. Maite García és la directora executiva d'Osbec.
11: Este tipo de hoteles, más que exclusividad, lo que permiten es una especialización de servicio muy dedicado tanto al industrial y al empresario como a la parte turística.
9: A banda dels hotels, ja fa mesos que també s'han començat a construir noves vivendes. Des de l'Ajuntament aplaudixen l'aposta pel municipi, però recorden que s'ha d'invertir en els servicis públics.
10: Nosaltres estem arribant on podem, estem fent inclús més, però demanem també a la Generalitat que s'ha de volcar més en la nostra ciutat.
9: Mentrestant, el ritme a la gigafactoria s'accelera per a començar a fabricar les primeres bateries a finals d'any.
2: I quan són les 7:29 minuts, anem ja amb aquesta informació esportiva portada, dèiem, per al València Bàsquet, Òscar.
12: Sí, Alba, València Bàsquet jugarà la final de la Lliga ACB contra el Barça a nit. Tercer triomf de la sèrie de les semifinals contra el Joventut de Badalona per 75-87. Montero va liderar els tarons amb 24 punts i 39 de valoració. Estes són les valoracions de Pedro Martínez i Jean Montero als companys de DAZN.
13: Siempre estamos pensando en lo siguiente, ¿no? Claro. No, hay que disfrutar el momento. Bien. Es muy difícil jugar ganar una semifinal y ahora sí, hay que celebrarlo y luego ya veremos mañana qué hacemos.
14: Pero lo que me pide a mí es defensa, ¿no? Él no me pide en ofensiva mucho, él me dice que juegue, pero en defensa, que tengo que estar al 100% tratando de ayudar a mi compañero.
12: Dijous a les 8 de la vesprada al Roig Arena començarà, Alba, el duel pel títol amb el Barça.
2: Això dèiem pel que fa al bàsquet, però també tenim notícies en futbol, Òscar, i és que arriba ja el torn d'Espanya al Mundial, perquè és avui quan juga.
12: Així és, l'espera ha sigut llarga, però esta vesprada a les 6 és el torn d'Espanya. Enfrontament contra Cap Verd, que mai ha participat en una Copa del Món. Jugarà la Minya Mal? Només ho sap Luis de la Fuente, però què diuen els companys del possible concurs de la Min que és de lesió? Així ho valora el tauró de Foios, Ferran Torres.
4: Yo creo que no hay que frenarlo, es un chaval de 18 años que tiene muchas ganas de seguir demostrando lo que es. Al final hay gente que decide pues si es hora de ponerlo o no, y yo creo que ellos son los que lo tienen que frenar o no.
12: I ens clavem dins del vestidor de la selecció. Esta és l'arenga del capità, Rodri, en la prèvia.
5: Que nos sirva todos juntos y a generar un equipo, lo que somos, no una selección de jugadores, un equipo, va. ¡Uno, dos y tres!
12: Un Rodri que com a capità deixa esta reflexió de com afrontar el Mundial.
15: Esta selección se ha caracterizado siempre por esa humildad de entender que tenemos que ganar a nivel grupal y que si queremos ganar no podemos ir de individualidades, necesitamos de todos.
2: Ja que estem amb el Mundial, Òscar, rescatem marcadors de nit i d'esta matinada.
12: Sí, Alba, ahir golejada d'Alemanya 7, Curaçao 1 i Països Baixos 2, Japó 2 i d'esta matinada, Costa d'Ivori 1, Equador 0 i Suècia 5, una altra golejada, Tunísia 5. Avui, a banda d'Espanya a Cap Verd, a les 9 es disputarà el Bèlgica-Egipte.
2: I a casa nostra, el València, que es està fixant en el mercat asiàtic per a fitxar.
12: Exacte. Ryunosuke Sato és el nom propi que des del Japó apunten que està en l'òrbita del València. El futbolista de 19 anys i del Tòquio és extrem esquerre, encara que pot actuar també entre línies. El València pagaria una xifra aproximada de 4 milions d'euros pel traspàs. A més, el conjunt japonès es reservaria entre un 10 i un 15% d'una futura venda del futbolista. Sato firmaria un contracte de llarga duració, en principi, fins al 2031.
2: I en pilota, nou campió en l'individual de raspall.
12: És Ivan Esparza, el pilotari d'Ontinyent, que ahir es va proclamar campió de l'individual de raspall a Seraco. Ho va fer en una final interrompuda per una inoportuna lesió de Tonet Quart al genoll dret i el sextuple campió es va haver de retirar. Una victòria agredolça per a Ivan Esparza, aconseguida, com diem, per la retirada de Tonet Quart quan la partida estava en el quart joc, Alba.
2: Quina llàstima, gràcies. Després més.
12: Adéu. A tu, fins ara.
16: Gràcies per sintonitzar-nos. Som Apple.
17: Agromètodos celebra 40 anys d'història, una història de persones amb passió per la recerca i el desenvolupament de productes naturals que promouen la sanitat dels cultius. 4 dècades de solucions innovadores apostant per una agricultura més tècnica i compatible amb el medi ambient. Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius.
18: València és història. És present i és futur. Referente en sostenibilidad, innovación y calidad de vida. Abierta, comprometida y diversa. Cultura, tradición e identidad mediterránea. Ayuntamiento de Valencia. Cap i Casal.
19: Ya hemos llegado hasta aquí, pero todavía queda carrera. Porque la meta que compartimos sigue siendo una sociedad más libre, diversa e igualitaria. 28 de junio. Día Internacional del Orgullo. Ajuntament de València. Cap i Casal.
20: Hi ha viatges que comencen sense planejar-los i acaben canviant-ho tot. L'aeroport de Castelló t'ofereix ara més possibilitats, amb 16 destinacions per a triar, perquè hi ha viatges que acaben passant i comencen així. Són coses del destí. Aeroport de Castelló. Generalitat Valenciana.
21: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Plana Alta, 103.7.
22: De tu a tu.
23: Les notícies del matí.
2: 7:34, acord de pau entre els Estats Units i l'Iran per a posar fi a la guerra i reobrir l'estratègic estret d'Hormuz després de menys de 100 dies de conflicte.
24: Donald Trump havia pressionat perquè el pacte s'anunciarà este diumenge dins del seu 80, el dia del 80 aniversari. Un acord que arriba després de setmanes d'intercanvis d'esborranys i de declaracions contradictòries per les dues parts. Segons ha anunciat Donald Trump, en la seva xarxa social, l'acord permetrà la reobertura de l'estret d'Hormuz i, a canvi, els Estats Units alçaran el bloqueig sobre els vaixells que entren i eixen dels ports iranians. Les autoritats iranianes també han anunciat l'acord i han avançat que es firmarà este divendres a Suïssa. Ho ha dit el viceministre d'Afers Estrangers en la televisió oficial iraniana.
25: Davos
24: Doncs el primer ministre pakistanès, que ha fet de mediador entre les dues parts, l'acord inclou un alto el foc immediat i permanents en tots els fronts, inclòs el Líban. Poques hores abans que s'anunciarà aquest acord, Trump havia retret el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu, que continuarà atacant Beirut.
2: De seguida ampliem, encetem també l'última setmana del curs escolar. Com saben, la vaga de l'ensenyament està suspesa, però no està desconvocada i es viu, Toni, una certa situació d'incertesa

0: inèdita en l'educació pública valenciana.
1: Per davant d'un estiu amb reunions anunciades, un estiu de treva, podrien dir, però amb les espases en alt per al setembre. Les negociacions deixen un escenari completament fragmentat amb consens només en un dels 7 punts de negociació, el de la simplificació burocràtica. Per la seva banda, l'educació concertada ha programat per a la setmana que encetem avui la tercera jornada de parades parcials.
0: I setmana clau per al PSOE amb cites importants en els tribunals i també en el Senat.
1: La primera cita és avui. Begoña Gómez, la dona del president Sánchez, compareix davant del jutge Juan Carlos Peinado. Està citada en una audiència preliminar en el possible juí amb jurat en l'Audiència de Madrid. Al Senat, en el cas de Leire Díez, el PP ha citat en la Comissió d'Interior la directora general de la Guàrdia Civil, Mercedes González, demà dimarts. I ja divendres compareixerà la fiscal general de l'Estat, Teresa Peramato. I per últim, dimecres i dijous, l'expresident Rodríguez Zapatero serà interrogat a l'Audiència Nacional pel possible rescat fraudulent de l'aerolínia Plus Ultra.
0: I un apunt en la cultura. Diputació Renfe guanya el ninot indultat de les Fogueres d'Alacant.
1: Així és, el ninot que té per lema Alacant, Ciutat de Llum, és obra de David Sánchez Llongo i és un remolí que reuneix alguns trets representatius de la ciutat: la mar, les palmeres, les flors de l'ofrena i el mosaic de l'esplanada.
0: Anem ja amb el trànsit, són les 7:36 i volem saber què és el que passa a hores d'ara en les carreteres. Sonia López, bon dia.
2: Hola, bon dia, Alba. Bé, ara mateix a València és on trobem la majoria de les complicacions. Ja saben, retencions en totes les entrades per la B21, la pista de Silla. A més, on a hores d'ara hi ha un vehicle detingut a l'altura de Massanassa que està generant encara més retenció. Tenim uns 6 quilòmetres d'entrada a València. L'altra zona més complicada, com sempre, és la zona del riu, la B30, des de la CB36 cap a Mislata en sentit A7. En sentit contrari, tota la incorporació de la Ronda Nord, l'enllaç en Xirivella cap al port, i també hi ha hores d'ara trànsit dens i lent per l'autovia de Torrent des de Picanya cap a València, també la pista de Mus al seu pas per Sant Antoni de Benaixeve, i sobretot ara mateix s'ha traslladat a la zona de Paterna i Burjassot cap a València. Per cert, en relació amb el trànsit, Alba, un apunt pel que fa a Castelló de la Plana. Recordem que avui comencen els treballs finals de neteja i repintat en les obres de reparació integral de la plataforma del tram. Fins el 26 de juny es modifica, per tant, el recorregut en sentit de pujada. Els treballs es faran previsiblement de nit i es preveuen talls puntuals en els carrers Lluís i Temprado, amb accés permès a residents i a càrrega i descàrrega.
0: I tot, Sònia, en un cap de setmana negre a les nostres carreteres hi ha 3 víctimes mortals.
2: Sí, Alba, divendres un home de 47 anys va morir a la ciutat d'Alacant després de xocar contra una vorera. Dissabte, un motorista de 28 anys va perdre la vida en eixir-se'n de la via a la CB-435 a l'altura de Montroi, a la Ribera Alta. I l'últim sinistre va passar ahir de vesprada. Una persona va morir en un accident de trànsit a la Nacional 332 al seu pas per la Vila Joiosa. Per últim, contar-los també que este cap de setmana la Guàrdia Civil ha detingut 6 motoristes, 2 d'ells menors d'edat, i investiga una vintena més per conducció temerària en grup a la C7 a l'altura de Torrent. El dispositiu es va activar dissabte de vesprada quan l'U12 va rebre nombrosos avisos alertant de la circulació perillosa d'un grup d'uns 25 motoristes per esta autovia. Segons la Guàrdia Civil, conduïen fent cavallets, retenien el trànsit, i un d'ells fins i tot va causar lesions lleus a un agent.
0: Gràcies, Sònia.
3: Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius, patrocina aquest espai.
0: I pel que fa a l'oratge, comentaven que ens havíem alçat amb algunes pluges dèbils en algunes localitats, i ens contava Antonio Sánchez que hi ha molt per contar per al que és la jornada d'avui quant a l'oratge. Què ha passat amb aquestes pluges?
4: Tenim una borsa d'aire fred en el nostre territori que va creuar ahir tota la península, que va deixar més pluja cap al centre i cap a l'oest. A Madrid van caure al voltant dels quasi 30 litres per metre quadrat, així que va ploure molt a la capital. També 20 litres per metre quadrat, per exemple, a Mèrida. I avui el que hem vist en el nostre territori no han sigut aquestes pluges tan abundants, sinó que s'hem quedat en uns 2 litres per metre quadrat a Gandia, a la platja de Miramar, a Oliva 1,5 litres per metre quadrat, és a dir, principalment a la Safor, però també cap als serrans. Si ens anem al Puente, en concret en aquest municipi, també ha caigut entre 1 i 2 litres per metre quadrat. Són pluges molt locals, molt puntuals i, com estem comentant, dèbils. Però això canviarà de vesprada. Avui de vesprada tindrem els efectes d'esta bossa d'aire fred que ens deixarà molta inestabilitat i, sobretot, cap a l'interior. Estem parlant de ruixats i tempestes puntualment fortes, així que molta precaució. Ara mateix no tenim cap avís activat, però això pot canviar en les pròximes hores, perquè sí que tenim avisos en les localitats i les comarques de frontera, és a dir, a Conca i a Terol sí que tenen avís groc activat per tempestes que poden deixar-nos ràfegues de vent fort de més de 70 km per hora, és a dir, que podrien acompanyar-se de

0: algun esclafit, tant humit com sec. Així que això també hem d'estar prenent moltíssima atenció, perquè els esclafits poden ser, com ja sabem, molt perillosos. Pel que fa a les tempestes, encara tindrem una jornada assolellada, però això de vesprada augmentarà la nuvolositat i tindrem eixos ruixats cap a l'interior. I també hem de parlar de la calor, per descomptat, Alba, perquè ahir va ser una jornada calorosa i avui les temperatures quedaran molt paregudes a les d'ahir, amb més temperatures un poc més baixes cap a l'interior per aquest augment de la nuvolositat. Ja no arribarem als 34 a la Prenut i el Requena, la Vall de Conflent-Sàbia i el Racó de Mus, sinó que ens quedarem en els 32-31 graus. Per la resta encara estarem en 34 graus, per exemple, avui a la Costera, a la Ribera Alta, 33 al Camp de Túria, a la Foia de Bunyol, i si ens anem més cap al sud, al Baix Segura, avui el termòmetre arribarà als 36 graus. Així que serà una altra jornada molt càlida. Al litoral estarem entre els 28 i els 30 graus. I els pròxims dies sembla que ens quedarem en calor, també amb tempestes cap a l'interior, encara que seran ja un poc més dèbils, però avui estem molt pendents del que passarà esta vesprada, sobretot per aquestes tempestes cap a l'interior.
1: Doncs estarem pendents. Moltes gràcies, Antonio.
0: Gràcies a tu, Alba.
2: Adéu. Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius, patrocina aquest espai.
1: Primer punt d'atenció en esta segona ronda informativa per a eixe acord que acaben d'anunciar els Estats Units i l'Iran i que posa fi a la guerra de l'Iran i que reobri l'estratègic estret d'Hormuz. Això després de més de 100 dies de conflicte. Toni Canola, de nou.
3: Hola, Alba. Donald Trump havia pressionat perquè el pacte s'anunciara este diumenge, dia del seu 80 aniversari, un acord que arriba després de setmanes d'intercanvis, d'esborranys i de declaracions contradictòries per les dues parts. Segons ha anunciat Donald Trump en la seva xarxa social, l'acord permetrà la reobertura de l'estret d'Hormuz i, a canvi, els Estats Units alçaran el bloqueig sobre els vaixells que entreneixen dels ports iranians. Les autoritats de Teheran també han anunciat l'acord i han avançat que es firmarà este divendres a Suïssa. Ho ha dit el viceministre d'Afers Estrangers en la televisió oficial iraniana. El primer ministre pakistanès, que ha fet de mediador entre les dues parts, l'acord inclou un alto el foc immediat i permanent en tots els fronts, inclòs el Líban. Poques hores abans que s'anunciarà aquest acord, Trump havia retret al primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, que continuarà atacant Beirut. A partir de la firma de l'alto el foc, s'obrin 60 dies de converses tècniques per a un acord definitiu. Serà el moment de parlar de l'alçament de les sancions al règim iranià, els mecanismes de supervisió dels compromisos i també un pla de reconstrucció de l'Iran.
1: Toni, queden algunes incògnites per resoldre en tot este assumpte.
3: Sí, com ara la renúncia de l'Iran a qualsevol intent de tindre un arma nuclear i la cessió als Estats Units de l'urani enriquit per a ser destruït. Però això també s'ha aconseguit, segons el vicepresident G.D. Vance. L'Iran mai tindrà una arma nuclear. No la buscarà ni tampoc intentarà comprar-ne una, ha declarat. Quan l'acord es materialitze, s'haurà acabat un conflicte que van començar els Estats Units i Israel el passat 28 de febrer i que ha deixat més de 7.000 morts. Ha fet trontollar les aliances en la regió i colpejat amb duresa l'economia global. Tot per aconseguir finalment el que ja hi havia, un estret d'Hormuz obert i la promesa de l'Iran de no desenvolupar armes nuclears.
1: Comença una setmana convulsa per al PSOE i per a Pedro Sánchez, amb cites importants en els tribunals, però també en el Senat. Citats està la dona del president i també l'expresident Zapatero, Toni.
3: La primera cita és avui. Begoña Gómez, la dona del president Sánchez, compareix davant del jutge Juan Carlos Peinado. Està citada este dilluns en una audiència preliminar al possible juí amb jurat en l'audiència de Madrid. En esta sessió, cada part s'ha de pronunciar si cal celebrar o no, finalment, el juí i en la que es podrien adoptar mesures cautelars. Peinado investiga des d'abril del 2024 la càtedra que va codirigir Gómez en la Universitat Complutense, els treballs que exercia l'assessora i el software que es crea per al màster. La Fiscalia mai ha vist delictes i s'oposa al fet que siga un juí en Tribunal Popular.
1: I, Toni, dimecres i dijous serà l'expresident Rodríguez Zapatero qui serà interrogat en este cas a l'Audiència Nacional.
3: Ho farà pel presumpte rescat fraudulent de l'aerolínia Plus Ultra i després que el jutge José Luis Calama hagi ampliat la investigació a un presumpte delicte fiscal i de contraband per les joies trobades al despatx.
1: Paral·lelament a la justícia, el Partit Popular s'aferra a estos presumptes casos de corrupció també en l'entorn de Sánchez i durà el cas de Leire Díez al Senat. Ahir el PP ha citat

0: en la Comissió d'Interior la directora general de la Guàrdia Civil, Mercedes González. Serà demà dimarts i ja divendres també està citada la fiscal general de l'Estat, Teresa Peramato. Totes dos per les reunions que l'exmilitant socialista hauria mantingut en la direcció de la Guàrdia Civil i en la Fiscalia, en el que serien, segons Lucó, pels treballs de 10 per boicotejar, Toni, els casos oberts a l'entorn de Sánchez.
1: Per al Partit Popular, estos casos no són aïllats i tot Sánchez diu és corrupció. Per al PSOE, cal esperar a les declaracions i mantindre la presumpció d'innocència. Escoltem la vicesecretària d'Organització Territorial del PP, Carmen Fúnez, i la regidora de l'Ajuntament de Madrid i exministra, Reyes Maroto.
2: Todo empieza y acaba en Pedro Sánchez y en su persona confluyen el gobierno, el partido político, el PSOE y la corrupción.
3: Tenemos que dejar trabajar la justicia, estamos al principio de un procedimiento y sobre todo defender la presunción de inocencia.
0: Una cita més per avui. El president Pérez Llorca rebrà al Palau de la Generalitat del ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya. La cita es produeix a petició de Llorca i en l'agenda el nou model de finançament autonòmic del govern espanyol, un model que ja saben que els governs populars rebutgen. Tot i això, el govern valencià no tanca la porta a arribar a un acord si beneficia la comunitat valenciana. I avui l'alcaldessa de València, Maria José Català, compareix en la comissió de la Dana al Congrés.
1: Està citada a les 11 del matí i s'espera que aporti informació sobre les primeres hores de la tragèdia. Quina informació tenia com a alcalde i com a dirigent del PP sobre les previsions meteorològiques o el desenvolupament de la barrancada. També quina va ser la gestió en les primeres hores i dies.
0: I al Senat, l'excomissionat del govern per a la reconstrucció després de la Dana, Josep Maria Àngel, que també compareix.
1: Àngel, que en anteriors governs de la Generalitat ha ostentat el càrrec de director general de l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències i també de secretari d'Emergències, està citat pel Partit Popular. S'espera que expliqui qüestions relacionades a la seva funció com a comissionat del govern per a la reconstrucció de la Dana els mesos posteriors a la barrancada, fins al juliol del 2025, quan va dimitir després que es coneguera la presumpta falsificació de la titulació amb què va accedir al lloc de treball com a funcionària.
0: Últim apunt, comença l'última setmana de curs. Ho fa amb normalitat després de la suspensió de la vaga indefinida en l'ensenyament públic valencià. A partir d'ara, les negociacions ja entren en una nova fase amb taules sectorials perquè el gros de l'acord encara no s'ha aconseguit. Suspesa esta vaga indefinida en l'educació pública és la concertada que ha programat per a esta setmana que encetem la tercera jornada de parades parcials, Toni. Es queixen de diferència de tracte per part de la conselleria i reivindiquen, entre d'altres coses, un acord per a permetre la jubilació parcial i millorar les plantilles.
1: No es plantegen de moment una vaga indefinida com la de la pública, però ja han fet 5 concentracions i 2 vagues parcials. Els sindicats de l'educació concertada es queixen de la doble velocitat a l'hora de negociar. Reclamen assentar-se amb la conselleria com s'havien compromès ja fa 6 mesos. Marga Baixauli, de Comissions Obreres, i Vicent Cabanes, de FCIE.
4: Portem des de que ha començat la legislatura sense negociar res. Estem aturats.
5: El que volguérem és que igualara les forces que està dedicant als companys de la pública que dedicara els recursos i la intensitat en proporció a lo que és la xarxa dels centres concertats.
1: Centres que escolaritzen el 29% de l'alumnat a la comunitat valenciana. Este dimecres, els 5 sindicats que representen l'educació concertada han convocat parades totals o parcials i una concentració també a la porta de les Corts.
0: D'educació també parlaran avui en la televisió, en les notícies del matí a partir de les 8 i mitja. Elena Riego, conta'ns què teniu preparat.
6: Així, Salva, bon dia. Avui a partir de les 9 del matí, nosaltres comencem a les 8 i mitja, és així, però a les 9 del matí tindrem en directe al plató a la consellera d'Educació, Mari Carmen Ortí. Conversarem amb ella sobre el nou escenari que s'obri ara que la vaga ha quedat suspesa temporalment i també parlarem de com seran aquestes negociacions a partir d'ara, perquè recordem que sí que hi ha signats acords parcials, però encara no s'ha arribat a solucionar el gros de l'assumpte amb ese acord global. També estarem en directe a València per a conèixer les reivindicacions dels metges que tornen a eixir al carrer per a demanar un estatut propi. Recordem que no estan a favor d'aquest estatut marc que va signar el sindicat majoritari amb el Ministeri de Sanitat, i estarem en directe al Port d'Alacant perquè comença l'operació Pas de l'Estret. Està previst que hi hagi 3,5 milions de persones que formen part d'esta operació. Per tant, estarem allà per a conèixer tots els detalls.
0: Moltes gràcies, Elena. N'estarem molt pendents. Això pel que fa a la tele. Mirem ara la ràdio. Abans de temes que estan preparant avui en la Munt i Avall, que comença d'ací a 10 minuts, Sergi Alsina, bon dia.
7: Hola, bon dia, Alba, bon dia, Toni. Jo no li canvie la meva agenda a la de... ara de Pedro Sánchez, com serà esta setmana. Per cert, la tria vaig escoltar a Carmen Lomana, que diu que les joies són extremadament horteres, que tenia molt mal gust, a no ser que haguera sigut de la família real dels sars de la Rússia, Rússia almenys. Bueno. Bé, dit tot això, estem pendents de moltes coses, entre elles allò del pas de l'estret, però també deixa 100 persones afectades per la picadura de medusa al triatló de Tavernes de la Valldigna. Anem a intentar parlar amb el nostre oceanògraf de capçalera. Parlarem de la salut mental en la vellesa quan ja la gent arriba a una edat i sobretot com se'ls tracta. Parlarem de l'abús i maltractament de les persones majors. Bueno, d'això, d'alguns dels objectes que han format part del nostre passat, l'altre dia parlàvem de les mascotes. Ara es compleixen 60 anys de les mascotes dels Mundials de Futbol, però entre les que tenim n'hi ha molt significatives, no només el Naranjito, sinó també les Olimpiades, ho va ser Kobe. D'alguna d'aixes cosetes parlarem, bueno, i d'altres tants, com per exemple anar a Terra Natura i algunes qüestions que tenim pendents en aquestes, 6 hores de ràdio que comencen en 9 minuts.
0: En 9 minuts. De la vespa asiàtica parlareu.
7: A tu el fa poreta.
0: Em fa poreta i ara veuràs per què.
7: Sí, compta'm.
0: No te'n vagis. És que, efectivament, hi ha molta preocupació per l'expansió de la vespa asiàtica a la Comunitat Valenciana. La vespa velutina és la més gran, la més fosca i és més agressiva que la mediterrània. Perdó?
7: Pesan 10 quilos cada vespa.
0: No pesan 10 quilos, però atenció, perquè sí que és cert que són agressives i perilloses. S'han eliminat més de 400 nius d'esta espècie invasora que ataca les abelles i que s'està estenent sobretot per les comarques del nord. Per això anem a la delegació de Castelló, que ens ho conta el nostre company Jordi Fuentes.
8: Sí, l'expansió preocupa i els especialistes demanen a l'administració que millore els protocols de resposta. Jesús Feas és membre de l'Acadèmia de Ciències Veterinàries de Galícia i Paula Viedma, al·lergòloga a l'Hospital General de Castelló.
9: Hacer un llamamiento a las administraciones que se lo tomen en serio, que hay que prevenir, que hay que tener recursos.
10: Que no lleven vestimentas coloridas, perfumes, y que si en algún momento encuentran algún himenóptero volando, que se aparten, no hagan movimientos bruscos.
8: I és que s'han donat casos en què la conselleria ha tardat més d'un mes en acudir a un avís quan el niu s'ha mogut i no es pot localitzar. Una sola d'estes colònies pot matar més de 30.000 abelles, però no només això.
9: La polinización, ¿no?, afecta a ciertos cultivos de fruta, la uva, manzano.
8: La picada es especialmente perillosa para las personas alérgicas.
10: El paciente se encuentra mal, se sincopa o el paciente le pica y empieza con un dolor torácico, una opresión y acaba yendo a urgencias y a veces incluso parecer que sea un infarto.
8: Afortunadamente, existís una vacuna.
10: La seguridad de la vacuna es prácticamente el 95-98% en la vacuna de las avispas.
8: Recuerden, si es detecta la presencia d'estes vespes, cal telefonar l'U2 per advertir-ho.
11: Hay viajes que empiezan sin planearse y acaban cambiándolo todo. El aeropuerto de Castellón te ofrece ahora más posibilidades, con 16 destinos donde elegir, porque hay viajes que terminan pasando y empiezan aquí. Son cosas del destino. Aeropuerto de Castelló, Generalitat Valenciana.
12: Las aves urbanas forman parte de nuestra ciudad, pero una sobrepoblación de palomas afecta su bienestar y la salud pública. Colabora manteniendo limpias las zonas, cuidando los edificios y evitando alimentarlas. Con pequeños gestos logramos una convivencia saludable y sostenible. No alimentes el problema. Ayuntamiento de Valencia.
13: Diuen que comencen en lluny, però se senten molt abans. Es veuen, es disfruten, es viuen. Perquè hi ha experiències que no es poden contar. Les has de viure. Fogueres de Sant Joan d'Alacant, declarades d'interès turístic internacional del 20 al 24 de juny. Abans que comencen, ja estan passant. Generalitat Valenciana.
14: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Baix Segura 100.5.
15: De tu a tu.
0: Comencem en els esports amb el València Bàsquet. Òscar Forés, hola de nou.
16: Hola, Alba, sí, comencem amb València Bàsquet perquè jugarà la final de la Lliga ACB contra el Barça. A nit, tercer triomf de la sèrie contra el Joventut de Badalona per 75-87. Montero va liderar els tarons amb 24 punts i 39 de valoració. Escoltem les valoracions de Pedro Martínez i Jean Montero als companys de Dazón.
17: Siempre estamos pensando en lo siguiente, ¿no? No, hay que disfrutar el momento. Es muy difícil jugar ganar una semifinal. Ahora sí, hay que celebrarlo y luego ya veremos mañana qué hacemos.
18: Pero lo que me pide a mí es que defensa, ¿no? Él no me pide en ofensiva mucho, él me dice que juegue, pero en defensa que tengo que estar al 100%, tratando de ayudar a mi compañero.

0: Tant 3-0 en este parcial de les semifinals contra el Joventut de Badalona. Dijous a les 8 de la nit al Roig Arena començarà el duel pel títol entre València Bàsquet i el Barcelona.
1: I en el Mundial de Futbol, avui és el torn d'Espanya.
0: Així és, Alba. L'espera ha sigut llarga, però esta vesprada, a les 6, és el torn de la selecció espanyola. Enfrontament contra Cap Verd, que mai ha participat en una Copa del Món. Jugarà Lamine Yamal? Només ho sap Luis de la Fuente, però què diuen els companys del possible concurs de Lamine, que eix d'una lesió? Així ho valora el tauró de Foios, Ferran Torres.
2: Yo creo que no hay que frenarlo. Es un chaval de 18 años que tiene muchas ganas de seguir demostrando lo que es. Al final hay gente que decide pues, si es hora de ponerlo o no, y yo creo que ellos son los que lo tienen que frenar o no.
0: També hem anat dins del vestidor de La Roja. Esta es la arenga del capità Rodri en la prèvia d'este partit.
3: Que nos sirva todos juntos y a generar un equipo, lo que somos, no una selección de jugadores, un equipo, va. 1, 2 y 3.
0: Un Rodri que com a capità que és deixa esta interessant reflexió de com afrontar este mundial.
4: Esta selección se ha caracteritzat sempre por esa humildad, entender que tenemos que ganar a nivel grupal y que si queremos ganar no podemos ir de individualidades, necesitamos de todos.
1: I, Òscar, rescatem els marcadors de nit i d'esta matinada.
0: A ritme de Shakira, sí. Alemanya 7, Curaçao 1 i Països Baixos 2, Japó 2. I d'esta mateixa matinada, Costa d'Ivori 1, Equador 0 i Suècia 5, Tunísia 1. Avui, com dèiem a banda, deixa Espanya-Cap Verd. A les 9 es disputarà el Bèlgica-Egipte.
1: El València, el club de futbol, es fixa en el mercat asiàtic a l'hora de fitxar.
0: Sí, no tot és mundial. Ryunosuke Sato és el nom propi que des del Japó apunten que està en l'òrbita del València Club de Futbol. El futbolista de 19 anys i del Futbol Club Tòquio és extrem esquerre, encara que pot actuar també entre línies. El València pagaria una xifra aproximada de 4 milions d'euros pel traspàs. A més, el conjunt japonès es reservaria entre un 10 i un 15% d'una futura venda del futbolista. Sato firmaria un contracte de llarga duració, en principi, fins al 2031.
1: Doncs estarà una temporadeta. Final dels play-off d'ascens a primera, partida anada a la Rosaleda.
0: Sí, a nit van jugar el primer capítol, el Màlaga i l'Almeria al camp del primer. Al remat, empat a 0 entre els dos equips andalusos. La tornada serà dissabte a les 9 de la nit a l'Almeria Stadium.
1: Ens queda parlar de motor. Este cap de setmana hem tingut el Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1 a Montmeló.
0: I primera victòria de Hamilton amb Ferrari, que va passar per la bandera quadres per davant de Russell i Norris. Pòdium anglès, per tant. El líder del Mundial, Antonelli, es va retirar. Quant als espanyols, Carlos Sainz va acabar al lloc 12 i Fernando Alonso, per la seva banda, es va retirar superat l'Equador del Gran Premi per un problema mecànic al seu Aston Martin.
1: Últim apunt per a la pilota. Des d'ahir tenim nou campió en l'individual de raspall.
0: I és Ivan Esparza. El pilotari d'Ontinyent es va proclamar campió de l'individual de raspall a Xeraco. Ho va fer en una final interrompuda per una inoportuna lesió de Tonet Quart al genoll dret i el sèxtuple campió es va haver de retirar. Per tant, una victòria redolça per a Ivan, aconseguida per eixa retirada quan la partida estava en el quart joc. Alba,
1: Òscar Forés,
0: una llàstima.
1: Demà més va ser una llàstima, la
0: sí.
1: Veritat és que sí.
0: Adéu, demà més gràcies. Esport, adéu.
1: Apenes minut i mig ens queda per a la cultura, però parlem de fogueres. Diputació Renfe va guanyar ahir el ninot indulta de les fogueres 2026. Després de recollir el banderí, així celebrava la comissió que l'obra de l'artista David Sánchez Llongo ha sigut la més votada pel públic i se salvarà de les flames. Imma Vijuescas, bon dia.
5: Bon dia, Alba. Han aconseguit la fita, a més, en un any que per a la foguera és més que especial, com explica el president Raúl García.
6: Ha sido un momentazo increíble, la primera vez que Diputación Renfe obtiene este ninot indultat per voto seu popular. Acabamos de hacer historia, encima de todo estamos en nuestro 70 aniversario.
5: El ninot, que té per lema Alacant, ciutat de llum, és un remolí que reuneix alguns trets representatius de la ciutat, la mar, les palmeres, les flors de l'ofrena o el mosaic de l'esplanada. Són alguns dels motius que l'han fet guanyador. En la votació popular de la categoria infantil, el ninot de la foguera Sagrada Família de Ceballos i Sanàbria ha sigut el més votat.
1: Doncs l'enhorabona tant per a David Sánchez Llongo i la Diputació Renfe de les Fogueres, com també per als xicotets, per a la Foguera Sagrada Família i l'obra de Ceballos i de Sanàbria. Així acabem nosaltres. Esta hora que dediquem a la informació, actualitzem tot per al butlletí de les 9, que és el pròxim, i donem el relleu a Sergi Orsina i la resta de l'equip de la Munt i Avall. Sergi, hola de nou.
7: Hola, què tal, Alba? L'altre dia vam parlar amb Sanabria, de Ceballos i Sanabria, i ho tenien quasi clar. Bueno, ells ho tenien més clar nosaltres.

0: és que ells, però, al final les coses han sigut tal i com vaticinàvem. Anem a fer-nos adivins, igual una miqueta. Ens trobem en una horeta, d'acord?
1: Vinga, adéu.
0: Fins ara. Són les 8 del matí. Charles Darwin, pare de la teoria de l'evolució, va deixar reflexions profundes sobre la vida, la naturalesa i l'adaptació. Les seues frases més cèlebres capturen l'essència del pensament científic i filosòfic, com esta que deia així. No és l'espècie més forta la que sobreviu, ni la més intel·ligent, sinó la que s'adapta millor al canvi.

0: Ràdio Avall, el magazín de la Comunitat Valenciana en A.Ràdio.
1: Tot i estar en el segle XXI, en 2026, estem en període d'adaptació. L'ésser humà és així. Què tal? Bon dia. Les 8 en punt del matí, com vos diem. Avui és 15 de juny de 2026. Un abraç fort a qui ens escolteu cada dia i especialment als que matineu amb nosaltres i vegeu com es fa de dia. També als que formeu part durant tot el matí d'esta família matinal de Punt Ràdio. L'actualitat d'avui destaca per esdeveniments importants en el panorama nacional i internacional. En la setmana de l'estupor al PSOE, en l'àmbit polític d'Espanya, el focus es manté sobre els últims esdeveniments judicials relacionats amb la investigació a càrrecs socialistes i les compareixences als tribunals. A nivell global, la tensió està dividida entre les negociacions diplomàtiques per a un possible acord de pau que involucra els Estats Units i l'Iran, i els acords ja aconseguits a la cimera del G7. Finalment, al món de l'esport, la Copa Mundial de la FIFA 2026 protagonitza les portades amb els resultats dels partits més recents i els plans de les seleccions, entre elles el debut d'Espanya. Avui, 15 de juny, destaca la història mundial pel naixement de les llibertats constitucionals civils. Precisament en esta data, el 1215, el rei Juan Sintierra va signar a Anglaterra la Carta Magna, document que va limitar el poder absolut de la monarquia i va sembrar la base dels drets humans i el dret modern. A nivell científic i tecnològic, avui també destaca perfites que van transformar la medicina, la física i els materials moderns. El 1667, el metge francès Jean-Baptiste Denis va marcar la història de la medicina en realitzar la primera transfusió de sang documentada en un ésser humà. També un segle després, el 1752, Benjamin Franklin va demostrar la naturalesa elèctrica del llamp mitjançant el seu famós experiment amb un estel enmig d'una tempesta, cosa que va donar origen a la invenció del parallamps. El segle XIX va aportar avanços crucials per a la indústria. El 1844, Charles Goodyear va patentar la vulcanització del cautxú, el procés que va fer al material resistent i elàstic, un descobriment accidental que va transformar completament la indústria dels pneumàtics i el transport a nivell global. I el 1869, John Wesley Hyatt va patentar el cel·luloide, considerat el primer plàstic sintètic de la història. Finalment, l'era contemporània, el telescopi espacial Hubble va captar al 1994 imatges clàssiques que van confirmar per primera vegada la formació de discos planetaris al voltant d'estrelles joves, fora del nostre sistema solar. També avui, 15 de juny, és una data clau per a Espanya, marcada de manera definitiva per les primeres eleccions generals democràtiques al 1977, que van posar fi a 4 dècades de dictadura franquista amb una participació massiva i també van obrir el camí cap a la Constitució actual. Segles enrere, este mateix dia, de 1300, va néixer oficialment la vila de Bilbao, mitjançant la concessió de la seva carta de poblament per part de les autoritats castellanes. I a l'àmbit militar, la data evoca l'inici del primer lloc de Saragossa, el 1806, un episodi de resistència davant la invasió de les tropes napoleòniques durant la Guerra del Francès. Però no podem deixar de parlar de la nostra comunitat autònoma, que guarda una estreta relació amb el 15 de juny mitjançant grans fites bèl·liques i culturals. L'episodi més cèlebre va passar el 1094, quan Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador, va conquistar la ciutat de València després d'un duríssim any de segle als Almoràvits, establint el seu propi principat. Segles després, durant la Guerra del Francès, esta data va cobrar un fort protagonisme militar. També, en 1247, el rei Jaume va concedir el privilegi real per acunyar una nova moneda que tindria curs legal en tot el regne de València. I el 1808, les tropes espanyoles van desplegar a les hostes del Cabriel per frenar l'avanç del mariscal francès Montseny cap a la capital valenciana, mentre que el 1813 es lliurava la batalla de Carcaixent. Només una última coseta. Al 1933, en un lloc de la província de València, es va crear la primera botella de la famosa beguda naranjina, la qual passaria a ser coneguda històricament com el Trinaranjus. Falta ens farà avui per refrescar-nos degut a les altes temperatures. Bé, tot això, entre altres coses que ara vos contem, són el gros del nostre programa d'avui. Així que benvinguts a aquest espai multiformat de la Ràdio Autònoma.

0: Miguel Hernández de Elx per a retre homenatge a son pare que exercia esta professió sanitària.
1: És algo inesperado, porque yo pensaba que iba a sacar una buena nota, pero un 13,1, un 13,2, no, un 13,92, no me lo esperaba para nada. Entonces, ha sido una grata sorpresa.
0: Al territori valencià, el 95,23% dels estudiants que s'han presentat a la convocatòria ordinària celebrada del 2 al 4 de juny ha aprovat. En el curs anterior, l'índex d'aprovats en la fase ordinària va ser del 95,68%, segons les dades facilitades per la Conselleria d'Educació.
1: Jo estava algo més en xoc, no processava del tot que acabava d'ocurrir, però bueno, ara lo voy un poco assimilando. Però xoc.
0: En xoc completament és com reconeixia l'alumne que s'havia quedat després de saber que havia obtingut la millor puntuació de la prova que va fer a la Universitat Miguel Hernández.
2: Su padre era urólogo y falleció por una enfermedad cuando Ricky tenía 2 añitos. Y bueno, Ricky siempre ha querido estudiar medicina en homenaje y en honor a su padre. Y por eso va a estudiar en la misma facultad que su padre.
0: Ricardo Isaías explicava que l'alegria en el seu cercle més pròxim es desbocava en saber la nota i que familiars i amistats el felicitaven, com és lògic, fins i tot plorant d'emoció pel que suposa esta fita que l'estudiant espera celebrar de festa.
1: Los codos rojos. Sí, por supuesto. Muchas horas de estudio, mucha constancia, mucho sacrificio también. Tienes que dejar de lado algunas cosillas, pero también he tenido mi rato de salir y no ha pasado nada. Y ya se lo tengo bien, así que tranquilidad y constancia, que es muy importante.
0: Encara que no ha sigut l'únic en estar en el pòdium, per la seva banda, Aitana Gómez Esteve treia un 9,74 en l'examen realitzat a la Universitat de València. Esta alumna natural de Catarroja no es trobava a València quan va ocórrer la terrible dana del 2024, però a l'institut on ha estudiat, segon curs de batxillerat, l'IES de Benetússer, les instal·lacions van quedar arrasades. Segons dia, això sí que els va afectar moltíssim i va endarrerir l'ensenyament de tot el món, però ella mateixa sent que a poc s'està recuperant i amb l'ajuda també les coses es recuperen molt més ràpid. Finalment, Pau Ferrando Agost, natural de Castelló, esdevenia l'alumne amb la millor nota en el cas este de la Universitat Jaume I. Segons explicava ell mateix, estos resultats han sigut fruit de l'esforç com no pot ser d'altra forma, no només de les 2 últimes setmanes, sinó també del batxillerat. I finalment, també Pau subratllava que, a pesar de que sempre costa un poc prendre la decisió, té la intenció de cursar matemàtica computacional, com no pot ser d'altra forma, en la UGI. Per a ell és una satisfacció i una alegria tindre prou nota per a poder triar el que li agrada. Un estudiant amb un 9,71 en la fase obligatòria. Ara n'hi ha una altra, que és Amaia. Amaia forma part de la història acadèmica de la nostra comunitat autònoma. Esta estudiant d'Algemesí ha aconseguit la màxima qualificació possible en les proves d'accés a la universitat. Un 14/14. Una puntuació que suma un expedient impecable amb una mitjana de 10 en batxillerat. La jove ha cursat els estudis a l'IES Arabista Ribera de Carcaixent, on completava un batxillerat mixt en francès.
3: La fase general no l'he fet ara en juny en la resta d'alumnes. La vaig fer a principis de maig, fa un mes, perquè he cursat el batxibac, que és una modalitat de batxillerat que permet traure el títol espanyol, però també el francès.
0: Amb qualsevol titulació al seu abast, la jove assegura que ara és moment de celebrar l'esforç dels últims anys abans de decidir el seu futur acadèmic. La família també ha volgut destacar el paper de l'educació pública i del professorat que l'ha acompanyada durant el seu recorregut formatiu. De fet, els seus pares agraïen especialment les funcions de l'IES Arabista Ribera, on Amaia ha desenvolupat una trajectòria acadèmica excel·lent.
4: Pues això, 2 deus també, que per factors de multiplicador, total 14. Ja en això ja teníem prou per a ser feliços per a la resta de les nostres vides. És producte, nosaltres també, ho som, producte de l'educació pública i ella també.
0: Una nota perfecta que culmina anys de dedicació i estudi per a un alumne que s'ha convertit en un dels noms propis de l'ESPAU d'enguany. Ara, amb l'objectiu acadèmic aconseguit, li toca, com a altres, mirar cap a la universitat. A estes hores, i dit això, que és només l'entrant del menú d'avui, anem a repassar també altres qüestions que són protagonistes de la jornada.
5: De dilluns a divendres, en A.Punt Ràdio, anem amunt i avall.
0: La primera de les notes té 2 protagonistes avui. Un, el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que es reuneix 2 amb el ministre d'Hisenda, el valencià Arcadi Espanya. Luciana Dalt, bon dia.
6: Bon dia. La cita s'enmarca en la ronda de reunions anunciada pel ministre amb l'objectiu d'abordar amb les comunitats autònomes el procés de reforma del sistema de finançament autonòmic. La trobada, segons informa la Generalitat, es produirà després de la petició de reunió que el cap del Consell va realitzar

0: El ministre després del seu nomenament el mes de març passat i s'abordaran diferents assumptes d'urgència i rellevància per a la Comunitat Valenciana. D'aquella petició han passat ja quasi 3 mesos. Espanya ha esperat a iniciar eixa ronda de contactes amb les autonomies per a tractar de buscar un consens en relació amb el model proposat pel seu ministeri, encara dirigit per Maria Jesús Montero, i que les comunitats autònomes presidides pel PP ja han anunciat que rebutgen. El govern valencià ve anticipat que fins i tot que el nou model de finançament vol donar prioritat al fons transitori d'alliberament, la ferramenta amb la qual les regions infrafinanciades, al costat de la valenciana, com són Múrcia, Andalusia, Castella-La Mancha, aconseguiren un finançament equivalent a la mitjana de les comunitats autònomes. En el cas de la valenciana, eixe fons estaria dotat amb 1.700 milions d'euros.
1: Abril Peidro, bon dia.
2: Bon dia, què tal?
1: Els metges tornen a la vaga i ho fan avui dilluns.
2: Sí, serà la quinta convocada enguany pels sindicats per exigir una regulació pròpia per al col·lectiu mèdic i facultatiu. El comitè de vaga ha convocat aturs i concentracions en diferents comunitats autònomes entre avui i el 19 de juny. La principal mobilització tindrà lloc amb una concentració enfront del Ministeri de Sanitat a partir de les 12, en la qual participaran delegats sindicals i professionals sanitaris arribats de diferents punts del país. Esta serà l'última convocatòria de vaga fins després de l'estiu. Els sindicats asseguren que per responsabilitat no promouran noves mobilitzacions durant els mesos estivals, degut a que és una etapa complexa per al sistema sanitari per la reducció de professionals i pel període vacacional. No obstant això, es preveu que reprenguen les protestes a partir del mes de setembre. La convocatòria d'esta nova setmana de vaga serà la primera protesta que se celebra després que el passat 2 de juny el Consell de Ministres aprovara l'avantprojecte de llei de l'Estatut Marc del personal estatuari dels servicis de salut.
1: Més coses, la comissió del Congrés sobre la Dana rebui a l'alcaldessa de València i també a la secretària de Protecció Civil.
0: Sí, l'alcaldessa de València, Maria José Català, acudirà a les 11 del matí per a explicar la informació que coneixia com a alcaldessa de València i dirigent del PP local sobre la previsió de pluja i riuades i per a comptar també les seues gestions després de conèixer les primeres víctimes mortals. Per la vesprada acudirà a Virgínia Barcones, màxima responsable estatal de Protecció Civil, a la qual el PP retrau que el dia de la Dana estava volant cap al Brasil per a assistir a una cimera internacional en representació del govern. A més d'elles dos, la citada comissió té previst citar este mateix mes a la delegada del govern a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, i al que era director general d'Emergències de la Generalitat, Alberto Martín. Els dos, que acudiran al Congrés el pròxim dia 22, ja han desfilat davant la jutgessa que instruís la causa penal per la riuada, a la qual Bernabé va declarar que va avisar a les 7 de la vesprada en el CECOPI del desbordament del barranc del Pollo, del qual es va assabentar per l'alcaldessa de Paiporta, i que en aquest moment va demanar a la que en aquell moment era consellera de Justícia i Interior, Salomé Prades, que manara l'alerta a la població i que fera extensible a tota la província.
1: El jutge Peinado ha citat per avui també a Begoña Gómez a una audiència preliminar a la qual té obligació de compareixer.
2: Sí, també han sigut convocats la seva assessora Cristina Álvarez i l'empresari Juan Carlos Barrabés, els altres dos investigats en el cas Begoña Gómez. Està previst que l'audiència preliminar de cara al judici amb jurat popular que Peinado vol que se celebre comenci a les 6 de la vesprada. Inicialment la citació era per al 9 de juny, però Peinado la va retardar després que l'advocat de Begoña Gómez, Antonio Camacho, demanara un ajornament alegant que tenia un altre procediment que li coincidia amb esta data original. Es tracta d'un procediment al qual Gómez, Álvarez i Barrabés tenen l'obligació de compareixer personalment baix prevenció expressa de ser conduïts per la força pública en cas que no ho feren, va subratllar el magistrat en un acte.
1: I el rei al que el papa Lleó XIV està molt agraït després de la tornada a Itàlia de la setmana passada, lliura avui en el Congrés un premi de valors constitucionals al periodista Miquel Ángel Aguilar.
0: El rei Felip VI presidirà este dilluns en el Congrés l'acte de lliurament del 6è Premi 15 de juny als valors constitucionals que concedeix l'associació Espanya Junts Sumem i que en esta ocasió, com estem dient, ha recaigut en el periodista Miquel Ángel Aguilar. El cap de l'Estat serà rebut al pati de Floriblanca per la presidenta del Congrés, la socialista Francina Armengol, també pel ministre de Transformació Digital i Funció Pública, Òscar López, i per la presidenta de l'associació Espanya Junts Sumem, Victòria Carvajal. Després, acompanyat per Armengol i les altres autoritats, rebrà la salutació de membres de la mesa del Congrés, de portaveus dels grups parlamentaris, també del secretari d'Estat de Relacions amb les Corts i Assumptes Constitucionals, Rafael Simanca,

0: Mas i del ponent constitucional Miquel Roca.
1: Amunt i avall, el magazín de la Comunitat Valenciana en A.Punt Ràdio.
2: No faltarà gent en eixe lliurament de premis de valors. Bé, estem parlant d'un cap de setmana de calor i altes temperatures en bona part de la Comunitat Valenciana que han sigut per damunt del llindar dels 30 graus. Segons els registres d'Avamet, els termòmetres s'havien superat ja dissabte eixa xifra poc després del migdia en més d'un 30% de les estacions. En total s'esperava que 444 municipis superaren els 30 graus, és a dir, més d'un 80%, i que una trentena d'ells fins i tot superaren els 35. Segons la previsió d'Avamet, a localitats de la Ribera Alta, com ara Antella, Alcàntera del Xúquer, Càrcer, Cotes o Gavarda, els termòmetres arribarien als 36 graus. Una situació tèrmica que es mantindrà molt similar avui dilluns amb un lleuger descens, però encara amb prop de 400 municipis amb màximes per damunt dels 30 graus. Les localitats amb les temperatures més altes, que arribaran als 36 graus, estaran ubicades, això sí, al Baix Segura. D'ahir avui, les mínimes es queden en valors encara més alts i vora 80 municipis hem tingut una nit tropical, entre ells, dos de les capitals, València i Alacant. També bona part dels municipis de l'Horta, dos localitats del Baix Maestrat, Vinaròs i Benicarló, i dos de la Plana Alta, Almassora i Orpesa. Però la major part dels municipis que hem patit la nit per damunt dels 20 graus s'ubiquem al sud, a les comarques del Baix Segura, el Baix Vinalopó i l'Alacantí. Ah, també les dos marines. Això per una banda. Per l'altra, en política la cosa no està molt més tranquil·la per totes les causes que arrossega el PSOE i que va a l'alça, com la tassació de les joies de Zapatero, o de qui foren. El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha carregat este cap de setmana contra el govern de Pedro Sánchez, capaç, segons ell, d'organitzar caceres contra la policia, la Guàrdia Civil, jutges i fiscals per fer la feina. Feijóo ha recapitulat tots els casos que l'esguitxen i han esguitxat a l'entorn de Sánchez, des del fiscal general fins a l'expresident Zapatero.
3: Porque España tiene ahora un gobierno que distingue, que señala y que persigue aquellas comunidades autónomas que son la inmensa mayoría que no vota al Partido Socialista. Incluso tenemos un gobierno que es capaz de organizar cacerías contra la policía, contra la Guardia Civil, contra los jueces y contra los fiscales por hacer su trabajo.
0: Així ho manifestava primer en gallec i més tard en clau nacional en castellà el líder principal de l'oposició a la Romeria do Pino, a Castrofeito, acompanyat del president de Galícia, Alfonso Rueda. Allà s'ha compromès amb Galícia i també amb la resta d'espanyols. Durant la seva intervenció, el Popular ha anunciat quatre compromisos per a quan arribi al poder. El primer és la creació d'un nou sistema de finançament amb l'únic objectiu de millorar els serveis públics dels gallecs i dels espanyols, des de Catalunya, ha dit, a Galícia, i des de la península a les Illes.
3: La cloaca ha manchado la fiscalía, ha manchado la Guardia Civil y lo que ha manchado es todo porque P.S. es realmente el que maneja la gran cloaca de la política española.
0: Feijóo diu assegurar que el sistema de finançament no serà un xanxullo. Afirma que serà una convicció de la forma més honesta, equitativa i justa de finançar el servici. Segons el líder del PP, el que és de tots es parla entre tots i es reparteix entre tots.
2: El Càrcer Valencià i especialment l'Il·licità s'han desplaçat a Itàlia per a participar en la fira Expo Riva Sucan Garda Bax, considerada una de les principals cites del calendari internacional per al sector del calçat i els accessoris. En aquesta edició han participat un total de 40 expositors espanyols i 60 marques, dels quals el 70% procedixen d'ells, que són 28. La participació espanyola estava organitzada per la Federació d'Indústries del Calçat Espanyol. Expo Riva Suc és actualment la principal fira internacional per al calçat de volum de gamma mitjana i és el primer esdeveniment en el calendari per a la presentació de les noves col·leccions de calçat i bosses per a l'estiu 2027. Per cert, que la nostra comunitat autònoma es situa com la regió espanyola més exportadora, amb el 32% del calçat espanyol en general i amb un 38% en el cas de calçat de pell. Però parlem d'un altre producte, els fàrmacs contra l'obesitat, que s'han convertit en un fenomen sanitari i social a Espanya. L'any passat se'n van vendre 5 milions d'unitats, un 85% més que en l'any anterior, impulsats, això sí, per la seva capacitat per afavorir la pèrdua de pes i millorar determinats problemes de salut. No obstant això, els especialistes insisteixen que no són productes estètics ni una moda passagera, sinó medicaments indicats per al tractament d'una malaltia crònica que requereixen supervisió mèdica. De fet, Ana Miranda va començar a guanyar pes arran de la menopausa. Amb 93 quilos i un diagnòstic d'obesitat, va acudir a professionals sanitaris que li van pautar una combinació de dieta, exercici físic i un dels quatre fàrmacs contra l'obesitat que actualment es poden prescriure a Espanya, segons va explicar a esta casa. A punt.
4: Jo sempre he sigut grosseta, culoneta, però arriba un moment que no podia controlar aquest pes.
5: Estos medicaments actuen sobre les hormones que regulen la gana i la sensació de sacietat. El cap d'endocrinologia de l'Hospital Doctor Peset, Carlos Morillas, assenyala que faciliten el seguiment de les pautes alimentàries perquè fan molt més senzill fer la dieta perquè es té menys gana. Encara que remarca que el tractament ha d'anar acompanyat sempre d'exercici físic, especialment de força muscular.
6: Estos fármacos hacen que sea mucho más sencillo hacer la dieta porque tengo menos hambre y luego hay que acompañarlo de ejercicio de fuerza muscular.
5: Els especialistes destaquen que estos tractaments poden aportar beneficis cardiovasculars, renals i hepàtics, però adverteixen també dels possibles efectes adversos com ara nàusees, dolor abdominal, vòmits o problemes de tolerància digestiva. A Espanya, estos fàrmacs només es poden adquirir en farmàcies i amb recepta mèdica. Morella recorda que no són finançats pel sistema públic i que el cost oscil·la entre els 200 i els 450 euros mensuals. La farmacèutica adjunta Mireia Agazaga explica que és imprescindible presentar una recepta oficial amb el número de col·legiat i el nom del metge.
7: Se necessita una recepta oficial con el número de colegiado, el nombre del médico.
5: Els experts alerten igualment dels riscos de comprar estos productes fora dels circuits sanitaris autoritzats. Per això insisteixen que és necessari ajustar les dosis, controlar la massa muscular, augmentar la ingesta de proteïnes i mantindre una activitat física baix supervisió professional.
2: Més coses. Moltes persones afronten les vacances amb una sensació d'esgotament que els dificulta desconnectar de la rutina laboral. Segons els experts, esta situació està relacionada amb la infoxicació, un fenomen provocat per l'excés d'informació i estímuls que rep el cervell de manera constant. Al parèixer, la combinació de funcions laborals, correus electrònics acumulats, notificacions i una exposició continuada als continguts d'internet i les xarxes socials ens genera una sobreactivació cerebral que acaba produint un esgotament absolut. Una situació que provoca també allò que denominen soroll mental, una fatiga que en alguns casos apareix fins i tot abans d'iniciar les vacances.
5: Segons
8: un retiro para conocerse o porque quiere realizar el Camino de Santiago y quiere que sea una experiencia personal, por ejemplo, eso ya no se vive como algo estigmatizante y quizá antes se hacía pero no se le ponía nombre.
5: Tornem a esta notícia que comentàvem. Segons els neurocientífics, el cervell no diferencia entre una tasca especialment exigent i una altra de menor importància. Tant finalitzar un projecte laboral com preparar una compra per a les vacances poden activar mecanismes similars d'atenció i de preocupació. Per això recomana identificar i prioritzar les obligacions, així com etiquetar-les mentalment i verbalitzar-les per a reduir la càrrega cognitiva. Entre les estratègies que es proposen per a facilitar esta desconnexió, destaca la visualització anticipada de les vacances, imaginar el període de descans i els seus efectes positius, que ajuda, segons expliquen, a preparar el cervell per a la transició entre la feina i el temps lliure, evitant arribar així extenuat per l'acumulació de tensió mental.
2: Ara sí, viatjar a soles, tot i tindre parella, és una opció cada vegada més habitual i menys estigmatitzada. La tendència, coneguda com a solomoon, consisteix en reservar uns dies de vacances per a viatjar en solitari o amb altres persones i també retrobar-se amb la parella en tornar. Per a alguns és una forma de fomentar l'autonomia personal, però per a altres una pràctica difícil d'entendre dins d'una relació. La psicòloga i terapeuta de parella, Immaculada Martínez, explicava a punt que actualment ja no es veu malament que una persona viatge sola perquè vol fer un retir personal. Una situació que pot ser abans també passava, però que en aquest moment no tenia denominació.
8: Un retiro para conocerse o porque quiere realizar el Camino de Santiago y quiere que sea una experiencia personal, por ejemplo, eso ya no se vive como algo estigmatizante y quizá antes se hacía, pero no se le ponía nombre.
0: Entre les persones que practiquen esta fórmula hi ha qui defensa que passar uns dies a soles permet desconnectar de les obligacions compartides i gaudir d'una experiència diferent. Altres opten per combinar les vacances amb la parella i escapades amb amics, perquè consideren que són viatges diferents i que tindre vida social al marge de la parella és important. Ara bé, els especialistes assenyalen que la clau no és tant el fet de viatjar per separat com la motivació que hi ha darrere de la decisió.
8: La motivación es porque no te aguanto y no quiero verte, tenemos una crisis. La motivación es porque necesito un espacio para realizar otras actividades que a lo mejor a mí me gusta mucho el senderismo y tú lo odias.
0: Tot i l'augment d'esta tendència, moltes persones continuen preferint compartir les vacances amb la parella, mentre que altres reconeixen que viatjar soles es resulta estrany, encara que no descarten fer-ho en algun moment. En qualsevol cas, psicòlegs i viatgers coincideixen que l'equilibri entre l'espai personal i el temps compartit és un dels factors que més contribueix al benestar de la relació.
2: La mobilitat elèctrica, ho comentàvem la setmana passada, cada vegada està més present en la nostra societat. Un bon exemple el tenim ací, on ja s'està construint el centre per a recàrrega de camions elèctrics més gran d'Espanya. Una infraestructura clau per aconseguir electrificar el sector del transport per carretera. El lloc triat és un punt estratègic dins del recinte de Mercavalència, al costat del port. En el solar de 12.500 metres quadrats, on s'estan duent a terme les obres, hi haurà un total de 48 punts de recàrrega per a camions, amb una inversió total de 5 milions d'euros. Es preveu que estigui operatiu en vora 3 mesos.
9: Un centre de càrrega molt potent i un punt de referència per tot el sector del transport i de la logística. No? Dona una solució ràpid i àgil per poder carregar camions. En cosa d'una hora ja hi haurà doncs, entre el 70-80% de càrrega.
5: A empreses com Transports Torres tenen 3 camions elèctrics i quan obri el nou punt de recàrrega en compraran 2 més, segons expressa Carlos Prades, que és CEO de Grup Torres. No fan soroll, són menys contaminants, amb més potència que els tradicionals i damunt consumeixen menys que un dièsel. El problema, que són molt més cars i que falten punts de recàrrega ràpida.
10: Ara ja empieza también a mejorar, pero ha habido una gran escasez de puntos de recarga e infraestructura, evidentemente.
5: Tot i això, la venda de camions elèctrics s'ha duplicat en un any. Ara mateix hi ha 3.000 camions elèctrics a Espanya, una xifra molt reduïda en comparació amb els 2,5 milions que hi ha de dièsel. Però grans punts de recàrrega, com el que està fent-se a València, seran clau per a capgirar aquesta situació en els pròxims anys.
2: I en el mateix sentit, les obres de la gigafactoria de bateries de Power & Co. a Sagunt encara en la recta final ja deixen notar els seus efectes més enllà del recinte industrial. L'activitat associada a la futura fàbrica ha impulsat noves inversions al municipi, especialment en el sector hostalero, on actualment estan en marxa 2 projectes que aportaran prop de 300 habitacions. Un d'aquests projectes correspon a la cadena B&B, que ha iniciat la construcció d'un hotel de 100 habitacions en una parcel·la situada a només 10 minuts de la gigafactoria.
11: Aquesta aposta per la gigafactoria de PowerCo està atraent unes altres iniciatives privades a la ciutat. Aquesta ampliació de la capacitat hotelera ens permet seguir diversificant la nostra ciutat.
0: Este establiment es suma a un altre hotel que, si es complixen les previsions, obrirà abans que acabi l'any amb 163 habitacions i 46 apartaments. Des del sector consideren que aquestes inversions responen a les necessitats que generarà la implantació de la planta de bateries. La directora executiva d'Osbec, Maite García, ho explicava per Apunt.
12: Este tipo de hoteles, más que exclusividad, lo que permiten es una especialización de servicio muy dedicado tanto al industrial y al empresario como a la parte turística.
0: L'activitat constructora també s'ha traslladat al mercat residencial. Des de fa mesos s'estan desenvolupant noves promocions d'habitatges per a donar resposta a l'increment de la demanda prevista. Tot i valorar positivament l'arribada d'aquestes inversions, l'Ajuntament reclama més recursos per a adaptar els servicis públics al creixement de la ciutat. Mentrestant, la gigafactoria continua avançant cap a l'inici de l'activitat productiva. Part de l'equipament necessari ja ha arribat a les instal·lacions i està previst que l'obra civil del segon bloc de producció quede completada a finals de l'estiu, amb l'objectiu de començar a fabricar les primeres bateries abans que acabi l'any.
2: També en aquest sentit, un cotxe amb un sistema que permet al conductor circular sense mans en certs trams de carretera és el nostre protagonista. El vehicle està dotat amb una tecnologia que permet controlar aspectes com l'acceleració o el posicionament en el carril, mentre una càmera monitora la mirada del conductor per a garantir que continua atent. Es tracta d'una tecnologia feta amb segell valencià a les naus que té Forda, al Musafes, i que el divendres presentava la multinacional. El nou turisme és un dels que fabrica la marca de l'Oval a la Ribera Baixa, una factoria que es prepara per a produir a partir de 2028 el Bronco, el nou model multienergia que té previst llançar Ford.
13: Una tecnología hecha en España, desarrollada por nuestros ingenieros valencianos, implantada desde Valencia para todo el mundo.
5: Mentre això arriba, les naus del Musafes s'han fabricat els primers turismes amb la tecnologia denominada Blue Cruise, que és un sistema d'assistència al conductor que permet al turisme circular amb certa autonomia per trams autoritzats d'autovies.
13: Yo ahora mismo puedo soltar las manos. Ahora mismo vemos como un vehículo se pone por delante de nosotros, yo tampoco tengo los pies en los pedales y el coche en todo momento está monitorizando todo lo que pasa a mi alrededor.
5: Per a garantir l'atenció de qui va al voltant mentre el sistema tecnològic assumís part del control del vehicle, este cotxe fet al Musafes té una càmera infraroja orientada cap a l'interior del turisme que monitora la mirada i la posició del cap. Per això, esta tecnologia emet alertes visuals i sonores si el conductor aparta la vista de la carretera i si no registra reacció, el vehicle reduís la velocitat de manera progressiva i segura fins a detindre's per complet. Quan el conductor pren de nou el control del volant, el cotxe recupera el control de creuer adaptatiu convencional. La companyia assenyala que actualment la tecnologia Blue Cruise s'activa només en els trams d'autopista i autovia que tenen mitjana per a separar els dos sentits de la marxa. Ford ha mapificat estos trams prèviament en alta definició mitjançant tecnologia GPS.
2: Precisament en les carreteres espanyoles hi ha vora 28.500 quilòmetres homologats per a conduir amb este sistema tecnològic concebut al Musafes, el que suposaria el 90% de la xarxa nacional d'autovies i autopistes. A Europa, el percentatge és major. El 94% de la xarxa europea de vies ràpides reuneix els requisits per a poder aplicar-se este sistema tecnològic. I ara una d'empresa, perquè la Cooperativa Valenciana de Distribució Consum ha nomenat per primera vegada una dona per a la presidència del Consell Rector. Es tracta de Maria Isabel Moreno Gil, que pren el relleu de Francesc Llobell, que s'hi sabava voluntàriament després de 7 anys en el càrrec. El Consell Rector es renova cada 4 anys, d'acord amb els estatuts de Consum, i la setmana passada es va convocar de nou.
5: Maria Isabel Moreno ha desenvolupat tota la carrera professional en el món cooperatiu, primer en la Cooperativa d'Estudiants de Florida Universitària i posteriorment en Consum, on va iniciar la trajectòria en tenda abans d'incorporar-se a oficines centrals i ocupar distints llocs de responsabilitat. Va ser, a més, la segona dona en formar part del Consell de Direcció de la Cooperativa i en la seva última etapa fins al 2025 va estar al capdavant de la Direcció d'Administració.
1: A Punt Ràdio, Sergi Olcina.
2: Vuit i 32, anem a veure què mos conten les primeres edicions dels principals periòdics que inclouen, entre altres, estes notícies en les seues portades.
0: Sí, el diari Levante el Mercantil Valenciano obri amb que un de cada 5 centres escolars presenta deficiències. També la imatge de portades per al València Bàsquet, que arriba a la final de la Lliga.
5: En les províncies llegim que 2 de cada 3 diputats valencians no intervenen en preguntes al Congrés i la imatge és també per a València Bàsquet.
0: I en clau nacional, el País porta en portada l'acord de pau entre l'Iran i els Estats Units i que un rècord de 900.000 immigrants ja han sol·licitat la seva regularització.
5: ABC destaca a Brahim Ghali, que és president de la República Àrab Saharaui, que denuncia la incoherència de Sánchez amb els drets humans. I el titular és per a Santos Cerdán, diu que va borrar els seus missatges amb Leire Díez dies abans de l'informe de Luco.
0: En El Mundo llegim que Zapatero baralla la prescripció per a desactivar el seu delicte fiscal i la imatge principal és per a la selecció espanyola. La família busca la seva segona estrella.
5: Finalment, La Vanguardia porta en portada que Trump arriba a un acord amb l'Iran que permetrà reobrir Hormuz i la foto és per als disturbis en la prèvia a la cimera del G7.
1: Amunt i avall, el magazín dels matins amb Sergi Olcina.
2: Un banc de meduses detectat a la platja de la Goleta, avui parlarem d'això, a Tavernes de la Valldigna, provocava picadures a diverses persones que participaven en una prova de triatló celebrada al municipi. Segons informava l'Ajuntament en un comunicat, la concentració de meduses no era detectada prèviament per l'organització en la competició esportiva. David González, bon dia, des d'Alacant, què estàs?
14: Bon dia, sí. Un fet que ha provocat que diversos participants empatiren els efectes durant el segment de natació. A conseqüència de les picades, ha sigut necessària la intervenció dels servicis sanitaris. El Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències, el CICU, ha indicat que davant l'acumulació de casos, 14 persones eren ateses pels equips sanitaris i dos d'elles van tindre que ser traslladades a l'Hospital de Gandia. El consistori ha indicat que s'està comprovant la possible presència de meduses en altres trams del litoral de Tavernes de la Valldigna per avaluar l'abast de l'episodi i determinar si cal adoptar noves mesures.
2: I en el dia en què es commemora l'aniversari de la primera transfusió, la sang, parlar d'ella, és imprescindible perquè resulta un recurs total per al funcionament del sistema sanitari i només es pot obtindre gràcies a la generositat de les persones donants. Cada dia, els hospitals de la nostra comunitat autònoma necessiten al voltant de 700 donacions per a garantir l'atenció als pacients. Això mos explica Maria Jesús Arilla, que és la cap d'hemodonació del Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana.
15: Acaba de ir a la luna y de volver, pero no somos capaces de fabricar la sangre todavía. Entonces dependemos de esa solidaridad y de esa generosidad de que todos los días pongan su brazo para que les saquemos la sangre y otros puedan vivir.
2: Marina Perello.

0: bon dia.
1: Bon dia, sí, per adonar-se'n que el tindré entre 18 i 65 anys, pesar més de 50 quilos i gaudir d'un bon estat de salut. Uns requisits bàsics que permeten assegurar tant la seguretat del donant com la del receptor.
2: Si hace falta, los acompañamos dándoles la mano durante todo el tiempo que están aquí con nosotros, que solo es media horita. Ellos vienen con toda la ilusión del mundo, siempre con una sonrisa, ellos más que nosotros incluso, y cuando se van, todavía la sonrisa es más grande.
1: Una vegada recollida, la sang se sotmet a diferents anàlisis per a comprovar que complís totes les garanties sanitàries. Posteriorment, es divideix en diversos components o hemoderivats, com ara glòbuls rojos, plasma i plaquetes, cadascun amb una utilitat específica en els tractaments mèdics.
3: El concepto de matí lo guardamos a 4 grados y así tiene una caducidad de 42 días, de 7 semanas. Las plaquetas, una vez que las hacemos, que es un proceso bastante laborioso, solamente tenemos 5 días de caducidad y lo guardamos a 22 grados, o sea, temperatura ambiente. Y luego el plasma sí que se congela y el plasma lo podemos conservar alrededor de 3 años.
1: Com escoltàvem, cada producte sanguini té una data de caducitat determinada, fet que obliga a mantindre un flux constant de donacions durant tot l'any. Des dels centres de transfusió, les reserves es distribueixen als hospitals on la demanda és contínua. Les intervencions quirúrgiques, els tractaments oncològics, els trasplantaments o les emergències requereixen disposar de sang de manera permanent.
4: Quasi tots els dies poden haver intervencions tant que necessiten més transfusió com menys, però més o menys és un poc estable. I els pacients hematològics, sobretot, són els pacients que més sang necessiten. De cirurgia cardíaca i cardiovascular, d'aneurismes, i això són els que més sang necessiten.
1: Per això, els responsables sanitaris recorden la importància de donar sang de forma regular per a garantir que els hospitals disposen de les reserves necessàries en qualsevol moment que ascendixen a 700 diàries.
5: Envia'ns un missatge de WhatsApp al 660 78 39 80.
6: Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius, patrocina aquest espai.
0: Les temperatures, com us diem, es mantindran més altes del normal durant aquesta setmana, però lluny dels valors excepcionals que assoleixen en països com França i altres. De totes formes, avui parlem, i ara mos ho corroborarà Antonio Sánchez, d'una vesprada de dilluns afortunats ells amb tronades a l'interior. Bon dia.
7: Bon dia, Sergi. Exactament. I damunt, no tan afortunades perquè algunes poden ser puntualment perilloses i sobretot perquè fa a les ratxes de vent que bufaran a molta intensitat. Avui no descartem esclafits i sabem en el nostre territori que quan tenim esclafits poden ser perillosos, les ratxes poden ser ben fortes, així que comarques com el Racó de Mus, el Planalt, el Rec en els Serrans, que és on pareix que les tempestes seran més fortes, molta precaució. A la resta, pràcticament totes les comarques d'interior podem tindre aquestes tempestes. I sí que veurem com encara tenim un matí a sol, però també al nostre territori notarem un augment de la nuvolositat pel que fa a la vesprada. En quant a les temperatures, ja ho has comentat tu, avui ens hem alçat amb valors més alts del normal de nou, entre els 16 i els 23-24 graus. I és que hi ha hagut moltes pobles en els que hem viscut una nit tropical i damunt que no hem baixat els termòmetres dels 22. Veurem com està vesprada. Les màximes arribaran als 34, passaran dels 34 a la costera i la Ribera Alta, però també al Baix Segura, que és on avui més puja el termòmetre i parlarem de màximes de 36 graus. Per una altra banda, cap a l'interior, que ahir sí que vam tindre 34-35, amb les tempestes i amb l'augment de la nuvolositat, el termòmetre es quedarà en les 32-31 graus, així que sí que baixa un poquet la temperatura cap a l'interior. Al litoral estarem en 29-31 graus, així que avui, jornada de calor, com has comentat, però sobretot també de tempestes.
0: En fi, ens quedem en això per començar la setmana. Gràcies, Antonio, fins
7: gràcies
0: ara.
7: A tu,
0: que
7: Sergi.
0: Tingues un bon dia. Igualment. 8:39, encara més coses que tenim per davant.
6: Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius, patrocina aquest espai.
0: La Unió Europea ha tancat un acord polític sobre la reforma dels drets dels passatgers aeris després d'una dècada de bloqueig que manté els nivells de compensació per retards de vols, ara que la majoria se'n van de vacances, però que no garanteix el dret a portar gratuïtament una maleta de mà en cabina.
8: L'acord, que ha rebut el suport dels 27 malgrat el vot en contra d'Espanya i de Letònia i les abstencions de Finlàndia i Àustria, ha sigut aprovat este divendres en el Comitè de Conciliació, que representa els estats membres segons fonts comunitàries. La reforma manté els actuals llindars d'indemnització per retards i cancel·lacions, que es fixen en 250 euros per a vols de fins a 1.500 quilòmetres, 400 euros per a trajectes dins de la Unió Europea o entre 1.500 i 3.500 quilòmetres i 600 euros per a la resta de rutes. A més, es consolida el dret a reclamar compensació a partir de les 3 hores de retard. Un dels punts més polèmics de la reforma és la renúncia a garantir el dret a embarcar amb la maleta de mà sense cost addicional, tal com havia avalat una sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Així només es garantirà gratuïtament un equipatge de mà que càpiga sota el seient, mentre que la maleta de cabina podrà comportar un cost addicional. Com a contrapartida, l'acord estableix que les aerolínies hauran d'incloure per defecte el cost de la maleta de cabina en el preu inicial del bitllet, amb l'opció que els passatgers que no la necessiten puguen obtindre un descompte. El text haurà de ser ara ratificat pel Parlament Europeu en els pròxims dies, un pas que podria confirmar definitivament la reforma.
0: I com diria aquella pel·lícula, fa molts i molts anys, en una galàxia llunyana, hi havia consoles, videojocs, màquines recreatives o maquinetes. També hi havia tantes maneres d'anomenar-les com models de totes les formes i colors. Ara, els nostàlgics les han pogut trobar totes juntes a Retroplay, la fira del videojoc retro que s'ha celebrat este cap de setmana a la platja de Gandia i que reunia aficionats de totes les edats. Un esdeveniment que ha oferit un viatge al passat mitjançant desenes de consoles i màquines que van marcar generacions. Una oportunitat perquè pares, fills i iaios compartiren experiències al voltant dels videojocs.
1: Moltes de les consoles exposades tenen dècades d'història. Algunes funcionaven amb sistemes que avui pràcticament han desaparegut, com l'Euroconnector. Per això, diversos col·leccionistes i especialistes treballen per adaptar-les a la tecnologia actual, segons assenyala Fran Hernández de Retrogame València.
9: Lo que hacemos es adaptar máquinas de hace 25 o 30 años para que la gente pueda ver en sus televisiones actuales.
1: La programació ha inclòs tallers, concursos de disfresses, tornejos i una àmplia zona de joc amb recreatives, pinballs i consoles clàssiques. Una proposta que atreu tant els que van créixer als salons recreatius com les noves generacions que descobreixen per primera vegada estos videojocs.
10: Són jocs que no... Clar, no sols provar de normal.
11: Les consoles són intergeneracionals.
12: Són màquines de petacos d'aquell entonces. No, hi ha molta varietat de màquines d'estes.
13: Quan agafes les lletres que solta una nau...
1: Entre les principals atraccions destacaven els pinballs i les màquines arcade, autèntiques icones d'una època en què els videojocs es gaudien davant d'una pantalla compartida. A Retroplay, els més veterans recuperen records mentre ensenyen als més menuts com funcionaven aquells jocs que van marcar tota una generació. Un relleu que continua partida rere partida fins a celebrar que, una vegada més, s'ha superat la pantalla.
0: I fa més de 50 anys, la fotògrafa Carmen Cidro Muñoz es guanyava la vida fent instantànies en les festes dels pobles de Castelló. A sa casa, a Cabanes, es conserva encara avui el seu treball, amb més de 100.000 negatius que han superat la prova del temps. Ara s'està digitalitzant este immens arxiu per a conservar les imatges i la memòria de l'època.
14: Una mujer en los años 50 en un pueblo rural de Castellón y de familia de labradores que quiere ser fotógrafa. Y dices, eso es imposible.
1: Carmen va trencar barreres en una societat en què pareixia impossible eixir dels límits establerts. Des de Cabanes i amb una Vespa va recórrer la contornada fent fotos dels veïns i les veïnes. Així es guanyava la vida. Ella anava buscant gent, festes per a retratar l'àvia, els pares amb els xiquets i les colles, segons conta la filla Carmen Segarra Cidro.
15: Ella anava a buscar gent, festes en gent, per a que poguera ella retratar l'abuela, els nets i els pares en tots els xiquets i la pandilla que estava de festa.
16: Una dona en el franquisme va tirar endavant la seva família, el sostén de la seva família.
1: Es conserven uns 120.000 negatius que una empresa de Madrid ara examina. La idea és digitalitzar el fons i crear un arxiu abans que es facin malbé. Els més antics són els que corren més perill, com explica Angélica Soleimán, conservadora de fotografia de l'empresa Sibaria.
17: Son negativos que son de nitrato y esos negativos en cualquier momento pueden desaparecer. Y nos quedamos sin las imágenes y nos quedamos sin patrimonio y nos quedamos sin la historia de un montón.
1: Una història que evidencia la importància de conservar la nostra memòria gràfica abans que siga massa tard.
0: I este dissabte, just una setmana abans de la planta, es celebrava a Alacant la tradicional entrada de bandes. Els integrants de les comissions de tots els districtes foguerers desfilaven pels carrers de la ciutat amb el millor acompanyant imaginable.
8: Així les colles de bandes de música al costat de barraques i racons anunciaven la immediatesa dels dies grans de la festa. La d'enguany ha sigut una entrada de bandes en què les fogueres més humils, com les de la zona nord, han compartit músics.
18: El distó està molt alt i una volta que guanyes, pues ja pareix que el distó està més alt encara. Però bueno, anem a intentar-ho.
19: És l'alma de la festa, la música.
20: En Alacant se li dona molta importància a les desfiles de fogueres, i podeu veure que hi ha moltes colles, bandes de música.
21: Una impressió, una il·lusió per la festa molt gran.
8: La Unió Musical de Confrides Aitana, titular de la foguera Bola d'Or, ha sigut l'encarregada d'obrir eixa desfilada, mentre que l'Aliança de Mutxamel de la Barraca dels Xoanos la va finalitzar.

0: Enmig d'estes dos bandes han desfilat més de 90 fogueres i barraques acompanyades per colles de dolçainers, xarangues i bandes.
1: I encara en clau de fogueres, ahir passades les 8 i mitja de la vesprada, coneixíem els ninots indultats que salvaran de les flames.
0: Per primera vegada en la història, el ninot indultat gran pertany a la foguera Diputació Renfe. El ninot té per lema Alacant, ciutat de llum, i és un remolí que reuneix trets representatius de la ciutat d'Alacant, com la mar, les palmeres, el castell de Santa Bàrbara, les flors de l'Ofrena o el passeig de l'Esplanada, i forma part de la foguera Llum, obra de David Sánchez Llongo. En la categoria infantil, el ninot més votat, amb més del doble de vots que el segon, ha sigut per a la foguera Sagrada Família, obra de Ceballos i Sanabria, amb una escena representativa de la romeria de la Santa Fas.
1: Ja ho vaticinàvem l'altre dia quan vam parlar amb Sanabria. Bé, mirem una miqueta cap al medi ambient, Marina.
2: Efectivament, perquè una altra espècie, però en este cas més productiva, la tonyina roja, és una de les espècies més emblemàtiques de la Mediterrània i de l'Atlàntic, però encara conserva molts interrogants sobre el seu comportament. Per a aprofundir en el coneixement d'esta espècie, una missió científica ha treballat este cap de setmana a Santa Pola en una nova campanya de marcatge que permetrà seguir els moviments dels exemplars durant els pròxims mesos.
3: Serveixin per establir millor l'estat del recurs, veure si hi ha correlacions entre temes de canvi climàtic, presència d'altres peixos, espècies, etc.
2: El projecte consisteix a capturar les tonyines, col·locar los balises de seguiment i tornar-les a la mar. Les dades recopilades al llarg d'un any permeten als investigadors conèixer millor les rutes migratòries, els hàbits de l'espècie i la influència de factors ambientals. El cofundador de Scientific Angler, Frederic Weiss, ha explicat a Punt que l'objectiu és establir millor el seu estat, comprovar si hi ha correlacions amb qüestions relacionades amb el canvi climàtic o la presència d'altres peixos i millorar el coneixement i la gestió.
3: Aquí en concret a Santa Pola estem fent els peixos que han entrat i que s'han anat a reproduir i que abans de fer el viatge venen a alimentar-se.
2: Les dades obtingudes han permès documentar per primera vegada algunes de les grans migracions de l'espècie. El també cofundador de Scientific Angler, Albert Tesson, ha destacat a Punt que les balises han revelat recorreguts cap a Terra Nova i el retorn posterior quan baixa la temperatura de l'aigua, passant pels afloraments del Senegal, la costa africana i l'estret de Gibraltar. En els 4 anys de vida del projecte, els investigadors han marcat 163 tonyines roges. La informació recopilada contribueix a millorar la gestió pesquera i aprofundir en el coneixement d'una espècie que recorre fins a 16.000 milles nàutiques al llarg de les seues migracions.
4: Amunt i avall. Presenta Sergi Olsina. Realització tècnica Maria Josep Collada. Una producció de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
1: En quant al trànsit, a València, un accident al bypass de la A7, al pas per Torrent, genera 4 quilòmetres de retenció en sentit a Castelló. També parlem de trànsit molt dens a la B30 en direcció a Mislata, a la Ronda Nord i a Xirivella cap al port. Congestió d'entrada per la pista de Silla a Beniparrell.
5: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Costera 101.5.
6: De tu a tu.
7: Agrometodo celebra 40 anys d'història, una història de persones amb passió per la recerca i el desenvolupament de productes naturals que promouen la sanitat dels cultius. 4 dècades de solucions innovadores apostant per una agricultura més tècnica i compatible amb el medi ambient. Agrometodo, 40 anys cuidant els teus cultius.
8: Disfruta del 29 Festival de Jazz en el Palau de la Música, con María Schneider, Esperanza Spalding, Liz Wright, Joe Lovano, José James y China Moses y el mejor jazz valenciano. Del 24 de junio al 26 de julio. Infórmate en www.palauvalencia.com.
9: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
10: Hay viajes que empiezan sin planearse y acaban cambiándolo todo. El aeropuerto de Castellón te ofrece ahora más posibilidades, con 16 destinos donde elegir, porque hay viajes que terminan pasando y empiezan aquí. Son cosas del destino. Aeroport de Castelló, Generalitat Valenciana.
11: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
12: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A Punt Ràdio.
13: De dilluns a divendres i de 7 a 8 de la vesprada en A Punt Ràdio.
4: Compartim el que som, el que ens

0: Unix. Activa els sentits. Arriba l'hora de la cultura. Soc Rei Joan i descobrirem junts els espais més creatius i innovadors de l'art i del coneixement.
1: L'hora de la cultura, amb Rei Joan. Som la veu de tots. Som

0: Vladimir, ¿qué les dirías a aquellos que piensan que estas protestas están afectando a la atención sanitaria?
1: Pues lo que les diría es que les pedimos comprensión y apoyo. Todo el apoyo que haga la ciudadanía hacia sus médicos, hacia sus facultativos, va a repercutir en que este ministerio se sienta a negociar con nosotros. Que no nos vean como que somos parte del problema, sino todo lo contrario. Pacientes y médicos unidos somos los únicos capaces de poder sentar al ministerio a negociar unas condiciones dignas para sus médicos y facultativos.
0: Está claro, pues Vladimir Herrero, vicesecretari general de la Confederació Estatal de Sindicats Mèdics. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès i a veure si per haver seu dels professionals i també dels usuaris les coses milloren i el Ministeri, per una de totes, ja entra definitivament en la línia que té que entrar. Una abraçada molt forta des de la ràdio. Adéu.
1: Igualment. Bon dia.
0: Adéu, bon dia. Anem a donar una ulleta en el temps que mos queda a algunes de les portades que tenim per ací, sobretot referides a la informació local i comarcal. Comencem saludant a Judit Julián, del periòdic d'aquí. Judit, què tal? Bon dia.
2: Bon dia. Obrim amb successos. A València, la Policia Nacional ha desmantellat una organització criminal dedicada a l'explotació sexual de dones transsexuals i ha alliberat 9 víctimes. Hi ha 5 detinguts per prostitució coactiva, tràfic de drogues i pertinença a organització criminal. Les víctimes seran obligades a prostituir-se en una vivenda sota amenaces i control constant. La investigació es va iniciar en un control policial. També en successos, la Guàrdia Civil ha detingut 6 motoristes, 2 d'ells menors, per conducció temerària en diverses carreteres de la província de València. Formaven un grup d'unes 25 motos, moltes sense matrícula, i circulaven fent maniobres perilloses. Durant la intervenció, un agent va resultar ferit lleu. Canviem ara de registre i ens anem a esport i medi ambient. A Tavernes de la Vall d'Igna, un banc de meduses a la platja de la Goleta afecta diversos participants del triatló celebrat este cap de setmana. Alguns esportistes han patit picades durant la natació i han sigut atesos per serveis sanitaris. L'Ajuntament manté la bandera groga i l'avís per meduses. En clau de memòria històrica a Gandia, les famílies han rebut les restes de 4 víctimes del franquisme identificades en fosses comunes. Un acte emotiu que posa Sofia 87 anys d'espera i reivindica la recuperació de la memòria democràtica. En clau local, a Xàtiva s'ha instal·lat a la Font dels 25 Xorros una estació de serveis per a bicicletes. Funciona amb 1 euro de fiança que permet utilitzar ferramentes i inflador i es recupera en acabar. Una iniciativa per fomentar la mobilitat sostenible. I tanquem amb cultura i tradició. El Centre del Carme de València ha obert una escola d'estiu gratuïta de teatre per a xiquets i xiquetes de 6 a 12 anys que es farà del 30 de juny al 10 de juliol amb una creació escènica col·lectiva. I també este cap de setmana Montes ha acollit la trobada de bandes de música de la costera, amb la participació de 10 societats musicals. Els carrers del municipi s'han omplit de música amb la desfilada de les agrupacions i l'homenatge al mestre Ferrero en el centenari del seu naixement. La jornada ha culminat amb la interpretació conjunta de diversos pasdobles per part de totes les bandes. I fins ací el resum d'avui. Recordem que poden seguir tota l'actualitat, com sempre, al periodicodaquí.com.
0: En 1996 moria als 79 anys Ella Fitzgerald, la inigualable reina del jazz i una de les veus més importants de la música del segle XX.

0: Amb pocs però suficients compassos de la Fitzgerald arribem just a les 9 del matí. Temps per a refrescar tota la informació i tota l'actualitat que ja portem entre mans en esta setmana acabada de començar, corresponent a avui, 15 de juny de 2026. Alba Requejo està ja a l'estudi preparada per contar-vos-ho.
1: Són les 9.
2: A punt. Notícies.
1: Bon dia. D'ací a una hora, a les 10 del matí, està prevista la primera reunió entre el president Pérez Llorca i el ministre d'Hisenda. Este matí, el cap del Consell rep Arcadi Espanya al Palau de la Generalitat, a la taula, el nou model de finançament autonòmic que proposa el govern de Pedro Sánchez, un model que rebutgen, com saben, els governs del Partit Popular. Així tot, el Consell de Pérez Llorca no tanca la porta a arribar a un acord, si és bo, diuen, per a la Comunitat Valenciana, que es juga la viabilitat econòmica a la curta i a la mitjana. El finançament i la condonació del deute són dos punts claus de l'agenda. Segons reconeixen fons ministerials, la Comunitat Valenciana continua la cua en finançament per habitant. Per això, el govern autonòmic ha de recórrer a mecanismes de liquiditat com el FLA. Això serà, com dèiem, a les 10 del matí. En els tribunals, la mirada la tenim avui en la dona del president Sánchez, en Begoña Gómez, qui compareix esta vesprada davant del jutge Peinado. En esta ocasió, el magistrat li ha de comunicar que vol que siga jutjada per un jutge popular. Peinado acusa Begoña Gómez de tràfic d'influències, apropiació indeguda, malversació i corrupció. A més, en cas de no compareixer, el jutge amenaça de conduir-la per la força. I avui arranca l'edició 37 de l'operació Pas de l'Estret, en la qual estan inclosos ports com els de València i el d'Alacant, tot amb una previsió d'augment del 3% respecte a l'any passat, tant en el flux de passatgers com en el de mitjans de transport. Anem en directe al port d'Alacant. Ahí està Pere Conca. Pere, bon dia.
3: Bon dia, Alba. Sí, la imatge que podem descriure... Podem descriure ara mateix, és la de desenes de vehicles molt carregats de tota classe d'encerts, podem dir, des de maletes, bicicletes, joguets i un fund de mercaderies. Molts dels seus propietaris han passat fins i tot la nit en les rodalies d'este port d'Alacant perquè poden pujar al ferri que arribarà d'ací uns minuts amb destinació Lorà. Enguany es preveu, com bé has dit, un augment del 3% en la quantitat de passatgers. Podem arribar fins a superar els 3,5 milions i també en el nombre de vehicles, superant els 850.000 vehicles que passaran pels ports espanyols, entre ells, com bé has dit, València i Alacant. També s'estrena el nou sistema europeu d'entrada i eixida, amb noves cabines amb les quals cada ciutadà haurà de fer-se una foto digital, se li prendran les empremtes dactilars i també caldrà registrar el passaport. La major afluència, tant així en el port d'Alacant com en la resta de ports de la comunitat tant i de la resta d'Espanya, es preveu que sigui l'última setmana de juliol i l'última d'agost.
1: Gràcies, Pere. Estarem pendents de la primera jornada d'esta edició número 37 de l'operació Pas de l'Estret. I també d'internacional, reaccions a l'acord de pau entre l'Iran i els Estats Units després de vora quasi 4 mesos de conflicte i més de 7.000 víctimes mortals. Acaba de pronunciar-se la presidenta de la Comissió Europea, que ha dit en les xarxes socials que ha de restablir-se la llibertat de navegació sense restriccions com a eina essencial per a l'estabilitat regional i l'economia mundial. Diu Ursula von der Leyen que este acord obri la porta a negociacions més àmplies sobre la pau i la seguretat a l'Orient Mitjà. L'acord l'aplaudixen també en l'ONU i des d'Espanya el ministre Álvarez ha agraït en la xarxa X l'esforç als negociadors. L'acord de pau suposa la fi dels bombardejos i, segons Donald Trump, la reobertura de l'estret d'Hormuz. L'Iran, per la seva banda, es compromet a frenar el programa nuclear. L'anunci ha provocat les reaccions també immediates en les borses, que obrin en positiu, i el barril de Brent ha baixat fins als $86. Parlem ja dels esports. Espanya compta les hores per al debut mundialista. Eva Casany, bon dia.
4: Bon dia, Alba. Les 6 de la vesprada de Luis de la Fuente s'enfronten al debutant Cap Verd a l'estadi d'Atlanta. La quasi segura absència de Lamine i Nico permetrà que l'atacant de Foios, Ferran, i l'esgroquet Alex Baena tinguin moltes possibilitats d'entrar en l'11 inicial. El Baló d'Or i l'ex del Villarreal, Rodri, podria dirigir els comandaments del xoc. I, a més, el lateral de la Pobla, Àlex Grimaldo, buscará minutos de choque. Eso de ya Luis de la Fuente en la previa.
5: Ganar cualquier partido es muy difícil y ganar un campeonato del mundo, pues imaginar lo que puede significar y lo difícil que es. Entonces, desde la humildad, desde la prudencia, desde el día a día, desde Cabo Verde es el partido más importante del Mundial, al final puede haber muchos candidatos y solo gana uno, exactamente igual de favoritos, y a veces incluso alguien que es menos favorito puede ser, puede ganar.
4: A més, també es disputarà a l'Snow, el Bèlgica, Egipte i el València Bàsquet jugarà a partir de dijous la sèrie final de la Lliga ACB contra el Barça, després de guanyar per 3-0 la sèrie de semis sobre el Joventut de Badalona. Montero lidera el Taronja amb 24 punts i 39 de valoració.
1: Gràcies, Eva. I una última ullada per al trànsit. Sonia López, bon dia.
6: Bon dia, Alba. Ara mateix tenim complicacions en diversos punts. Per exemple, a Castelló, a les 7, sembla que hi ha un accident al seu pas per Nules en sentit Barcelona, que està generant retenció. I a València, al bypass de les 7, també un accident a l'altura de Torrent en sentit Castelló, està generant uns 5 quilòmetres de retenció. Més endavant, en l'encreuament amb la 3, també sentit Barcelona, hi ha un vehicle detingut que genera retenció. A banda d'això, tenim la congestió habitual d'estes hores a la zona del riu, a la B30, Ronda Nord, i atenció, volíem destacar que dins de la ciutat de València hi ha unes obres a la zona de la plaça de Saragossa que estan generant prou de retenció en l'avinguda Marquès del Túria. Pel que fa a Alacant, tenim la congestió d'estes hores habitual a l'avinguda de Dénia, sentit sud cap al port, i una miqueta tindríem a l'encreuament de la 70 i la 31 en el que seria la circunvalació d'Alacant.

Gràcies, Sonia. Esto de moment tenen tota l'actualitat en les xarxes socials d'Apunt i en el web d'apuntmedia.es. Així a la ràdio, la pròxima cita informativa a les 10 en punt. Continuen en companyia d'Amunt i Avall.

0: prácticas.
1: Y te ofrecen becas y ayudas propias para tu matrícula, el transporte y la comida.
0: Elige la Miguel Hernández, la universidad pública donde debes estar.
1: Preinscríbete en umh.es.
2: València és història. És present i és futur. Referent en sostenibilitat, innovació i qualitat de vida. Oberta, compromesa i diversa. Cultura, tradició i identitat mediterrània. Ajuntament de València. Cap i Casal.
3: Hi ha viatges que comencen sense planejar-los i acaben canviant-ho tot. L'aeroport de Castelló t'ofereix ara més possibilitats, amb 16 destinacions per a triar, perquè hi ha viatges que acaben passant i comencen així. Són coses del destí. Aeroport de Castelló, Generalitat Valenciana.
4: En 90 minuts, diem les coses pel seu nom.
5: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
4: No pintem les coses de color de rosa.
5: Les derrotes, abultades, ja són part del paisatge.
4: I parlem l'idioma de l'esport.
6: Los 11 que salgan a morder como perros.
7: Tornarem al 4-4-2
8: i ahí no baixa ningú a pegar un apretó, per un apretó en taco.
9: Palmando.
10: Tu li has donat les claus.
9: Por algun lado saldrà la rata.
4: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Folgado. De dilluns a divendres d'11 a 12 i mitja de la nit en Apunt Ràdio. L'esport que realment t'apassiona.
11: Humo, duro, humo, duro.
12: Aleluya, aleluya, empatalet.
4: Sempre al teu costat, passe el que passe.
13: De dilluns a divendres en Apunt Ràdio anem amunt i avall.
14: Però llançats, vos tinc que dir. En fi, esta setmana comença emocionant. Li dia jo este matí a Alba que no li canviava la meva agenda per la de Pedro Sánchez, ni per asomo, ni per casualitat, encara que, bueno, ell és tot un acròbata d'estos de primera línia i segurament puga fer equilibris en tot el que puga tindre durant esta setmana, i més, li va de manera innata. Això és el que tenim per davant. La setmana passada, la sobreexposició mediàtica del Papa encara va tindre un recurs final que va fer quedar bé a tot el món, però, bueno, sobretot a este país, deixant, inclús per al record, ahir, precisament, aquestes paraules que el pontífex dedicava no sols a este país, sinó també al propi rei d'Espanya, que va demostrar la seva perícia com a pilot, detectant o afirmant que l'avió que tenia que durar el Papa de tornada al Vaticà estava patint una avaria. No vull imaginar-me com haguera sigut de manera diferent. Bueno, totes aquestes coses estan obertes, i moltes més de les que ja posem en marxa, com vos dic, esta setmana. 9 minuts sobre les 9 del matí d'este 15 de juny de 2026. Arturo Checa, què tal? Bon dia, com estàs?
15: Què tal? Buenos días. Pues preparados para otra semana intensita de Netflix político, ¿no?
14: Veritat, que sí. Ara ho acabes de dir, de Netflix polític. Crec que sí, veritat. Sergi Pitar, bon dia, com estàs?
16: Pues molt bé. Sí, bueno, esta setmana comença fort avui.
14: Com t'ha anat la guàrdia, tot això?
16: Imagina't. O sea, no non-stop. No sé quin dia. Tinc a Sevilla esta setmana una conferència a contar unes coses des de la Dana i
14: fa
16: tal.
14: Fa frescoreta allí,
16: sí, sí, estic jo, vamos.
15: Tiene pinta, tiene pinta.
16: I me content que el món. I vaig el dissabte, perquè tenim una reunió d'amics a les Fogueres d'Alacant.
14: Sí.
16: Que també farà fred.
14: És que, sí, és una setmana
16: de... Me ho va muntar bé.
15: Llevat de Rebequita.
14: Si pot ser un plumes, també, que t'anirà bé. Pilar Tamayo, què tal?
17: Què tal? Molt bon dia.
14: Has estat en la platja o algú? Estàs morint,
17: eh? Sí.
14: Tu no perds ripio, eh?
17: Más bien piscina. Porque ya me he hecho mayor y eso de llegar a casa, la arena, el no sé qué, el tal... Yo los veo en el tranvía y la verdad es que me parece muy meritorio lo de... Ir ahí cargado el cubo, la pala, la hamaca, tal...
14: Pero la gente encara va en el cubo y la pala.
17: Claro.
15: Será con críos, ¿no?
17: Sí.
15: O mayores ya con mucho afán infantil, digo yo. ¿No?
14: Es que yo intento visualizarlos, digo, portarán un poal de estos, pero un poal de grandes y una pala de...
15: Está muy bien ser mayor, ir a jugar a hacer castillos en la playa, ¿eh? También, claro. Es posible, sí, sí. Totalmente.
17: Castillos en el aire, ¿no? Era la canción de Gabinete.
15: Exacto.
14: De

0: de Alberto Cortez, ¿no? No era el que cantaba Castillos
1: en el aire. Ah, yo conozco la de Gabinete, pero no sé, igual también.
0: También hay una de Gabinete y, ¿sabes? No me he recordado
1: sí,
0: molt de ellas.
1: Sí, sí, porque, ahí... porque además es ahora que llegan las hogueras, empezarán a ponerla otra vez porque la utilizan para las stories con los castillos. Bueno. Que ya sabéis que hay mucha pirotecnia últimamente, yo creo que demasiada, pero bueno, eso es otro debate.
0: De totes formes, stories...
1: No vamos a abrir tantos melones.
0: Stories, ja tenim obert el llibre de les stories per a tota la setmana, com deia...
1: Miércoles y jueves yo creo que especialmente son los días del Via Crucis. Podría coincidir, según se dice...
0: Però si és més Via Crucis per a nosaltres que per als implicats, que estan... tan frescos.
1: Hombre, no lo tengo claro.
0: Ah, ¿no? No, pues mola apurar-nos
1: no
0: veig jo.
1: No lo tengo claro, no. Ahí está, el miércoles y jueves puede ser la sentencia de Ábalos y Koldo.
0: ¿Y els veus apurats? Dime
2: home,
0: la
2: pues, jo no els veig apurats. Estan en presó, sí, deuen sí. estar apurats.
1: Koldo, a Koldo en el juicio,
2: si se confirma, yo creo que...
1: aunque se descojonaban de vez en cuando, pero claro, a Koldo no le cabía más barba y no le cabía más chándal.
0: De moment la pensió completa estàs pagant-la tu, jo, la Pilar, el Alberto i tots.
2: Jo no he tingut el gust i espero no tindre mai de passar uns dies en Picassent, però no, la gent que ha estat, jo... conec a gent que ha estat i has parlat de neix i tal, és fotut, eh? En presó és un tema, per això has de fer-la molt grossa per acabar en la presó i, escolta, no deuen estar molt contents i tot el que anaven també a destapar, no? Quant en quant deixo alguna entrevista d'Ábalos en OK Diario i tal, però tot això que anaven a destapar, de moment no han destapat res.
0: Acabes de vindre de nadar, veritat? Mm. Ja t'ho diré després.
2: Sí, per les ulleres. Sí.
3: Ara se li va quedar també la forma
1: no,
3: del casco.
2: O d'un after.
1: O d'esquiar. O d'esquiar, hace tiempo de esquí. Pero bueno, miércoles y jueves es también la declaración de Zapatero.
2: Diuen que la maduresa o la veia lo que sea, que abans venies en ulleres aixina, venies d'after, ara ves de nadar.
0: De totes formes, aquestes ulleres són un perill. A mi em donen molta aprensió, és com si m'absorbiren els ulls. Es una cosa molt, sí. molt rara.
1: Pues déjate los ojos,
0: sí, que, yo ya estoy
1: que hay
0: prou.
1: Que ver muy claro, sí.
0: No, yo preferís dixes de les de sempre, no? Les de una finestra només. Això no t'ho dixen gastar en la piscina? Tens que portar les reglamentàries?
2: Sí, no, jo jo me les fico un poco més ampletes. Estes que són de superprofessional, que van agarrades a l'ull, ixes a mi me fan mal. Ixes a mi sí. me fan mal. Jo gasto unes més ampletes.
3: Jo soy como Sergi, si de esas de escafandra, incluso se pueden tener tubo d'este de...
0: Exacte. Que si
3: Snorkel, no? Que se llama.
0: Entre l'agobio d'estar baix l'aigua, els ulls xuplant-te pa cap fora i damunt, intentar manejar-te i no afonar-te al mateix temps, massa coses.
2: Massa coses.
0: Sí, poden fer-ho les persones que estan en forma com tu, però nosaltres d'això no podem.
1: Bueno, és que ell és el joven de la mesa, és claro. lo que tiene.
2: Això estàvem parlant, però ja no tan joven. Ja estem baquejats, ja.
1: Estábamos viendo ahora la
3: Avanzamos
1: tele
3: todos,
1: que veíamos, da igual a quién, y decíamos, ay, qué mayor lo veo, y entonces claro, inmediatamente dices a nosotros nos passarà igual.
0: Clar que sí. A veure, i sort, sí que podem dir que està mirant a Sergio Sauca, que sí. Jo recorde que Sergio Sauca era superjovenet quan va entrar als esports. I clar, i ara no és que pinte canes, és que té el moño completament blanc.
1: És que avui juega a Espanya.
0: Sí.
1: Aparte de tot, sí. Jo crec que Pedro Sánchez, que ja se abrazó al papa i a los bebés, ara se abrazarà al futbol.
0: Oye, això vull
1: i dirà
0: parlar,
1: que me salva, que me salve España.
3: És raro que no haya salido ya con alguna camiseta de la Roja en su TikTok. No?
0: Lo dels bebès va ser molt fort, o sigui, el papa evidentment es va posar hasta les tranques de beneir bebès i tal, és el seu treball, no? Però quan me vaig voler a Pedro Sánchez també, bebé en mano, fent ahí la seva... Dic, però esto...
1: Es los aires no, de grandeza.
0: Que és com tu, tu los con el sol i les playas i tal, no pierdes comba. El Sánchez diu, perdona, que me traigan un bebé que...
1: És que con todo respeto al papa, he de decir que el papa ya... me saturó. Entonces ya desconecté, quiero decir, porque ya fue una semanita intensa.
3: Ver, tuvo mucha exposición.
0: Claro que esperas.
3: Evidentemente, claro. Pero claro, no vas a dejar de emitirlo mientras está aquí. Yo creo que ha sido...
0: Mira, pero una volta esteu d'acord, Sergi. Pilar i tu, per la sobreexposició del papa.
2: Sí, això li anava a dir, que se li ha de fer bola. Sí, a mi també se m'ha fet boleta.
1: Jo la parte de Canàries, que és la parte del bebé de Sánchez, creo que solo me quedé con el bebé de Sánchez y con el avión, porque lo demás la verdad es que desconecté, he de admitirlo, porque ya estaba...
3: La tercera temporada del papa ya no...
1: Con la Sagrada Familia ya me saturó.
0: Estava la part cursi, que era la de Madrid, cursi tirant a... Hortera.
2: Sí, tirant a pareixent

0: que al final está, bueno, pues como estamos comentando con todo el tema atado por lo, bueno, por la cuota catalana, la cuota vasca, la cuota del norte de España. Y aquí, pues, tristemente, seguimos igual desde hace muchos años.
1: Y, estaba mirant el tema dels pressupostos, aixina per damunt. Jo és que de números no soc, però 3.000 i pico milions no és una merda? Al costat de les xifres que es manegen, parlant clar i ras.
0: Bueno, 3.000 i pico milions, de hecho, és el paquete que cuesta... parte de lo que cuesta lo ofrecido a los profesores.
1: Sí, o sea, sí, pero eso vos dic, que estic intentant calcular... No soc fort en matemàtiques, el tiquet del Mercadona em veia justet a voltes si tinc que fer un canvi, però estava pensant en aquests 3.000 i pico milions i dic, és que realment és una
0: almoina,
1: no?
0: Una limosna.
1: Una almoina.
0: Sí, sí.
2: Home, a veure, ja... Però
1: vull dir, de forma objectiva, el numereig.
3: El pressupost anual de Sanidad són quasi 7.000 milions d'euros.
2: Però és que tu aquests diners ara no els tens. Vull dir, és que això... si estem, nosaltres estàvem demanant, quan estàvem demanant l'informe dels expertos nostres, crec que no, demanaven... Crec que l'infrafinançament... És que ara parla de memòria i no la vull liar. Però parlen d'uns 1.900... Entre 1.900 i 2.300 sí. De desfase anual que des que mos tocarien. I te'n donen 3.300, no és una almoina, que tots els 3.300 milions d'euros, més tot el que reps ara, més la connotació del deute... Yo creo que es interesante. Ahora el PP
1: está... Eso es una limosna, Sergio. Ahora que
0: es prácticamente lo que cuesta el paquete que se ofrece a los profesores.
1: Claro,
0: es decir,
1: sí.
0: Es un parche absoluto. Evidentemente es dinero.
2: No, pero entonces, Juan, haría falta. Si nosotros nos ten, si diguen que el infrafinanzamiento son 2.300 millones, vull, men, no ho veus tan com una almoina, eh? A banda de tot el que te toca, però bueno.
1: Serà que mos havem acostumat ja nosaltres també a manejar títols com si...
2: No, clar, és claro, que com si foren...
0: Claro, oímos
1: no
0: a diario...
1: Nostres, es claro, manejem com
0: oímos a diario tantos millones, tantos pedruscos, tantos que al final uno se queda corto, ¿no?, con cualquier cifra.
1: Sí, sí, vos doneu compte que és que queda un minut, que aquestes joies passaran a la història per coentes, per cares... Bueno, el tasaor ja pot anar buscant faena de reponedor sí. En un supermercat, perquè... I ni d'això, perquè no es fiaran...
0: Menudo ojo.
1: Ni de que pose bé les dates de caducitat. Menudo ull, tu, el col·lega. Mare meua, en fi. Res, en Compro tu oro ni en cop, no el contrataran en cap d'estos llocs, no? Com a tasaor.
0: Lo tiene complicado.
1: No
0: però sí, és un elemento más però, de la cutrez. De lo
1: per
0: que
1: cert, on anirà... curiositat, esta de persona humana que tinc jo. On anirà a parar tot això ara? Perquè si és seu, és seu, no? Però depèn d'on hagin així, com hagin així, etcètera, etcètera.
3: Claro,
1: no?
3: De momento,
1: el joyerío.
3: De momento se quedan en barbecho. Claro,
0: se queda confiscado por ahora y luego, pues, en todo caso pasa...
3: A ver, ¿qué medidas cautelares decide el juez este jueves?
1: Bueno, si sobren per algun lloc, que mos les passen així a la Comunitat Valenciana, que, escolta, un millonet i pico, pues sí,
0: també. Yo lo que estoy leyendo en ese titular de la tele, ¿no? Zapatero declara esta semana. Esperemos que declare, es decir, esperemos que no solo declare a su abogado, ¿no?
3: Pues
0: es lo que
3: días,
0: habitualmente
1: era una
0: suelen
1: posibilidad
0: hacer.
1: Que había.
3: Es doble que es un, jornada, ¿eh?
0: Correcto. Tiempo tiene.
1: Checa, Tamayo, Pitar, que gràcies per haver vingut, que tingueu bona setmana. Gràcies. Si ens tornem a veure, la passarem junts. Fins ara. Arriba el temps del pròxim butlletí de notícies. Estes coses que m'està comentant i algunes més són el que conformen el gras de tota la informació que avui ens ajuda a començar la setmana.
4: Són les 10.
5: A punt. Notícies.
4: A hores d'ara està previst que comenci al Palau de la Generalitat la primera reunió entre el cap del Consell, Pérez Llorca, i el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, que va ser conseller d'Hisenda de la Generalitat en l'últim govern presidit per Ximo Puig. Damunt de la taula, el nou model de finançament autonòmic que proposa el govern de Pedro Sánchez. Pérez Llorca no tanca la porta a un acord si és bo per a la Comunitat Valenciana, que ara mateix es juga la viabilitat econòmica a curt i mitjà termini. El finançament i la condonació del deute són dos dels punts clars de l'agenda de la reunió, segons reconeixen fonts del Ministeri d'Hisenda. La Comunitat Valenciana continua a la cua en el finançament per habitant, motiu pel qual el Consell es veu obligat a recórrer a mecanismes com el Fons de Liquiditat Autonòmica, el FLA. I nova setmana de protestes de metges i metgesses, la quinta d'enguany materialitzada en una vaga a centres de salut i hospitals. Reclamen les millores laborals i organitzatives, així com l'ampliació de les plantilles i la supressió de l'Estatut Marc dels Metges.
6: Paciente, escucha, esta es tu lucha. Paciente.
4: Així protestaven este matí els facultatius davant de l'Hospital General de València, manifestació i tall de la circulació en eixe punt. Escoltem les reivindicacions d'Esperanza Tatay i Vicent Manaclocha, els dos metges del General de València.
7: tener el papel que nos corresponde, que se reconozcan nuestras jornadas de trabajo, que muchas veces son, vamos, en régimen muy severo.
8: Reclamem, com ja està en tota Europa, no és un tema nou, un estatut independent. Som l'únic país, és vergonya, de tota la Unió Europea.
4: Un estatut que els iguala en condicions amb la resta de personal sanitari. L'avantprojecte l'ha aprovat el Consell de Ministres, però els facultatius s'hi oposen. A més, volen jornades de 24 hores de guàrdia, que sí que cotitzen, i una jornada de 35 hores setmanals i evitar la mobilitat forçosa. I la consellera d'Educació assegura que cal continuar amb el diàleg obert i continuar treballant amb els sindicats del sector educatiu. Tot això quan comencem una setmana de normalitat després de la vaga en l'ensenyament públic. Ara es reinicien les classes en l'última setmana lectiva d'este curs 2025-2026. La consellera d'Educació, Carmen Ortí, així ho ha explicat en una entrevista a les Notícies del Matí.
9: El balanç, en principi, és positiu per tot allò que ha passat, tal com podia haver evolucionat aquesta situació, però som conscients que queda encara molt de treball per desenvolupar i que bé, pues que està en la nostra mà continuar treballant i, per suposat, mantindre el diàleg totalment obert.
4: I, mentrestant, a Alacant, a hores d'ara, està previst que comenci a l'Audiència Provincial un juí a un matrimoni que tenia, sense donar d'alta en la Seguretat Social, 24 dels 27 treballadors de l'empresa de neteja que dirigien. Al matrimoni se li atribuïs un suposat delicte contra els tres dels treballadors, pel qual la Fiscalia demanarà inicialment 3 anys de presó per a cadascun. I de l'exterior continuen les reaccions internacionals favorables a l'acord de pau acordat entre els Estats Units i l'Iran. El ministre d'Afers Estrangers espanyol, José Manuel Álvarez, ha qualificat l'acord de notícia excel·lent i espera que contribuïsca a donar estabilitat a la regió.
10: El diálogo, la diplomacia pueden resolver todos los asuntos pendientes, muy especialmente el uso civil de la energía nuclear por parte de Irán. Este acuerdo tiene que garantizar la libertad de navegación por el estrecho de Hormuz y tiene que dar paso esta situación a la paz, a la estabilidad en Oriente Medio.
4: I a Noruega, un jutjat d'Oslo ha condemnat a 4 anys de presó Marius Borg Hoiby, fill de la princesa Mette-Marit de Noruega, per 2 casos de violació i per maltractament a una de les seues exnòvies, entre altres delictes. Hoiby, de 29 anys i que no forma part de la Casa Reial Noruega, va ser absolt d'altres dos violacions pel tribunal. Està en presó preventiva des de febrer. I en els esports, parlem de futbol. Espanya tindrà el seu debut mundialista esta vespada contra Cap Verd. Gonzalo López.
11: A les 6, Atlanta acollirà el primer partit del campionat del conjunt dirigit per Luis de la Fuente. El tècnic tindrà tots els jugadors disponibles per a la cita. Això sí, ni Lamine Yamal ni Nico Williams podran eixir d'inici. Oportunitat d'or per a Ferran Torres i Àlex Baena per a ser titulars. El seleccionador espanyol és conscient de la importància del duel i de la dificultat que suposarà emportar-se els primers 3 punts del torneig.
12: Para nosotros el partido de Cabo Verde, creedme, es el partido más importante del Mundial. Así lo afrontamos. A medida que lo hagamos así, estaremos más cerca de sacar adelante el partido, porque no va a ser fácil. Seguramente sea una de las sorpresas de este Mundial. Va a ser un partido en el que nos va a exigir la mejor de nuestras caras, la mejor de nuestras versiones para poder competir, tener posibilidades de ganar y sufriendo. Vamos, estoy convencido de ello.
11: En l'altra banda del grup, l'Aràbia Saudí s'enfronta a l'Uruguai a les 12 de la nit a Miami.
4: I això és tot de moment. Tenen tota l'actualitat en la ràdio, les xarxes socials d'Apunt i en el web apuntmedia.es. Així, la pròxima cita informativa és a les 11 en punt. Es deixem ara amb el programa Amunt i Avall.
5: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Marina Alta, 93.5.
13: De tu a tu.
14: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
15: Les aus urbanes formen part de la nostra ciutat, però una sobrepoblació de coloms pot generar problemes de salut pública. Col·labora mantenint les zones netes, protegir-se els edificis i evita alimentar els coloms. Amb xicotets gestos aconseguim una convivència saludable i sostenible. No alimentes el problema. Ajuntament de València.
16: Descansa la vista.
17: Què és la inspiració per a tu?
18: No ho sé. Diria que és com una espècie de llum.

0: Cadena de Valor, amb Javi González. De dilluns a divendres, de 3 i mitja a 4.
1: Continuem complint amb el nostre compromís, la informació local que connecta amb la realitat global. Som servei públic. A Punt Ràdio. De tu a tu.
2: Amunt i avall, el magazín de la Comunitat Valenciana en A Punt Ràdio.
3: Pues ja tenim per davant un nou tram de programa que encetem ara mateix, pràcticament quan són les 10 i 8 minuts d'este 15 de juny de 2026. Tot l'equip continua treballant per a intentar apropar-vos moltes de les coses que pues, puguen resultar interessants. I així en l'estudi, Maria José Collada en la part tècnica i un servidor contant-vos tot allò que van transmetent-vos per a fer-vos-ho arribar. Ens havia quedat pendent, per cert, en este programa produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, saludar a la gent de Vinaròs, perquè en nom i representació de tots d'ells, però també de la premsa, està l'amic Emili Fonollosa. Des d'on? Des de Vinaròs News. Emili, què tal? Bon dia.
4: Bon dia des de Vinaròs News. Anem amb els titulars de la nostra revista digital. Comencem amb la jornada de portes obertes que se celebra ahir a la Societat Protectora del Cau per tal d'aconseguir gent que vulga adoptar alguns dels animals que hi tenen. Per altra banda, també, com no, parlem de les festes de Sant Joan i Sant Pere, que comencen a Vinaròs el pròxim divendres. Per exemple, parlem sobre que ja s'està repartint el llibre de festes i un article dedicat a Fangoria, que actuarà en aquestes festes, concretament el dissabte, dia 27. A banda de tot això, tenim una jornada de la primera bicicletada celebrada a Vinaròs, amb un article, amb fotografies també, i un agraïment de les escoles a la policia local. Per altra banda, Vinaròs acollirà el 16è campionat d'Espanya de wushu tradicional, que és el que ve a ser el kung fu, però el kung fu xinès. Més informacions. Marta Barrachina reivindica el protagonisme del nord de la província. La diòcesi de Tortosa acompanya el Sant Pare en els actes de Montjuïc, Montserrat i la Sagrada Família. El vinarossenc Ernesto Serret ha rebut el Premi YouTube per superar els 100.000 subscriptors. Benicarló ha donat el tret de sortida a la temporada de platges amb la hissada de les banderes blaves. També parlem del jove Joan Martorell, talent vinarossenc reconegut a la Facultat de Belles Arts i en diversos concursos. Des de la secció Històries en blanc i negre, el quart capítol està dedicat a la Mera. També un article sobre que un sant Josep amagat durant segles ha sortit a la llum a les parets exteriors de l'Auditori de Vinaròs. Un article d'Història de Vinaròs que es titula Xan Bonet, el monaguillo del Convento de Sant Agustín. I finalment també destaquem una galeria de fotografies del Delta de l'Ebre acabat de sembrar. Res més des de Vinaròs News.
3: I de Vinaròs a Bocairen, dràsticament d'un vot per a saludar a la gent de Ràdio Bocairen. Què tal? Bon dia.
5: Bon dia des de Bocairen. Aquest cap de setmana hem tingut moments molt especials. La festa de la ràdio en el Tardeo Solidari per a CUP, en el que l'Ajuntament també es va implicar d'una manera molt directa. La regidora Mariluz Pascual i l'alcalde Xavi Molina Martí es parlen de l'evento.
6: Tot el muntatge i tot ha sigut tan fàcil perquè en el moment que ens van informar que de la idea que tenien, des del primer moment van dir l'Ajuntament que volíem col·laborar i ha sigut molt fàcil perquè la gent s'ha volcat tant, tots els seus amics ho han organitzat tan bé que la veritat és que avui esperem que sigui un dia d'èxit rotund.
7: Clarament, durant tot aquest temps, no?, i durant totes aquestes iniciatives, nosaltres sempre hem transmès, no?, que estàvem ahí al costat de qualsevol grup de persones, de qualsevol entitat que també volguera organitzar iniciatives, que evidentment el protagonisme i la iniciativa havia de ser de les persones o de les entitats promotores, però que l'Ajuntament, per suposat, havia d'estar perquè era per una causa important i per fer costat a un veí i a una família que estava passant per moments difícils, no? I en este cas, pues, també ho hem fet, és a dir, al final el grup de Ràdio Bocairen, el grup de les amistats de HUB, són, com ha dit bé Mariluz, qui ens ha amenitzat a tots i qui ha portat les seues hores, el seu esforç i la seva dedicació per a tocar moltes portes i, evidentment, quan van tocar la porta de l'Ajuntament la vam obrir de forma immediata, com no podia ser d'una altra.

0: d'una altra manera. Crec que des del primer moment, amb iniciatives com la de l'Arca, com la d'avui de Ràdio Bocairent, d'ací a poc hi ha també un torneig de futbet, és que les iniciatives són constants, no? Recentment també la seva quinta donant-se d'alta o formalitzant la constitució d'una associació per a facilitar també tots aquest tipus d'iniciatives. Crec que al final, per un costat per altre, doncs es mostra, no?, que tenen estar volcat en aquestes circumstàncies difícils, i això diu molt del poble.
1: També el diumenge el Club Esportiu Bocairent va donar les gràcies i va fer un oferiment dels trofeus i un ram de flors al patró Sant Blai. Després, en la plaça de l'Ajuntament, van oferir els campions de Lliga del Juvenil i del primer equip a tot el poble els seus premis. Tancant aquest acte, membres del club i l'alcalde amb unes paraules de força per a la nova temporada. Amunt el sentiment blanc i blau.
2: Sí que som, aquest any som campions. No som el Bocairent, el juvenil, el cadena queda segon, l'alegria queda segon i l'infantil ha quedat sèntim. Ha sigut un any històric del nostre poble i del nostre club.
1: Per aquesta setmana tindrem el 30 aniversari de la Fundació de la Societat Musical Vila de Bocairent, les 12 hores de futbolín en el pavelló, el campionat de tir al plat, la festa del patronat, audicions de música... Si voleu saber més, en www.bocairent.es. Passeu molt bona setmana.
3: Amunt i avall, Sergi Olcina.
4: Bé, vos ho hem contat este matí, només començar el nostre programa a les 8 i pico. Este cap de setmana estem parlant d'un banc de meduses, dels primers que m'imagine jo vindran a visitar-nos, dels que arribaran en este estiu, conforme ho fan tots els anys, sobretot atenent, i ara Tena ens ho explicarà, atenent a la temperatura del mar, la cosa potser no ha fet més que començar. Bé, vos parlo d'aquest banc de meduses que va provocar desenes de picades entre els participants del trialó Platja de Tavernes de la Valldigna, obligant a mobilitzar diversos recursos sanitaris i deixant més d'una cinquantena d'afectats. Un episodi que ha reobert el debat sobre la presència cada vegada més freqüent, i ahir és on volia arribar, d'estos organismes a les costes valencianes. També diré, i m'imagine que Tena confirmarà això, organismes en moltes ocasions mal considerats, evidentment perquè la fama els precedeix, però que també tenen la seva funció en la vida i en l'ecosistema, com la tenim tots. Anem a entendre què ha passat i quins factors n'hi ha darrere d'estos episodis. Fent-ho, pues, clar, com sempre, amb el nostre biòleg de capçalera, José Tena, què tal? Com estàs? Bon dia.
5: Hola, què tal? Bon dia. Encantat d'estar així.
4: Digues. Tu i jo som com de figues a breves, no? Com se sol dir, d'estiu a estiu, mos trobem.
5: Sí, sempre, ara es comença la temporada de coses de la mà, no?
4: Sí. Sí. Escolta, abans d'entrar en matèria, estic en lo cert o no? Que a voltes estan un poquet maltractades o o tenim molt mala imatge de les meduses precisament perquè provoquen en nosaltres, però no són tan nocives, ni tan dolentes, ni tan males. També arriben a ser necessàries. De fet, les tortugues boves, si no m'enganye, s'alimenten d'elles.
5: Sí, és clar que això és un cas prou típic en la natura, no? Als humans ens agrada anar a la natura a passar-ho bé, i si vas al bosc, per exemple, i te pica una abella, pues dius que estos animals, no sé què, però són fonamentals per a la polinització i els animalets estan en el seu medi, no? Pues en el cas de les meduses, pues passa una cosa similar, no? Pues quan anem a la platja, el que volem és estar a gust i que no ens passi res, però estem en la natura, les meduses estan ahí i pobretes, pues sense voler, perquè aquestes no tenen ni cervell ni capacitat de dir vaig a fer-li mal a ixe, sí. Pues piquen i mos estorben, no? Jo crec que és una fama que hauríem d'intentar canviar, no?
4: Que tampoc piquen, o almenys no totes piquen, no, José?
5: Pràcticament totes, perquè realment tenen un tipus de cel·luletes molt particulars d'aquest grup d'animals, que són els escifosos, que diem, que són les meduses típiques, en què aquesta també presenten altres organismes gelatinosos. gelatinosos, ¿no?, que formen parte del, del plàncton, i aquestes cel·luletes que s'anomenen nidocitos, ¿vale?, el que fan és enviar una neurotoxina i punxar. Hi ha algunes pues, que el tenen prou prou intens el verí, podríem dir, pues, com la famosa fragata portuguesa i altres que tenim per ahí per l'Índic, i altres són prou més lleugeretes en quant al mal que te pot fer. De fet, eixa que anomenem l'ou fregit, sí, val? Sí. Pues eixa, pues, té aquestes cel·luletes, però pràcticament als humans no ens arriba a fer cap mal.
4: I és curiós perquè mentre no volem ni veure-les i evidentment ni que ens rossen pel que poden provocar-nos, no només les tortugues se'ls mengen, hi ha llocs, si no estic enganyat, en Àsia, que estos sí que se ho mengen tot, que estan ben cotitzats. Igual de cotitzats que podien estar els polps així.
5: Sí, de fet, mira, sí, en el IMEDMAR, en la Universitat Catòlica, fa uns anys vingué una delegació japonesa que volia tastar algunes de les meduses que tenim per ací, per a veure si podien agarrar i portar cada vegada que hi ha algun tipus de plum d'aquestes meduses, que sí, poguessin agarrar-les i enviar-les a Japó per al consum. Però sembla que no era el tipus de medusa que més els agrada és, no?
4: És al·lucinant. Això, veus? Sí, la qüestió de és qüestió de cultures, José, és molt curiós tot això. En fi, ara sí que parlem de l'episodi que ens motiva aquesta conversa. Quan parlem o ens referim d'un banc de meduses i com pot aparèixer de manera tan sobtada en una zona on s'està celebrant una prova esportiva, com ha passat en aquesta ocasió, de què parlem exactament? Perquè al referir-nos a banc, jo penso, per exemple, en un banc de tonyines, i tonyines en són moltes. Un banc de meduses en deuen de ser també infinitat, clar.
5: Sí, bueno, realment un banc de... El concepte banc de meduses és una concentració prou elevada de meduses que trobem en una massa d'aigua. Mm-hmm. I, bueno, pues pot ser relativament reduïda, pot tindre en uns pocs metres cúbics o fins i tot diversos quilòmetres. Entengam que este banc de meduses no és un grup organitzat ni és una estructura estable. Les meduses no tenen cervell i no se poden organitzar entre elles per dir, anem ajuntant-se, sinó que realment aquestes congregacions pues, és fruit d'una casualitat, per dir-ho d'alguna manera, que ve donada per processos de tipus físic i biològic, també.
4: Estes pobres prou tenen en sobreviure i deixar-se portar, que haurà sigut, bàsicament, el motiu, no?, deixar-se portar.
5: Efectivament, i ja t'he dit, depèn moltíssim de les corres marines, de la estratificació d'aigua. Ara, per exemple, estem en un episodi que estem en juny, però ja tenim temperatures que estem 3-4 graus per damunt de lo que haurien de tindre. Això estratifica la columna d'aigua i fa que se concentren en una determinada zona per la seva densitat en relació a lo que seria la mar, en moviments locals, pues, si hi ha un espigó, pues, per això, la corrent fa un remolinet i les va acumulant, etcètera, etcètera.
4: Una cosa, José, parlem de les temperatures anòmales de l'aigua, que això és una lliçó que anem assumint perquè l'escoltem, però no anem donant-se compte de la importància que té. L'any passat haver parlat de quasi 30 graus de temperatura en el mar Mediterrani, que és el que més s'escalfa en el planeta, em pareix una autèntica barbaritat. Això en casa és aigua calenta, directament. Però també pot tindre a veure la falta de temporals d'hivern, per exemple, i en què aquests bancs de meduses apareguen tan propet de les costes?
5: Sí, sí, sense cap dubte no podem tirar-li tota la culpa a la temperatura de lo que està passant en les meduses, però és un factor molt important. Hem de tindre en compte que l'augment de la temperatura favoreix la reproducció de moltíssimes espècies en el medi marí. En el cas de les meduses, pues si la temperatura cada vegada es més calenta durant més de temps, pues allarga la seva temporada i possibilitats de reproducció, no? La qual cosa ja ho estem detectant. Nosaltres som capaços de veure aquestes meduses abans de lo que les veiem abans i desapareixen prou més tard.

0: no? És a dir, la temporada de meduses se va allargant i que en algunes zones determinades, pues, on la temperatura en bahies tancades, etcètera, etcètera, pues, pot ser molt més acruciant. No?
1: I això, com és possible que no es detecte abans? Jo què sé, per exemple, pels servicis de vigilància o alguns que n'hi hagin específicament per a que això no passi, per estar avisats.
0: Bueno, jo ahí m'has tocat un poquet la fibra, perquè jo és que crec que a la mar sempre ens tenen un poquet de costat. Ah. És a dir, la única manera de poder detectar-les seria en algun tipus de vigilància continua i permanent, com hi ha, per exemple, en els boscos, no?
1: Sí.
0: És a dir, nosaltres no tenim una xarxa de vigilància d'arribada de meduses, i com és totalment impredictible saber a on estan o quan van aparèixer, pues la veritat que se recolzem els científics moltíssim en la ciència ciutadana, en gent que va avisant. Ara hi ha per ahí alguna app d'un company meu també, d'Alacant, que pues, la gent de manera voluntària, pues, quan veu una medusa, li fa una foto, l'envia, se sap quina medusa és, i se pot més o menys intuir què és el que podria passar. Però clar, no tenim una xarxa de vigilància tan intensa com per a poder estar preparats quan arriba, no? Perquè de vegades el banc de meduses està, però està profundo, i de cop, per un canvi de temperatura local en un moment donat,
1: sí,
0: pues sense voler tot es puxen, i és molt difícil, és molt, molt, molt difícil el poder.
1: M'imagino que, clar, tu sí que estaràs al tanto de les boies aquelles que van presentar, de les que es va parlar la setmana passada per part de la universitat i un altre grup d'investigadors que les espantaven, com aquell que diu, no?
0: Sí, sí, sí, els companys d'Alacant tenen, pues, un dispositiu que estan ara testant-lo també. Sembla que funciona prou bé, però bé, jo crec que són coses molt bones que poquet a poquet tenim que anar implementant, i tenen que estar, pues, molt més universalitzades en la costa per a poder tindre una xarxa de prevenció d'aquests riscos que sí que els tenim en altres puestos. Jo moltes vegades ho dic, les prediccions meteorològiques més o menys s'incerten prou, i hi ha centenars i milers de centres de observació i de toma de dades de pluja, de temperatura, d'humitat, etcètera, etcètera. En la mar tenim molt, molt poca informació. I tot això jo crec que seria important que s'implementara un poquet més, i podríem fer, sense cap dubte, moltes més coses per vindre maldats que puguen vindre, no?, en les costes.
1: Això és perquè estem molt tranquils relativament, i és la Mediterrània i no són, jo què sé, les costes de Califòrnia, on poden arribar les piranyes o els taurons, a lo millor, entonces sí que tindríem aquests servicis de vigilància, no? Preguntava quina espècie exacta podia haver sigut la que va proliferar este cap de setmana en eixa playa de la Goleta. El grau de toxicitat, però fins i tot perquè, José, va arribar a afectar a persones en el neoprè posat i tot?
0: Bueno, mira, yo te explique. Probablemente en aquesta època de l'any la més típica que, i jo per imatges que he vist en televisió, i tenen en compte que científics no sé llancem, si no el veiem bé, d'acord? Però jo crec que pot ser siga la pelatxia noctiluca, que és esta moraeta,
1: sí,
0: xicoteta.
1: La de tota la vida, sí, pràcticament, no?
0: Correcte, que està, li diuen la medusa clavell, i per la nit té un poquet de luminescència i tot. És molt bonica, encara que és de les que són molt, molt urticants, i hem de tindre en compte que és la més probable que hagin tingut així. I no és que se fique dins del neopreno o a través del neopreno. Hem de tindre en compte que els tratges de triatlon, com no pot ser d'una altra manera, són molt finets, estan molt ajustats, però quan la gent nada, pues, se pot generar ahí algun tipus de hueco o de forat, perquè no només entra la medusa a picar, sinó que de vegades hi ha trossets de medusa o un mucus que rodeja que ten i docitos d'estos que poden ficar-se pues, dins de estratges, no? I jo també ho vaig sofrir en un tratge de neopreno i la veritat que és molt incòmode pues, quan un trosset que s'ha desprengut d'ahir d'algun animalet se te fica dins del tratge.
1: Només en queda una altra última coseta que sé que te tocarà la moral també. No fem bé, no?, en allò de traure-les de l'aigua i soterrar-les en l'arena o aquestes coses que solen fer o que mos han ensenyat de sempre. No és precisament el més adequat que podem fer en elles.
0: No, la veritat que no. Allí jo crec que lo millor sempre és, depenent de quantes, en quines quantitats, etcètera, etcètera, el millor és no tocar-les i que els servicis de neteja de les platges, que ja estan també en contacte amb medi ambient, pues ja en funció de quantes espècies, com som, etcètera, etcètera, pues ja faran una gestió adequada d'aquest residu en la costa. Però és millor no tocar, perquè quan més toques, més trossets fas, després ve una ona, i esa ona agarra els trossets i es tira cap a dins, i 50 metres al sud, per exemple, hi ha un xiquet banyant-se, i no hi ha meduses, però li està picant el trosset que tu has desprengut.
1: Claro, i després es pregunten per què. En fi, José Tena, com sempre, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres. Una abraçada. Això només ha fet que començar l'estiu.
0: Bueno, pues ja sabeu, qualsevol cosa que vulgueu, per assistem.
1: Igualment, val? Estàs a casa, bon dia, cuida't.
0: Molt bé, igualment. Adéu.
1: 10 i 29 ja d'aquest matí del 15 de juny de 2026. And I can't sweep you off of your feet.

0: Marina i Abril, bon dia.
1: Hola, bon dia.
2: Què tal, bon dia?
0: M'ha quedat un poquet Brokeback Mountain quan he escoltat esta música així al principi, no sé, el
1: sí?
0: rotllo este, sí, sí, sí.
2: De, un mos apetit, et gira.
0: Gorro texà, guitarra, puntejos i tal, no sé.
1: Sí, sí.
0: Sí, clar que sí. Bueno, què vos porta per ací a tot això?
1: Mira, et diré que en primer lloc donar-te unes dades per a introduir el tema de què parlarem a continuació.
0: Ja m'has agradat donar-te uns donuts o algo perquè pugues passar el matí.
2: Estaria bé, si no t'esmorzar.
0: Però fa unes dades, doncs mira, jo t'ho agraeix molt. Sé que és una aportació interessantíssima, però de dades des de que comencem el programa, Mariajo, que estem ahí ja...
1: Esteu acumulant-ne moltes.
0: Sí, sí, després ve, Mar Gómez, bueno, millor dit, el personatge de Mar Gómez, i mos parla també de dades, d'estudis, de xifres, de coses d'estes. La vida és una estadística, si ho penses bé.
1: Totalment. Ala, pues agarra...
0: I la que vosaltres emporteu de què...
1: Agarra paper i llapis, perquè Espanya és, des de fa uns anys, un dels països més longeus del món. Segons dades recents de l'Institut Nacional d'Estadística, l'esperança de vida al nàixer supera ja els 84 anys. Una xifra que consolida un avançament demogràfic històric, però que també posa damunt la taula nous reptes. I encara que no sempre en som conscients de molt d'ells, avui ens toca posar el focus en el relacionat en la salut mental de la gent major. Segons l'informe anual del Sistema Nacional de Salut, al voltant del 34% de la població espanyola pateix algun tipus de trastorn mental. Però i si jo vos diguera que la prevalència d'aquests problemes tendeix a augmentar i molt amb l'edat?
0: Però és lògic, el cervell va gastant-se, la cosa anant a més, i és normal que quan més major et fas, més problemes d'estos tingues, no?
1: En el cas dels majors de 85 anys, els problemes de salut mental afecten més del 50% de la població. Entre les malalties més comunes en este rang d'edat destaca la depressió, que en les persones majors és molt habitual i que du associades realitats com el desinterès per les activitats comunes, la pèrdua d'autonomia, el malestar físic permanent, el dol per la mort dels éssers estimats i el deteriorament cognitiu.
2: I és que jo crec que moltes vegades pensem en la depressió com una problemàtica que afecta sobretot a la gent més jove, i el fet de que d'alguna manera invisibilitzem una miqueta o no som tan conscients de com també les persones de major edat poden enfrontar-se a aquestes situacions.
1: I que jo crec que posem el focus en com la joventut afronta els problemes derivats de la salut mental, no? Com es pot afectar l'estrès, la depressió...
0: Però quan... sense pensar en les persones majors i quina és la seva circumstància. Això és de veres, eh? Ai, que... Jo que sé, la iaia, el iaio no es troba bé, o la veïna del costat, que pot ser major i viu soles i tal. I... Són coses de persones majors.
1: Sí, sempre són coses de persones majors.
0: Igual que els xiquets quan es peguen. Són coses de xiquets. No són sempre coses de xiquets ni de persones majors.
1: A vegades n'hi ha que posar ahí l'atenció, perquè, de fet, esta realitat dispara en molts casos el risc de suïcidi. En 2024, a Espanya, el 4...

0: 40% dels suïcidis es va concentrar entre els majors de 65 anys i concentren la taxa més alta els majors de 85. De fet, el suïcidi s'ha convertit en una de les principals causes de mort entre els adults majors a nivell mundial, superant inclús les taxes enregistrades en grups d'edat.
1: Ho havia plantejat mai en la vida.
0: Efectivament. Tot i això, és curiós perquè les persones majors de 65 anys representen una minoria en les consultes de psicologia a Espanya, oscil·lant només entre el 2% i el 5% del total dels pacients, a pesar dels índexs elevats que estem comentant. Entre altres coses, malauradament per l'estigma i les barreres que frenen en molts casos la recerca d'ajuda professional. Però és que molts dels motius que conduixen a aquests problemes de salut mental duen de la mà altres realitats, com per exemple el consum d'alcohol, que tampoc és sols un problema entre els joves. Els homes entre els 65 i els 80 anys poden abusar d'aquestes begudes per hàbit o per a fer front a la soledat, i ho fan en la seva majoria.
1: Ja veus tu, arribats a determinades edats i en aquestes coses que tampoc mos havíem plantejat fins
0: ara. I també perquè jo crec que amb aquesta edat està molt més normalitzat, a lo millor nosaltres ara tenim una consciència de l'alcohol que amb aquesta edat no es té, perquè t'has criat d'una altra forma i és una altra... I més freqüent és encara el consum habitual d'ansiolítics per les dificultats no desitjades, que continua sent clau en la creació i l'empitjorament de totes aquestes xifres. Segons dades d'un estudi de la Fundació La Caixa, afecta vora el 15% de les persones majors de 65 anys i té greus repercussions sobre les seues problemes de salut mental.
1: És que parlem de fer-se majors i de que volem viure molts anys, però sempre ho comentem, i sobretot ho hem comentat últimament en esta taula. Fer-te major o molt major, però a quin preu i en quines condicions?
0: I en quines condicions, jo crec que això és la
1: clau.
0: O en
1: quina situació, clar.
2: I és que precisament darrere de moltes d'aquestes xifres sobre salut mental dels majors està el maltractament en la vellesa.

0: El maltractament a les persones majors és un dels problemes més invisibilitzats de la nostra societat. Per aquest motiu, és molt difícil quantificar-lo en xifres, encara que sí que hi ha alguns projectes que ens poden ajudar a fer-nos una idea de la seva magnitud. A través del projecte Bon Tracte de les persones majors de Creu Roja, es treballa per a previndre que les persones majors en situació d'especial vulnerabilitat es convertisquen en víctimes de maltractaments. Des de 2017, l'organització ha atès a més de 31.000 persones. Avui, 15 de juny, se celebra el Dia Mundial de la Presa de Consciència de l'Abús i Maltractament en la Bellesa i per això volem saludar a Sacramento Pinazo, que és presidenta de la Societat Valenciana de Geriatria i Gerontologia.
1: Sacramento, què tal? Bon dia.
2: Bon dia, bon dia.
1: Quan parlem d'assetjament i maltractament en les persones majors, això és molt greu i és molt fort. A què ens referim concretament? Perquè, clar, quan portes molts anys en aquesta professió has vist de tot i sempre arribes a sorprendre, no?, de la maldat del ser humà. Per què no es tracta únicament de maltractament físic o psicològic, veritat?
2: Claro, hay una parte que es maltrato físico, que sería agresiones, pero también estamos hablando de maltrato económico, de maltrato emocional, de falta de trato, de considerar a las personas mayores como si fueran niños o el edadismo que se llama, la exclusión tecnológica, la vulneración de derechos, la negligencia en el trato, o sea, no dar el trato que sería el adecuado, ¿no? Como veis, pues muchos tipos.
1: Este sería el més habitual, Sacramento, el ignorar, el fer
0: abandonament.
1: Luz de gas, el abandonament.
2: Bueno, más que abandono, hablemos de no considerar a las personas mayores como parte de la ciudadanía, ¿no? Muchas veces no se tiene en cuenta, las personas mayores son las grandes
1: olvidadas. Això és quasi exclusió.
2: Sí, vosotros mismos lo estáis diciendo, ¿no? A veces pensamos que esto son cosas de la edad.
1: Sí.
2: Y no, estar triste no es cosa de la edad. Y no tener ganas de vivir no es cosa de la edad. O tener enfermedades no es cosa de la edad. Si tengo una enfermedad, yo quiero que me la trate un médico. Y si tengo depresión, quiero que me atiendan, tenga la edad que tenga. Tenga 30, tenga 20 o tenga 90.
0: Estem comentant que són molts els tipus de maltractament, que no parlem únicament de físic o de psicològic, i hi ha un que a mi em crida especialment l'atenció que m'agradaria comentar amb tu, i és una espècie d'abús econòmic. Clar, de quina manera es pot maltractar a través d'una qüestió com l'economia a les persones majors?
2: Bueno, pues cuando alguien utiliza...

0: que tot estava bien.
1: No vos oblideu que estem en directe a través de la Ràdio Autonòmica Valenciana a Punt Ràdio i que queden només 9 minuts per a que siguin les 11 del matí d'este 15 de juny de 2026. Una altra qüestió és la venda de fàrmacs per al tractament de l'obesitat que s'ha disparat en els últims anys i que ha estat impulsada per l'aparició de nous medicaments que han demostrat una elevada eficàcia en la pèrdua de pes. No obstant això, els especialistes adverteixen que no es tracta de productes miraculosos ni d'una solució ràpida. El doctor Carlos Sala, que és cap de la unitat d'obesitat de l'Hospital Quirón Salut València, insisteix en la necessitat d'un seguiment mèdic individualitzat i d'un abordatge integral que incloga canvis en els àmbits de vida. Avui, precisament, conversem una miqueta amb ell per a conèixer qui pot

0: fantástica sí. que debemos de utilizar bien para que no muera de éxito el fármaco, para que dure y que lo podamos utilizar mucho tiempo.
1: Només em queda un minut de temps fins a arribar al butlletí de notícies, però n'hi havia una cosa que no volia deixar de preguntar-li. Igual que té efectes secundaris, té efectes beneficiosos. Què passa en aquest tipus de medicaments, que pareix que són un poquet també la forn de la eterna joventut?
0: Sí, ahora, bueno, pues lógicamente como ayuda a corregir la obesidad, a mejorar todas las enfermedades asociadas a la obesidad, como la hipertensión, la diabetes, la función cardíaca, la función renal, lógicamente mejoran el metabolismo del paciente. Incluso hay algún estudio que avala que disminuye el riesgo de recidiva o mejora la supervivencia de pacientes con cáncer de mama, porque sí que sabemos que la obesidad aumenta el riesgo de padecer muchos tipos de cáncer. Por tanto, reducir la obesidad va a mejorar todo esto, independientemente de la herramienta que utilicemos. Pero evidentemente tiene un efecto metabólico muy bueno, muy bueno, y debemos de conocerlo y bien utilizarlo.
1: Está claro.
0: Dure, ya digo, que no muera de éxito el fármaco, por favor, que son estupendos.
1: Estaría bé això. Pues doctor Sala, moltíssimes gràcies per haver-nos atès i haver-nos orientat, sobretot haver posat llum sobre això, en el que moltes persones actuen amb certa imprudència. Una abraçada molt forta des de la ràdio.
0: Moltes gràcies.
1: Adéu, bon dia. En un moment, bon dia. Hora puntual, per a continuar pensant i continuar analitzant tot el que passa al nostre voltant. Que de contar-nos el que passa ja s'encarregaran els nostres companys ja mateix. Fins ara.
2: Són les 11.
3: A punt. Notícies.
2: L'alcaldessa de València, Maria José Català, compareix avui a la Comissió de la Dona del Congrés. Està citada ara a les 11 i s'espera que aporti informació sobre les primeres hores de la tragèdia. Toni Cano.
4: Així és. Quina informació tenia com a alcaldessa i com a dirigent del Partit Popular sobre les previsions meteorològiques o el desenvolupament de la barrancada? També quina va ser la gestió en les primeres hores i dies? I al Senat, també a hores d'ara, està previst que comparega l'excomissionat del govern espanyol per a la reconstrucció, després de la dana, Josep Maria Àngel. Àngel, que en anteriors governs de la Generalitat ha ostentat el càrrec de director general de l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències i també de secretari d'Emergències, està citat pel Partit Popular. La finalitat és que explique qüestions relacionades a la seva funció com a comissionat del govern per a la Dana en els mesos posteriors a la barrancada fins al juliol de 2025, quan va dimitir després que es coneguera la presumpta falsificació de la titulació en què va accedir al lloc de treball com a funcionari en la Diputació de València.
2: I la consellera d'Educació, Carmen Ortí, ha assegurat que l'administració donarà suport als equips directius dels instituts. Ho ha dit en una entrevista a les notícies del matí.
5: Estem fent és establir contacte directe amb cada una d'elles per ratificar aquesta sol·licitud de dimissió o, si no, retirar-la i, per suposat, pues, intentar que l'administració estiga donant cobertura i suport als equips directius, que la veritat és que fan un paper imprescindible per al bon funcionament del sistema.
2: Ortí també ha dit que en la conselleria han fet un document públic on s'explica l'evolució dels salaris del professorat. I el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana ha publicat el decret del cap del Consell pel qual es nomenen els 7 nous membres de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. I així queda renovada totalment des del 2001. L'acadèmia passa a tindre des d'ara 11 acadèmics i 10 acadèmiques. Els nous acadèmics per 15 anys van quedar elegits al març i són Vicent Beltrán, Maria Isabel Guardiola, Enric Guinot, Susana Lliberós, Miquel Àngel Pradilla, Toni Sabater i Carles Segura. Tots els substituts acaben el mandat avui, entre altres la fins ara presidenta Verònica Cantó i l'acadèmic Ramon Ferrer. La renovació coincideix amb els segons pressupostos del PP que eixen avant amb els vots de Vox, en els quals el pressupost de la institució estatutària és qüestionat per la formació d'extrema dreta que demana una reducció significativa. I 900.000 sol·licituds de persones estrangeres s'han presentat 15 dies abans que acabi el termini per a tramitar la regularització. D'estes, 350.000 ja s'han acceptat a tràmit per a obtindre un permís de residència i de treball. El Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions considera que és una xifra rècord en superar les peticions de processos anteriors i les previsions de l'executiu. El termini s'acaba el 30 de juny. I l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, assegura que no ha muntat cap trama ni ha fet res d'il·legal en referència a la imputació per part de l'Audiència Nacional en el procediment on també figura com a investigada les militants socialista Leire Díez. Ho ha dit a l'eixida dels jutjats de la localitat de Tafalla, a Navarra,

0: on té l'obligació de comparèixer els dies 1 i 15 de cada mes.
1: Ni hemos montado ninguna trama, ni he montado ninguna trama, ni he hecho nada ilegal. Y espero que la justicia lo aclare todo.
2: Señor, la UCO dice que es el jefe de la trama.
3: Eso es.
1: Pues vuelvo a decir que no hay ninguna trama ni montado ninguna
2: por
1: trama. Totalmente. Y espero que la justicia lo aclare pronto.
0: Dos detinguts i un investigat pel Seprona de la Guàrdia Civil de la Comandància de València per suplantar una empresa autoritzada per a la retirada d'amiant. Són un administrador de finques, el gerent d'una empresa constructora i un cap d'obra els que enganyaren una comunitat de veïns. Falsejaren documents per a fer-se passar per una empresa legal i així estafar 12.500 euros, tot i que els costos reals superaven els 38.000 euros. Van eludir protocols de seguretat, provocaren contaminació ambiental i generaren un 6 de la vesprada. La selecció espanyola iniciarà el camí mundialista contra Cap Verd. Gonzalo López.
4: Luis de la Fuente compta amb tota la convocatòria al complet, recupera de les lesions respectives Lamine Yamal, Nico Williams i Víctor Muñoz. Cap d'ells eixirà des del principi, però sí que podrien disposar de minuts des de la banqueta per tal d'agafar forma de cara a les próximas citas contra Arabia Saudí y Uruguay.
5: También está en buenas, en perfectas condiciones. Está, se ha seguido el proceso que teníamos previsto. Él está fantásticamente entrenando muy bien, como el resto de compañeros que han tenido algún inconveniente, Nico, Víctor, pero para mañana os adelanto que están todos disponibles. Estos jugadores no estarán desde el inicio, no están todavía para empezar el partido y jugar seguramente una carga de minutos importante.
4: S'espera que el seleccionador espanyol opte pel mateix 11 que en l'amistós contra el Perú, que va acabar en victòria per 1-3. I tenim notícia d'última hora perquè s'ha oficialitzat el traspàs de Marc Cucurella del Chelsea al Madrid i se vincularà fins al 30 de juny de 2032.
0: Gràcies, Gonzalo, i això és tot de moment. Tenen tota l'actualitat en la ràdio, les xarxes socials d'Apunt i en el web apuntmedia.es. Així, la pròxima cita informativa és a les 12 en punt. Es deixem ara amb el programa Amunt i Avall.
6: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Ribera Alta, 101.5.
7: De tu a tu.
8: Dicen que empiezan en junio, pero se sienten mucho antes. Se ven, se disfrutan, se viven. Porque hay experiencias que no se pueden contar, las tienes que vivir. Poderes de San Juan de Alacant, declaradas de interés turístico internacional del 20 al 24 de junio.
9: En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecte de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
10: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
11: fem banda
10: amb el millor repertori de músics valencians.
11: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
10: Desfilarem al costat dels nostres músics.
11: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
12: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació

0: Mírales ellas, qué entretingudes están en el tema de los viajes de la María Hernández de Reynoso, que come, se sol dir en els pobles y habitualmente. Daniel Matoses, buen día.
1: Molt bon dia.
0: Vaig a saludarte a tú antes que a la viajera, que es que no para en torreta, com dirien, en qualsevol lloc. Y además, pues sí. A mí me agradaría saber la habilidad que tens para clavarte en fregaos, com viatjar en l'avió del papa. A veure, el papa no va poder viatjar en el seu avió i ara vas tu i te claves en l'avió del
2: papa.
0: Però
2: jo en el que va portar-lo a Madrid.
0: Ja. Sí, que seria el mateix, no? Que el tindrien allà aparcat i després l'emportarien. No, era un altre.
2: Ell venia en un avió d'Ita Airways i se'n tornava, sí, en un avió d'Iberia. I nosaltres teníem el vol a les 6 de la vesprada o alguna cosa així, i jo arribé a la vespre, com a, fins a la vespre no te passava la targeta d'embarque, va arribar a l'ordenador, me col·loque, i me diu, hora d'embarque, 12 no sé què. I jo, de repente, dic, 12 no sé què, si jo agarro el tren a les 9 del matí i arriba a Madrid a les 12, i jo tinc el vol a les 8, i resulta que me l'havien avançat 6 hores perquè portava el avió d'Ita Airways.
0: Mira, just al contrari de com passa en Rodalies.
2: Exactament.
0: Que t'ho atrasen, sí, sí, indefinidament, sí, sí. Estos te ho avancen.
2: Me ho avancen. El problema és que hi havia gent del grup que venia de Sevilla, de Córdoba, de Las Palmas, i va ser una moguda d'avançar els vols de tota la gent. Bueno,
0: Matoses i jo som més antics i encara diem a l'Itàlia.
2: Sí, jo també. De fet, el còdic del vol era AZ. Era una l'Itàlia, però ara sí. És Ita Airways. Sí,
0: jo vaig al·lucinar també en els noms que tenen els avions, sobretot quan vaig veure els d'Iberia, que són molt castizos,
2: sí,
0: molt
2: sí,
0: de
2: sí,
0: l'època, però en fi...
1: El que anava al papa era Peñón de Fac.
0: Sí, Peñón de Fac, exacte. Sí, sí. Deixeu-me que salude a David González, que està en Alacant, en els estudis d'Alacant. Pot ser sigui el que millor estiga de tots vosaltres.
2: Pues sí, jo crec que sí, està en la millor terreta del món.
0: Com estàs, criatura?
3: Bon dia, què tal? Bon dia, sí, bon no dia. Estic mal, no em quixe, no em puc queixar.
0: Bueno, tinc que saber-ho perquè el pregunte, perquè si ho ha de saber, però les ratlletes gris de bueno, la confirmació de lectura del teu WhatsApp, no ho sabré.
3: Ja has obert eixe meló. A veure, les ratlletes del WhatsApp blaus ja són molt del 2020 cap arrere.
2: Mos està diguent tan tics.
0: Sí, estos
3: com a veure, en eixa taula, no la controla, continueu tots utilitzant les ratlletes blaves?
0: Marc Gómez, bon dia. Tu les gastes, les
4: bon
0: ratlletes
4: dia.
0: Blaves, és a dir, la confirmació de lectura en el WhatsApp?
4: Claro, veus? Jo no, que jo no he modificat
0: tu
4: nada.
0: Tu també, Maria Hernández
2: yo,
0: Reynoso,
2: supuesto.
0: I tu, Daniel, no, veus?
2: Claro.
0: Entonces, así, la única nota
4: no
0: discordant
4: tenemos...
0: eres tu.
4: Sí.
0: El único verso suelto eres tu, que mos has venut una excusa de sèrie per dir, no, jo no tinc... És que em venia en el mòbil.
3: No, jo no vaig dir que em venia en el mòbil. Jo vaig dir que no m'agrada que em vegin, que em tinga controlant ningú. I tampoc m'agrada tindre que estar pendent de si ma mare m'ha llegit o no.
0: Ja. Però la contrapartida però... és que tu no saps si t'han llegit. Clar,
4: però, David, és tan senzill com no mirar. O sea, que te da igual si està en azul o està en... No
3: ja,
4: està
3: però,
4: en azul.
3: Marc,
4: claro.
3: La tentació està... que... sempre està.
4: Claro, però que difícil és lo del autocontrol, eh?
3: És que és complicat.
4: Però comentabais los nombres de los aviones para nombres bonitos, lo de los buques de barco, ¿eh? Sí. Por ejemplo, Balearia, yo cada vez que he viajado
0: bonitos.
4: Cada verano...
0: ¿Cuándo te fa que...?
4: Mira, por ejemplo, Eleanor Roosevelt.
0: Oh, mira, ella.
4: Margarita Salas. Ramon Llull.
0: Perdona.
4: Yo he viajado en el Ramon Llull, en el Eleanor Roosevelt, que además es un buque enorme. Bueno, tú también has viajado, Daniel, en los que los barcos
0: Daniel
4: de cruceros
0: yo,
4: también
0: a los,
4: su,
0: claro,
4: su,
0: los
4: nombres.
0: Cruceros, sí, perdona, los cruceros.
4: Rosalind Franklin.
1: También
4: hay otro que es Hipatia de Alejandría.
0: De Transmediterránea, y era en Ciudad de Melilla,
2: Ciudad
0: de
2: Cartagena.
0: Ceuta.
4: Y hace mucho tiempo...
0: El camello jorobado.
4: Y hace mucho tiempo el barco, que era muy antiguo, que iba de Ibiza a Formentera, se llamaba el Arlequín Rojo, que es como...
0: Imagínate, la cosa si podía ser
1: barco pirata.
4: Sí, el Arlequín Rojo.
2: ¿Vos que te diga que yo agarre una montonada d'avions al any i mai he mirat el nom dels avions?
0: No t'havies donat compte fins ara?
2: Bueno, sí que sé que existeixen, però no els mire.
0: Això té que ser psicològic,
2: mire
0: en el mal rotllo que
2: et deu quan t'entre... A l'esquerra hi ha una plaqueta on estan totes les dades tècniques, mire més la construcció de l'avió que el nom.
0: Doncs pues no deuries, perquè
4: l'altre dia... Per qüestions pràctiques, no?
0: En el programa ho he entrat més d'una volta, tenim algunes companyes que tenen persones allegades que treballen en això de l'aeronàutica. I des de que ens van explicar que, per exemple, els impactes en els avions es proven disparant-los pollastres congelats...
2: Ah, no, sí, ho tinc
0: que
2: clar,
0: no
2: sí, una... sí.
0: No, Daniel, com t'ho dic, eh? O les fissures, algunes de les fissures, en un pinzellet d'estos de l'esmalt de les ungles, i esmalt directament les tapen. Molta aeronàutica.

0: Nàutica, però esto funciona ja, així.
1: Sí, ja, però és un toc,
0: no és conya,
1: És un toc que tinc, o sigui, és...
0: Voler això?
1: Sí, igual que mai intenten no estar en la finestra, sempre al corredor.
2: Ai, a mi me gusta ventanilla.
3: Ay, no la soporto. És lo millor, la finestra.
2: Ay, no la soporto. A mi me gusta ventanilla, porque asomarte es maravilloso.
1: Si tinc greu les cames ja reaccionen.
0: Però asomarte a on? A vorer què?
2: Hombre,
3: a
2: vorer, por
3: a
2: favor.
3: A vorer Benidorm. Mentre ixes, dius, ahí está Benidorm.
2: No. Que veas las nubes, sí, sí, sí. Aunque haya un momento que estés a las nubes.
4: Si és de noche... Si o algo,
2: bueno, pues oye, le dices, es maravilloso.
1: Es molt més bonico, però no ho soporte.
4: No, jo ahí estic en tu. Jo...
0: I
4: això del nom de l'avió, és que, clar, quan puges en l'avió, el morro no el veus, perquè entres en l'aparato i sé que fiquen...
0: El morro crec que no el veu ni el pilot, no?
4: No perquè... veu ni el pilot. I entonces, jo el que sí que veig és la marca de l'avió, si és un Airbus, si és un

0: nedaors o en rodes, David?
1: Que t'has jo de fet jo pensava que els avions comercials no tenien nom com a tal, jo això.
0: Pues mira.
1: No ho havia vist.
0: Sí, no sé, n'hi haurà alguno que es puga dir Hijo de la Luna o coses d'estes. És que els noms, clar, i qui bateja els avions i els
1: clar,
0: barcos?
1: Clar, això és altre tema.
0: A que això és interessant, qui els bateja?
2: Pues suposo que
0: el que fa els estudis del CIS, per exemple.
2: Per exemple.
0: Que quan té temps lliure inventant-se el CIS, diu, pues mira, vaig a, ara vaig a pensar en guany la flota d'avions d'Iberia, quins noms tindrà?
2: Pregunta-ho a ella, que segurament ho diu.
0: Els barcos sí, encara es fa això?
3: Encara es fa...
0: I els avions, no?
3: I els avions, no...
2: Sí, jo... també. No sé.
3: Pensi, a casa després ho tenen que repassar, eh? Purpurina, diu.
0: Purpurina, diu.
2: En esmalt.
0: O en la pistola de silicona, el senyor en el calentador. Mare meu, així és que, jo què sé, no sóc jo dels que vola molt, bueno, almenys en avió, mentalment sí que vola moltes voltes, però a mi aquestes cosetes em fan un poquet de temor, com diuen en l'interior de Castelló.
3: Ara ja fa temor, hasta anar en tren, que això segur...
0: Sí. I anava a dir-ho, que faria por anar en tren.
3: Ningú. Jo, el tren per mi era pues, indestructible i perfecte.
0: Els trens també tenien nom, i crec que sí. Alguns encara tenen nom. Sí, jo me recorde sí. del n'hi havia un que es deia Estrella no sé què, Estrella de res de la cervesa que esteu pensant és, ja vos ho dic, el García Lorca. Me recordo que era un dels nocturnes, no? Que tenien lliteres i coses d'estes, que creuaven tota la península i tardaven un dia i mig. Bueno, més o menys el que tarda ara un AVE, també. No,
3: ara,
0: ja que...
3: sí, ara uno de València a Sueca tarda dos hores.
2: Sí, abans era hora i mitja en arribar a Madrid i ara ahir jo vaig perdre perquè l'ita de tornada...
0: Un talgo que es dia Virgen del Rocío, si no m'enganya, també.
3: I lo de Chan Martín ha sigut pas valencià.
2: Lo de Chan Martín és horroroso. No me parles.
3: És que els valencians sempre som... No vull utilitzar el terme que utilitzia.
0: Bueno, dona igual, jo fa no res que vaig estar en Alacant aprofitant que està allí, David, lo de l'estació d'Alacant em va resultar surrealista de totes les formes. Primer, el atendre a la gent brillava por su ausencia. Sí. Lo del local, no era un local, era un agent de la mobilitat. És que això, les matisacions i això són importants. Que no el deixa parar ni per descarregar les persones en la porta de l'estació, que ja em diràs tu a mi, escolta, pues plis plas, si és que no fa falta quedar-se allí a besos i abrazos. I després, bueno, a banda de lo de pagar pa pixar, que ja és el cosmos de totes aquestes coses, pagar pa pixar si no has passat estornos dels trens.
1: Clar, és que... Però això passava ja en Atocha fa anys, eh?
2: I passa en València, eh?
0: Sí, sí, també.
1: I passa en València, de fet. Alacant era un dels reductes que encara fa 2-3 anys podies anar a la seu, però és que ara o passes el torno o res.
2: És una contrata que la tenen en tota Espanya.
0: Però això, si ho tingueren que definir, és la antidemocratització de l'orinar, no?
3: Només que poden pixar és rics, guapo.
0: És que, claro. Si ho penses bé, dius... Vale, jo entenc que és perquè allò estigui un poquet més correcte. Més correcte, vamos, si a mi me fan pagar un euro
1: per entrar
0: a
1: pitjar, sí.
0: Que encara ho posi pitjor de lo
2: més
0: que podria posar-ho.
2: Més correcte si està, claro. Perquè jo li vaig fer tornar-me a una senyora els diners perquè com estava no era de recibo.
0: Però n'hi havia senyora.
2: Sí, n'hi havia una senyora i li vaig dir que això era una vergüenza i que jo l'anava a denunciar perquè, a veure, jo pague si m'ho troben unes condicions i si està la senyora allí per a fer la feina que té que fer,
0: sí.
2: Que és una feina tan digna com que ens va l'altra, vaig per davant, però si no ha fet la seva feina, a mi me tornen els diners.
0: Jo, si fos aquesta senyora, estaria allà esperant-me en una cadira de boga, no? Perquè això és molt antic, no? Però en una escobilla en les mans.
2: Oi.
0: I li diria a cada un que ells, ho has deixat en condicions?
2: Claro.
0: En l'escobilla. En l'escobilla menjant la Xina com lo que el papa va beneir la Sagrada Família, igual. Es faria, ho has deixat net o...
2: O t'ha passat de pueblos.
0: O el beneix que en l'escobilla.
4: Incluso no hace falta ni que hable, con una mirada.
0: Sí, n'hi ha
4: molt. Con una mirada.
0: En una alçada es que de silla sí. I d'escobilla tindria suficient. Digues, David, digues.
1: L'excusa de tindre un net jo crec que és una excusa precisament per això, per mercantilitzar amb això. És que no té cap sentit. Tu te'n vas a un país, a qualsevol país civilitzat, com Copenhague, te vas a Dinamarca, a Copenhague o a Estocolmo i te trobes... cabines d'asseo públiques gratuïtes. És que no té cap sentit.
0: Vaig a fer-vos una pregunta. És això una espècie de franquícia? Perquè anem a veure les estacions d'Adif, Renfe, o el que siga ja l'operador este que tenim de xarxa ferroviària en Espanya, són públiques. Entenc que són públiques. Luego tu, quan gastes un d'estos locals, com els gastes en les botigues o franquícies que n'hi ha de xutxes, d'hostaleria o de regals o el que siga, tu li pagues un lloguer a l'estació, a DIF o a qui siga, i estàs fent negoci.

0: Això també serà una franquícia.
1: Sí, és una franquícia. És la
0: una franquícia d'urinaris.
1: No? Almenys la de València és la mateixa que hi havia a Toxa i ja, ara en Chamartín encara no l'han posada, com estan encara en el caos.
2: Chamartín és un
1: que
2: desastre.
1: Chamartín és un territori comanche.
2: Un desastre.
1: Està prou apanyada. Ahir vaig estar jo i
0: és
1: està...
0: Que allí lo de anar a cagar a la via podia ser literal perfectament, no?
1: Quasi, quasi.
0: Val.
1: No sé. En Chamartín el problema és que no n'hi ha caires, la gent està en els xiquets per terra, sentats per terra, perquè no n'hi ha caires per pa esperar tots els trens que han col·locat allí, sí. Estan d'obres. Ara, ahir ja estava més o menys apanyat, perquè abans tenies que fer un recorregut immens per a canviar de l'AVE que te porta de València als Rodalies que te porta a l'aeroport, era un caos. Pareix ser que ho van a deixar bé, però que posin caires, que la gent va i espera.
2: I la gent que està per terra. A nosaltres de Atocha, a Chamba. N'hi ha alguno que hi sent cara de Atocha.
1: N'hi ha alguns que hi sent de Atocha.
3: Y hay que tener cuidado. Porque claro, porque ya ha habido mucha gente que te vas sí, a sí. Chamartín, porque últimamente casi todos salen de Chamartín y te das cuenta en el último momento que sale de Atocha.
1: Y hay que mirar-ho bé, perquè sí. N'hi ha naves que encara van a... Hi sent de Atocha. No van a Atocha, però hi sent de Atocha.
2: És que és valencià, la ciutat de Joaquín Sorolla, que també és temporal.
0: Era temporal. Jo sempre ho dic. Va vindre Rubalcaba a inaugurar-la, se'n recordeu. I pobreta
1: faltaria i tot.
0: Sí, sí. Sí, sí, ha faltat i tot, i bueno, però que és tot aixina com de plàstics i... A veure, que jo no li donava quatre ventoleres a l'estació, és a dir, que el que la va fer, mira, en contra d'altres coses, està aguantant el tipus ben aguantat, però jo feia que se n'havia volat ja feia anys, en fi.
1: O sigui,
0: I ahí està. Bueno, David, ja que estàs en Alacant, com estan les coses per allí, a tot això? Perquè el tema de les fogueres està ja... On fire, mai millor dit, no?
2: Jo crec que ja és en encès, perquè la calor està...
4: No fa falta encendre-les pa que cremen, en veritat. Bueno, avui feia bon dia. Jo li he dit a Sergi des de matí que feia frescoreta de bon matí, o sigui que espere que aquestes dues setmanes que venen per davant amb tota l'activitat de fogueres tinguem aquest clima un poquet que ens respecte un poc, perquè jo recordo estius així de recórrer, de fer ruta de fogueres i és... I era insoportable.
0: O pues, tinc males notícies per tu,
3: Bueno. Suben los termómetros.
4: Sí, puchen, però...
0: Cru,
2: no calent.
0: Cru precisament no vas a tindre-ho. Però ho tens fotut, Sí, sí,
3: muy hecho. Lo tienes muy hecho.
0: Home, te recordes l'altre dia, David, que mos comentàvem lo del tema del poliespan este, que n'hi havia que protegir-lo, sí. Perquè el tema dels plàstics ha arribat a fer tanta cal a fundir-se.
1: Mare de Déu, senyor.
0: Claro. A més, fundixen les xancletes, no van a fundir-se les fogueres, el material de les fogueres. Això és molt curiós, sí.
4: Ara n'hi ha nous materials, per cert, Ara està tot el tema de les impressores 3D que, sobretot les fogueres infantils, estan fent, i les falles, amb materials, amb altre tipus de plàstic, i és cert que és... que és un plàstic que jo crec que resistirà millor a ixe calor.
0: El plàstic ixe?
4: No, i ni fugo no. I ni fugo
3: ja
4: no.
3: Ja queria pillar-te. David,
1: si veus la cara que ha posat.
3: Sí. Ja. Te vas a ver com molt.
4: Me l'imagine. Sí.
0: Que va. De bon xic, darrere d'esta barba.
4: Què se pot esperar d'una persona que s'enfada per tindre els tics llevats, els tics blaus llevats?
0: Sí, per la falta de transparència en la comunitat.
4: Falta de transparència, vida.
0: Bueno, ja heu vist quantes coses n'hi ha damunt de la taula.
3: I jo quería preguntaros què tal el fin de semana, porque hoy es lunes. ¿Habéis descansado o qué?
1: No. Per a mi no hi ha cap de setmana. O sea, jo per a mi tots els dies són dies normals.
3: Sí, no? Daniel?
2: Pues para mí es normal, pero es normal descansar pues haciendo lo que me apetece. Que es ir a ver los arrozales, ver cómo van creciendo, cómo...
0: L'altre dia va entrar el teu fill en una de les peces del matí, que estava parlant-nos de la pasta que costa ara mantindre els arrozals.
2: És que el meu fill pues, està clavat també en el associacionisme agrari, sí. I ell és ara el que està agarrant ja... el que du la marxa de la empresa agrícola que té la família.
3: El relevo, ¿no?
2: Bueno, es periodista.
0: No, conforme s'explicava, estava clar, però només el tema del gasoil i del...
2: El gasoil un 50% més, els fertilitzants un 100% més. Els preus, la meitat de preu de fa dos anys. Bueno, és un desastre total.
0: El Cucal mai havia estat tan car, ja vos ho dic jo. És de veres, els fertilitzants un 100% més,
2: Un 100% més, de mig euro el quilo, pues a un euro el quilo.

0: I després la importació, com cada vegada se produeixen més acords a nivell internacional, nosaltres no podem competir. A nosaltres no ens deixen aplicar herbicides que possibiliten tindre una collita adequada perquè eliminen la peliculària, etcètera, etcètera.
1: Però si l'arròs ve de Camboya, sí, no passa res.
0: Eixa
1: no?
0: Res, de Camboya o ara ja d'Argentina, ara de qualsevol lloc del món, perquè tenim acords, ara no de Mercosur, entre Mercosur, és que tenim en els països asiàtics, en els països africans...
1: Sánchez està encantat en el Mercosur, que li han donat.
0: Sí, Sánchez
1: perquè
0: està...
1: Perquè jo, a veure, no és per clavar-me en ell, però ho he escoltat en moltes declaracions.
0: No,
1: que
0: lo mal del tema no és que Sánchez a soles estiga... perquè nosaltres tenim un problema en la política que du Espanya en el tema del sector primari, però tot arranca d'Europa, i en Europa no és a sol Sánchez, és Sánchez i Feijó, vull dir que és PSOE i PP, allí estan tots d'acord en el que s'està fent en la PAC. En la PAC, no, perdona, en la PAC també, que sí, volen, PAC, volen ja. reduir pues, al voltant d'un 1% de la subvenció. No sé què faran, entonces. En estos moments, en la Comunitat Valenciana, la taronja estan abandonant els camps. És que porten perdent diners 14 o 15 anys. Les taronges van a la pelaora i així porten les taronges pues, d'Egipto, de Marroc, sobretot de Marroc, de Sud-àfrica. I això és un desastre. I l'arròs, que estava... raonablement bé, hasta fa 3 o 4 anys, doncs pues ara igual. No ens deixen aplicar els tractaments adequats per a la pel·liculària i l'any passat vam tenir una disminució en la producció al voltant del 30%. El preu ha baixat pues quasi un 40%, el preu de venda nostre quasi un 40%, i els costos de la producció han augmentat, pues, conforme t'estic dient, desfertilitzant un 100%, el gasoll un 30%, dient que ens anaven a donar una espècie de subvenció d'una cosa i d'altra, però això no ha arribat.
1: A l'hora de subvencions que després es paguen en llàgrimes de sang, que només de contar-li que estava entrant-me ansietat.
0: I l'arròs no és la taronja, perquè tu abandones els horts i, bueno, pues allí se criaran xavalins i rates i el que siga. Però si abandonen els arrossals, se secarà la bufera i això ja té un problema d'impacte ambiental molt seriós. Luego, tots aquests ecologistes que d'alguna forma dificulten l'aplicació de determinats herbicides, pues jo crec que estan tirant pedres sobre nosaltres mateixos, no sobre ells, perquè al final de la correguda anem a patir-ho tot.
1: Perquè tindran una plantació d'arròs en casa, que tots estos ho solventen tot con el huerto
0: urbano. Sí, però el que t'estic dient de la bufera és en serio.
2: Sí, estan estrangulando el sector. De hecho, también denunció a la Unión que gran parte de ese arroz que llega de fuera se envasa aquí, con lo cual pasa por...
1: claro.
2: Como si fuera valenciano.
0: Claro, las
2: marcas lo ponen.
0: Las grandes comercializadoras españolas pues importan el arroz de Maimar, de Argentina, de todos los países productores, los traen aquí y los envasan y pone envasado en Valencia o en Oliva o bueno, donde están las grandes arrocerías aquí en España. Ahora nosotros lo que estamos incidiendo mucho es en el tema de la denominación de origen para que sí que se distinga.
2: Que quede claro. Pues yo os comentaba lo del fin de semana porque no sé si habéis oído hablar de un nuevo término, de estos que gusta tanto, que es el weekendismo.
3: Weekendismo.
2: Weekendismo.
4: Ya sabía yo que Mar preguntaba per ficar després algo, claro.
1: Verita que sí, pero weekendismo son hasta garrulo.
3: Yo que ya me había quedado
2: sí,
3: en el FOMO.
2: Sí, porque suena landismo, ¿no? Bueno, suena...
3: ¿Y tú conoces el HOMO?
2: ¿El HOMO?
3: Sí.
2: ¿No?
3: Joy of missing out, es lo contrario del FOMO. Vale. El fear of missing out, pues el joy of missing out. O sea, es la alegría,
2: disfrutar
3: perdense-ho tot, quedarse en casa tranquilamente, espanzurrada al sofá que tiene el mundo.
2: ¿Este sería el HOMO?
3: Este sería el HOMO.
2: HOMO, o sea, no hacer nada.
3: Y el FOMO es la por a que no arribes a tot i que no te...
2: a perderte cosas,
3: ¿no? Bueno, lo que pasa molta gent, que te perds un estreno de cine, que te perds una película, perquè les pel·lícules ara duren 4 dies al cine.
2: Nada, no duran nada, és verdad.
3: Abans duraven molt, ara te les lleven enseguida.
1: Però segur per què passa això.
3: No.
1: Mos ho va explicar Carlos Iglesias, te'n recordes, Marc?
2: Sí,
1: perquè
2: bueno,
1: el primer fin de semana
2: es fundamental para que se sigan programando.
1: Y
3: si el primer fin de semana la gente ha tres cosas que hacer,
2: pues ya te has quedado sin sala.
1: Pues mala suerte.
2: Y siempre pues bueno, llenan las salas, pues las películas que son como muy...
3: Sí, pero al cine ya que las películas se fan pavoreles en cine,
2: los
3: no pavoreles en la tele.
2: Ja, però
3: molt gran que tingues la tele i per molt xula que siga a ta casa.
1: No, ara mola anar al cine perquè
2: al final no fuiste al cine.

0: No, però tu creus que a mi la vida m'ha donat d'arpa?
1: Ves? Ves? Ves?
2: Pues jo me'n vaig estar vespre a les 4 i no me dona la vida, però sí. Me'n vaig.
0: Lo bo del cine ara és que és el lloc on més fresquet estàs.
2: Ah, la luz.
0: I això és en els pessons com si ponen el timbre d'un castell, però el fre que fa, però vamos, estàs allí.
1: A veure, sempre hay que llevar algo para estar protegido. Sempre, vamos, eso es un...
2: Casi como para vindre, sí,
1: Eso es una constante.
0: Así, poco se habla.
2: Poco se habla.
0: Depèn molt de qui entra allí a l'estudi. Tu no saps lo maltractat que soc jo tèrmicament.
2: Del botonet.
0: Sí. Entra uno, el lleva, entra l'altre, el posa l'altre, i jo tinc unes pujades i unes baixades.
3: És que n'hi ha dies que és el Polo Nord.
2: Ah, sí, veritat que sí.
1: Pero no, sí, no, sí. Es un estudio que se caracterice por que haya temperaturas bajas.
2: No.
0: Sabeu per què ho aguante? Sobretot el tema de la frescor, perquè això revertirà en el buen... En el meu aspecte.
1: En la conservació, no?
3: Clar,
1: sí.
4: Sí, però el tema del cine en Netflix i en altres mèdia i totes aquestes històries, vas al cine i allí són quatre gats.
2: Però me té igual.
4: No,
2: millor.
4: No, ja, me referís.
2: I si damunt d'aixos quatre gats no mengen palomites.
4: Que no seran rentables.
1: Ja, fenomenal.
0: Mantindre un cine és molt car, vull dir.
4: Claro, sí. Això, caríssim.
2: Per això el tema dels consumibles en el cine.
0: Claro.
2: Coca-Cola, palomites,
4: guanyarà
2: no sé què.
4: Guanyarà més diners en les palomites.
0: Sí, això ja està demostrat fa anys. Home, les roses a preu d'or, no vull contar-te. És que...
4: Per cert, sabem si el Circo del Sol té pàrquing pa...
0: Sí.
4: O sigui, vas allí n'hi ha pàrquing.
0: Sí, tu arribes... però atenció que al principi tots vam cometre el mateix error. Arribàvem, s'acabava l'avinguda del port, estem parlant del Circo del Sol que està en València, perquè en Alacant n'hi ha un altre.
3: Informació de servei.
0: Curiós, claro.
4: Ah, n'hi ha, que n'hi ha més d'un Circo del Sol.
1: Sí, sí,
4: sí.
1: Molts, sí.
0: És una franquícia. És una
1: franquícia,
0: sí. En Las Vegas n'hi ha Circos del Sol fixes.
2: N'hi ha uno permanent en Las Vegas.
0: I ara arriba un a Andorra, que es diu, l'espectacle es diu Radio Andorra. No. M'agradaria anar, però clar...
4: Així no. Diu Alegria, no?
0: Alegria. Alegria, que és la versió de l'Alegria anterior.
2: Sí, jo vaig veure l'Alegria anterior.
0: El d'Alacant és curiós.
4: I esta que serà la mateixa?
2: No sé, estic aquí...
3: El d'Alacant és curiós que arriba justament en un mes, el dia 16 de juliol.
0: I a més, en veritat, David, en Alacant sol estar més temps i cada dos anys es renova, n'hi ha un acord en l'Ajuntament de...
3: Sí. De fet, tenen la carpa en la platja de Sant Joan, en el mateix espai de sempre, i sí, crec que estan un mes i mig, cosa així.
0: No sé si has anat, Daniel.
4: Vaig demà.
0: Pues espectacular.
4: Jo preguntava.
0: No, perquè
4: jo he anat altres vegades.
0: Sí. Tu tires... Acabes l'avinguda del port...
4: Sí, a mà dreta.
0: Sí, a mà dreta. Allí està. I abans, just d'arribar a la Gran Carpa, veuràs que posa allí pàrquing. I entres a una espècie de pàrquing que n'hi ha i està tot perfectament. Però, bueno, és que jo cosa tan organitzada com el Circo del Sol...
2: Impossible.
0: Crec que en la vida ho he vist. I ja ho dic, no perquè mos convidaran, sinó perquè és de veres.
4: Esto Nadal vaig anar a un circo que es deia Ruling, un circo molt antic.
3: Raluí.
0: Ringling.
4: Raluí o una cosa d'aixes.
0: Perquè bueno,
3: estava en campanar.
4: Que era, estava en campanar. Era espectacular. Els carromatos que tenien, que era de fa 100 anys, era preciós. Allí valia la pena anar. Bueno, la veritat és que l'espectacle era de qualitat, crec jo. Però sobretot l'entorn i tot el que rodejava el circo era, pues, com quan jo tenia 3 o 4 anys, els millors circos que venien a València.
1: Pues os comentaba lo del weekendismo porque es una tendencia que describe cómo los fines de semana han dejado de ser un descanso para convertirse en casi otro trabajo, ¿no? Porque fijaos que en apenas 48 horas intentamos hacer deporte, quedar con amigos, viajar, comer fuera, cuidarnos, leer y además desconectar. ¿Cómo se puede hacer eso en el fin de semana?
2: Imposible, imposible.
0: A mi este cap de setmana m'ha donat per moltes cosetes, eh?
1: Sí, però per a tot això...
0: No, que va. Ja haguera volgut jo que m'haguera donat per tot això.
1: Pues eso es lo que pasa, que queremos que nos dé para todo. Y claro, es imposible, porque son solo 48 horas. O sea que...
2: Y el problema es que això te genera una ansiedad de no arriba, y es un problema. El problema es que hi ha que donar-li a la vida lo que te demana la vida, y la vida es calma.
0: Gonzalves, ¿cuántas coses tenies pensades fer i no has pogut fer en el cap de setmana? Vinga, per exemple.
3: No tenia pensades moltes, però això jo he anat bé, però sí que és veritat que de vegades els caps de setmana estan més apretats d'agenda que els dies de tres setmana de treball.
0: Sí, sí, estic de veres. Però en fi, Mireia Vallarri, com estàs?
5: Què tal? Molt bé.
0: Bé, jo és que ha vist Daniel Matos celebrar que havies entrat i vaig a saludar-la perquè si no ja quedaré mal. Ah, ja són les 11:34.
5: És que el matí amunt ja vaig passar
2: que se mos passa el temps. Imagina't el cap de setmana.
1: Imagina't, visto y no visto.
0: La gent no s'ho creu quan jo dic que passa ràpid el matí.
1: Sí que és verdad que habéis tenido la sensación de que llegamos al lunes con necesidad de otro break, ¿no? Otro día de descanso.
2: No, yo no.
0: Perquè ella no ho nota.
2: És que jo no ho note. És que jo tinc una cosa...

0: Colega y molta amiga, que cuando le di que tal día estás disponible, me dio a mí dime el número de día, no me digas si es sábado, domingo, lunes, porque nosotros anem per número de día, el 26, el 30, el 15, a mí me da igual que siga dissabte o diumenge, nosotros treballem tots els dies, si es cap de semana treballem més, si son vacances treballem més, és la vida del guia.
1: Claro, mentre uns es divertixen, altres tenen que treballar.
0: Altres tenen que treballar. Sí, sí.
1: L'altre dia tinc un amic que treballa en hosteleria i en la Patacona.
0: I, pues igual, tenia, o pitjor.
1: Tenia torn, ell té torn de dinars, de migdia, i eren les 10 i pico de la nit i encara no havia pogut eixir de treballar. I s'havia incorporat el torn dels sopars. Eh? Imagineu-se com estaven els xiringuitos per allí. I en els xiringuitos en refereix que als restaurants, sí, etcètera, etcètera, que s'havien solapat els dos torns i encara no havien pogut manejar-se de les taules.
2: Este cap de setmana en el Perelló hi ha hagut un espectacle que aquí dà molt atenció, perquè n'hi ha una draga, un barco molt gran, que se'n va lluny de la platja, molt lluny, carrega arena y está descarregando en la platja. Y entonces desde el Perelló hasta més hasta Marín de Barraquetes o més pa allà, pues están ampliant la platja una forma impressionant de gran. Y lo que es una llàstima es que me parece que están gastant-se 80 millones d'euros, m'han dit que és el pressupost, però no van a fer ningún espigó, i si no fan ningún espigó pa mantindre els temporals que poden n'hi haure, pues a lo millor en dos anys tota la feina que estan fent i els diners que s'estan gastant pues desapareixen. Jo recordo que en Calpe ho vam fer, perquè no n'hi havia platja. En la platja del poble, del Vol, no n'hi havia platja. Era de l'àvia pegava directament en el malecó de l'avinguda. Feren això, vam fer una platja que encara està molt bé, però fer un espigó, i aquest espigó és el que crec jo que ha salvat el que se va fer, perquè ja fa molts anys. I així serà una llàstima lo del Perelló, però des de luego n'hi havia una expectació tremenda de veure allí tanta maquinària treballant, la draga, que era grandíssima, també impressionant.
1: És que aquests barcos són enormes, eh?
2: No, el barco era enorme, claro. El barco pareixia molt gran.
1: Parlant de barcos, avui, si no estic enganyat, David, tu que estàs en Alacant, ho sabràs, si no hi clave ningú marrón, comença l'operació Cruzar el Estrecho. És a dir, bueno, i la majoria ho hem vist moltes voltes perquè n'hi ha certs ports així en la comunitat, entre ells el d'Alacant, que és quan comença el trasiego de gent que ve de Marroc, sobretot.
2: O d'Argèlia. O d'Argèlia. Alacant va més d'Argèlia.
1: Sí, sí, sí, sí. Uh-huh. Qui no ha tingut... Sí, sí. Jo ho dic perquè jo sí que he tingut la família que vivia en Algèria, no? En estos puestos, i és molt típic per la zona de la Marina, inclús tenien un llenguatge propi i tot, que era, com es deia, el patuet. El patuet era un derivat que es va crear del valencià i el francès que es parlava en Oran, en Algèria i tal. I encara n'hi ha persones molt majors de les que han sobreviscut que van viure en Algèria que el parlen. Però bueno, dic això i em refereixo a David perquè ell està en Alacant, que avui comença aquesta operació Estret, en el que pots veure per totes les autovies al voltant
3: sí,
1: de
3: Alacant. Coches llenísimos, ¿no? Con las ruedas en
0: es
3: el suelo. O sea,
0: Europa
3: el coche casi rozando el suelo.
1: Que a la inversa, sí, sí, sí, és sí. Quan solen anar tots a veure les famílies, imagina, no, David?
4: I es preveu, a més, que este 2026 siga de rècord, perquè cada vegada pareix que més, cada any s'incrementa un poc l'afluència, i és veritat, a més, això, s'ha desplegat un dispositiu d'agents fins al 15 de setembre, o sigui que n'hi ha moltíssima atenció posada en eixa operació. Clar, si en Alacant és el que dèieu, és una de les destinacions grans perquè és un punt molt rellevant en quant a aquesta relació amb l'Alger, amb el Marroc, etc. Sí, sí.
1: Molta d'esta gent ve directament inclús per carretera des de França o més amunt. Alguns dels que bueno, van creuar el nord d'Àfrica, evidentment pel pas de l'Estret o per estos ports, Alacant, etc. però que han continuat pujant pa camunt, m'imagino jo, a Marsella, a llocs així, i venen d'allí i... Ja veus tu, fan tot el camí a la inversa en aquests cotxes megacarregats. Que...
0: Sí, jo recordo que jo tenia un amic que tenia una molt bona posició econòmica i era de segona o de tercera generació vivint a París i tenia una posició econòmica i un dia li vaig dir però per què no t'agafes un avió i te'n vas a veure la família
1: que
0: en avió?
1: Que és com un ritual o alguna cosa així.
0: No, és que es porten tot el que la família no té. Matalassos, bicicletes...
1: En matalassos pots donar fe que sí.
0: Tot el que la família allà baix no té...
3: I bicicletes també,
0: sí, sí,
3: eh?
0: Sí, sí, no, no, tot.
3: Se ven esos coches repletos de coses. I ell me
0: que això en avió no ho podia carregar, o sea que embarcar això en un avió... I que
1: a veure, si la maleta està de cabina te costa ja una pasta, una bici, un matalàs...

0: Nadie havia decidit pues, fer una espècie de tradició familiar i se n'anaven dos o tres dies cap allà, però era tot el que la família li anava demanant durant tot l'any, perquè clar, jo m'imaginava al principi de no saber que aquestes famílies pues, eren famílies amb pocs recursos econòmics, i este no, este tenia una... Vamos, ja m'agradaria a mi tindre sí, la situació econòmica que tenia ell.
1: Però els pocs recursos l'haurà fet ell en el temps, els familiars s'han quedat...
0: Els familiars s'han quedat allí, clar, exactament.
2: La previsió de viajeros és de més de 3 milions i medio de persones.
3: Sí. Sí, sí.
2: I de vehicles, 800.000 vehicles.
3: És un augment del 3%, veia jo, respecte a l'any passat, el que s'espera. I també, clar, el del cotxe també influeix el de les mascotes, clar. No pots viatjar en avió duent-te al gos, per exemple.
1: Per exemple, sí, sí, sí, sí. En canvi, el meu peluquer és algerià, bueno, és barber més que peluquer i aquestes coses, i ell sí que va en avió. El Murat diu, no, jo no, és de agarrar l'avió.
2: Un senyorito, no?
1: Sí, està molt occidentalitzat, t'ha de dir. Sí, sí, s'ha divorciat un parell de voltes i totes aquestes coses...
0: Menjarà pernil i tot.
1: Sí, sí, això no ho sé, perquè per els vespres sí que a voltes en temporada vas a tallar-te el moño o algo i està tancat, però està tancat perquè està... Sí, no. Està resant-se. Ell se'n va allí baix a la trastienda de la barberia i es posa allí a resar i a fer les seues coses, conforme fem nosaltres en casa i tal, cadascú en les seues religions o el que siga, però està molt occidentalitzat. I este no va en el cotxe, este va en avió directament. O sigui que és un tio molt listo, tinc que reconèixer.
2: Pues estoy leyendo que la principal novedad de este año está marcada por la implantación del nuevo sistema europeo de entradas y salidas, reconocimiento facial, o sea, controles biométricos.
3: Sí, tecnologías digitales.
2: Reconocimiento
3: sí.
2: Facial, huellas para viajeros extracomunitarios.
1: Això depèn de la cara que tingues, eh? Els barbuts, els que portem ulleres i totes aquestes coses, es complica molt el reconeixement facial, eh? Mm-hmm. Si no que es diguin els mòbils... No, els moderns que ho porteu, no sé quants moderns n'hi ha, igual sí, dels que tenen la no confirmació de lectura, per exemple, però si jo voltes en
3: bueno,
1: el dit...
0: No te llevarás la...
2: Pero te tiene que reconocer no. Con barba, porque si normalmente te reconoce con gafas, sin gafas, ¿cómo no te va a reconocer a la barba?
1: Que no el reconeix, que n'hi ha voltes si, que està alerta si te... i no el reconeix.
0: Sergi, pero a mi si me reconeix, a mi me reconeix incluso en ulleres de sol.
1: A mi no.
3: A mi
1: no,
3: també me reconeix en ulleres de sol.
2: Con
3: es que
2: sol,
3: serà cosa
2: gafa,
3: del mòbil.
0: Serà cosa del mòbil, que
1: però
0: no té el mòbil.
1: Però si no el reconeix ni el dit, mira, a voltes, ho ha contat, a voltes que estic dibuixant...
4: Però tu quin mòbil tens?
3: Claro, Sergi, tu tens una baralla amb la intel·ligència artificial i la tecnologia constant.
2: Tu lo que tienes es un ladrillo, no es un mòbil, te tiene que reconocer
1: esa barba. Pero si me la compra fa no res.
2: Míralo, pero si tiene una... Pero si tiene
5: un Motorola de cuando Franco era cabo, ¿no?
2: Això està bé pa no perdre.
1: És un... Espera que no me lo veo. És un... No sé
3: què... No te'l furtaran.
1: Tinc 5G i tot.
2: Claro, això és... Hombre, pero si ara...
1: 4 objectius en la esto.
0: Uy, si yo no tengo dos, no meses.
1: Sí, sí. Pues mira, aquí es la antiga, veus, para que veis, gau. Bueno, y un posavasos del japonés y un resguardo de la Bonoloto.
2: Y por favor, el protector de pantalla, nunca en la vida, nunca en la vida...
0: El teléfono trencat.
1: Nunca... No, es un plástico que porta muy merdoso. Vale, va.
2: El plástico es como llevarlo viejo ya nuevo.
1: Pues es de la, es de
2: quitar,
1: la botiga. O
2: sea, hay que quitar esos dir-vos. Plásticos. Si es más... vas a cambiarlo antes de que la pantalla
1: mira,
2: se te rayara.
1: Mira, tots mirant-se el mòbil, si el tenen antic o no. Ja resulta... Al final el més modern serà el meu, ja
0: no,
1: veureu.
0: Ja
1: veuràs,
2: no,
0: ja veuràs.
2: Si no te reconoce la barba, no.
3: El, no, no, no.
1: Li passa... Jo tinc, una altra cosa és que jo em porte mal en l'aïlla. Ahir vaig tindre una conversa tota la vespre en
2: pues
1: ella...
2: No hay que
3: ja ho sabia jo.
2: Pues sí, te digo una cosa. He descubierto que no hay que contarle todo a la IA, ¿eh?
1: Yo no
2: hay
1: lo
2: que confiar.
1: Tot. Seràs tu que estàs més pava i lo contes.
3: Has descobert América,
2: ara, Marc. Si de decir, si acabas, perdona, si acabas de decir que tuviste una
1: no,
2: conversación.
1: Que tinguera una conversa no vol dir que jo estiguera contant-li. A lo mejor estaba
2: no
1: traent información a ella.
5: Estaba ligando, estaba ligando.
2: Yo te he visto, largo, te he imaginado confesándote. Y hay que tener cuidadito.
1: Bueno, el desvespraes a lo mejor que estic dibuixant molt i tal, que... A voltes intenten desbloquejar el mòbil i com se m'ha quedat el dit del calibrat o dels pinzets o el que sigui, així
2: no
1: un poquet
2: no
1: raro...
2: No hi huella, no hi huella.
1: Reconeix la huella, jo estic ahí tot el rato, mec, i no, no. Al final és un bon recurs.
2: Pues por eso tienes que poner el reconocimiento facial. Ahí,
1: el reconocimiento facial. Si sí, n'hi haurà claro, dies, dies que no
2: tienes,
1: reconec ni jo.
2: Pero si así no tienes que poner en la huella.
0: El meu home sí. Que pintava molt en oli en barra, que és oli claro. de dit, que sí. Si deixava els dits per traure-li després tot l'oli, no li reconeixia el telèfon o res.
1: A mí no
0: o sea, ya no tenía ni huella, pobre mío.
1: Sí, sí,
2: bueno, pero pues utiliza no el pulgar en vez del otro. Claro, claro normalmente se utiliza el pulgar. Ay,
1: está chido. Posa un poquet de señas.
2: Bueno,
1: sí,
2: venga, no, vaig a posar un poquet.
1: Mira, entre els joves a la campins i estes...
6: Sí, vaig a contar alguna coseta, a veure si... Perquè, bueno, el món està rebolicat, eh? El món està molt rebolicat. Però
1: no
6: jo...
1: ho haguera dit mai. No?
6: Mira, vaig a dir-te que ara que era l'estiu Això és com tot. Tot va tornant al lloc. Més o menys, eh? Més o menys, no sé si que tots volem fer vacances, però diguem, mira, com Gila, paren ustedes la guerra un ratito, que ara mateix no, no ens ve massa...
1: Diu Manolo Mas, que està escoltant-nos, Sant Manolo Mas, al que un dia trauran en professor, també, que el perro sí que puede ir en avión, por el amor de Dios, com si estiguera escoltant-lo,
3: no, però...
1: en la bodega.
3: Claro. Ja, bueno...
1: I el meu gos no el deixaria anar en la bodega, eh?
3: Ja, esa és la qüestió. Vaig a ficar jo el meu gos en la bodega? Ni, no. Ni mort bueno, mai. No.
2: Jo he ido con... Yo he ido con Bob
1: en el avión.
2: No, en el avión.
0: Porque es era chicoteta.
1: Sí, Bob era un Westie. Claro. Sí. Bob era un Westie.
2: Sí. Es que un Westie en un transportín.
0: Sí, es chicote, sí.
3: Claro, si es chicote, sí. Pero el que fique en la bodega al gos es una mala persona.
1: Claro. Total. Además de que la bodega, ahí en Smorch, en el fred y todo lo que fa... Porque Smorch sí que van en la bodega, sí. Os tengo que decir.
0: Sí, sí.
1: O sea que, pobre animal, qué mal rollo y en ese equipaje. Y después no, recuperarlo. No. Porque ahí esperan les maletes, ¿no? También el gos,
5: no
1: ¿o qué? Es que no, yo no he fet mai això.
2: No, yo
1: si
2: no
1: va en la bodega, va en Smorch y en les maletes. Y todos seguís en el mateix procediment, digo
0: mira,
1: yo,
0: ¿no? Mira, no voy ni imaginarme yo cuando tenía el meu gos que pesaba 84 kilos a ir en les maletes... No.
5: Es
3: que
5: no
3: es una opción.
1: El meu pesava 85
0: quilos. No, no,
1: sí, el meu era un muntanya del Pirineo, sí. Podia anar assentat en tu al costat i pagaves un bitllet i ja està.
6: Tornem?
0: Sí.
6: Vinga, va, tornem.
1: Després de la puntualització de Manolo.
6: Anem per el món. A veure, Manolo Mas, Manolo Montalt, Àlex Ladrón de Guevara, perquè tinc missatges per a tots, poden enviar missatges, si volen, per a participar, però d'internacional. Si te pareix bé, Sergi. Te pareix bé?
1: Perdona, és que este és mi espacio.
6: Claro, vull dir, que cada vegada me queda menos.
3: Filtre de qualitat.
6: I jo vos porto així de tot, ui. A veure si ens dona temps, perquè vos diré que bé, este cap de setmana ha sigut el cumpleaños de Donald Trump. Que
0: I Ilia Topuria,
6: sí, sí, Ilia Topuria té la cara, no sé si l'heu vist,
1: sí
6: però...
1: Sí que ho he vist,
6: té
1: com
6: la cara
1: un mapa,
6: però com un mapa, Rocky, eh? En sus peores...
1: Van parar el combat...
6: El germà.
1: I, claro, perquè ja no veia d'un ull ni res. I van dir, mira, home, ja està home. Bé. Ja.
6: Però jo vull que vos poseu una citació. De White House, allí en el rin este que s'havia muntat Trump a celebrar el seu 80 aniversari.
1: El teu amic David.
6: Vale. Ahí en la primera fila...
3: Topuria li va pegar una espentona al rival en el careo.
6: Sí, sí, sí, sí, però...
3: És que és una peça.
6: Vull que visualitzeu a Trump enviant missatges perquè ell estava al combat, a la guerra, a tot.
1: Al plato
6: vale,
1: y a las tajas.
6: I també no. És que li dio complicat. I també li dio tiempo a quedarse dormido. Però això sempre. Vull dir, si no ho fera, jo me quedaria decebuda. Sí. Però vull que el visualitzeu allà en Melania tota per infollar, en la primera línia,
1: però
6: celebrant
1: 80 aniversari. Però ha hagut moguda en la Melania,
6: no? Sempre n'hi ha moguda, perquè ella ja saps que sempre té que... posar el seu setxell i firmar encara que siga en el 80 aniversari del seu marit, que ha donat per a molt 18 victòries, portava invicte Topuria, ara ha quedat en la cara, que jo estic, vos ho dic en sèrio.
1: No, la cara està en internet.
6: Estic consternat, la podeu mirar. El seu germà va ser el que para el combat després d'un avís del metge, que sembla que ella va dir, per favor, pareu això, que això ja està. I jo me pregunte...
5: És que no m'entera, diu, que li pega una
6: mira,
5: palissa.
6: Mira, ara te'l vaig ensenyar.
1: Que era, va organitzar un combat mira, de boxeo.
5: Això sí que ho sé, però no...
1: Claro,
5: no
1: però li han arreat bé, de
6: és
1: valent.
6: És que ha segut esta sí. Matina, mira. Mare, no sé si has sentit la cara, mira sí. Lo que està completament desfigurat. Vaig a posar-te'l. El seu contrincant diu que no estava preparat per a guanyar-li, perquè, claro, 17 encontres invicte no se ho esperava. I el que vos vull dir és que, acabant el combat... d'alguna manera pronuncia, míralo, así Melania de negre, ella estupenda, Trump en la seua gorreta. Esta és la cara de Topuria, Dani, abans de començar el
1: portava
6: combat.
1: Portava la cara com en el concurs de bofetades, igual.
6: I ara míralo. Això, que després parlarem de si penseu que és un
1: esport
6: o no.
1: El xaval lleig no és, però li han deixat la cara que no el reconeixes.
6: El xaval és guapo, però està...
1: Sí, ho vaig veure.
6: Que sort que té un germà que diu... Fins a sí.
5: El germà també, em pensé que també era boxeador de la UFF.
6: De la UFF, sí, i que sap de què va, no? I sí, per al combat.
1: La paraula encarnissar-se, en este cas, es va fer realitat en aquest combat.
6: I jo que seguís prou a esta persona, a Topuria.
1: A Topuria.
6: Perquè és una cosa que... no perquè li tinc admiració...
1: Mira el que diu David, la teua veïna.
6: No, bueno, no és perquè li tinc admiració, és perquè me crea curiositat quan conta que com ell és de peso pluma, que és crec que per baix de 70 o 72 quilos, els dies previs a un combat, com s'ha de pesar, ni menja ni beu. I el postre allà en un llit... i no pot ingerir res, perquè, clar, qualsevol cosa que faça pot alterar el seu pes.
1: Però és que, entonces, i xirà que les cames li faran figa, és normal,
6: això és
1: com va pelear la persona.
6: Això és el que pensava jo quan el veia.
1: Claro.
6: Así. Bueno, pues ella, noqueado, ja no és campió de res d'això, i Trump pagaíssim que va anunciar enhorabona a mi per ser el meu aniversari i perquè ja ha arribat la fi de la guerra. Però jo no vos vull mentir. És que jo, això del fi de la guerra no...
0: No, jo tampoc ho veig.
6: No ho acabo de veure,

0: Perquè, clar, ací n'hi ha molts peros. 60 dies per a negociar. Vol dir que ara n'hi ha un alto el foc, que se reabre l'estre d'Hormuz.
1: 60 dies són 2 mesos, eh?
0: 2 mesos.
2: L'estiu.
0: Tot l'estiu. I després que tornarem a la guerra.
1: Això serà com la vaga dels professors, descansen en l'estiu i ara en setembre es torna a agarrar tot altra volta.
0: A mi això m'ha semblat cridaner, perquè sí, d'alguna manera s'anuncia, a més es diu que ja se firmarà el divendres, això, en Ginebra, ho anuncien des de Pakistan, i ara Israel diu, però a veure, no anarem a la guerra per un tema de bombes atòmiques i temes nuclears, això no va en el paperet, no està especificat, perquè el que ha dit Trump és que Iran li ha dit que no té interès en desenvolupar armes nuclears, però anem a destruir el material? Què va passar en tot això? Això se queda ahí en un limbo que no coneguem. Què passa en el poble iranià? Tampoc sabem què va passar. Únicament sabem que d'alguna manera se va reobrir l'estret d'Hormuz, que ja ha baixat el petroli, esta notícia és per a Àlex Ladrón de Guevara, ja n'hi ha bones notícies en quant a queroseno i tot este tema, però, bueno, això i que ja les sancions que havia imposat Estats Units a Iran sembla que es van a començar a desbloquejar per a que es puga negociar. Llevades d'estes dos coses i de l'alto el foc, que tampoc me'l crec massa, llevades d'estos 2 mesos, què passa? Què passa, ara?
1: Ens ho preguntes a vosaltres.
0: Sí, a veure si algú me contesta.
1: Està bé.
0: Què passa?
2: Lo que pasa,
0: ara què?
2: El que passa és que demostra que este Trump ha clavat la pata hasta el corbejón, que ha sigut un desastre l'agressió, un desastre. No va medir les conseqüències. Es pensava que allò anava a ser pues, com lo de Venezuela, i de lo de Venezuela res. Se ha demostrat que bloquejar el estrecho de Hormuz és un arma molt més potent, a lo millor, que les armes atòmiques que volen ells fer. Perquè és que, clar, si paralitzes l'economia mundial, que és el que ha passat, pues a veure què fas. El Trump no sap què fer. No. Jo crec que este ja estava dispost a fer el que fora per anar-se'n d'allí, perquè s'ha donat...
1: Claro, perquè ha fet el pari, el
2: però
1: ridícul.
2: Però ara sí, problema perquè... tenen els judeus, perquè aquests no se van a conformar, ells voldran...
0: Israel ha dit que, clar, que això de que... Perquè ja sabeu que Israel té la seva guerra particular... Claro. En
2: Iran i en Líbano.
0: En el Líbano, sobretot, contra Hamas, diuen ells, i bueno, això jo no sé, en principi tindria que parar i no sé com va quedar aquest assumpte.
2: Ja
0: no...
2: que veure l'atac de Hamas als judíos, lo sí, que ha provocat, sí. Perquè tot això, el arranc
3: sí, se
2: produeix
3: ahí. Sí, perquè en aquell moment estava més cerca que nunca, ¿no?
2: Los no, judíos, estava la cosa, pues, razonablement intranquila.
4: Bueno, prop no estava.
3: No, però més cerca que nunca. I realment...
2: No, però com no estaves com està ara, des de luego.
3: Realmente, no, claro. Ahora mismo, lo que pueda alcanzar Trump con el tema de Irán, en el mejor de los casos, el mejor de los acuerdos, es mucho peor que el tratado que descartó cuando llegó.
0: Exactamente.
2: El que suscribió Obama era 50 veces mejor.
1: Daniel es nota que ha viscut en el coi, perquè nosaltres diem judíos. I no diem judíos, diem jodíos. Pregunteu-li a Reis Juan i totes, al coi ens diem jodíos, no diem jueus, ni diem jodíos. I m'ha cridat l'atenció que es nota que has viscut allà.
2: No
1: m'emprenyes.
0: No, però està bé. Mira, si no, jo aprenc també.
1: Lo del Regne Unit i lo de les xarxes, què tal ho portes?
0: El Regne Unit i les xarxes... Bueno, jo el que no sé és com ho van aportar ells, uns altres que van a prohibir que tinguin xarxes socials els menors de 16 anys. Jo no sé després això portat a la pràctica, perquè jo parlo en aquest entorn d'adolescents i posen mentides i ja està. Vull dir, és que...
1: Claro, un altre ús horari, etcètera.
3: I viendo lo que ha pasado en Australia, que ya tienen datos, es increíble.
1: Ah, ya está la cosa.
3: No, claro que...
5: ¿Y qué penses de lo de Suïssa?
0: Què pense de què?
5: De lo de Suïssa, del...
4: Ai, han votat que no,
1: David.
3: Però han votat que no 52-48.
5: Sí, però...
3: O sea, que ha sido muy ajustado.
1: Això ha sigut un poquet com lo de la OTAN.
0: I tot el que està parlant en Irlanda. Jo és que el que crec és que en el tema de la immigració ara tenim en Europa un meló molt gran i molt potent, que la major part dels governs no saben molt bé com gestionar, perquè alguns, bueno, pues com no és una mesura populista, dir que no queda fatal, i dir que sí, a vegades tampoc és la solució per les condicions en les que arriben, aixina que no sé què dir ni sé què pensar, perquè és un tema que em pareix prou preocupant.
5: A mi em preocupa molt el tema de no poden ser més de X persones en el país.
3: Crec que eren 70.
5: I ara què passaria si les persones continuen, se posen a tindre xiquets que són suïssos?
0: I procreen. Clar.
5: I procreen, perquè clar, la procreació és lliure, cada un pot fer el que vulgui.
1: Anaves a dir, David?
4: Sí, no, pues que... Parlava de que al final en Suïssa són ara mateix 9 milions d'habitants, que realment el creixement, la mesura crec que era per a 2050. O sigui que realment pot arribar a donar-se el cas de que siguin suïssos nascuts en Suïssa de pares suïssos, és que arriben a aquesta xifra, però bueno, al final s'ha votat que no. I lo de Belfast també és altre tema.

0: que estan cremant els carrers.
1: És un Torre Pacheco, perquè sí. A vegades ja ho hem viscut i al final veiem
2: si
1: que és algo que se va reproduir.
2: Cosa, serà una maldat?
3: Possiblement.
2: I la quantitat d'immigrants en Itàlia, concretament en el Vaticà, com està? Com regula esta gent això? És una pregunta que faig.
1: Clar, és que este tema tindria per a parlar de molt.
2: Ah, s'ha quedat tots...
4: En el Vaticà són tots immigrants. Claro. Bueno, tots no, perquè... Sí,
2: sí, quasi tots són immigrants.
4: Si nascuts en el Vaticà no hi haurà ningú.
0: Algun Vaticà no n'hi haurà.
2: Això està molt bo. En el Vaticà, no, diu.
1: No sé si m'he donat temps a posar-vos un àudio que és
2: sí,
1: una exclusiva.
2: Però què dies, David, que has començat a dir alguna cosa però t'han tallat?
0: No, no, que això, que algú nascut en els carrers del Vaticà sí que n'hi haurà.
3: Sí, suposo que sí.
4: No, en els carrers del... És que el Vaticà no té molts carrers, eh?
3: Sí.
0: Té un, sí,
4: té, té un centre té... maternal en Vaticà.
0: Sí, quatre pegant voltes al voltant.
4: En quant a nàixer...
1: Home, la gent que treballa
0: en una SEO.
3: La gent que treballa en els bars i en els restaurants.
4: En una SEO, jo crec que sí... que si allí n'hi ha alguna senyora que se queda embarassada, pues m'imagino que se n'anirà fora del Vaticano, que fora del Vaticano són 200 metres a un hospital. De fet, el papa, quan està mal, el duen a l'hospital...
2: Sí, al Gemelli. Sí.
4: No n'hi ha... Luego, jo no crec que hagi nascut ningú en el Vaticano, com no sigui
0: jo
4: una
0: crec
4: cosa...
0: Que sí.
2: Home, en els tornos del Vaticano sí que n'hauran nascut més, dic jo.
3: Sí.
4: A lo millor n'hauran engendrat, però nàixer no crec, eh?
2: Bueno, si se no faig la pregunta...
4: Home, és que no n'hi ha mitjos en el Vaticano pa que una dona doni a llum.
1: Crec. Sí, no tinc idea, ho desconec.
0: N'haurà nascut.
2: Ni fàcil, sí. Tampoc ho posen. Sobretot en els habitants del Vaticano. Però, en fi,
1: està ahí. Mira, jo vos poso, per a canviar un poc de tema radicalment, un sí. Tema que no és internacional, però que l'hem parlat alguna vegada internacional. Este àudio és del cas del fundador de Mango.
5: ¿Tendo otra día?
6: Hola. Necesito ayuda.
5: Vete aquí, porque ha corrido.
6: Mi padre se ha caído. Estamos en Colbató. ¿Se ha caído?
5: ¿Se ha tropezado o está por otro sitio?
6: Creo que se ha caído por un barranco. Por favor, envíen a alguien, envíen una ambulancia, envíen a alguien, por favor.
2: Això, el sainet este me l'estàs contant en sèrio?
1: No, no, és que els nostres companys de Catalunya Ràdio han aconseguit sí. L'àudio, nosaltres el tenim ara, si m'he donat ens fico un altre fragment, perquè no sé què opineu, però això ha transcendit i n'hi ha gent que parla de que està sobreactuat.
2: Home, és el primer que va dir-te, per sí. Favor.
1: A veure si podem escoltar un poc més.
2: Ni un actor de doblatge.
5: ¿Nos puede dar alguna referencia de dónde se encuentra?
6: En el camino de la... Que no, ¿cómo es de Salnitre?
5: Vale, ¿está muy lejos de las cuevas?
6: No, estamos justo al principio.
5: ¿Al principio es al pueblo o hacia las cuevas?
6: No, no.
2: Això està molt mal interpretat. L'Òscar no li'l donen.
1: Jo no vull ser cínica, perquè jo no tinc ningú coneixement, ni sóc advocat ni res, però jo dic, em pareix sobreactuat, però per una altra banda em pareix tan obvi que al final és el que l'acompanyava, que estiga sobreactuat. Vull dir, poc intel·ligent, que no me puc creure que siga mentida, és una cosa rara.
2: Però és que canta per Soleares, per favor, el fill del de Mango, Daniel.
4: Jo crec que... La impressió que me dona a mi és que sí que ha tingut algo que voler.
1: Clar, és que...
7: Però no lo podemos saber.
1: No ho sabem.
7: És que luego, además...
2: Lo que sí que saben que això està molt mal interpretat.
7: No lo sé, és que no se sabe en esas condiciones cómo puede reaccionar uno. No,
1: totalmente.
7: Yo no me atrevería a decir absolutamente nada, porque quién sabe cómo vas a reaccionar ante un...
0: El que a lo mejor se sentó a la sospita, no el pensaría.
1: Pero vos dona una dada ràpida. Abans de crear el sendotxe i fer esta actuació, va cridar a la parella de son pare. Per tant, vull dir, és que així n'hi ha coses que van anar eixint i motius que anirem analitzant, però esta
2: si
1: és la
2: tirada no heretarà, ja
1: de
2: veuràs.
1: 3 minuts que han fet avui els companys de...
4: Això és com l'assassinato en Alacant de la dona del que va ser president de...
2: De la CAM.
4: Que bueno, que al final...
0: Ahí continua el cas, eh?
2: Sí. Bueno, i amb moltes peculiaritats, eh? Per cert, l'últim que va estar lligat a d'això...
4: L'han
2: assassinat. Fa no res, o sigui que... En fi, bueno, Matosses, gràcies. M'alegre de trobar-te, encara que ja no ens veurem en tot l'estiu, no?
4: No ens veurem en tot l'estiu.
2: Bueno, però te tindrem en les nostres oracions.
4: Home, pues, jo en les meues, des de luego. Espere veure vos per ahir viatjant o disfrutant.
2: O així en la ràdio, que això no ho sentim tot. Gràcies, Maria. I a la gràcies. Resta, David, fins ara.
0: Hasta ara.
2: Adéu.
8: Són les 12.
9: A punt. Notícies.
8: El cap del Consell, Juan Fran Pérez Llorca, i el ministre

0: La Hisenda Arcadi Espanya ha mantingut este matí una reunió sobre finançament de la Comunitat Valenciana. Pérez Llorca, en acabar la reunió, ha fet un resum dels principals temes que han tractat i li ha recordat al ministre el tema del FLA.
1: No reclamamos nada que no nos corresponda y tengo que decir que ahí me ha trasladado que en los próximos días ese FLA extraordinario va a estar resuelto por parte del Gobierno de España. Yo se lo agradezco, pero le recuerdo que no es nada extraordinario o es una aportación económica nueva para la Generalitat o para todos los valencianos y todas las valencianas. Para nada. Es cumplir con atrasos que no se tendrían que estar produciendo en estos momentos en la Comunidad Valenciana.
0: El cap del Consell també ha destacat que li ha reclamat a Arcadi Espanya els diners europeus d'ajuda per a la Dana.
1: Que ha habido un fondo de la solidaridad de la Unión Europea para la Dana, que ha sido un fondo en el que se han establecido unos criterios de reparto en torno a los 1.000 millones de euros y que le he hecho una reflexión porque de esos 1.000 millones de euros habrán llegado como mucho 100 a la Generalitat. Y le he explicado o le he pedido explicaciones de cómo se ha repartido ese dinero y por qué no le ha llegado más a la Comunidad Valenciana. El ministro me ha trasladado que puede ser que a lo largo de este año se nos puedan dar traslado de unos 50 millones.
0: En estos moments encara continua la intervenció de Pérez Llorca explicant aquesta reunió que ha tingut amb el ministre d'Hisenda Arcadi Espanya. I l'alcaldessa de València, Maria José Català, ha negat que el 29 d'octubre de 2024, el dia de la barrancada, fora una alcaldessa absent. Ho ha fet a preguntes de la diputada de Més Compromís, Àgueda Micó, que li ha retret a la Comissió de la Dana al Congrés que des del Secopal, que es va constituir a València, no avisaren del perill d'inundació els veïns de les pedanies de Castellar o Liberar, la Torre i el Fort d'Alcedo, on hi va haver 17 víctimes mortals. Escoltem Àgueda Micó i Maria José Català.
2: Molt de Secopal, però vostès no van avisar a la ciutadania. Vostès van arribar a la torre passades les 8 de la vesprada. Què van fer vostès de preemergència per a que la gent es quedara en sa casa i per assegurar-se que la gent estiguera protegida?
3: Mire, el Secopal de l'Ajuntament de València possiblement fora l'organisme que més mesures va prendre. Va prendre totes les mesures en el pla d'inundabilitat que va aprovar, per cert, Joan Ribó en l'anterior legislatura. Totes, totes.
0: Català ha afegit que en el pla d'inundabilitat no figuraven aquestes tres pedanies com a possibles afectades per la crescuda del barranc de Pollo i que en això es va basar el Secopal.
3: El plan d'actuació municipal que s'aprovó no preveia en la cartografia risc d'inundabilitat de les tres pedanies afectades i no preveia que el barranco del Pollo pudiera acceder, entrar, perquè el barranco del Pollo no atraviesa la ciutat de València, no és Paiporta, el barranco del Pollo atraviesa Paiporta. I el plan d'inundabilitat nos indicava, les he llegit anteriorment, que llegava a los arrozales.
0: I al Senat compareix des de fa uns 40 minuts l'excomissionat del govern per a la reconstrucció després de la Dana, el valencià Josep Maria Àngel. Al principi de la intervenció, a instàncies de la senadora socialista Cristina Moreno, Àngel ha explicat com va treballar la Generalitat en la Dana del Baix Segura del 2019, quan ell era secretari autonòmic de Seguretat i Emergències en el Consell de Ximo Puig. Ha destacat com a factor clau l'anticipació i el fet que convocaren el Secopi el dia abans a les pluges més fortes i les inundacions.
4: El conjunto de la administración valenciana y el conjunto de la administración del Estado y los ayuntamientos de haber hecho un óptimo trabajo en la Vega Baja. Yo creo que se hizo un óptimo trabajo porque yo creo que hubo una anticipación suficiente para estar preparado para la situación de tanta dificultad que se tuvo en esa comarca.
0: I la Guàrdia Civil desmantella un grup dedicat a estafes bancàries a tot Espanya. El grup enviava missatges que simulaven procedir d'entitats bancàries per a obtindre les claus d'accés de les víctimes. Els detinguts feien retirades d'efectiu i compres fraudulentes en diversos punts de la costa valenciana. La investigació ha permès esclarir 8 delictes d'estafa comesos a les províncies d'Alacant, València, Barcelona, Múrcia, Almeria, Guadalajara, Madrid i Sevilla. I en els esports, el tema del dia és el debut de la selecció espanyola en el Mundial d'esta vesprada contra Cap Verd. Gonzalo López.
5: Moltes traveses sobre l'11 que traurà de la Fuente, on no s'espera d'inici Lamine Yamal ni Nico Williams. Tot apunta que Unai Simón defendrà la porteria i la resta serà la columna vertebral de la Roja per a la posada al llarg al torneig. Espanya continua com una de les favorites a aconseguir el títol i el seleccionador agraeix el reconeixement, però reivindica que ser candidat a tot no implica res.
6: Al final puede haber muchos candidatos y solo gana uno. Exactamente igual de favoritos y a veces incluso alguien que es menos favorito puede ser.

0: puede ganar. Luego, tiene la importancia que tiene. Yo lo doy, le doy importancia por el reconocimiento a una trayectoria de unos jugadores que están haciendo un recorrido excepcional, impecable. Que ser favorito no te garantiza nada.
1: Mentrestant, el mercat sacseja la concentració. El Real Madrid acaba de fer públic el fitxatge de Marc Cucurella fins al 30 de juny del 2032.
2: Gràcies, Gonzalo, i això és tot de moment. Tenen tota l'actualitat en la ràdio, les xarxes socials de Punt i en el web a puntmedia.es. Així, la pròxima cita informativa és a la una en punt. Es deixem ara amb el programa Amunt i Avall.
3: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Vall d'Albaida, 105.2.
4: De tu a tu.
5: Un cel blau, un parasol roig, una tovalla a la groga, una excursió a una cala, una becadeta a l'ombra, un poall i la seua pala, un biquini al vent, un llibre a la platja, un sentir que es para el temps. Una sí, un ara i una pregunta. Serà això la felicitat? Comunitat Valenciana, actitud mediterrània.
6: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecte de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque, anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt, publicitat pròxima, directa i eficaç, perquè sí, parlem de tu a tu.
7: Esports a Punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia, amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
3: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a Punt, amb Dani Hermosilla.
8: De dilluns a divendres, de 4 a 7, la vesprada d'A Punt.
9: T'ho contarem tot.
10: Però tot, tot, fil per randa.
9: Te'n vens?
8: Amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
3: L'economia per a totes i tots.
11: Escoltem els especialistes per a posar llum als reptes del futur econòmic, perquè el talent és valor. Cada vesprada connectem els punts, t'ajudem a entendre com i per què t'afecta l'economia. Actualitat econòmica sense tecnicismes.
3: Cadena de valor.

0: costat dels nostres músics.
1: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
2: L'esport valencià en directe i amb passió. A Punt Ràdio. De tu a tu.
1: Amunt i avall, el magazín de la Comunitat Valenciana en A Punt Ràdio.

0: Bueno, en 9 minuts ja, per damunt del migdia d'este 15 de juny de 2026, les coses no paren i no paren tampoc en la ràdio. És una cosa bona que té la ràdio, sobretot, que mai para. És un mecanisme sense fi, un non-stop, i que s'adequa als temps. Per cert, en este programa produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, que tampoc parem, i a més tenim un dels fragments importants de la programació, que són aquestes 6 hores des de les 8 del matí fins les 2 de la vesprada, no oblidar-nos mai d'aquells que mos saluden i mos diuen algunes coses. Per exemple, l'altre dia tenia un missatge de WhatsApp d'algú que, entre altres coses, jo agraeix moltíssim que se'ns escriga i sobretot que vinguen i mos diguen que a les 6 del matí nosaltres ja portem un rato en marxa, no? Però si a les 6 del matí ixes a caminar, a passejar, o ja estàs per la vida, inclús, pràcticament quan està fent-se de dia, que, bueno, es tinga el detall de vindre i dir-mos que s'està escoltant, doncs ho agraïm. Diu bon dia, diu vos convide a gaudir de la fira, ja ha passat, i vam parlar d'ella, a la fira modernista d'este cap de setmana, Carcaixent. Allí han hagut visites guiades, esdeveres a cases modernistes, a concursos, exposicions, i sobretot el concurs de sèpia, m'imagino que és com es fa en Carcaixent i que es diu Amparín. Diu, jo m'alce per a caminar a les 6 del matí perquè em ve molt bé. I a nosaltres ens ve fantàsticament pues, que, a més d'eixir a caminar, posa la ràdio i a partir de les 8 mos escolte, encara que a les 7 ja comença el informatiu de notícies del matí. Bé, dit tot això, si voleu ara vos convido a fer una miqueta de memòria, a recordar-vos de Kobe. Un espai verd, els carrers de la compra valencians més internacionals, les nines d'O'Neill. Bueno, alguns dels objectes dels que anem a parlar ara en un espai que normalment dediquem al disseny d'objectes quotidians. En este temps de ràdio mos torna a acompanyar Xavi Calvo. Xavi, què tal? Bon dia.
1: Hola, molt bon dia, molt bon migdia.
0: A ell ja el coneixeu tots. A banda de ser dissenyador gràfic i divulgador del disseny, també és director de la Fundació del Disseny i, en definitiva, un apassionat del bon disseny. Avui, Xavi, quan estàvem preproduint este espai, comentàvem que anem a parlar de la identitat cultural i productiva valenciana a través de les indústries, dels objectes quotidians, de l'arquitectura, de les empreses familiars. Atenció, que estem aportant ahí moltes coses. La innovació, la cultura popular i tot històries que estan recollides en Escenes del Disseny Valenciano, que ja té 2 edicions. Tu tens una ahí i l'altra tinc jo, i a més enquadernat en tela i tot. Sí. Que, mira, anava a gastar una expressió, però no la gastaré. Em posa cent, això. Veure lo ben fet que està.
1: Com a producte, és un llibre molt objecte, no? En aquesta enquadernació, és un llibre, un projecte editorial dissenyat i porta tota la direcció artística d'Ivan Ramon. Pensa que és el dissenyador valencià gràfic més guardonat que tenim, inclús internacionalment, en l'actualitat. I això naixia com un projecte per a narrar la història del disseny valencià, que és tot el que acabes de dir, tot això de la indústria, la innovació, l'empresa familiar, tot això és com explicar el disseny valencià. Per este projecte contem amb la coordinació d'Eugenio Viñas, i ell ens va dissuadir de que aquesta història no se podia narrar perquè, com encara no està escrita, i som així les valencianes i els valencians, aquesta història se podia contar de manera molt més interessant a través de xicotetes històries, anècdotes, escenes, no? del disseny valencià. I ahí és com arribem a aquest projecte.
0: Anem a fer-ho ja que estem així, aprofitant que Eugenio Viñas està a l'altre costat del telèfon. Bon dia, què tal, Eugenio?
2: Molt bon dia, companys. Molt bé, molt a gust.
0: Tu participes, a més, com a coautor, juntament, com diem, amb Lídia Caro, Clara Saez i Vicent Molins. Per aquells que estiguin escoltant-nos parlar, però no es facin una idea del objecte que

0: tenim entre mans, que sí que és un llibre, què ens aportaria?
1: A veure, com ha dit Xavi, jo crec que el més interessant és que tractar de fer una història del disseny valencià no té molt de sentit, entre altres coses perquè ja no tenim la capacitat d'atenció d'endinsar-nos, no? I a més que tant política com acadèmicament seria un problema, perquè el món del disseny valencià, doncs segons si pugem cap a Castelló o baixem a Alacant o si mirem des d'allà i ho veiem d'una altra manera, doncs, pues, per exemple, les nines tenen i tota la indústria del joguet, doncs és una part del disseny valencià molt, molt important, com la ceràmica ho és a Castelló i no només la ceràmica, però també són els dissenyadors gràfics, també és el mobiliari, també és la il·luminació. Són tantes coses que el que jo pensava era que era fútil la idea de fer això, no? De fer com una història general del disseny valencià. I un poc per jugar amb això vas pensar en la unitat mínima, no? En què seria tot just a l'inrevés. Ara el que ens enganxa, el que ens fa atendre molt més és la història mínima, la serendípia, allò més xicotet i allò que és interessant com a una unitat, no? I des d'aquest punt, des d'una història concreta, des del Covid o des de per exemple, des del propi Gerlich, des del seu despatx a la plaça de l'Ajuntament, veient com es desfà la seva tortada, no? Quan van desfer la tortada,
0: quin crim,
1: a més per a fer un pàrquing.
0: Ixes coses no devien d'estar permeses, siga quina sigui l'època de la vida.
1: Sobretot perquè, a més, en aquell moment concret es va desfer la tortada per a posar un pàrquing de cotxes.
0: Sí.
1: O sea, vull dir, estem parlant que directament el que es va fer és que com imaginareu, només a la plaça de l'Ajuntament de València pues, només cabien 30 cotxes o 40 cotxes. Vull dir, no servia exactament per a res. Doncs d'aixes històries mínimes, d'aixos moments, que són com flaixos, el que fem és tirar del fil i tirar i de sobte, doncs, darrere d'aixos xicotes moments trobes una història molt gran, no? I que explica una època, un moment, una família del disseny.
0: Digue'm una cosa, si tinguérem que fer un jo què sé, un top 5 sense anar més lluny, d'aquest tipus d'empreses punteres en disseny, ja no d'empreses, sinó de sectors. Clar, ja n'hem mencionat uns quants, la ceràmica, el joguet, etcètera, etcètera. Quin seria el que podia estar per damunt de tots? Perquè en ve el tèxtil... Clar, és que no és xovinisme. En esta terra s'ha creat tant...
2: El mobiliari, també. És que s'ha creat molt i tenim ese punto fallero, pa bé i pa mal, no?
0: Sí.
2: En el sentit de cremar-ho tot i tornar a començar de nou. Això ha passat en moltes indústries.
0: Per no parlar, ara que has dit lo de faller, el disseny... i la creativitat lligada a la tradició i la festa, que poc es parla d'això.
2: Sí, i com els artistes fallers també se dediquen a altres sectors, des del cinema, fer el tema...
0: Esparcs temàtics...
2: Sí, a moltes coses per desestacionalitzar una miqueta també el seu treball per a les falles.
0: Entonces no podríem posar un per damunt dels altres, no?
2: Hi ha tantes èpoques, no?
0: Seria qui vols més, el papa o la mama?
2: No, i que és de lo millor que tenim, i després parles de disseny internacionalment,
0: sí.
2: i n'hi ha un acord que és que en la comunitat valenciana tenim el talent creatiu, però tenim les indústries també, tenim les empreses. I això no passa en la majoria de parts de tot el món, diria. I això ha sigut gràcies a aquest caràcter que tenim, no? D'anar construint, reconstruint, tirant amunt, tirant avall.
0: Ho formularé a lo millor d'una altra forma, Eugenio. Quines de les històries del llibre ens mostren més la nostra idiosincràsia o la importància del disseny en aquestes terres?
1: El més interessant és que hem trobat històries que van des de temps remots, per dir-ho així, perquè pensa, per exemple, en la seda, per dir-te alguna, pensa també, evidentment,
0: en que una peça valia més que una vivenda, que un palau. És curiosíssim,
1: això. Sí, clar que sí, i manejàvem l'economia mundial, d'alguna manera. Nosaltres érem l'extrem occidental d'això, no? De la ruta de la seda, però des d'aquest punt, i passant, per exemple, de que segurament el cartelisme modern no s'entendria sense Josep Renau, per dir un. Nosaltres, per exemple, arribem fins a Abdon Alcañiz, per posar un nom al primer volum, que és un nom que a lo millor la gent no té al cap, però és bàsicament la persona que està darrere de tota la iconografia de la Casa de Papel i de les principals sèries internacionals que han eixit d'Espanya, doncs, sí. Evidentment, València. O, per exemple, arribem als tres dissenyadors, també al primer volum, que estan darrere del treball de Rosalía, per posar un exemple contemporani, no? Que són dissenyadors tant escènics com gràfics com de moda, que també és una altra pota de la

0: La cual no hem parlat, no? El disseny de moda. I com ells tres, que en este cas són Pep Salazar, Carlos Sáez i Ausias Pérez, estan darrere del treball de Rosalía, no? De fet, l'episodi es diu La Rosalía Valenciana.
1: És que
0: Doncs
1: fins i
0: això,
1: tot,
0: no?
1: i no és perquè siga amiga meua, fins i tot així tenim la creadora del traje de bany de dona. És que ho
0: Clar.
1: penses i dius, ostres, tenim suficients números com per haver segut el que hem segut en més d'una ocasió i som encara punters en molts sectors.
0: Clar.
2: I anant a empreses que deies ara de aquí vos més, papa, anant a noms que tenim en este llibre,
1: sí.
2: Tenim el tema de Closca, tenim el tema de Rolser, dels carritos de la compra, el de Famosa. És que Rolser i Closca estan en el MoMA de Nova York, en la tenda del MoMA tu vas i pots comprar un casco de Closca, pots comprar un carrito de Rolser. És que són marques que estan en tot el món.
1: Rico, per exemple, va automatitzar els joguets, no? Es va mecanitzar. És que, clar, conforme va... I no estic... Saps que no tinc res en les mans? Vaig pensant
2: sí,
1: de memòria, no? Més, no? En totes aquestes coses i al·lucina de la creativitat que hem sigut capaços de desenvolupar.
2: Sí, moltes vegades se diu això de que com n'hi ha més bandes de música que municipis en la Comunitat Valenciana,
1: sí.
2: N'hi ha músics per tot el món. En disseny això també passa i estan per tot el món, però no ho havíem contat mai. No? I és un dels objectius d'este llibre o d'aquest primer encàrrec de parlar de la història del disseny valencià per a Eugenio.
1: Home, Eugenio, este cap de setmana s'ha celebrat aquesta fira modernista en Carcaixent, que és un dels llocs modernistes.
0: Sí.
1: Què dir del meu poble, bueno, d'Abril i d'alguns dels que estem a la casa, que és Alcoi, que lligat precisament a la
2: indústria,
1: efervescència industrial, que també tenia la seva part oscura i que això també un dia n'hi hauria que parlar-ho, va desenvolupar un estil arquitectònic fora de sèrie. Bueno, i no només per estos dies, sinó perquè per la visita del Papa Gaudí ha estat en boga i en boca de tots, que alguns l'han descobert també arran d'esta visita, el modernisme en esta comunitat autònoma també va estar en lo més alt, podríem dir, en algunes localitats.
0: Sí, de fet, ahir hi ha un nom que parla molt amb Gaudí, que és el nom de Rafael Guastavino, que
1: sí.
0: També és un nom superinternacional que està a l'arquitectura. I en general el modernisme, però des d'un punt de vista dels valors, no? D'eixe fet d'anar prou més enllà. I jo crec d'una cosa que brolla d'estos dos volums d'escenes del disseny valenciano, que és... Com, de fet, Xavi Mariscal parla d'això molt, molt sovint, no? Com una mena d'autoexigència estètica. És cert que els valencians som un poble complicat i difícil de descriure o de sintetitzar, i que el fet, per exemple, d'aquesta paraula que tenim i que és intraduïble, que és allò coent, no? Que està
1: sí.
0: En un punt de lo kitsch i enmig de... entre el bròfec i el barroquisme, però també sí que és cert que tenim com una mena d'autoexposició estètica i d'autoexigència estètica. Ens agrada molt l'estètica, des d'un punt de vista inclús filosòfic, i són persones que ens agrada, pot ser pel nostre clima i per altres coses, però ens agrada molt mostrar-nos i evidenciar tota aquesta estètica. I això, que és un poc com un tret general, està un poc a totes les històries, com aquesta necessitat de cridar l'atenció des d'un punt de vista això, molt, molt estètic, molt visible.
1: Xavi, acaba de mencionar Guastavino,
2: uh-huh.
1: La crueltat de la vida pot portar-te a casos com han sigut molts dels creatius que han nascut en aquestes terres. Bueno, Guastavino pot ser un, Sorolla pot ser un altre, Segrelles pot ser un altre, que ells encara en casa han tingut certa repercussió, però Guastavino va estar i ha estat completament oblidat perquè tota la seva obra està fora, pràcticament sense cap incidència en terra pròpia.
2: Sí, sí, ha passat molt i passa actualment molt, i n'hi ha hagut dissenyadors i dissenyadors que han parlat per exemple, documentar aquestes històries del llibre...
1: Sí.
2: I ens ho han dit, vos heu recordat de mosatros ara a casa, i és perquè han triomfat fora abans que dins. Ara és més fàcil tindre aquesta repercussió i saber...
1: La globalització
2: clar,
1: porta d'això,
2: clar. Per a Guastavino igual va ser més complicat, però tenim gent, bueno, tenim un Paco Roca, que ara el coneguem totes i tots, però Paco Roca va triomfar abans en França i en la fira del còmic allí que així, sí.
1: Bueno, de totes formes... A voltes em pregunte, i això t'ho pregunto a tu directament, Xavi, com es pot convertir un objecte tan quotidià, ja que hem mencionat els Rolser, com un carro de compra en un cas d'èxit de disseny?
2: Buah, saps què passa? Com sempre ho hem tingut en la nostra vida, jo això no me vas donar compte fins fa, no sé si són 5 anys o una cosa així.
1: Però perquè hi ha coses tan quotidianes, sí, que no pares a pensar
2: que
1: realment.
2: Que una persona de fora d'Espanya me va dir, i això què és? Hòstia, això és el millor per anar a comprar, no? I esa gran explosió de Rolser, o com estan ara inclús fent esa promoció, molt més, ja no només multicultural, sinó multiedat, no? D'enfocar el carrito a la compra com un objecte necessari per a la vida quotidiana. I així és com pense que estan triomfant també ara fora.
1: Eugenio, tu què creus?
0: A veure, jo crec, o sea, de fet, tota la campanya que té Rolser actualment i tal és tota amb gent jove, però jo que visc entre Madrid i València, a Madrid jo em trobo a gent en barris com aixina molt, ja que parlàvem de modernisme, barris molt moderns,
1: Xueca,
0: que porten
1: els
0: sí, com Xueca, però també ara, per exemple, està de moda, per si voleu anar a gentrificar, està molt de moda Carabanchel, per exemple, ho dic perquè
1: hi ha tiro,
0: coses
1: eh?
0: Que estic... Carabanchel, però sí, també Lavapiés, per exemple, o Chamberí, sí. I és curiós perquè aquests barris, com que la gent és més jove, estan els carrers de Rolser, però estan els més moderns, no? Els que han tret els últims anys. I, ostres, és que és super, super modern, no? Super estètic, però estan les nostres mares, les nostres iaies i nosaltres mateixos tirant del carro exactament igual, no? Les rodes són diferents, tot està com més estetitzat, té un rotllo modern, i té un rotllo modern dur un Rolser per Madrid, ara per ara.
1: De totes formes, és molt curiós perquè tu pots tindre una idea, i això vos ho planteja, sí, els dos. Potser siga la idea més gran i més brutal del món, però a lo millor o no t'acompanya la sort, o no t'acompanya el moment, o no t'acompanya la funcionalitat d'eixa època, per parlar-ho d'alguna forma. Sí. I això també és important.
2: A veure, el disseny és una cosa molt més estratègica que una campanya de màrqueting només. I això de Rolser, encara que ara estiguen fent unes campanyes brutals...
1: Per posar Rolser,
2: bueno,
1: per
2: també
1: exemple.
2: Un estudi de València d'on tinyent, en democràcia,
1: sí.
2: Això ve de molt de temps, no? I encara que ara estiga com més eclosionant a nivell mediàtic, amb una portada que van tindre per a Monocle i tal. Però això és una part molt estratègica i comptant en el disseny té que puga sorgir això després. No és una cosa només d'una campanya de màrqueting puntual. El disseny ha d'estar sempre, realment.
1: Heu parlat fa un moment de Paco Roca. Jo crec que a voltes, si parlem de disseny gràfic, hi hauria que remuntar-se al 1992, un poquet antes, que és quan es crea el personatge. I m'imagino que és triat com a mascota dels Jocs Olímpics de Barcelona, perquè no podem deixar parlar de Kobe, no? Que tot i que Mariscal el viu en Catalunya, si no estic enganyat, no deixa de ser valencià i és un producte valencià.
0: Sí, totalment. És un producte valencià, a més, perquè el que fem en eixe capítol, que per cert, bueno, ho he escrit jo, però és l'últim d'este segon volum d'escenes del disseny valenciano, és atrevir-nos a fer una cosa que jo crec que també parla un poc d'este esperit de fer també nosaltres una cosa creativa i diferent amb estos llibres. Nosaltres hem fet una cobiografia, es titula així.
1: Sí, perquè és com si Kobe haguera escrit les seues memòries, no?
0: Correcte, correcte. I el més interessant d'això és barrejar les dues famílies. La família de carn i ossos, que és la família Mariscal, i la família dels fills de Mariscal com a gràfics. I això sí que arriba fins a València amb el fet de Los Garriris, no? Que és el seu primer còmic, que ells, el que viuen i el que els passa, està a Eivissa, sobretot, a l'illa on, diguem que creativament va esclatar Mariscal, però tot això està completament i tot el temps barrejat pels tres valencians, no? I per la vida de Mariscal. De fet, eixa autobiografia de Kobe comença parlant doncs, del Col·legi del Pilar, de la Riuà del 57, perquè tot això per a Mariscal va ser com molt impactant, no? Visualment. I per a comprendre eixa mascota, que és Kobe, que encara a hores d'ara, i tot i que no existís, diguem, un estudi super rigorós...
1: És totalment atemporal, Eugeni. Sí,
0: és que segons totes les dades, sí. No hi ha hagut una altra mascota esportiva que tingui un impacte com té Kobe. I a aquest episodi podem retornar a que, no sé si us recordeu, però va tindre una sèrie d'animació i va tindre un munt d'aplicacions que a hores d'ara encara s'estan venent productes originals de 1990.
1: Clar, és que estic pensant, també vos ho dic als dos, i mira, estos dies en el tema del Mundial es complixen 60 anys, si no m'enganye, de la creació de les mascotes del Mundial. A veure quina de totes més coenta, més...
2: Naranjito.
1: Sí, el Naranjito Buigam o Buigam era una cosa coenta. I molts dels que han aparegut també, no? En els Jocs Olímpics, igual. Però sí que és cert que, en quant al concepte gràfic de disseny, Kobe va ser una cosa absolutament diferent a nivell planetari.
2: Sí, n'hi ha totes les marques... Sí.
1: I no s'ha tornat mascotes, a repetir.
2: No? Tenen el tema dels actings i tal, però és que Kobe tenia tantes aplicacions que cada patrocinador tenia la seva pròpia aplicació de Kobe fent ús del producte que patrocinaven o d'alguna activitat vinculada amb altres marques. Que n'hi havia de tot, un fum d'aplicacions bestial.
1: Bueno, la veritat és que és interessantíssim com això transcendís, no?, al pas de les generacions, i si no fora perquè moltes d'aquestes coses queden diluïdes perquè, torno a repetir, generacionalment no les han conegut... Tu podies plantar-li un Kobe perfectament a un xaval o una xavala de 14 anys i dir-li que és, jo que sé, la mascota del seu institut, sí, per a enguany, i s'ho creuria perfectament i li pareixeria d'allò més modern, a que sí?
0: Sí, tot i que en el seu moment, evidentment, i com era és interessant anar a l'hemeroteca i revisar, no es va entendre gens. Al cap i a la fi era un gos, però
1: esclafat.
0: Un gos que tenia que esclafat, que estava nuet i que damunt tenia això, no? Pell, com, era de carn, no? I això era molt interessant. El que va arribar Mariscal és a la idea de que necessitava doncs un gens en blanc que fora totalment genuí, que fora i que servira per a totes aquestes aplicacions. De fet, revisant això de la hemeroteca, però posterior, també s'ha de tenir en compte que, diguem que, aquesta idea de fer una mascota abstracta, arran de Kobe, tot el món tracta de fer una mascota abstracta, però sense cap sentit. I això és molt interessant, no? Com ell va aconseguir, amb un ninot que era totalment una cosa que no podíem comprendre, això, un gos xafat, en color carn, no tenia sentit. I una altra cosa molt interessant de Kobe, dos coses molt interessants. Primer, tenia panxeta, això va ser una cosa que Mariscal va tindre molt en compte al principi, com que d'alguna manera humanitzar-lo, i l'altra, ell sempre tenia molt present que Kobe podia estar trist, que era una mascota que podia passar-ho malament, que podia tindre...
1: Sí, que tots tenim dies roïns i dies bons.
0: Correcte. I ho dic perquè això és interessant, perquè també semblen que les mascotes sempre estan somrient, sempre han de ser, no?, com d'alguna manera, amb un prisma únic, feliç, etcètera, etcètera, i el que va fer internacional a Kobe va ser precisament humanitzar la mascota.
1: Xavi, Eugeni, com les nines, que no sempre tenen que estar contentes, i de nines també se sap així molt, sobretot en O'Neill.
2: Les muñecas de famosas se dirigen al portal, que també, sí, pues, empresa valenciana, sí. Este es un de estos, este no es el autor Eugenio, pero la verdad es que era molt important tindre esa representació també de la indústria de la nina i de la joguina valenciana.
1: Eugenio. Quan la nina passa a no donar por. És de veres, de les nines estes que a les xiquetes de l'època no, però a nosaltres ens aterroritzen. Les nines ja contemporànies de goma, de plàstic, de làtex, de com vulguem dir-li al material que es fabricaven, ja no donaven por i han transcendit també al pas dels temps. De fet, algunes d'elles són un dia objectes molt cotitzats.
0: Sí, totalment, són objectes de col·leccionista. I el més interessant de les nines, d'aquesta història que escriu al segon volum Lídia Caro, que, bueno, amb molt d'humor hem titulat Història famosa de les fàbriques agrupades de muñecas de O'Neill, perquè famosa és això, no?, el acrònim de tot això. El més interessant és que és una història que no sé si tots tenim present, però que té 150 anys, un poc més de 150 anys d'història. I ha dit al començament una cosa, Xavi, molt interessant, i és que moltes de les històries d'aquestes escenes del disseny valenciano, moltes són històries d'empreses familiars. Esta també.
1: Claro. I
0: aquestes empreses familiars tenen reptes i al llarg del temps, doncs, de vegades saben reconstruir-se i unes altres no. En el cas de les muñeques de Famosa, que ara ja són més bé, bueno, ja sabeu que tota la indústria del joguet des de fa 10, 15, 20 anys està mirant als adults, no? Que, sí, és, que són el principal vector de venda.
1: Per
0: perquè
1: cert, Famosa...
0: Nosaltres...
1: Família adoptiva dels clics de Famòbil en el seu moment, que després passarien a ser Playmobil, clar. Sí, sí,
0: però correcte, de fet, Famòbil té una part important, de fet, a la història que pot llegir l'audiència en este llibre, i és molt interessant. Però això és que és l'evolució dels objectes és interessant, i també l'evolució de les famílies. És molt interessant, no? Això que de vegades la segona, la tercera, la quarta generació sembla que està escrit, sempre es diu que la segona l'alça i la tercera esclata i d'entre la tercera i la quarta han de morir, no? Però no és exactament així, cadascuna té el seu recorregut. En el cas de Famosa, ja dic, 150 anys, i imagineu, des de finals del segle XIX fins ara, o sobretot fins a començaments del segle XXI, imagineu que els mètodes de producció i les inspiracions i sobretot els materials han canviat molt, no? I tot i així, què queda darrere de tot això? Doncs la creativitat valenciana i les ganes d'internacionalitzar i bueno, alguns valors que són interessants.
1: Estan passant una sèrie de coses pel cap, que a més estava dient-li a Xavi, tens que dur-me el primer d'estos dos exemplars, perquè a veure si li donem un poc de forma de ràdio de so, que estaria xulíssim. Mm-hmm. Però ja vos ho contaré, ara ja m'ho calle, vale. Que encara tinc una hora i pico de programa per davant per poder pensar les coses. Eugeni, moltes gràcies, un plaer.
0: Gràcies a vosaltres, gràcies a vosaltres.
1: Ens tornem a trobar, Xavi, a tu també el tornem a trobar gràcies. Un altre dia. Gràcies per vindre, com sempre. Cuideu.
0: Una abraçada. Adéu. Adéu.

0: De dilluns a divendres en A.Punt Ràdio anem amunt i avall.
1: Una altra pequeña cosa, però molt gran, és Marina Perelló, que ara és qui s'incorpora al programa a les 12:35. Però crec que té que veure precisament en nissagues, però nissagues...
2: Que no s'acaben mai.
1: Televisives, cinematogràfiques...
2: Nissagues infinites, podríem dir.
1: No tots són nissagues familiars.
2: No, efectivament, perquè este divendres, ho comentàvem la setmana passada, arriba al cinema una nova entrega de Toy Story, que és la quinta entrega d'una història, la de Woody i Buzz Lightyear, que no deixa d'enamorar els seus seguidors. S'estrena només unes setmanes després que arribarà a les pantalles una nova estrena de Star Wars, bueno, en concret de Mandalorian, i que és la que fa 13, i que arriba a cinemes després que s'estrenarà la primera fa ara 50 anys.
1: És molt curiós veure Toy Story, la primera de Toy Story,
2: sí,
1: i veure l'última, la quarta, en este cas, com estèticament i infogràficament ha evolucionat, claro, totalment. En el rec també passa això.
2: També passa, sí. I en les de Star Wars també, per descomptat, que els efectes especials és una cosa.
1: Sí.
2: I això, Sergi, a mi m'ha fet... Jo sóc una persona de la reflexió, i això m'ha fet pensar quines són les grans sagues del cine. Hi ha un límit de pel·lícules a partir del qual ja la cosa tu t'avorrixes i deixa de triomfar? Per què no?
1: Per cansinerio, no?
2: Per què no ens cansem mai? O sí que ens cansem? En termes generals, crec que no és difícil afirmar que les franquícies es mantenen més actives que mai. Algunes porten sumant entregues des de 60, altres han construït el seu univers sobre més de 30 llargmetratges interconnectats i altres tornen a la pantalla després d'anys de silenci. Així que avui he decidit fer un xicotet repàs per alguns dels més sonats. Però, antes de començar, t'he preparat una trampa, Sergi, que és un concurs trivialitzat sobre pel·lícules llargues. Jo et proposo dos noms de pel·lícules, de sagues, i tu m'has de dir quina creus que és més llarga, quina té més entregues.
1: Val.
2: Vale?
1: I no mires,
2: que si no és trampa. Vale.
1: Sí.
2: Comencem pel principi. Qui té més entregues, Fast and Furious o Mission Impossible?
1: Jo de Fast and Furious, que no les veig, perquè em posen un poquet desnervis, crec que ha arribat a vore fins i tot 10. Pot ser que siga Fast and Furious?
2: Efectivament, és Fast and Furious que en té...
1: Però perquè aviso del 10, eh?
2: En té 11, veus? I Missió Impossible en té 8.
1: Ah, doncs...
2: Estan ahí, ahí,
1: el Tom Cruise, sí, es jubilarà fent.
2: Efectivament.
1: Missió Impossible.
2: Va, una altra rapideta.
1: Vinga.
2: Qui té més entregues? Indiana Jones o Jungla de Cristal?
1: Indiana Jones.
2: Empates.
1: Sí?
2: Empates.
1: Us dona la sensació de que n'hi ha més Indiana Jones.
2: Sí, jo també veré dir que Indiana Jones n'hi ha 10 o 12, però en realitat n'hi ha 5 i 5.
1: Vaja, veus?
2: És que
1: Jungla de Cristal és... bueno, és la que feia Bruce Willis, si no m'enganya, no?
2: Sí, efectivament, és la que feia Bruce Willis. Va, una altra. Tirant de clàssics. Qui té més entregues? Rocky o Terminator?
1: Terminator?
2: Rocky
1: té
2: 9 pel·lícules de Rocky.
1: Pues si és que jo no he vist ni la primera, com aquell que diu.
2: Jo no n'he vist cap.
1: Rocky no, que va. Bueno, Terminator vale. Sí que ho ha vist, perquè era... I per cert, la IA comença en Terminator, eh?
2: Que por. Uh-huh. Que por. Vale, acabem, l'última ja. Qui té més entregues, Superman o Halloween?
1: Uah... ostres, que difícil m'ho has posat,
2: esta.
1: Bueno, va, però me la jugaré igual. Superman.
2: No!
1: Halloween. Però Halloween en context o en la pel·li?
2: En la pel·li. 13 entregues n'hi han de la saga Halloween.
1: Mariajo s'ha quedat també, mai millor dit, muerta, que sí.
2: 13 entregues, Mariajo. Està tot.

0: fatal.
1: Pues veges tu que no n'hauré vist quasi una, n'hauré vist, o quarta i meitat, no n'he vist jo moltes.
0: Bueno,
1: de Superman, sí.
0: Està sonant esta música dels anys 30, perquè tot i que és complicat fixar un moment determinat amb el temps en què va prendre forma la primera saga cinematogràfica de la història,
1: sí
0: que podem considerar que el primer format d'històries continuades va néixer amb els serials cinematogràfics, que van ser l'origen de la narrativa dels episodis. Eren pel·lícules de misteri i acció que es projectaven setmanalment, com per exemple The Perils of Pauline o el famós personatge Tarzan. Tot i això, el primer esforç formal per contar un arc narratiu així dividit en parts va ser la trilogia soviètica de Ivan el Terrible.
1: Ja veus
0: Atenció.
1: Tu.
0: Seguida, poc després, pels clàssics de mostres d'Universal, com les entregues de Frankenstein i La nòvia de Frankenstein.
1: Bueno, a mencionar la nova versió de La nòvia de Frankenstein, que hauríeu de veure tots.
0: No l'han vist.
1: Pues nova, nova, nova d'ara. O sigui, té unes setmanetes, només.
0: Mira, pues, a apuntar també a aquesta llista llarga.
1: Christian Bale és Frankenstein. Ja no vos dic res més.
0: Frankenstein, molt bé. Bé, bé, ahí ho deixo.
1: Això a mi que fan a trossos.
0: Sí. I des d'aleshores i fins ara, el nombre no ha deixat de multiplicar-se. No podem evitar situar en el primer lloc de longevitat hiperprolífica també a James Bond.
1: Este serà el que més, no?
0: Efectivament.
1: De tots.
0: És oficialment la saga cinematogràfica contínua i més longeva de la història del cinema. Va començar en 1962 amb l'adaptació de les novel·les d'Ian Fleming i acumula més de 6 dècades d'història, un rècord Guinness i 26 pel·lícules oficials. I encara avui es manté actiu.
1: Tot i que feia anys es van acabar les històries d'Ian Fleming,
0: sí,
1: ja són guions creats.
0: Ja són guions creats. I és que és veritat que ells fan una trampeta, que és la d'anar canviant de protagonista segons els requeriments de l'agent 007, perquè clar, si no el pobre Sean Connery
1: en ja en no vez
0: d'agent 007 clar. Seria, no ho sé. Tot i això, és veritat que els propietaris d'esta marca s'han negat a explotar-la amb derivats, prequeles i universos compartits i es centren només a fer pel·lícules dels agents 007.
2: Mr.
3: Bond. James Bond.
1: Pues mira, em pareix bé això.
0: A mi també.
1: És una forma de no prostituir.
0: És que si no, vas avant i arrere i ara crea un univers de la nòvia de, jo què sé...
1: Perdona, és que això m'ha passat en el tema de Spider-Man, que en l'últim ixen tots els Spider-Mans, els Batmans, tots els que han hagut i per haver, que jo sabia on estava, ni m'aclaria.
0: No, és que de moment que no sé quina pel·lícula estàs mirant.
1: No sabia que estava veient, des de veres.
0: Ben pront es van sumar també al carro de les sagues infinites El planeta de los simios. En només 5 anys es van publicar 5 pel·lícules. El planeta de los simios, Regreso al planeta de los simios, Huida del planeta de los simios, La rebel·lió del planeta de los simios i La conquista del planeta de los simios.
1: Quedava clar que tot anava dels simios.
0: En 5 anys ja ho havien fet. En El planeta de los simios ja ho havien fet tot. Amb el canvi de segle i vora 3 dècades després de l'estrena, tornava a les pantalles amb una reinterpretació de Tim Burton, després El amanecer del planeta de los simios, després La guerra del planeta de los simios i l'última, El reino del planeta de los simios.
4: Les presento al chimpancé 9. Le administramos un tratamiento génico que permite al cerebro crear sus propias células.
1: I dona un mal rotllo.
0: I què queda en este planeta de los simios del primer planeta de los simios? Bueno, pues ya, això ja cada uno lo que vulga pensar. Nombroses són també, per exemple, les entregues de Star Trek, que va fer el bot a la pantalla l'any 1979 i de la qual des d'aleshores hem vist fins a 14 pel·lícules distintes. L'última de l'any passat, un spin-off centrat en la intrigant figura de l'exemperadora Philippa Georgiou. No he sigut jo mai de Star Trek, te ho dic.
1: Jo sí, però no m'acabe de situar del tot, perquè és que...
0: Clar, és que en 14 entregues com vas a situar-te?
1: Tota la vida, jo recordo de xicotet, perquè clar, realment el Spock... Hi han hagut molt pocs Spocks, crec que 2 o 3 com a molt, eh? Sí, sí, Nimoy crec que va ser el primer i després hi ha un parell com a molt. O sigui, tota la vida fent el mateix personatge.
0: Què trobes?
1: Sí,
0: perquè després la gent diga que està encasillat. Això sí que és estar encasillat.
1: Sí, que és de veres.
0: Però no només els gèneres d'aventura i les distopies han sabut pujar al vaixell de les sagues infinites. La terrorífica primera entrega de La profecia veia la llum en 1976 i 33 anys després continuava viva amb l'estrena d'una nova entrega, La primera profecia.
1: Mira, Marina, jo aquestes coses que van al revés... L'exorcista, per exemple.
0: Per exemple.
1: L'exorcista, que tal, i la xiqueta, tira totes les coses, tot el rotllo. Després, la segona part, després la tercera part, i quan ja dius, està la cosa més o menys organitzada, tis la prequela de com va començar tot. Dius, jo això no ho havies pogut posar meu antes.
0: A mi això és això que em passa en Expediente Warren. Tu estàs mirant Expediente Warren, i de repent la filla és major, i de repent la filla és menuda.

0: I arriba un moment que dius, però quin any? Quin any és
1: aquesta pel·lícula? No t'aclarixes. No esperes a que isquen, ara va dir en vídeo, esperes a que isquen en plataforma, que es nota l'antic que soc, per dir, bueno, ja me les veuré jo ordenades.
0: Sí, perquè m'esteu marejant. Doncs sí. Pues mira, en la primera profecia, la novena entrega, que era la primera, 33 anys després. Però et diria, Sergi, que la clau de tot plegat no és tant la quantitat, ni tan sols la qualitat, sinó l'èxit que continuen tenint totes aquestes entregues entre el públic, més encara de forma recent. A excepció de 2020, la majoria de les 10 pel·lícules més vistes al cinema espanyol des de 2010 són part d'alguna saga. Un exemple, en 2011, 8 de les 10 pel·lícules amb major recaptació eren seqüeles. Per exemple, Harry Potter, Crepúsculo, Resacón 2, Pirates del Caribe, que era la 4, El origen del planeta de los simios. O sea, totes eren ja d'una pel·lícula que ja s'havia
1: creat. Residuals.
0: Efectivament. O sense anar més lluny, en 2024 les més vistes foren Dune, la segona part, Godzilla i King Kong, que per cert, Godzilla acumula més de 35 entregues.
1: Anava a dir-te si és que Godzilla és que universal, no, però i etern, a
0: més. Eterna. Kung Fu Panda 4, Del revés 2, El planeta de los simios i Cazafantasmas.
1: I encara te n'ha quedat una que jo com no veig el guió no ho sé, però... Les dels dinosaures, Jurassic Park...
0: Jurassic, que tampoc s'acaben mai.
1: Estos també van una darrere d'una altra.
0: I ja no saps tampoc què és avant i què és darrere. Exacte. Estàs avant i darrere que no ho saps mai. A més, s'ha despertat...
1: Si va ser el primer logo, el dinosaure.
0: No, no, i arriba un moment que dius, ara ja no sé si han extingit o estan per extingir-se. S'ha despertat una tendència recent, que igual també t'has donat compte, que és donar molts anys després de l'estrena una nova estrena de pel·lícules antigues. Per exemple, una que t'agrada tu molt, Beetlejuice, Beetlejuice, sí, sí. De Tim Burton, es va rellançar 36 anys després del Beetlejuice original. O, per exemple, ha ocorregut també amb Gladiator 2, una caríssima continuació que col·loca com a protagonista el nebot de Máximo Meridio i que arriba molts anys després d'aquella primera Gladiator.
1: Vinga, que es va desinflar després el tema i la gent es va quedar un poquet despagaeta, eh?
0: Clar, és que...
1: Però la pel·li és espectacular.
0: No, o sigui,
1: una altra cosa és el context, i tot el que... però la pel·li és espectacularíssima.
0: Però millor que la 1? La 1?
1: És que la tecnologia és diferent.
0: És distinta, clar. És que juguen
1: i em fa creure una miqueta les coses, clar. Mm. És així. En Beetlejuice passa el mateix, eh? Mm-hmm. Però la primera mola, més.
0: Tu eres molt de la primera.
1: Jo soc molt de la primera perquè és que és la idea original, la primera. No em va desmereixer la segon, però la primera és la primera, sí.
0: Tot i que aquestes sagues no sempre triomfen, per exemple, parlàvem de l'Exorcista i la versió spin-off de l'Exorcista de 2023 va ser un gran fracàs en taquilla perquè no se la va veure ningú. I crida l'atenció que a dia d'avui Hollywood, atenció Sergi, manté vora 15 sagues en actiu amb 10 més pel·lícules. I a este fenomen de franquiciar-ho tot fins a l'extrem s'han afegit també recentment la resta de països, per exemple, Espanya, on s'han fet fins a 4 entregues de Tadeo Jones, 5 de Padre No hay más que uno, que tampoc s'acaben mai, oh. O 6 de Torrente.
2: España se ha ido a la mierda. El mundo entero se ha echado a perder.
1: Bueno, ahir fent zapping en la tele,
0: sí.
1: Estaven, no sé, en un de 100.000 canals que tenim, fent una de Torrente, la d'Operació en Marbella,
0: sí.
1: I n'hi ha coses que avui en dia... Que vols...
0: Impensables, eh?
1: Impensables.
0: Serien
1: impensables.
0: I així n'hi ha tot, mira, que Torrente ha tornat a ser un èxit, les de Padre No hay más que uno tornen a ser un èxit cada volta que se n'estrena una,
1: sí,
0: de Nabo,
1: sí, sí,
0: o sigui,
1: sí, sí.
0: Que... Així les coses, Sergi, és cert que el món del cine està canviant i que ja fa dècades que les grans franquícies del cine, amb més o menys recaptació en taquilla, no deixen de funcionar. Però, si tot el que vegem ara són parts de sagues que ja estan original, que
1: falta
0: no són
1: de,
0: original...
1: Falta d'imaginació,
0: Què veurem d'ací 20 anys? En què estarem? En James Bond part 83?
1: James Bond, jo no dude que continue funcionant. La que dèiem abans dels dinosaures tampoc. Les dels superherois, per damunt
0: Marvel
1: de tot.
0: Marvel no pararà mai.
1: I les altres, no ho sé, aniran en el devenir de la vida, com per exemple lo del Padre No hay más que uno, pues igual és una altra cosa.
0: Efectivament.
1: Però n'hi ha molt poca creativitat, i l'altre dia ho comentàvem, pel que fa als guions cinematogràfics. Poca creativitat és un pensar. Igual lo que n'hi ha són poques ganes d'arriscar en coses noves, perquè saben que això és cavalló ganador.
0: Efectivament.
1: Pot ser.
0: I és que part de la resposta que dona la indústria ara passa per la televisió i, per exemple, per convertir en llargmetratges cinematogràfics apostes que van néixer amb un altre format. Per exemple, Downton Abbey va ser un èxit a la televisió i després ha sigut un èxit al cinema quan ho han transformat en una pel·lícula llarga. No ho sé. El que està clar és que totes aquestes entregues de clàssics coneguts asseguren unes recaptacions d'eixida amb què no compten les novetats originals i són més còmodes per a les companyies, però també, i així obric un debat, no sé tu com ho veus, Sergi, per als assistents, que ja sabem què trobarem a la pantalla quan anem al cine.
1: Ara quan facin la segona part del Titanic, que és en la...

0: perquè Rose és casa i totes aquestes coses.
1: I té un fill i li posa el Jack.
0: Exacte. I ahir igual mos sorprenem i apareix una nova nissaga de pel·lícules i de seqüeles. Pot ser?
1: No ho sé, ahir ho deixem.
0: Tirar del fil. Realment, si ho penses bé, moltes sèries d'estes que s'han fet eternes i llargues no deixen de ser, a lo millor, una pel·lícula i d'aquesta pel·lícula ha nascut tota una sèrie.
1: Tota una sèrie.
0: I un univers, mai millor dit.
1: Però bueno, jo, a mi és que m'avorreix molt.
0: Ja, jo ja saps que no sou de coses llargues.
1: M'agrada molt, per exemple, una saga com Harry Potter, que la història va contant-se en les pel·lícules, però les sagues, que ja s'ha acabat la història i fan una altra saga de com eres de menut i una altra saga de quan eres vuelo.
0: Ja has vist el tràiler del nou Harry Potter?
1: Ja l'he vist.
0: A que no, eh? No, perquè no és el mateix.

0: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Horta, 102.2.
1: De tu a tu.
2: Pot el màrqueting ajudar-nos a entendre com evolucionen les empreses i el consum? Parlem amb marques valencianes que entenen el present i es preparen per al futur. Perquè darrere de cada canvi hi ha una estratègia que marca el camí. El valor del màrqueting mediterrani. En Apple Podcast i les principals plataformes d'àudio.
3: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
4: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A Punt Ràdio.
5: Som la veu de tots. Som A Punt.

0: Si voleu, un dia també parlem de la quantitat de versions que s'han fet de cadascuna de les cançons, com per exemple esta del lleó que dorm per la nit en la selva i que va revifar gràcies a la moda del rei lleó. Bé, però de totes formes no anem a parlar d'això. Com bé sabeu, Terra Natura Benidorm és un d'aixòs parcs que tenim a la nostra comunitat autònoma on es poden trobar diferents espècies d'animals provenents de tots els racons del món. Ara estava recordant que la inauguració la vam fer nosaltres fent un programa de ràdio fa molts anys allí. Bueno, avui, entre altres coses, David González, volem posar l'atenció en un dels últims que ha aterrat en Terra Natura, veritat?
1: Què tal, Sergi? Sí, volem fixar-nos en el nou, l'últim habitant que ha arribat a eixe parc de Terra Natura, que té una característica que sembla pràcticament de pel·lícula de ciència-ficció.
0: Ah, perquè... sí?
1: Sí, sí, ens informaven des del parc que arribava una au que és molt particular, que es diu Claus, i que és una espècie de càrabo lapón, una de les aus nocturnes més grans de tot el món. Però el més sorprenent no és la seua mida, és el gran superpoder que té en les seves orelles, perquè és capaç de localitzar preses amagades sota la neu o la vegetació, pràcticament només escoltant-les. Perquè te facis una idea, és un organisme que pot arribar a eixes preses d'eixa manera. Per a conèixer millor aquesta espècie, ens acompanya Enrique Sánchez. Ell és responsable d'Animals de Terra Natura.
0: Enrique, què tal? Bona vesprada a aquestes hores.
2: Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Oye, por las características, entre otras cosas, del afinado oído, podía ser un ave de rescate perfectamente, ¿no?
2: Pues tú lo has dicho, efectivamente, porque, como bien estabais diciendo, es un animal que es capaz de detectar a sus presas debajo del suelo, gracias a este sentido hiperdesarrollado que casi de película de Marvel se trata.
0: Pero si tenemos que hacernos una idea visualmente, ¿qué es exactamente o cómo es un cárabo lapón?
2: Bueno, un cárabo lapón es una ave rapaz nocturna. Es como un búho, lo que pasa es que el tamaño de cárabo, bueno, la verdad es que es un poco engañoso, porque por un lado un cárabo es una rapaz de un tamaño medio, casi más parecida, para que nos hagamos una idea, a una lechuza, pero precisamente el cárabo lapón es una de las más grandes que hay, con lo cual pues estamos hablando de un pájaro que tiene una envergadura alar de extremo a extremo de las alas, pues de casi entre 60 y 80 centímetros, con lo cual es un pedazo de animal.
1: Enrique, ha llegado hace poco al parque y ¿cómo ha sido esa adaptación? Porque claro, hablamos de un animal nuevo que tiene unas características muy particulares y que además viene de un clima muy particular también.

0: uno después de ese consejo debería de ponerse la Generalitat Valenciana a hablar y negociar.
1: Bé, de la dana de la investigació política de la gestió de la Riuada, dos noms propis. Primer, el de José María Ángel, excomissionat del govern espanyol per a la reconstrucció, citat en la comissió de la dana del Senat pel grup mixt i el grup parlamentari socialista. Ángel ha explicat que poc podria dir de la gestió de la dana perquè ell va ser nomenat comissionat per a la reconstrucció dos mesos després de la Riuada, però ha contraposat la gestió del Consell de Mazón amb el que va fer el Consell de Puig amb la dana del Baix Segura l'any 2019, quan ell era responsable de les emergències de la Generalitat.
2: Y lo que hicimos fue un diagnóstico de anticipar dónde entendíamos que iba a llover, dónde podían caer las precipitaciones más grandes. Estábamos hablando, estaremos luego hablando del post-emergencia, de cantidades que pasaron de los 500 litros metro cuadrado. Anticipación, por lo tanto, el presidente Puig convocó un CECOPI el día anterior.
3: I el segon nom propi és el de l'alcaldessa de València, Maria José Català, que compareix en la Comissió d'Investigació del Congrés. Aquell dia, el 24 d'octubre del 2024, a València van morir ofegades 16 persones. Català ha afirmat que l'expresident Mazón ja ha assumit la seva responsabilitat amb la dimissió.
4: El expresident Carlos Mazón ha assumit les seues responsabilitats polítiques. De fet, és l'únic que ha assumit responsabilitats polítiques en este lamentable fenomen que va ocórrer a la nostra terra. I, per tant, crec que totes les seues responsabilitats, pues, evidentment, i el que va fer bé o mal o molt mal, ja ho va assumir en la seva responsabilitat política. Jo considero que n'hi ha persones que també haurien d'assumir responsabilitats polítiques, però això és cosa de vostès.
1: La Policia Nacional ha arrestat dos joves per presumptament robar amb violència dones d'edat avançada. Jordi Fuentes, redacció a Castelló de la Plana.
5: Els detinguts són dos joves de 19 i 20 anys. Els acusa de 9 robatoris amb violència a 12 dones de la tercera edat triades precisament per la vulnerabilitat física. La Policia Nacional creu que els van robar collars d'or mitjançant el mètode de l'estiró des d'un patinet elèctric en marxa. Ho feien amb tanta força que les dones acabaven caient a terra o fins i tot sent arrossegades, la qual cosa els va causar fractures greus. Els arrestats tenien antecedents policials i el jutjat n'ha decretat l'ingrés a la presó. Les joies, per cert, s'han pogut recuperar.
1: I en els esports, la selecció espanyola inicia avui el camí en el Mundial de Futbol contra la selecció de Cap Verd, Gonzalo López.
6: Arriba l'hora de la veritat per a una de les favorites al títol. L'actual campiona d'Europa debuta en el Mundial encadenant fins a 31 partits oficials sense conèixer la derrota i amb tots els jugadors de la concentració disponibles. Estes seran les paraules de Luis de la Fuente en la prèvia quant al rol de favorit de la selecció.
7: Ganar cualquier partido es muy difícil y ganar un campeonato del mundo, pues imaginaros lo que puede significar y lo difícil que es. Entonces, desde la humildad, desde la prudencia, desde el día a día, desde Cabo Verde es el partido más importante del Mundial, al final puede haber muchos candidatos y solo gana uno, exactamente igual de favoritos, y a veces incluso alguien que es menos favorito puede ganar.
6: Caldrà veure si el fitxatge de Marc Cucurella pel Real Madrid li afecta en el terreny de xoc, el lateral assignat per a un total de 6 temporades. Avui serà un dia destacat amb els duels de Bèlgica contra Egipte i l'Iran enfront Nova Zelanda. A més, en l'altra banda del grup, l'Aràbia Saudita jugarà contra Uruguai a les 12 de la nit.
1: Bé, és tot. Més informació a les 3, en les notícies del migdia. Ara continua amunt i avall.
8: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alt Vinalopó, 95.0.
9: De tu a tu.
10: Piensa un momento en tu futuro. ¿Cómo te gustaría que fuera?
11: Un futuro de arte, de ingeniería, de ciencias de la salud, de derecho, de ciencias, de deporte, de nuevas tecnologías.
10: Fórmate en la universidad con mayor empleabilidad de la Comunidad Valenciana.
11: Elige la Miguel Hernández, la universidad pública donde debes estar.
10: Preinscríbete en umh.es.
12: Agromètodos celebra 40 anys d'història, una història de persones amb passió per la recerca i el desenvolupament de productes naturals que promouen la sanitat dels cultius. 4 dècades de solucions innovadores apostant per una agricultura més tècnica i compatible amb el medi ambient. Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius.
13: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
14: Esports a punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana.

actualitat, històries i tertúlia amb els que més en saben. Afortunada, afortunada i sóc. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat.

0: Bueno, tenim relleu tècnic ara en el que s'incorpora Sofía Álvarez. Mariajo porta ja totes les hores en companyia d'un servidor i també n'hi ha que airejar-se una miqueta i pegar un vol per ahí. Sofi, què tal, bé? Bueno, a aquestes hores, dins del nostre magazín de 6 hores de durada, produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i sempre en esta casa, a Punt Ràdio, per què no parlar i referir-nos a avui dilluns, però no un dilluns qualsevol, almenys parlant en matèria futbolística, perquè avui debuta Espanya en el Mundial de Futbol 2026. És a dir, que tots els que estaven esperant de manera ansiosa, es pot dir que l'espera ja l'han acabat. No sé si podem parlar de nervis a flor de pell i d'un país sencer que, per a bé d'alguns, es paralitzarà per a empentar a la roja en el seu, o en la seva estrena front a Cabo Verde, si no m'enganye, no?
1: Cabo Verde.
0: Bueno, a partir d'este moment, jo voldria saludant d'una banda a Dani Hermosilla. Dani, què tal? Bon dia.
2: Bon dia. Bona vesprada ja.
0: No? Bona vesprada ja. Sí. Sempre tinc ixa cosa ahí de que...
2: A partir de les 12, bona vesprada.
0: Sempre ho ha dit, no? Però clar, la gent, els convidats sempre diuen... Li dius bona vesprada i la gent, bon dia, i tu...
2: Home, perquè encara no has dinat, no? Diuen, quan dines és quan tens bona vesprada ja.
0: Sí, i després estan els que... el tema del bon dia o bona nit va com les gallines, lligat a si s'ha fet de nit o no s'ha fet de nit.
2: També és de veres.
0: Bueno, la qüestió és que n'hi ha que parlar de prèvia, n'hi ha que parlar d'anàlisi tècnic, d'alineacions d'última hora, d'ambient únic que només es viu, com és lògic, en les grans cites mundialistes. Així que anem a posar-nos còmodes, anem a saludar a Luis Urrutia. Luis, què tal? Bona vesprada.
3: Hola, Sergi, què tal? Bon dia.
0: Jo no sé esta estrena com serà. Sabeu que de futbol el que menys sap sóc jo, però com a bon patriota, pues, també tinc que estar pendent d'aixes coses, és lògic i és humà.
3: No, qui menys sap és Dani.
2: Qui menys, ha dit, no?
0: Ella ha dit
2: bon dia, perquè jo crec que s'acaba d'alçar, eh? Jo crec que Luis s'acaba d'alçar, eh?
3: Sí. No, ja tenim el cap de setmana que m'he preparat tot el matí, així que no, ja fa temps que anem rodant, ja.
0: Mare meu, així tu també li tires. Estem així en el bucle ixe.
2: És com Urichi.
0: Sí. Bueno, com ha quedat al final el tema?
2: No, res, això està. Manolo i jo pendent d'anar-nos un dia.
0: Luis, és que resulta que tenen un dinar pendent, que se van jugar així els dos galls del galliner, però sí. Encara no s'ha aclarit quin dia, i bueno, i lo millor de tot és que jo dic dos galls, no són dos pavos, de molt de cuidado, perquè se van jugar entre ells només, la resta de la taula que estava plena, sí. No entrem, saps, en el joc.
2: Bueno, en fi.
3: El tema sí és qui paga, clar.
2: Era jo, pagué jo perquè jo la vaig perdre, clar, perquè, bueno, en definitiva, que això se queda.
0: Era una cosa molt random,
2: sí,
0: allò.
2: Molt random. Jo vaig dir allò de que, bueno, no té per què un equip que marcamos gol, tindre un davanter que marcamos gol con Burici, s'anava, era garantia de salvar-se, i així la taula dient que no, que el Mallorca s'anava a salvar. Guanyo jo, però en realitat l'aposta era que Murici no tornava a marcar després d'aquell dia, i va marcar, evidentment.
0: És que lo Montal va filar.
2: Home, va filar per a guanyar, claro. Jo vaig caure. No? En l'altre futbol. Sí. No?
0: Bueno, a més, des que té un cromo,
2: sí, també, és de la camiseta d'Espanya, sí.
0: Tu no l'has vist, sí. Luis?
3: No, no l'he vist.
2: Això
3: no.
2: Va ser tendència, no, això segurament serà
0: tendència.
2: El cromo
0: de Montal de la selecció, home, sí. Claro, és el que falta per totes les col·leccions.
2: Claro. Jo crec que jo he vist a més d'un ja en el cromo, que el cromo. Deu ser com una mena de, no sé, de...
0: Sí, una cosa és com la de la intel·ligència artificial.
2: Esa. Sí, entonces tu poses la teua foto d'ici.
3: Ara ja t'ho fa tot, sí.
0: Ja, és de veres.
3: Ara ja t'ho fa tot, ja li dius, bueno, fes-me un crom i t'ho fa, el que vulgui, no? Posa'm de taxista i te fa la foto i el taxi.
0: Home, ahir li vam dir que mos fera un tetramorfo de com seríem... Els tetramorfos són els animals estos, com les, ja que estem parlant de les torres de la Sagrada Família, de Gaudí i tal, on estan els evangelistes i un animal tetramorfo que representa la figura. Hasta això. I com volies, de quina forma, de quin color, i vas dir, mare meu, a la IA. Jo pensava que era tonta, saps, en un principi.
2: Ha passat tot el cap de setmana. Estan totes les converses ara, no està el futbol, està la IA, no? El que pot fer la IA, el que li pots preguntar a la IA, tot és IA.
3: Per quan cert... he sentit lo de tetramorfo, he rebassat la llista de jugadors de Cabo Verde i jo dic, a veure si m'he perdut algú.
2: Home, bueno, està Logan Costa. Logan Costa jo és l'únic que conec. Sí. No,
0: això
2: vol dir
0: que en conteu els dos.
2: Vale. Logan Costa és el defensa del Villarreal, que està

0: lesionat tota la temporada i que no sabem, és una incògnita, no ha jugat en tota la temporada, és una incògnita saber el que és. Diuen, és una selecció molt defensiva, és una selecció que no te posarà les coses fàcils, però en realitat és el debut somiat per a l'equip de Luis de la Fuente, que com sabeu la IA ja l'ha proclamat com el candidat dels candidats a obtindre el títol de campió del món. Jo crec que Espanya és molt superior, anem a veure com arriben, perquè tenim molt poques dades, no sé què pensarà Luis, molt poques dades, perquè el primer amistós en no compta, el de Riazor contra Iraq, crec que va ser contra Iraq, el segon sí, ahir se s'agafen, pràcticament diuen que va repetir equip, Lamine Yamal està, Nico Williams està, però sembla que no van a ser de la partida, 60 minuts cada un, crec que...
1: Pues a veure, jefe, tu què penses?
2: Mira, lo primero es colocar a Cabo Verde en el mapa.
0: Sí, al costat de Senegal, sí.
2: Els mundials aprofiten per això,
0: sí,
2: no?
0: Sí, sí.
2: Cabo Verde, te penses que és un cabo.
1: Això és com quan està... Roldán se'n va anar a Laos i vam descobrir on estava Laos,
0: de
1: no?
0: De fet, Luis, un parèntesi, perquè jo ahir vaig estar mirant precisament això, allò que els periodistes són curiosos, on estava Cap Verde,
2: sí.
0: I la possibilitat de dir, vaig a veure què costa i com se va, i un viatge i què n'hi ha que veure. I me'l vaig papar sencer.
1: Sí.
0: O sigui, són sis illes, natura, història també, perquè és una de les illes que molta història, vull dir...
1: Relativament paradisíac, no?
0: Tot l'any se pot viatjar molt bé, és temporada seca, des del mes de, crec que era des del mes de maig, no, des de novembre fins al mes de maig, juny.
1: Sí.
0: No és un país tan barat com sembla per a fer turisme, vull dir, la veritat és que clima tropical, no? Un clima equatorial.
2: Doncs, sí, és la costa atlàntica d'Àfrica.
0: D'Àfrica.
2: Pegada, no, diríem... No està massa lluny de les Canàries.
1: Mm-hmm.
0: Bueno, una miqueta. És paral·lel a Senegal, sí.
2: Sí, sí.
0: Al
2: sí,
0: Dakar, al sí, Dakar. Que...
1: Vale. I una volta sabem on està...
2: Pues per ahí està
1: Cabo
2: Verde.
1: I una volta sabem on està Cabo Verde, Luis.
2: Són illes, clar. Així que ja sabem on està Cabo Verde, doncs ja podem... Ara, quantes llicències té? 3.500 llicències com a futbolista. Només té 3.500 futbolistes en tot el partit. Però si això és el que hi ha en Villarreal, això és el que hi ha en Burriana...
0: Sí, però són moltes seleccions no? En molts jugadors també assimilats que venen d'altres.
2: Sí,
0: per exemple, sí. N'hi ha una dada que jo llegia ahir i nosaltres ara la anem a fer en el programa. El 11 inicial, o no, una part dels 11 inicials, no sé si el 11 inicial complet del Marroc, eren jugadors marroquins, però que havien nascut tots ells en l'estranger. O sigui, se dona esta circumstància molt curiosa, no, Luis, en estos mundials de veure com uno va a jugar en Cabo Verde, no? Pues no sé, no tinc ni idea de com els han seleccionat, però ahí sí que hi ha una tasca importantíssima dels mateixos seleccionadors i de captació de jugadors, no?
2: Bueno, és el cas de Brahim Díaz, no? El jugador del Madrid, nascut en Màlaga i que és internacional pel Marroc.
0: Sí.
2: Per què? Perquè algun avant passat, pues, en fi, tenia ascendència i en fi, i així ho fa. Mira, ahir estàvem fent el partit entre el Japó i Holanda. I no hi havia cap jugador del Japó que jugara al Japó,
0: uh-huh.
2: Ni cap jugador dels Països Baixos que jugara als Països Baixos. Però sí que hi havia jugadors del Japó que jugaven a la Lliga Holandesa.
1: O sigui, que autòctonos no n'hi havia ningú, sí. En el seu propi...
2: Home, sí, no.
0: És que els assimilars ja comencen a ser també... Li passava al bàsquet, o li passa al bàsquet, no? Moltíssims nord-americans que estan per ahí en diferents seleccions i en el futbol això ha arribat per a quedar-se. Molts jugadors, per exemple, que estan en la Lliga Espanyola, és el cas d'Ebrahim, no va ser seleccionat per Luis de la Fuente, saben que tenen més facilitat de jugar en el país d'origen, diríem, d'alguna manera, o dels pares o d'un familiar, que en la pròpia selecció espanyola, que és caríssim jugar, no? I és el cas que contava Luis d'Ebrahim Díaz, del jugador del Real Madrid. I, per cert, impressionant, Luis, contarem més coses de Espanya, però impressionant la selecció del Marroc contra el Brasil. Jo, a mi és una de les seleccions que més m'ha sorprès.
2: He pogut veure tots els partits del Mundial i els jugats fins ara i per a mi ha sigut el millor partit. L'únic partit que de veres tenia pinta de ser partit de Mundial.
0: Sí.
2: De dos equips que jugaven bé, precaucions defensives, però quan tenien la pilota atacaven de debò. de ver es que va a ser un partido realmente mundial de los que estén viendo. Y Cabo Verde, pues hoy debuta en un mundial. Mai no había estado en un mundial. Yo no sé si colocarlo a la altura de Curazao, a la que ahí Alemania le iba a hacer set, pero yo creo que más o menos estará por ahí. Y que la gran favorita para guanyar el mundial, lo dirá la inteligencia, lo dirá todo el mundo. No hay dudas que es España.
0: Jo tinc el dubte de saber si s'imposta la tècnica espanyola o el físic francès, no? Que té una o te diria més, aniria a filar més prim, no? El mig del camp d'Espanya és superior al mig del camp de França, però, per exemple, en l'atac, França és demoledor amb jugadors impressionants en la punta de l'atac, té quatre futbolistes de primeríssim nivell, entre ells, lògicament, Mbappé, no? Però sí, jo dono per ahí. Tinc el dubte de saber com va funcionar a nivell de joc França.
2: Jo, del que he vist, encara no han debutat ni Portugal, clar, ni França, ni Anglaterra.
0: Ni Argentina.
1: Portugal, que és un dels favorits, no? Europees,
0: també.
2: Encara no han debutat. Espanya és la primera en fer-lo, perquè a Brasil, Dani, no la col·loquem entre els favorites, no?
0: Home, a veure, per jugador sí, però evidentment per joc no. Està clar que porten molts anys sense tindre un gran joc. I Alemanya, per exemple, tot i el 7-1, jo vaig veure la primera part. Mira, la segona no la vaig veure, però la primera part sí que la vaig veure. I, home, va tindre... Jo crec que va estar determinat un poc per ixe gol, sobretot el penal, no? El 3-1. Però no anava tan sobrada. Alemanya és un equip físic, és un equip que a pilota parada era importantíssim, duríssim, i crec que els tres primers gols venen tots bé per joc aeri.
2: Tots sí, a pilota parada. Sí,
0: tots a pilota parada. Cosa,
2: te vas emocionar en el gol de Curaçao o no?
0: Jo sí, jo moltíssim.
2: Sí,
0: vaig estar clar, a punt d'apostar-hi sí, tot. Sí.
1: Mira que vos va el rotllo.
0: No, que va, jo no. Però bueno, hi ha algú que sí, jo no. Jo no, però perquè no... Perquè no, no però, has d'estar
2: però
0: molt
2: sí
0: dins, del tema.
2: Sí.
0: Vore
2: advocat plorant en la banqueta.
0: Sí.
2: És una imatge que només es pot veure en un mundial de futbol. Tu sí. Penses un seleccionador
0: és que advocat,
2: té 70 i pico anys.
0: He llegit avui, Luis, jo no sé si has vist la història, que havia perdut, crec que sa mare, fa dos mesos,
2: sí.
0: Se va retirar sí. I els mateixos jugadors de Curaçao li van demanar a Dick Advocat, que és holandès, que agafarà la selecció en el mundial. Per això ell va dir que sí, perquè els jugadors volien que ell estiguera, i claro, empatar amb Alemanya, el que suposa per a un neerlandès, un holandès, empatar-li en la primera part i ser la gran sorpresa, perquè jo crec que ningú comptava en que Curaçao li poguera fer un gol als alemanys. Tindre una miqueta de sort, però
1: estava intentant fer memòria, que esteu parlant dels partits i tal, i este cap de setmana va coincidir, a més, en la final de la NBA, no?
0: Uf, és Knicks, sí.
1: D'ahir es donixia la gent esta de les clavegrams de Nova York, que em van explicar una cosa pareguda este cap de setmana. Sí, va haver un fenomen que van veure que hi ha gent dels clavegrams, van dir, això que és rotllo Futurama o què? I tenia que veure, sí, en la final de la NBA, una cosa molt marciana,
0: no,
1: molt loca.
0: I això no l'havia llegit.
1: Però ara se'ls han ajuntat també allí, ixa final de la NBA, del dissabte al diumenge va ser, no?
0: Sí, amb el partit de futbol de Brasil, precisament.
1: Pues veges tu, aquells estaven poc entretinguts el cap de setmana. Sí, és que estava pensant-ho i estava preguntant a qui m'ho va dir, dic, és que menut cap de setmana
0: sí,
1: han tingut estos també.
0: Sí, en Nova York, impressionant, d'aixe 4-1 dels Knicks. Crec que tres dècades després que tornen a ser campions de la Lliga. Però bueno, respecte al partit d'Espanya, hi ha molta expectació, perquè a veure si Espanya manté o inclús supera ixe nivell de joc. Luis de la Fuente ja dia tinc l'equip totalment decidit, avui va jugar segurament en Ferran i en Alès Baena, en l'espera de Nico i de Lamin, i la resta pues, se la sabem tots absolutament tots de memòria, perquè no va a canviar l'equip, a no ser que hi hagi alguna cosa en esta primera fase per tal de dosificar un poquet els esforços o alguna situació, però jo crec que Espanya és un equip fiable, amb una alineació fiable i amb un seleccionador fiable que va guanyar en el seu debut en un gran torneig de l'Eurocopa. Jo crec que ahí no hi ha dubtes, no?
1: Bueno, pues això és avui i, a més...
0: A les 6, eh? A les 6 de
1: l'altre.
2: A les 5 i mitja comencem.
1: Anava a dir-te, qui superga serà perquè li donarà la gana, veritat, Urrutia?
0: Home...
2: Clar, i a més tindrà una narració en València, que serà l'única que hi ha escat dels partits d'Espanya en este Mundial.
1: Exacte. Escolteu, han parlat del Mundial, però ja que vos tinc així, abuse de vosaltres, perquè este matí estava al·lucinant, bueno, al·lucine en el motiu principal, que va ser l'aniversari eixe dels 80 anys de... del senyor Naranja, el senyor Donald Trump, que entre altres coses no se va ocorrir més que organitzar un partit de boxa en la que després de 17 victòries, crec que en esta última

0: Iria Topuria li han deixat la cara, ho has vist, com la té?
1: Ho he vist, no ho he seguit molt.
0: Tu ho has vist, Luis?
1: Perquè no és una història que m'agrada en
2: aquest... Però això no és boxa, eh?
1: No,
2: jo
1: dic que a mi la boxa... Jo
2: tinc molt de respecte per la boxa i això no és boxa.
0: O sigui, que se'ls ha anat de les mans.
1: Bueno, jo he... Bueno, m'han comentat més que...
0: És que si no comenten vosaltres no puc comentar-ho en ningú, sabeu?
1: M'han comentat que fins i tot, bueno, que es va detindre, el germà va detindre...
0: Home, el germà va tindre que parar allò perquè ja començava a no veure per un ull i de veure que no parava, que estava ahí engatillat.
1: Però és que estan dient, anem a veure... Esperem que no, perquè una cosa és que t'agrada o no, però esperem que no tinga que perdre o no puga perdre ixe ull, que estaven comentant, jo no sé si com a rumor o com a algo, però que estaven comentant la possibilitat de... Però clar, és... Jo no entenc massa bé aquest esport respecte als que el segueixen, però jo no
0: l'entenc. Perquè, clar, la línia divisòria entre l'esport i l'encarnissament és molt fina, en aquest cas.
1: Sí, jo crec que la boxa té altres paràmetres, no? Paren, hi ha un àrbit... Ahí no, ahí té que... No ho sé, la veritat és que no sé com funciona, però realment... Sona molt estrany, no? La Casa Blanca, l'aniversari, en la mateixa Casa Blanca i una competició d'estos pegant-se. Vull dir, la veritat és que a mi me sona molt rara.
0: Pegant-se, veig en la cara de Topuria, és poc, Luis?
2: No, l'han posat la cara feta un cromo.
0: No el reconeixes?
2: No, tota sagnant, tota, qui no ho ha vist, que busque Google.
0: Sí, sí, que busque en internet, que està irreconeixible. I ho diem este matí, que és un tio guapo, no? Però...
2: Sí, està feta un desastre, jo no sé el que tardarà. I, en fi, pues són els esports de contacte, no? Jo, cal entendre i cal respectar també als que els agrada. I és de veres que aquestes reunions acollissen a moltíssima gent. I Iria Topuria, que ell es senta a la cantí,
0: sí.
2: És un lluitador que va a tot però que fins ara no havia perdut, no?
0: De set importava, sí, de set.
2: Sí. Però que això és com tot en la vida, no? Sempre hi ha un més alt, sempre hi ha un més guapo, doncs has de trobar tu més fort que ell, i l'ha posat...
0: Però que es pensava que no anava a guanyar-li, dia. Diu, jo no em pensava estar preparat per a guanyar-li a Topuria, i mira a veure on com l'ha deixat.
1: Sí, és de veres.
0: Bueno, s'entén per esports, entre cometes, de contacte també, ja que esteu...
1: A veure's...
0: No, és que ho vaig veure, vam comentar l'altre dia en el programa, per internet, els slap flats estos, que són els concursos de guantais, els heu vist?
1: No.
0: Escolta...
1: Tinc molts esports per a veure...
0: No, patrocinats i...
2: Tens molt de temps lliure.
0: Perquè me digues tu això...
1: No.
0: No.
1: Té moltes hores de programa.
0: Tinc moltes hores de programa i veig moltes coses. Són concursos de galtaes. I es diuen, crec que així ho vam comentar, Slap Flats o alguna cosa així. I, a més, en plan, tot superorganitzat, bueno, en esos canals esportius i tot el rotllo, i consisteix en uns... Bueno, armaris roperos i no armaris roperos, que, a més, el posa molt, molt nerviós, aquest moment de tensió en el que, bueno, agarren el tal cos, es polsen les mans i tal, i està el tio... aguaitant, no? A veure... Però on... és com... Jo l'altre dia... No el rigues, Luis. Jo l'altre dia ho dia. Era com els golfistes, quan estan així fent... Donar-li a la bola, pues este lo mateix, però en la cara d'un altre
1: pago. Tu no t'estaràs confondint en el vestidor del Real Madrid,
0: No. Uns nyesplos, però que... A voltes tenen que aguantar los dos tios darrere i tot, I una sèrie ahí d'apostes i tal, però que està... Que podeu veure-ho. Concursos de guantalla. I esportius, no de dos paios que s'enjunten ahí com si fos una pelea a pollastres.
1: No, i després se'n van... Són amics i se'n van de cerveses, no?
0: Home, m'imagino que és de...
1: Faran el tercer temps, Lluís.
0: El de Topuria també, no? Bueno, perquè l'altre no estarà pa menjar-li sopes.
1: No, crec que l'altre dia vas veure així que acaben una imatge de la presentació dels dos i ja quasi se peguen. No sé si és un poc l'espectacle, no? Quasi se peguen.
0: Com se peguen allà. Humo i totes les
1: coses
0: que
1: estranyes.
0: No se'n recordeu els de la lluita lliure i tal, també, estos que eren, o els de les lluites mexicanes, que eren ahí, oh, que país que s'odien, i és tot numeret. Sí. Encara que així numeret n'hi havia poquet. Què passa, que no es pensàveu que algú com jo parlava d'aquestes coses?
1: No, home, no, podien passar. Ara, el dia del debut d'Espanya me pareix un poc, no?
2: Sí, el concurs de Galtaes, en fi...
0: Tinc 6 hores de programa, tinc que parlar de tot una miqueta, no?
1: Això també és deberes, això també és deberes, Sergi.
2: Però la realitat és que avui juga a Espanya, que ho fa sense els extrems, que hi seran en la segona part, que tindrem retransmissió en valencià, les 5:30, per a tota la comunitat valenciana en el nostre punt a punt, i que estic segur de que va ser el primer dels 8, en esta temporada són 8 i 7, els partits que té que superar Espanya per a tornar-se des d'Amèrica en la segona estrella, que estic segur de que ho aconseguirà, perquè té un equipàs.
1: Sí.
0: En el primer Mundial compartit, que és este, després ja venen...
1: Sí, sí. I després ja vindrà, a veure, són 20... No, estem 20... Ah, claro, ja ve el d'Espanya, Portugal, claro, i el Marroc. Sí,
0: sí. Espanya, Portugal, exacte, i el Marroc. Exactament. Cosa curiosa amb de les Haia,
1: eh? Exacte. I a partir de setembre, ja sabeu, les seus i la possibilitat de que estigui al nou Mestalla. Clar.
0: Sí, home, tu has dit la possibilitat.
1: Home, si està acabat...
2: Estarà.
1: I estarà acabat, jo crec que valencià...
0: L'altre dia recordàvem el 82, sí. I en el 82 es va jugar en el... No Lluís, era Mestalla, era el Lluís Casanova.
1: Lluís Casanova. Es va jugar.
0: Rutia, sí. Vosaltres sí que en recordeu, això.
1: Sí,
2: Rutia... No, jo vaig estar en els partits, sí.
0: Veus?
1: Veus? Ell és major, jo no, jo era... Jo era massa xiquet.
0: Com vos agrada? A uns fer-se majors i a altres fer-se joves.
1: No, era posar-li el dit en l'ull un poquet, hombre.
0: En mitja hora mos trobem, Hermosilla, fins ara.
1: Sí, jo vaig al programa. Lluís, bona retransmissió. Vinga.
2: Ale, gràcies.
0: A tu el trobem a la vesprada, tu i a la resta de l'equip, d'acord?
2: Ara té sentit, a les 12 de la vesprada. Anem, posa.
0: Cuida't, jefe, estarà. Adéu.
2: Adéu.
0: Una i mitja.
3: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Marina Alta, 93.5.
4: De tu a tu.
5: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
6: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.
7: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12. Amb Doni Salvador.
5: En A Punt Ràdio.
8: A Punt Ràdio amplia l'oferta informativa. A Punt Ràdio. De dilluns a divendres de 7 a 8 del matí. Alba Requejo dona el tret d'eixida a l'actualitat amb el primer informatiu del dia. Informatius d'A Punt Ràdio. De tu a tu.
0: Viu el debut d'Espanya al Mundial i al Punt a Punt. Este dilluns, des de les 5:30 de la vesprada, en directe, España-Cabo Verde. Primer partit de la selecció a la fase de grups del Mundial, amb la narració de Luis Urrutia, els comentaris de Fernando Gómez i la coordinació de Salva Folgado. Este dilluns, des de les 5:30 de la vesprada, el partit d'Espanya a Punt a Punt.
5: L'economia per a totes i tots.
9: Cada decisió econòmica ens toca i cada veu experta ens ajuda a veure més lluny. Compartim el valor i junts en fem cadena.
5: Cadena de valor amb Javi González. De dilluns a divendres de 3:30 a 4.
10: Des de primera hora del matí, la informació de proximitat. A Punt Ràdio. De tu a tu.

La gent de la que parlem ara, Lala Love You, és una banda amb més de 5 milions d'oients mensuals en Spotify, molt per damunt de grans noms del pop-rock espanyol com Ara de Bogotà, amb més de 1,2 milions, o Dani Fernández, amb 2,8 milions. A més, tenen 10 discos de platí, és a dir, l'equivalent a 20 discos d'or, que en una altra època això haguera sigut una barbaritat, i continua sent-ho. El 29 de maig publicaven ¿Por qué me miráis así?, un disc en el que asseguren s'han atrevit més que en altres ocasions.

boig és, deia jo, en realitat això, no? Que, bueno, que demane l'ajornament de la declaració, però més boig és precisament que diga que necessita reunir la documentació de totes les joies, unes joies, perdoneu-me, que no té qualsevol fill de veí i que potser en aquests moments no les tinga en casa ni Camila Parker Bowles. Això és la veritat, no? Entonces, bueno, i la documentació, si la tens, la tens des del principi, no fa falta reunir-la ara mateix. Però, bueno, això és l'última notícia, que Zapatero demana ajornar la seva declaració davant el jutge per a intentar recabar tota la documentació possible sobre aquestes joies incautades en el seu despatx, com si tots i els que tenen despatxos tingueren joies o eixa quantitat de joies com la que, bueno, se li va trobar a Rodríguez Zapatero. Bé, no res seran les dues de la vesprada. Jo crec que, canviant d'estil radicalment, esta seria una dona de les que mereix la pena parlar. Se la van dur especialment la seva diabetes, però va ser una gran dona, patida fins a l'extrem, però que va triomfar en una època en la que menys algú s'imaginava triomfar i tindre amigues com les que ella va tindre.

0: Almenys això és el que tenim entès. I si no ho sabem, s'ho inventem. No, no s'ho podem inventar. Com està, Marc Gómez?
1: Molt bé. Encantada d'escutxar a la grandíssima.
0: Hombre, grandíssima, perquè era enorme, aquesta dona, a més, eh? Ella Fitzgerald. Com està, Lorena Alegre?
2: Molt bé, molt bé. Mati, molt ple de coses.
0: M'ho dius o m'ho contes. I Marineta Perello, com
3: molt bé,
0: està?
3: Molt bé, també.
0: Bueno, anem de nou als estudis d'Apunten a la Canto, on està David González. David...
4: La màgia de la ràdio, que estic al vostre costat, realment.
0: Oh, ja veig.
3: Que romàntic ho has dit, David.
4: A través de les ones, de les ondes radiofòniques.
0: Bueno, podíem no saber-ho exactament si no morixen les ratlletes en blau, però sí, ahí estem.
4: Bueno, t'ha agafat això, t'ha pegat fort, eh? A veure, mira, Marina, tu no tens el tic blau, veritat?
3: Jo no tinc el tic blau, no.
1: Ah, no?
4: Veus? És una cosa generacional. De nou.
3: Però és que el tic blau em pareix que lleva tota la intimitat del món.
4: Ah, que sí?
3: Stop, tic blau.
1: Escolta, però no sabeu passar del tic blau, iau?
3: Claro. Que és lo que faig jo. Però per què vos fa falta el tic blau, entonces?
0: Sofi, tu tens el tic blau? Sofi el té, veus?
3: És generacional, eh?
0: És generacional.

0: Total.
1: A mí, bueno, hem hagut d'aprendre a passar d'ell, també.
2: Lo del tic blau...
3: No, però no, realment és que està per defecto i entonces ¿para qué te vas a molestar?
2: A mi lo del tic blau no m'afecta tant.
4: En ajustes el lleves, com te canvies la foto de perfil.
1: Tot lo que sigan entrar en ajustes, ai, ai, ai, a mi no me ve.
2: Ara que acabes de dir, David, una cosa. Bueno, a mi m'afecta més el tema de l'hora, de l'última connexió, que lo del tic blau, que ho
3: sapigueu. Nada, tampoc m'afecta.
2: A mi això sí que m'afecta.
4: Però... tampoc el té.
0: Tampoc,
2: i, i tu tampoc. Gràcies. No teniu res.
0: No teniu.
2: Però sí que teniu els estados de WhatsApp.
0: No.
4: No, però és que els estados també...
0: És que no
4: m'agrada
0: internacional,
4: nacional.
0: Sergi. Ningú ui, té això, menys de 40 anys posa estados.
1: No, jo tampoc.
3: Eh? Es que me parece, això jo flipe també. Me parece ya como avalancha...
2: No és posar-los, és la gent que es dedica a vore-los.
1: Bueno,
2: i que en el moment has posat... Jo faig, a mi m'agrada fer aquesta prova.
3: Ojalá tuviéramos tiempo para
2: jo
3: todo
2: pose,
3: eso.
2: Jo que sé, una cosa i no està de WhatsApp, i al moment veig tropocientos guambis i dius, però tota aquesta gent no té altra cosa que fer en tot el dia només que estar mirant els estats
3: de
2: WhatsApp.
3: Ah, te dice, sí, que
2: sí,
3: la gent
2: sí,
3: que
2: sí,
3: ha visto
2: sí,
3: tu estado de WhatsApp.
2: La gent, claro, claro, ah. I la gent que reacciona també, i l'hora en què ho han vist, és de veres. Sí, sí, sí. I
4: clar, dius, això el podeu veure els que teniu això activat, però és que tenim tot capat, és que no podem veure si pugem un estat, qui el veu.
3: Quizás sí que és generacional.
0: Man, que llevar...
3: ¿El qué? No, yo no me molesto. Pero ojalá tuviera tiempo para quitarme todas estas cositas. Pero sí que es generacional.
0: Lo es.
3: Mi hija se quitó lo de la hora.
2: Gómez, ¿qué tiempo? Mentre estàs ahí xerrant, te ho lleves.
3: Bueno, però...
2: Com diu David,
1: mira,
2: ajustes.
1: Mira, ja m'heu ficat nerviosa.
2: Sí, ja està. Lo que passa que no vols mucho
4: ni de guai,
2: no,
4: és que
3: no.
1: No, és que... És
3: que, además, no me...
2: Al final, el Sergi no està bé, però és l'únic que reconeix les coses.
3: Hombre, hoy no lo había oído yo. El Sergi no està bé.
1: Vale, molt bé. Després d'ajustes, a on vaig?
2: Privacitat. Borrar tot.
3: Però jo no lo quiero quitar.
4: Un tutorial.
1: Per favor, David, per favor.
4: Ese
1: és el problema. Ese es el problema, que yo entre, sí, ajustes, y después no trobe res d'on
4: llevar-ho. Bueno, parlamos ràpid, no sé si sabría ara, perquè
3: amigo,
4: lo has llevado fatal
3: amigo.
4: De temps. Que
3: pero,
4: no.
3: Amigo, que, pero vale, os digo vale, otra vale. cosa, si es muy útil saber si lo ha visto o no lo ha visto la persona, porque entonces si es algo más o menos urgente y no lo ha visto, pues la llamas. Y si no sabes si lo ha visto o no lo ha visto, pues
0: que
3: entonces...
0: Mira, llamar también es muy generacional.
1: Ay, ¿será? Yo de que no voleu cridar a la gent, no l'entén.
3: Pero si necesitas que te digan algo...
2: A mi no m'agrada ni que em criden, ni cridar ni que em criden.
1: Pues
2: no, no. Té que ser algú que jo estiga ahí...
3: Al final los robots van a ser más humanos que los humanos.
1: Pues escolta, la nostra professió, cridar ha sigut tota la vida necessària.
2: Però quines ganes vaig a tindre jo de parlar per telèfon si estic 6 hores cascant així i en la majoria d'eixes 6 hores per telèfon?
3: Però si te falta tiempo que no sueltas el micro, Sergi, ni cuando estamos aquí.
2: Es de veres que el tinc allà
3: agarrat. Claro, está agarrado, estás agarrado.
2: Ni que això, no.
3: No me creo que luego te llame alguien y le cortes en 30 segundos. No me lo creo.
2: Ni hi ha gent que tu pot atestiguar que no m'agrada gens que em queden per telèfon.
3: Pues no, eso tengo que verlo.
2: No, audios de WhatsApp, Sofi. Va de retro.
3: Audios de WhatsApp, yo ya los pongo al 2.
2: Mira, Witting, audios de WhatsApp.
1: Dependiendo de quién envía, al 2.
0: Això sí que és de moderna, mare.
2: La única persona que deuria... Porque hay
3: audios de 4 y 5 minutos.
2: Això són podcasts. La única persona que deuria... Que podria enviar-me un WhatsApp d'àudio. I ha tingut el detall de no enviar-me-lo perquè és una personalista, que és David Casinos, per dir-me, per cert, que està bé, que l'operació i tot això...
1: Està bé, que bé, s'alegrem molt.
2: M'envia un missatge d'àudio escrit. I després ve Pere Valenciano, que sap que estic en directe, o persones que estan proper de mi, i m'envien missatges d'àudio. Incloses persones que treballen...
0: Jo li dic, Sergi, perdona, que t'envia un àudio, però així va.
4: Ay.
0: Si demanes perdó antes de enviar, no pasa nada.
2: Sí, pero bueno, y
4: pero
2: molta
4: si es que no,
3: pero entonces sabes que no lo va a poder escuchar.
2: Y ni y yo es que así tinc sentiments contradictoris. Primer, pels manoplons que gaste, que em costa molt escriure en el WhatsApp, perquè estos dits costa molt d'escriure pel WhatsApp, i després perquè no m'agraden els missatges d'àudio. Entonces tinc una cosa molt loca i molt rara.
3: Sí, tienes ahí una...
2: I després està que ja n'hi ha gent que posa en una el diatriba. Estado ixe de no escucho missatges de WhatsApp.
0: Ay, solo sí. Leo. No escucho.
2: Sí.
4: Yo voy a estar a punto de posarme en el estado de WhatsApp. Si es importante, me llamas. Porque es que
1: ¿veus?
4: La gent
1: pues
4: te envía un WhatsApp.
1: Yo pensé
4: pues
1: claro que sí. Claro. Yo también pensé.
2: Yo no puedo posar
4: eso. Y envía un WhatsApp, no contestes.
3: Encima, imagínate, le envías un mensaje importante para alguien. No sabes si lo ha visto o no porque has quitado el doble check.
4: Es que y un mensaje importante no existís. Lo importante se diu per telefonar, per cridar.
0: David, pero tú cuando estés...
1: Yo también pensé eso.
0: No. Man, no.
4: Jo, Marina,
0: per telefonar,
4: per
0: no digues res. No.
1: Jo demane permís pa cridar.
4: Pues
1: sí
4: jo
1: que
4: no.
1: Ho faig ja.
4: Pues no.
1: Per favor,
4: però,
1: pues no.
2: Lo de Lorena és que és patològic.
3: Sí, és patològic.
2: Demanar permís i perdó és patològic.
3: Reivindico la llamada. Yo que tampoco soy muy de hablar, ¿eh? Pero, es jolín, que... tengo que ponerme en esa posición porque sois todos como muy deshumanizados.
2: Lo único que sí traen de bo és que no sóc l'únic que no està bé.
1: No, això està clar.
2: Digues, David, digues.
4: N'hi ha que telefonar, claro.
3: Claro.
0: ¿Pero para qué vas a telefonar? Enviamos un WhatsApp.
2: Y una última...
4: es que tarde menos.
3: Pero no voy a saber si lo has visto o no lo has visto.
0: No, porque mira, tú me envías un audio y me dius, Marina, tía, ¿sabes qué me ha pasado? Y me contes en un audio y yo en poder te escolte como un podcast.
4: Ya, pero como tú tens el Stix Blaus llevats, no me vas a llegir hasta dins de 10 minuts, després esperaràs 5 més i van a ser 15 minuts, però una cosa que per telèfon me dius en un minut.
0: Yo soy una molt bona amiga y yo te escolte en cuanto...
3: ¿Sabes lo que haría yo contigo, Marina? Te diría, Marina, ¿sabes lo que ha pasado? Y te dejaría ahí. Una hora.
2: Y una última cosita.
3: Para que estuvieras ahí.
0: En tensión.
3: Pero dime. No sabes si lo he visto o no lo he visto, yo puedo estar que se me ha pasado.
0: Claro.
2: Una última coseta que no sé en quin lloc generacional està. Jo crec que en els que no estan bé del tot.
3: No.
2: ¿Per què la gent telefona encara per WhatsApp? Si les telefonáis sí ordinàries ja no valen
3: diners. Pues mira, hay veces que estás en el WhatsApp y es... pierdes unos segundos en ir al teléfono. Le das al WhatsApp y ya está. Normalmente
2: pero
3: además
2: suele escuchar. Pero queda cutre telefonar per WhatsApp.
4: Se escolta en retraso.
2: Claro. Y porque queda de gratis. Telefone per WhatsApp porque es gratis.
3: No, pero si lo otro también
0: si me
3: es gratis.
0: Se acaba el saldo.
3: Pero si ya, es gratis.
2: Ya.
3: Pero a veces puro no pasar al otro.
0: Pergocera.
3: No pasar al teléfono.
2: Pues
3: mira,
2: es que
3: estás WhatsAppeando y te dicen, mira, vamos a hablar que esto es muy cansino.
2: Uy, a mí tendría
3: entonces,
2: que volen
3: quan
2: estic soles y en telefonen yo. Pero, que no saben ni xavi. Yo soles, me lo digo. Pero ¿para qué telefona per WhatsApp? No parli jo tot.
3: Ah, pues
2: no.
3: Mañana...
0: I després conteste super amable. Hola,
3: mañana,
0: dime.
3: Sí, mañana te contaré...
2: I aquí m'ho tira encara que em diu, però ixa doble personalitat, jo...
3: Doctor Jekyll.
2: Sí, què tal?
3: Hola, al que tienes al lado. Mañana te contaré qué pasa con las personas que hablan mucho consigo mismas en voz alta.
2: Buah, pues jo parle
3: amb un to. ¿Qué significa todo eso?
2: En mi y en la meva pilota antiestrés, que és el gos, xarre lo que no estàs dient.
4: Ella Fitzgerald, en lo moderna que era, segurament es llevava el tic blau.
1: Escolteu de la que volíem parlar
3: de ella estava per encima del bien i del mal, no se iba a preocupar si lo tenia o no lo tenia o lo que pensara la gent.
1: Que és meravellosa.
4: Anem a escoltar Chic to Chic un poquet, que és una també dels seus hits, i bueno, per allà no va ser un camí de roses, arribar a l'èxit, que ja va patir molt. La seva infància va ser molt complicada i això, imagineu-vos, en un Estats Units una dona negra obrir-se pas d'esta manera, imagineu-vos, i va arribar això a ser la primera gran dama de la cançó.
2: Gràcies a una altra gran dama.
4: Exacte.
3: Sí, a Marilyn. Sí que es verdad que ella ya era estaba consolidada como una de las grandísimas del jazz americano, pero sí que es cierto que
2: sí, pero era negra y no la querían.
3: No, lo que
2: era
3: pasa es que Marilyn sí que le abrió la puerta a Mocambo, que era uno de las salas.
2: Exacto.
3: De Los Ángeles, porque no querían programarla y Marilyn dijo, si programas a Ella Fitzgerald, yo estaré aquí todas las noches que esté ella.
2: Exacto.
3: Y así fue. Y
2: mira,
3: luego Ella Fitzgerald se lo agradeció y lo recordó en varias ocasiones.
2: Un día, si voleu, fem un espai d'ixos de gent que, perquè venia d'on venia, no els volien en els llocs i després van ser un triomf. Nat King Cole era lo mateix, Machine era lo mateix i molta gent d'esta, sobretot la gent de color negre en ixos moments, que tenien les seues retis. És que dir de color, però si són persones negres igual que nosaltres som blancs, és que on està la cosa? Bueno, tirant per una tonalitat uniforme.
4: Ni uns som negres ni els altres
2: són blancs. Però, en fi. Alguna cosa també és que vulguis afegir, David?
4: Vinga, anem a escoltar el següent àudio, perquè és que una cosa que m'ha cridat molt l'atenció ara fent esta investigació sobre ella ha sigut que, a més d'una gran cantant, li agradava molt l'escat singing, que és esta mena d'improvisació, el brap da bruba de tota la vida amb aquest ritme del jazz.
0: Com pots fer otra volta?
4: Brap da durura, així, més o menys. Escoltem-la ella millor, que el fa millor que jo. Improvisació total,
2: Bueno, perquè no el poses, igual el pilla una nit inspirat ahí i...
4: A mi jo tinc facultats,
2: I ja te fas ahí un rei Louis del llibre de la selva, que mos quedem tots morts en la banyera, o sigui que tot pot passar.
4: Mira, vaig a practicar, a veure. A millor me va millor que aquí.
2: No.

0: Oh, David,
1: no, sí, estàs superbien, David.
2: On estaràs tu millor d'on estàs ara?
1: Que aquí.
2: Això ja t'ho dic jo. En fi, bueno, descansa una miqueta, val? Demà ens vegem, però en Torrevieja. Tu te'n vas a Torrevieja.
3: Exacte, ahí estarem, sí.
2: A la Fira de l'Empleo.
3: En el punt més al sud.
2: Molt bé. Pues ahí mos veurem. Una abraçada molt forta. Adéu.
3: Parlem.
2: Cuida't. Marineta, a tu el veig en un ratet, a Mar també, a Lorena també, i a la resta a partir de les 8 del matí, però de demà dimarts, així, en Apunt Ràdio.

0: Esports a punt.
1: Creo que es el mejor centro del campo del mundo. El Balón de Oro. Tenemos a Zubimendi, que si no es Balón de Oro podría serlo. Fabián, Pedri, Olmo, Merino, Baena, Gavi. ¿Y a quién quito? Pues alguno para que deje de jugar alguno o tendrá que jugar otro y viceversa. El nivel que tenemos y que habrá futbolistas muy buenos, que alguna vez se tendrá que quedar sin jugar. No entran todos.
2: ¿Qué tal? Son las 2 y 30 segundos de la vesprada. Arriba el día del debut de España en el Mundial. Avui contra Cap Verde, una selecció menor on milita, per cert, el central del Villarreal, Logan Costa, que està tota la temporada lesionada. Parla, Luis, de la fuente del gran diferencial d'Espanya respecte segurament a la resta de seleccions. Parlem del mig del camp i també de l'estil, de la manera de jugar. És la base en què la Roja es basa per superar proves. 8 partits necessitarà jugar un menys que, per exemple, la del 2010 si aspira a repetir com a campiona del món 16 anys després. És la màxima favorita per a la IA i les cases d'apostes també, però s'ha de jugar. Com sabeu, el Mundial ho ensombrís tot, també el mercat. Però estem atents a este mercat, com ara l'interès del València pel jove japonès Sato o el nou entrenador de l'Elche, Martín Anselmi, que del qual parlarem ara amb el nostre company Òscar Mantica, i la resta dels nostres equips, tant de primera com de segona divisió amb el mercat. Salva Folgado i Cristina Bea faran avui de parella de contertulis en la nostra tertúlia. I hem de parlar de bàsquet, perquè al València ja el tenim en la final de la Lliga CB. Eva Casany, bona vesprada.
3: Bona vesprada, i arriba invicte després de les dues sèries, tant de quarts com de semi, amb moltíssimes bones sensacions, tot i que el Barça també ha anat creixent en la seva sèrie. Se prepara una final apassionant.
2: Un doble 3-0, primer partit?
3: El primer partit serà dijous a les 8, així.
2: Molt bé. Maria Jo Collada està en la realització tècnica del programa. Al micro, un dia més, Dani Hermosilla. Uns consells, i abans d'entrar en tota la informació del Mundial, se n'anem amb altres notícies del cap de setmana, que hi ha hagut moltes i molt bones.
0: Esports a punt.
4: Agrometodo celebra 40 anys d'història, una història de persones amb passió per la recerca i el desenvolupament de productes naturals que promouen la sanitat dels cultius. 4 dècades de solucions innovadores apostant per una agricultura més tècnica i compatible amb el medi ambient. Agrometodo, 40 anys cuidant els teus cultius.
5: València és història. És present i és futur. Referente en sostenibilidad, innovación y calidad de vida. Abierta, comprometida y diversa. Cultura, tradición e identidad mediterránea. Ayuntamiento de Valencia. Capi Casal.
6: Las aves urbanas forman parte de nuestra ciudad, pero una sobrepoblación de palomas afecta su bienestar y la salud pública. Colabora manteniendo limpias las zonas, cuidando los edificios y evitando alimentarlas. Con pequeños gestos logramos una convivencia saludable y sostenible. No alimentes el problema. Ayuntamiento de Valencia.
7: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en A Punt Ràdio.
8: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
9: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
8: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
7: Vibra amb els esports de punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
9: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A Punt Ràdio.
10: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
9: Juga amb nosaltres esta temporada.
11: Ya hemos llegado hasta aquí, pero todavía queda carrera. Porque la meta que compartimos sigue siendo una sociedad más libre, diversa e igualitaria. 28 de junio, Día Internacional del Orgullo.

0: Ajuntament de València, Capicasal.
1: Som a punt.
2: Són les 2:04 de la vesprada. Comencem el repàs del cap de setmana en atletisme. Comencem per atletisme. Gran cap de setmana per als nostres equips en la Lliga Iberdrola de Clubs, que es va celebrar a Pamplona, Eva.
3: El Diputació de València Atletisme s'imposa en la categoria femenina sumant el títol 30 de la seva història. En Vesta Triomf, el club presidit per Rafa Blanquer suma el triplet en Lliga, Copa i Copa d'Europa. El Platges de Castelló acaba segon.
2: En categoria masculina la victòria va ser precisament per al Platges de Castelló, seguit de la Reial Societat i el Fencamí Mislata en el tercer lloc. Amb este títol, els de Castelló sumen el 18 campionat de forma consecutiva. El València Premier Padel, celebrat a la Fonteta, va coronar en categoria femenina a Ari Sánchez i Andrea Austero contra la parella Sofía Araujo i Claudia Fernández Triomf per 6-4, 3-6 i 6-2.
3: I en categoria masculina, Agustín Tapia i Arturo Coelho aconseguiren el segon títol seguit després de remuntar en la final a Ale Galán i Ferec Chingoto 6-7, 6-1 i 7-6.
2: Parlem ja dels europeus de triatló disputats este cap de setmana a Tarragona. Doble medalla per al nostre esport.
3: Roberto Sánchez Mantecón, que no arribava a la cita en plenitud de condicions, obtingué la medalla de bronze. La clau va estar en l'escapada que el de Mislata protagonitza en la prova ciclista, que li va permetre situar-se per darrere del campió Oliver Conway.
2: I també bronze per al paratriatleta de Serra, Héctor Català, en la Copa del Món de Hualtulco. La valenciana Noelia Juan va sumar també una medalla de bronze. Cap de setmana intens en la pilota perquè s'han jugat les finals del campionat individual d'escala i corda i de raspall.
3: Dissabte va ser el torn de la final d'escala i corda al Trinquet de Pelai, una partida que s'hagué d'ajornar la passada setmana per la lesió de Giner. Hi havia dubtes de com arribaria el pilotari de Murla, però demostra la seva total recuperació guanyant Salva Palau 60-45. Giner alçava el seu segon títol i en les tres paraules.
4: Per a mi era impossible guanyar-ne un, em va guanyar un. Ara, impossible guanyar-ne dos i n'ha guanyat dos, però crec que és molt, molt, molt complicat poder guanyar-ne un altre, però bueno, jo sí que és veritat que faré tota la feina que puga per a intentar tornar a estar a una final, més que per guanyar-lo.
2: I ahir diumenge el Trinquet de Xeraco es va jugar la final del campionat individual de raspall.
3: Una partida que va estar condicionada per la lesió de Toni Quart, defensor del títol. Quan el marcador reflectia iguals a 10, el de Genovés va intentar continuar, però li va ser impossible per ir-se mal al genoll. I amb la seva retirada, Ivan es proclama nou campió, una victòria agredolça per al pilotari d'Ontinyent.
5: Tonet es mereix que si algú li lleva el títol siga guanyant-li, no en aquesta situació. I poc te puc contar. La veritat que ara mateix estic molt, molt despagat. I ara l'únic que me queda és desitjar-li a Tonet una ràpida recuperació.
2: En ciclisme, cap de setmana intens en el Tour dels Alps, victòria per a Isaac del Toro i tercer lloc final per al Xavier Juan Ayuso.
3: A poc de la disputa del Tour, Isaac del Toro, que ajudarà Pogacar a sumar el quint Tour, es va mostrar molt superior a tots els rivals. Això sí, la caiguda de Pol Seixas en l'etapa de dissabte li va impedir rendir a bon nivell, va perdre temps i ahir va abandonar per problemes a la mà.
2: Recordem que Seixas és la sensació de l'actual temporada del món del ciclisme i debutarà als seus 19 anys en el pròxim Tour de França. Este cap de setmana han tingut el Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1 a Montmeló.
3: I primera victòria de Hamilton en Ferrari, va passar per la bandera quadres per davant de Russell i Norris. Pòdium anglès, per tant, el líder del Mundial Antonelli es va retirar. Quant als espanyols, Carlos Sainz acaba en el lloc 12. Fernando Alonso es va retirar, superant l'Equador del Gran Premi per un problema mecànic de l'Aston Martin. Això obliga a traure aquesta bandereta quadres que aprofita Hamilton.
2: Parlem d'handbol, la notícia del cap de setmana és que el Barça va guanyar la Lliga de Campions que s'ha disputat a Colònia, Alemanya.
3: En semifinals i en pròrroga es va desfer de l'Asus danès i en la final de Berlín per 37-34.
2: El Barça dominador de l'handbol europeu, tant a nivell continental, és dominador europeu, tant a nivell continental com estatal. S'ha fet amb tots els títols de les competicions en què ha jugat. Suma amb esta la 13a Lliga de Campions en el seu palmarès. I anem ja a la NBA. Acabem amb la NBA perquè els Knicks de Nova York van guanyar la Lliga 35 anys després.
3: La sèrie tornava a San Antonio després dels dos intensos partits a Nova York on els de Mike Brown van eixir amb un clar 3-1, però finalment s'emportaren este títol i van fer embotxir a tota l'afició neoyorquina.
2: Sí, a tota la ciutat de Nova York, que també disputa el Mundial. Per exemple, el dissabte coincidia aquesta final de la NBA amb el partit entre Brasil i el Marroc. Anem amb l'esport femení.

0: Eika, el bon vending els ofereix la informació de l'esport femení.
1: Ganamos todos.
0: Juguen elles, guanyem tots.
2: Dona empoderat, el micro.

0: jugarà contra l'anfitriona i la selecció de Finlàndia. Amb els marcadors dels partits disputats al Pedro Ferrandiz, Espanya serà mateix quinta amb 12-16 a favor i 2 en contra. I altres 5 equips que han guanyat els 4 partits.
1: I acabem amb una nota d'atletisme perquè una madrilenya, Sofía Cosculluela, ha guanyat la prova d'estaló en els campionats universitaris dels Estats Units, una fita poc habitual davant l'enorme nivell de l'atletisme nord-americà. Sofía és així la segona atleta espanyola en triomfar en la NCAA després de la victòria de Carmela Cardana en els 10.000 metres en l'edició des de finals del 2021. Ara sí, se n'anem amb aquest debut d'Espanya en el Mundial.
2: Teica, el bon vending, els ofereix la informació de l'esport femení. Ganamos todos. Juguen elles, guanyem tots.
3: El Mundial dels Estats Units, Mèxic i el Canadà en Esports a punt.
4: Jo pense que podem fer-ho molt bé. Hi ha molt bones probabilitats. A més, tenim un equip que, junta a Pedri, Lamine Yamal, els porters, qualsevol dels tres pot fer molt bona actuació. Podem fer un bon partit i podem arribar a guanyar el Mundial, inclús.
5: Jo crec que sí. Yo creo que sí, tenemos opción a poder ganar. Yo creo que sí.
6: Van a dar bastante guerra, sí.
7: ¡España! ¡España!
8: Hay selecciones que pueden dar el susto, pero yo tengo la sensación de que Pedri va a hacer un buen Mundial.
1: Són les 2:11, Juan Carlos Rodríguez i Inma Cerro, els nostres companys de la redacció d'Esports d'esta casa, han estat este matí per els carrers de València i han saldat una miqueta, o han tildat una miqueta, el que és el sentir de l'afició Espanya. I és que arriba el dia del debut de la selecció espanyola al Mundial dels Estats Units, Canadà i Mèxic. La cita, recordeu, a les 6 de la vesprada, 5:30 en esta casa, el lloc, el Mercedes-Benz Stadium d'Atalanta. Luis de la Fuente, en principi, repetirà el mateix equip que s'imposa a Perú en l'últim amistós, segurament primers minuts també per a Nico Williams i Lamine Yamal després de superar les seues lesions. Gonzalo López. Bona vesprada, arriba l'hora de la veritat, eh?
9: Bona vesprada, Dani. S'inicia el camí mundialista per una de les principals favorites al torneig, l'actual campiona d'Europa. La selecció arriba amb un gran estat de forma, encadenat fins a 31 partits oficials sense conèixer la derrota. En els dos duels amistosos previs, Espanya va empatar a 1 contra Iraq i va guanyar de forma solvent contra Perú per 1-3. El seu rival en el debut serà Cap Verd, una selecció contra la que mai s'ha enfrontat fins al moment. El seleccionador espanyol és conscient de la importància del duel i de la dificultat que supondrà emportar-se els tres primers punts del torneig.
10: Para nosotros el partido de Cabo Verde, creedme, es el partido más importante del Mundial. Así lo afrontamos. A medida que lo hagamos así, estaremos más cerca de sacar adelante el partido, porque no va a ser fácil. Seguramente sea una de las sorpresas de este Mundial. Va a ser un partido en el que nos va a exigir la mejor de nuestras caras, la mejor de nuestras versiones para poder competir. Tiene posibilidades de ganar y sufriendo. Vamos, estoy convencido de ello.
9: El conjunt dirigit per Pedro Leitao mai havia tingut l'oportunitat de disputar un Mundial. En la seva primera classificació en aquesta competició van haver de superar a Finlàndia en la tanda de penaltis, aconseguint deixar fora de la cita al Camerún. Els capverdians arriben al seu debut mundialista amb dues victòries per 3-0 en els dos partits amistosos previs al torneig. Sidney López Cabral és el jugador més destacat de la selecció africana, amb la possibilitat de jugar pels dos laterals, inclús des de la posició d'extrem. A més, una de les peces importants del conjunt africà és el jugador del Villarreal, Logan Costa. El central defensa l'ambició i la valentia de Cap Verd.
11: Caboverdianos son unidos y valientes. Nunca baja los brazos. Compite hasta el final y quiere siempre ganar. Somos ambiciosos. Vamos para ganar todos los partidos si podemos y vamos a ver, a tomar partido por partido.
9: D'altra banda, i si analitzava el seleccionador espanyol al xoc del conjunt africà en la prèvia del duel.
10: Es un equipo con conceptos tácticos muy, muy bien definidos, con futbolistas poderosos físicamente, muy veloces, y que han sido capaces de dejar fuera a Camerún, y muchos de ellos, insisto, están jugando en ligas europeas. Luego ya tienen ese carácter competitivo, ese nivel competitivo para de máxima exigencia, lo tienen. Seguramente sea una de las sorpresas de este Mundial. Nos va a exigir la mejor de nuestras caras, la mejor de nuestras versiones para poder competir.
1: Gonzalo, encara que tots coneguem l'11 pràcticament de memòria, ens refresques la memòria. Quin serà l'11 que presentarà Luis de la Fuente si tot va bé esta vesprada en el debut?
9: Si tot va bé, l'alineació que s'espera avui és la de Unai Simón en porteria, Cucurella i Marcos Llorente seran els centrals, Cubarsí i Laporte faran com a parella de centrals, Rodri, Pedri i Fabián formarien el trident al mig camp, Ferran i Baena substituirien el Lamine

0: a Lamine y Nico en las bandes, y por último Mikel Oyarzabal sería el davanter centre.
1: Este es el 11 probable, y también ha parlat este matí, acaba de parlar fa uns momentets, el president del govern, Pedro Sánchez, parlava així sobre España y el seu debut.
2: Empieza el Mundial y tenemos el mejor equipo, joven, diverso y además con mucha experiencia. Muchos de estos jugadores ya nos trajeron a casa la Eurocopa de 2024. Vamos a por la segunda estrella, la tercera para el fútbol español. Estoy seguro de que estas semanas serán inolvidables, porque un Mundial no va solo de fútbol, va de ir todos a una, de apoyar a nuestros jugadores y sobre todo de disfrutar con los nuestros. Porque La Roja es el orgullo de todo un país, el orgullo de toda España, así que vamos a por todas.
1: Quin dia de Mundial, que a banda del debut d'Espanya es deixa moltes coses. Les primeres golejades, la d'Alemanya al David Curaçao o la de Suècia a Tunísia.
3: Sí, i ese primer gol de Curaçao també en el primer punt de Qatar en un Mundial. El de l'Escolònia neerlandesa va ser obra de Libano Comenencia. Significava l'empat tot i la golejada dels alemanys al final. Quant a Qatar, un gol in extremis de Wakalem Kolkuli li donava l'empat a la selecció asiàtica contra Suïssa. Un empat que suposa ese primer punt per a Qatar en un Mundial. Està dirigida per l'exseleccionador espanyol Julen Lopetegui, que també debuta en una cita mundialista, perquè se'n recordaran.
1: Sí.
3: Que se n'anà abans de començar el Mundial de Rússia, deixant un poc que pensar de Tafpans.
1: En una destitució que va provocar el president de la federació. Com sabeu, Donald Trump ha anunciat l'enèsim acord de pau entre els Estats Units i l'Iran, però la selecció iraniana, que jugarà el primer partit de Los Angeles, no ha pogut instal·lar-se en sol nord-americà.
3: Així que els iranians es desplacen des de Tijuana a Mèxic, als Estats Units, cada partit que juguen. El primer contra Nova Zelanda, previst per a les 3 d'esta matinada hora espanyola, la delegació iraniana està ja sol estadounidense, s'entrenarà aquestes 24 hores abans, ha fet en l'escenari de l'encontre, i està envoltat de grans mesures de seguretat.
1: Coses d'este Mundial i de Donald Trump. Més coses, Uruguai, que debuta avui contra l'Aràbia Saudí esta matinada i que està en el mateix grup d'Espanya, va viure un viatge accidentat.
3: I és que l'expedició uruguaiana va arribar 3 hores més tard del previst a Miami, procedent de Cancún a Mèxic. La raó, segons la premsa uruguaiana, és per una errada de la FIFA, que no havia proporcionat la documentació exigida a l'avió. Això va fer que s'haguera de trobar una altra aeronau, fer el trasllat internacional, canviar los datos d'avió. Recordem que la FIFA s'encarrega d'estos desplaçaments aeris i terrestres de totes les delegacions en els tornejos que organitza.
1: A les 9 serà torn del Bèlgica-Egipte del grup G. Els Dimonis Rojos de Rudi García porten 13 partits consecutius sense perdre, mentre Egipte mai ha guanyat un partit mundialista.
3: A més, es veurà de nou un duel clàssic entre el meta belga Thibaut Courtois i el davanter de Liverpool Mohamed Salah. El porter del Real Madrid està ben acompanyat amb Kevin De Bruyne i Jeremy Doku.
1: I suspès, acabem l'entrenament d'ahir de Portugal per una tormenta.
3: Fortes pluges i abundant aparell elèctric es queda amb el cel de Palm Beach i sent l'equip portuguès tancat al gimnàs treballant allí.
1: Parlem ja dels partits del cap de setmana. Ahir en el grup E, Alemanya va golejar, com sabeu, la debutant Curaçao, que no obstant això arribar empatat un gol en la primera part. Al remat, l'aplanadora alemanya es va imposar, el que significa la primera golejada del torneig. En l'altre partit, la Costa d'Ivori es va imposar l'Equador. Tots els detalls ens porta Xavi Rubert.
4: Bona vesprada. Alemanya va ser una aplanadora contra la debutant Curaçao amb una contundent victòria per 7-1. Félix Nemecham obria el marcador al minut 6. L'alegria per a Curaçao va ser l'empat a 1 de Líbano Comenencia. Gol que passarà a la història i que es va celebrar amb eufòria en este país caribeny de 185.000 habitants. Soderberg i Havertz de penal trencaren la igualada en el primer temps. Musiala, Brown, Undav i Havertz de nou van completar l'exhibició alemana. Amb el doblet de Havertz, el migcampista de l'Arsenal iguala com a anotador a l'estadounidenc Follarin Balgun. La victòria per 7-1 quasi assegura el pas a la selecció alemanya i, a més, la converteix en la selecció que més gols ha marcat en un Mundial, amb 239, un més que el Brasil. En el Costa d'Ivori-Equador, victòria per la mínima dels elefants africans en la seva estrena mundialista, gràcies a l'encert d'Amat Diallo al minut 90, que trencava la ratxa de 2 anys invicte dels equatorians. El groguet Nicolás Pepé va ser titular i jugar 77 minuts. El grup E queda encapçalat per Alemanya gràcies al gol averatge, amb 3 punts els mateixos que Costa d'Ivori. Equador i Curaçao són tercers i quarts, respectivament.
1: Són les 2:20 de la vesprada. Abans de continuar amb la informació del Mundial i parlar amb el nostre company Pablo Leiva, tenim una notícia d'última hora referida a la sentència del cas Rafa Mir.
3: Sí, Eva. Perquè la secció quarta de l'audiència...

0: provincial de València ha condemnat a 8 anys i mig de presó a Rafa Mir per una agressió sexual a una jove que va conèixer en la discoteca Mia de València. Esta audiència també condemna el futbolista Pablo Jara a 2 anys de presó per agressió sexual i 6 mesos per un delicte contra la identitat moral. El que destaca és que la sentència imposa a la davantera Rafa Mir 7 anys per esta agressió sexual i 18 mesos més per les lesions. És una informació que acaba de publicar-se i ampliarem en quan tinguem més dades.
1: Molt bé. Continuem també ahir i esta matinada, a començar en el grup F, en el que Suècia també va golejar Tunísia, mentre que el Japó va sorprendre els Països Baixos amb un gol d'Icamada en l'últim minut de partit. Xema Millán es conta els dos partits.
2: Bon dia, Dani. Suècia ja lidera aquest grup F després del contundent 5-1 amb què es va imposar a Tunísia. Una maneta amb especial protagonisme de Yassine Ayari, autor de 2 golaços, el primer i l'últim. Ayari, de pare tunisià i mare marroquina, va poder representar Tunísia al Mundial de 2022, però es va decantar pel seu país d'acollida. Esta matinada, per respecte, no ha celebrat el primer dels gols. El partit va ser de total domini dels nòrdics, amb 2 gols en 30 minuts. I només a les acaballes de la primera part, quan els àguiles de Cartago van retallar distàncies amb el gol de l'exsevillista Rekic, semblava que anàvem a veure un xoc més igualat. Però en la represa, de nou Suècia isqué amb tot i aconseguí els altres 3 gols, que deixaven el 5-1 al marcador i li donaven el lideratge del grup. En l'altre partit, empat dels Països Baixos i el Japó a 2, en un xoc molt intens on tots els gols van arribar a la segona part. Va ser Van Dijk qui de cap va estrenar el marcador al minut 50, però 3 minuts després, una gran jugada del migcampista de la Real, Takekubo, permetia a Nakamura empatar. Kubo, per cert, acabà abandonant el camp en cadira de rodes després de rebre una dura entrada al genoll. Abans, Països Baixos ja s'havia tornat a avançar i a 2 minuts del final, Japó aconseguia l'empat definitiu i desencadenava l'eufòria entre jugadors, tècnics i aficionats. L'empat es va viure com una victòria i ens deixà la imatge de les celebracions a Tòquio, al mític encreuament dels carrers de Shibuya, on els aficionats, que seguien el partit per les pantalles gegants, van esperar a que el semàfor de vianants es posara en verd per a celebrar el resultat al mig de la calçada durant 47 segons, el temps que tarda en posar-se en roig el semàfor. Sens dubte, un exemple del respecte per les normes i l'educació japonesa que també es va veure a les graderies de l'estadi de Dallas, on en acabar el partit, i com ja ha passat en altres competicions, l'afició nipona es va quedar a replegar el fem i les deixalles.
1: Durant el Mundial es produeixen moltes circumstàncies i coses curioses, però també hi ha seleccions, jugadors i entrenadors que sempre mereixen un comentari. En este temps s'ajudarem del nostre col·laborador i amic Pablo Leiva, director de Superdeporte, i un dels nostres experts en futbol internacional, i aquí ja tenim així amb nosaltres i aquí ja saludem. Pablo, bona vesprada.
3: Hola, què tal? Muy buenas.
1: Bueno, abans d'entrar en noms i temes del Mundial, que anirem, anirem repassant al llarg de tota la cita mundialista, què es pots dir de Cap Verd més allà de la presència de Logan Costa?
3: Bueno, yo creo que es una selección, no voy a descubrir demasiado diciendo que es una selección que está muy, muy lejos del nivel de España, evidentemente, que es una de esas selecciones que creo que... Bueno, que van a celebrar estar en la cita mundialista, que tienen algunos futbolistas, como decía Logan Costa, que nos suena, otro, como Gary Rodríguez, ¿no? Que jugó en el Elche, que también nos suena, no le llega en su plenitud o no le llega siendo muy, muy joven. Creo que es una selección que ha acumulado algún talento anárquico en ataque en los últimos años. Defensivamente, bueno, pues tiene a Logan Costa, luego tiene un futbolista nacido en Irlanda, que es lo que nos puede sorprender de esta selección, pero creo que ahora mismo Cabo Verde es una selección que va a tratar de acumular talento ofensivo y ser muy vertical cuando tenga el balón arriba, pero la vamos a ver en un bloque bajo completamente durante los primeros minutos.
1: ¿Tú pensás que se podría repetir un Curaçao de ir de Alemania?
3: Sí, perfectamente. Es que como decía, creo que al final es una selección que es verdad que defensivamente tiene algunos futbolistas interesantes, pues el propio Logan Costa, Pico, creo que son jugadores que son más ordenados de lo que nos puede parecer en la cabeza en Cabo Verde, pero es verdad que ofensivamente son con talento, les vamos a ver que tienen calidad, pero son muy muy anárquicos, no tienen un orden defensivo, esos jugadores extremos o el segundo punta como Monteiro o incluso Libramento son jugadores que van a tratar de ir a la presión un poquito, pero son de estos, no voy a decir vagos, pero son jugadores que van a ir a presión un poquito, pero luego, cuando superen esa línea de presión, no van a perseguir.
1: Estil Àfrica. Bé, jo volia destacar un nom que...

0: Ens va sorprendre, parlàvem ahir tu i jo d'este futbolista, de Ayub Buadi, 18 anys només, està en el Lilla de la primera divisió, i entre altres coses, a banda de l'exhibició futbolística que ara comentarem, contra la Brasil d'Ancelotti, és un dels molts futbolistes marroquins nascuts i formats a l'estranger, i també té peculiaritats, perquè en 15 anys Ayub va guanyar un concurs d'oratòria d'acadèmies de futbol en França amb el tema el contrast entre el resultat i la manera. Sorprèn absolutament tot d'este futbolista.
1: No, sorprende por esto último que estabas comentando. Además, estaban a raíz de su exhibición contra Brasil, ha salido mucho reportaje y se ha hablado mucho, sí, precisamente de él como persona, de él fuera del campo. Dicen, sí, sí, que es una persona que parece introvertida, pero que es una persona que le encanta la lectura, que le gusta mucho el cine, que es una persona muy calmada, de esta que parece que, bueno, que va en el autobús camino al partido y no es de los que va a ir cantando en exceso, sino que es más retraído. Pero luego lo vemos en el campo y el carácter que tiene, la capacidad que tiene para, bueno, pues para tener el balón, ¿vale?, para elegir la mejor opción. Cuéntame. Es muy valiente y creo que además es un futbolista que va a costar muchísimo dinero en el futuro más inmediato, porque lo que ha demostrado en el primer partido lo va a repetir seguro.
0: A mí me encanta. Pablo, que estem en contacte, ¿eh? Parlarem de moltes seleccions, de molts entrenadors, i esperem que també de jugadors espanyols. Una porra per avui.
1: Bueno, yo creo que esperemos un 5-6-0. Es verdad que me he venido arriba, pero creo que Cabo Verde lo merece. Así que esperemos que España gole.
0: Molt bé, gracias, Pablo.
1: Un abrazo, chao, chao.
0: Abans d'entrar en detalls dels nostres equips de primera, la gran notícia del cap de setmana i que s'acaba de confirmar este matí, el Real Madrid ha fitxat Marc Cucurella, Eva.
2: Sí, i ha informat que firma per a les pròximes 6 temporades. No es parla de xifres oficialment, però sí que sonen 55 milions de traspàs i 5 en variables. El lateral d'Alella a Catalunya es va formar en les categories inferiors del Barça, on va jugar fins a arribar al filial. Després va ser cedit en l'Eibar i traspassat al Getafe en la temporada 2021. L'any següent el Getafe el va traspassar al Brighton a canvi, sí, de 18 milions d'euros, que es convertiren en 65 quan anà al Chelsea en l'estiu del 22. Cucurella està fins ara en el conjunt anglès, on ha jugat la Conference i el Mundial de Clubs la temporada passada.
0: I està concentrat a la selecció espanyola i Luis de la Fuente ja ha dit que això no va incidir en el rendiment del futbolista ni tampoc de la selecció. Cucurella, com en el cas de Bernardo Silva, està en l'interès del Barça i l'Atleti Madrid, i així com en el cas del portuguès, el Real Madrid, a instància de Mourinho, s'ha fet amb este internacional espanyol convertir-se en el gran primer traspàs del mercat europeu. Ara sí, serenem amb la informació de l'Elx.

0: Pues Herrera, veurem. No el conec, però veurem si fa un bon paper este any aquí, en el Elx. A veure si mos mantenen primera, que és el que necessitem.
1: La verdad es que me parece otro invento. No lo conozco de nada, ni era los que estaban en las cartas. Pero bueno, confiemos en Bragatni.
2: Esperemos que funcione bien. Me preocupa un poco que viene de Argentina y no sé si conocerá la primera división.
3: Es una cara conocida, pero siempre está bien traer a alguien, aunque sea, como se le ve que es joven, y creo que va a tener bastante ilusión, que va a aportar algo al banquillo y, bueno, sobre todo al vestuario, un poco de esa energía que a veces que creo que necesitamos.
4: Per sorpresa, Martín Anselmi és l'aposta de Cristian Bragarni per a substituir de Sarabia. Havien eixit molts noms i perfils, García Pimienta, Lisi, entrenadors en Segell, amb el mateix Segell que va deixar el tècnic basc. Continuista d'una idea. Tots sabem que el test de Bragarni o els temps de Bragarni són especials i les negociacions també, i moltes vegades supersecretes com esta. Quan va aparèixer la notícia, ja va ser oficial. Un entrenador, diuen bielsista, amb dos últims projectes en Mèxic i sobretot al Porto de Portugal, que no han acabat d'eixir bé. Com heu escoltat, l'afició està a l'expectativa i amb més fe en Bragarni que certeses sobre l'argentí. Sembla més un BKSS de la vida que un Francisco, per exemple, per dir alguna cosa. En tot cas, per analitzar este canvi a la banqueta de l'Eix, ja parlem amb el nostre company d'Alicante Plaza. Òscar Manteca, bona vesprada.
5: ¿Qué tal? Buena vesprada.
4: Bueno, sorpresa para tú también, ¿no? ¿Cuándo vais a ir el nom? Rápidamente, ¿no?
5: Pues sí, porque evidentemente quien diga que pensaba en Martín Anselmi como candidato, en la lista, siquiera en la lista de candidatos, vamos, no se lo cree nadie. Que sí que es verdad que, bueno, con su pasado en Chile,

0: de 2024 al xalet de Rafa Mir a Torredenconill, a una urbanització de Bétera, i aleshores serà jugador del València.
1: Gràcies, Eva. Parlem ja del Villarreal. Bueno, en el Llevant hem de dir que Matt Ryan, el mercat està molt, molt parat. Matt Ryan no ha sigut titular en el debut d'Austràlia en este Mundial. En el Villarreal, més enllà del paper dels internacionals, el nom propi és el de Diego Conde. Xavi, hola de nou.
2: Hola de nou, Dani. Sí, així és, perquè des de Sevilla i des de l'entorn del Sevilla Futbol Club es continua tenint a Diego Conde com el principal candidat per a reforçar la porteria de l'equip andalús, sobretot perquè Nila no va continuar i en el cas d'Odisseas Baclodinos, cedit pel Newcastle, el conjunt anglès demana una quantitat d'uns 12 milions a la qual no vol fer front o no pot fer front el Sevilla. Per tant, l'opció és un Diego Conde que va aterrar a Villarreal per 4 milions fa dos temporades des del Leganés com a Zamora de segona divisió. El Villarreal voldria satisfer part de l'amortització, és a dir, ingressar d'un a dos milions d'euros. Conde, de 27 anys i amb contracte fins al 2029, només ha jugat un partit d'esta temporada, va ser en Copa contra el Ciudad de Lucena. Arnau Tenas, en el tram final de la temporada, i Luis Júnior han estat dels titulars. Ara, Íñigo Pérez té que resoldre també tota esta papereta entre Arnau i Luis Júnior.
1: I en el Club Esportiu Castelló, que te tenim ahí, Xavi, pendents de la renovació de Pablo Hernández, a qui no li falten nòvies.
2: No, perquè la temporada que ha fet Pablo Hernández a la banqueta de Castalia no ha passat inadvertida per a molts clubs de primera. D'entrada, el desig entre la parròquia orelluda és que continuï. La paraula la té Bob Bulgaris, el president, que s'ha rendit esta temporada al treball de Pablo i al seu futbol d'atac i sense complexos. Pel que fa a les nòvies, que tu dius, l'Elx i el Girona han estat els primers clubs que han sonat al voltant de Pablo.
1: Molt bé, gràcies, Xavi. Demà més.
2: Adéu.
1: Anem ja a la informació de València. Ahir, en 90 minuts, el nostre company Salva Gómez va avançar aquestes converses amb el Tòquio pel jove futbolista japonès Ryosuke Sato, amb una de les promeses, diuen, del futbol nipon. José Luis Sánchez, bona vesprada.
3: Bona vesprada, Dani.
1: Conta'ns qui és Sato i què podem afegir.
3: A veure, és un futbolista desconegut per a gran públic, això és la veritat, i que s'afegiria en el cas de que cristal·licen aquestes negociacions a Liu Dieng i Justin de Haas, el que dona ja una mostra de cap a on va el mercat d'estiu del València. De moment són tres perfils poc coneguts, sense experiència en la Lliga Espanyola, pràcticament ni en les grans europees, i amb un perfil prou més baix dels reforços que vingueren en el mercat d'hivern com Guido, Sadik o Unai Núñez. És un futbolista de 19 anys que és internacional absolut amb el Japó, que no està al Mundial
1: no
3: ara
1: està,
3: mateix.
1: És sub-23.
3: Eixe detall que dones és important. Sub-23, el València necessita fitxes d'eixa classe perquè té pràcticament cobertes les 25, a no ser que comenci a donar eixides, i té 3-4 futbolistes lesionats de llarga durada que no van a donar-li la baixa i que, per tant, necessita aquest tipus de fitxa per a poder completar eixe planter. Ha estat en totes les categories inferiors de la selecció nipona, però s'ha quedat fora del Mundial, i segons en qui parles de que l'han vist jugar, te diuen que poden jugar de mitja punta, que pot jugar en banda o fins i tot com a carriler. Jo ho poso tot en quarantena, Dani. Este fitxatge me costa entendre cap a on va la direcció esportiva del club. Diuen que és una aposta de Lisandro Issei, que és l'home fort que va posar Ron Gurley quan arriba a València. Per tant, veurem com acaba este tema.
1: També tenim novetats en quant a l'equipació que hem conegut este cap de setmana, no?
3: Sí, perquè se va filtrar durant el cap de setmana una imatge d'una publicació especialitzada on se veia tota l'equipació de color blanc, i això va generar certs dubtes, però el club ens ha confirmat que en res d'això, que tornarà a ser com en els últims anys, pantaló i calces negres, la camiseta blanca, això sí, amb alguns detalls en aquest roig torino, que comença a ser habitual en els últims anys, després de desaparèixer molt de temps.
1: Bé, alguna cosa més respecte de l'actualitat del València, José?
3: Pues estem esperant a veure si Ron Gurley se digna a parlar públicament per a valorar la temporada i explicar cap a on va el nou mercat, i veure si n'hi ha alguna novetat també en el mercat. De moment, res, perquè Guido no respon a l'oferta que li va fer el València.
1: Estem pendents de Guido, analitzarem totes aquestes circumstàncies i el debut d'Espanya en la nostra tertúlia. Gràcies, José.
3: Adéu.

0: hem patit una mica perquè hem estat durant molts moments del partit en desencert. Això et resta confiança, però hi ha hagut un moment que jo crec que físicament ells han patit una mica al final del tercer quart, inici de l'últim, i aquí nosaltres hem estat més encertats. Quan tiramos de tres puntos aquí al rebote, eso para nosotros es como natural. Eso nos ha dado muchas segundas opciones.
1: Quina gran alegria, eh? València Bàsquet ja està en la final de la Lliga, guanyar també el tercer partit de la sèrie contra Joventut, esta vegada 75-87, Eva.
2: Un partit que, com han escoltat el tècnic, tingué moments de poc encert, però mantingueren la defensa i el físic, aprofitant les oportunitats per anar-se'n en el marcador. La penya lluitant, els deixa anar, va seguir el joc mentre pogueren, fins a la fi del tercer quart. Els de 9 rebots ofensius, captura espès, taronja, foren clau, així ho remarcava el tècnic rival Dani Miret.
3: El rebot ha estat una diferència molt gran, ells ho tenen claríssim. De tots els equips els fan patir molt el rebot. No és només la jugada en concret, és el que et porten a haver de fer durant tot el partit. Baixar a defensar, t'estan demanant, quan ells ara han posat un to físic defensiu molt alt, està molt ben atac perquè tenen molta activitat, tenen una rotació que és molt sòlida, molt consistent, de molts jugadors.
2: I un d'aquests jugadors determinant, Jan Montero, 24 punts, 8 rebots i 7 assistències per a 39 de valoració. Pedro Martínez, el veu així.
0: Hay que resaltar la actuación de Jan Montero, que ha estado impresionante, ha estado de absoluto MVP del partido. En momentos que estábamos atascados ha estado muy bien, han querido llevarle el partido muy físico y ha habido un momento que se ha descentrado un poquito porque no se sentía protegido, pero luego ha vuelto al partido y al final ha estado impresionante.
2: També gran aportació de Costello, uns minuts en pista, i no hagués fou el descart, tot i estar en convocatòria, Thompson no juga. No ha jugat en tota la sèrie, ha jugat Cárdenas. És a destacar el València Bàsquet. Així ha arribat a la quarta final de Lliga en 40 anys d'història, segona consecutiva i tercera amb Pedro Martínez. Serà la segona contra el Barça, van perdre contra ells en 2003, aleshores era l'equip blaugrana de Pesic i el València de Paco Olmos. Però ara serà diferent, tenen les claus clares.
0: Això és el més important, tindre físic, mentalment estarem bé, és un equip supercompetitiu i segur que ho seguirem sent. Competir no vol dir guanyar, vol dir estar preparat per intentar guanyar, però ja, després guanyar o perdre, això a vegades depèn de molts factors que no tots els pots controlar.
2: I ara comença aquesta sèrie de 9 a 5 partits amb el factor camp a favor del València Bàsquet, així que els dos primers, dijous i dissabte a les 8 al Roig Arena, després es traslladarien al Palau Blaugrana.
1: I un adeu d'un jugador taronja, la veritat és que hi ha molta història.
2: Sí, és la llegenda Bojan Dulvić, el montenegrí de 34 anys, ha finalitzat a Saragossa la seva carrera, però sempre serà recordat per els 11 anys que passa al club taronja. És un referent per a tota una generació d'aficionats, màxim assistidor històric, rebotejador, ha guanyat 4 títols amb el primer equip i va ser ell el que digué Loco Dubí i s'ha emportat l'última lliga.
1: Molt bé, completem aquesta informació sobre el cas de Rafa Mir perquè tens notícies també de la part del jugador.
2: Sí, l'advocat Jaime Campaner, acabem de confirmar que sí, recorreran esta condemna que li ha posat l'Audiència de València de 8 anys i mig de presó per agressió sexual i lesions. Saben que si és una sentència de més de 2 anys cal entrar en presó, per això haurà de recórrer per evitar-ho, però pot ser que posen mesures cautelars prèvies i haja d'ingressar finalment mentre s'estudia el recurs.
1: Gràcies, Eva. Se n'anem ja. Són les 2:43 a la tertúlia.

0: migdia.
1: Sí a negociar modelo de financiación de la Comunidad Valenciana si convocan ya el Consejo de Política Fiscal. Ahí la Comunidad Valenciana irá.
2: Es una excusa. Si lo hubiéramos hecho al revés, que lo hubiéramos llevado directamente al Consejo de Política Fiscal y Financiera, hubieran dicho que necesitaban dialogar comunidad a comunidad. Si no es el problema, no es la forma. El problema es el fondo, que no les dejan sentarse a negociar.
3: Moldece Copal, però vostès no van avisar a la ciutadania, vostès van arribar a la torre passades les 8 de la vesprada.
4: Mire, el CECOPA de l'Ajuntament de València possiblement fora l'organisme que més mesures va prendre.
5: Anticipació. Per tant, presidente Puig convocó un CECOPI el dia anterior.
6: Este acuerdo tiene que garantizar la libertad de navegación por el estrecho de Hormuz y tiene que dar paso a esta situación a la paz, a la estabilidad en Oriente Medio.
7: Claro, ni hemos montado ninguna trama, ni he montado ninguna trama, ni he hecho nada ilegal. Y espero que la justicia lo aclare todo. Señor.
8: Les notícies del migdia, amb Òscar Martínez.
9: Bona vesprada. Com estan? El cap del Consell, Juan Fran Pérez Llorca, i el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, s'han reunit este matí al Palau de la Generalitat, convocats per a parlar del finançament de la Comunitat Valenciana, o millor, de l'infrafinançament crònic de la Generalitat que llasta els comptes públics valencians des de fa molts anys. En esta realitat, hi estan d'acord el president Pérez Llorca i el ministre Espanya en que la Comunitat Valenciana és la pitjor finançada per l'Estat de les autonomies del règim comú, però sembla que només en això, perquè de la trobada no hi ha hagut cap acord tangible. En res, Lola Oliver, Palau de la Generalitat.
10: Sí, tot dialogant, però cap consens. El ministre d'Hisenda venia amb un anunci davant del braç i és que esta setmana es desbloca el fla extraordinari, però el president de la Generalitat destaca que per a ell el que s'ha perdut és una oportunitat històrica perquè el govern d'Espanya rebutja el fons d'anivellament, el mateix mecanisme que diu Arcadi Espanya defensava com a conseller i rebutja com a ministre. Espanya li contesta que són excuses i que el veritable drama està en que el Partit Popular no deixa negociar les comunitats allà on governa. Pérez Llorca fia tota la negociació a les reunions multilaterals en un Consell de Política Fiscal i Financera que no té data, però podria celebrar-se abans de l'estiu.
9: Bé, el motiu d'esta reunió bilateral era iniciar un diàleg sobre el nou model de finançament autonòmic que ha presentat el govern central, que posa damunt de la taula 21.000 milions d'euros més per a les autonomies i dels quals, vora, 3.700 milions més hi aniran a finançar la Generalitat, segons l'executiu espanyol. El primer a comentar la reunió ha sigut el president Llorca, que ha assegurat que el Consell s'assegurà a negociar la proposta de model, però en el sí del Consell de Política Fiscal i Financera.
1: Sí a negociar modelo de financiación de la Comunidad Valenciana si convocan ya el Consejo de Política Fiscal. Ahí la Comunidad Valenciana irá con la voz de todos los valencianos y todas las valencianas para pedir un sistema de financiación que sea justo, que sea equitativo y que sea igual para el conjunto de todos los españoles.
9: Y después el ministro de Economía ha considerado que el argumento es una excusa para no negociar.
2: Es una excusa. Si lo hubiéramos hecho al revés, que lo hubiéramos llevado directamente al Consejo de Política Fiscal y Financiera, hubieran dicho que necesitaban dialogar comunidad a comunidad. Si no es el problema, no es la forma. El problema es el fondo, que no les dejan sentarse a negociar con el Gobierno de España un nuevo modelo de financiación que todos sabemos que es infinitamente mejor que el actual y que dobla los recursos que pidió el propio presidente al presidente del Gobierno.
9: Sofía Álvarez está en el control de SO.
8: Les notícies del migdia, amb Òscar Martínez.
9: La notícia de l'impacte del matí, l'Audiència de València ha condemnat a 8 anys i mig de presó el futbolista Rafa Mir per l'agressió sexual i lesions a una jove que va conèixer en una discoteca. Mir, que forma part de la plantilla de l'Elx, estava en la del València Club de Futbol quan va agredir sexualment la dona que el va denunciar. José Soler, bona vesprada.
11: Sí, bona vesprada, Òscar. La sentència el condemna a 7 anys de presó per agressió sexual i a 18 mesos per delicte de lesions i a indemnitzar la víctima amb 64.000 euros. L'audiència també ha condemnat l'altre futbolista que l'acompanyava aquella nit, Pablo Jara, a 2 anys de presó per agressió sexual i a 6 mesos per un delicte contra la integritat moral. La defensa de Rafa Mir ja ha anunciat que recorrerà contra la sentència.
9: I de la dona de la investigació política de la gestió de la Riuada, dos noms propis propis, el de l'alcaldessa de València, Maria José Català, que ha comparegut en la Comissió d'Investigació del Congrés a València el 29 d'octubre de l'any 24, van morir 16 persones ofegades.
11: Català ha afirmat que l'expresident Mazón ja ha assumit la seva responsabilitat per la gestió de la dana amb

0: la seva dimissió.
1: El expresident Carlos Mazón ha assumit les seues responsabilitats polítiques. De fet, és l'únic que ha assumit responsabilitats polítiques en este lamentable fenomen que va ocórrer a la nostra terra. I, per tant, crec que totes les seues responsabilitats, pues, evidentment, i el que va fer bé o mal o molt mal, ja ho va assumir en la seva responsabilitat política. Jo considero que n'hi ha persones que també haurien d'assumir responsabilitats polítiques, però això és cosa de vostès.
0: I el segon nom del dia és José María Ángel, excomissionat del govern espanyol per a la reconstrucció, citat en la comissió de la Dana del Senat pel grup mixt i el grup parlamentari socialista. Ángel ha contraposat la gestió del Consell de Ximo Puig en la Dana del Baix Segura en 2019 amb la del Consell que presidiria Mazón per l'anticipació del primer.
2: Anticipació, per tant, el president Puig em convocó un CECOPI el dia anterior.
3: I la comunitat internacional celebra l'acord anunciat a nit entre els Estats Units i l'Iran per a posar fi a la guerra que Trump i Netanyahu van iniciar el 28 de febrer i que suposarà la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz, per on passa el 20% del petroli mundial. El ministre espanyol d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, confia que doni estabilitat a aquella zona conflictiva també que permeta la lliure navegació a Hormuz.
4: Este acuerdo tiene que garantizar la libertad de navegación por el estrecho de Hormuz, que tiene que ser en todo momento segura, libre, sin ningún tipo de cargo económico y que tiene que ser completamente libre para cualquier país. Y tiene que dar paso esta situación a la paz, a la estabilidad en Oriente Medio.
0: I després d'aquest anunci, les borses han pujat amb força i el preu del petroli s'ha desplomat. Queden algunes incògnites per resoldre, com la renúncia de l'Iran a qualsevol intent de tindre una arma nuclear i la cessió dels Estats Units de l'urani enriquit per a ser destruït. I també què passarà amb l'alto el foc al Líban. El govern israelià ha assegurat que continuarà ocupant i demolint cases en el sud del Líban.
3: I la tercera setmana de juny comença amb un oratge plenament estival. Ara bé, esta vesprada augmenta el risc de ruixats a l'interior. Antonio Sánchez, bona vesprada.
5: Molt bona vesprada. S'espera una tal jornada de temperatures altes. Les màximes passaran dels 35 graus al Baix Segura i es trobaran molt a prop a la Ribera Alta, a la costera, també Camp de Túria, Foia i Bunyol, entre 34 i els 33 graus. Més cap a l'interior, baixa el termòmetre lleugerament entre els 31 i els 32 graus de màxima i al litoral estarem entre els 29 i els 31. Què està passant? Que tenim una massa d'aire càlid en superfície, però en cap exacte de l'atmosfera es troba una massa d'aire fred, que avui deixarà tempestes més fortes cap a l'interior, encara no tenim cap avís activat, però segur que seran fortes, sobretot puntualment al racó de Mus, els Serrans i també la plana d'Utiel Requena, així com la vall de Cofrensa-Llora, punts de l'Alt Vinalopó i de la costera, i també a comarques ja de Castelló, l'Alt Millars, els Ports i l'Alt Maestrat. I ses tempestes puntualment deixaran pluges fortes i també ratxes fortes de vent, de més de 70 km per hora. Molta precaució i veurem com en els pròxims dies torna l'estabilitat i les temperatures encara seran més altes del que haurien de tindre en principis del mes de juny.
6: Les notícies del migdia, amb Òscar Martínez. Tú tienes el poder de elegir tu futuro. Que no te limiten.
7: En la UMH puedes elegir entre más de 30 grados, 5 dobles grados, más de 50 másteres oficiales y más de 13.000 empresas para hacer prácticas.
6: Y te ofrecen becas y ayudas propias para tu matrícula, el transporte y la comida.
7: Elige la Miguel Hernández, la universidad pública donde debes estar.
6: Preinscríbete en umh.es.
8: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
6: Apunt. Les notícies del migdia.
3: Ja són les 3:09. La reunió entre el president del Consell, Juan Fran Pérez Llorca, i el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha sigut molt cordial, però els dos no han arribat a cap acord. El ministre va citar el president per a parlar del nou model de finançament autonòmic, l'esborrany del qual va presentar setmanes darrere, però Pérez Llorca ha aprofitat la trobada per a lliurar-li un rosari de reivindicacions en infraestructures de tot tipus, des del corredor mediterrani fins a millores en el trasbassament Tajo Segura, passant per l'execució del pla Rodalies i sobre el moll de l'os, que és el finançament. El president ha negat la major, segons Pérez Llorca. El govern central no pot garantir 3.700 milions d'euros més per a la Generalitat perquè no hi ha projecte de pressupost.

0: no té previst un fons d'anivellament per a la Generalitat mentre es debata i s'aprova el nou model.
1: Jo crec que avui hi havia una oportunitat històrica d'arribar a un acord que era el fons d'anivellació transitori, en la medida que tant el ministre el demanava com jo el demanava, jo entenia que avui sí que podíem arribar a aquest acord, però pareix que hi ha un canvi de criteri per part del ministre, no?
2: Bé, en acabant d'esta declaració de Pérez Llorca en el Palau de la Generalitat, en la delegació del govern espanyol, el ministre d'Hisenda Arcadi Espanya ha anunciat una injecció addicional de 4.000 milions d'euros per a la Generalitat.
3: 4.000 millones de euros adicionales esta misma tarde para que la Comunitat Valenciana, para que la Generalitat pueda hacer frente a sus obligaciones financieras y pueda garantizarse esa viabilidad que todos queremos para una administración tan importante como es la de la Generalitat Valenciana.
0: El ministre ha posat en valor que el fons garantís la viabilitat de la Generalitat i li permet fer front a les obligacions financeres. A més, ha destacat que la Comunitat Valenciana ha rebut enguany 26.000 milions d'euros. És la xifra més alta de la història pel que fa a recursos per part de l'Estat. Arcadi Espanya ha reiterat la crida al Consell perquè s'assega a negociar el nou model de finançament encara que no li deixen, ha afirmat.
3: Es una excusa. Si lo hubiéramos hecho al revés, que lo hubiéramos llevado directamente al Consejo de Política Fiscal y Financiera, hubieran dicho que necesitaban dialogar comunidad a comunidad. Si no es el problema, no es la forma. El problema es el fondo, que no les dejan sentarse a negociar con el Gobierno de España un nuevo modelo de financiación que todos sabemos que es infinitamente mejor que el actual y que dobla los recursos que pidió el propio presidente al presidente del Gobierno.
2: El ministre d'Hisenda Arcadi Espanya, després de reunir-se amb el cap del Consell, ha mantingut una segona reunió amb la patronal valenciana, la CEF i els sindicats majoritaris, Comissions Obreres i UGT del País Valencià, en la delegació del govern espanyol a la Comunitat Valenciana. Des que el govern central va presentar l'esborrany del nou model, els agents socials l'han vist com un bon punt de partida per a pal·liar l'infrafinançament valencià.
0: Unanimitat entre els agents socials en la constatació de com la falta de finançament afecta els servicis públics de la Comunitat Valenciana i en la necessitat de solucions. Des dels sindicats han reclamat diàleg i celeritat a les dues administracions per tal d'arribar a un acord sobre el nou model i també no oblidar la condonació del deute i el fons d'anivellament transitori. Tino Calero, secretari general de l'UGT País Valencià, Ana García, Comissions Obreres País Valencià.
4: Hemos pedido al ministro celeridad para que esta propuesta salga a la luz lo antes posible. Es imprescindible, es necesario y no sería entendible por el conjunto de valencianos y valencianos que el gobierno valenciano no se viniera a hablar en profundidad de esta propuesta.
5: Se tienen que hacer los esfuerzos políticos necesarios para que esa condonación siga creciendo, pero sobre todo le pedimos a la Generalitat se tiene que sentar a negociar con el ministerio y no nos vamos a perder en la bilateralidad, multilateralidad, etcétera.
0: Per la seva part, el president de la patronal valenciana, Vicente Lafuente, ha reclamat que reunisca el Consell de Política Fiscal i Financera com abans millor, però també que la Generalitat negocie després d'esta reunió.
6: Pedimos que cuanto antes se reúna ese Consejo de Política Fiscal, pero en cualquier caso, el minuto uno después de ese Consejo debería de ponerse la Generalitat Valenciana a hablar y negociar.
2: Són les 3 i 13 minuts de la dana de la investigació política de la gestió de la Riuada, dos noms propis. Primer, el de l'alcaldessa de València, Maria José Català, que ha comparegut en la Comissió d'Investigació del Congrés. Aquell dia, el 29 d'octubre de l'any 24, a València, van morir ofegades 16 persones.
0: L'alcaldessa ha afirmat que ningú els va avisar que venia una riuada que, de saber-ho, haurien pres unes altres decisions.
2: Guillem Lizarde, redacció Madrid.
7: Sí, compareixença marcada per preguntes de l'oposició sobre la falta de prevenció. Li han retret a l'alcaldessa que no farà ús del servei de megafonia ni de cap altre sistema per tal d'alertar a la població.
8: Molt de fer copal, però vostès no van avisar a la ciutadania. Vostès van arribar a la torre passades les 8 de la vesprada.
9: Mire, el CECOPAL de l'Ajuntament de València possiblement fora l'organisme que més mesures va prendre.
7: Català s'ha escudat en el pla d'inundabilitat aprovat per l'anterior govern. Afirma que no considerava este pla que les pedanies de la torre de Castellar-Oliveral o de Fort d'Alcedo tingueren risc d'inundació. També li han preguntat en diversos moments a l'alcaldessa per els missatges d'Amazon amb els distints consellers a través de WhatsApp. Català ha mantingut la mateixa defensa.
9: I, per tant, crec que totes les seues responsabilitats, pues, evidentment, i el que va fer bé o mal o molt mal, ja ho va assumir en la seva responsabilitat política.
7: L'alcaldessa de València assegura que avui la ciutat està molt millor preparada perquè no es repetisca una catàstrofe com la que va deixar 17 morts a la ciutat de València.
2: I José María Ángel, excomissionat del govern espanyol per a la reconstrucció, ha sigut citat en la comissió de la Dana del Senat pel grup mixt, també pel grup parlamentari socialista. Ángel, que va ser responsable d'emergències en el Consell que va presidir Ximo Puig, ha contraposat l'anticipació per la Dana de l'any 2019 del Baix Segura a la gestió de Carlos Mazón en la riuada de fa dos anys que va matar 230 persones.
10: Y lo que hicimos fue

0: diagnóstico de anticipar dónde entendíamos que iba a llover. Anticipación. Por lo tanto, el presidente Puig convocó un CECOPI el día anterior.
1: I el jutge Juan Carlos Peinado ha citat per esta vesprada a les 6, tot just, quan comença, quan la selecció espanyola s'estrena en el Mundial de Futbol, ha citat Begoña Gómez per a la vista preliminar del cas que manté imputada l'esposa del president del govern espanyol, que és el pas necessari per a poder obrir un judici oral contra ella, l'instructor, que va acceptar fa 2 anys una querella del pseudosindicat Manos Limpias per impulsar una polèmica investigació contra Gómez, va considerar en aquell moment i a l'abril que hi havia suficients indicis perquè siga acusada de 4 delictes per la càtedra en què va participar en la Universitat Complutense. La Fiscalia, per contra, no en veu cap i ha demanat que s'arxive la causa.
2: A més de Begoña Gómez, el jutge Peinado ha citat a compareixer en el mateix acte Cristina Álvarez, l'assessora de Begoña Gómez a la Moncloa, i l'empresari Juan Carlos Barrabés. En el seu escrit, el jutge els va advertir que podria adoptar alguna mesura cautelar contra ells.
1: La citació avui de Begoña Gómez és la primera d'una intensa setmana de persones i casos a cavall entre la política i els casos judicials que assetgen el govern central, que espera amb alè contingut l'interrogatori de l'expresident Zapatero davant del jutge Calama de l'Audiència Nacional, que està previst per a dimecres que ve. Però l'última hora és que l'expresident ha demanat al jutge ajornar la declaració referida a les joies confiscades per la policia en el seu despatx i que una taxació oficial ha valorat en 1,3 milions d'euros. Ha demanat temps per a tindre temps per a acreditar-ne l'origen.
2: I en esta setmana encara hi ha més, perquè la directora general de la Guàrdia Civil, Mercedes González, compareix demà al Senat, citada pel PP, on té la majoria després de quedar assenyalada en la investigació del cas Leire. Dimecres i dijous està prevista aquesta compareixença de Zapatero, investigat pel cas Plus Ultra, i s'espera d'un moment a un altre que el Suprem faça pública la sentència del cas Mascaretes, en què van jutjar José Luis Ábalos, Koldo García i l'empresari Víctor Daldama.
1: I així les coses, el president del govern espanyol, que també és secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha presidit este matí la reunió de l'executiva federal del Partit Socialista, Lourdes Espinosa.
3: Sí, Òscar, després d'esta reunió ha sigut la secretària d'organització del PSOE, Rebeca Torró, la que ha comparegut en roda de premsa, ha demanat prudència i respecte a la presumpció d'innocència.
4: Creemos en la inocencia y por tanto creemos en la presunción de inocencia del presidente Zapatero. Aún no ha declarado. Hay también que respetarle a él.
3: Desde Sumar, el diputado de Compromís Alberto Ibáñez espera las explicaciones de Zapatero.
5: En el momento que Zapatero explique dónde es, si es un regalo que percibió siendo político, tendrá que tributar por él.
3: Els populars, després de l'executiva del seu partit, asseguren que la situació de corrupció és insostenible i insisteixen en demanar a Sánchez eleccions. Borja Semper és el portaveu.
6: ¿Qué le han pillado? ¿Qué ha sido descubierto? Que convoque elecciones. El búnker en el que se han cerrado no le protegerá de que se termine por saber toda la verdad.
3: El portavoz de Vox, José Antonio Fuster, anuncia una querella contra Zapatero per presunte delicte contra la hisenda pública i contraband de joies.
7: No vamos a parar hasta verlos en prisión, que es ahí donde deben acabar los criminales que roban a los españoles.
1: Bé, en este context, la secretaria d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, ha assegurat que no ha muntat cap trama ni ha fet res il·legal en referència a la imputació per l'Audiència Nacional en el procediment on també figura com a investigada l'exmilitant socialista Leire Díez Cerdán, elegida dels jutjats de Tafalla, a Navarra, on té l'obligació de compareixer els dies 1 i 15 de cada mes.
8: Ni hemos montado ninguna trama, ni he montado ninguna trama, ni he hecho nada ilegal. Y espero que la justicia lo aclare todo.
9: Señor, muchas gracias. La UCO dice que es el jefe de la trama.
4: Eso es.
8: Pues vuelvo a decir que no hay ninguna trama ni monté ninguna trama. Totalmente. Y espero que la justicia lo aclare pronto.
2: No obstant això, un informe de l'UCO fet públic este matí apunta al lideratge de Cerdán i revela que va ordenar al PSOE el pagament dels viatges de Leire.
1: 19 minuts passen de les 3. Este matí ha començat l'última setmana del curs escolar en l'ensenyament no universitari, que està marcat per la vaga indefinida que ha durat 5 setmanes, que està suspesa però no desconvocada. Educació i els sindicats del professorat mantenen des d'ara les taules sectorials perquè només hi ha acords signats en 3 punts de la negociació i no tots unànimes. Ningú no descarta que el curs que ve reprenga la vaga.
2: Avui les direccions territorials d'educació s'han reunit per a tractar les dimissions dels equips directius. 85 directors o directores han sol·licitat la dimissió en el marc de la vaga de l'educació. La conselleria està contactat per tal que rectifiquen la sol·licitud. Carmen Ortí, en declaracions a les notícies del matí.
10: En les seues sol·licituds sí que han concretat que la dimissió, en cas que s'accepte, siga reversible si la situació millora. Però això administrativament és una situació que és impossible, per la qual cosa nosaltres el que estem fent és establir contacte directe amb cada una d'elles per

0: ratificar aquesta sol·licitud de dimissió o, si no, retirar-la.
1: La consellera d'Educació ha valorat positivament els acords parcials amb els representants dels docents, però ha apuntat que encara queda treball per fer i que mantenen el diàleg obert.
2: I d'una protesta laboral en suspens a una activa.
3: Paciente, escucha, esta es tu lucha.
2: Bé, el personal mèdic afronta la quinta setmana de vaga d'enguany a tot Espanya contra l'avantprojecte del nou Estatut Marc i reclama un nou text que arreplegui condicions laborals específiques. 30.000 professionals estan convocats en les protestes. Sanitat ha xifrat avui el seguiment de la vaga en un 6,86%.
1: Les organitzacions convocants han advertit que podrien reprendre les mobilitzacions a la tardor si no es reobri esta negociació. Les comunitats autònomes reclamen diàleg i el Ministeri de Sanitat insistís que són elles les que tenen les competències per a millorar les condicions laborals del personal mèdic. Vicent Banaclocha és metge a l'Hospital General de València.
4: Reclamem, com ja està en tota Europa, no és un tema nou, un estatut independent. Som l'únic país, és vergonya, de tota la Unió Europea que no té un estatut independent separat per als metges.
1: Unes protestes que han coincidit avui amb les concentracions del personal tècnic, sanitari, mitjà i superior són auxiliars d'infermeria, laboratori, radiodiagnòstic o farmàcia, entre altres, reclamen una reclassificació professional que suposaria una millora del seu salari.
5: Les notícies del migdia, amb Òscar Martínez.
2: Avui, 15 de juny, ha començat l'operació Pas de l'Estret del Port d'Alacant per als milers de ciutadans d'origen magribí que travessen mitja Europa per estiuar als seus països d'origen. Alacant connecta via marítima la península amb Algèria. Pere Conca, Port d'Alacant.
6: Bona vesprada. Primera jornada marcada per les cues i la mancança de bitllets per a tots els usuaris que volien agafar el ferri cap a Orà. Una jornada també on s'ha posat en marxa el nou sistema europeu d'entrada i eixida, un procés que ha endarrerit tant el desembarcament com l'embarcament de passatgers. Fins al 15 de setembre es preveu que passen per aquestes instal·lacions del Port d'Alacant 80.000 persones i 25.000 vehicles, una quantitat inferior a la de l'any passat, perquè enguany hi haurà 10 escales menys. Escoltem Gonzalo Baciero, director d'explotació de terminals marítimes del sud-est.
7: S'acumula casi el 50% del tráfico en 3 meses. Esperamos un poquito menos que el año pasado, porque vamos a tener 10 escalas menos en total de los 3 meses. Estaremos en torno a los 80.000 pasajeros y calculamos que los vehículos prácticamente se mantendrán igual, en torno a los 25.000 vehículos.
2: I de la polèmica per l'adjudicació de les vivendes de protecció pública del residencial Les Naus a càrrecs i familiars del PP d'Alacant, la cap de contractació de l'Ajuntament, Maria Pérez Hickman, que té 2 fills i un nebot entre els adjudicataris dels habitatges, va instigar la regidoria d'Urbanisme perquè concedira la llicència d'obres per a construir el residencial.
1: I així consta en un dels correus electrònics de Pérez Hickman que l'Ajuntament d'Alacant ha remès al jutjat número 5 que investiga les presumptes irregularitats. També hi ha els mails que s'intercanviaren la cap de patrimoni i el vicesecretari de l'Ajuntament al voltant de l'informe que alertava de les possibles irregularitats i en què posteriorment van desaparèixer els noms i càrrecs dels tècnics i polítics que estaven entre els adjudicataris.
2: Bueno, d'Alacant a València avui han començat les obres de remodelació del carrer Colom, és una de les principals artèries comercials de la ciutat.
1: Unes obres que duraran 5 mesos i que està previst que concloguen abans de la campanya de Nadal. El regidor d'Urbanisme, Juan Giner, ha assistit este matí a l'inici de les obres juntament amb la portaveu de l'associació veïnal, Paloma Pérez, i el president de l'associació de comerçants del centre històric, Borja Ávila.
8: Ganar espacio para el peatón, poner asfalto fonoabsorbente y pintura, porque actualmente está en mucha degradación. Y luego unificar el pavimento con un pavimento mucho más moderno, antideslizante.
9: Va a ser un beneficio para todo el barrio y sobre todo también no solo los residentes de la zona del ensanche, sino también pues toda la gente de la ciudad, porque precisamente la calle Colón es un eje comercial que se beneficia en toda la ciudad de Valencia.
10: Esta obra que se va a hacer, que es de una duración para nosotros corta, porque es verdad que al final es una calle importante y 5 meses, lo mínimo para una obra de este calibre.
2: Bueno, fem una ullada al món. Després de 107 dies de guerra, els Estats Units i l'Iran han tancat un acord de pau que sobre el paper posa fi als bombardejos que han matat més de 7.000 persones i obri l'estret d'Hormuz. El pacte s'oficialitzarà divendres a Suïssa. Carme Pastor.
11: L'acord era tan esperat que la notícia ha fet la volta al món. Els detalls del text no es coneixeran fins divendres, però el Pakistan, país mediador en el conflicte, ha deixat clar que implica la fi immediata de les operacions militars i l'obertura de l'estret d'Hormuz. Vaixells del món arrenquen motors i que circuli el petroli, ha escrit Trump en la seva xarxa social, per a després matisar que el bloqueig naval no serà efectiu fins divendres. L'Iran ha recordat que el Líban està inclòs en el pacte i desenes de desplaçats han fet les maletes, tot i que Netanyahu encara no s'ha pronunciat i dos dels seus ministres han deixat clar que no tenen cap intenció de retirar-se del sud del Líban. Una actitud que pot condicionar els pròxims passos perquè a partir de la signatura de l'acord s'obri un termini de 60 dies per a negociar el programa nuclear i les exigències econòmiques de l'Iran.
2: Bé, mentrestant, Donald Trump viatja ja a França per a participar en la cimera del G7, són els països més rics i més poderosos del món.
1: Estan convocats pel president francès Emmanuel Macron, que hi hauran d'abordar la crisi energètica que ha generat la guerra entre els Estats Units i l'Iran i la petició d'ajuda d'Ucraïna per a resistir la invasió russa.
2: Bé, a aquesta cimera també acudirà el president ucraïnès Volodymyr Zelensky després d'un cap de setmana de bombardejos molt complicat a Ucraïna.
1: 11 persones han mort en les últimes hores a Kiev, atacs que han destruït una catedral del segle XI, declarada Patrimoni Universal per la UNESCO. L'edifici ha patit danys significatius que encara estan sent avaluats. L'ONU ha condemnat l'atac i el president Zelensky l'ha qualificat com un dels crims més greus de Rússia contra la cultura cristiana.
2: En 4 minuts, les 3 i mitja, les fogueres no tardaran gens a veure's pels carrers d'Alacant. La més cara d'enguany la plantarà Josué Beitia, que ve de guanyar la medalla de plata en les Falles de València. A nit va aconseguir el segon ninot més votat a Alacant. També serà el seu debut en la secció especial i Montse Català ha estat amb ell al seu taller.
12: L'olor a pintura regna en el taller que Beitia té a Silla i que està a punt de buidar-se. S'estrena enguany en la categoria d'or d'Alacant i això significa que el seu equip ha encadenat falles i fogueres sense descans. Ara mateix, l'adrenalina els mou.
13: Nos hemos mentalizado el 23 de marzo y claro, entonces no hemos descansado y claro, estamos ya de energías a tope, ya con ganas de empezar mañana a salir hacia Alicante.
12: Plantaran una foguera que combina natura i tecnologia amb acabats art déco i que té la peça més gran que Beitia ha fet en la seva carrera. Un polp gegant amb tentacles que faran 18 metres de diàmetre i que pujarà tot d'una. Un debut en especial per la Porta Gran, perquè és la foguera més cara d'enguany. 123.000 euros.
13: No había hecho especial Alicante antes porque me veía que mentalmente no estaba aún preparado para llevar durante todo este año esa carga de volumen y ahora creo que sí que tengo el taller para poder hacerlo y este año la cosa ha salido bien y ya estamos acabando y ya con ganas de empezar a levantar Florida Portago.
12: Les góndoles mouran demà i dimecres Alacant despertarà amb les primeres peces al carrer.
2: Estaves tú, en quin racó s'amagava la teva... Bé, no perdem el costum, ens acomiadem avui amb On estaves tu, de Paula Montalbán. La compositora i cantant de Polinyà de Xúquer va estrenar divendres este últim senzill. Amb ella els deixem, tornem demà. Bona vesprada.

0: Punt, la ràdio pública. Moltes gràcies per triar-nos.
1: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
2: fem banda
1: amb el millor repertori de músics valencians.
2: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
1: Desfilarem al costat dels nostres músics.
2: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
3: Una hora per a llegir. Una hora per anar al teatre. Una hora per a pintar. Una hora per anar de concert. Una hora per a investigar. L'hora de la cultura. L'hora de la cultura. De dilluns a divendres.

0: dilluns a les 7 de la vesprada. L'Hora de la Cultura t'espera. La cultura de tu a tu.
1: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a València, 102.2.
2: De tu a tu.
3: Hola, com estan? Són les 3:30. És moment de que parlem d'economia.

0: Comença Cadena de Valor. Tota l'actualitat econòmica amb Javi González.
1: Molt bona vesprada, benvinguts a aquest espai econòmic de Punt Ràdio. És dilluns, és 15 de juny, un dia que ve marcat per l'anunci del president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, a obrir-se a negociar el nou model de finançament plantejat pel govern d'Espanya, però que ha reclamat que aquesta negociació es porti a terme en el marc del Consell de Política Fiscal i Financera. Però pel que fa al programa d'avui, com no pot ser d'altra forma, buscarem l'anàlisi de la que és la notícia del dia en l'àmbit global, l'acord definitiu de pau entre els Estats Units i l'Iran i que inclou la reapertura de l'estret d'Hormuz. Davant d'este anunci, els mercats han amanegut avui optimistes. L'IBEX 35 ha arribat a una xifra històrica, s'han superat els de 9.000 punts bàsics, això no havia passat mai. En paral·lel, el preu del cru, en concret el preu del barril Brent, cau i es troba en estos moments al voltant dels $83. Des de fa 4 mesos que no veiem este preu, tot i que també hem de tindre en compte que és prou més car este preu que quan va començar esta guerra. De seguida veiem els detalls de tot això, com afecta esta tornada a la nostra butxaca i si farà falta o no buscar noves mesures econòmiques per reduir l'impacte de la guerra en el consum de les famílies espanyoles. Però per altra banda, i per damunt de la situació mundial, el que més preocupa als consumidors és la inflació. Així ho ha confirmat un estudi d'ECOC que assegura que l'estalvi s'ha tornat clau per a les famílies, però no es renuncia tampoc a productes gourmet. I en paral·lel, avui parlarem del mercat hoteler, perquè València s'ha convertit en el principal motor a nivell estatal. La inversió en este sector s'ha triplicat des de l'any 2019 per davant de Madrid i Barcelona. Això es deu a un canvi de paradigma, i és que València ja és un destí atractiu durant tot l'any. Ara bé, com impacta això en la ciutat? I sobretot també en els nostres barris. En si s'acompte, de seguida ho veurem. I a banda de tot això, també repassarem la resta d'actualitat econòmica del món.
0: Economia, actualitat, finances, en Cadena de Valor.
1: Comencem programa. Com cada dia per a fer este repàs a l'actualitat, m'acompanya Arturo Rico. Bona vesprada, Arturo.
2: Hola, Javi, molt bona vesprada. Sí, estem en setant setmana i, com cada dia, avui amb moltes ganes de compartir amb els oients les notícies que marquen el dia. Parlarem d'Hormuz, borses internacionals, inflació i molt més. Anem enllà.
1: Ja saben que el consum privat de les famílies representa quasi el 60% del PIB en Espanya, si parlem de despeses. Bé, en este sentit, segons un estudi d'ECOC, la inflació és la principal preocupació per al 48% dels espanyols, superant a la salut i la inestabilitat política. Este temor al context internacional ha portat a la meitat dels enquestats a reduir les seues despeses. A més, la preocupació pel cost de la vivenda continua creixent i afecta ja al voltant del 30% de la població.
2: Així és, Javi, pel que fa a la situació financera de les llars. El 53% arriba just a final de mes i un 8% necessita recórrer a estalvis o préstecs per a cobrir les seues despeses. Davant d'este panorama, els consumidors s'han intensificat les seues estratègies d'estalvi. El 70% presta més atenció a preus i promocions i el 56% prioritza comprar al preu més baix possible.
1: Tot i este interès per l'estalvi, un 45% dels enquestats busca productes de qualitat i el consum de productes premium o gourmet ha augmentat considerablement. A més, un 73% dels espanyols intenta seguir una alimentació més saludable, incorporant més productes frescos a la seva cistella de la compra. Així, el consumidor patix per l'increment dels preus i prioritza l'estalvi, però no renuncia a la qualitat ni al benestar.
2: I si parlàvem del consum com a peça clau de l'economia, parlem ara d'un sector que també és indispensable. Parlem de turisme, perquè València lidera el creixement del sector hoteler amb una expansió del 35% des de l'any 2019, una xifra que triplica el ritme d'obertura de mercats de ciutats com Madrid o Barcelona. La clau d'aquestes xifres radica en un turisme internacional que ja representa el 70% dels visitants i en un reposicionament de la ciutat gràcies als grans esdeveniments i distincions com el cas de la Capitalitat Verda.
1: Però el verdaderament interessant de tot això és com s'està invertint. No parlem de macrohotels en la perifèria, sinó

0: D'una clara aposta pel turisme premium, podríem dir. Predominen els hotels boutique de 4, 5 estrelles i la reconversió d'edificis històrics en el centre de la ciutat. La demanda és tan sòlida que València ha deixat de ser un destí estacional i ara manté una ocupació mitjana pròxima al 80% durant tot l'any, el que podria fer augmentar la capacitat hotelera de la ciutat un 30% en els pròxims dos anys.
1: Qui ha analitzat este tema en Levante el Mercantil Valenciano és el seu redactor d'Economia, Ramon Ferrando, que tenim al telèfon. Molt bona vesprada, Ramon.
2: Hola, bona vesprada, què tal?
0: Ramon, la inversió hotelera a València es multiplica per 4 en l'any 2025, aconseguint els 174 milions d'euros. Quins factors específics van fer que este boom esclatara precisament en el 2025 i no abans?
2: Bueno, pues el año pasado lo que va a pasar es que van a conseguir la venda de dos activos, dos hoteles muy importantes, muy grandes, que es el Hotel Ex Rey Don Jaime, que tiene 309 habitaciones y se va a vender por 50 millones, y el Espotel, que va a comprar fa temps un fons suís, Piquet Alternativo Advisor, y que lo va a vender el año pasado a la sociedad de inversión Iberville. El Espotel, que ahora es nuevo hotel, está explotando la marca esta premium de Accor.
0: Clar, a banda de tot això, parlem també d'aquest canvi de percepció que estàvem comentant abans, i és que València ha passat de ser percebuda com una destinació secundària o a menor qualitat a ja convertir-se en una destinació per a tot l'any. Com repercutís això en el sector valencià?
2: Pues está repercutiendo en la inversión. Mira, ¿por qué han cambiado? Porque Barcelona está saturada. En Madrid també és un mercat prou madur i hi ha una aposta molt forta, sí, perquè estàvem parlant abans de hotels de qualitat, premium, no? Hi ha una cadena que és un exemple clar de lo que està passant a València, que és el Grup Mir, que és una cadena de Catarroja valenciana, que té 5 hotels ara de 4 i 5 estrelles i està treballant ara per a obrir en este estiu un hotel de 5 estrelles gran luxe, no? Que va tindrà les habitacions més cares de tota València, perquè tindrà una suite de 3.000 euros la nit. I és pues, un exemple on està virant el turisme, que estan buscant els hotels un turisme de qualitat. València normalment tenia els preus de les habitacions molt baixes, era dels destins més assequibles d'Espanya, sí. I això està canviant, perquè està canviant el tipus d'establiments. I de serveis que donen.
0: Clar, a 3.000 euros la nit sí que s'aprecia un canvi substancial. En este sentit, i estaves posant ara mateix un exemple d'una cadena hotelera valenciana, però en el article també parles de gegants com, per exemple, el Hilton al barri del Cabanyal o projectes similars. Clar, com altera l'arribada d'estos grans multinacionals de luxe a l'ecosistema dels hotelers valencians?
2: Pues es una cosa que no tenían a Valencia, que era grandes cadenas. Tú parlabas del Hilton, pero también está el Marriott a la Plaza del Ayuntamiento. O sea, es la arribada de grandes marques, Caixote, un tipo de cliente fidelizado, de alto poder adquisitivo, y pues se está transformando también lo que es la industria hotelera Valencia, que era una industria pues de hoteles, que malls que no tenían marca, i que anem pues eso, pues a un turisme de més qualitat.
0: I com impacta això també, ja no solament en el sector hoteler, sinó en l'economia valenciana i també en la vida dels barris de la ciutat?
2: Bueno, en l'economia l'impacte és molt fort, bueno, per a València i per a la comunitat valenciana. El turisme és un eix de treball fonamental. És la part positiva, perquè és molt positiva, sí. La part negativa és l'altra, la gentrificació. Perquè ja, pues, bueno, hi ha barris com el Carmen, o hi ha altres com, per exemple, en Estramurs, barris com la Pequina, que s'estan omplint d'hotels i de països turístics,
0: sí.
2: No? I d'apartaments turístics, i països, no?
0: Sí. Clar, sí. I en tota aquesta situació que estem veient, en les xifres damunt la mà, Ramon, anem a obrir ja el meló, no? Del final que planteja el sector del turisme en la Comunitat Valenciana. Davant d'aquestes xifres, seria possible aplicar aquesta taxa turística, almenys en la ciutat de València, per no extendre-ho a tota la comunitat? Però bueno, comencem per València.
2: Bueno, pues el sector está totalmente en contra del sector y la Generalitat, que se ha obligado en el sector, está totalmente en contra de la taxa turística, perquè el problema de la tasa turística es que tens competitividad frente a otras ciudades. Por ejemplo, frente a Málaga, ¿no? En forma de Málaga. ¿Por qué? Porque una part molt important del turisme és turisme de congressos. Si tu encarices les habitacions i costen un 20% més cares que en altres ciutats que competeixen amb tu, com pot ser Màlaga, pues estàs perdent competitivitat, que és el que li passa una mica a Barcelona. Barcelona te clava la tasa turística i pues és un 20%, ¿sabes? O sea, bueno, un 20%. D'una habitació de 200 euros són 20 euros, ¿sabes? O sea, un 10%. O sea, que
0: preocupa,
2: que
0: sí, ¿no?
2: Sí, preocupa part. Molt. El sector està totalment en contra, ¿eh? Perquè el marges que té tampoc són tan altos como para, ¿sabes? Y sobre todo porque espanta al turismo, pero eso están en contra.
0: Veurem, per tant, com evoluciona esta possible mesura, que com estaves comentant, Ramon, el sector es nega per complet. De moment, la Generalitat Valenciana també, però com podem veure, el sector del turisme i en concret la inversió en el sector hoteler, així en València almenys, continua augmentant. Ramon Ferrando, moltes gràcies per atendre'ns un dia més.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Adéu. Una abraçada. Adéu, bona vesprada. I canviem de tema perquè els metges i facultatius de la Comunitat Valenciana inicien la seva cinquena setmana de vaga. Avui han tornat a exigir un estatut marc propi, millores laborals i major qualitat assistencial. El Sindicat Mèdic de la Comunitat Valenciana denuncia la sobrecàrrega de treball, la falta de personal i les condicions actuals, argumentant que la mobilització no sols busca protegir els seus drets, sinó també garantir una atenció sanitària digna i segura per a tota la població. Escoltem a Maria Pilar Valero, ella secretària provincial de València del Sindicat Mèdic de la Comunitat Valenciana.
3: Hoy hemos vuelto a demostrar por quinto mes consecutivo que los médicos estamos unidos en la defensa de una sanidad pública de calidad. La participación en esta nueva jornada de huelga refleja el malestar de los profesionales ante unas condiciones laborales que consideramos ya insostenibles. Queremos agradecer el apoyo de todos nuestros compañeros y también de los pacientes que se suman a estas movilizaciones, porque al final estamos buscando una defensa de la sanidad pública y una mejora de la atención que los ciudadanos se merecen. Seguiremos reclamando estas soluciones reales, una negociación efectiva y medidas que garanticen una atención sanitaria segura y digna para todos.
1: El calendari de protestes per a esta setmana inclou concentracions en diversos centres sanitaris de les tres províncies i, a més, la posada en marxa de la iniciativa denominada Autobús del Canvi a Alacant. L'acte central tindrà lloc el dimecres a les 6:30 de la vesprada amb manifestacions simultànies. Per exemple, a València, la marxa recorrerà el trajecte des de la Conselleria de Sanitat fins al Palau de la Generalitat, mentre que Alacant discorrerà des del Mercat Central.
0: Estes aturades suposen ja la quinta setmana de mobilitzacions des del mes de desembre. L'impacte acumulat d'este conflicte laboral en la comunitat arriba ja a la suspensió de més de 280.000 actes mèdics en tot el territori. A més, el comitè de vaga acaba de comunicar que escala el conflicte per l'Estatut Marc i convocarà vaga indefinida després de l'estiu. Obrim ara una finestra al món. Mar Hernández ens apropa als titulars internacionals.
4: La Comissió Europea presentarà el 22 de juny un pla per abaratir la factura elèctrica amb mesures com reduir els impostos de l'electricitat per davall dels combustibles fòssils, permetre tipus zero per a la gran indústria electrointensiva i les llars vulnerables i eliminar càrregues no vinculades al subministrament energètic. Brussel·les també vol impulsar l'autoconsum, les bombes de calor, l'emmagatzematge energètic i les xarxes intel·ligents per accelerar l'electrificació i reduir la dependència del gas i del petroli. Els líders del G7 es reuneixen a Evian amb l'acord entre els Estats Units i l'Iran com a gran protagonista després de l'anunci d'un memoràndum per avançar cap a la pau i la futura reobertura de l'estret d'Hormuz. A la cimera també es debatran noves vies per a impulsar negociacions de pau a Ucraïna i els desequilibris econòmics globals, amb Europa reclamant una estratègia comuna davant la sobrecapacitat productiva de la Xina i les diferències en la política comercial de Washington. Washington. I ara fem una ullada a Àsia. Les principals borses asiàtiques han reaccionat amb fortes pujades a l'anunci de l'acord entre els Estats Units i l'Iran per a posar fi a les hostilitats i reobrir l'estret d'Hormuz. El Nikkei japonès ha tancat amb una

abans del 4,99% fins a un màxim històric de 69.317 punts, mentre que el Kospi sud-coreà ha pujat un 5,2%. També han registrat guanys les borses xineses, amb ascensos de l'1,61% a Xangai i del 2,39% en l'índex CSI 300.

0: L'espai econòmic d'Apunt Ràdio, amb Javi González.
1: Parlem ara d'inversió. Inversió precisament a més joves, perquè la inversió entre els joves espanyols continua guanyant força i ja és en la franja entre els 25 i 34 anys la franja més activa a l'hora de buscar rendibilitat per als seus estalvis. Segons el baròmetre 2026 elaborat per Mintos, més de la meitat dels ciutadans d'esta edat invertix, consolidant així una base sòlida per al creixement de la inversió particular en els pròxims anys, Javi.
2: Les noves generacions aposten cada vegada més per la formació financera i mostren una major tolerància al risc. Els productes de renda variable, especialment els fons d'inversió, les accions i els ETF, s'han convertit en les opcions preferides dels joves, impulsats també per l'auge de plataformes digitals que faciliten invertir amb poc capital.
1: Així és, els neobancs s'han posicionat com una de les principals portes d'entrada a la inversió per a este col·lectiu. Entitats com el cas de My Investor asseguren que prop del 65% del patrimoni invertit dels seus clients es concentra en fons de renda variable, mentre que la renda fixa ha anat perdent pes i representa aproximadament un 10% del total de les carteres.
2: I no deixem el món de la inversió, ens centrem ara en la que és la notícia del dia a nivell internacional, aquest acord de pau entre els Estats Units i l'Iran després de quasi 4 mesos de guerra. Tot i que no es coneixen encara els detalls d'aquest acord, que signarà el divendres Donald Trump assegura que es reobrirà l'estret d'Hormuz.
1: Així és, i com a conseqüència d'això, la borsa espanyola ha arribat avui a xifres mai vistes. En concret, ha superat els 19.000 punts bàsics, un nivell històric. Per altra banda, el preu del cru, per fi, es relaxa i avui cau per baix dels $84 el barril. Un preu que no veiem des del mes de març, però que recordem, és un 15% més car que quan va començar el conflicte.
2: Volem parlar de tot això amb l'assessor financer Eduardo Bolinches. Eduardo, bona vesprada.
3: Què hi ha? Molt bona vesprada. Com estem?
2: Eduardo, te demano en primer lloc una valoració de com ha sigut esta jornada pel que fa als mercats internacionals i en concret en la borsa espanyola.
3: Bueno, pues como bien habéis comentado, 19.000 puntos, 19.100, hemos estado por encima de esos niveles y ahora, con la apertura de Wall Street, también con hueco alcista, parece que volveremos a ellos, ¿no? A intentar hacer ahí un... bueno, la guinda de la tarta, porque tras los efectos cohete de SpaceX, pues hoy sigue el festival alcista, hemos abierto la semana con hueco alcista. Semana importante porque culmina con cuádruple hora bruja, vencimiento de futuros y opciones del próximo viernes, y esto va a ser también muy importante. Son 4 eventos a lo largo del año, vamos al del mitad del año, bastante importante, mucho volumen involucrado, suele generarse techo en el mercado y además coincide con esta supuesta firma en Suiza, que se nos dice que si no se tuercen las cosas, así será, ¿no? Este viernes. De momento, la bolsa compra la idea, compra el mensaje, porque la novedad está en que no solo lo está asegurando Donald Trump, que ya lo ha hecho 34 veces,
2: sí, correcto,
3: sino que también lo aseguran que está todo preparado para la firma los ayatolás, es decir, la otra parte, los iraníes. Uh-huh. Y esto es lo que efectivamente compra la idea del mercado, que sí, que esta vez parece que sí, si no se tuerce nada, aunque quizás habrá algún susto que otro, y me huelo yo que será por parte del que está más callado en todo esto, que es Israel.
2: Esa
3: que
2: es.
3: no ha dicho ni mu, pero está obligado a dejar de atacar a Hezbollah en el sur del Líbano.
2: Esa es
3: mismo fin de semana hubo ataques también, el viernes también.
2: En efecte, és la gran incògnita de moment davant d'este acord, perquè com comentaves, Netanyahu encara no s'ha pronunciat. Comentaves, Eduardo, esta pujada com un coet de la borsa avui, però clar, te vaig a fer la pregunta que sempre fem. En cas de que arriben al divendres així, que hi ha dubtes, quan tardarem en veure reflectir

0: més en clau urbana, perquè mira que la Xina és gran, però la taxa d'atur que tenien al mes de maig era del 5,2%. Ara ho diguem també.
1: I tant, val? Ja ens agradaria tindre-la així.
0: Per altra banda, també ho comentàvem, ho avançàvem el divendres, tant Austràlia com el Japó i Xile tindran també, bueno, prendran decisions sobre les respectives polítiques monetàries de cada país. Uh-huh. I els Estats Units també informarà sobre vendes minoristes i també sobre el nombre d'inici de nova construcció de vivendes, un tema que també així és urgent i clau si parlem d'habitatge al nostre país i al nostre territori. Revisant el que apuntava el míster Bolinches, jo no vaig afegir ja molt més. O sigui, tenim una borsa en creixement de més d'un punt i mig,
2: sí, sí,
0: i una caiguda del barril de Brent de vora 4.5 punts. Jo crec que són signes positius, però caldrà ser prudent de cara al que queda de setmana. Ja veurem.
1: En efecte, continuarem parlant d'això. Pere Ferrer, moltes gràcies.
0: A vosaltres.
1: Bona vesprada.
0: Adéu.
1: I en uns instants, ja ho saben, comença la vesprada de punt amb Gemma Juan, amb Ximo Rovira i amb la resta de l'equip. Ja tenim a ser, Ximo. Bona vesprada, com estàs?
3: Molt bé, molt bé. Ostres, programa absolutament d'eufòria en els mercats.
1: Correcte, correcte. Sí, sí, sí,
3: el barril de Brent...
1: Deixa veure el que dura això, no? Pau. Però bé, ja veurem.
3: Sí, sí, de moment, en efecte, bones notícies. Nosaltres anem a continuar també de bon rotllo, bones notícies. El nivell d'eufòria l'anem a...
1: A mantindre.
3: Sí, sí, sempre, sempre alt, sempre ahí. Amunt, sempre amunt. Perquè ens acompanya, anem a conèixer a la continuadora d'una nissaga de vinyaters valencians extraordinària de repercussió i prestigi internacional, però molt internacional. Parle del Sarrión. Toni Sarrión va arrencar el prestigi internacional reconeixible i reconegut d'una bodega que és absolutament referent a nivell internacional, com dic, és Mustiguillo. Mm. I avui coneixerem a la continuació de la nissaga Olga Sarrión, que és una enòloga moderna que està portant a Mustiguillo encara a fites més importants, que ja n'ha tingut unes quantes, en la Merceguera, en la Boval, en la Guia Parker... En fi, anem a parlar de cultura del vi, en molt bona companyia. Serà també Vicent Gil qui ens acompanya.
1: Home, clar.
3: I a banda d'això, anem a continuar avui en la eufòria, perquè anem a guanyar-li el primer partit del Mundial a Cabo Verde. Sí, ens sap molt mal per Cabo Verde, per Cesària Évora, un poc per tota la cultura caboverdiana i tot això, però mira, els anem a guanyar i això és el que n'hi ha, és una cosa real. I des de ser línia d'eufòria, sí, vull que anunciar així a tota virolla, sí, bombo i platerets, exacte, sonen les fanfàries. Fran Surimi, Fran Sevilla, al front del Departament de Documentació i Investigació de la Vesprada de Punt, com tot el món
1: sap. Dels millors departaments del programa, te diria.
3: Jo diria... Bueno, ahí
1: igual
3: podrien discutir-ho igual en un almorzar, però bueno, sí, efectivament, té molt de prestigi internacional, també. Bé, anem a donar la resposta. Qui era, en realitat, aquesta xicona que se va fer passar per Shakira, Shakira, el dia que arrencava el Mundial, el dia de la gala de començament? Saben qui és? Saben qui és?
1: No, però
3: no,
1: ell ho sap.
3: No, no és clar.
1: Uau!
3: Claro.
1: Espectacular.
3: Va donar totes les dades, i si realment era Shakira o no, uf, i ja va, pues, dic jo que no. I ens dirà qui és ella exactament i per què es va fer tota aquesta moguda.
1: Uau.
3: Però no, una exclusiva extraordinària.
1: Espectacular, espectacular el programa d'avui.
3: Jo no m'ho pedia.
1: Moltes gràcies, Ximo. De seguida t'escoltem, nosaltres acabem així, però tornem demà, Arturo.
4: Estarem així demà dimarts, com sempre, a les 3:30 de la vesprada, Javi.
1: Adéu, bona vesprada.
4: Adéu.

0: són les 4.
1: A punt. Notícies.
0: L'Audiència de València condemna a 8 anys i mig de presó el futbolista Rafa Mir. L'ha trobat culpable d'agressió sexual i lesions. Detalls, Xavier García del Valle.
2: Sí, Rafa Mir forma part actualment de la plantilla de l'Elx i era jugador del València quan va agredir al seu xalet la dona que el va denunciar, una jove que havia conegut en una discoteca. La

0: Ten sillas de 7 anys de presó per l'agressió sexual i 18 mesos per les lesions. També el condemnen a indemnitzar la víctima en 64.000 euros. L'audiència també ha condemnat l'altre futbolista que acompanyava Mir la nit dels fets, Pablo Jara. A ell li han imposat 2 anys de presó per agressió sexual i 6 mesos per un delicte contra la integritat moral. La defensa de Rafa Mir ja ha anunciat que recorrerà contra la sentència.
1: La Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil ha emès un nou informe on apuntala el presumpte paper del lideratge exercit per l'exsecretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán, en la suposada trama dedicada a buscar informació capaç de torpedinar les causes que afecten la formació del PSOE i el propi govern. Detalls.
0: Els agents destaquen que va donar instruccions al personal que tenia el seu càrrec en el partit per autoritzar qualsevol viatge sol·licitat per l'Aire 10 i que va ser qui va decidir que els socialistes contractaren els serveis jurídics de Jacobo Teijelo, de la supervisió i el control dels quals també s'encarregava. En concret, els investigadors han localitzat 2 pagaments del PSOE al lletrat per 53.000 euros que no consten en la documentació aportada per l'organització política. A més, els informes destaquen que Leire Díez rendia comptes a Cerdán.
1: I esta vesprada a les 6, el jutge Juan Carlos Peinado ha citat Begoña Gómez perquè comparega en els jutjats de la plaça de Castilla de Madrid.
0: Peinado ha citat a la dona de Pedro Sánchez a la vista preliminar del cas que la manté imputada, un pas necessari per a poder obrir jutge oral contra ella. La voluntat del jutge Peinado, recordem, és celebrar una vista amb jurat popular. L'instructor, que va acceptar fa 2 anys una querella del pseudosindicat Manos Limpias, va considerar a l'abril que hi havia suficients indicis perquè Gómez siga acusada de 4 delictes per la càtedra en què va participar en la Universitat Complutense. La Fiscalia, per contra, no en veu cap i ha demanat que s'arxive la causa. A més de Begoña Gómez, Peinado ha citat Cristina Álvarez, l'assessora de Begoña Gómez a la Moncloa, i l'empresari Juan Carlos Barrabés. En el seu escrit, el jutge els va advertir que UI podria adoptar alguna mesura cautelar contra ells.
1: Més assumptes de la jornada. La reunió entre el president del Consell, Juanfran Pérez Llorca, i el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha sigut cordial, però no s'ha arribat a cap acord concret. Rubén Dempere.
2: Sí, l'assumpte central era el nou model de finançament autonòmic que ha presentat el govern central, que posa damunt de la taula 21.000 milions d'euros més per a les autonomies i dels quals vora 3.700 milions més hi aniran a finançar la Generalitat, segons l'executiu espanyol. Però al cap del Consell, el govern central no pot garantir aquests 3.700 milions d'euros més per a la Generalitat perquè no hi ha projecte de pressupostos que ho avale.
3: Por lo tanto, quiero dejar claro que no se trata entonces de renunciar a nada, sino que primero tienen que haber unas garantías y tiene que ser un borrador de ley orgánica y unos presupuestos del Estado que avalen que el Gobierno va a introducir 21.000 millones de euros para que las comunidades autónomas podamos debatir el nuevo sistema de financiación de la Comunidad Valenciana.
2: En opinió de Pérez Llorca, en la reunió d'avui s'ha perdut una oportunitat perquè l'executiu espanyol no té previst un fons d'anivellament per a la Generalitat mentre es debata i s'aprove un nou model.
3: Yo creo que hoy había una oportunidad histórica de arribar a un acord que era el fons de nivelació transitori, en la medida que tant el ministre el demanava com jo el demanava, jo entenia que avui sí que podíem arribar a aquest acord, però pareix que hi ha un canvi de criteri per part del ministre, no?
2: El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha aprofitat la reunió per anunciar una injecció addicional de 4.000 milions d'euros per a la Generalitat amb el desbloqueig esta setmana del FLA extraordinari.
4: 4.000 millones de euros adicionales esta misma tarde para que la Comunidad Valenciana, para que la Generalitat pueda hacer frente a sus obligaciones financieras y pueda garantizarse esa viabilidad que todos queremos para una administración tan importante como es la de la Generalitat Valenciana.
1: I en la comissió d'investigació de la Dana al Congrés ha comparegut l'alcaldessa de València.
2: Sí, Maria José Català ha afirmat que l'expresident Carlos Mazón ha assumit la seva responsabilitat per la gestió de la Dana amb la seva dimissió.
5: El expresident Carlos Mazón ha assumit les seues responsabilitats polítiques. De fet, és l'únic que ha assumit responsabilitats polítiques en este lamentable fenomen que va ocórrer a la nostra terra. I, per tant, crec que totes les seues responsabilitats, pues, evidentment, i el que va fer bé o mal o molt mal, ja ho va assumir en la seva responsabilitat política. Jo considero que n'hi ha persones que també haurien d'assumir responsabilitats polítiques, però això és cosa de vostès.
2: També ha comparegut en este cas en la comissió de la Dana al Senat José María Ángel, excomissionat del govern espanyol per a la reconstrucció. Ángel ha contraposat la gestió del Consell de Ximo Puig en la Dana del Baix Segura en 2019 amb la del Consell que presidia Carlos Mazón per l'anticipació del primer.
6: Anticipació, per tant, el president Puig em convocó un CECOPI el dia anterior.
1: I avui s'han conegut més detalls sobre l'adjudicació de les vivendes de protecció pública del residencial Les Naus a càrrecs i familiars del Partit Popular d'Alacant.
2: Una de les investigades, la cap de contractació de l'Ajuntament, Maria Pérez Hickman, que té dos fills i un nebot entre els adjudicataris dels habitatges, va instigar la regidoria d'Urbanisme perquè concedira la llicència d'obres per a construir el residencial. Així consta en un dels correus electrònics de Pérez Hickman que l'Ajuntament d'Alacant ha remès al jutjat número 5 que investiga les presumptes irregularitats.
1: I nova jornada d'aturades en la vaga del personal mèdic, que comença avui la seva quinta setmana. És un conflicte convocat a tota Espanya contra l'avantprojecte del nou Estatut Marc i que reclama Rubén Dempere un nou text que arreplegue condicions laborals específiques.
2: Sí, 30.000 professionals estan convocats en les protestes. Sanitat ha xifrat el seguiment de la vaga a casa nostra en el 6,86%. Les organitzacions convocants han advertit que podrien reprendre les mobilitzacions a la tardor si no es reobri la negociació. Les comunitats autònomes reclamen diàleg i el Ministeri de Sanitat insisteix que són elles les que tenen les competències per a millorar les condicions laborals del personal mèdic. Vicent Banaclocha, metge de l'Hospital General de València.
7: Reclamem, com ja està en tota Europa, no és un tema nou, un estatut independent. Som l'únic país, és vergonya, de tota la Unió Europea que no té un estatut independent separat per als metges.
1: La comunitat internacional ha rebut amb satisfacció l'acord anunciat a nit entre els Estats Units i l'Iran per posar fi al conflicte iniciat el 28 de febrer per Trump i Netanyahu.
0: Este pacte comportarà la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz, una ruta estratègica per on circula aproximadament el 20% del petroli mundial. El ministre espanyol d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, espera que l'acord contribuïsca a estabilitzar una de les regions amb més tensions del planeta i garantisca també la lliure navegació per aquest pas marítim.
8: Este acuerdo tiene que garantizar la libertad de navegación por el estrecho de Hormuz, que tiene que ser en todo momento segura, libre, sin ningún tipo de cargo económico y que tiene que ser completamente libre para cualquier país. Y tiene que dar paso esta situación a la paz, a la estabilidad en Oriente Medio.
0: Les borses han reaccionat positivament a la notícia amb fortes pujades, mentre que el preu del petroli ha caigut de manera notable. Tot això, encara queden qüestions pendents de resoldre, com ara el compromís de l'Iran de renunciar definitivament al desenvolupament d'armes nuclears i el lliurament als Estats Units de les seues reserves d'urani enriquit perquè siguin destruïdes. També hi ha molta incertesa sobre el futur de l'alto el foc al Líban. El govern israelià ha afirmat que mantindrà les operacions d'ocupació i demolició d'habitatges al sud del país.
1: I en els esports, la selecció espanyola debuta en menys de 2 hores en el Mundial.
2: De Luis Enrique ja es troba a l'estadi d'Atlanta per enfrontar-se a la selecció de Cap Verd a partir de les 6 de la vesprada. La principal incògnita és en saber si Lamine Yamal i Nico Williams tindran minuts després de superar les seues lesions. Comença així el camí d'Espanya cap a la segona Copa del Món.
1: Viurem l'estrena del combinat de Luis de la Fuente en el punta a punta a partir de les 6 menys quart en la sintonia d'Apunt Ràdio. Abans d'acomiadar esta última hora informativa, acabem una informació de servici públic, Rubén.
2: Un accident de trànsit a l'A35 a l'altura de Moixent en sentit València ha provocat el tall del carril esquerre i provoca retencions a hores d'ara. Des de la DGT es recomana als conductors que circulen per la zona que busquen itineraris alternatius.
1: Es queden en la companyia de Ximo Rovira i Gemma Juan en la vesprada d'Apunt.
9: Gràcies per sintonitzar-nos. Som a punt.
10: Viu el debut d'Espanya al Mundial i al punt a punt. Este dilluns, des de les 5:30 de la vesprada, en directe, Espanya-Cabo Verde. primer partit de la selecció a la fase de grups del Mundial, amb la narració de Luis Urrutia, els comentaris de Fernando Gómez i la coordinació de Salva Folgado.

0: A punt, amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
1: Esta segona quinzena de juny es presenta pel que fa a l'horatge amb ambient i temperatures plenament estiuenques, encara que tenim brisa en les comarques litorals. A partir de la vesprada ja veieu anar creixent algunes nuvolades, sobretot a l'interior. Portaran potser una miqueta de pluja a zones com Cofrents, Aiora, Racuada de Mous, punts de l'interior de Castelló. Les temperatures al voltant dels 30 graus en la zona litoral, el sol pica més a l'interior, on se pot arribar als 34 graus, i així continuarà este començament de setmana.
2: Nosaltres comencem la setmana amb una versió curta del nostre programa, perquè en hora i mitja ens retirem, que donarem pas al futbol, a la selecció espanyola de futbol. Però el programa d'avui, en esta hora i mitja que compartirem, coneixem una dona que s'ha criat entre vinyes i barriques de roure, a les bodegues del camp durant les veremes, que pertany a la nissaga dels Sarrión, que han convertit la bodega Mustiguillo en un celler líder a nivell internacional. Serà un plaer parlar de cultura del vi amb l'enòloga Olga Sarrión, de la mà de Vicent Gil, el nostre guia gastroturístic. Serà a partir de les 5 i 10. Serà pues, la cirereta del pastís del programa d'avui.
1: Exacte, perquè com molt bé has dit, a les 5 i mitja rematem el programa, una versió reduïda de la vesprada de punt. Tenim en directe per la ràdio pública també, clar, una cita en el primer partit de la Roja al Mundial de Futbol.
2: Com vols?
1: Espanya, Cabo Verde. Cabo Verde. Em sap mal per Cesària Évora i per la bona gent de Cabo Verde, però...
2: Volem que guanyem.
1: Que guanyem la Roja. La narració, Luis Urrutia. Olé. Comentaris, Fernando Gómez Colomer, i la coordinació de Salva Folgado. Però abans, el nostre Fran Surimi ens resoldrà, parlant del Mundial, d'una vegada per totes, el gran misteri del Mundial.
2: What?
1: Exacte. Lo de l'actuació, lo de la Shakira. L'actuació de la prèvia al partit inaugural... Era Shakira, ira. O era la seva cosina de Barranquilla. Era de veritat Shak Attack, que interpretava a l'Estadi Azteca el Dai Dai, l'himne del Mundial. O era una doble, perquè la colombiana tenia un mal dia, per lo que fora. Fran, ho ha averiguat.
2: Què me dius?
1: Té la resposta, ho contarà en directe. A partir de les 4 i mitja, perquè abans... Comença a apretar recalor, ja veieu. Temps de gelat, d'aire condicionat, de ventiladoret... i d'alguna cosa que faça que vinga l'aire, com dia aquell.

0: Però què passa quan estàs al carrer, estàs a la Solana, no hi ha aire condicionat?
1: No.
0: És molt important, molt, molt important portar un barret, tapar-se el
1: cap... Sí, senyor. I la crema protectora, sí. Portar l'arma secreta...
0: Quina és l'arma secreta? Quina és l'arma secreta?
1: Un palmito.
0: Dona,
1: un palmito, i en certes èpoques de l'any i també en certes edats de la vida de les persones, un palmito sempre a mà.
0: Sí.
1: És un sí.
0: En efecte, així som terra, a més de palmitos, un dels pocs territoris que encara es continuen fent íntegrament a mà, fabricats a mà. I d'això en destaca... Aquesta obertura perfecta.
1: Ai!
0: Obertura i el tancar-se.
1: Quina musicalitat. Crac, crac, crac, crac, crac.
0: Quina gràcia. Sí, manejaven les nostres iaies, les nostres mares.
1: I nosaltres.
0: Nosaltres també, que sí. Teníem molta gràcia per a... Xiquitiquiti. A més, en la redacció també passa nervent. I un airet molt, molt bonico, sense enganxar-se. Les varetes que estiguen al lloc. Que faça bona correnteta, bona tela. Això és allò que estan, a més, decorats, que n'hi ha quadres.
1: No, n'hi ha dissenys absolutament meravellosos. Mira, jo només soc padrina d'una xiqueta i això és el regal que vaig fer en el seu moment, perquè, a més, crec que la batejàvem ara, un mes de juny.
0: Un palmito, li regalaràs a la criatura?
1: No, palmitos per a tots els... O sigui, el detaller de la deixa... Jo vaig anar a l'Alla, me'ls van pintar a mà i la madrina va fer palmitos a cascoporro. Oh, home, no podia... Com no podia ser d'altra manera? Perquè la Monterrey, ceràmica ja n'entenen tots. Havia de buscar una alternativa. Vinga, doncs pues de ventalls parlem, perquè des del sector ja estan tractant de posar en marxa la marca Palmito València per a reconèixer este treball artesanal. I avui volem saber com es preparen per a l'estiu els membres de l'artesania del ventall. Per això tenim a Mar Hernández en una d'eixes botigues tradicionals, vaig a dir jo, històriques, memorables. Hola, Mar!
2: Bona vesprada. Hola. Efectivament, una d'eixes fàbriques...

0: That's right.
1: Cowboy, jo diré cowboy, John Wright. Ai, bueno, no m'inicia.
2: Però la gent que l'estimava, aquest xiquet, sí que ha plorat i de València, quina tragèdia.
1: Quin
2: no?
1: colp de la vida.
2: Era un xic molt conegut, sobretot entre la jovenalla, igual, i els que pintem una cana, és més conegut per a nosaltres, però sí per a Fran Surimi i la quadrilla d'Instagrames i tot mm-hmm. allò, és una persona molt, molt reconeguda, aquest xicón. Sí, Oliver.
3: Hola!
2: Oliver, hola, què tal?
3: Molt bona vesprada.
2: Com estàs, Fran? Què li ha passat?
3: Molt bé. Bé, arrenquem la secció no de la manera que vos estic acostumats, no? Ja, no amb aquesta energia i aquesta diversió, però bé, l'actualitat mana i el món de les xarxes també té esta doble cara, no? També passen coses que
1: també
3: no són del
1: disgustos.
3: Tot... També. No tot se celebra a les xarxes socials. I és que el youtuber argentí Gaspar Prim és conegut a les xarxes com a Gaspi i el cantant nord-americà Oliver Tree, el que escoltem de fons, haurien mort este diumenge després de la col·lisió de dos helicòpters a Rio de Janeiro, companys. Ells dos, juntament amb altres 6 persones, figuren entre els ocupants de les aeronaus accidentades. No obstant això, a hores d'ara, les autoritats encara no han confirmat la identitat d'ells dos, se sap que estaven allà, però no s'ha confirmat la identitat, per l'estat dels cossos. Degut a l'accident, els cossos estan calcinats i, bé, encara estan...
1: La identificació serà complicadíssima.
3: Exacte. Va ser una cosa molt, molt tràgica, imagineu-vos.
1: Sí.
3: Les xarxes socials s'han omplit de missatges de record, d'afecte i consternació. Companys de professió de Gaspi com Ibai Llanos, el Rubius o Perchita, influenciadors d'ací, d'Espanya, han expressat públicament el seu dolor i han convertit el nom de Gaspi en tendència mundial en qüestió de minuts.
1: Sí,
3: un acte també molt bonic en el seu record.
1: Sí,
3: exacte.
1: Sí.
3: Segons les primeres informacions, en el registre dels vols també apareixen el productor argentí Lucas Viñale i el brasiler Lucas Brito Chávez, dos professionals que havien treballat habitualment amb Gaspi en totes les seues produccions. Gaspi creava contingut per a YouTube, per a xarxes
1: socials en general. Segurament de faena
3: exacte.
1: Quan se va produir l'accident.
3: Així no? és. I per altra banda, en el sector musical també continua intentant assimilar la pèrdua del gran músic, no? Oliver Tree, i l'artista tenia apenas 32 anys i tenia una carrera molt prometedora i ja comptava amb milions d'oients mensuals a les plataformes digitals i en el seu cas es trobava a Brasil dins de la gira internacional, una gira en la que també tenia previstes parades a Madrid i Barcelona durant els pròxims mesos, o sigui que també bé, s'han vist afectades aquestes dos concerts, així.
1: I anaven cadascú d'ells en un avió o anaven tots junts en un i s'estava allà contra un altre o no ho sabem d'ells encara?
3: No sabem si els dos anaven en el mateix avió.
1: Que en un o en l'altre estaven
3: exacte.
1: I que dos avions han xocat.
3: Exacte.
1: Ja.
3: De moment les causes és que no es coneixen, estan investigant-se encara.
1: Estan... Acabarà de passar i estarà tot massa
3: clar,
1: recient.
3: Va passar ahir i aleshores, bé, també per això, per l'aparatós que ha sigut l'accident, està costant molt fer aquest trencaclosters, no?
1: Estan... Entenc que s'està veient en l'aire i cauen.
3: I cauen.
1: És que serà difícil fins i tot recercar les restes dels avions, de les persones, de les víctimes. De
3: van caure en un dels barris de la ciutat i allà van hi haure un gran incendi degut a la col·lisió. Es van cremar diversos cotxes que estaven aparcats. Bé, ha sigut molt aparatós.
2: Una cosa més estranya d'accident que en l'aire topeten dos helicòpters. Sí. Imagina que a baixa altura...
3: Però, clar,
1: és
3: molt estrany.
1: Que un d'ells perdera... Els...
2: Tanta circulació que n'hi ha, però normalment un helicòpter pel cel pot enganxar-se en uns cables, pot tindre, diguem, un accident, no dic que no, òbviament,

0: un descuit o el que siga, una fallida mecànica, però que dos topeten...
1: Ja, és molt difícil.
2: És molt impactant,
0: no,
2: sí,
0: no,
2: molt estrany.
0: No, no li trobe sí. que ningú dels dos pilots poguera reaccionar i que topeten, el gran que és el cel, diguem, no? L'espai que tens,
1: totalment.
0: Topetar a la mateixa altura, el mateix lloc...
1: És molt estrany, és molt estrany. No? De fet, els pilots eren pilots amb una llarga trajectòria, vull dir, no era gent que acaba de començar, no?, en esta professió. Aleshores, encara, de fet, no se sap encara res exacte. Ja. Estan investigant, es veu que hi havia diverses càmeres en la zona, al tractar-se d'un barri, no?, on va passar tot això, sí que hi ha com diverses càmeres de seguretat. Estan investigant les càmeres per a intentar traure...
2: Entendre
1: què ha passat, exacte.
0: Suposo que també, clar, la deflagració, ja ho diré. Uh-huh. O sigui, l'incendi tan gran que es produeix fa inservibles qualsevol dispositiu, qualsevol aparell de telèfon mòbil que també podria haver registrat alguna dada, alguna cosa i demés.
2: Tenen caixa negra?
1: Imagina que sí, imagina que hi haurà...
0: No sé dir-te...
2: Bueno, ho sabrem en breu. Sí, imagina en breu. Que es començaran a treure les informacions.
1: També els helicòpters tenen ràdio en els que estan comunicats amb tota la seguretat aèria. Exacte. Aleshores, no sabem si haurien enviat algun missatge. Bé, de moment encara està tot una miqueta en l'aire. Imagina que tindran molta més informació de la que han publicat i en les pròximes hores sabrem més coses. La cosa és això.
2: Una tragèdia per a les persones que viatjaven, per als familiars de les persones que viatjaven.
1: Entre les quals es trobaven aquestes persones que molt conegudes per molta gent.
0: Bueno, canviem una miqueta.
1: Vinga, va, algo més positiu.
0: Moni al Mundial, que a partir de les 6 de la vesprada, a les 5 i mitja m'emprèn la retransmissió també a aquesta casa. Anem al Mundial, no?
1: Vinga, doncs anem al Mundial.
0: Dai, dai!

0: Ela de Sud-àfrica és una societat d'aquesta cançó, que m'he tocat.
1: Home, mira,
0: més,
1: jo...
0: Tu creus una cançó quan sí. Se vol. Vull dir, fiques xumpa-xumpa i fas... I ja tens una cançó del Mundial.
1: Clar.
0: Perquè totes són un poquet...
2: Però els ingredients imprescindibles són el...
0: Sí, has fet per molt de oe, oe.
3: Mira, sí. Jo recordo una que era la de oe, oe, oe, todos a la fiesta, oe, oe, arriba tu.
2: Un oe, oe que no falte.
3: O un guaca-guaca.
0: Guaca-guaca.
3: Sembla que repetís, no? Oe, oe, guaca-guaca.
0: Sí, dai, tot molt repetitiu, sí. Que no t'has d'escalfar molt el cap per recordar la cançó.
3: Si algun dia ens encomanem una cançó per al Mundial, ja sabem quines tècniques utilitzar per a que sigui un èxit i que funcioni. Ja t'he dit,
0: xiqui, xiqui,
2: són idees...
0: Aquesta ja està pillada.
2: Que pareu atenció que la intel·ligència artificial enseguida capta la idea, eh?
0: Estem donant informació ara mateix.
3: Estem donant informació molt valiosa a la que ens trobarà la feina.
2: Si no la parem...
3: Sempre que tinguem feina, se podrà robar. Si no en tenim...
2: Això, bé, també té raó.
0: Dai, guaca, guaca, s'assemblen... Oe,
2: sí, però esta cançó és més ocera, no?
3: Sí, és més oceta.
2: No? Guaca guapa i
3: el guaca guapa tenia un ritme més...
0: Però també s'assemblen en que són de Shakira, ira.
3: Ahí...
0: Interpreta, presuntamente...
3: Presuntamente...
0: Shakira.
3: Presuntamente Shakira.
0: Ira, ira.
3: I vosaltres direu, què fa Fran Churimi parlant de futbol? Cosa estranya, un fet insòlid...
2: Jo crec que ahí està la notícia, realment.
3: Ahí està la notícia, clar. Ahí està la notícia. Vinga,
2: s'acaba
3: la secció. Adéu.
2: Diu, anem a parlar de futbol. Dic, què?
3: Tu?
2: Què m'estàs dicient?
3: Ai, sí, però jo ja sabeu que sempre vaig per altres camins. En tots els temes, no?
2: Llévanos por tus caminos insondables.
3: Futbol, però no del tot. Perquè parlem, evidentment, de Shakira, de Salsets, de Safarets, perquè dijous passava a arrencar oficialment el Mundial a una cerimònia molt a l'estil de la Super Bowl, no? A l'estadi de Mèxic, de Ciutat de Mèxic.
0: La intenció era
3: aquesta. La intenció. Sí, s'intenta ser Super Bowl, s'arriba o no, ja la cosa ho deixem en l'aire.
0: Com que no.
3: Però la intenció és deixar. En l'acte van actuar diversos artistes internacionals, però la que va acaparar totes les mirades i més tard totes les teories conspiranoiques va ser la Shaki.
0: M'encanta.
2: Ai, la Shaki.
3: Sí, perquè la colombiana va aparèixer sobre l'escenari per interpretar Dai, Dai, Dai, Dai, la cançó oficial del Mundial, i fins així tot normal, tot conforme estava previst.
2: Esperable, sí.
3: Però el problema va vindre després, perquè en qüestió de minuts les xarxes es van omplir de missatges dient que, atenció, eixa Shakira no era Shakira.
0: Ira. No era ella.
3: La Shakira que siga per la tele, que estava actuant, no era Shakira.
2: Com no estava bé la xica?
3: Ai...
2: Això és com a Maya Montero al tornar, que pareix que no siga ella o jo què sé.
3: Sí, podria ser. No, mira, això va més per lo de Michael Jackson, que tenia com dobles contractats, dobles oficials.

0: Igual vam esperar ahir, bé? Mm-hmm. Hi ha gent que assegura que la persona que va actuar podria ser una doble. I els arguments diuen que primer era per l'expressió facial, perquè no gesticulava igual que gesticula Shakira.
1: A veure si s'ha punxat botox i la xica no podia moure.
0: Pues és que igual va per ahir la cosa.
2: Ai, senyor!
0: És que igual va per ahir la cosa. Sí. Perquè, bé, després, una altra de les teories per les quals no li esquadrava a Shakira, en la Shakira habitual, era el ball, perquè afirmen que tenia menys energia de l'habitual, que no es movia igual que ens té acostumbrats Shakira.
1: És que la cançoneta tampoc no era massa jacarandosa.
0: I també igual la xica un dia pot tindre el cansat.
1: La xica pot tindre igual el dia tort, li feia mal el rinyón.
0: Però és que si tot això...
1: Que no es quadra, que no es pareix.
0: Però és que si tot això no era prou, hi ha la prova...
1: La cinereta del pastí.
0: Exacte, que va estallar totes les teories. Va ser que ella portava ulleres de sol durant tota l'actuació. I clar, si juntes, clar, que el gest, que eixa mueca no era la de Shakira, que eixa energia no era la de Shakira, i ja que portava ulleres de sol, doncs clar, gasolina pura per a internet. Això
1: ¿Qui eres
0: és
1: tu?
0: Un cocte monotop.
1: ¿Qui eres tu que has hecho con Shakira?
0: Vosaltres imagineu-vos.
1: Però per la Shakira a un mundial ha d'enviar a la doble, si perquè de... el doble s'enviava en tres ocasions.
3: Però no. Quina diferència horària n'hi ha? Si eren a les 9 de la nit... I portes 8 hores, pues, és una hora que està pegant-te una solana. Allí en l'estadi Azteca...
1: I si no me poso ulleres de sol, me cauré de dalt baix. És que igual
0: no
1: era tan simple com això.
0: La Pantoja també actua moltes vegades en ulleres de sol. Sí. O Amaya Montero actua en ulleres de sol.
1: Hi ha cantants... com Milky Way i Shek van sempre
0: que sempre van ulleres de sol. Clar, de sobte, per què això és un el de la Casa Azul?
3: De Guille, no? Guille.
1: Sí.
3: Este porta cascos de Robocop.
0: També,
3: i porta i coses així. Sí, sí.
0: Bé, hi ha altra cosa que podríeu dir.
1: Però tu ho has averiguat. Tu has cridat a Shakira i l'has dit Shaki. Eixa eres tu o ta cosina.
0: Clar, jo estic investigant. Una de les principals proves per les quals podrien descartar que fora o no Shakira, o confirmar que fora o no Shakira, és a nivell vocal. No? Dius una actuació en directe, bé, ahí podem reconèixer. Què passa? Que
1: claro, tipus de... És una manera de cantar molt peculiar, també t'he dit.
0: Sí, però en aquest tipus d'actes, no? De concerts, quan se fan en estadis i és en directe, televisat i demés, solen ser playback. O gravacions.
1: Es pot tindre un reforç d'issos.
0: O reforços d'estos que s'han veus enregistrades
3: abans.
0: Autotune.
1: Que si ja tenia un mal dia podia anar la doble que estava gravada.
0: Aleshores, aquesta prova la descartem, no ens serveix, perquè no podem trobar res allà. Però bé, el que desmunta la teoria és que molts fans han detectat... Perquè, clar, vosaltres imagineu-vos. Aquesta teoria esclata.
1: Això s'ha muntat una cosa que...
0: I de sobte, molts vídeos han adjuntat moltes proves, zooms impossibles... jocs de llums...
1: Anàlisis de cara, huelles digitales...
0: Tot.
1: I el CSI han cridat a Horatio Kane.
0: A veure si es veia el bord de la peluca, si era peluca o no era peluca. Tot s'ha analitzat. Tot.
1: La gent està molt mal, eh?
0: Tot, molt mal.
1: O molt avorrida, o les dues coses.
0: Però això ens dona molta vida, perquè hi ha gent que estem pitjors que ells.
1: Té raó, a mi m'encanta el que m'estàs contant.
0: I necessitem analitzar-ho. Bé, jo he estat analitzant tots aquests vídeos en els que fan els zooms impossibles i demés, i detectem que la presumpta doble de Shakira també té la mateixa cicatriu que Shakira en el front. Aleshores, massa coincidències, no?, perquè sigui una doble.
1: Sí, massa coincidències.
0: Té, té una cicatriu en la front.
3: Igual se va pegar de menudeta.
1: De la
3: bicicleta. O de la pilota, també.
0: Mira, jo tinc una de la bicicleta, que em vaig caure. Bé, les dues coincideixen amb aquesta cicatriu. Després també existeixen imatges de Shakira en el backstage, preparant-se abans de l'actuació, i això ja es podria aclarir. Pues que ella sí que estava allí, que sí que era Shakira.
1: Perquè en el backstage se va llevar les ulleres.
0: Perquè en el backstage no portava ulleres, i la veies preparant-se i demés. Què passa? Que sí que és cert que la cara, per això lo de les gesticulacions, que només la paraula, no quadrarien a les de Shakira, és perquè podria ser que Shakira, dies abans del Mundial, s'haguera infiltrat alguna coseta, s'haguera fet algun tractament...
1: Ai, calla,
0: jo ho
1: dic de broma!
0: I era cert... Era cert. Per això la cara de Shakira no coincidia amb l'habitual que sol tindre Shakira.
1: Moraleja, Shakira ha fet la infiltració després de l'actuació.
0: O mesos abans.
1: O mesos abans.
0: Bé, igual s'havia fet un retoc i
1: l'explicació... O l'havia eixut un mussol. O l'havia eixut un mussol.
0: Però tenia la cara una miqueta més inflada de... També podria ser pel vol, perquè en el vol també retenemos líquidos. Igual també podria ser pel vol, el gel lac. No sé, no hauria dormit bé la xica. I les ulleres de sol diuen que podria ser perquè d'aixòs tractaments podria tindre la zona sensible de la zona dels ulls i tal, i n'estarà ulleres de sol.
1: Perquè s'ha descartat el que deia Joaquí de tenia un resol així que no veig bé, me l'han donat més ulleres.
0: És que també podria ser. Tot el que vos imagineu podria ser. O sigui, que...
3: I ella què ha dit?
0: Ella no ha dit res. Directament...
3: Ai, a Sant Guanca!
0: No,

0: Directament deu estar pisant-se de la risa.
1: Clar, clar,
0: clar, tot això són likes.
1: Directament no ha dit res. El que sí que ha publicat és una foto d'ella.
0: Ella que diu que les mujeres no lloren, les mujeres facturen.
1: Clar. I aquesta és una bona manera de seguir facturant, creant una polèmica innecessària, igual ni provocada, però bé, tu el poses unes ulleres de sol i pots desatar la locura, com ha fet ella, sense esperar-ho, o sí, igual era algo intencionat, eh? Una estratègia de màrqueting.
0: A veure el dia que venga jo a treballar en ulleres de sol, que no me veuré tres en un burro perquè no podré dur-les de vista. Ojo, cuidado.
1: Ahí podrien passar moltes coses. Podrien passar moltes... Es farien virals.
2: No trobes que l'equip que tindrà, perquè, claro, si així en el Departament de Xarxes Socials me sou una garbera, l'equip d'investigació, imagina,
1: sí, la 20, per lo menos.
2: Cohorte que ne tindrà ella. I ella igual li agarra el d'això de dir, ai, mira lo que estan diciendo, que si és que si no és... Xaki, no digamos nada. Que nos
0: a ver
2: va a venir
0: esto.
2: Bien.
0: A ver
1: claro,
0: esto. A ver
1: que
0: esto.
1: Continúe Gerans la polémica.
2: Calla, pero no, yo tengo que decir que he sido... No,
1: no digas res.
2: Tú no digas nada. Y ella se ha callado.
1: Claro.
2: Y igual... está aprovechando un poquito el hype.
1: Mira, yo si fuera Shakira faría eso. Precisamente faría eso.
2: Y si fuera la doble, també.
1: També, clar. Aleshores, el misteri continua obert i continuarà obert sempre. Aleshores, el debat i que l'engagement, no?, i que vagin nombrant-te i vagin creant-te aquestes especulacions, t'ajuda tu com a imatge a seguir facturant i a seguir posicionant en les xarxes socials.
2: Molt bé, en Xac.
1: O sigui, que imagineu-vos com de fàcil és, ara mateix, el poder... jugar amb la gent directament. Jugar amb la informació i manejar
0: és
1: i direccionar l'atenció on vols que vagi.
2: I també, d'altra banda, el difícil que és pegar-li a la gent.
1: També.
2: Perquè, escolta, també. Hi ha molts ulls i està la gent molt pendent de qualsevol cosa.
0: És difícil pegar-li-la, però també hi ha una facció de conspiranoics que veuen...
1: Sí. Coses on no n'hi ha.
0: Claro, coses veuen tres potes on n'hi ha dos. I veuen tres nassos on n'hi ha un. Sí, jo què sé.
2: Coses extraterrestres. I...
0: coses extraterrestres, la Terra plana, aquestes coses.
1: Sí. Sí. Però pues més, encara si ser. Les teories són de Terra plana o no, bé, ahir encara et dius... podem investigar, poder... Bueno, investigar no, la cosa està investigada ja, ja tot més que aclarit, però, xicos, tranquil·lisem-nos.
2: Però és divertit. Que
1: però, xa, bueno, és més divertit que la Terra plana.
2: Tinga un mal dia sí. I tinga una doble.
1: Sí,
2: no
1: això és més divertit.
2: Que no mola.
0: Home, això com a tema profundo...
2: I poder entrevistar-la la doble.
1: Sí.
2: I que té una
1: que té la,
2: igual
1: la piga,
2: que
0: ella. I seria molt gran que ella diguera, pues mireu, jo no vaig poder anar, aquest dia estava mal de la columna, que me vaig agarrar un enganxó.
2: Se llama Consuelín.
0: I va anar Consuelín.
2: I és d'Equador. I pa, vinc, si ells Consuelín. Home,
1: això seria meravellós. És molt més divertit que el que diu lo de la crema de sol, no? Que no hi ha que posar-se i tal. Això, este tema, per lo menos, sí que és divertit. Ai, i, sí que ens dona, i sí que ens dona joc.
0: Tota
1: la veritat.
0: Tenim a tres de més divertits.
1: O no, que... és, estem divertint molt en aquest tema.
0: Sí, senyor.
1: Tenim més temes divertits i tenim una tendència que està creixent molt entre les parelles. Però, bueno, el que tinga parella. I és el fenomen de Solo Moon.
3: Un dos, un dia entre dos, parece mucho más que un dia.
4: Com?
1: Solo Moon. Que no Sailor Moon.
0: És que no tinc ni punyetera idea de per on pot anar això.
1: Ai, mira, Solo Moon.
2: Que sona salami a...
1: Clar, què vos sona?
2: No sé.
0: A marca
1: a
0: veure, de...
1: anem a separar les paraules. Solo, ah. Solo, val?
2: Solo.
1: I Moon, en moon. Anglès és...
2: Ah, de lluna.
1: De lluna.
2: Ah.
1: Solo Moon.
2: Solo Moon.
0: Solo una luna.
1: Si vos dic parelles solo, solo Moon, solo luna...
2: Ah, lluna de mel...
0: ¡Posoles!
2: Tu con tu mismo mecanismo.
0: Exacte. Fa uns anys es va ficar de moda casa-te contigo mismo, això és lo mateix, pues ves-te'n de viatge tu...
1: Tu sola, encara que tingues parella.
3: I li dius... Olvida mi nombre, mi cara, mi casa...
0: I què? I pega la vuelta!
2: Si és anar-te'n de lluna de mel, tu a casar-te i anar-te'n de lluna de mel, tu a sol.
0: No, home, això està llet.
1: No, no precisament casar-te i anar-te'n de lluna de mel, no. És simplement els viatges que d'estiu o de Nadal o de lo que siga que fas a la teva parella, en compte de fer-ho a la teva parella, ho fas sol.
2: Però això seria single? Això
0: sí.
2: No era single?
1: Single, també. Però single és que està solter.
2: Sí.
1: Així això vol dir que parella...
0: tens parella o estàs casat, però claro. Fem viatges per separat.
1: Per separat.
0: Clar, per mi això sí.
1: No fas viatge amb la teua dona, sinó que el fas tu per separat. Digueu, mira, estos viatges, este estiu, anem cadascú a una destinació.
2: Val.
1: I ni es parlem.
0: Samita, tu eres de muntanya, jo de playa, per exemple.
1: Clar.
0: I ella, pues, a los Apeninos, i tu te'n vas al Caribe.
1: Sí, sí, vale. Literalment és això.
2: Vale.
1: I és que cada vegada bueno. Més parelles trien el solo moon com a tendència, el viatge en solitari, sense comptar amb la teua parella, per a fer les seues vacances.
2: Així no rinyes.
0: A mi...
1: Jo veig coses molt positives.
0: Jo també. A mi no me pareix mal. Pues este viatge el fem junts. A l'altre me'n vaig amb les meves amigues. A l'altre ni les meves amigues ni tu.

0: vaig amigues soles. Tampoc,
1: tu soles.
2: Tu sol, tu sol. Bé, tu sol també
1: jo
2: pots ser
1: les amigues. Mira, sí que trobe, pues mira, el millor, que sé jo. A mi m'agrada el futbol, per exemple. I mira, el València l'any que ve juga a la final de la Champions. Ah, i ens anarem tots a París.
3: Soñando.
1: El diu, para mi no... I el Madonna vol anar a la Fèria d'Abril de Sevilla, que a mi, per exemple...
3: Pues, no, mi que
1: no me fa la no mateixa il·lusió. Vale. Però anar-me'n a soles? Xicona, tu... I que jo me'n vaig a soles. Me sona raro, però si no, si és lo que...
2: A veure, en este Solomon pots triar també anar amb amics. La cosa ve quan... No. Clar, a veure,
1: si és amb amics, sí.
2: Tot en equilibri està bé. Dius, mira, pues, dos viatges a l'any, qui puga fer dos o tres viatges a l'any, bé, faig dos o un amb els amics i un altre amb la parella. Ahí és un equilibri, ahí estaria bé. El problema ve quan tots aquests viatges decidixes fer-ho o soles o amb amics, sense comptar amb la teua parella.
1: I no vas amb la parella mai
2: de viatge.
1: I no
2: vas amb la parella.
3: Ahí tenemos un problema Houston.
2: Ahí tenemos un problema Houston. Aleshores, ahí és quan els psicòlegs, els experts...
1: Estaré a Xina que seu-se, digue'm en el poble.
2: Totalment. Claro. Els experts ja estan dient que, clar, quan arribem a aquests extrems, vol dir que igual hi ha que revisar alguna cosa més.
3: Igual veges a veure què passa
2: ahí. El problema no és que no vulguis fer viatges amb la teua parella, sinó que igual el problema és que no vols estar amb la teua parella directament.
3: Correcte. Això també és
1: de veres.
2: No?
1: Perfecto.
3: Sí, senyor.
1: Next.
2: Next. Vinga, un altre tema. Voleu un altre tema?
3: Sí.
2: Vinga, anem a un altre.
1: Vale, avança.
2: Quina cançó, eh? Quin tema ral. I és que si una cosa ha sigut notícia durant estos dies, a banda de la visita del Papa Lleó a les nostres terres, també va ser esa inauguració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Espectacular. Espectacular. I sabeu qui ha volgut fer un homenatge a esta torre? Bueno, a esta torre no, a la Sagrada Família en si.
3: Toni Genil.
1: No sé.
3: Ni idea.
2: Bet, en el videoclip de Dime, que és el que puc fer, recordeu que estava gravat en la sala d'una Africada Nova. No, Bet tampoc és. És l'empresa de Lego. L'empresa de Lego ha volgut
1: fer una Sagrada Família de
2: i ha fet una Sagrada Família de Lego, que es comercialitzarà pròximament. I com a anècdota és la peça... Sí, l'estructura de Lego més gran que han fet tindrà més de 12.000 peces i costarà més de 700 euros. O sea, que aneu estalviant, jo que en casa, si la voleu muntar, i també estalviar diners, perquè la cosa no serà barata. Medirà uns 40 per 50 metres i, com a curiositat...
1: Metres?
2: Sí. Sí, sí, sí, sí.
1: I com a curiositat... 50 metres? 50 metres són molts metres.
2: Igual m'he equivocat. No, posava...
1: 40 50 metres.
3: Tu, si vols una Sagrada Família de casa, deixa-la ben gran. Que la vegin els veïns. Si no, pa què?
1: 50 metres és una casa de diversos pisos.
2: És veritat.
1: Això és molt gran. Serà centímetres.
2: Serà centímetres.
1: Ah, vale.
2: Això és com la teoria de Shakira.
3: És que...
2: Què voleu que vos diga?
3: Quan ens han dit que això són 25 centímetres, ja...
1: Caballo grande, ande o no ande. Collo, 50 metres de Lego, nano.
2: I res, i tindrem pròximament els amants de Lego, sí. Este fantàstic homenatge a la Sagrada Família.
1: Fenomenal, molt bé. I quant costarà això?
2: Més de 700 euros. I com a curiositat...
3: I hores ni te cuento.
2: I com a curiositat podreu anar muntant la Sagrada Família mentre avancen les obres.
3: Sí, sí, perquè acaba primer.
2: N'hi han traguent peces per anar fent-ho conforme... Sí?
1: Va, que són artistes.
2: Ai, tot pensat, tot pensat.
3: Ja han acabat la cançó. Xiton.
2: Vinga.
4: La vesprada de punt. Amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
5: Són les 5.
6: A punt. Notícies.
5: L'Audiència de València condemna a 8 anys i mig de presó el futbolista Rafa Mir. El tribunal el considera autor d'un delicte d'agressió sexual i d'un altre de lesions. Rubén Dempere.
7: Rafa Mir forma part actualment de la plantilla de l'Elx i era jugador del València quan va agredir al seu xalet la dona que el va denunciar, una jove que havia conegut en una discoteca. La sentència és de 7 anys de presó per l'agressió sexual i 18 mesos per les lesions. També el condemnen a indemnitzar la víctima amb 64.000 euros. L'Audiència també ha condemnat l'altre futbolista que acompanyava Mir la nit dels fets, Pablo Jara. A ell li han imposat 2 anys de presó per agressió sexual i 6 mesos per un delicte contra la integritat moral. La sentència estableix que durant el juí s'ha acreditat sense fissures la comissió dels delictes. El tribunal destaca, a més, la declaració testifical de les dues víctimes, una declaració que qualifica com a convincent, consistent i coherent, i mantinguda de forma invariable al llarg de tota la tramitació de la causa, corroborada per la declaració recopilació de testimonis o per l'informe forense psicològic. La defensa de Rafa Mir ja ha anunciat que recorrerà contra la sentència.
5: Més assumptes, la Unitat Central Operativa LUCO de la Guàrdia Civil ha emès un nou informe on apuntala el presumpte lideratge de l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, en la suposada trama en què l'Eire 10 recollia informació per a desactivar causes que afectaven el partit i el govern. Xavier García del Valle.
0: Sí, l'informe de LUCO diu que Cerdán va donar instruccions al personal que tenia el seu càrrec en el partit per a textualment autoritzar qualsevol viatge sol·licitat per l'Eire 10 i que va decidir la contractació dels serveis jurídics de Jacobo Teijelo de la supervisió i el control dels quals també s'encarregava. En concret, els investigadors han localitzat dos pagaments del PSOE al lletrat per 53.000 euros que no consten en la documentació aportada per l'organització política. A més, els informes destaquen que l'Eire 10 rendia comptes a Cerdán. I no obstant tot això, avui Cerdán tornava a negar el muntatge de cap trama.
8: Ni hemos montado ninguna trama, ni he montado ninguna trama, ni he hecho nada ilegal. Y espero que la justicia lo aclare todo.
9: Señor, la UCO dice que es el jefe de la trama.
8: Eso es. Pues vuelvo a decir que no hay ninguna trama, ni monta ninguna trama. Totalmente. Y espero que la justicia lo aclare pronto.
0: Cerdán feia aquestes declaracions sol·licitades dels jutjats de Tafalla a Navarra, on té l'obligació de compareixer els dies 1 i 15 de cada mes.
5: I en poc menys d'una hora compareixerà als jutjats de la plaça de Castilla de Madrid la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez.
0: El jutge que la manté imputada, Juan Carlos Peinado, l'ha citat a les 6 perquè participe en la vista preliminar del seu cas, un pas previ a l'obertura del jutge oral que Peinado, recordem, vol celebrar amb jurat popular. Peinado manté Gómez imputada per 4 delictes, per la càtedra en què va participar en la Universitat Complutense, la Fiscalia per contra, no en veu cap i ha demanat que s'arxive la causa. A més de Begoña Gómez, Peinado ha citat Cristina Álvarez, l'assessora de Gómez a la Moncloa, i l'empresari Juan Carlos Barrabés. En el seu escrit, el jutge, a més, els va advertir que podria adoptar alguna mesura cautelar contra ells.
5: I per a este dimecres està prevista també la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero davant del jutge que l'ha imputat a l'Audiència Nacional.
0: I la defensa de l'expresident socialista ha demanat a l'instructor Santiago Peraz que l'interrogui només pel cas Plus Ultra, que és la motivació original de la citació. Demana, per tant, que no el pregunten encara per les joies intervingudes al seu despatx i que van provocar una segona imputació pels delictes, delicte fiscal i per contraband. Les joies les han valorades en 1,3 milions d'euros, però l'advocat de Zapatero considera que no tenen res a veure amb el rescat investigat de l'aerolínia Plus Ultra.
5: Acaba sense acord la primera reunió que ha celebrat el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, i el ministre d'Hisenda, el valencià Arcadi Espanya.
7: S'havien citat al Palau de la Generalitat i més enllà de la cordialitat, la trobada ha deixat pocs resultats. Havien d'intentar un acord sobre el finançament i només han coincidit en el diagnòstic. La Comunitat Valenciana és, efectivament, la més perjudicada per l'actual sistema. Pérez Llorca ha tornat a reclamar un fons d'anivellament abans que s'aprove eixe nou sistema i el ministre Espanya ha insistit que la proposta del govern soluciona el problema sense necessitat d'avançar diners perquè aportaria a vora 3 milions a la Generalitat. Tampoc estan d'acord en com negociar l'acord.
10: Sí a negociar modelo de financiación de la Comunidad Valenciana si convocan ya el Consejo de Política Fiscal. Ahí la Comunidad Valenciana irá con la voz de todos los valencianos y todas las valencianas para pedir un sistema de financiación que sea justo, que sea equitativo y que sea igual para el conjunto de todos los españoles.
11: Es una excusa. Si lo hubiéramos hecho al revés, que lo hubiéramos llevado directamente al Consejo de Política Fiscal y Financiera, hubieran dicho que necesitaban dialogar comunidad a comunidad. Si no es el problema, no es la forma. El problema es el fondo, que no les dejan sentarse a negociar con el Gobierno de España un nuevo modelo de financiación que todos sabemos que es infinitamente mejor que el actual y que dobla los recursos que pidió el propio presidente al presidente del Gobierno.
5: En acabar esta reunió, Arcadi Espanya s'ha traslladat a la delegació del govern per a continuar parlant de finançament amb els sindicats i la patronal.
0: I Espanya ha trobat en esta reunió una millor acollida per a la proposta del govern. Tino Calero i Ana García són els màxims dirigents de la UGT i de Comissions Obreres del País Valencià.
12: Hemos pedido al ministro celeridad para que esta propuesta salga a la luz lo antes posible. Es imprescindible, es necesario y no sería entendible por el conjunto de valencianos y valencianos que el gobierno valenciano no se viniera a hablar en profundidad de esta propuesta.
13: Se tienen que hacer los esfuerzos políticos necesarios para que esa condonación siga creciendo. Pero

0: sobre todo le pedimos a la Generalitat, se tiene que sentar a negociar con el Ministerio y no nos vamos a perder en la bilateralidad, multilateralidad, etcétera.
1: Vicente Lafuente, president de la patronal valenciana, ha reclamat per la seva part una negociació multilateral i també converses bilaterals.
2: Pedimos que cuanto antes se reúna ese Consejo de Política Fiscal, pero en cualquier caso, el minuto uno después de ese consejo debería de ponerse la Generalitat Valenciana a hablar y negociar.
3: I primer dia de l'operació Pas de l'Estret al port d'Alacant per als milers de ciutadans d'origen magrebí que travessen mitja Europa per a estiuejar als seus països d'origen.
4: Sí, Alacant connecta via marítima la península amb Algèria. Bona vesprada, Pere Conca, port d'Alacant.
5: Bona vesprada. Primera jornada marcada per les cues i la mancança de bitllets per a tots els usuaris que volien agafar el ferri cap a Orà. Una jornada també on s'ha posat en marxa el nou sistema europeu d'entrada i eixida, un procés que ha endarrerit tant el desembarcament com l'embarcament de passatgers. Fins al 15 de setembre es preveu que passen per aquestes instal·lacions del port d'Alacant 80.000 persones i 25.000 vehicles, una quantitat inferior a la de l'any passat, perquè enguany hi haurà 10 escales menys. Escoltem Gonzalo Baciero, director d'explotació de terminals marítimes del sud-est.
6: S'acumula casi el 50% del tráfico en 3 meses. Esperamos un poquito menos que el año pasado, porque vamos a tener 10 escalas menos en total de los 3 meses. Estaremos en torno a los 80.000 pasajeros y calculamos que los vehículos prácticamente se mantendrán igual, en torno a los 25.000 vehículos.
3: I en la informació esportiva ja tenim l'11 titular d'Espanya per al debut mundialista contra Cap Verd.
4: Sí, Luis de la Fuente aposta per una alineació sense massa sorpreses. Unai Simón en porteria, Marcos Llorente, Cubarsí, Laporte i Cucurella en defensa. El mig del camp per a Rodri, Fabián i Pedri. I en atac el valencià Ferran Torres, Gavi i Oyarzábal. La principal novetat és l'entrada de Gavi a la mitja punta. Lamine Yamal i Nico Williams esperaran a la banqueta la seva oportunitat. A les 6 de la vesprada comença el camí de la Roja en la Copa del Món.
3: Viurem la prèvia d'ací uns 20 minuts, a partir de les 5 i mitja, en el Punt a Punt. Així està el món a estes hores, així ens ho conta a Punt Ràdio.
7: Som la veu de tots. Som a Punt.
8: Piensa un momento en tu futuro. ¿Cómo te gustaría que fuera?
9: Un futuro de arte, de ingeniería, de ciencias de la salud, de derecho, de ciencias, de deporte, de nuevas tecnologías.
8: Fórmate en la universidad con mayor empleabilidad de la Comunidad Valenciana.
9: Elige la Miguel Hernández, la universidad pública donde debes estar.
8: Preinscríbete en umh.es.
10: Vols que la teva marca arribi més lluny? En A Punt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en A Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A Punt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
11: Tots els dies de la setmana, una programació feta per a tu i arrelada en la Comunitat Valenciana. A Punt Ràdio. De tu a tu.
12: Les rêves des amoureux sont comme le bon vin. Il donne de la joie.
13: La vesprada d'A Punt. Amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
12: Je suis malheureux pour longtemps chemin.
14: Que ens encanten les coses de menjar, ara sigui el... Bueno, el programa, i segur que vosaltres també, per descomptat, però cada dilluns tenim una bona cita. Sí, sí, som de... Tenim bon saque, perquè anem a... d'això, però després també allò que diuen, tens el morro finet. Però mira, també, una miqueta de tot. Igual s'arreu... Ui, per cert, l'altre dia vaig enviar-li una abraçada al meu amic el Pibe, el gran Geri Gerardo, vaig fer un asado argentí. No sé quin tros era allò. Bife de no sé
15: el
14: quant.
15: El bife alto o el bife bajo.
14: La mare que va.
16: No sé quin tros era, Vicente, però era bo.
14: I tenia cada os allò. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi que nosaltres fem unes torrades que són de meravella, però la veritat que els argentins i argentines fan...
15: Els assados són distints. Nosaltres la tostem molt per fora i dins està crua, però ells no, ells ho fan tot.
16: I després Vicent va fer...
15: Hores allí, hores i hores.
16: Un trosset de porc en formatge desfet i després li va posar una caixa de cartó enmig, paquet, allò, en verdureta. Allò és

L'alineació de professionals en el punt a punt Wii mundialista amb la selecció espanyola la componen Adolfo Pascual en el control de so, Juanjo Romero en l'edició del programa, Mònica Calatayud en producció, Luis Urrutia i Fernando Gómez Colomer en l'Espanya Cabo Verde. Clara Alcover va estar en les xarxes socials i qui vos parla, Salva Folgado.

0: El partit Luis Fernando, que va començar a les 12 del matí a Atlanta, on així seran a les 6 de la vesprada a Espanya, una hora a la qual seria pràcticament insuportable jugar si no fora perquè el Mercedes-Benz Stadium tanca el seu sostre i està absolutament climatitzat.
1: I a més hi ha, efectivament, aire condicionat, amb la qual cosa estem parlant d'un encontre que es va jugar en bones condicions. Per cert, la selecció espanyola, també la de Cabo Verde, s'ha retirat després de fer el seu calfament i hem vist en l'última possessió retirant-se del calfament en el seu debut mundialista, com si siguera en el pati del col·legi, a la Minya Man, i Cindy allí, com si això ja l'haguera passat 2.000 voltes en la vida. Té 10 anys i és d'una desvergonya esportiva absoluta.
2: Hombre, ja ha ganado la Nations i la Eurocopa,
0: sí,
2: ¿no?
0: Sí, sí,
2: o sea que...
0: Sí.
2: Y hace ya un par de años, o sea, que todavía tenía menos.
0: Pantaló dos talles més grans.
2: Exacto.
0: Sí, a caminar tranquilamente cap al vestidor.
2: Bueno, aparte de que ya, él ya es mucho así, pero...
0: Es el flow,
2: pero,
0: es el
2: pero
0: flow,
2: claro, ¿no? Ya con 19 sí, sí. años tiene una experiencia tremenda.
1: Una cosa espectacular. Pues ser Fernando mundialista. ¿Te recuerdas del teu mundial?
2: Sí, hombre, claro.
1: Sí.
2: Yo jugué muy poco.
1: Sí.
2: Pero bueno, sobre todo es el privilegio de estar entre los

0: Bé, pues 5 minuts resten per arribar a les 6 de la vesprada i està tot a punt per a que comence ese primer duel, la primera aparició mundialista d'una de les grans favorites per a conquerir el Mundial. No t'he preguntat, Fernando, tampoc t'he preguntat...
1: Anem a sentir una miqueta de l'himne de Cabo Verde,
0: sí,
1: com
0: sí,
1: li comés.
0: Sí, sí, sí, sí, a veure com sona.
1: A veure com l'himne de Cabo Verde.
0: Molt marcial, segur, no?

0: L'estadi està pràcticament ple.
1: Sí, sí, sí.
0: Un dels dubtes era la gent que anava a veure determinats partits de la primera fase, que tampoc tenen massa enganxe.
2: I però a més crec que les entrades eren prou cares.
0: Però fins ara estan tots els estadis
3: sí, plens. Suele pasar, suele pasar. Yo creo que en estos grandes acontecimientos suele pasar. Que
0: bueno, yo no sé,
3: on van
0: contractar actors per a complir el grau.
2: Sí, en Qatar.
0: En Qatar.
2: Sí, en el Mundial de Qatar. Però jo tinc la sensació que a la fi, quan no hi ha massa entrades, l'organització local comença, jo no sé si a regalar o a posar a la venda a preu reduït,
0: no,
2: entrades per a que l'aficionat local també acudisca a veure el partit i no hi hasca una sensació d'estadi.
3: És veritat que és important.
1: Sí.
3: És important que un tipus de, ja digo, de aconteciment esportiu d'este nivell, pues hombre, les grades hay al máximo de gente posible porque lo convierte mucho más atractivo.
0: No vos he preguntat per favoritisme d'Espanya, però entenc que está entre los tres favoritos para ganar el Mundial, ¿no? Fernando, Luis. Sí.
2: Para mí el número uno.
3: Sí, sí. Yo creo que está. Yo veo igual en un mismo nivel a España y a Francia.
0: Portugal.
2: Pero a mí una miqueta per damunt d'Espanya. Yo creo que España fa més coses
3: sí,
2: de les que fa
3: Francia. Sí, Francia. Bueno, pero tiene ese poderío Francia
2: sí, ¿no?
3: Y a nivel ofensivo. Pero quizá medio campo le falta a Francia, pero bueno. La verdad es que tiene un poderío físico espectacular.
2: Y sobre todo de España el que más me agrada es que fa un gol y va per un altre.
3: Sí, sí.
2: No, fa además, dos y va per tercer.
3: Pero es este tipo de juego, Luis, que al que lo está practicando, el que está sobre el terreno de juego jugando a esto,
0: disfruta.
3: Es que se divierte. Claro. Se divierte. Entonces, ¿para qué voy a bajar el ritmo? Sigo disfrutando y sigo disfrutando. Y si puedo hacer tres, pues hago tres. Y si puedo hacer cinco, pues hago cinco. Y ya está, porque se trata de seguir jugando a lo mismo que estoy jugando. Me estoy divirtiendo. Pues bueno, trato de seguir de la misma manera.
0: Bien, pues ahí está el equipo arbitral, el cuart árbitre y el del VAR son colombianos.
2: Hoy no han, posado,
0: De Jordania.
2: L'altre dia van posar els del VAR, fantàstic,
0: sí, sí,
2: sí. Que posen els del VAR ja em sembla lo més,
3: No, es verdad, no, es verdad,
2: no,
3: lo hacen.
2: No es una imatge de estar de ponerlos treballant, sinó simplement ponerlos. Bueno, pues recordem l'alineació d'Espanya per a la jornada d'avui, debut en el Mundial que vivim així en Apunt Ràdio. Juga amb Unai Simón en la porteria, defensa per a Llorente, Cubarsí, Laporte i Cucurella. Al mig del camp, Rodrigo, Fabián i Pedri. Els tres per a l'atac són Ferran Gavi, que és la gran novetat, i Oyarzabal. Per part de la selecció de Cabo Verde, l'equip de Bubista, els Taurons Blaus, que juguen amb Vozinha en la porteria, defensa per a Moreira, el Pico López, Borges i López Cabral. Al mig del camp, Duarte i Pina. Les mitges puntes són Ryan Mendes, Monteiro i Cabral. I el davanter és el jugador del Casapia, Dailon Libramento.
0: Dailon Libramento, 25 anys, una de les estreles de,
2: sí, sí.
0: En de Cabo Verde.
3: Sí, me parece que ha hecho cero
2: en
3: goles en su liga.
2: Ha fet la important xifra de cero goles en esta temporada. No.
3: Però quan va a la selección, marca cada partido.
0: Una estrela, aquesta selección.
2: I s'ha guanyat pel seu treball en el seu club a la selecció. Així no serà la resta.
0: Ojo al porter, Vozinha. 40 tacos té el porter de...
3: Oh, si ja, no, escucha, si ja l'he vist la cara i digo, este es veteranete,
2: sí, sí, sí.
0: 40 tacos té Vozinha, que és el porter. 90 vegades internacional en la selecció de Cabo Verde. I ahí està la pinya en la selecció dels Taurons Blaus, que avui manda blanc. Espanya, Luis, amb la seva equipació habitual.
2: Camiseta roja i pantaló blau fosc per a la selecció d'Espanya.
0: Estadista impressionant.
3: I, además, qué bien esto de los campos cubiertos y tal, porque, claro, sí. Si no, el calor, a jugar a las 12 de la mañana y en Estados
0: horrible,
3: Unidos
0: horrible, horrible.
3: Tendría que ser... Vamos, ya lo vimos en el Mundialito de Clubs, aquel.
0: Sí, sí, sí, sí.
3: Que era un... Vamos, por lo menos están ahora cubiertos y se juega a una temperatura ideal.
2: Pues tots acostumant-nos a aquests 7 diferents usos horaris de partits, des de les 6 de la vesprada, que és el que més pront es juga, fins les 5 de la matinada, que és el que més tard ho fa. Ahí hi ha 7 horaris intermitjos. El partit que va a començar és Cabo Verde, qui va posar la pilota en moviment. El dibuix d'Espanya sense novetats, jugant ixe 4-3-3, clàssic de Luis de la Fuente. Y es Cabo Verde que acaba de posar el balón moviment. Señores y señores, el Mundial per a Espanya acaba de començar i ho ha fet en esta ciutat d'Atlanta, la primera pilotada llarga. Decepció absoluta en Cabo Verde, que no la tira fora en la treta inicial. La treta inicial, Fernando, es pilota arrere i pilota fora.
3: Y además, por el bote que ha pegado cuando ha lanzado el portero, el campo está rapidito, está bien. Para España mucho mejor.
2: Tocant en zona defensiva el combinat nacional. Allà va jugar.

0: Anava allà Oyarzábal amb tot per a buscar-la, cabotada en el segon pal. És el primer acostament perillós d'Espanya, que torna a penjar la pilota, però ara sense problemes l'agafa
1: Bosinha.
0: Jodimar Bosinha, el porter de Cabo Verde. Però ha anat com un bou, eh? Oyarzábal la pareja, cabotada. Jo crec que si fa gol és falta, però vaja, és com te ganar.
2: Ha ido fuerte.
0: 11 i mig de la primera meitat. La transmissió per a tota la comunitat valenciana d'este debut de la selecció d'Espanya en el Mundial. En este Mundial, en tres països diferents. Este encontre està jugant-se als Estats Units, concretament a Atlanta. Té la pilota Cabo Verde, que la fa circular, però en el seu propi terreny de joc. Davant de la pressió alta d'Espanya, que ara endarrerix la seva defensa uns 10 metres. Però no hi ha manera de que progresse l'equip de Cabo Verde, que juga la pilota mitjançant Kevin Pina, que és el jugador del Krasnodar, i finalment la tiren arrere per a que el porter no rife la pilota, sinó que la jugue per baix. Ara m'han sorprès, eh? Pensava que el porter li pegava pilotada. Allà trena la jugada l'equip que avui vestix de blanc, Cabo Verde, per la dreta, va buscar enviament en llarg, a veure si toquen la primera pilota en camp d'Espanya. No. Impossible de plegar per a Dailon Libramento. L'enviament que ha provocat l'esprint del davanter, el contacte amb Laport. Jo crec que ha exagerat una miqueta, no?, el davanter de Cabo Verde.
2: Sí, un poquito, no parecía falta.
0: I el balón és per a Espanya.
2: Yo creo que España debería ir a presionar, a emparejarse un poquito más en la presión arriba. Al final, si tú dejas solamente dos puntas para sus centrales, ellos bajan un medio centro, más el portero, son 3-4 contra 2 y tienen demasiado la pelota. Es verdad que no profundizan, ni siquiera casi pisan el campo contrario, pero tienen demasiado la pelota y yo creo que España, mientras el marcador no fuese a favor, podría emparejar más e ir más arriba en la presión.
0: Tocarle a la selecció espanyola. Llorente, ells continuen tancadíssims, 13 minuts, però no hem xutat ni una volta, eh?
2: No.
0: Ni una oportunitat de gol, moltes passades, això sí, però jo tiro en falta alguna acció individual, eh? Algun regat.
2: Bueno, no tienes ese desequilibrio en banda, porque en una banda es Gavi y en la otra es Ferran, que está acostumbrándose casi más a jugar de delantero que a jugar de extremo, lo que hacía sobre todo en sus comienzos. Y luego, es lo que hablábamos antes, tampoco hay disparo de media distancia, no hay posibilidad de centros al área porque normalmente solo está Oyarzábal, el resto de futbolistas se acerca a jugar. Eso es lo que te puede complicar este tipo de partidos cuando juegas con una defensa tan cerrada y no encuentras el gol de manera rápida o por lo menos hacer ocasiones.
0: A tocar la pilota Gavi amb la mà després d'un mal control, l'àrbitre ho ha vist i ho ha assenyalat. Estem ja a camí del quart d'hora. Espanya que empata a 0 davant de Cabo Verde en un partit on vaya camí de les 200 passades, però sense progressar massa, sense xafar l'àrea, sense acostar-se al porter de Cabo Verde. Llorente per la dreta, l'espera Ferran. Continua el jugador de l'Aleti, busca la trena. Llorente cap al mig, la té Fabián, amenaça amb el llançament, entrega en curt cap a Rodri i Rodri la perd. En tot cas, recupera bé Espanya. Esta pot ser bona. Pedri, el llançament de Pedri, atrapa el porter. El llançament ras i moll directament a les mans de Bosinha. El porter de Cabo Verde, que ha atrapat sense cap complicació.
2: Sí, l'ha pegado sí. Mordida, sí. Muy flojito.
1: Era una buena decisión porque estaba solos, no tiene
2: ningún problema.
0: No, mira, tras recuperación de España en la eixida de Cabo Verde, tractaba de jugar de tacó Gavi. Era Pedri, dins l'àrea, la esperava Fabián per a rematar-la. Altra pèrdua per part de l'equip africà. I la primera groga del partit, sí, que serà per a Cabo Verde.
1: S'ha encarregat a Llorente, al costat de la banqueta, de Bubista, el tècnic de Cabo Verde.
0: La groga espera López Duarte, el jugador del Puskas Academy. Primera del encontre, minut 16.
1: Ha tenido un golpe ahí en un ull, ¿eh?
2: Sí, no, le ha dado con las dos manos en la cara.
0: López Cabral.
2: Sí, sí.
0: El lateral esquerre.
2: Sí, se le escapaba y le ha dado con las manos en la cara, sí.
0: Jugador del... Grosera, ¿eh? La falta.
2: Sí, sí, sí.
3: Jo semblava Mourinho, eh? Pues sí, sí, sí, sí, sí. El dit a l'ull, eh?

0: y luego te meten una pausa de hidratación exacto, de 3 minutos.
1: Exacto, es lo que no es coherente. Claro, Fernando, si yo coherencia.
0: No puede ser.
1: Sí, sí.
2: Minut 26 de la primera mitad, España debutante en el Mundial. Fins ara empatant a 0 davant de Cabo Verde, que Luis de la Fuente no les ha dit als jugadors. Ei, anem a deixar-los que vinguin
0: un poquito atrás para generarnos espacio arriba, eso por lo menos poder contragolpear y correr. Sí, les estaba resultando muy difícil a España atacar, tanto que no ha creado ninguna oportunidad de gol. No hemos visto al portero de Cabo Verde en ninguna parada y realmente le estaba costando mucho. Pues es posible, vamos a venirnos un poquito atrás y a ver si explotamos el contragolpe. Pero para eso es de tener intensidad, generar una buena presión para poder robar y correr.
2: Y ha habido un llançament de Moreira que ha colpejat en el cos de Cucurella. Xut bloquejat, per tant, de la selecció de Cabo Verde, que ara fa una centrada que queda una miqueta llarga i no, que no pot controlar Giovane Cabral, que està físicament afonat. Cabral ja no pot més. Contraatac d'Espanya, però recupera amb el cap Borges en el rebuig. No hi ha un bon control ara per part del jugador de Cabo Verde i la pilota és de nou per a Espanya. Estem en el 27 de la primera meitat. Empat a 0 entre Espanya i Cabo Verde en el debut mundialista del grup de Luis de la Fuente. Pel mig, Rodri. Contacta amb Pedri, la espera Fabián, obri sobre la dreta, la té el jugador valencià Ferran. Ferran que busca la passada però intercepta molt bé el mig del camp de Cabo Verde. Allà va jugar-la l'ofegat, és Cabral.
1: Que està mort, sí, estirador. Sí. Sí,
2: Cabral
1: sí.
2: No pot més.
1: Des de fa minuts,
2: Sí, sí. L'enviament cap a la zona medular per part del porter i en mans pel mal control del jugador de Cabo Verde. I l'àrbitre que dona llei de l'avantatge, l'àrbitre de Jordània. 28-0-0. Ataca Espanya. Ho fa per el perfil esquerre mitjançant Cucurella. Cucurella rere la pilota, que és bona per al llançament de Gavi, bloquejat per la defensa de Cabo Verde.
1: La primera ruptura de Cucurella.
0: Sí. Esa era buena. Esa era buena. Buena jugada por banda. Profundizas por banda buscando el espacio. A ellos los has cogido ya un poquito desorganizados, porque claro, cuando van arriba ya volver les cuesta un poquito más, y organizarse como estaban al principio durante los primeros 20-25 minutos ya no es tan sencillo.
2: Otra vuelta Cucurella, tractaba de tocar de primeres y en segunda oportunidad chuta amb la cama dreta y el balón que se'n va fora.
1: Apareguen ja Cucurella, el nou i flamant fitxatge del Real Madrid per a la pròxima...
0: Tienen cuatro laterales izquierdos,
2: sí,
0: ¿no?
2: Sí, sí, és una màquina de fer laterales esquerres, el Madrid. A més de fitxar-los.
0: Sí, sí.
2: Anem a fitxar a Fran García, un any, no me val. Anem a fitxar el del...
0: Carreras.
2: No, Mendy, un any, Mendy, no me Carreras. Val. Mendy, no me val. Però se'ls queden a tots, eh?
0: Sí, sí. Es que son jugadores que es difícil, porque tienen salarios altos y ¿quién va por esos futbolistas? Pues, complicado. Sí. Porque a lo mejor Fran podría ser una buena posibilidad para un equipo, pues a lo mejor como el nuestro. Pero claro, con ese salario, con salarios altos, complicado.
2: Sí, sí. Qualsevol. Camí de la mitja hora de la primera meitat, en este debut mundialista de la selecció espanyola, que fins ara igual a 0 davant de Cabo Verde. La pilota és de Pedri, tracta d'avançar cap a els dominis de Fabián, però apareix el porter de Cabo Verde, apareix Bosinha per a tornar a empomar el balón.
0: Però ha sido una buena pelota de Pedri. Es decir, yo creo que en este tipo de situaciones, si vas por dentro, tienes que arriesgar. Y además, bueno, si pierdes la pelota vas a perderla 80 metros de tu portería, no pasa nada. Pero si no encuentras algo más de riesgo, eres muy previsible y para ellos es más sencillo.
2: Hoy a España, pero a mí le falta desequilibrio per banda.
0: Sí, sí, sí, evidentemente, porque por dentro le está costando mucho. Sí. Como decías tú, ni Pedri, ni Fabián, no, ni Rodri están fins, no. Y ellos tapan muy bien por dentro, de momento están tapando bien. Pero claro, dices, pues vamos a ir por banda, pero con Ferran, que ahora el uno contra uno le gusta menos, y Gavi, que es un centrocampista, pues están teniendo problemas.
2: Mira, des d'esta pèrdua, si pot fer-ho Espanya, Ferran, frontal de l'àrea, entrega per a Mikel Oyarzabal, se li va una miqueta llarga el control.
0: Però bien, a nivell defensiu, Cabral,
2: I la pilota que serà per a Cabo Verde. La pèrdua d'Oyarzabal, gran acció defensiva ara de Cabo Verde, perquè l'acció era clara per a Espanya.
0: Ha llegado muy rápido, mira Cabral cómo llega y roba la pelota, puntea la pelota.
2: El mal control Oyarzabal, que ha allunyat la pilota de la porteria rival, però ja la recupera El combinat de la Fuente, que anem a veure si és capaç de marcar abans del descans. Rodri. Rodri a 40 metres de la porteria, xafa la pilota dos voltes, se'n va cap a l'esquerra. Finalment tria jugar cap a la dreta, però amb errada en la passada i recuperació per part de Cabo Verde. L'eslàlom que acaba de fer Cabral per a jugar cap al costat dret, però immediatament perd la pilota l'equip africà. Esta pèrdua per part de Steven Moreira. Pilota per a el combinat nacional. Tocant en la zona medular, Llorente entrega per a Rodri. Tancadíssima sempre la selecció de Cabo Verde. Allà va a buscar Ferran la pilota, envoltat per dos jugadors, la perd. La torna a tindre l'equip que avui vestix de blanc. Cabo Verde, que fa dos, tres passades seguides. I la trauen, almenys fins ahir, fins l'interior de l'àrea pròpia, bé.
0: Sí, pero porque, ya digo, porque España sigue presionando ahí arriba solo con dos. Y ellos tienen tres más el portero. Yo creo que España debería incorporar un centrocampista con el medio centro de ellos para ir al hombre y emparejar más.
2: Sí.
0: ¿Ves? Ellos ahí tienen,
1: ahí siempre está libre,
0: tienen la pelota, no profundizan. Ojo ahora.
1: Fuera
0: de juego. No profundizan, pero bueno, es un tiempo que no la paticen, tienen ellos, sí, sí, sí. Y no nosotros.
1: Sí, correcto. Minut ja 32 per a 33 de partit, empat a 0 a Atlanta en este debut mundialista, en esta edició d'enguany, mundial amb triple seu, la selecció espanyola empat a 0 contra Cabo Verde.
2: Anem a valorar l'actuació fins ara d'Unai Simón o no? Allà va Ferran a tocar arrere sobre Llorente. I finalment són els centrals d'Espanya qui juguen. Mira que bé la passada ara, magnífic, Unai. Simón per a buscar l'eixida en pilota controlada de Laporte. Rodri pel mig. Rodri tria a l'esquerra per atacar. Pedri a punt de vore la desmarcada de Cucurella. Juga cap a la dreta, l'espera Ferran. La baixa amb el pit en el vòrtex de l'ània, però la torna a Pedri. Això és el que tira en falta d'Espanya.
0: Claro.
2: Eixe desequilibri, eixe un contra un...
0: Pero
2: en la banda, ¿no?
0: Tendrías que sacar a Víctor Muñoz.
2: No está lesionado. Sí, sí.
0: Ah, pues no se me ocurren pocos más. Está Jeremy Pino, está Baena, pero también les gusta venir por dentro. El uno contra uno les cuesta un poquito más, aunque son jugadores de intentarlo.
2: Necesitaría más Lamin.
0: Bueno, pues sí, efectivamente.
1: Lamin, Nico, sí, sí. Víctor Muñoz, pero es que esas tres se molestan, ¿sí? No están 100% disponibles.
2: Toca en la Cabo Verde, la presión de Ferran, falta. La falta del jugador valencià en la presión sobre l'únic amonestat fins ara, que és López Cabral. Sidney López Cabral. 34-0-0. Pilota llarga, Cucurella, amb el cap, la baixa, la passada de Rodri no és massa bona. De que apareix Llorente per a rescatar la possessió. La passada molt arriscada ara. Entreguem per a Pedri, medular. Ara hi ha l'espai en la zona d'atac d'Espanya. Oyarzabal apareix per corredor central, però s'enganya en la passada. El rebuig queda per a Rodri. I Rodri la perd. I ells tracten de fer gol des de camp propi.
0: Pues porque le ha pegado mal, ¿eh? Porque estaba fuera del área, Unai Simón, ¿eh?
2: No li doreu el mèrit que té a Dailon Libramento.
0: Fíjate que cuando ha golpeado, mira, estaba al borde del área, ¿eh?
2: Sí, sí. El portero estaba al borde del área. Ella estaba en campo propio,
0: ¿eh? No, Unai Simón, digo. Unai Simón, quiere decir que bien pegada podría haber tenido posibilidades, ¿eh?
2: Claro. No me hace falta pegarla bien.
0: Que era importante.
2: Sí, sí. Gavi, jugant per a Espanya, últims 10 minuts de la primera meitat. Sense fer gols, la selecció de la Fuente, 0-0. Allà la té Cubarsí, entregant en curt per a que... Puga distribuir sobre la dreta. Llorente, Marcos Pera, Fabián, este en horizontal. Apareix en zona d'atac el central espanyol. La pilota de Laporte per a que obri a Cubarsí. Ells continuen tancadíssims, eh? El davanter està a 30 metres del porter. Allà va la pilota penjada, Cucurella que la col·loca, no hi ha rematada, i el xut que para el porter, córner. El primer, no, el segon xut entre pals d'Espanya, apareix Bosinha, però res d'això no valia perquè hi havia fora de joc de Cucurella.
1: En la passada de Pedri, no?
0: Sí, estaven fora de joc, sí.
2: Posició avançada del lateral català.
0: Pero ves, por lo menos Cucurella espera el momento para ver si le pueden encontrar. Marcos Llorente está ya allí. Y entonces, salvo que sea un cambio de orientación, no lo pueden encontrar nada más que al pie. Y cuando le encuentran al pie, para ellos es más, más fácil presionar y llegar.
2: Ahora ya falta del Llorente, que ha tombat en terra el jugador de Cabo Verde. Ahí está Queixós, Dailon Libramento.
1: No parlar, però l'altra opció, Fernando, també seria Dani Olmo, que, encara que també juga per dins, no juga per fora.
0: Però, sí que és veritat que Dani, per dentro, té una categoria especial. És intel·ligent.
1: Que sempre troba algun espai,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí, sempre encuentra una jugada inesperada para dar un pase bueno. Sí, sí, él tiene mucha calidad por dentro, tiene una calidad excepcional.
2: Minut 36, 0-0.
0: Muy creativo.
2: Ataca el combinat africà i mira el xut de Giovane Cabral, que se'n va per damunt de la porteria d'Unai Simón.
1: Però sí que és cert que davant una defensa tan tancada com esta, Dani Olmo ahí igual...
0: Sí, sí, sí. Vamos a ver.
1: Té esa facilitat,
0: Sobretot perquè encontrar possibilitats per fora con estos jugadores està siendo complicado, porque los laterales... ahora Cucurella se ha animado un poquito más, pero no están llegando a línea de fondo. Antes una ocasión de Marcos Llorente, que sí que ha llegado a línea de fondo y finalmente no ha podido llegar al remate. Disparo de media distancia tampoco hay mucho. Centros laterales no hay demasiado remate porque no hay gente muy alta, aunque puedes hacer gol. Pero sí, sí, yo creo que si tu interés es sobre todo asociarte por dentro, claro. Dani Olmo es muy clarividente en esas situaciones, sí.
2: Últim 7 minuts de la primera meitat, continua l'empat a 0 entre Espanya i Cabo Verde. Sorpresa, Espanya no marca, Espanya no guanya. Pedri, a 25 metres de la porteria, única per l'esquerra, entrega per a Cucurella. És tan complicat, és un bosc de camp, és la defensa de l'equip africà. Amaga amb el llançament des de la llarga distància, però no xuta. Fabián Oric per la dreta, apareix Oyarzábal per ajudar des de l'extrem, Rodri de primeres. De nou ja va Pedri que amaga amb el llançament i finalment té que obrir la pilota.
0: Tendria que haver tirado, sí. Estava en bona situació per a golpear.
2: Pensava que anava a xutar. Cucurella entrega en curt per a Gavi. Presència testimonial de Gavi en esta primera part. Fabián en curt per a Rodri. L'esperava Llorente per la dreta. Rodri que pica la pilota per a Cucurella. Cucurella que la deixa de cap. Ferran al travesser. Ferran al travesser i la cabotada d'Oyarzábal que la trau el porter. La millor jugada d'atac d'Espanya amb la pilota filtrada per Rodri. Magnífica posició correcta de Cucurella i este de cap assisteix a Ferran que la envia al travesser.
0: És que no hacía falta tanto, era un toquecito
1: suau,
0: simple por encima del portero y además tenías mucho espacio para poder hacerlo. Ha golpeado demasiado fuerte y le ha ido al palo, al larguero.
2: Va el córrer per a Espanya. Abans tindrem show arbitral. En cada córrer...
0: No, però és la manera que ha encontrat Espanya.
2: Sí, sí.
0: Passes a l'espacio de Cucurella. A Cucurella. Sí. És l'única manera que ha podido crear peligro en esta primera mitad.
2: I ahí tenim el Jordano parlant amb uns i amb altres i a veure que si per fi... Qui més temps perd un partit és l'àrbitre. Allà va el córner. El llançament des del cantó de Pedri molt tancat. La cabota defensiva de Cabo Verde és bona. En tot cas, la pilota torna a caure cap a aquell costat. Pedri amaga, entrega per a Rodri. Quina passada de primeres. Allà va Oyarzábal. Oyarzábal que gira cap a la frontal de l'àrea per al xut que se'n va molt fora per part de Fabián Ruiz. 40 de partit.
0: No sé si va a calentar Dani Olmo, ¿eh? Para la segunda parte, digo.
1: Sí, ¿no?
0: Me ha parecido que se dirigía él. Igual me equivoco, ¿eh?
2: Yo creo que Gavi es carne de cambio en el descanso total, ¿eh?
0: Sí, es que además no no necesitas ese tipo de jugador.
1: Sobra un mediocampista.
0: Sí. Bueno, sobra Gavi meter un jugador que tenga más habilidad en espacios reducidos.
1: Sí, pero bueno, podías andar a reír a Gavi y restar a Fabián, por ejemplo. Pero lo que están aportando Will, sí, que sí. En esa zona la tes más poblada de futbolistas.
0: Lo que pasa es que Fabián es un jugador que golpea, ¿no? Bien, dispara bien, pero no se ha encontrado en situación de golpeo.
2: Ya en los últimos 5 minutos de esta primera mitad. España 0, Cabo Verde 0, Leo Conte, el punt a punt, a punt ràdio. No. En este debut d'Espanya, Cucurella acaba de fer un mal control I es produeix pèrdua de valor en l'atac de la selecció espanyola per la banda esquerra.
0: Ui, el portero bien, eh?
1: Molt àgil, molt àgil, molt àgil.
0: A pesar de seus 40 anys, eh?
1: Està àgil, sí, sí.
0: Sí, sí, llega bien, eh?
2: Torna a perdre la pilota cap a verd en l'eixida, recupera Espanya, el valor per a Rodri, Rodri cap a l'esquerra, la centra de Gavi, que rebutja la defensa, Fabián la esperava en volta d'atacar el valor, i ells tenen l'opció de contraatac. És un 3-4, Cabo Verde, atacant per la zona central, s'acosten cap a la frontal de l'àrea, van a buscar el llançament, ja s'ha escorat massa el jugador de Cabo Verde, qui després fa un retall, estira a terra buscant un penal.
0: Tendria que haver tirat gol, sí. Ja s'ha quedat.
2: I la pilota la recupera Espanya, que no accelera.
1: No.
2: Minut 42. Espera que es repleguen els jugadors de Cabo Verde per ara sí encetar l'acció ofensiva.
1: Acabem de treure els dents, eh? Els taurons blaus, avui de blanc. Però bueno, tampoc mosseguen massa, eh?
2: No, tampoc massa, eh?
1: No, no.
2: És un tauronet.
0: Se cargaron a Camerún, eh?
1: Sí.
0: Ojo. Com estarà Camerún? Sí.
2: Allà, fa uns anys estava allà de seleccionador Clemente, no?
0: Sí, estuvo.
2: Sí. Allà va jugar l'Espanya. És Pedri, entrega per a Fabián. Fabián frontal de l'àrea per la dreta, l'espera el Llorente, este no es juga ni una.
0: Es que Llorente ya recibe al pie, sí. está allí ya. No está haciendo como Cucurella.
2: Ara Cucurella per l'esquerra, té opció de centrada, però no la farà. Arrere de nou cap a Rodri, que està apareguent més en el joc d'Espanya. Pedri. Pedri per a Laport. Laport per l'esquerra, de nou sobre el madrileny Rodri. Este entrega sobre Pedri, Pedri s'endinsa en l'àrea, Pedri que la deixa, Ferran entrega, per a mi fora de joc de Pedri, Pedri que perd la pilota i ara s'assenyala el fora de joc del jugador canari. 2 minuts per al descans, 0-0 al marcador, això és un desastre.
0: Bueno, el partido no es bueno, el partido es de España es flojo. Es flojito por el momento, es flojito porque ha tenido una oportunidad de gol, esta de Ferran, la de Ferran al palo.
1: Una que es doble, porque después está la cabotada, sí, de Oyarzabal.
0: Sí, pero bueno, es una oportunidad de gol. O entraba una o entraba la otra, pero en la misma oportunidad y poco más. Es que está teniendo muchas dificultades para crear oportunidades, que debería llevar ya, pues eso, 7-8 oportunidades de gol, llevar un par de goles y llevar el partido tranquilo hacia su final.
2: Pues anem a veure si en este minut i mig més descompte que resta Espanya és capaç de fer el primer gol del partit. Aquí ataca Cabo Verde. Allà va buscar la centrada sense opció de rematada. Ha impulsat amb massa força la pilota Sidney López Cabral. Serà servici de meta per a Espanya.
1: Molt tranquil Bubista, eh? Sí. Sempre que l'han enfocat. Molt tranquil el seleccionador de...
2: Home, li va bé el partit,
0: ara, eh? Cuando saque a los buenos, verás tú.
2: Cubarsí per a Espanya, entregant en curs sobre Marcos Llorente. Estem a 45 segons del minut 45. 0-0 al marcador en Atlanta, en els Estats Units. En este debut de la selecció espanyola, jugant entre línies Pedri, Ulrich cap a les carres i l'espera Cucurella. La centrada rasa de Cucurella. Allà va Ferran i la para el porter. Esta bien, sí que ha estat clara. El xut amb cama esquerra de Ferran i el porter...
0: Buena oportunidad también.
2: Que ha anat avall molt bé per a parar, sí, ese valor.
0: Son estos minutos de ya ellos físicamente peor, España alguna oportunidad.
2: Mira
0: más.
2: Mira que ve altra pèrdua per part de la selecció de Cabo Verde. L'atac d'Espanya dins l'àrea, Pedri que cau i serà servici de porteria per a la selecció africana. Pues pèrdua,
0: sí,
2: de valor.
0: Sí. Son
2: 4
0: esos,
2: d'afegir.
0: Son esos momentos en los que ellos quieren llegar al descanso 0-0 como sea. España ya encuentra algo más de espacio y ha tenido las dos oportunidades que ha tenido muy claras las dos. Está menos clara que la anterior. Ha golpeado bien, pero el meta...
2: Ha perdut 5-6 pilotes clares en la seua eixida, pero España no les ha aprofitado, ¿eh?
0: Sí, esta es la única que ha podido aprovechar, porque el resto no ha creado ni oportunidad de gol.
2: Ahí sí que en 3 minutos y medio aplegaremos al descans. España 0, Cabo Verde 0. Tocant-la, Ferran, en curt per a Llorente. Espera la pilota per a progressar, Cubarsí. Buscant Laport i Gavi. Gavi la juga arrere sense massa trellat per a que tinga que perdre metres. Aymeric Laport i jugar la pilota, esperant Cabo Verde en el seu terreny de joc.

0: de uno de Cubarsí y otro de Pedri, que no han sido peligrosos. Es decir, España ha tenido muchos problemas en los últimos 30 metros para crear oportunidades de gol, y solamente creando dos, pues no ha tenido la suficiente eficacia como para adelantarse en el marcador. Ellos están trabajando muy bien por dentro, muy bien por fuera, están defendiendo bastante bien el área, les cuesta un mundo salir. Creo que ya deben estar muy satisfechos por lo que han hecho. Han tenido que utilizar, su beta ha tenido que intervenir un par de ocasiones de España claras, y bueno, se ha comportado con mucha seguridad, a pesar de su edad, con mucha seguridad y con mucho acierto. Bueno, en definitiva, un partido que no esperábamos, pero que se le podía poner a España de esta manera, porque Cabo Verde, como digo, está defendiendo bien prácticamente en 15-20 metros, tiene a los 10 jugadores de campo, además un portero que ha tenido que intervenir y lo ha hecho bien, sí, que por sí, arriba sí, tampoco tiene problemas. Bueno, creo que se le ha complicado. Creo que España va a sacar el partido adelante, porque físicamente al final ellos bajarán a nivel individual, bajarán a nivel colectivo, y alguien cometerá un error o España encontrará la forma de que llegue ese remate y acertar. Pero bueno, se le ha puesto un poco más difícil, o por lo menos lo ha tenido más complicado en esta primera mitad de lo que esperábamos, eso sí.
1: Son les 54 minutos. España que arriba al descanso, empata 0 al marcador en el seu debut en este Mundial dels Estats Units, Mèxic i Canadà. Espanya, que avui està jugant a Atlanta, empata 0 contra Cabo Verde, que està donant una bona resposta defensiva. La selecció de Luis de la Fuente, de moment, ja el descans bloquejada. 6 minuts per arribar a l'est de la vesprada. Fem un alto en el camí, una pausa. Esteu en la sintonia del Punt a Punt, en A Punt Ràdio, en este que és el primer partit mundialista de la selecció espanyola.
2: Som A Punt. Gràcies per acompanyar-nos.
3: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
4: Vols que la teua marca arribi més lluny? En A Punt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en A Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A Punt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
2: Gràcies per sintonitzar-nos. Som A Punt.
5: En 90 minuts, diem les coses pel seu nom.
6: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
5: No pintem les coses de color de rosa.
6: Les derrotes, abultades, ja són part del paisatge.
5: I parlem l'idioma de l'esport.
7: Los 11 que salgan a morder como perros.
1: Tornarem al 4-4-2.
8: I ahí no baixa ningú a pegar un apretó, però un apretó en taco.
9: Al mando.
1: Tu li has donat les claus.
9: Por algun lado saldrà la rata.
5: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit, en A Punt Ràdio.
10: Amb un equip de gala, Punt a Punt. L'espectacle de l'esport en valencià en Punt a Punt. L'esport ben contat, Punt a Punt.
11: Quan els nostres esportistes se la juguen, estem ací, en A Punt Ràdio, per a viure-ho amb rigor i amb passió.
10: Si hi ha partit, tens una cita amb Luis Urrutia i tot l'equip de Punt a Punt.
2: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alt Maestrat, 101.3.
12: De tu a tu. Historias con final feliz, volverán los dioses
10: Punt a Punt.

0: 3 minuts per arribar a les 7 de la vesprada, la sintonia esportiva del Punt a Punt en A Punt Ràdio. Oferim-vos este debut mundialista en este Mundial de 2027 de la selecció espanyola de Luis de la Fuente. De moment, al descans, empat a 0, la Roja contra Cabo Verde, que està oferint una resposta més que digna, de moment, resistint les acomeses de la selecció espanyola. Havien quedat en este temps de descans per a parar amb Raúl Pina sobre la novetat que presenta l'Elx en la seva banqueta, perquè a la fi, bueno, pues ha conclòs ese càsting que tenia per a la banqueta del conjunt de la Franja Verda, Cristian Baragarni, que és el propietari del conjunt del Elx, però també ha saltat en les últimes hores esa condemna de 8 anys i mig de presó per agressió sexual i lesions a Rafa Mir, de Raúl Pina, en esta sintonia, la del Punt a Punt, A Punt Ràdio. Hola, Raúl, què tal? Bona vesprada.
1: Hola, Salva, molt bona vesprada.
0: Bé, doncs ara parlarem de futbol i del nou tècnic de l'Elx, Raúl, però hem conegut, després de que tancàrem la teua participació en el programa, que Rafa Mir ha sigut condemnat a 8 anys i mig de presó per agressió sexual i lesions. El futbolista ha estat esta temporada en l'Elx. L'acusació va ser quan el futbolista militava, com s'ha dit, des del Sevilla en les files del València Club de Futbol. Com ha sentat en l'Elx tot això i el fet que, bueno, pues hagi rebut ja avui una condena prou important, dura, Rafa Mir? Com ha sentat en l'Elx, Raúl, la notícia?
1: En principi, des del club no van a fer cap declaració ni van a pronunciar-se. Miraran quan estigui la sentència. En tot cas, el futbolista sí que és cert que l'Elx té una opció per a poder comprar i adquirir els drets de Rafa Mir, però li resta una temporada també en el Sevilla, no? Jo no veig a Rafa Mir ja dins l'Elx. El futbolista, en paraules del seu advocat i també del propi jugador, perquè s'ha pronunciat en xarxes que van a recórrer la sentència, Salva, i el mateix Rafa Mir ha dit en xarxes, en el seu perfil d'Instagram, que segueix confiant en la justícia, però està clar que, tot i que ara es poden recórrer a instàncies superiors i esgotar totes les vies per a no anar a presó o per baixar, reduir la condemna, està clar que, tot i com dic, no és una condemna ferma, però Rafa Mir ja té en esta primera instància 8 anys i mig de presó, més deixa multa i 64.000 euros d'indemnització, no, Salva? Així que, per tant, és una situació diferent i una coyuntura molt diferent a la qual va arribar Rafa Mir a l'Elx, perquè en aquest moment encara no hi havia no havia passat el juzgat i tampoc hi havia una sentència, no? Per tant, ara ja la situació és diametralment oposada i ara jo crec que en l'Elx no van a fer cap moviment en el sentit de quedar-se amb la propietat del futbolista.
0: Ah, s'han pronunciat el futbolista en les seues xarxes socials, però al respecte també s'ha pronunciat l'exparella de Rafa Mir en les seues xarxes socials i en Instagram. Ha penjat una fotografia i posa: "Hoy, Cata de 2019, no se creería lo que está leyendo en la prensa. Las heridas se cierran un poquito, pero no se olvidan". Y diu: "Feliz condena". Esta es la exparella de Rafa Mir, la que era exparella o parella de Rafa Mir en 2019. Que...
2: En tot cas, la sentència no és ferma.
0: No, efectivament.
2: Ja ha confirmat el jugador que va presentar recurs.
0: Sí, no, però que estava Raúl, diguem que el futbolista en xarxes socials s'ha donat la seva opinió, també ha donat la seva opinió la exparella de Rafa Mir, circumstància que a mi m'ha...
1: I Rafa Mir esgotarà totes les vies, Salva, és a dir, que recorrerà fins a l'última instància que pugui anar, lògicament per reduir la condena o per fins i tot que canvie la sentència i que siga declarat innocent. És una realitat.
2: És que esta condemna és duríssima, eh?
1: És òbvia.
2: És duríssima.
1: Sí, perquè són 8 anys i mig, no és una condemna lleugera, diria.
0: No, has de passar per la càrcel.
1: Vas a presó,
0: efectivament.
1: Sí.
0: Bueno, pues el futbolista anuncia que va a recórrer, ha tornat a mantenir la seva innocència, també l'aparell legal del futbolista, que va presentar automàticament un recurs i tot això.
2: El jugador pertany a l'Elx, no?
1: No. Bueno, fins al 30 de juny.
0: Fins al 30 de juny.
1: Que té l'opció... i li queda una temporada més en el Sevilla.
2: En el Sevilla.
1: És el mateix cas que Adrià Pedrosa, és a dir, tenien un any de cessió amb opció de compra i quan acaba l'opció de compra, si no, no l'executa l'Elx a partir de l'1 de juliol, ha de tornar al Sevilla.
2: Potser no és la millor situació per a que faci aquesta opció de compra, no?
1: No, ni molt menys.
2: Que torni al Sevilla i que allí continuï amb la seva vida, no? Rafa Mir.
0: Bé, Raül, sí, això sí. Respecte, diríem, a la vessant dels tribunals,

0: terra el jugador del Barça. Falta. La falta de Pedri, que es queixa davant l'àrbitre per esta acció que acaba de cometre. Jo crec que abans hi ha falta sobre ell.
1: Sí, jo t'he de dir, l'ha pitat o falta ell?
0: I ell no es creu la decisió que acaba de prendre l'àrbitre de Jordània. Pues són ja 7 minuts de la segona part. No empatarem, no, Salva?
2: No.
0: Vale.
2: Però
0: està costant-li a muntó, a Espanya, obrir el marcador. El baló cap a la dreta. Allà la va controlar el jugador del Columbus Crew. L'equip nord-americà mira la perda d'altra volta. Recupera Espanya i Arzabal tracta de sorprendre. Jo crec que ha tocat malament el baló.
1: Sí, buscava Ferran.
0: Sí. Però el seu llançament que se'n va directament fora.
3: Buscava Ferran, sí?
1: Sí. Ferran, no, sí. Buscava Ferran. Lo ha visto y buscaba Ferran, pero lo ha pegado muy mal.
3: Y siempre recuperes, ¿eh?
1: Si ellos tienen muchas dificultades. No tienen, pero errores técnicos de control, de pase corto o pase demasiado largo, control que se te va. Sí.
0: Sembla increïble que Espanya no aprofite tantes errades en la eixida de baló de Cabo Verde, Mira, ahí están embolicats a
1: otra volta. Que ellos quieren seguir jugando.
0: Sí.
3: No peguen pilotada, es ser Fernando.
1: No.
3: Ara sí.
0: L'enviament llarg, avantatge per a Cucurella. No toca la pilota, però tampoc el jugador de Cabo Verde. Per tant, hi haurà servici de banda per a Espanya. La lluita amb Ryan Mendes. Camí del 9 de la segona meitat. A punt ràdio en este debut d'Espanya. 0-0 al marcador entre Espanya i Cabo Verde. Traguem des del costat la selecció espanyola. La pilota d'Unai. Zero errades per a Unai. Tantes crítiques. I avui perfecte.
3: La veritat és que avui podies jugar amb qualsevol porter, Fernando.
1: Sí.
0: Per això, tanta polèmica, tanta... En fi. Allà va jugar-la a la Port. Si el porter d'Espanya és anecdòtic en cada partit, és que apenas apareix. Mira com li deixen a Cubarsia acostar-se cap a la frontal de l'àrea. Obrir cap a Ferran, la centrada de Ferran, molt tancada, senzilla, per a que atrape Bosinha. Pues esta conya del 0-0 comença a no agradar-me,
1: Jo no sé si meteria també a Borja,
2: Sí,
1: a Borja Iglesias, acompanyando a Oyarzabal arriba. Cambiar un poco el sistema. Sí. 4-4-2, a ver, dos puntas, si ellos no... No te van a salir con demasiada claridad, ¿no? Igual alguna la hacen, pero no...
0: No por mes esto.
1: No da la sensación.
0: Este Giovanni Cabral es que no por mes.
1: Este está desde la primera parte, sí.
0: El lleven ya del terreny de joc. Pronto es farà el canvi. Li diu al entrenador que se n'isca del camp. Que no cal que patisca més. Així que en un no res es produirà el canvi.
3: Hombre al agua, en Cabo Verde. Que perd un futbolista per lesió, minut 55 per a 56, empat a 0 Espanya.
0: I ataca amb 10. La pilota llarga, però i Simón. I atrapa sense cap dificultat la pilota. Ara que Espanya està amb un home més, a veure si ho pot aprofitar. Ells defenen ara amb un 4-5-0. Mentre els fisios correguen la banda per a tractar d'acostar-se cap a Giovanni Cabral, el jugador de l'Estrella Amadora de Portugal. Pedri filtra la pilota, que bona, per a la cabotada! Que no encerta Fabián directament a les mans de Bosinha.
1: Però és un bon intento. Alguna pelota així a l'àrea. Este era, no era un centro, era un passe.
3: Sí, era passe.
1: Era un passe, però sí, alguien tiene que ir al espacio, romper... que le metas una pelota entre centrales y portero, no sé, alguna cosita más que te pueda ayudar a crear peligro.
0: Aymeric Laporte torna a recuperar per a Espanya. 11 de la segona meitat. Empat a 0 al marcador. És el primer canvi quan torna al terreny de joc, però per a que l'abandone d'immediat el jugador de la selecció de Cabo Verde. 0-0 en el debut d'Espanya. Estem camí del 12 de la segona.
1: Y ellos han cambiado, porque en la primera parte jugaban hacían 5-4-1 y ahora hacen 4-5-1,
0: Sí. En oportunidades, fan incluso un 10-0.
1: Ya sé.
4: perquè es col·loca...

0: Que tots en línia, a punt de regalar un córner. No, té que eixir el porter per a pegar-li puntelló a la pilota, enviar-la per fora de banda. Jo crec que és el moment de que es produïsca la primera substitució en el partit.
1: No,
0: encara no es fa. Juga Espanya, Rodri frontal de l'àrea, juga cap a Pedri per la dreta. L'espera de nou Fabián, canvia de cama. Fabián en curt per a Rodri. L'exjugador del Villarreal per al llançament de la Laporte fora. Ha buscat el xut des de la llarga distància i Merick Laporte, però el xut se'n va alt. Però per a mi és la millor opció, eh?
2: És una d'elles. Si encuentras posició des de fora de l'àrea, hay que golpear. I a veure què passa. Lo que passa que el porter està bé, eh? El porter està bé, va ser difícil batir-le des de fora, però és una de les possibilitats.
1: Doble canvi, de seguida en Cabo Verde, Duarte i Semedo.
0: Se'n van del terreny de joc.
1: Mira.
0: Cabral. Mira Ferran com recupera la pilota. És un 4 per a 3. Ferran, línia de fons, la centrada que rebutja Cabo Verde. Córner. Córner per a Espanya, 13 de la segona.
1: Lona mexicana que es fa en Atlanta. En el minut 58 de partit, amb empat a 0 al marcador entre Espanya i Cabo Verde. Hi ha un doble canvi que de seguida es produirà la selecció de Cabo Verde.
0: Abans encara no l'han fet, no?
1: No, abans el córner. Semedo i Duarte van entrar.
0: El córner per a Espanya, que trau en curt, buscant el 3 per a 2 en banda. Allà va Gavi, la centrada de Gavi, molt curta. Rebutja la defensa de Cabo Verde sense cap complicació per a que la torni a jugar a Espanya. El baló de Fabián. Arrere per a Llorente, que és l'home que tanca. Ara baixa Cubarsí. Laporte s'ha quedat en zona d'atac. Com un davanter més, a punt d'embolicar-se Rodri. Rodri finalment salva la possessió de la pilota, tocant cap a Cubarsí. Este obrí sobre el Llorente, exigit. No perd la pilota. Apareix Pedri, no fa un gran control, però no perd la pilota. Continua Pedri, filtra la pilota, que pot ser bona. Queda per a que Fabián busque la centrada cap al segon pal, però eix el porter de Cabo Verde i atrapa.
2: Lo tiene claro, eh?
1: Continua sent el millor del partit.
2: Lo tiene muy claro.
1: Cabo Verde,
2: qué sensación de seguridad, eh?
1: Sí.
2: De control.
0: Minut 14 de la segona meitat. Espanya no reacciona. 0-0 davant de la feble Cabo Verde. Que la toca en el mig del camp per enviar llarg sobre el costat de Cucurella. Allà fa un bon control Méndez, Ryan Méndez, però ara apareix per a recuperar la pilota Gavi per a Espanya, que juga el contraatac, pilotada llarga. Ferran, que aprofita l'errada del jugador de Cabo Verde, però després no fa el retall en la direcció correcta i serà córner per a Espanya. Tir des del cantó, però Ferran no ha pogut guanyar-li l'acció a Borges, el jugador del Albacete. El canvi és triple.
1: Sí, sí. Da Costa, Duarte i Semedo entre.
0: Se'n va del terreny de joc Cabral, l'home que n'hi ha un poc més.
2: Sí.
0: Se'n va també Lavros, Duarte. I el tercer canvi elimina del terreny de joc al davanter a Livramento, que se'n va del terreny de joc. Pues anem a veure estos tres canvis que li poden donar just en el quart d'hora a la selecció de Costa d'Ivori.
2: Bueno, probablemente Semedo tendría que jugar arriba y a ver dónde se colocan los otros dos.
1: Cabo Verde que comença a creure's.
0: Va el córner per a Espanya. La pilota que ja vola, el rebuig de punys del porter cap a la frontal de l'àrea. La col·loca Cucurella com pot dins l'àrea, però sense opció de rematada directament per a que atrape el porter capverdià. Va a buscar Bosinha, enviar cap al mig del camp, la recupera ràpidament Espanya. Però és que, clar, amb cinc canvis salva i refresques l'equip.
1: Tal qual.
0: I ara, clar, ara que tindries el rival cansat...
2: Por eso son los jugadores más sustituidos son los jugadores de banda, sí, y sí, los de arriba y tal. Medio campo, atrás sueles cambiar menos, pero es normal, los que más recorrido...
0: Quina errada ara en la defensa de Cabo Verde. No té massa avantatge Cucurella, que té que tocar arrere per a Rodri, busca Gavi, de nou Rodri, super sorprenent que Espanya no faça canvis. Pedri busca retallar davant de tres rivals, i finalment perd la pilota.
1: Estàs parlant de la Fuente massa, Fernando, no?
2: Sí. Jo crec que sí. Ja, hubies aprovechado el descanso para hacer un par de cambios, sinceramente.
0: Moreira, desde el lateral esquerre.
1: Está contando el árbitro, ¿eh?
2: Quizá hubiese quitado yo a Fabián y a Gaby en el descanso,
0: Recupera España. Minut 10 de la segona meitat. Lamin te necessitem.
1: Fabián, Gaby o Rodri inclús, Fernando,
2: Sí,
1: era
2: sí.
1: Que está jugando Rodri.
2: Exacto, Fabián, Rodri y Gaby. Sí. Yo un par de cambios hubiese hecho. Sí, y quizá hubiese metido pues a lo mejor a Baena o a Jeremy y a Olmo, sí. Por ejemplo.
1: Sí.
0: La toca España desde la llarga distancia. No s'atreveix ara per a xutar. Cubarsiuri cap a la dreta. Allà centrada del Llorente. Ve bloquejada per la defensa de Cabo Verde, que tracta d'eixir, però l'avantatge espera la selecció espanyola, que torna a controlar. 18 de la segona meitat, 0-0. L'enviament filtrat per Cubarsí, que ha llegit bé la defensa. Buscava la desmarcada de nou Ferran Torres. El canvi d'orientació de nou cap a Cucurella. Fa un bon control, es juga cap al punt de penal. El rebuig que queda curt, però no està massa valent ara Gavi per a col·locar el peu i lluitar per aquest valor, que qui ho fa és Cucurella. Un jugador d'un orgull enorme, Un jugador que en el Chelsea ha fet uns anys realment magnífics. Ataca de nou Espanya, que en una d'estes heu de marcar.
2: Eso esperamos.
0: Pedri, baló per la dreta, la té Llorente. Tota la selecció capverdiana està en zona defensiva. El baló de Fabián per a que reba Pedri, a veure la creativitat del canari. És Aymeric Laporte, frontal de l'àrea, filtra, però Oyarzabal, però este no la pot controlar.
2: No estaven fuera de juego,
0: No. Y estaba muy bien colocado.
2: No. Un buen pase interior de Laporte, pero algo largo. Se le ha ido algo largo y no ha podido controlar Oyarzabal.
1: Minut ya 64. Entrarem de seguida en el 65. Espanya que no pot en Cabo Verde.
0: Deneu de la segona part. Espanya 0, Cabo Verde 0. Ara ha rebut un colp al cap dur. Aymeric Laporte, que es queda queixós de la cara en terra. Veurem si necessita no assistència. Acudix l'àrbitre de Jordània per a veure quin és l'estat del central de la selecció espanyola.
2: És d'Acosta el que juega arriba.
0: D'Acosta. Nuno D'Acosta.
1: Cabo Verde, que és el rànquing, en el rànquing FIFA és el 69.
2: Sí.
0: Massa, me sembla. Juga la selecció d'Espanya, perquè en el món que hi ha 180 països, per ahir, no? Sí que serà el 60 i pico. Bueno, estar en un Mundial, clar.
1: Sí.
0: Torna a no encertar en l'enviament d'Espanya.
2: Ah, pero están defendiendo bien, ¿eh?
0: Sí.
2: El partido defensivo de Cabo Verde es bueno. Uh-huh. Es que ayer, por ejemplo, Alemania con Curazao tenía algo más de calidad para salir. Y claro, al salir dejaba más espacios y Alemania lo aprovechó muy bien. Pero Cabo Verde está atrás...
1: Nivel defensivo, ¿no, Fernando?
2: A nivel defensivo muy bien.
0: Ubarsí, entrega per a Ferran, mal control del Valencià, falta després...
2: No la pita.
0: Y ahí el avantaje y pilotada fuera.
2: No les pita una.
0: Sí.
1: Jueguen, ¿no?
0: Sí. Nuno D'Acosta. Al árbitro le han donado un buen partido para jugar,
2: ¿eh?
0: Cap complicación fins ara. Pedri per a España. 21 de la segona. 5 canvis per fer España. 0-0 al marcador.
1: Va a pausar seguro el partido de seguida, ¿eh?
0: Sí. De seguida para el partido. Allá va a jugar la Cucurella y ahí vendrán los canvis.
1: Entenc que sí.
0: Rodri en curt per a Gavi, la torna de nou per al mig centre del Manchester City. Cucurella obrint cap a la dreta, l'espera Fabián, entrega pillant a contrapeu a Llorente, que no pot progressar. Així que de nou a començar des del central, serà des de la dreta cap a l'esquerra. És Aymeric Laporte, entrega per a Rodri, frontal de l'àrea, busca en el lateral a Cucurella, amaga amb la centrada, torna a buscar al madrileny. Rodri que entrega per a Pedri, Pedri per a Rodri, per l'esquerra, però són passades de 3 metres que no fan gens de mal. Continua Pedri, Uri cap a la dreta. Ara sí, el desplaçament és una miqueta més llarg. Llorente apareguent per la dreta. El partit de Llorente també per a fer-se mirar. Llorente, lateral de l'àrea, perd el valor, recupera l'equip capverdià. La pressió immediata d'Espanya, que vol recuperar-la i força el córner. Hi haurà córner per a Espanya. Minut 22. Jo no sé si quan hi ha un córner per en el partit o deixen treure-lo.
1: Trauran i de seguida pausa. Per a hidratar-se.
0: Jo crec que des de fa algun minutet que ja està esperant l'àrbitre, està mirant el rellotge com dient...
1: Necessita veure, no?
0: Però clar, com que Espanya no para d'atacar, allà va el córner, trau Pedri, sense cap problema per al porter, que atrapa el valor, a més l'àrbitre diu la falta, i serà el moment de parar-la en contra, ja hi el tenim. Pausa per a l'hidratació, tenim un problema, Lamine Yamal cridat a files.
1: El porter de Cabo Verde, que es queda en terra.
2: Y ahora sale Lamine, resuelve y ya está. Ya tenemos el lío armado. Menos mal que...
1: Pues no sé si Rodri li fote alguna...
2: Le ha hecho un poco de daño, ¿eh?
1: Sí.
0: El partido está parado para la pausa de hidratación. Es que ya del Besodret, el porter de la selección. El otro día estaba teniendo una conversa al botán de Lamine Yamal. Y la pregunta es, ¿es ya Lamine Yamal el mejor jugador de la historia del fútbol español?
2: Yo creo que todavía no, ¿no?
0: Bueno.
2: Tienes a Iniesta, Xavi, ¿no?
0: ¿No ha ganado un Mundial?
2: Iniesta, Xavi, sí.
0: Sí, sí.
2: Por eso han ganado las dos Eurocopas más el Mundial. Hombre, yo creo que todavía no.
0: Y Lamine ha ganado una Eurocopa, ¿no?
2: Sí. ¿Mm? ¿Una Eurocopa y una Nations, puede ser? ¿O...
1: Sí.
2: Bueno.
0: Le falta guañar
2: a nivel de título. Lo que pasa es que luego también tiene que completar una carrera como Iniesta y como Xavi, por ejemplo.
0: Es posible que...
2: Luego ya te hablas de otros jugadores, piensas en otros jugadores como David Villa, Fernando Torres, Fernando Hierro, pero es que esos no han llegado al nivel de estos dos en el Barça y además en la selección española también. No sé, hay muchos jugadores importantes, pero como decir el mejor, yo creo que todavía no.
1: Partit en la pausa per a la hidratació, que seran aproximadament 2 minuts, moment que va aprofitar Luis de la Fuente, el seleccionador nacional, per a fer canvis. Un d'ells, ho hem vist clarament, va ser Lamine. No sé si van haver més canvis, sembla que no. Així que, de moment, només un canvi en Espanya, continua sorprenent-me, arribarem d'ací del 70. Ja hi està Lamine Yamal, suposo que el substitut serà Gavi. Qualsevol altra cosa serà sorpresa.
0: O a depres de Corberan, cal
2: canviar. O igual quita Ferran.
1: O igual ja Ferran.
0: Cal guardar els canvis per al 89.
2: Yo a Ferran no lo quitaría, porque tiene cierto gol. Tiene más gol que los demás.
1: No.
2: Oyarzabal y él son los que más gol tienen.
1: Gavi o Rodri, com hem dit abans, un dels dos ha de ser el futbolista triat per a que entre Lamine en el terreny de joc. Però de moment, insistim, només un canvi en les files de la selecció espanyola.
0: Doble.
1: Dos, Merino.
0: També va Miquel Merino, el jugador de l'Arsenal, a incorporar-se al camp.
1: Pues igual va Oyarzabal fora.
0: Se'n va Fabián.
2: Fabián.
0: Per a que entre amb el 6 a l'esquena Merino.
1: I suposa que Gavi, no? Que estigui esperant.
0: Sí. I se'n va Gavi per a que entre la gran esperança blanca. De neu a l'esquena per a Lamine Yamal. El que Espanya necessita per a guanyar el partit, falten 20 minuts i Espanya està 0-0.
1: No sé si haurà tingut minuts, Fernando, si la cosa gran a millor.
2: Supongo que no, però és que ara hay que sacarlo.
1: Sí.
2: O por lo menos sacar a alguien que se atreva en el uno contra uno. Pues... Y pueda darle resultado.
0: Reprenen el partit després de la pausa per a veure el joc aeri que torna a guanyar Cubarsí, que està fent un partidàs. Al mig del camp la toca d'esperó, però sense bona direcció Pedri, que la torna a recuperar. Cucurella amaga en marxar cap avant, però frede mai cap arrere. El canvi d'orientació d'Aymeric Laporte és magnífic. Des de la banda, la primera aparició de Lamine Yamal. Lamine Yamal ha sigut agafat, l'àrbitre no assenyala falta. En l'ajuda defensiva Ferran, allà va Lamine. Lamine que encara, Lamine frontal de l'àrea. Entrega per a Miquel Merino, este va buscar a Pedri per l'esquerra, espera Cubarsí. Cubarsí entrega en horizontal per a Pedri, la pèrdua de pilota del Canari i l'equip africà que tira la pilota fora. 18 minuts per al 90, 0-0 al marcador.

0: La Rodri per a Espanya.
1: Canvia Ferran de banda, Fernando, o està emparellat en la punta en Oyarzabal.
2: A ver, ha metido a Ferran aquí en la izquierda y arriba está Merino con va a dejar ahí a Rodri con Pedri para manejar fuera del área.
1: Y a la derecha Lamine.
2: A la derecha Lamine y arriba Merino. Sobre todo, ese Merino tiene un buen remate, sobre todo de cabeza y además tiene gol. Creo que es una decisión inteligente el haber metido a Merino y a Lamine, porque necesitas desequilibrio.
0: Lamine ya mal perseguido por tres jugadores de Cabo Verde. Sí.
2: Ellos están trabajando muy bien, ¿eh? Sí. Seguramente.
0: Mira cómo se va la Miña Man, que la deja buenísima, pero Llorente, Dislane, Llorente, la centrada, que remata. Oyarzabal directamente a las manos del porter.
2: No, seguramente perderán el partido, digo, iba a decir yo, pero han hecho. Defensivamente han estado muy bien.
1: Y tú que le has rematado, Fernando, les han pegado mosegades.
2: Sí, sí, sí, sí. Sí, excepto la de Ferran al larguero, las otras algo mordidas.
1: Pedri, no, Fabián y esta.
2: Es que tampoco han sido situaciones claras. Fíjate que está esa, Oyarzabal con la derecha y con la pelota retrasada. No ha sido un remate claro, la jugada ha sido muy buena. Eso sí.
0: Desert per al final. 0-0 el marcador, pero amb la milla es otra historia. El balón interior per a Miquel Merino. Merino en curt, Rodri que obre cap a la dreta. Ara Espanya sí que desplaça la pilota al primer toc. La té la Miña Mal, entrega per a Llorente. Llorente que va a buscar Rodri en la frontal de l'àrea, canvia cap a l'esquerra. El rebús de cap queda per a Cucurella.
1: Es guanya totes, eh?
0: Este la trau, sí. Està fent un gran partit.
1: Tots els duels es guanya.
0: Marc Cucurella. Pedri, la por, la centrada de la por. Allà va a buscar-la, però sense èxit. El davanter d'Espanya, Mikel Oyarzabal. La pilota és de Pedri, única per la dreta. Així l'espera Lamine. El control no és bo de Lamine, però no per la pilota. Toca de primer, espera Llorente. Esta entrega sobre Rodri, frontal de l'àrea. Rodri que encur per a Pedri. Pedri busca la trena frontal de l'àrea. Continua Pedri, es gira, cau i la perd. La recuperació immediata d'Espanya. Pedri diu que es falta, però ell mateixa s'ha col·locat en la boca del llop. 16 per al 90, 0-0. Espanya tractant de fer el gol de la victòria. Pilota filtrada per a Ferran. Ferran que xuta, bloqueig defensiu dels jugadors de Cabo Verde, que ara van a tractar d'eixir el contraatac, però torna a aparèixer Cubarsí.
2: Sempre cometen un error tècnic, eh? Sí. Sempre. O control o passe, sí. Al final la pierden.
0: Baló per a Espanya. La té Pedri. Pedri que filtra la pilota, que era boníssima, per a la desmarcada de Ferran Torres. I després com és la falta en la pressió Miquel Merino. Però la passada era extraordinària, eh? De Pedri González cap a Ferran Torres. Canvi en la selecció africana. Se'n va del terreny de joc amb el 13 a l'esquena, el lateral esquerre, López Cabral, el jugador amonestat.
1: Entra amb el 8, Luis Joao Paulo.
0: Ahí el delito. Sidney López Cabral.
1: I Joao Paulo.
0: I Joao Paulo. És nom de futbolista total, eh?
1: Portugués.
0: Estic segur que si tu sigueres futbolista series Joao Paulo. 15 per a la fi. I això continua 0-0. Espanya 0, Cabo Verde 0. Guanyem-nos, Fernando?
2: Jo crec que sí. Yo creo que sí, vamos.
1: Ya lo temo, ¿eh?
2: No, vamos a ver, yo lo veo. A mí me parece que seguro.
0: Mira Lamine lateral del área. La deja en curt, entrega per a Llorente. La centrada, molt tocadeta, per a que rebutja de cap el lateral de Cabo Verde. La torna a recuperar Espanya. Rodri per a Laport, que és un migcampista més. Ferran obre cap a l'esquerra, l'espera sense cap avantatge Cucurella. Aymeric Laport apareguent com a extrem esquerre, apurarà la línia de fons, continua Laport, se'n va cap al banderí de córner i força la pèrdua de valor. És probable que no siga el lloc natural, però ara qui la recupera és Pedri. Espanya recupera la pilota, vaja, a les dues passades.
2: Ràpido, sí.
0: Palo filtrat per a Cucurella, el valor que queda per a Ferran. Ferran que la deixava, però a l'esquena d'Oyarzabal, que no pot controlar la pilota. 14 per al 90. És un atac constant.
2: És com un entrenament d'estos de ataque defensa.
0: Sí,
2: eh?
0: Sí.
2: Solo ataque.
0: Ells no ixen per a res.
2: Sí, sí. La despejan, les cuesta mucho y cuando lo intentan la pierden. Intenta salir de manera combinada.

0: pierden al final. Y pegarle para arriba es imposible. El delantero está
1: de más. Lamín entrega per a Llorente, pilota a Rere, Ferran que busca el llançament, la pilota per a Pedri, el xut de Pedri bloquejat per la defensa. Ha buscat el xut ras Pedri González. Marc Cucurella entrega per a Laporte. Laporte encara a la defensa de Cabo Verde. Continua Pedri. Este busca a Rodri. Rodri retalla. No té massa avantatge. Ells tuixen ja per a res. Està en una línia de 6 en defensa. 4 per darrere. Cucurella amaga marxar del seu parell, però fa una bona acció defensiva ara Ryan per a tindre de nou la pilota per als capverdians, però ja l'han perduda.
2: Quants balons haurà recuperat avui Cucurella? Una barbaritat, sí, segur, sí.
1: Mira, Pedri, està sol Cucurella pel costat, però canviarà cap a la dreta. Lamin. Tenim que utilitzar Lamin Yamala i el tenim. Lamin encara. Lamin se l'acomoda cap a l'esquerra, retalla, ho torna a fer, perd el baló i serà córner per a Espanya. Tir des del cantó per a la selecció nacional. A 12 per al 90. 0-0 al marcador en Atlanta. El sorprenent debut d'Espanya en el Mundial.
2: L'esforç de cura de Cabo Verde és encomiable, Fernando? L'esforç.
0: Sí, no, vamos a ver, es que defensivamente yo esperaba que en algún momento bajasen, un error de, no sé, una falta de atención, pero es que están, además de físicamente muy bien, están muy centrados en lo que tienen que hacer, y están tapando de manera, vamos, con muchísimo, muy efectiva.
1: L'últim canvi en Cabo Verde serà anat Jamiro Monteiro, el jugador del Zwolle, este juga en Holanda. Quan va al córner, Lamin en el primer pal, de nou el rebús de la defensa, torna a col·locar Cucurella el baló dins l'àrea, el porter que ix per Figues, la pilota que queda per a la centrada, en el segon pal, rebuig a Cabo Verde, serà servici de banda, crec.
2: Banda, sí.
1: A 11 per a la fi, ha entrat Telmo Arcanjo.
0: Sí.
1: Per a l'equip capverdià.
2: Cara que posa de la Fuente de la banqueta és la que té tota Espanya ara mateixa.
1: Sí. Pedri entrega per a Llorente. Llorente per a Miquel Merino. Lamin Yamal. Allibera de nou per al migcampista basc de l'Arsenal. Llorente entrega per a Cubarsí. És qüestió de temps. El que passa és que no queda massa. Són només 10 minuts més descompte per a la fi. Rodri apareguent com a extrem esquerre en la deixa per a Cucurella. Este entrega per a que Cubarsí puga circular cap a la dreta a l'espera Llorente. Este va entregar sobre Lamin Yamal, la centrada de Lamin. La rebutja la defensa de Cabo Verde.
2: Hem fet un canvi només, eh?
1: Espanya només un canvi.
2: Minut 80.
0: Sí, sí. Dos.
2: Dos.
0: Sí. Con Merino.
2: Merino i
1: Lamin. Una finestra de canvis, volia
2: mira,
1: dir.
2: Mira
1: la pilota per a Lamin. Lamin, línia de fons, fa la centrada, córner. Será de nou córner per a Espanya.
0: No, el tema es que esto te obliga a ganar a Uruguay sí o sí. Porque Uruguay supongo que le ganará por más goles de diferencia a Cabo Verde. Eso creo.
2: Sí.
1: Cambia en
0: España. Que luego igual no pasa.
1: Se'n va el valencià Ferran Torres per a que entre el català Olmo. És la tercera substitució en el minut 80. Olmo entra per Ferran.
2: Han rectificat el córner.
1: Sí, pues el VAR torna a rectificar.
2: Rectificat dos córners.
1: I el córner ja no és córner. És servici de meta. Sí que el VAR rectifica dos errades del el quartet arbitral. Sí. Falten 8 minuts. Per al 90, Espanya empata a 0 davant de Cabo Verde. ¿Estás nervioso, Focado?
2: Nervioso, no, lo que estoy es incrédulo. A ver, sí.
1: La té en el mig del camp Espanya. Pilota per la dreta, Lamin Yamal, que fa un gran retall, però apareix l'ajuda defensiva de Cabo Verde per a que Borges envia la pilota fora. Altra volta Espanya, en la seva vessant ofensiva. Veurem què pot oferir Dani Olmo. La té Cucurella, ja la demanava el jugador del Barça. La té Rodri per la dreta, Llorente entrega per a Lamín. Lamín la centrada, que caboteja com pot Oyarzabal. Cucurella fa una cabotada molt molleta. Es nota que no és la seva especialitat.
0: I viene muy vertical, además, la pelota, ¿eh? Tienes que contactarla muy bien o incluso buscar algún compañero. Es muy difícil.
1: Ha cabotejat picant-la en terra.
0: Sí, muy difícil. Viene muy vertical y es muy difícil. Darle fuerza. Es muy difícil darle fuerza a esa pelota.
1: Sí. Altra volta a jugar. L'equip africà, 7 i mig per a la fi, 0-0 al marcador.
2: Descans tampoc serà massa llarg, eh? Perdó,
1: el descompte.
2: Sí, sí.
0: No?
1: No més de 5 minuts.
2: No s'ha perdut massa temps, tampoc, eh?
1: El temps d'hidratació.
2: La pausa d'hidratació, que són dos.
0: Els canvis no cuenten?
1: Sí, però han sigut 3 finestres, els que s'han gastat. L'atenció al porter. No, si continuem comptant, se n'anem a 7, eh?
2: Quants s'han donat en la primera part?
1: 4, no?
0: 4, crec.
1: Han donat 4 en la primera part. I Unai Simón, que demana calma al seu equip. Deu de ser l'única persona de tota Espanya que demana calma quan falten 7 minuts i estem 0-0 contra Cabo Verde.
2: Tot ara que ells havien donat un pas avant.
1: Sí.
2: Podies pillar-los.
1: La té Rodri. Espanya que va cap a la zona d'atac. La port per l'esquerra, Cucurella, la demana Olmo, però no rep el valor, que torna a ser per a el central basc. La torna a tindre Pedri. Pedri la passada en curt per la dreta. Ahí està Lamin Yamal, entregant per a Pedri. Pedri per a Lamin. Lamin filtra el valor, no s'entera Llorente. I finalment recuperarà la pilota Cabo Verde. El partit de Llorente és millorable. Pren el sol bé, va sense sabates bé, el color de les ulleres correcte, però jugar a futbol, el que és jugar a futbol, avui poquet, eh?
0: Yo creo que se ha equivocado mucho. Siempre ha recibido en una posición en la que no ha podido explotar su velocidad. Siempre ha tenido que parar y tocar atrás. No ha podido hacer nada más, porque él el uno contra uno no lo maneja bien, salvo que se la tire larga y no tiene espacio.
1: Jugant d'Espanya, Pedri, Olmo, a punt de rebre la passada de Mikel Merino. Ara sí que ha accelerat en la velocitat de la passada a Espanya. 5 i mig per al 90-0-0. El valor que envien cap a Lamine Yamal, però interrompís l'acció la defensa de Cabo Verde. La torna a tindre el combinat nacional. L'esquadra de Luis de la Fuente que obre cap a l'esquerra. La centrada de Cucurella rasa, no la pot controlar Olmo, i el llançament de Laporte, que se'n va directament fora. Serà valor per a Cabo Verde.
2: Tots confiem en que va arribar.
1: Falten 5 minuts.
2: Si no arriba, eh?
0: Sí, sí, creemos que que llegará, pero se está quedando España sin tiempo, sí.
1: El xut amb l'esquerra finalment ha estat de Rodri i no de Laporte.
0: Sí, de Rodri.
1: Continúa el 0-0 en Atlanta. En el mig del camp juga la pilota a l'equip capverdià per a Pedrera. Li la regalen a Espanya. Trau de banda el Llorente. El valor per a Pedri. Travessa la separadora. Se'n va cap a la zona dels quatre atacants d'Espanya. Rodri apareguem pel corredor central. Juga en curt per a la presència d'Imeric Laporte, que ajuda en l'atac d'Espanya. Obri cap a Olmo. Dani Olmo entrega cap a la frontal de l'àrea. Així rebrà Rodri. De nou el valor per a Olmo. 4 per al 90-0-0. Rodri obre cap a l'esquerra. Cucurella molt parat en el lateral de l'àrea. Juga per a Laporte. És que Espanya no progressa, eh? Moltes passades en horitzontal.
0: Sí.
1: A veure Lamin. La mal amaga amb la centrada i finalment queda bloquejada per la defensa. Pedri que tracta de fer la passada i torna a interrompre la defensa de Cabo Verde, que ara tracta d'eixir en velocitat, però apareix ara una bona cobertura defensiva Llorente per enviar la pilota fora.
2: Camí del 87, 0-0 al marcador. Nico Williams al camp de seguida.
1: Nico Williams al terreny de joc.
0: Se va Rodri, no?
1: Se'n va Rodri. Així que canvi de risc, ¿no? Lleva un jugador...
0: Quizá mucho antes, porque es que sigues... Lamine ha entrado, ha hecho un par, pero pero ahora en las últimas no sé si a lo mejor no se siente del todo.

0: seguro.
1: Uf, no,
0: ya no está intentándolo, ya está tocando. Y necesitas más desequilibrio. No sé cómo está Nico, sale pocos minutos, pero bueno, hay que quemar las naves. Este partido hay que sacarlo sea como sea.
2: ¿Es el debut en un mundial de La Fuente?
0: ¿Es en un mundial? Creo que sí.
1: Sí.
0: Creo que sí.
2: Se nota. Olmo. Deixant-la sobre Merino. Per la dreta l'espera la Minya Malam, l'esquerra fa la passada per a Olmo, bon control de dalt en l'estat dins l'àrea, la deixa per a Oyarzábal, córner, ha bloquejat la defensa de Cabo Verde, el xut de Merino que quedava dins, i ara ha tingut molta sort Cabo Verde perquè ha estat molt a prop de marcar Mikel Oyarzábal.
0: Ha sido una gran jugada, el pase de Lamine es fantástico, a un desmarque al espacio
1: de Olmo.
0: Es que este jugador yo creo que tendría que haber jugado mucho más tiempo hoy.
2: 2 minuts per al 90, córner per a Espanya. Preparat Lamine, la deixa en el pico de l'àrea per a Pedri, li la torna a l'extrem català, la centrada de Lamine Yamal, la rebutja la defensa de Cabo Verde. 43 de la segona, 0-0. Rebutgen de cap... Quina cabotada més forta,
0: Sí.
2: Que fort, li ha pegat, per a rebutjar de cap.
0: Espejado largo, sí.
2: El jugador de Cabo Verde.
0: Como pollatos.
2: Dani Olmo atacant per a Espanya. Olmo cap a la dreta, la tira fora. Serà valor per a Cabo Verde.
0: Yo creo que era para España, pero bueno, se ha equivocado. Como no es un córner, no pueden rectificar.
2: No, el VAR no revisa, ¿no? 43 y mitja al marcador. 0-0 España-Cabo Verde en el debut mundialista de la selección de la Fuente. Espanya que acumula oportunitats, però que no veu porta. A veure ara, 44 de la segona. Pedri obre per a Lamine. Fa un gran control perquè la passada anava molt forta. Continua Lamine Yamal, espera que li doble Llorente, però entrega a Reres, s'enganya i serà pilota per a Cabo Verde.
0: No se ha jugado ninguna, Lamine. No.
2: És la primera eixida de Cabo Verde en tota la segona part. Perí ataca Cabo Verde. Està dins l'àrea d'Espanya. Espanya que replega bé per al llançament des de la llarga distància, córner. Córner a favor de Cabo Verde. Mira com ho celebren.
0: Los propios aficionados de Cabo Verde se ríen. Hombre, hemos llegado, hemos sacado un córner.
2: És el primer córner per a Cabo Verde en tot el partit.
1: Ara Juan es pillas a la contra, Fernando, a la dreta del córner.
0: Eso, puede ser.
1: Os pillar los aras, sí.
0: Ojo que a balón parado, ojo,
2: El llançament de Kevin Pina, el migcampista del Krasnodar rus, que ha colpejat en Dani Olmo i el balón se n'ha anat fora. I ara despenjava a dos. A Lamine i a Williams que no defenguen. El córner que trau en la cabotada que para el porter d'Espanya. Ha parat Unai Simón la cabotada, donen 5 d'afegit. Baló per a Espanya, Nico Williams se la tira llarga, impossible de plegar. Ho farà Bosinha.
0: Ha rematado bien, ¿eh? Pasa que le ha ido a Unai.
2: Sí. Com ho viu la banqueta capverdiana.
1: És que l'han tinguda,
2: Sí, sí.
1: L'han tinguda.
2: A pilota parada en el descompte. Recupera Espanya. El baló espera Cucurella. Obri per a Nico Williams. Nico que la torna a Cucurella, lateral de l'àrea, busca la centrada que rebutja Cabo Verde, córner. Altre córner per a Espanya. Falten 4 minuts.
1: Recordem que han donat 5 d'afegit. Empat a 0 al marcador. Cabo Verde no se ho creu. És que s'empata...
2: Preparat per a traure el córner, que deu de ser el 10 per a Espanya. Allà va Pedri, rebutja sense problemes la defensa, queda per a Cucurella frontal de l'àrea. Este més arrere encara per a Llorente, que té la perspectiva de tota la zona d'atac. Obri cap a l'esquerra, si està Pedri. Pedri hauria de penjar el baló perquè hi ha moltes opcions de remat. Lamine Yamal, Lamine, el llançament de Lamine ha pegat.
1: Oyarzábal. I Cabo Verde
2: que busca el contraatac.
0: Menos mal.
2: Pero...
0: menos mal que son como son.
1: Se equivocan siempre, Ferrari.
0: Sí. Esta era de 4 contra 2.
1: Sí.
2: La pilota espera España. Lamine Yamal per la dreta. Falten 3 minuts. 0-0 al marcador. La té Pedri. Pedri que obre cap

0: para desarrollar el juego, no, que habitualmente...
1: Tots del bol. El problema no pot tindre Espanya. Els números del partit són 27 tirs per a Espanya, 7 entre pals. És a dir, que este Jordi Marbosiny ha fet 7 parades. Està bé. Ells han fet 6 llançaments, un entre pals, la cabotada del córner. 74% de possessió per a Espanya.
2: Sí, sí.
1: 11 córners a 1 per a Espanya, però això no és prou per a guanyar. Mira com plora, eh?
2: Sí.
1: Com estava plorant Bosiña en el seu debut en el Mundial.
3: És que ha sigut el millor futbolista del partit.
0: Sí, sí, però Luis, és que oportunitats clares de gol, dos.
1: Sí.
0: Les dues de la primera part. Sí. La del larguero de Ferran i el disparo de Ferran.
1: Però un porter no he visto... debutar en un Mundial als 40 anys contra Espanya i mantindre la porteria a zero.
3: Sí, sí. Bé, doncs pues ens queda un minut perquè per a tancar. Tanquem a les 8. Arriba Gustavo Clemente i contrapunta. Així que, Fernando, s'emplacem per a 90 minuts.
0: Vinga, luego nos vemos.
3: 8 te toca i analitzarem amb més profunditat el que hem vist. Bé, doncs pues, vos han contat este decebedor, nosaltres no hem jugat, empat a 0 d'Espanya en el seu debut mundialista, Luis Urrutia i Fernando, en esta sintonia, la del Punta a Punta Punt Ràdio, que va acompanyar-vos sempre amb tots els partits d'Espanya i també el cap de setmana amb tots els partits que ens centren dins del nostre horari, que pràcticament és tot el dia, tot el cap de setmana. Luis Urrutia, gràcies, bona nit.
1: Adéu, Salva.
3: Fernando, gràcies, bona nit.
0: Hasta luego.
3: Adolfo Pascual ha estat al control de Somos, a para Salva Folgado. A les 8 ja arriba Gustavo Clemente i contrapunt. Gràcies, adéu, bona nit.

0: Bona vesprada. Espanya no ha pogut passar de l'empat davant Cap Verd, un resultat que per a aquells amants de l'estadística pot ser obrir la porta a l'esperança, perquè ja saben que de vegades quan Espanya comença malament un torneig els resultats acaben transformant-se conforme passa les eliminatòries, però a hores d'ara decebedor en qualsevol cas este empat. En qualsevol cas, el futbol té aquesta habilitat especial per a recordar-nos que com poques coses aconseguís reunir-nos, aconseguís mantindre tema de conversa permanent i generar expectativa d'alegria compartida. I mentre uns internacionals acumulen minuts, focus en el millor aparador mundial i elogis, malgrat que avui no hagi sigut el dia, avui hem conegut la sentència que condemna Rafa Mir, també internacional amb Espanya en el seu dia, a 8 anys i mig de presó per agressió sexual i lesions. No és una sentència ferma, cert, però és una resolució judicial contundent, sustentada, diu el tribunal, en una prova que acredita, sense fissures, els fets denunciats. Durant anys hem escoltat això de separar el futbolista de la persona, com si els èxits esportius habitaren en un univers paral·lel on les normes comunes quedaren suspeses, com si marcar gols, fitxar per grans equips o vestir la samarreta de la selecció conferira alguna mena de blindatge moral. La realitat és molt menys romàntica i el ser una estrella del futbol evidentment no lliura a ningú de ser un ciutadà i haver de retre comptes davant la justícia. I quan la justícia parla, ni els gols ni les convocatòries a la selecció passen a ocupar el lloc que els correspon. Els de simples dades esportives. La sentència contra Rafa Mir destaca per la contundència amb què la secció quarta de l'Audiència de València valora les proves presentades. Els magistrats consideren acreditats els fets sense fissures, ja diem, i atorguen una especial credibilitat als testimonis de les víctimes, que qualifiquen de coherents, consistents i mantinguts sense contradiccions al llarg de tot el procediment. La resolució també es recolza en testimonis, informes pericials, psicològics i altres elements de corroboració. El tribunal rebutja les tesis de la defensa perquè, segons afirma, no tenen suport fàctic ni lògic suficient. A més de les penes de presó, imposen mesures de llibertat vigilada, ordres d'allunyament i indemnitzacions per danys físics i morals. Un element especialment rellevant és que els jutges han acordat, i de seguida ampliarem detalls, deduir testimoni contra tres policies locals per un possible delicte de fals testimoni en entendre que les seues declaracions entren en una flagrant contradicció amb les proves que consideren acreditades. La sentència no és ferma i encara pot ser recorreguda, insistim, davant instàncies superiors. Paradoxes del futbol i de la vida. La mateixa vesprada que Espanya debuta en el Mundial, recordem que la grandesa d'un futbolista de vegades té una línia molt fina en la qual doncs, pot passar del cel, de la fama, de la glòria, a l'infern per uns actes que avui han quedat judicialment acreditats. Avui la societat ha demostrat la seva capacitat per a exigir responsabilitats a aquells que un dia es van convertir en ídols.
1: Contrapunt, el relat de la jornada amb una mirada pròpia en A Punt Ràdio, amb Gustavo Clemente.
0: Ullada a l'oratge, Joan Carles Fortea, molt bona vesprada.
2: Bona vesprada, Gustavo.
0: Avui hem tingut calor i tempestes. Demà què ens espera?
2: Demà ens espera calor, igual que avui. Sembla que no arribarem als valors d'ahir cap a la zona d'Alacant, cap al Baix Segura, on avui s'han arribat a Orihuela els 36 graus. Demà quedaran al voltant de 33, que és calor, però aixos 3-4 graus s'agrairan. Cap a la resta tindrem temperatures de nou entre els 29 i els 35 de manera general. Ja no esperem aixes tempestes que s'han format avui, que han descarregat, per exemple, el terme de Camporrobles o del Puente, més de 10 litres per metre quadrat. També han afectat les comarques de l'interior nord d'Alacant, a la zona de l'Alt Vinalopó, en quant quantitats que han superat els 5 litres per metre quadrat. Demà sí que veurem núvols de vesprada, podien deixar algun ruixat molt dèbil, però res semblant als d'avui, les tempestes quedaran concentrades cap a la zona d'Albacete i de Conca. Per tant, demà, dia assolellat, dia de calor d'estiu, amb temperatures que continuaran per damunt de la mitjana, demà, després demà, i amb vista al cap de setmana fins i tot podrien ser més altes. Per tant, toca paciència, temperatures elevades, calor d'estiu, la que tenim i la que tindrem al llarg de la setmana.
0: Doncs estarem atents a eixa previsió, molta calor demà i durant tota la setmana. Ens ho avança Joan Carles Fortea. Gràcies, company.
2: Fins ara, adéu.
0: Com dèiem, l'Audiència de València condemna 8 anys i mig de presó al futbolista Rafa Mir. El tribunal el considera autor d'un delicte d'agressió sexual i d'un altre de lesions. Una notícia que bé mereix una ampliació i una anàlisi amb el nostre company Rubén Dempere. Bona vesprada, Rubén.
3: Bona vesprada, Gustavo. Rafa Mir forma part actualment de la plantilla de l'Elx i era jugador del València quan va agredir sexualment una jove al seu xalet, una dona que havia conegut en una discoteca. La sentència l'imposa, com ja hem comentat, 7 anys per agressió sexual, 18 mesos per lesions i una indemnització de 64.000 euros a la víctima. L'audiència també ha condemnat l'altre futbolista que acompanyava Mir la nit dels fets, Pablo Jara. A ell li han imposat 2 anys de presó per agressió sexual i 6 mesos per un delicte contra la integritat moral. Els fets, que la sentència considera ara aprovats, van ocórrer en setembre de 2024, quan Rafa Mir va conèixer dos joves en una discoteca de València, amb qui es va dirigir posteriorment al xalet de Bétera on residia. Allà, i després de mantindre relacions sexuals consentides amb una d'elles, es va dirigir a la piscina, va llançar l'altra amiga a l'aigua i li va practicar tocaments sense el seu consentiment. La jove va eixir ràpidament de la piscina i de la casa per esperar que son pare anara a buscar-la. Va ser en eixe moment quan es va donar que s'havia deixat la bossa de mà dins de la vivenda, motiu pel qual va tornar a entrar. Quan va entrar, Rafa Mir la va agafar del braç i la va tancar en un bany, on la va tornar a agredir sexualment. La sentència estableix ara que durant el juís s'ha acreditat sense fissures, com ja hem comentat abans, la comissió dels delictes. El tribunal destaca, a més, la declaració testifical de les dues víctimes, una declaració que qualifica com a convincent, consistent i coherent. A més, mantinguda de forma invariable al llarg de tota la tramitació de la causa i corroborada per la declaració de testimonis o per l'informe forense psicològic. Els magistrats de l'audiència també consideren que l'actuació dels tres agents de la policia local de Bétera que van anar a la casa de Rafa Mir aquell matí va ser indolent. En la sentència demanen que se'ls investigui per un presumpte delicte de fals testimoni atenent a les contradiccions entre la versió dels policies i la de les denunciants. La defensa de Rafa Mir ja ha anunciat que recorrerà contra la sentència.
1: Contrapunt, el relat de la jornada amb una mirada pròpia, en Apunt Ràdio.
0: I passades les 6 d'esta vesprada ha començat als jutjats de la plaça de Castilla de Madrid l'audiència preliminar a la qual ha sigut citada Begoña Gómez pel jutge Juan Carlos Peinado. Detall, Xavier García del Valle.
4: Sí, l'audiència és un pas previ a la celebració de la vista oral i a ella, a més de la dona de Pedro Sánchez, està també convocats Cristina Álvarez, l'assessora de Gómez a la Moncloa, i l'empresari Juan Carlos Barrabés. En el seu escrit, el jutge els va advertir que podria adoptar alguna mesura cautelar contra ells i estem ara mateix a l'espera de saber en què es concreta això quan finalitzi la vista. En esta vista, la Fiscalia i la defensa de Gómez tornaran a demanar l'arxivament de la causa i les acusacions populars, liderades per la formació Ultra Azteoir, sol·licitaran mantindre mesures cautelars, com la retirada del passaport i l'obligació de compareixer en el jutjat cada 2 setmanes. El jutge Peinado, que vol un juí amb jurat popular, acusa Gómez dels presumptes delictes de malversació, tràfic d'influències, corrupció en els negocis i apropiació indeguda de marca, tot per la participació en una càtedra de la Universitat Complutense.
0: I avui s'ha conegut un nou informe de l'UCO sobre el cas Leire Díez. Segons la Guàrdia Civil, Santos Cerdán va ordenar pagar les despeses que passava l'exmilitant socialista. L'UCO també creu que Mercedes González, la directora de la Guàrdia Civil, sabia de les activitats de l'exmilitant socialista. Magda Nicolau.
5: La Guàrdia Civil reafirma el lideratge de Santos Cerdán en la trama. Des documents trobats a la seu del PSOE, els agents destaquen un llistat de Leire Díez sobre les maniobres que no haurien donat resultat. com ara amb l'excomissari Villarejo. Per a Luco, una demostració que l'exmilitant socialista rendia comptes a l'exsecretari d'organització del PSOE, que avui ho ha negat tot.
6: Ni hemos montado ninguna trama, ni he montado ninguna trama, ni he hecho nada ilegal. Y espero que la justicia lo aclare todo.
7: Señor, la UCO dice que es el jefe de la trama.
5: Eso es.
6: Pues vuelvo a decir que no hay ninguna trama, ni monta ninguna trama.
5: L'informe també apunta que Cerdán va ordenar que el PSOE pagara viatges a Leire, fet que va autoritzar de manera verbal. Ella demanava les reserves i ningú les supervisava. També consten factures que no estan en la comptabilitat del PSOE. El partit es desvincula i ho relaciona tot amb Santos Cerdán. Rebeca Torró és l'actual secretària d'organització del PSOE.
8: Ningún contrato de esta casa tiene por objeto pagarle directamente a Leire Díez. Por tanto, si alguien se salió de ese objeto, será la justicia también quien tiene que avanzar en ese proceso.
5: Segons dades de l'informe, la trama volia fer-se càrrec de la defensa del germà del president del govern, però David Sánchez ho va rebutjar. En les agendes de Leire es recull com a possible estratègia ser advocat del germà de P.S. L'informe també constata que la directora de la Guàrdia Civil i Leire Díez intercanviaren missatges el mateix matí que Mercedes González va ordenar obrir una investigació a Luco.
0: Ha informat per a Contrapunt Magda Nicolau. I davant les noves informacions, des del Partit Popular li diuen a Pedro Sánchez que no pot amagar-se més i convoca eleccions.
4: Sí, i en el PSOE neguen qualsevol implicació de la direcció del partit i confien en que l'organització no serà imputada en la causa. Escoltem el portaveu popular, Borja Sémper, i la secretària d'organització del PSOE, Rebeca Torró.
9: Redades en ambas aceras de la calle Ferraz por la Guardia Civil y por la Policía Nacional. No estamos ante una manzana podrida, es un árbol enfermo desde la raíz.
8: El presidente del gobierno no ha formado parte de ninguna de las actuaciones que estamos conociendo, no se ha reunido nunca con Leire Díez, no ha conocido ninguna de las andanzas que estas personas hayan podido realizar.
0: I per a este dimecres està prevista la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero davant del jutge que l'ha imputat a l'Audiència Nacional.
3: I la defensa de l'expresident socialista ha demanat a l'instructor Santiago Pedraz que l'interrogue només pel cas Plus Ultra, que és la motivació original de la citació. Demana que no li pregunten encara per les joies intervingudes al seu despatx i que van provocar una segona imputació per delicte fiscal i per contraband. Les joies les han valorades en 1,3 milions d'euros, però l'advocat de Zapatero considera que no tenen res a veure amb el rescat investigat de Plus Ultra. Per això demana que l'interrogatori sobre este cas s'ajorni i es faci més endavant de forma desvinculada de l'aerolínia.
0: Investigació de la Dana al Congrés. Ha comparegut este matí l'alcaldessa de València.
3: Sí, María José Catalá ha afirmat que l'expresident Carlos Mazón ha assumit la seva responsabilitat per la gestió de la Dana amb la seva dimissió.
10: El expresident Carlos Mazón ha assumit la seva

0: moment es van posar a disposició tots els mitjans de l'Estat. I també ha comparegut, en este cas, en la Comissió de la Dana al Senat, José María Ángel, l'excomissionat del govern espanyol per a la reconstrucció. Ángel ha contraposat la gestió del Consell de Ximo Puig en la Dana del Baix Segura en 2019 amb la del Consell que presidia Carlos Mazón i ha destacat l'anticipació en la Dana del 2019.
1: Anticipació, per tant, el president Puig convocó un CECOPI el dia anterior.
2: Finalment, no ha sigut possible arribar a cap acord en la reunió que han celebrat al Palau de la Generalitat el president Juanfran Pérez Llorca i el ministre d'Hisenda, el valencià Arcadi Espanya.
3: Sí, havien de parlar, com ja s'havia anunciat, sobre el finançament autonòmic i no ha faltat ni la cordialitat ni la coincidència en el diagnòstic. Estan d'acord que la Comunitat Valenciana és la pitjor finançada, però el consens només ha arribat fins ahir. Pérez Llorca ha baixat quasi fins a la mateixa porta del Palau de la Generalitat per a rebre el ministre d'Espanya.
4: ¿Cómo estás?
5: Bon dia.
4: No deixes menejar-me, si no me n'era tan bonet.
3: No em deixen menejar-me, promejava el president, per explicar que càmeres i fotògrafs no li permetien un acostament més ràpid al ministre. No han amagat, en tot cas, la cordialitat entre dos polítics que han compartit molts debats en la política valenciana. Ara s'han trobat com els principals responsables de solucionar un problema que sembla a hores d'ara irresoluble, el del finançament. I no han aconseguit molts avanços. Pérez Llorca ha tornat a insistir que, a l'espera d'un nou model definitiu, la Generalitat necessita un avançament, l'anomenat fons de nivellament.
6: Jo crec que avui hi havia una oportunitat històrica d'arribar a un acord que era el fons de nivellació transitori, en la medida que tant el ministre el demanava com jo el demanava, jo entenia que avui sí que podíem arribar a aquest acord, però pareix que hi ha un canvi de criteri per part del ministre, no?
3: El ministre el que diu és que ja hi ha un model de finançament que proposa el govern central que repartiria 21.000 milions d'euros i que 3.700 serien per a la Comunitat Valenciana. Però Pérez Llorca no troba prou garanties.
6: Por lo tanto, quiero dejar claro que no se trata entonces de renunciar a nada, sino que primero tienen que haber unas garantías y tiene que ser un borrador de ley orgánica y unos presupuestos del Estado que avalen que el gobierno va a introducir 21.000 millones de euros para que las comunidades autónomas podamos debatir el nuevo sistema de financiación de la Comunidad Valenciana.
3: El ministre Arcadi Espanya diu que són diners garantits si s'accepta el sistema i rebutja que li estiguen negant ajuda a la Generalitat perquè avui mateix ha aprovat una nova injecció de 4.000 milions via FLA, el Fons de Liquiditat.
7: 4.000 millones de euros adicionales esta misma tarde para que la Comunidad Valenciana, para que la Generalitat pueda hacer frente a sus obligaciones financieras y pueda garantizarse esa viabilidad que todos queremos para una administración tan importante como es la de la Generalitat Valenciana.
3: En tot cas, Pérez Llorca, en línia amb el que defensa tot el PP, continua sense acceptar una negociació bilateral i demana la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera, on estan representades totes les autonomies del règim comú.
6: Sí a negociar modelo de financiación de la Comunidad Valenciana si convocan ya el Consejo de Política Fiscal. Ahí la Comunidad Valenciana irá con la voz de todos los valencianos y todas las valencianas para pedir un sistema de financiación que sea justo, que sea equitativo y que sea igual para el conjunto de todos los españoles.
3: Arcadi Espanya diu que Pérez Llorca no és lliure per a negociar pel seu compte.
7: Es una excusa. Si lo hubiéramos hecho al revés, que lo hubiéramos llevado directamente al Consejo de Política Fiscal y Financiera, hubieran dicho que necesitaban dialogar comunidad a comunidad. Si no es el problema, no es la forma. El problema es el fondo, que no les dejan sentarse a negociar con el gobierno de España un nuevo modelo de financiación que todos sabemos que es infinitamente mejor que el actual y que dobla los recursos que pidió el propio presidente al presidente del gobierno.
3: A la presumpta submissió de Pérez Llorca ha al·ludit també el síndic de Compromís, Joan Baldoví, que ha retret a les dues parts que no negociaren la condonació del deute que ha oferit el govern i que la Generalitat continua rebutjant.
8: Encara resulta més estrany que el deute, que és la segona conselleria per despesa, no hagi aparegut en aquesta reunió. Creo que ha estat més pendent de no enfadar al senyor Feijó, a la senyora Ayuso, que de defender els interessos legítims de los valencianos.
2: I en acabar esta reunió, Xavi, Arcadi Espanya s'ha traslladat a la delegació del govern per a continuar parlant de finançament amb els sindicats i la patronal.
3: Sí, i allí ha trobat una millor acollida a la proposta del govern, perquè sindicats i patronal han coincidit a demanar-se

0: veritat en les negociacions i també recuperar punts com la condonació del deute. Toni Calero i Ana García són els màxims dirigents de la UGT i de Comissions Obreres del País Valencià.
1: Hemos pedido al ministro celeridad para que esta propuesta salga a la luz lo antes posible. Es imprescindible, es necesario y no sería entendible por el conjunto de valencianes y valencianos que el gobierno valenciano no se viniera a hablar en profundidad de esta propuesta.
2: Se tienen que hacer los esfuerzos políticos necesarios para que esa condonación siga creciendo, pero sobre todo le pedimos a la Generalitat, se tiene que sentar a negociar con el Ministerio y no nos vamos a perder en la bilateralidad, multilateralidad, etcétera.
0: I Vicente Lafuente, per la seva part, és el president de la patronal valenciana, ha reclamat negociació en tots els nivells, el multilateral i el de les converses a dos.
3: Pedimos que cuanto antes se reúna ese Consejo de Política Fiscal, pero en cualquier caso, el minuto uno después de ese Consejo debería de ponerse la Generalitat Valenciana a hablar y negociar.
4: I avui s'han fet públics més detalls sobre l'adjudicació de les vivendes de protecció pública del residencial Les Naus a càrrecs i familiars del Partit Popular d'Alacant.
5: Sí, una de les investigades, la cap de contractació de l'Ajuntament, Maria Pérez Hickman, que té dos fills i un nebot entre els adjudicataris dels habitatges, va instigar la regidoria d'Urbanisme perquè concedira la llicència d'obres per a construir el residencial. Així consta, almenys en un dels correus electrònics de Pérez Hickman, que l'Ajuntament d'Alacant ha remès al jutjat número 5 a investigar les presumptes irregularitats. També hi ha, a més, els mails que s'intercanviaren la cap de patrimoni i el vicesecretari de l'Ajuntament al voltant de l'informe que alertava de les possibles irregularitats i en què posteriorment van desaparèixer els noms i càrrecs dels tècnics i polítics que estaven entre els adjudicataris.
4: I nova jornada d'aturades en la vaga del personal mèdic que comença avui la quinta setmana.
5: En un conflicte convocat a tota Espanya contra l'avantprojecte de nou Estatut Marc i que reclama un nou text que arreplegue condicions laborals específiques. 30.000 professionals estan convocats en les protestes. Sanitat ha xifrat el seguiment de la vaga a casa nostra en el 6,86%. Les organitzacions convocants han advertit que podrien reprendre les mobilitzacions a la tardor si no es reobri la negociació. Les comunitats autònomes reclamen diàleg i el Ministeri de Sanitat insisteix que són elles les que tenen les competències per a millorar les condicions laborals del personal mèdic. Vicent Van Acolotxa, metge a l'Hospital General de València.
6: Reclamem, com ja està en tota Europa, no és un tema nou, un estatut independent. Som l'únic país, és vergonya, de tota la Unió Europea que no té un estatut independent separat per als metges.
4: Breu pausa i continuem posant el contrapunt en este 15 de juny.
7: Contrapunt en Apunt Ràdio.
8: Diuen que comencen en juny, però se senten molt abans. Es veuen, es disfruten, es viuen, perquè hi ha experiències que no es poden contar. Les has de viure. Fogueres de Sant Joan d'Alacant, declarades d'interès turístic internacional del 20 al 24 de juny. Abans que comencen, ja estan passant. Generalitat Valenciana.
9: Tú tienes el poder de elegir tu futuro. Que no te limiten.
10: En la UMH puedes elegir entre más de 30 grados, 5 dobles grados, más de 50 másteres oficiales y más de 13.000 empresas para hacer prácticas.
9: Y te ofrecen becas y ayudas propias para tu matrícula, el transporte y la comida.
10: Elige la Miguel Hernández, la universidad pública donde debes estar.
9: Preinscríbete en umh.es.
7: Som a punt. Gràcies per sintonitzar-nos. Contrapunt, el relat de la jornada amb una mirada pròpia, en Apunt Ràdio.
4: Entrem en crònica de successos. Una rinya veïnal per una festa en un pis a Alacant s'ha saldat amb un tiroteig i 9 detinguts, 3 dels quals van resultar ferits, cap, això sí, per arma de foc. Tot, segons ha confirmat durant el dia d'avui, fonts de la Policia Nacional. Quan van ocórrer els fets, Xavi?
0: Estos fets van ocórrer ahir mateix, diumenge, en el barri Joan 23, quan 8 joves estaven de festa des del dia anterior en una casa contigua a la del presumpte autor dels trets, qui els va recriminar per tindre la música molt alta, la qual cosa sembla que impedia que els seus fills pogueren dormir. En aquest moment, segons sempre la versió de l'autor dels trets, va començar una disputa de balcó a balcó, que va derivar en diverses amenaces de mort cap al portador de la pistola, marca Glock de calibre 9 mm, qui va realitzar diversos trets tement que saltaren al seu domicili. A través del balcó, alguns dels joves van aconseguir presumptament accedir a l'habitatge del veí, a qui haurien llançat botelles trencades. Tant el responsable dels trets com els 8 joves van ser detinguts per rinya tumultuària, lesions, danys, violació de domicili i amenaces. Abans de ser traslladats a dependències policials, l'autor dels trets i dos dels joves van ser portats a un centre sanitari per a ser atesos de lesions, com has dit, Gustavo Capdelles, per arma de foc.
4: I en llibertat, els 5 motoristes detinguts dissabte per la Guàrdia Civil. El jutjat d'instrucció número 5 de Llíria ha dictat mesures cautelars per a un d'ells i li ha retirat el permís de circulació. Però els 5 queden investigats per delictes de conducció temerària i falsedat.
5: Així és, els detinguts conduïen de manera temerària realitzant cavallets i retenint la circulació en la set a l'altura de Torrent. I formaven part d'un grup d'unes 25 motos, la majoria sense matrícula per a evitar ser identificats. A més, pujaven a les xarxes socials els vídeos gravats des de les mateixes motos mentre circulaven atemorint la resta de conductors amb persecucions i obstruint el seu pas. Entre ells hi havia 2 menors.
7: Contrapunt, amb Gustavo Clemente.
4: En l'àmbit internacional, Trump anuncia que l'acord amb l'Iran ja està firmat i promet la reobertura total de l'estret d'Hormuz divendres. Tot i això, la lletra menuda del pacte encara genera dubtes i tensions entre Israel i l'Iran pel futur del Líban. Arturo Monedero.
11: Trump dona per tancat el conflicte amb l'Iran. Assegura que l'acord ja està signat i que l'estret d'Hormuz quedarà completament obert al trànsit divendres. Segons el mandatari dels Estats Units, Teheran renuncia a les armes nuclears sota el monitoratge internacional. Però la lletra menuda del document, que encara no s'ha fet oficial, projecta contradiccions. Perquè l'Iran sosté que la fi de la guerra al Líban forma part inseparable del pacte. I fa uns pròxims a la Casa Blanca apunten que Israel no està obligat a retirar les seues tropes i que podrà actuar contra Hezbollah si considera que hi ha una amenaça. Postura que també defenen des de l'ala més radical del govern de Netanyahu. El ministre ultra Ben Gvir clama que no acceptaran un alto al foc entre els Estats Units i l'Iran. Tot indica que el vicepresident nord-americà J.D. Vance acudirà divendres a Ginebra per a firmar oficialment l'acord. Falta per veure si serà suficient per aconseguir la pau real sobre el terreny.
4: I què més passa al món amb permís de l'acord entre els Estats Units i l'Iran, Rubén?
5: Sí, amb permís d'aquest acord entre Estats Units i l'Iran, la petició de més ajuda a Ucraïna per a resistir la invasió russa és el gran tema de discussió a la cimera del G7, dels països més rics i més poderosos del món. Té més detalls Rafa Salom.
12: Després de complir anys i del festival a la Casa Blanca, Trump només tenia una frase a la seva arribada a França. Tot és molt bonic. Més tard ha sigut rebut pel president francès més diplomàtic que mai. Després de felicitar-se per l'acord amb l'Iran, Trump diu que ha parlat amb Putin i Zelensky. I crec que estan oberts a fer alguna cosa sobre la guerra. Macron l'ha felicitat i s'ha oferit a ajudar a la vigilància marítima al Pròxim Orient. No la necessitem, contesta Trump. L'última volta que el nord-americà es va referir a Macron va ser per a dir que la primera dama li havia pegat. La presidenta de la Comissió Europea també agraeix l'acord amb l'Iran i manté que la Unió vol acollir Ucraïna. Hem obert el primer grup de negociacions d'adhesió a la Unió. Tot diplomàcia, de moment. Cap declaració sobre els arancels dels Estats Units ni de la retirada de 5.000 soldats d'Alemanya o de l'amenaça d'envair Groenlàndia.
7: Contrapunt, en A.Ràdio.

0: 18 anys després de portar la veu cantant, mai millor dit, i de substituir una llegenda com Sole Jiménez, avui Lídia Rodríguez ha anunciat que deixa Presuntos Implicados, Xavi.
1: Sí, i no sembla que se'n vaja de la millor manera possible. Lídia Rodríguez ho ha anunciat en xarxes socials i no ha estalviat de crítiques ni per als seus companys en el grup ni per al mànager de la banda. Rodríguez diu que ha patit pressions, maltracte i control. Més concretament, assegura que el control va arribar a ser tan extrem que no tenia llibertat de dir d'expressió en absolut ni tan sols per a parlar en les seues xarxes socials. El més dolorós, ha dit, ha sigut la falta de companyerisme. Ells, són paraules textuals, coneixien els maltractes que vaig patir i mai em van defensar. Ho atribueix a l'ego exagerat dels altres components, els quals considera còmplices del que ha patit i diu que l'han fet sentir completament exclosa. També denuncia pressió estètica per part d'un mànager que li hauria dit que quan puja a l'escenari tots t'han de voler follar. Diu que per això comprèn la decisió que un dia va prendre Sole Jiménez d'abandonar el grup.

0: És la notícia del dia. En clau valenciana, la justícia ha condemnat el futbolista Rafa Mir a 8 anys i mig de presó per un delicte d'agressió sexual i un altre de lesions, en una sentència que, com dèiem en la primera part del nostre programa, considera acreditats sense fissures els fets denunciats per una de les víctimes. També ha sigut condemnat el seu amic i també futbolista Pablo Jara amb 2 anys de presó per agressió sexual i altres delictes. La resolució, que encara no és ferma i pot ser recorreguda, dona una especial rellevància a la credibilitat de les denunciants, als informes pericials i a les contradiccions detectades en alguns testimonis. Avui volem analitzar què diu exactament la sentència, ho hem fet abans amb el nostre company Rubén Dempere, quines proves han sigut determinants i volem aprofundir un poc més enllà i esbrinar quin impacte té este cas en l'àmbit judicial, mediàtic i inclús també esportiu. Ho fem amb la periodista especialitzada en successos en la nostra redacció, Pilar de la Fuente. Hola, Pilar, bona nit.
1: Hola, bona nit, Gustavo.
0: Pilar, anirà Rafa Mir a la presó definitivament?
1: De moment no. De moment no, perquè la sentència no és ferma i segurament el seu advocat, que ja ha anunciat la seva intenció de recórrer la sentència davant del Tribunal Superior de Justícia, demanarà la suspensió de l'execució fins que siga ferma. I com que ara, a hores d'ara, no és ferma, jo crec que Rafa Mir en aquests moments no ingressarà. Ara, si se confirma o si rebaixen la pena no massa, el que està clar és que abans o després jo crec que Rafa Mir ingressarà a la presó i complirà condemna. Gustavo, o sigui, això jo crec que és abans o després passarà i el que sí que farà l'advocat és intentar endarrerir-lo el màxim possible per intentar aprofitar que la carrera esportiva del seu client pues, tinga un poc més de vida, tot i que jo crec que personalment que ja, almenys moralment i davant les aficions, jo crec que ja està acabada. No sé el que farà l'Elche. Vosaltres que sou més experts en els intríngulis de dins dels equips, possiblement, a lo millor en l'Elche ara ja s'està valorant la figura de Rafa Mir, però fins fa poc jo crec que no se dubtava de la seva participació en la Lliga. Rafa Mir, abans o després, ja te dic, Gustavo, entrarà en presó.
0: Quin és el següent pas processal després d'esta sentència, per tant?
1: El següent pas és això. L'advocat de Rafa Mir ja ha anunciat la seva intenció de recórrer. Tenen uns dies, no sé, són 10 o 15 dies més o menys, presentarà el recurs del Tribunal Superior de Justícia. El Tribunal Superior de Justícia veurà els arguments perquè les instàncies superiors no tornen a juzgar. ¿Vale? Lo que la gent ha d'entendre és que el que valoren és els arguments que els advocats donen per considerar que la

0: sentència està mal feta. Entonces, normalment, i més en la secció quarta, no solen anar en contra del criteri d'esta secció. Lo que sí que pot passar és una xicoteta reducció de condemna per alguna coseta tècnica. Però tot anirà en base a l'escrit que faça l'advocada Rafa Mir. I jo crec que la sentència és molt clara, és molt ferma. Considera diverses coses. La primera, una cosa que no se va considerar en altre cas, per exemple, també d'abusos sexuals d'esportistes famosos, que al final no se va considerar, i és que les violacions entren dins de l'àmbit dels crims que estan considerats com de l'àmbit privat. És a dir, el testimoni de les víctimes poden ser suficient prova per a condemnar a la persona acusada. I en aquest cas, la secció quarta considera que efectivament els testimonis de les dues víctimes són plenament coherents, tenen una... L'únic que canvia en algun moment és detalls perquè se'n recorden o modifiquen, perquè han recordat o se'ls ha oblidat alguna cosa, per aquesta revictimització que s'ha de fer cada volta que has de declarar, però diu que la seva línia argumental és sempre idèntica i que n'hi ha coses que no tenen sentit. Per exemple, que els testimonis dels acusats neguen que determinades coses, i el que diu és que, per exemple, jo pensava que, com que hi havia molts testimonis que estaven a favor dels acusats en contra de les víctimes, jo pensava que els magistrats a lo millor li donarien algun grau de validesa. I els magistrats el que diuen és que no, que són amics, són coneguts, i que lògicament el que fan és anar a favor dels acusats en contra de les víctimes. I hi ha un xicotet gran matís que m'ha cridat l'atenció. S'ha fet una cosa que en juzgats se diu deducció de testimoni. Dius, i això què és? Deducció de testimoni és que considera que una de les persones que ha participat a l'hora de declarar ha mentit descaradament. I que això és un delicte, perquè és un fals testimoni. Perquè si bé els acusats, com sempre ha dit, tenen el dret a mentir, els testimonis no. Estan obligats a sempre dir la veritat. I si no, poden incórrer en un delicte. I això, a aquest delicte se li diu deducció de testimoni. I en la sentència dedica diversos paràgrafs als policies locals de Bétera que diu, paraules textuals, van fer deducció de testimoni perquè considera que han mentit en la seva declaració. Diu que no és lògic el seu testimoni, que està ple d'incongruències i de detalls que no poden ser lògics en els seus testimonis, i que, de fet, d'una de les agents que va participar en el juí, diu que estava molt nerviosa i que no va aclarir molt bé el que va passar allí. La història està en que les víctimes sempre han dit que quan van acostar-se els agents de la policia local de Bétera, fins i tot se van riure d'elles i que es van tractar molt mal, més o menys donant a entendre que volien defendre el jugador de futbol, a Rafa Mir, en contra del testimoni d'elles. I els magistrats avalen aquesta teoria. El que diuen és que no té sentit, per exemple, que la xica diguera que no havia sigut, que tot havia sigut consentit, quan la xica estava nerviosa, quan la xica, per exemple, se n'havia anat, quan des del primer moment havia dit que, per exemple, que en un moment determinat ella no volia tindre sexe ni cap relació sexual amb Rafa Mir perquè el cotxe li havia sentat mal el que havia fet la seva amiga. O sigui, són una sèrie de detalls, uno darrere un altre, que als magistrats els fa dubtar que el testimoni dels policies locals de Bétera siga real, siguin verosímils. I això és molt inhabitual, perquè normalment un agent de policia, tant si és nacional com local com si guàrdia civil, tenen aquest mèrit doble o triple. O sigui, no compta el mateix un testimoni per part d'una persona del carrer, com tu o com jo, que d'una persona de l'autoritat, una autoritat. I la policia local està considerada autoritat. I el magistrat, ja t'he dit, ha posat en tots els punts sobre les illes de que la policia local de Bétera no ho va fer bé, i se demana que els investigui per fals testimoni. Fins a aquest extrem arriba. I li dona total credibilitat a les víctimes i total desacredibilitat a la versió tant de Jara com de Rafa Mir de que les reaccions van ser consentides i que ahir no va passar absolutament res. Jo crec que els ha anat també molt en contra el fet de que el seu lletrat només autoritzarà les contestacions al seu advocat. Quan tu estàs acusat, tens el dret a declarar les preguntes de tots els advocats o només a les del teu advocat. I Rafa Mir duia, se va notar molt, un discurs preparat. Molt preparat. Estava completament assajat. Quasi ni tan sols va fer falta que li feren preguntes al seu advocat, perquè hi vas començar, va narrar un relat dels fets en els que tot era una relació consentida, que no va passar absolutament res, i què passa? Que ningú va tindre la possibilitat de contrastar, de preguntar tots els dubtes que tenien els que estàvem allí presents. I entre ells, els membres del tribunal, que tampoc li varen preguntar res a Rafa Mir perquè no van tindre aquesta possibilitat. I jo crec que això, a llarg plaç, també li ha anat en contra del jugador de futbol i el seu amic, perquè esta sentència siga, jo crec que històrica, perquè jo crec que és una de les més elevades per una situació d'aquest tipus a una figura de rellevància, perquè estem parlant que a Rafa Mir són 8 anys i mig de presó i a Pablo Jara altres 3 anys i mig, perquè si bé inicialment li demanaven 2 anys de presó per l'agressió sexual a una de les dos xavales i després li demanaven una pena de multa pel delicte de lesions, l'advocat d'una de les víctimes va afegir en l'últim moment un nou delicte que és contra la integritat moral, li ho han acceptat en el tribunal de la secció quarta i ahir li han afegit 18 mesos. És a dir, a Pablo Jara li condenen també a 3 anys i mig. Tot és un, més o menys el que ve a dir el tribunal és que no se creu absolutament de les teories dels acusats ni dels advocats que els representen i que creuen plenament en la versió de les víctimes, lo qual també jo crec que és una... És un recolzament a moltes voltes a les víctimes d'abusos sexuals, que sempre són un poc posats en la balança de dir, home, tampoc és pa tant, tampoc va ser, si va sanar és perquè volies, haver-te aguantat. I aquest tipus de comentaris jo els he sentit moltes voltes. I no, si una dona diu no, és no. Sigues Perico dels Palotes, sigues la família o sigues qui sigues. I esta sentència el que confirma és això. Mm. Quan una dona diu no, és no. I no n'hi ha més, no n'hi ha més d'on agarrar-se.
1: Abans de preguntar-te per les derivades que això suposa des del punt de vista de com ha canviat des del punt de vista jurídic la percepció d'un cas com este, tinc un veritable interès en preguntar-te sobre això. Abans volia acabar d'aclarir algun xicotet dubte que encara em queda. Pilar, per què Rafa Mir ha sigut condemnat a 8 anys i mig i Pablo Jara a només 2 anys? Quina diferència jurídica hi ha entre els fets atribuïts a cadascun?
0: Sí, és un mateix article de lo que és el Codi Penal, que és agressions sexuals. El que passa és que un és un apartat i l'altre és un altre. Rafa Mir, segons la sentència, el que fa és que l'introduís en les... introduís a una de les... O sigui, són dos joves que van al xalet de Rafa Mir. Una té relacions consentides amb Rafa Mir i l'altra se clava primer en la piscina. Rafa Mir introduís els dits en els genitals en contra de l'opinió d'aquesta xica que diu que ella no vol tindre relacions sexuals. I després torna a fer exactament el mateix en el quart de bany. O sigui, ho fa dos voltes. Això fa que siga una acció repetida, el que fa que la pena siga major, i sobretot també és que moltes voltes diu, la gent pensa, no és el mateix que una violació, i el Codi Penal és molt clar. Qualsevol introducció d'un objecte o una part física d'una persona en els genitals està considerada com una violació. És a dir, la xica va patir dos violacions, una darrere una altra, per la mateixa persona que era Rafa Mir. D'ahir, els 7 anys per l'agressió sexual i després els 18 mesos per lesions, perquè les van fer fora, a les xavales sense roba, li van llevar fins i tot quan les tiren fora del xalet, Pablo Jara li lleva la tovallola, perquè era una tovallola de Rafa Mir, com se l'anava a quedar ella, i les deixen mis nues al carrer. T'ho imagina't? Això és el que fa Rafa Mir. Pablo Jara intenta, en la primera de les xiques que havia tingut relacions, en Rafa Mir, intenta també tindre relacions. I li fa toqueteos, el que sempre s'ha dit, manosejar a la xavala. ¿Vale? I la xavala aconseguís fugir, i això, encara que antigament això se li deia un abús sexual, ara la qualificació és la mateixa, és agressió sexual. Toquetejar una dona en contra de la seva voluntat és una agressió sexual. El delicte és el mateix, el que canvia és la pena, que són 2 anys de presó i després han condemnat altres 18 mesos, any i mig més, pel delicte contra la integritat moral. Per què? Perquè la tira al carrer i li lleva tota la roba i, a més, li pega una bofetada a una d'elles que, de fet, una de les coses que, per exemple, que diu que la policia local considera els jutges que el seu testimoni no és verídic, és perquè els policies diuen que a ella no li veuen res, que ha ferida. I, sin embargo, tant la persona que les auxilia com el mateix Rafa Mir diu que sí, que tenia, la xica tenia una ferida que li feia sang en el llavi. O sigui,

0: que li va pegar una bofeta prou forta, si no és una punyà, quan en el moment de fer-la fora del xalet. Entonces, d'això que Pablo Jara sent el mateix delicte, la pena siga inferior, però se li suma els 18 mesos també per aquest delicte contra la integritat moral, que és deixar-la sense roba al mig del carrer. És que tu imagina't la vergonya i la desesperació d'una banda, el que una persona te clave mà sense la teua voluntat, però d'una altra que te deixen en mig del carrer sense roba. Hasta que al final algú t'ajuda. I sense roba, i sense el mòbil, i sense res. O sea, és que les van deixar a les pobres dos xiques simplement, diu, els magistrats el que consideren és que les fan fora perquè no volen tindre relacions sexuals, i és precisament el motiu perquè les fan fora d'aquesta forma. O sea, que és una conseqüència un poc també d'aquestes agressions, aquestes dues agressions sexuals que se produeixen en aquest xalet, però agreugen la situació perquè les xavales tenen una amplificació d'aquest dany, d'aquesta vergonya que les fan passar després d'haver sigut víctimes elles, i els policies locals de Bétera tornen a dir, els tiren cara que no les ajudaren, sinó que tot el contrari, que no diu que siga de veres, però sí que li dona la sensació als magistrats de que, tal i com deien les víctimes, se van riure d'elles i que en cap moment van fer-les cas sobre el que les estava passant. És un rapapolvo molt gran a la policia local de Bétera, de tal forma que jo crec que si no s'obri un expedient per part de l'Ajuntament, la investigació que s'ha ordenat que se faci ara es pot costar a lo millor una inhabilitació o com a mínim tindre alguna conseqüència, perquè crec que tal com diu la sentència no van fer la seva funció, que era protegir a aquestes dues xiques. No ho van fer.
1: Entenem, Pilar, que no és habitual que un tribunal faça un pas com este, no? La decisió d'investigar estos tres policies locals per possibles fals testimonis.
0: És inhabitual la deducció de testimoni, o sigui, l'investigar una persona perquè ha fet fals testimoni en un juí, no se fa, és molt inhabitual. Mira que en molts juïs tu dius, este senyor està mentint descaradament, tu estàs sentint el juí i el testimoni dius, este no està dient la veritat, però no n'hi ha cap prova que demostre que estiga mentint en el juí o no n'hi ha mala fe a l'hora de mentir. Per exemple, un amic que està dient que el seu amic no ha comès un delicte o que no estava a tal hora en un tal puesto. I al millor n'hi ha 10 testimonis o n'hi ha una càmera de seguretat que grava a aquest acusat en tal puesto. ¿Vale? Evidentment, aquesta persona ha mentit, però bueno, no li veu mala fe, ho veu perquè espera protegir, i és molt inhabitual que se faça aquesta figura que te permet la jurisprudència de deducció de testimoni, que és per fer fals testimoni. Normalment els jutges ho fan quan veuen o que una persona ho fa de molt mala fe, de que està impedint que s'investigui un delicte, o en aquest cas perquè estem parlant d'agents de l'autoritat. Mm-hmm. Estem parlant de gent que hauria de protegir a les víctimes i que no ho varen fer i que damunt han intentat disculpar aquesta actuació mentint en el tribunal. Tot i això, també et dic una cosa, Gustavo, és molt difícil la condemna per deducció de testimoni. En 25 anys que educo, 30 que educo en la carrera, jo no he vist mai que s'hagi fet una condemna per deducció de testimoni. Uh-huh. Investigacions, sí, poques, molt poques, ¿vale? Però condemnes n'hi han hagut, però jo no les he conegudes. ¿Vale? Uh-huh. Entonces, jo crec que si no n'hi ha una condemna contra aquests policies, almenys és un avís per a navegants. Uh-huh. És un avís per a navegants per dir, eres famós, eres futbolista, no pots ser el que vulguis i passar-te per damunt a tota la gent en contra de la seva voluntat i menys aún forçar sexualment a una xica, perquè tu no eres Déu, no eres una persona a la que s'ha idolatrat, ¿vale? I és el primer avís per a navegants, però el segon avís és, eres agent de l'autoritat i estàs per a protegir a la gent, no per a protegir a un famós, a una figura o a una persona que tu admires. I més, sobretot, si eres agent de l'autoritat, que en este cas són policies locals de Bétera.
1: Què implica exactament la llibertat vigilada després de complir la presó?
0: Normalment la llibertat vigilada no és gran cosa. Fins a aquests moments el que se fa normalment és que tu t'has d'acostar als juzgats a firmar cada X temps, ¿vale? Una volta que has complit la teua pena. Tens normalment també una visita periòdica en un agent per a demostrar que tu estàs anant pel bon camí, i però no se fa molt de seguiment perquè no n'hi ha mitjans suficients per a fer el seguiment de tota la gent que queda en llibertat vigilada. Uh-huh. El que sí que se pot fer és I, a més, això no s'ha fet sempre, se fa des de, sobretot des del cas de les xiquetes d'Alcàsser. I és demanar una ordre d'allunyament amb posterioritat del compliment de la pena. Per què? Perquè aquestes persones, una volta que ja estiguen al carrer, que ja hagin complit la seva pena en la societat, se puguen acostar a les víctimes i causar-les un dolor aún major després de tot el que han patit i que sempre estiguen en aquesta situació d'inseguretat. Entonces, a tant a Rafa com a Jara els fan també una ordre d'allunyament que no és només d'acostar-se físicament, sinó també en comunicació. Ni poden cridar-les, ni poden enviar-les missatges, ni poden acostar-se a elles. I el moment que les víctimes els vegin a prop del seu entorn o que els envie un missatge, si tenen ixa mala fe, és una pena més. Se'ls pot condemnar per trencar la condemna i se'ls pot tornar fins i tot a ingressar en la presó per ixa trencament o quebrantament, que se diu en castellà, de la condemna. I sobretot és una forma de protegir a les víctimes, però també una forma de que si vas a fer més mal i vas a allargar el patiment de les víctimes, vas a pagar-ho. I això és el que s'intenta. La vigilància, ja t'he dit, és mínima, per no dir quasi nula. El que sí que se fa és protegir a la víctima una volta que l'agressor torna al carrer, que és no, que no estigui en constant patiment, en constant vigilància, pensant que qualsevol dia el seu agressor pot tornar a la seva porta.
1: Més enllà de la condemna concreta que ens has explicat i analitzat amb tot detall, Pilar, què ens diu este cas, al teu parer, sobre la percepció social dels delictes sexuals respecte a fa, per exemple, 10 o 15 anys?
0: Vàries coses estan canviant molt a poc, però estan canviant. D'una banda, la revictimització de les víctimes. Estes xiques han tingut a millor que fer la mateixa declaració 5 voltes, ¿vale? Però és que antigament a lo millor havien de fer-lo 20 voltes. Tu imagina't contar 20 voltes que t'han violat, ¿vale? Això és molt fort, o sigui, a tu t'han violat una volta, però te tornen a violar cada volta que ho has de tornar a contar perquè revius el que va passar. En este cas s'ha rebaixat. El que passa és que encara són moltes les veus que diuen que s'ha de rebaixar encara més, que ho facin una volta el dia de la instrucció, que van a declarar davant del jutge que investiga els fets, i que ho deixin, que se quede gravat i que després aquesta mateixa declaració se reproduïsca en el juzgat. El que passa és que el que diuen els juristes és que els acusats no tenen possibilitat de defensar-se i que el que s'ha de fer és tornar com a mínim a fer aquesta declaració davant del juí, davant d'ells, per a que puguen defendre's dels arguments. És a dir, Rafa Mir, per exemple, va tindre el dret a dir el que volia sense que ningú li preguntara res, però la víctima no. La víctima ha de respondre a les preguntes de tots els advocats. I quin és el problema? Que se posen nervioses, tornen a patir, i antigament jo me recordo que ho feien darrere d'un biombo, d'estos que són de cànem, de quatre ratlletes, que jo a més d'una víctima els ha vist eixir plorant pels nervis, perquè estaven al costat del seu agressor. En aquest cas tampoc estan molt separats, però en els nous juzgats, en la Ciutat de la Justícia, sí que és una porta que és sòlida, separa la vista completament d'elles, de lo que és l'agressor, i vulgues o no, això ajuda a que el seu testimoni siga més tranquil i més fluid. Això, d'una banda, és el que més jo crec que ha canviat en aquests 20 anys. Però també ha canviat, com te deia abans, com se diuen els delictes. Abans això, que a una xavala li clavaren dos dits en els genitals, no era delicte. Va ser en posterioritat quan se va dir que una violació no era només la introducció, una violació clàssica d'un home que introduís els seus genitals en els genitals d'una dona. No, és qualsevol objecte o part física. S'havien produït moltes violacions, per exemple, en pals, jo he vist coses molt fortes, no vaig a reproduir-les, però jo crec que l'audiència s'ho pot imaginar. I no eren considerades violacions. Ara sí, això ha canviat. I sobretot ha canviat també molt el que la víctima no té per què demostrar que ha sigut violada, sinó que el que ha de dir és que el seu testimoni siga sempre coherent. I en això el magistrat pot condemnar a l'agressor.
1: Estem davant d'un cas que podria marcar un precedent en l'àmbit esportiu i mediàtic?
0: Ja l'ha marcat, eh? Perquè si tu te'n recordes, els casos anteriors de futbolistes no han cregut en alguns casos a les víctimes i han rebaixat, quan hi ha hagut una sentència condemnatòria, han rebaixat les penes. I en aquest cas ja veurem el que diu el TSJ, però de moment jo crec de memòria, crec que és la pena més elevada a un futbolista per una agressió sexual que n'hi ha hagut en aquest país.

0: Jo crec que sí que és una víspera navegants. N'hi ha esportistes que s'endiosen per la situació, per l'ambient, i se pensen que poden fer el que vulguin. Que estic parlant del món esportiu, però a lo millor en altres camps també passa igual. I el que s'està dient és, per molt famós que sigues, per molt de poder que tingues, per molta fama, abans o després, si la fas, la vas a pagar. I la vas a pagar ben pagada. I així jo crec que és una sentència, com a mínim, exemplar.
1: Per a acabar, Pilar, penses que la societat entén millor ara com funcionen les proves en els delictes sexuals?
0: En alguns casos sí, en altres no. A voltes estem tirant un pas enrere, Gustavo. Jo he sentit algun comentari en alguna ocasió de si estava allà perquè volia. I aquest comentari fa 30 anys, o fa 40 anys, era entenible. En l'any 2026 no és entenible que una persona te diga això. No és completament entenible. D'una banda de la societat sí que s'ha après molt més, però n'hi ha un reducte que estava enrere, que estava callat, estava amagat, i ha tornat una altra volta a reviscolar i a dir que no era per tant, que total, que les xavales estaven allí perquè se'ls havien lligat a una discoteca, i això jo ho he sentit. I això és el que s'ha, jo crec que s'ha de, que no només siga un reducte, sinó que desaparega. Això no pot existir en l'any 2026. I això jo crec que és el que han de lluitar tots, perquè aquest reducte de negacionisme, de lo que són les agressions sexuals, que s'ho pensen dos voltes perquè tot el món té una mare, tot el món té una filla o una germana, i a ningú li agradaria que se qüestioni el testimoni d'una víctima que és família teua o una amiga teua. Pues a la resta tampoc li ho qüestiones.
1: Gràcies per la completíssima i interessantíssima anàlisi, Pilar de la Fuente. Bona nit.
0: Gràcies a vosaltres. Bona nit.
1: I esta ha sigut la sentència que suposa un abans i un després. La manera de percebre aquest tipus de casos dins l'aparador mediàtic a Espanya. De segur que la gravetat de la sentència marcarà, com deia Pilar de la Fuente, un avís per a navegants, suposarà un avís per a navegants. Així s'escriu l'actualitat amb esta sentència a 8 anys i mig de presó per Rafa Mir, segons la condemna de l'Audiència de València. El tribunal, recordem, el considera autor d'un delicte d'agressió sexual i d'un altre de lesions. Rafa Mir, recordem, forma part actualment de la plantilla de l'Elx i era jugador del València quan va agredir sexualment una jove al seu xalet, una dona que havia conegut en una discoteca. La sentència li imposa 7 anys per agressió sexual, 18 mesos per lesions i una indemnització de 64.000 euros a la víctima. L'audiència també ha condemnat l'altre futbolista que acompanyava Mir la nit dels fets, Pablo Jara. A ell li han imposat 2 anys de presó per agressió sexual i 6 mesos per un delicte contra la integritat moral. Els fets que la sentència considera provats, recordem, van ocórrer en setembre de 2024, un dels primers partits de Lliga a Mestalla, quan Rafa Mir, que havia marcat aquella mateixa nit davant el Villarreal, precisament, va conèixer dos joves en una discoteca de València, es va dirigir amb elles al xalet de Bétera, on residia, i a partir d'aleshores va ocórrer el que avui ha considerat provat la sentència. Així les coses. És el nostre tema del dia i continuarem analitzant-lo en el nostre temps de tertúlia a partir de les 10 de la nit. Una sentència que, més enllà de la condemna concreta, ens diu moltes coses sobre la percepció social dels delictes sexuals ara a Espanya en comparació a la que hi havia fa 10 o 15 anys. També ens diu com la societat entén d'altra manera ara segurament com funcionen les proves en els delictes sexuals i inclús potser aquest tipus de resolucions ajuden a denunciar més alguns d'aquests casos, malgrat que segurament continuen existint encara barreres importants perquè les víctimes facin el pas. En definitiva, un cas que marcarà un precedent en l'àmbit social, jurídic i mediàtic a Espanya.

0: I sí, arribem a les 9 en punt de la nit. Moment d'actualitzar la informació. Rubén Dempere, hola de nou.
1: Hola, Gustavo. A hores d'ara continuem molt pendents de la decisió del jutge Juan Carlos Peinado. Fa quasi 3 hores que ha començat als jutges de la plaça de Castilla de Madrid l'audiència preliminar a la qual ha sigut citada Begoña Gómez. L'audiència, recordem, és un pas previ a la celebració de la vista oral i a ella, a més de la dona de Pedro Sánchez, estaven també convocats Cristina Álvarez, l'assessora de Gómez a la Moncloa, i l'empresari Juan Carlos Barrabés. En el seu escrit, el jutge els va advertir que podria adoptar alguna mesura cautelar contra ells i estem a l'espera de saber en què es concreta això, que efectivament no s'ha produït. En esta vista, la Fiscalia i la defensa de Gómez demanen l'arxivament de la causa i les acusacions populars liderades per la formació Ultra Azteoir sol·liciten mantindre mesures cautelars com la retirada del passaport i l'obligació de comparèixer en el jutjat cada 2 setmanes. El jutge Peinado, que vol un juí amb jurat popular, acusa Gómez dels presumptes delictes de malversació, tràfic d'influències, corrupció en els negocis i apropiació indeguda de marca, tot per la participació en una càtedra de la Universitat Complutense. I una altra de les notícies de la jornada. Ja els hem estat informant durant tota esta vesprada. L'Audiència de València ha condemnat a 8 anys i mig de presó el futbolista Rafa Mir. El tribunal el considera autor d'un delicte d'agressió sexual i un altre de lesions. Rafa Mir, que forma part actualment de la plantilla de l'Elx, era jugador del València quan va agredir sexualment una jove al seu xalet. La sentència l'imposa 7 anys per agressió sexual, 18 mesos per lesions i una indemnització de 64.000 euros a la víctima. L'Audiència també ha condemnat l'altre futbolista que acompanyava Mir la nit dels fets, Pablo Jara. A ell li han imposat 2 anys de presó per agressió sexual i 6 mesos per un delicte contra la integritat moral. Els fets, cal recordar que la sentència ara els considera aprovats, van ocórrer en setembre de 2024, quan Rafa Mir va conèixer 2 joves en una discoteca de València, amb qui es va dirigir al xalet de Bétera, on residia. Primer, a una d'elles li va practicar tocaments sense el seu consentiment en la piscina i, posteriorment, la va tornar a agredir sexualment en un bany de la casa. La sentència estableix que durant el juí s'ha acreditat sense fissures la comissió dels delictes. El tribunal destaca, a més, la declaració testifical de les 2 víctimes, una declaració que qualifica com a convincent, consistent i coherent. Els magistrats de l'Audiència també han censurat l'actuació dels tres agents de la policia local de Bétera que van anar a la casa de Mir. En la sentència demanen que se'ls investigui per un presumpte delicte de fals testimoni atenent a les contradiccions entre la versió dels policies i la de les denunciants. La defensa de Rafa Mir, per la seva part, ja ha anunciat que recorrerà contra la sentència. I finalment no ha sigut possible arribar a cap acord en la reunió que han celebrat este matí al Palau de la Generalitat el president Juan Fran Pérez Llorca i el ministre d'Hisenda, el valencià Arcadi Espanya. Havien de parlar sobre el finançament autonòmic

0: Hi ha records que no fan soroll, però quan tornen al cap s'instal·len suaument i et fan somriure, com quan recordes aquells moments de la infància on vas descobrir tot un món, com una de les primeres vegades al teatre, per exemple. Em ve al cap esta reflexió perquè avui pense en el Teatre Escalante, en el que vaig sentir quan se'm va obrir ixe món de somnis en una excursió escolar. Recorde vagament, però recorde ixe trajecte des de l'escola, ixe formigueig de trobar-te allò insospitat, ixes rialles contingudes amb els companys i companyes, ixes portes del teatre obrint-se com un secret compartit amb tot ixe món que hi havia dins, amb ixe nerviosisme quan les llums s'apagaven i el silenci dotava l'escena d'un aura gairebé sagrada. Avui m'ha vingut a la memòria ixa sensació perquè el Teatre Escalante és un referent de les arts escèniques, vostès ho saben, especialment per la seva important tasca en el teatre infantil, juvenil i professional, i és notícia perquè enguany complix 40 anys, 4 dècades en què molts de vostès hauran experimentat una cosa semblant a la que hem descrit, unes 4 dècades en què han posat en marxa 60 produccions pròpies. La primera obra de l'Escalante va ser Fantasia per un joguet trencat. Era la temporada 1985-86. I la darrera ha sigut 40 anys i més, dirigida pel dramaturg Xavier Puixades i interpretada per la companyia Teatre de l'Abast. Esta última peça fa un repàs a 4 dècades d'història, fruit d'una minuciosa investigació d'arxius antics i recents, dibuixos, fotografies, música, titelles, tresors i tota mena de secrets. La celebració d'este aniversari consideràvem ben mereixia protagonitzar la nostra taula d'experts i expertes, i si estan interessats vostès, continuarà el mes que ve amb la publicació d'un llibre commemoratiu al voltant dels 40 anys d'història d'esta magnífica institució que és el Teatre Escalante. Txelo Miralles, molt bona nit.
1: Bona nit, Gustavo. Després de la introducció que has fet, m'has posat els cabells de punta. I la veritat és que sempre és una experiència quan eres xicotet i vas amb el col·le entrar en una sala màgica com pugui ser el Teatre Escalante. Es diu amb molta freqüència que l'Escalante ha creat un autèntic planter d'espectadors a València, perquè aquests xiquets i xiquetes que en els anys 80 anaven al teatre s'han convertit avui en pares i mares que continuen portant-hi els fills. Per tant, este projecte del Teatre Escalante és un projecte cultural que ha deixat una gran empremta, una empremta profunda en l'educació cultural de diverses generacions. Al llarg d'estos 40 anys, la seva trajectòria ha sigut àmpliament reconeguda. El 1995, l'Escalante va rebre la medalla de plata al mèrit en les belles arts. I més recentment, l'any 2023, l'Acadèmia de les Arts Escèniques d'Espanya li va atorgar la medalla d'or a la trajectòria professional. Tot s'ho mereix l'Escalante. L'Escalante no sols exhibeix obres de teatre, sinó que també produeix i dona suport al talent local. Pel que fa a la formació, disposa d'una escola de teatre dirigida a xiquets, xiquetes, persones adultes, professionals i també a col·lectius amb discapacitat. Així mateix, amb la finalitat de potenciar l'escriptura de textos dramàtics en llengua valenciana, dedicats a la infància i a la joventut, convoca anualment el Premi Infantil i Juvenil Teatre Escalante. L'icònic teatre va operar durant dècades en la seva seu del Palau de l'Anderer, en la Ciutat Vella. No obstant això, el 2016 es va haver de tancar aquest espai per problemes estructurals i des d'aleshores el projecte s'ha convertit en un Escalante nòmada, que celebra les seues representacions de manera itinerant en múltiples espais culturals de la ciutat, com ara el teatre principal on es va presentar el projecte de 40 anys i més. Les últimes notícies, i ara esperem que ens ho conten, és que tindran una seu fixa a València a partir de 2027. Esperem que sigui així.
0: Mira que bé.
1: Per parlar del projecte cultural que representa Escalante, comptem amb la presència telefònica de la seva directora, Marilén Alventosa. Bona nit, Marilén.
2: Hola, bona nit.
0: Bona nit.
1: També tenim a Xavier Pujades, que és director i dramaturg de 40 anys i més, l'últim espectacle de l'Escalante en este 40 aniversari. Bona nit, Xavier.
3: Hola, bona nit.
0: Bona nit.
1: Primer que res, donar-vos l'enhorabona per estos 40 anys que acabeu de complir. Marilén, en quin moment vital i institucional es troba ara mateixa l'Escalante Centre Teatral?
2: Bueno, jo crec que estem en un moment de maduresa del projecte i de consolidació. L'Escalante durant aquests 40 anys ha tingut la capacitat d'oferir any rere any una proposta teatral, proposta escènica dirigida a les famílies i a les escoles, que, bueno, que ha suposat el que bé dèieu abans en la presentació, que ha suposat aquestes xicotetes històries de cada un dels espectadors que han entrat al teatre i que han anat fent créixer aquest col·lectiu d'espectadors que també s'han convertit en creadors, que també s'han convertit en persones que participen del projecte. Escalante ha estat sempre un referent de les arts escèniques per a la infància i la joventut, continua sent, i sobretot podem dir que el millor és que també mira cap al futur, com també heu dit, el tema del seu projecte, i planificant tots els anys les seues

0: que se sent també de la família Escalante.
1: Part de l'Escalante. El vostre públic principal, ho hem dit, són els xiquets, les xiquetes, els joves. Com han canviat les produccions dels anys 80 quan naix l'Escalante ara? En quin sentit ha evolucionat l'Escalante?
0: Bueno, pot ser que els primers anys, coincidís també els primers anys de la democràcia, on, quan la Diputació de València assumís la direcció també del teatre principal, i en un moment determinat algunes persones com Rodolf Cirera, José Luis de Castro, algunes persones pensen que no només s'ha de fer teatre en un teatre gran com és el teatre principal, sinó que també hi ha d'haver una sala més xicoteta. Mm. I van pensar també que igual que feien teatre de qualitat per a públic adult, també el públic infantil es mereixia eixa qualitat en l'oferta teatral. I jo crec que això és el que ha definit totes les produccions, la qualitat també per a la infantesa. Quan tu dones recursos econòmics i tens la possibilitat de poder ajudar a fer produccions de qualitat amb professionals, amb tots els professionals que participen en una producció, és possible fer espectacles de qualitat i espectacles que criden l'atenció i que emocionen als més xicotets. Jo crec que aquesta és eixa evolució de les produccions. Les d'ara continuen fent el mateix. Pot ser que hi hagi pues, altres recursos, però és això, és la possibilitat de crear amb mitjans i amb capacitat de contar aquestes històries i fer-los amb una qualitat exquisita i de sorprendre. Aleshores, jo crec que és, bueno, que continuen mantenint aquest espírit de qualitat i està clar que adaptades. Sí que és cert que en les últimes hem introduït també teatre de carrer, hem fet coses de circ, bueno, s'ha anat ampliant igual que les arts escèniques han evolucionat.
1: Xavier, parlem d'aquest últim espectacle que vau organitzar, que va acabar dissabte passat, 40 anys i més. Has fet un treball d'investigació impressionant, m'han contat, buscant en arxius, fotografies, titelles, música. Conta'ns en què ha consistit el teu treball i quant de temps has dedicat a aquesta investigació.
2: Bé, doncs, quan me van, d'alguna manera, plantejar el projecte, clar, penses que com fiques o com consigues sintetitzar 40 anys d'història, no?, d'aquesta entitat en una hora i poquet, no? Com és possible fer això? Aleshores, d'un primer moment el que vam decidir, perquè hi parlem plural, perquè també estava Maribel Bayona en mediació i el Pedro en documentació, vam començar aquest xicotet grup i després se va fer més gran, a poc, vam començar acotant d'alguna manera el que pensaven que era el lloc on se preservava el que seria la memòria de l'espectador. De fet, i són les produccions, no? Les pròpies produccions d'Escalante, que estaven també molt més, estaven més temps en escena, en funcions, n'hi havia escoles, n'hi havia milers i milers de xiquets que podien haver nascut com a espectadors en aquestes produccions, i aleshores es van interessar molt aquesta revisió de tota aquesta evolució de la que parlàveu abans, no? Dels primers espectacles fins a l'actualitat, i com aquests espectadors havien viscut aquesta primera experiència teatral i el seu vincle amb l'Escalante. Aleshores, això es va juntar d'alguna manera amb la meva obsessió quasi també de documentació i d'investigació, que la porto un poc de formació, i en tot el procés de recerca que vam d'alguna manera fer un inventari de tot el que n'hi havia, s'anava conformant tota aquesta recerca i el que seria després de la dramatúrgia anaven pràcticament en paral·lel, és a dir, les coses que anaven descobrint es donaven idees, d'aquestes idees sorgien altres idees per a construir l'espectacle i es feia buscar arxius i coses que no teníem, que havíem de buscar en altres arxius, i a poc vam fer un inventari amb totes les propostes, amb 60 i pico propostes, i tenir la màxima informació, el que podria ser com les restes, els vestigis que deixa una proposta escènica, no?

0: com pot ser el material, sempre diem el material textual, no? Però el material textual després, a partir dels 80, també quedava un vestigi audiovisual, per exemple, totes les gravacions de totes les produccions, vam aconseguir recopilar-les totes, casetes, discos, gravacions musicals, fotografies, figurins, tot el que anàvem trobant, els arxius, esa sensació d'anar descobrint xicotes tresors i quasi sentir-nos quasi com uns col·leccionistes, no? d'Escalante, volíem tenir la col·lecció sencera de totes les produccions, van anar armant d'alguna manera tot el que seria la dramatúrgia. Clar, després seleccionar el que podíem dir, bueno, que anem a utilitzar d'això, que anem a plantejar d'allò altre, i aleshores va sorgir la idea de fer com una mena de dispositius que activaren la memòria de l'espectador, i bueno, han passat coses precioses, no?, d'espectadors que han arribat, han començat a mirar tots els cartells i de sobte han recordat, han tingut una epifania de recordar la primera obra de teatre que havien vist de xicotets, no?, o per exemple també descobrir els quadres d'activitats, que afortunadament tota aquesta tasca de documentació, de preservar el llegat d'Escalante amb gent com la Celi Gras i molta més gent que després ha estat treballant per a aquesta memòria se preservara, per exemple els quadres d'activitats, que són els quadres que feien els xiquets quan veien l'obra i després enviaven a Escalante. A partir d'ahí sorgien moltíssimes idees precioses perquè realment era la mirada del xiquet, la seva experiència, com havia viscut esa funció, com havia interpretat cada... I clar, veies els dibuixos que dibuixaven, no hi havia un Pinocho igual, no hi havia una opinió igual, hi havia alguns molt crítics, molt sabuts, i era realment fins i tot tenies obres que en un primer moment que havies vist en el vídeo, perquè n'hi havia algunes que jo no havia vist, i entenies a partir de lo que ells havien entès d'aquella experiència, entenies o aprofundies un poc més en lo que aquella obra era, no? Llavors, tota aquesta amalgama de documentació a poc s'ha anat trobant. A mi m'agrada molt llançar moltes coses i esperar a que se comencen a trobar entre elles i comencen a generar relacions inesperades. I a poc, doncs, tot això ha adoptat una forma escènica i bueno, no he estat jo a soles, sinó amb tota la gent que ha portat.
1: I quin és el fil conductor d'aixos 70 minuts que dura l'obra i que conta els 40 anys de l'Escalante amb tot el que estàs contant-nos? Quin és el fil conductor? Com ho has lligat?
0: El fil conductor era el fet de quan vam néixer com a espectadors. Esa era la pregunta inicial que feia la guia espectadora, que era la més major. Va sorgir en un moment d'una idea que va ser com molt interessant, que la visita o el espectacle estiguera guiada per espectadors, que eren actrius, lògicament, però que també havien sigut espectadors. No?
2: En el vostre cas, Xavi, sí. També li preguntaré a Marilén com vau néixer com a espectadors. Xavi.
0: En el meu cas no va ser en l'Escalante, precisament.
2: Bueno, i de fet,
0: hem fet un treball d'arxiu de memòria oral i hem preguntat a molta gent quan van néixer com a espectadors i Maribel Bayona me deia, i el teu testimoni què? I quan hem acabat l'obra he compartit el meu testimoni i realment el meu testimoni va ser el meu poble en una obra de revista on hi ha una vedet estupenda. Només recordo el moment de que la vedet...
1: Quants anys tenies ahir?
0: Jo tindria 10 anys. I és curiós perquè molta gent, esa edat ha sigut clau. O sigui, entre 8, 10 anys... Sí, és com que de sobte tota la gent recordava esa primera obra que havia vist al voltant dels 10 anys, no? Ha sigut com... Hem rebut com 100 i pico testimonis i pràcticament tots parlaven d'esa edat, no? I aleshores, esa experiència meua, que recordava només el moment en què la vedet feia una broma al carnisser del poble, no? Que era un senyor molt masculí, molt calm, molt gran, i la sensació de felicitat que va provocar i la capacitat de transgressió que tenia esa dona per a transgredir esa masculinitat en aquest moment també, no? Que estem parlant dels anys 80. Aleshores, tot el que va generar de felicitat d'alguna manera o de risa, no? D'anar a la carnisseria després a demanar unes llonganisses i coses així... Me vaig adonar del poder que tenia, en este cas, la vedet sobre l'escenari, el teatre, però d'alguna manera transgredir realitats que considerem normals, no? I este vincle, o de buscar també vincles i relacions, de trastornar un poc la normalitat del món, no? La rutina del món.
2: I en el teu cas, d'alguna manera... Sí.
0: Sí, perdó.
2: Sí, en el teu cas, Marilén, la teua...
3: En el meu cas...
2: Tu moment iniciàtic, com a espectadora.
3: Xavi, en el espectacle, una de les actrius que acompanya i que t'acompanya durant tot el viatge de l'espectacle, diu que ella havia nascut en gran, no va néixer de xicoteta. A mi em va passar igual, jo també vaig néixer gran com a espectadora. Sí que recorde molt, no he crescut a València, sí que recorde molt totes les activitats teatrals no professionals que es feien al poble, i jo sempre estava per ahí clavada, però realment això després m'ha portat a estimar el teatre professional i a ser una espectadora, però ja gran, ja podem dir que quasi en la universitat vaig a descobrir.
1: Sempre és un
3: però bueno, sempre manté bon la infantesa.
1: No? Sempre sí, és un bon moment per a descobrir el teatre.
2: Sempre serem xiquets en excedència.
3: Això.
2: Per molts anys que passa.
1: Xavier, no sé si ho dic correctament, però la companyia que interpreta 40 anys i més és Teatre de l'Abast.
0: L'Abast s'ha encarregat de la producció i d'alguna manera el càsting o l'equip que hem conformat ho hem negociat, ho hem acordat entre tant la companyia i jo, no? Mm-hmm. Aleshores, el espectacle està conformat per un espectacle de titelles, un espectacle de dansa, de música. Era com que cada llenguatge escènic tinguera la seva relectura des de la memòria. I, bueno, a partir d'ahí hem fet com una barreja dels que ells consideraven que podien ser interessants i els que jo havia proposat ja al començament quasi del projecte. I, bueno, això ha sigut un poc la implicació, la relació que hem mantingut, que ha sigut molt, molt positiva i que, bueno, ells van arribar a 2 mesos de l'estrena realment i van posar un poc a terra tot el que jo havia imaginat des de la producció.
1: I es va convertir en realitat el que havies imaginat tu?
0: Sí, en gran part sí, en gran part sí. A més que... A mi m'agrada imaginar en col·lectiu, vull dir que en tot moment totes les coses que se m'acudien o les versions, vaig fer com una mena de crònica d'una espectadora que assistís a l'espectacle 5 mesos abans de fer-lo, no? Mm. I en aquesta crònica ella explicava el que anava veient i el que anava sentint, i tota aquesta crònica jo l'he anat passant a tota la resta de l'equip per a que aportara idees, per a que... sopesaré un poc la possibilitat de fer-ho, com fer-ho, com se podria fer, i ha sigut, bueno, hem arribat a una, o sigui, 10 versions diferents d'aquesta crònica, que un poc ha sigut la construcció a partir d'idees que sortien el que jo proposava, però que també se retroalimentaven en tot moment, i després a l'hora de posar en escena, pues, lògicament també hem anat canviant coses funció a funció, ajustant cosetes, o sigui, vull dir que ha sigut un treball pues molt col·lectiu.
1: Molt també. Col·lectiu. I en tota aquesta investigació, t'has trobat alguna joia oblidada o algun secret o alguna anècdota de l'Escalante que desconeixies i que t'haja sorprès bé?
0: A veure, a més d'aquests quadres d'activitats que cadascun, o sigui, cada vegada que hauria un era una sorpresa i a més compartida amb les meves companyes, vull dir, perquè de sobte descobrien opinions i dibuixos meravellosos. El fet d'imaginar, per exemple, que la primera guia fora Olga Poliakov en un dels primers muntatges del 86, el Carnaval dels Animals, i arribar a Bétera, que és on té l'Escalante, el seu magatzem amb vestuari, titelles, etc., i trobar el vestuari d'Olga Poliakov, del 87, de l'original, va ser com de... Uau, existís encara això. De fet, molta gent també que havia participat... Bueno, 2 persones que havien participat en aquesta obra, quan van descobrir els baguls, per exemple, també els originals del 87, 86, en el hall del principal... no donaven crèdit, de sobte era com un túnel temporal, algo que succedia ahí, que només ells podien viure, però que al mateix temps el trobar coses que havies imaginat que pogueren estar, però que no sabies si estaven o no, i de sobte descobrir, per exemple, el traje o el vestuari de Momo, del 2003, no? I tindre-lo ahí i dir, hòstia, està així, quina meravella, no? Són aquestes xicotetes alegries o sorpreses que de sobte la imaginació, el que havies pensat que podria ser, de sobte se feia realitat, no? I deies, bueno, pues anem pel bon camí. Jo crec que Escalante nos està guiant d'alguna manera misteriosa a anar formant aquest espectacle.
1: Marilén, com es viu des de dins el pas de ser un projecte de caràcter local a convertir-se en un referent, com hem dit, de les arts escèniques, guardonat amb la medalla d'or de l'Acadèmia de les Arts Escèniques d'Espanya, que és un gran guardó. Com es viu això?
3: Bueno, pues amb orgull i amb responsabilitat, no? És a dir, jo porté des de l'any 21 en la direcció de l'Escalante. Abans de mi han passat persones com Vicent Vila, Josep Colicarpo, també altres persones que han col·laborat en moments molt puntuals, com Gavi Ochoa i José Alberto Fuentes, que han estat un poquet al capdavant. Però, com deia també Xavi, és un treball, i Escalante és un treball molt col·laboratiu, amb totes les persones, no solament la direcció, han conformat i han format tot el desenvolupament. Aleshores, bueno, pues és una gran responsabilitat estar ahí al front d'aquest projecte i de ser reconeguda, sí. I bueno, hi ha moments en què vius aquest moment en el que te donen el premi i és molt bonic, però hi ha altres moments on, bueno, quan un xiquet o una xiqueta de sobte entra al teatre i veus que sí que li agrada o fa una exclamació com "ah, este sí que m'ha agradat" o "oh, que fantàstic", és a dir, aquestes coses són els millors premis, realment.
1: L'Escalante va trencar el mite que el teatre per als xiquets era un gènere menor en aquells 80. Com s'aconsegueix dignificar el teatre infantil des de la producció i des de l'exigència artística? Perquè vosaltres respecteu molt els xiquets, voleu que tinguin un esperit crític i que gaudisquen d'aquesta manera l'obra, no?
3: Sí, això ha sigut sempre com un gran objectiu, no tratar els xiquets com a sers que no entenien les coses, sinó tratar als xiquets amb la pròpia definició de ser un espectador. Em dona igual l'edat que tingues, eres un espectador i per tant vaig a oferir-te un espectacle de qualitat, no? I això ha sigut sempre, des de les primeres persones que van dissenyar el projecte fins a ara, és un element bàsic, no? I jo crec que avui també el teatre infantil ha evolucionat en molts sentits. Avui moltes companyies professionals valencianes tenen una oferta en teatre infantil, plantegen uns projectes molt seriosos, plantegen, bueno, pues aquesta capacitat de l'escriptura, la posada en escena, tots els elements que conformen el que és la creació del teatre estan i s'aconsegueixen projectes realment fantàstics.
1: Saber, els menors dels 80 no tenien els estímuls digitals que té la generació del TikTok. Des del punt de vista del dramaturg, què s'ha de fer per atrapar els joves sense perdre l'essència teatral i tenint en compte aquesta gran influència digital que tenen?
0: Bueno, això és la... trobar això seria com meravellós, no? Trobar aquest secret o saber conèixer un poc. Penso també que els 80, en els primers espectacles, també feien molta introducció de tecnologia d'aquest moment. Vull dir que també intentàvem, d'alguna manera, el que es feia en el cinema o en la televisió en aquest moment. Hi havia obres que recordaven els Goonies, per exemple, no? Però de sobte n'hi havia espectacles també, i un poc, no sé, podria donar aquesta resposta també des de l'experiència d'aquest espectacle, no? Mm. N'hi havia espectacles que eren immersius, que d'alguna manera feien submergir en el mateix espectacle als espectadors, que no només era l'experiència d'estar en un teatre, sinó estar dins de l'obra, no? I això és el que més han recordat en els testimonis que hem rebut. Per exemple, una peça com Tarzan, no?, que tenia mitja hora en la que n'hi havia monos que passaven per damunt de quets, en lianes, no? O, per exemple, la que citava abans, no?, la del Carnaval dels Animals, que l'obra ja començava abans d'entrar en el teatre i estaven en tot moment, se trencava molt la quarta paret, que feien que els xiquets participaren molt. Aleshores, els titelles també eren espectacles que funcionaven molt bé i que, d'alguna manera, són com esa màgia de veure un objecte que no té vida, que cobra vida, i que jo crec que tots els menús hem jugat amb aquest tipus d'objectes, no? N'hi ha un vincle especial amb aquest tipus d'espectacles. Aleshores, jo penso que
1: El teatre d'hombres, no?, que també és molt atractiu.
0: Exacte, sí. N'hi ha coses com molt més analògiques.

0: lògiques que potser ara i un poc d'espectacle ha estat basat en aquesta idea, no? de fer aquesta immersió en l'edifici, en l'espectacle. I bueno, n'hi havia comentaris dels nanos ja que han fet alguns quadres d'activitat, perquè hem fet un quadre d'activitat nosaltres també per a que dibuixaren i donaren la seva opinió. I de sobte uno deia, què és el que m'ha agradat dels auriculars? O sigui, posar-se els auriculars, no? Però perquè jo crec que també era un moment molt íntim en el que sentien testimonis d'altres xiquets que deien com els agradava anar al teatre, no? Entonces, esta cosa de inmersió, esta cosa de coses que no són digitals, que n'hi ha un espectacle d'enguany que vam programar també Escalante, que es deia Anki, que passava en una carpa i era una mena de laberint amb titelles també. I tot ese viatge que jo veia als xiquets i era com... Estava en un altre món, en una realitat que no era digital, però que era com els orígens dels jocs, no?
1: Que importància, que són... que importància té, Xavier, que per a que una experiència siga educativa, siga divertida. Quina importància té que se ho passen bé els menuts per a que quede en la seva memòria?
0: Bueno, per a nosaltres, jo crec que sí que n'hi ha una part de diversió, entenent la diversió com siga, ja siga més intel·lectual o més emocional, no? Vull dir que hi ha una part emocional també en la penúltima producció d'Escalante, que és el pati, aquesta cosa de ficar en l'escenari un pati escolar i que els menús puguen esmorzar allí mateix mentre està fent l'obra, tot aquest tipus de coses, crec que...
2: Esa és la que va de fake news?
0: No exactament, però sí que proposaven un poc què passava en el pati, no? Passaven moltes coses en aquest pati i la pregunta final era què ha passat en el pati, no? Han passat tantes coses que sí que s'havien de pensar que havia ocorregut ahir en aquest pati, no? I crec que això és divertit també, vull dir, hi ha una diversió ahir de formar part de l'espectacle. Per això dic que la idea de diversió no és únicament riure, sinó que hi ha moltes coses més. N'hi ha una, la xiqueta que feia de Momo, una d'elles, deia que la primera vegada que va anar al teatre tenia 3 anys, era xicoteta, tenia 9 anys, però deia que era xicoteta quan va anar a veure una primera obra i deia, cantava, ballava, me disfressava, i jo deia, quina obra haurà vist que s'hi disfressava i tot? O s'imaginava que s'hi disfressava, vés-te'n a saber, no? Però sí, ese punt de diversió ha d'estar, entenem la diversió d'una manera molt ampla, crec.
1: Sí.
2: I el teatre familiar té un doble repte perquè ha d'agradar al menor, però també ha de conquerir els pares, no?, que acompanyen a aquests menors. Com s'equilibra aquesta balança?
3: Bueno, jo crec que ells treballen com diverses capes, no? Com diferents missatges que van al més xicotets, que fan una lectura de l'espectacle, i als més adults que fan una altra lectura. Perquè ahir els dramaturgs, crec que Xavi, i tenen aquesta capacitat de saber contar les històries i que arriben a
2: tots els públics, no?
3: A tots els públics, sí.
0: Sí, n'hi ha una cosa també de esa sensació. Jo crec que el haver treballat el tema de quan van néixer com a espectadors i saber que som xiquets, el recordar aquest primer moment. Jo crec que també molts espectadors adults quan van a veure una obra amb els seus fills, també recorden quan ells eren fills,
2: quan eren
0: fills, quan eren xicotets i van veure aquest teatre, no?
2: L'Escalante... Ho hem dit al principi, és un planter d'espectadors valencians. Teniu constància d'adults que omplen els teatres en general gràcies a haver passat per una obra de l'Escalante?
3: Sí, tenim constància. La gent arriba, ho heu dit també al principi, que eren els pares i que ara de sobte porten els seus fills al teatre. I fins i tot no només espectadors, sinó també professionals. És a dir, moltes vegades m'he trobat en algun lloc de treball o has anat a visitar algun despatx i de sobte algú t'ha dit, jo em dedico a això del teatre, i perquè vaig tindre una primera experiència amb Escalante. Mm. Jo crec que Escalante sí que ha marcat amb molta gent que s'ha format a València i a la província, ha marcat moltíssim aquesta entrada al món de l'art. Bé, com a espectadors, però també com a professionals. Molts professionals o moltes persones han volgut dedicar-se al teatre a partir de l'experiència d'Escalante. I això és tan bonic quan te trobes per allà algú que te conta alguna història així.

0: és molt únic.
1: I això, quina relació té amb l'escola? Parla'ns de l'escola de l'Escalante, perquè és un pilar fonamental per a la ciutat i ha suposat per a València tindre pues, un centre de formació dramàtica pròpia, no? Encara que ara, sí, com em comentaves per telèfon, que hi ha molta oferta, però l'escola de l'Escalante està ahí i està fent la seva feina.
0: Sí, fa 30 anys que l'escola de l'Escalante va començar. En el seu primer moment no hi havia una oferta reglada de formació actoral i, per tant, l'Escalante va tindre ahir un paper fonamental on moltes generacions d'actors i actrius que tu veus avui a diferents espectacles es van formar en l'escola Escalante i se senten molt orgullosos i també han passat estos dies per l'espectacle, han vingut a veure l'espectacle perquè formen part d'aquesta família Escalante. I avui l'escola també bueno, s'ha convertit, donat que ja hi ha una oferta tan reglada com també hi ha molta oferta d'escoles privades, no?, que estan fent un treball. Aleshores, hem especialitzat l'escola més en cursos de seminaris per a professionals i continuem també en tallers per a xiquets i xiquetes, per a adults, per a persones amb discapacitat també, és a dir, treballem també diferents línies. I, bueno, intentem estar un poquet pendent de quines són aquestes necessitats, quines són les possibles ofertes de i plantegem aquestes ofertes formatives en l'escola.
1: I quines disciplines i quins valors treballeu en el projecte pedagògic d'aula didàctica? En què es diferencia de l'escola de l'Escalante?
0: Bueno, tot el projecte d'exhibició va acompanyat, ja ho feia abans, i amb un projecte de mediació. Abans parlàvem de dossier pedagògic, parlàvem d'un projecte pedagògic que acompanyara un poquet al projecte d'exhibició, i això ha anat creixent, ha anat evolucionant, el concepte de mediació artística, i es treballa sempre un acompanyament, no solament l'exhibició, sinó que es fa un treball a través d'un equip d'Anna Alejo, de Maribel Bayona, d'Alejandra Manli, que també ens ajuden un poquet a tot aquest treball. Estàveu parlant abans del teatre que dediquem als joves i alguns espectacles de l'última etapa, com Princeses, Cavallers i Dracs, i Adolescència Infinita també, però bueno, sobretot Princeses, Cavallers i Dracs, que van dirigir Jerónimo Cornelles i Guada Sáez, van fer un treball fantàstic d'anar a les escoles i dissenyar el text també a les aules amb gent adolescent, agafar un poquet totes quines eren les seues preocupacions i a partir d'ahí van confeccionar un text amb tota la col·laboració dels alumnes que van participar i ho van portar a un espectacle de teatre que està funcionant. Adolescència Infinita també ha fet un treball d'investigació, com el Pati també, que deia, que comentava Xavier. També s'ha fet un treball d'investigació en un pati d'un centre educatiu. Aquestes activitats de mediació que ens permeten també no només inventar un text, sinó agafar les preocupacions de l'espectador, que després vindrà a veure, són els treballs també de mediació i d'apropar-te realment a que tinguin una experiència molt més personal a l'hora de veure l'espectacle.
1: Darrere dels focs artificials de l'escenari hi ha tècnics, en parlar de professionals. No sé si podries anomenar-nos algun dels professionals que tinguin el segell Escalante i que estiguen triomfant. No sé si el ve al cap algun nom.
0: Bueno, he comentat a Jerónimo Cornelles, que va ser una de les persones que va passar per l'escola, però hi ha moltíssima gent. Maribel Bayona, ho hem comentat. És que jo crec que ha passat moltíssima gent. Alfred Picó va passar per el projecte Escalante. Jo crec que qualsevol nom, molts noms.
2: Estan tots, realment.
1: No? Estan tots.
2: Estan pràcticament tots.
0: Sí, no?
2: Perquè hem de pensar que realment Escalante va ser un dels primers projectes de teatre públic, vull dir, de producció pública, i aleshores també la connexió que n'hi havia amb el teatre independent, que en aquest moment s'estava professionalitzant, i l'existència de la sala Escalante prèvia a ser el Teatre dels Somnis,

0: que seria després el projecte Escalante, on van estrenar pràcticament com si fos una sala alternativa dels 90, moltes de les companyies que després agafarien vol, com Pavana, Petit Verlaon, molta gent que venia a la Renata Tinepe, Alvena posteriorment, i que molta gent que després ha conformat companyies han estat en les primeres produccions d'Escalante. N'hi ha, està el Verola allà, està en Ramon Moreno, n'hi ha moltíssima gent que després ha desenvolupat una tasca professional de com a director, com a autor, com a actor o com totes les coses a la vegada, i revisant, clar, anaves revisant totes les produccions i les veies ahí tan joves, les fotos, que me deia que no enviara fotos, però jo no podia evitar-ho, perquè realment era com tan divertit veure esa gent tan jove, començant a treballar, no? I realment sí que ha sigut una escola més enllà de l'escola pròpiament dita, de que parlàveu abans, l'escola en les produccions que s'anaven fent, insistís en la idea esa de les funcions, la quantitat de produccions que feien al mes, no? Era com un luxe poder fer-ho en aquest moment, i ha sigut, jo crec que l'escola importantíssima, i no ho dic jo, sinó crec que ho diu tot el món. No?
1: I també respecte a altres professions, perquè darrere de l'escenari hi ha tècnics, il·luminadors, sastres, acomodadors... Tota aquesta gent també es mereix un homenatge, no?, en aquests 40 anys.
2: Absolutament. Hi ha moltíssima gent, la gent que ha estat en oficines, la gent que també ha estat treballant durant aquests 40 anys. Hi ha gent que va començar amb el teatre, que encara està amb nosaltres, i que fa possible que... pues, que dia a dia es facin les funcions, que el projecte se'n pot endavant, sí.
1: Que estigui preparat tot en el seu moment.
0: Sí, de fet, en l'espectacle hem fet tres homenatges a esta gent que estava en la sala, com, per exemple, el tio Pep, o Anita, o fins i tot Ramonet, no? Ramonet, que se parla d'ell, que era el maquinista d'aquell teatre, però també hem dissenyat per això que deia de buscar-lo analògic, no? Hem fet com tres àlbums, no?, de fotografia analògica, on en un se podia veure tots els equips de totes les produccions, en altres se veia el que eren els assajos o el muntatge de l'obra, i veies un poc el procés de cada una de les produccions. I un tercer que és molt bonic, que l'hem dit l'àlbum íntim, no? On apareixen tota aquesta gent que no apareix en primer pla moltes vegades, no? Més enllà de la direcció, lògicament, del centre, però sí, pues, veies ahí a tota la gent que s'encarrega de la cosa tècnica, que són els que realment després fan que esos focs artificials dels que parlaves abans es facin realitat, no?
1: Realitat.
0: I crec que també... Sí.
1: Sí. Quina importància estratègica té el valencià com a llengua vehicular en la vostra programació? En els premis que convoqueu, en la producció pròpia...
2: Bueno, Escalante va néixer en valencià i continua. És a dir, és una línia de treball des del principi que es manté, que continua durant aquests 40 anys. És la llengua en la que va néixer i ahí continua. No significa que no fem altres coses o que no incorporem altres llenguatges teatrals també, és a dir, també s'incorporen, també, és a dir, Escalante no només són produccions, també és una exhibició de companyies d'ací, companyies valencianes, que també han fet espectacles que es podem considerar interessants, o bé nacionals, o bé internacionals, fins i tot internacionals. I també s'incorporen espectacles de dansa, espectacles de circ, on diferents llenguatges també estan presents i diferents formes de treballar. Però, bueno, és una línia que es porta treballant molt de temps i que considerem correcte que continuem.
1: Molt bé.
0: És una línia, si puc, una línia que crec que ha marcat també a molts espectadors i espectadores que han passat per Escalante. N'hi ha un moment en què la que ha fet els arranjaments musicals, que és Isabel Latorre, que ella també fa el seu testimoni abans de començar a tocar totes les versions que ha fet dels muntatges musicals que ha fet, que diu que ja la seva família era d'Utiel i que vol pensar que gràcies a l'Escalante ella ara parla en valencià, vull dir que la seva llengua és el valencià. I no és un únic cas, sinó que hi ha més gent, Pau Pons també, de Pont Flotant, també m'ho recordava quan va començar tot el projecte, Diu, jo vaig començar a parlar en valencià veient obres d'Escalante. Aleshores, crec que també la qüestió lingüística és molt important a l'hora de valorar la importància d'Escalante tots els anys.
1: Mm. Parleu-nos un poc d'aquesta fase de l'Escalante nòmada, quan tanca la vostra seu al Palau dels Landerer i es quedeu sense seu. Què passa a partir d'aquest moment? Com s'adapteu a la nova situació i com tireu avant? Perquè suposa que al principi no seria una bona notícia, però s'ha adaptat a ella.
2: Sí, bueno, quan jo arribé ja era una situació real. La situació passada ja estava Josep Policarpo i en un xicotet documental que també hem fet, ell va explicar que també va ser una forma de descobrir que hi havia molta possibilitat de participació i d'obrir-te també a altres llocs i altres espais en els que normalment no estaves i no arribaves, no? A mi no m'agrada la paraula Escalante nòmada, sinó, bueno, és un projecte que ha anat creixent i que és cert que l'espai tenia un encant fantàstic, no? L'espai Landerer tenia un espai fantàstic, però també és cert que esta realitat ha obert altres opcions, estar present en altres centres educatius, estar present també a molts municipis, perquè quan fem gira Escalante també oferim les nostres produccions no només a la ciutat de València, sinó a moltes poblacions de la província. I, bueno, ens ha obert altres formes d'entendre el projecte. I jo espero que quan en el futur tinguem un lloc estable, un lloc on poder realment continuar aquesta labor de creació i un espai on poder estar també i compartir potser més, que és aquesta possibilitat de poder estar en diferents espais de la ciutat, que no deixa de ser una realitat. És a dir, per exemple, nosaltres ara estem fent molta programació en el Parc Central, en la Nou Ribes, i això ens fa arribar a tot un barri, a un espai on hi ha moltes famílies, i és un espai fantàstic per a fer aquesta exhibició, per a fer exhibició d'espectacles de xicotet format, i que s'està consolidant també un espai. Pues, encara que tinguem el nou espai, que aquesta exhibició allí que no es perga, no? I que puguem també, bueno, que aquesta possibilitat ens doni aquesta possibilitat de créixer, de ser més grans.
1: Que pugueu combinar-ho. Heu estat 40 anys i més, s'ha interpretat al Teatre Principal. Xavier, com t'has organitzat? Perquè dius que, comentaves que heu passat per no vaig a dir un milió perquè jo tinc una tendència exagerada en la meva vida, però heu utilitzat el Teatre Principal per tots els costats, no l'heu tret suc.
0: Sí, i a més, per això que dèiem també, no? de la relació de l'espai amb Escalante, realment en la investigació, i bueno, ja ho sabia d'alguna manera, però que els cicles de teatre infantil van començar precisament en el Teatre Principal, abans de que Escalante obrirà com teatre especialitat en teatre familiar o infantil. I aquesta idea de tornar als orígens un poc venia molt bé que fora el principal, perquè va ser el lloc on van entrar 1.500 xiquets a veure una de les obres, les primeres produccions que es van fer en Diputació, ahir en el Teatre Principal. Aleshores, ese redescobriment també de la concepció de l'espectacle està ese redescobriment del teatre com un espai, no? Com un espai que habitar i no només en l'escenari. I aleshores tenia l'afegit de poder gaudir de veure coses en llocs que no són en l'escenari. Encara que al final acabarem en l'escenari, realment el fet de poder entrar als budells del teatre, explorar les xotxes d'una manera insòlita, que no tenien cadires, tenien altres coses, tenien altres sorpreses, o anar amb auriculars sentint testimonis per els corredors. Hi ha tota una resignificació de l'espai teatral que al mateix temps volia com generar esa experiència diferent de viure dins d'un teatre, i al mateix temps el connectar amb aquest redescobriment o aquest descobriment que s'havia tingut en algun moment de la vida de l'espai teatral, no? Hi ha un moment en què una de les idees pràcticament que van sortir, i Gustavo comentava quan feia la introducció, no? que quan arribava se feia fosc i cridava a tot el món, no? Esa imatge o esa experiència de quan se feia fosc el teatre i tots els xiquets cridaven, Això ho hem fet també, no? Hi ha un moment cap al final de l'obra que la gent entra a la plaça

0: Tea a les fosques.
1: Oh.
0: I la primera guia diu, bueno, anem a apagar les llums, voleu que cridem, voleu que tornem al moment en què jo vaig néixer com a espectadora.
1: Oh.
0: I bueno, és que no fa falta preguntar-lo més, vull dir, apagar la llanterna i comencen a cridar tots com boixos i era meravellós. De sobte se'm posa la cara de gallina de recordar-lo, no?
2: És emocionant.
0: Perquè és un moment preciós, és un moment preciós i al moment naixia sota el teló una espectadora, que era la xiqueta aquesta que vos deia abans, no, de 10 anys, que acabava de néixer com a espectadora i ens contava la seva experiència també, el seu testimoni.
2: Que bonic.
3: I era molt bonic, molt bonic.
1: I el mes que ve es publicarà el llibre commemoratiu d'este 40 aniversari. Què hi trobarem en ell, Marilén?
3: Bueno, Escalante ha fet diferents llibres al llarg de la seva història. I ara ha fet el llibre dels 25 anys, dels 30 anys, també hi havia previs, i ara pues, els últims 10 anys és este llibre que apareixerà ara, on s'arrepleguen alguns testimonis, també es fa com una cronologia de les diferents produccions que s'han produït, es compta també tots els premis teatrals, els textos de premis que s'han obtès, i bueno, és una espècie de catàleg realment, un llibre que arreplega la memòria i que també deixa un document per al futur, i que és una continuïtat de les coses que s'havien fet abans.

0: Nit de celebració. El Teatre Escalante de València és un referent en les arts escèniques, especialment per la seva tasca en el teatre infantil, juvenil i professional, i avui hem volgut celebrar els seus 40 anys. Gràcies per fer-nos sentir xiquets i xiquetes esta nit altra vegada. Marilén Alventosa, directora de l'Escalante Centre Teatral. L'enhorabona.
1: Moltes gràcies.
2: Ara, quan isca, em posaré el xillar,
1: Molt bé.
0: Xavier Pujades, director i dramaturg de l'obra 40 anys i més. Gràcies també per compartir este tresor amb l'audiència del nostre programa.
3: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
0: I llarga vida a l'Escalante.
3: Llarga vida.
0: Xelo Miralles, gràcies per compartir la màgia del teatre així en la ràdio, en esta nit de dilluns. Ha sigut un plaer, com sempre.
2: Gràcies a tu, Gustavo.
0: D'ací un minut arribarem a les 10 de la nit.

0: Són les 10 en punt. Moment d'actualitzar la informació. Xavier García del Valle, hola de nou.
1: Hola de nou, Gustavo. Ja podem contar-los que després de 3 hores de sessió ha acabat l'audiència preliminar en què participava la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, convocada pel jutge Juan Carlos Peinado als jutjats de la plaça de Castilla de Madrid. L'audiència és un pas previ a la celebració de la vista oral i a ella estaven també convocats Cristina Álvarez, l'assessora de Gómez a la Moncloa, i l'empresari Juan Carlos Barrabés. Tant Barrabés com Cristina Álvarez han abandonat els jutjats caminant. Gómez ho ha fet en cotxe directament des de l'aparcament. El seu advocat s'ha limitat a dir que se'n va satisfet. De la vista se sap que la defensa i la fiscalia han tornat a demanar l'arxivament de la causa i que les acusacions populars, liderades per la formació ultraactiva, han demanat, a més de l'obertura de juí, mesures cautelars per a Gómez, com la retirada del passaport i l'obligació de comparèixer en el jutjat cada 2 setmanes. El que encara no se sap és quan decidirà el jutge sobre aquestes demandes. Sembla poc probable que ho faci avui mateix. Peinado, ja saben, vol un juí amb jurat popular i acusa Gómez dels presumptes delictes de malversació, tràfic d'influències, corrupció en els negocis i apropiació indeguda de marca, tot per la participació en una càtedra de la Universitat Complutense. I una altra de les notícies de la jornada, l'Audiència de València ha condemnat a 8 anys i mig de presó el futbolista Rafa Mir. El tribunal el considera autor d'un delicte d'agressió sexual i d'un altre de lesions. Rafa Mir forma actualment part de la plantilla de l'Elx, era jugador del València quan va agredir sexualment una jove al seu xalet. La sentència l'imposa 7 anys per agressió sexual i 18 mesos per lesions i una indemnització de 64.000 euros a la víctima. També condemna l'audiència l'altre futbolista que acompanyava Mir la nit dels fets, Pablo Jara. Li han imposat 2 anys de presó per agressió sexual i 6 mesos per un delicte contra la integritat moral. Els fets que la sentència considera aprovats van ocórrer en setembre de 2024 en el xalet de Mir. El tribunal ha considerat convincent, consistent i coherent la declaració de les dues víctimes i també censura l'actuació dels 3 agents de la policia local de Bétera que van anar a la casa de Rafa Mir aquell dia. En la sentència demanen que se'ls investigui per un presumpte delicte de fals testimoni atenent a les contradiccions entre la versió dels policies i la de les denunciants. La defensa de Rafa Mir ha anunciat un recurs. I finalment, no ha sigut possible arribar a cap acord en la reunió que han celebrat al Palau de la Generalitat el president Juanfran Pérez Llorca i el ministre d'Hisenda, el valencià Arcadi Espanya. Havien de parlar sobre finançament autonòmic i no ha faltat la cordialitat, és veritat, però sí el consens. Pérez Llorca ha tornat a demanar el fons d'anivellament i es nega a negociar de manera bilateral un nou sistema global de finançament. Tampoc confia en l'oferta que ha presentat el govern central, però el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, tot el problema està en les directius que ha establit el PP.
2: Por lo tanto, quiero dejar claro que no se trata entonces de renunciar a nada, sino que primero tienen que haber unas garantías y tiene que ser un borrador de ley orgánica y unos presupuestos del Estado que avalen que el gobierno va a introducir 21.000 millones de euros para que las comunidades autónomas podamos debatir el nuevo sistema de financiación de la Comunidad Valenciana.
3: Es una excusa. Si lo hubiéramos hecho al revés, que lo hubiéramos llevado directamente al Consejo de Política Fiscal y Financiera, hubieran dicho que necesitaban dialogar comunidad a comunidad. Si no es el problema, no es la forma. El problema es el fondo, que no les dejan sentarse a negociar con el Gobierno de España un nuevo modelo de financiación que todos sabemos que es infinitamente mejor que el actual y que dobla los recursos que pidió el propio presidente al presidente del Gobierno.
1: I acabem este resum amb una notícia de la resta del món. Trump ha anunciat, ja saben, que l'acord amb l'Iran ja està firmat i promet que la reobertura total de l'estret d'Hormuz es farà divendres. Les borses han pujat. L'IBEX ha superat els 19.000 punts per primera vegada en la seva història i el petroli ha baixat a 83 dòlars per barril. Però encara queden dubtes sobre la lletra menuda del pacte i les tensions que Israel manté al Líban. Ara sí, són alguns dels temes del dia, Gustavo.
0: Estes han sigut, efectivament, Xavi, les notícies d'avui. Podem avançar algunes de demà.
1: Demà el Consell celebra un ple extraordinari per aprovar l'anomenada llei d'acompanyament, que és imprescindible per a que funcionen els pressupostos del 2026. Tindrem també la cinquena jornada de vaga en Metro València i el tram d'Alacant amb parades entre les 7 i les 10 del matí, la 1 i les 4 de la vesprada i les 7 i les 10 de la nit. I més protestes laborals, segona jornada en la setmana que fa 5 de vaga mèdica i facultativa d'enguany. El col·lectiu, ja saben, rebutja l'Estatut Marc i reclama millores laborals i professionals. I demà també la vicepresidenta primera, Susana Camarero, presenta el pla de gestió de l'eclipsi de la Comunitat Valenciana. L'eclipsi, ja saben, que està previst per al 12 d'agost i el pla de gestió deu ser molt gran perquè implica la participació de fins a 5 conselleries que també estaran representades pels seus responsables en esta presentació. Casa Caritat publica demà la memòria d'activitat del 2025 i alerta de l'impacte de la crisi de l'habitatge en les persones més vulnerables. I a Madrid, a més de la reunió ordinària del Consell de Ministres, la directora general de la Guàrdia Civil, Mercedes González, compareix en el Senat pel cas Leire.
0: Ha informat Xavier García del Valle. Bona nit, company.
1: Bona nit, fins demà.
0: Ara és moment de comprovar qui ve a posar el contrapunt final a la nit.

0: Hi ha setmanes en què la política i la justícia caminen en paral·lel. I després hi ha setmanes com esta en què comparteixen, no només caminen en paral·lel, sinó que sembla que comparteixen cotxe, peatge i àrea de servei. Un informe de Luco, que segueix estirant del fil dels viatges, les reunions i les amistats inconvenients. Begoña Gómez, que ha tornat esta vesprada, com escoltàvem abans, als jutjats, i Zapatero, citat a declarar dimecres en una causa que promet titulars per a diversos dies. És curiós, Espanya és probablement l'únic país del món on un ciutadà pot esmorzar amb una investigació judicial, dinar amb una comissió parlamentària i sopar amb una filtració de Luco, i tot sense canviar d'emissora. Tenim de tot en el menú diari. En altre ordre de coses, també hem tingut reunió del nostre president de la Generalitat i del nostre ministre valencià d'Hisenda per a parlar de finançament, que ja saben que és eixa qüestió de la qual tots reconeixen la urgència des de fa gairebé 20 anys i que sempre continua pendent per a la setmana que ve. Els valencians de reunions n'hem tingut moltes, moltíssimes, per a parlar de finançament. De diners, alguns menys. No ha faltat, això sí, la cordialitat, que ja és prou, entre les parts. Pérez Llorca ha tornat a demanar el fons d'anivellament i es nega a negociar de manera bilateral un nou sistema global de finançament. Tampoc confia en l'oferta que ha presentat el govern central. Per al ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, tot el problema està en les directrius que ha establit el PP.
1: Por lo tanto, quiero dejar claro que no se trata entonces de renunciar a nada, sino que primero tienen que haber unas garantías y tiene que ser un borrador de ley orgánica.

0: y unos presupuestos del Estado que avalen que el Gobierno va a introducir 21.000 millones de euros para que las comunidades autónomas podamos debatir el nuevo sistema de financiación de la Comunidad Valenciana.
1: Es una excusa. Si lo hubiéramos hecho al revés, que lo hubiéramos llevado directamente al Consejo de Política Fiscal y Financiera, hubieran dicho que necesitaban dialogar comunidad a comunidad. Si no es el problema, no es la forma. El problema es el fondo, que no les dejan sentarse a negociar con el Gobierno de España un nuevo modelo de financiación que todos sabemos que es infinitamente mejor que el actual y que dobla los recursos que pidió el propio presidente al presidente del Gobierno.
2: Y hoy había fútbol, ya saben, debutaba España en el Mundial y fa l'efecte que España ha volgut demostrar que es un país sostenible. Davant de Cabo Verde ha reciclat totes les ocasions de gol. I sí, hem trobat a faltar algun davanter com Carlos Espí, per exemple, que, com saben, no ha sigut convocat per al Mundial. Pot ser un pla B a l'hora de enfrontar-se a rivals que es tanquen tan bé, com avui ha sigut el cas de Cabo Verde, vindria bé, no? Vindria bé aquest futbolista que rematara balons aeris i, malauradament, s'ha demostrat que avui Espanya no té aquestes alternatives. Parlant de davanters, curiositats de l'actualitat. Justament el dia que s'ha trobat a faltar un davanter futbolísticament, hem conegut la sentència judicial per a qui fora també davanter de la selecció espanyola, com és Rafa Mir. Una sentència ferma, una sentència que no és ferma, cert, però és una resolució judicial contundent, sustentada, segons diu el tribunal, en una prova que acredita, segons paraules textuals, sense fissures els fets denunciats. Evidentment, este cas té un ressò especial per tractar-se d'un futbolista de primer nivell i ens convida a la reflexió, perquè durant molts anys semblava com si els èxits esportius diguem, otorgaren al protagonista el viure en un espècie d'univers paral·lel on les normes comunes no quedaven suspeses, però d'alguna forma tenien certa bula en determinats comportaments, en alguns casos, evidentment, en altres hi ha gent absolutament digna en el món de l'esport i del futbol, per descomptat. Però feia la sensació que el fet de marcar gols, ser famós, ser ídol de masses, doncs d'alguna forma et blindava en el teu comportament allà on anaris. A dia d'avui, en la societat actual, en l'Espanya actual, la realitat és que el ser famós no és un salvoconducte per a poder actuar de determinada manera, i el marcar gols no obsta per a que la justícia et tracte d'igual manera a qualsevol fill de veí i, com s'ha demostrat avui, dicte sentència com ha fet en el dia d'avui, en una sentència on concretament destaca especialment la credibilitat de la víctima. I més enllà de la condemna concreta, potser este cas ens diu alguna cosa més sobre la percepció social que els delictes sexuals tenen a Espanya respecte fa 10 o 15 anys. És per això que considerem tenim molts materials o moltes qüestions interessants per a que els nostres analistes posen el contrapunt. Donem la benvinguda a la periodista i politòloga Alba Juan. Bona nit.
3: Bona nit.
2: I també al periodista Jesús Lorda. Bona nit.
4: Bona nit, Gustavo.
2: Company de València Plaza. Bé, si voleu, comencem pel cas Rafa Mir. Ha sigut este migdia quan hem conegut la sentència molt contundent. 8 anys i mig de presó per un delicte d'agressió sexual i un altre de lesions, en una sentència que, com diem, considera acreditats sense fissures els fets denunciats per una de les víctimes. També ha sigut condemnat l'amic de Rafa Mir, també futbolista, Pablo Jara, amb 2 anys de presó per agressió sexual i altres delictes. Com dèiem, la resolució, que encara no és ferma i pot ser recorreguda, dona una especial rellevància a la credibilitat de les denunciants, també als informes pericials i a les contradiccions detectades en alguns testimonis. És especialment

0: competència ben singular per tots aquests aspectes. Alba.
1: En aquest sentit, bueno, crec que és un pas endavant, no? Després de 5 enrere i un endavant, com anem sempre en aquestes qüestions, però sí que és cert que al final veure que hi ha una sentència això, de 8 anys davant d'una situació com esta, on tornem un poc també a posar el consentiment en el centre del discurs i en el centre de la problemàtica, no tant les conseqüències que feia la víctima després, perquè la víctima, que també ara mateix suposo que s'obriran paral·lelament aquestes converses, no? De què feia la víctima, per què va anar, sinó que encara passant tots aquests passos, on està el consentiment i si aquest consentiment no s'ha donat o s'ha retirat en algun moment, és prova suficient per a condemnar a aquestes persones, no? I després, per altra banda, el que parlem sempre, que és el poder. Al final, en estos casos, el que estem veient, ja sigui en el cas futbolístic, com has apuntat, o en altres casos de persones que se dediquen al món de la música, que se dediquen al món de la televisió, el que més costa és donar el pas de denunciar per, bueno, perquè saps que pot vindre per una part tota l'opinió pública damunt, i això darrere d'un cas d'abús sexual o de violència sexual és reobrir constantment la ferida, sobretot quan no saps quan se va allargar el juït, no? I al final són, en este cas, una de les denunciants havia tingut un procés psicològic que havia durat mesos, no? I al final tot això reobri la ferida constantment. Aleshores és un procés molt difícil d'enfrontar. I clar, dins de tot lo roïn, traiem lo positiu. Primer, que això també servisca com a model i exemple per a pròximes ocasions, i després també perquè aquestes persones, davant de lo que pues, han pogut patir, tinguen, després d'estos mesos, una resolució ferma, no? I també que posa el que estem dient. El consentiment, siga com siga, en les condicions que siga i siga el que siga que hagis fet abans o després, el consentiment en el centre del...
0: Jesús.
2: Respecte al que és l'anàlisi, no, de la situació judicial, poc més que afegir del que comentava Alba, però m'ha cridat l'atenció una qüestió que plantejaves, no, dels avanços en els darrers anys, i crec que aquesta situació, per com s'ha desenvolupat, ens fa veure que malgrat el delicte pel que es condemna a Rafa Mir, ha hagut una evolució com a societat i ha hagut també una evolució dins de la justícia. Per el tipus de persona que és, per tractar-se, no, de un futbolista de primer nivell, per l'impacte mediàtic que comporta aquesta situació, pot ser fa unes dècades haver sigut molt més difícil per a les víctimes fer tot aquest procés. El que hem vist és que, òbviament, per a ninguna persona és fàcil dur a terme aquest procés després del que ha ocorregut, no? Però esta transformació que estem vivint com a societat, i molt lentament, i hauria ser molt més ràpidament, perquè no passen en qüestions com aquestes, també es fan veure com al final la justícia acaba puguent ser igual per a tots. I crec que és una de les visions que deixa avui esta sentència. Ha sigut un cas molt mediàtic, que sobretot jo crec que està consultat i consumit per grans capes de la societat. Moltes vegades en casos com estos no tenen tant d'impacte i es queden allunyats de certes capes. Així, per tractar-se de l'agressor, la persona que és molt més fàcil que siga mediàtic i aplegui a molta gent, i crec que és exemplaritzant el que és la condemna per a les futures generacions. Considere que, sobretot per a la població més jove, el fet de veure el cas de la condemna a Rafa Mir fa molt més fàcil, des del meu punt de vista, que es puga obrir un meló en certes situacions i que siga, si més no, senzill, més fàcil el fet de poder denunciar situacions com aquestes. Per tant, respecte al que planteja, no, el jutge en la seva sentència, considere que ha plegat aquest punt, i per com es va desenvolupar el delicte, el fet de donar eixa credibilitat al testimoni de les víctimes, tenint en compte que ha sigut verosímil, ha sigut convincent i no ha tingut pràcticament ningú canvi en estos anys, era una qüestió lògica. I d'altra banda, en este cas també em pregunte, no, fins a quin punt Rafa Mir es penedís de no haver acceptat el pacte que li proposava la Fiscalia. Recordem que, segons han publicat

0: diversos mitjans, se li va oferir al futbolista un pacte de 6 mesos de presó i 50.000 euros d'indemnització per a les víctimes en cas que reconeguera els fets. És clar que el que no volia era reconèixer els fets i això l'ha portat a aquesta situació, però al final la sentència és la que és i els delictes en un principi estan ahí. En qualsevol cas queda aquest recurs davant del Tribunal Suprem i veurem com es desenvolupa la situació, però la sentència és molt clara en aquest aspecte.
1: Ell ha comentat que això, que recorrirà a veure si pot canviar la situació, però bueno, com havies comentat, ha donat credibilitat a les víctimes, ha dit que el discurs i el testimoni no ha canviat, que efectivament les persones que han atès a aquestes víctimes després dels successos tot era coherent amb el relat, amb el que havia passat, amb les marques físiques que tenien. Aleshores, no sé fins a quin punt podrà girar una condemna de 8 anys i el que comentaves, no? Al final, donar-se per al·ludit o per agressor no era el que volia i clar, al final tota aquesta construcció de futbolistes o famosos que utilitzen el seu poder, ser famosos per a conèixer a gent de discoteques, per a tal, pues al final s'ha posat en el foc. I com comentaves, per una part consideren interessant estos casos, no? Perquè se posen en el foc i dius o el de la manada, que va ser un poquet el canvi, no?, trascendental de tot això, però per altra banda també pense, al ser una cosa tan d'escarni públic, tan mediàtica, que dura tant de temps, clar, també me dona por que tinga la contraposició per a les persones que vulguin denunciar, no?, que vegin tot este recorregut i tot este patiment en este sentit, quan abans se puguen tindre les sentències i quan més com a societat puguem avançar en com critiquem, com parlem de les coses judicials, perquè crec que també hi ha una part de la població que parla molt obertament i molt, diguem, superficialment de coses tan importants i tan dolentes com les agressions sexuals o la violència sexual. Avançarem també per a que més persones puguen denunciar aquests casos, perquè sí que és veritat que la majoria de casos no se denuncien.
0: I no només això, sinó que a més en el món del futbol, pel que comentava també Alba, crec que és una qüestió interessant. Hem vist situacions semblants també en futbolistes de primer nivell no fa tants anys, que també acabaren en condemna, i crec que aquestes situacions al final a nivell judicial es fan avançar i es fan veure que sí que hi ha una justícia que pot funcionar. Els plaços, els terminis són els que al final moltes vegades poden portar al que comentava Alba, i també considere, i estic en eixa línia, que han passat pues, quasi 2 anys des de que van succeir aquells fets, amb tot el procés judicial per davant, totes les declaracions que han tingut que prestar. No és fàcil que una condemna de 8 anys i mig se sustente en els testimonis. Vull dir, aquestes persones han hagut de passar per molts processos per a que això acabi dins d'una sentència. I crec que també, encara que s'ha de plantejar, no?, la presumpció d'innocència, és un debat que eixiran els propers dies, si no esteixin ja, i és el fet de si aquestes persones, no?, en aquest cas el futbolista Rafa Mir, des del moment en què va cometre els fets i va ser detest per primera vegada, si devia o no seguir tenint una imatge pública, seguint firmant autògrafs i seguint tenint una imatge, no?, una imatge, doncs, de cara al públic, sobretot perquè al final el futbol penetra, si bé tots els esports ja ho fan, el futbol encara més, en totes les capes de la societat. Els futbolistes són referents, sobretot per a els més menuts de les cases, i el fet de tindre, doncs, en este cas, a un futbolista que presumptament ha comès estos fets, ara n'hi ha una condemna, doncs, tenint una rellevància pública i notòria, és una qüestió que també crec que hauria d'estudiar-se.
1: El futbol al final és l'esport central en Espanya i bueno, me preocupa especialment que normalitzem certes conductes, no? També se va conèixer fa poc el cas de futbolistes que havien agafat dones de companyia, altres, bueno, en el cas de Yamin Yamal s'havia justificat en que era jove per al, bueno, tot el que va muntar en el seu aniversari. I, claro, al final són referents de la gent molt jove, i han d'actuar com a tal. També en el cas, per exemple, de l'homosexualitat, molt pocs casos de futbolistes que obertament puguen ser, dir que són homosexuals. N'hi ha moltes capes ahí de masculinitat tòxica, de una certa discriminació, no? I tot això és un reflex de lo que possiblement podem veure en la gent més jove.
2: Parlant de futbol, minut 62, guanya Egipte per 0 gols a 1 la selecció de Bèlgica en el partit que està jugant-se a hores d'ara al Mundial. Així estan les coses en el món de l'esport a hores d'ara, que tindrà evidentment la seva continuïtat en el 90 minuts a partir de les 11 amb el decebedor debut d'Espanya en este Mundial i evidentment per damunt de tot la notícia d'abast social, d'impacte en tots els àmbits, com ha sigut la sentència del cas Rafa Mir. Tanquem este capítol i obrim el capítol, si vos sembla, de l'esperada reunió entre Pérez Llorca i Arcadi Espanya, on no s'ha arribat a cap acord significatiu, on ha hagut cordialitat entre les parts, però el president de la Generalitat ha traslladat al ministre d'Hisenda el seu sí a negociar el model de finançament autonòmic, però, segons ha dit Pérez Llorca, on correspon, en el Consell de Política Fiscal i Financera, i concretat en una llei orgànica i amb una assignació en els pressupostos de l'Estat. Conclusions d'esta trobada, Alba.
1: Doncs és el que estem veient en els últims anys, una falta d'acord i d'interès total per arribar a un model de finançament. Al final, és un problema que portem arrastrant anys i anys, i ara mateix també és veritat que en el moment, anava a dir, en el moment en el que una autonomia i un estat central són de partits diferents, això se complica més, però hem tingut una autonomia i un estat central amb el mateix partit i seguia encallada. Quina és la meva perspectiva? Crec que el PP també s'ha posat massa de perfil i a bloquejar el que podien suposar passos i avanços en aquest sentit, com pot ser, pues, acceptar que l'equitat de deute podia ser una mesura positiva per a la Comunitat Valenciana, com pot ser que el nou model de finançament pugui ser un pas més en aquesta reforma de del finançament valencià. És perfecte? No. Hauria de tindre en consideració tots els anys endarrerits d'un sistema de finançament que no era just en la Comunitat Valenciana? Sí, però pense que al final els partits polítics, i en aquest cas no el partit polític que representes, sinó l'autonomia que representes, has de velar més per ella que per el partit o les disconformitats que pugues tindre en el govern central. I si el teu camí i el teu objectiu en aquest sentit és arribar a un bon model de finançament, pues, tal com han fet en la vaga educativa, si t'has de sentar 25 vegades i encara que siga tractar punt per punt i desglossar en què no esteu d'acord, és el que s'ha de fer. Una reunió d'un dia, d'un moment, de sentar-se en una cadira a debatir postures i no arribar a cap lloc, no serveix per a res, sincerament. I en aquest sentit, al final Llorca el que ha intentat és posar sobre les cordes i dir, no, és que té que ser per una llei, no és que té que ser per uns pressupostos, perquè està fent campanya contra Pedro Sánchez i campanya contra ell, no poden aprovar uns pressupostos perquè depenen de Junts i depenen d'altres partits que no li donen el suport, per lo tal deslegitime al govern. I està fent aquesta campanya. El que ha de fer és concentrar-se, per a mi, en què necessita la Comunitat Valenciana, que és on estic presidint. I a partir d'ahí, treballar, siga d'un color o siga d'un altre.
0: El president, en un moment del seu discurs o de les respostes als periodistes avui, ha comentat que davant tot és el president de la Comunitat Valenciana i ha davant posar els interessos de la comunitat, i considera que si bé totes les parts deurien cedir per a tractar d'arribar a cert acord, una forma de també avantposar aquests interessos podria ser acceptar les bilaterals. Si bé pot ser no siga el fòrum que demana el Partit Popular, i també crec que a les bilaterals hauria anar el ministre i no el secretari d'Estat, no per una qüestió de coneixement o de poder de decisió, sinó també per

0: tema d'imatge, i tenint en compte que el ministre tindrà un particular mandat d'apenes un any, el tema de la reforma del finançament autonòmic és un dels temes centrals de la seva etapa, i per tant considero que hauria assistir a aquestes reunions. Però si més no, crec que el Consell d'alguna manera s'enroca en la postura del pacte que va fer el Partit Popular en Saragossa, i en eixe rebuig a les bilaterals deixa passar una oportunitat. El Consell de Política Fiscal i Financera és un fòrum on es pot parlar de finançament autonòmic, però per posar-ho, no, un poc en perspectiva, seria com si la Conselleria d'Educació s'entrarà a negociar en quasi una vintena de sindicats. És a dir, posar-se a negociar en el Consell de Política Fiscal i Financera no sé fins a quin punt pot arribar a ser operatiu, perquè estan totes les autonomies, n'hi ha qüestions que s'han de parlar en cadascuna d'elles, poden haver temes tècnics, i pot ser un tema difícil. Respecte a la reunió d'avui, la veritat que molta cordialitat, molt bones paraules, però no han aplegat a cap tipus d'enteniment. Arcadi Espanya ha portat el tema d'aprovar, no, l'extrafla i l'actualització de les entregues a compte, que en un principi es farà esta setmana, però bueno, són qüestions de caràcter operatiu que en algun moment tenien que arribar, i que, si més no, el que faran serà aliviar un poc els comptes de la Generalitat Valenciana aplegats a este punt de l'any, però no aporten, diguem-ne, res nou o res que la Comunitat Valenciana no es esperé i merezca per la seva situació, no, econòmica financera. Però al final el tema central és que no s'ha arribat a ningun tipus d'acord ni d'enteniment. És veritat que això no era una reunió bilateral, si més era una reunió que el president va demanar a Arcadi Espanya després de ser nomenat ministre, però en qualsevol cas s'ha parlat de tot i no s'ha arribat a acord de res, i ja no només en finançament. Una de les reivindicacions centrals que ha fet el president de la Generalitat ha sigut que es condone tot el deute generat per la Generalitat Valenciana arran la Dana, no? Que tots aquests diners que s'han executat dels crèdits Dana, més de 1.800 milions d'euros fins a març, si no recordo ara malament, es puguen convertir en una condonació del deute i per tant en diners a fons perdut. Una qüestió que s'estudiarà i es plantejarà en el pròxim Consell de Política Fiscal i Financera, però ninguna qüestió més al respecte. També s'han demanat qüestions per a la Generalitat Valenciana, com és que se li torne l'IVA pagat en reformes, no, que s'han tingut que dur a terme després de la Dana, 82 milions, també s'ha apuntat, però res nou al respecte. I la sensació i el balanç que deixa la reunió és que s'ha dit no a un fons transitori d'anivellament, com demana el president de la Generalitat i demanen les autonomies del PP, i que es tindrà que negociar el finançament autonòmic. Veurem on, veurem qui i de quina manera. La fulla de ruta del Ministeri d'Hisenda és clara, que l'1 de gener de l'any 2025 n'hi hagi un nou sistema de finançament i que n'hi hagi quita del deute. Veurem com evoluciona els propers mesos.
1: En aquest sentit, el que comentes de la Dana és interessant, perquè clar, jo me plantejo quin és el motiu per el qual al final no s'està arribant a un enteniment o no s'estan dotant de recursos necessaris, no? I jo pensé, al final, per una qüestió política, la Comunitat Valenciana ha estat molt de temps en mans del PP i ha sigut un bastió en aquest sentit. No sé si de cara a les eleccions, evidentment, no van a voler que siga, en este cas, el PP el que se penge la medalla d'haver canviat el sistema de finançament i haver aconsegut fer pressió quan ha estat Ximo Puig durant dues legislatures, no? Però, clar, així tenim qui és el que se fica la medalla un poc d'haver pressionat el govern per a que aquests fons que se van donar per a la Dana i aquest percentatge d'IVA se puga commutar i al final passe a no ser part del deute que ja arrastra i se multiplica i segueix sumant la Comunitat Valenciana. I en aquesta perspectiva estem en una espècie de tira i afloja, no?, entre uns i els altres, a veure qui se fica o qui no se fica la medalla d'haver aconseguit això, quan tant un com altre saben que és un problema estructural que costaria molt, com comentes, de gestionar, i al final, com dius, la qüestió bilateral també és una forma de respectar la individualitat de cada territori, de cada consell i de cada departament per a veure per com és el sistema de finançament d'Andalusia, com és el sistema de finançament de la Comunitat Valenciana i cada característica poder tractar-la d'una manera o d'una altra. No se pot, també considere que s'ha intentat fer el model de Catalunya, s'ha intentat unificar, no?, en este sentit i que siga corresponent per a tots quan cada un té pues, un deute històric i té un sistema de finançament per a la sanitat o per a X qüestions o en el cas valencià, com és el cas de la Dana, que ha hagut de fer una despesa que ha deixat sense recursos a moltes altres conselleries.
0: Al final, la Comunitat Valenciana té una sèrie d'excepcionalitats clares. Dos que plantejava avui el president era el tema de l'infrafinançament i el tema de la dona. Són dues qüestions que perfectament es podrien abordar en una bilateral. També el Consell xifra en 5.000 milions el que ha d'abonar el govern d'Espanya per la dependència, 4.000, i per l'assistència a persones desplaçades, 1.000 milions més. Són qüestions que crec que en reunions bilaterals seria molt més fàcil poder-les en un principi abordar i després ja veure quin és el projecte final que planteja el Ministeri i poder-lo abordar en un Consell de Política Fiscal i Financera, però el rebuig a les bilaterals no sé fins a quin punt pot beneficiar aquesta negociació per part de la Generalitat Valenciana. Tampoc m'enganye i en un Consell de Política Fiscal i Financera es pugui resoldre tot, però no sembla que siga el fòrum més operatiu. També és cert que hi ha una sèrie de qüestions que crec que el govern d'Espanya d'alguna manera podria agilitzar més, és a dir, l'extraflan no arriba fins a aquestes altures de l'any i després en el cas de les entregues a compte portem molts mesos en les entregues a compte per actualitzar. Recordem que van en un decret a banda per la no existència de pressupostos generals de l'Estat i al final el que suposen és que arriben més diners a les arques públiques durant els primers mesos de l'any fins que s'aprova, no?, i s'ha actualització de les entregues a compte sense anar més lluny. Per exemple, en el mes d'abril la Generalitat Valenciana van ser 163 milions menys els que va percebre, no?, d'eixes entregues. Per tant, són qüestions que crec que també són deures a fer per part del govern, que si ve el decret de les entregues s'ha de validar en el Congrés i haver anat sol i no en un òmnibus des del primer moment s'haverà en un principi validat sense cap tipus de problema. En qualsevol cas, cadascú segueix enrocat en les seues posicions, molt bones paraules, però al final el que acaba repercutint tota aquesta situació és en els comptes de les diferents autonomies i dels diferents municipis i en la capacitat de poder prestar els serveis públics que necessitem tots els ciutadans. I crec que és una qüestió que simplement per un tema d'altura política totes les parts haurien posar una miqueta més de la seva banda i tractar de, si més no, acceptar el sistema que n'hi ha en l'actualitat de finançament, poder-lo negociar, poder-se sentar a parlar-lo en les reunions del tipus que siguen, encara que no siguin les regles del joc que més els agraden a les parts, i poder millorar el finançament que té a dia d'avui la Generalitat Valenciana, que és la més infrafinançada de totes.
2: Així és, un sistema de finançament que, evidentment, com saben els nostres oients, condiciona la qualitat dels serveis públics que rep la ciutadania, i malgrat que els valencians i valencianes estiguem acostumats als constants colps en aquest sentit, això no vol dir que siguin tolerables, que siga tolerable mantindre esta situació de discriminació. Qui tampoc és estrany als colps, en aquest cas als judicials, és el govern de Pedro Sánchez i el president del govern en particular, que des del principi de la seva investidura com a president va rebre la notícia de la detenció de Koldo García, va suposar això destapar el cas que avui té José Luis Ábalos conforme està, amb la imputació de la seva dona Begoña Gómez, del seu germà, la condemna al fiscal general, la constatació que tampoc es podia posar la mà en el foc per l'altre home fort del PSOE, Santos Cerdán. En fi, una successió d'escàndols que en destapar-se han anat minvant el suport ciutadà aparentment que té este govern, però que potser mai ho han fet tant com ara. la imputació de potser l'ideòleg moral de l'actual Partit Socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, d'alguna forma ens endinsa en el terreny d'allò insospitat respecte a l'abast d'esta qüestió i tot combinat amb les informacions sobre les presumptes cloaques de Ferraz. Per tant, a hores d'ara hi ha una combinació entre els diferents casos que esguiten el govern de Sánchez i el PSOE, i en esta setmana doncs tenim una versió comprimida de tots ells. Avui, després de 3 hores de sessió, ha acabat l'audiència preliminar en què participava la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, convocada pel jutge Peinado als jutjats de Plaça Castilla de Madrid. Dimecres hi haurà la declaració de Zapatero i en el dia d'avui hem conegut un nou informe de Luco respecte bé, com el PSOE sufragava els viatges de Leire Díez per diferents missions secretes i amb tot vos pregunte per l'abast de tot el que anem coneguent i fins a quin punt totes aquestes qüestions poden afectar la credibilitat del PSOE al marge que existisca o arribe una resolució judicial ferma. Alba.
1: Així i amb diversos fronts, no? que ha tingut que afrontar. M'ha fet molta gràcia lo de missió secreta. A veure, així per una part tenim lo que ha intentat fer el PSOE fins ara i que fins a cert punt l'havia funcionat, vull dir, amb el juez Peinado li havia funcionat intentar parlar de Loufer durant un temps, no? Perquè al final estem parlant d'una acusació de manos limpias que està vinculat a un partit com Vox, bueno, i a més s'havia ficat pel mig a Teoir, vull dir, hi havia a lo millor indicis o una estructura que podia afavorir que la gent poguera acceptar o comprar ese Loufer. Què passa? Que al final si afegim així el tema de Zapatero, cuyo juez presumpte conservador ni presumptament conservador ni té vinculacions polítiques en este cas, si li sumem el tema de la seua dona, que ens trobem en lo mateix, i li sumem, a més, en el cas de Zapatero, que ja no estem parlant només de Public Affairs, perquè primer s'havia intentat dir que podia ser o podia formar part d'algo lícit, com és en Espanya, com és en Brussel·les, de Public Affairs, de, bueno, relacions amb altres empreses o altres empresaris per a intentar, afavorir certes decisions, cosa que està recollida en decrets de Public Affairs. Però, clar, ara s'està veient que no, els missatges que s'estan intentant traure i que Zapatero està intentant rebutjar tampoc, i després ara el tema de la Caixa Forta, no? Són moltes coses unes damunt d'altres que al final ens posen en una situació molt complicada. És igual que quan va començar el cas de Leire Díez, no? Van començar acusant a Leire Díez d'intentar ser una militant, no? En aires de poder i en aires de grandesa, i que no tenia cap vinculació real amb el PSOE, perquè no tenia càrrecs orgànics i no tenia vinculacions ni càrrecs a nivell més enllà d'una regidoria en Astúries, i clar, a poc a poc, anem veient de com és possible que una persona sense càrrecs orgànics ni formals i en poble d'Astúries estiguera parlant en la directora general de la Guàrdia Civil, estiguera rebent diners per a viatjar, per a hotels, del secretari d'organització del PSOE. Són moltes coses que, clar, ara és molt difícil recular per al PSOE. Ara, com tornes, si has començat en una versió de no coneguem a esta dona pràcticament l'havien tratat de neuròtica i que anava per ahí dient coses que no eren certes, i 2, 3, també és veritat que la situació està anant molt ràpid, 2, 3, 4 mesos després tens tota una sèrie de missatges. Una llibreta groga, crec que era, o blava, no? Una llibreta blava, apuntant absolutament com anaves a ajudar a partir d'un advocat, suposadament, al germà de Pedro Sánchez en la seva acusació. Per què esta dona tenia tant d'interès si Pedro Sánchez no la coneixia de res? Si suposadament no tenia ninguna vinculació amb el PSOE? Evidentment, quin motiu, no? Quin objectiu va tindre esta dona per a fer tot això, per a fer una anàlisi de tots els fronts que tenia el PSOE, perquè en aquesta llibreta estan apuntats pràcticament tots els fronts, i de salvar el partit i a Pedro Sánchez. Si no és per un lloc de poder, que tampoc l'estava tenint, ni tenia ningú càrrec, ni pareix que se li estiguera oferint ningú càrrec important, la segona resposta ha de ser per diners, i això és el que s'està investigant. Aleshores, tot aquest imaginari un poc infantil que s'havia creat al voltant de l'Eire Díaz, de no, ella era una persona que volia ajudar, però realment ningú li estava demanant la seva ajuda i ningú no sabia qui era, s'ha desmuntat i s'està desmuntant, perquè ja no és creïble. I en aquest sentit, bueno, en les pròximes dies o setmanes pues anirem desvelant cada vegada més. Hi va haver un moment inclús que ella va dir que tot era per a un llibre d'investigació que estava fent. O sigui, les històries que s'han contat i els relats que s'han contat al voltant de tot això són increïbles, no?
2: Jesús.
0: Doncs, ho comentava Alba en el cas de l'Eire Díaz, però també, per exemple, ho tenim en el cas de Zapatero, no? Els primers dies, sobretot les primeres hores, els principals dirigents del Partit Socialista van eixir en una defensa acèrrima, no?, davant l'expresident del govern. Això s'ha anat diluint poc a poc, però, clar, no poden canviar realment l'argumentari plantejat en un principi, sobretot, o almenys fins que no es conega la seva primera declaració esta setmana. El que veiem és un canviant argumentari del PSOE que no acaba completament de pegar la volta perquè no pot, però al mateix temps les causes judicials són molt lentes. És a dir, portem molt de temps parlant del cas de Begoña Gómez, però esta setmana estem parlant de l'obertura del judici oral o de la possible obertura del judici oral. Per tant, han passat molts mesos, s'ha parlat molt i encara queda molt per parlar. A més, estem veient que aquests casos d'alguna manera estan molt prop del president del govern, si bé el president del govern pot tindre o no responsabilitat en ells, però en el cas del senyor Zapatero, Santos Cerdán, José Luis Ábalos o Begoña Gómez eren persones d'extrema confiança, en el cas de Begoña Gómez, la seva dona, d'extrema confiança del president del govern en algun moment determinat. Per tant, és una qüestió que si el president del govern no acaba tenint ninguna responsabilitat, també crec que s'haurà de fer mirar o haurà de fer un balanç de quina era doncs les persones que tenia d'extrema confiança en determinats moments. Al final, el Partit Socialista està envoltat de molts casos, de molta pressió per aquests casos que tenen, com comentava abans, una lenta evolució i que per tant continuaran colpejant la marca PSOE en els pròxims mesos, però a més partís d'una debilitat institucional perquè el govern està en minoria i perquè en les diferents autonomies els resultats no han sigut els esperats. Al final, això sumat a que el principal exdirigent que tenien era José Luis Rodríguez Zapatero, que estava eixint en els diferents mítings i que a dia d'avui doncs, la situació porta a un canvi de terç en aquest sentit, deixa molt tocat al PSOE. I sempre faig, quan parlem d'este cas, l'analogia no cap al PSPB, però és que n'hi ha 4 membres valencians en l'executiva del PSOE, n'hi ha 2 ministres que són valencians, en un principi cap de cartell a les pròximes eleccions autonòmiques és ministra, en el cas de la ciutat de València és la delegada del govern i membre de l'executiva de Pedro Sánchez, i d'alguna manera l'evolució d'estos casos també va colpejar la marca a nivell autonòmic, i veurem fins a quin punt. Algunes veus parlen d'un possible sorpasso de Compromís al PSPB, una qüestió que considere que pot ser encara estiga llunyana, però en qualsevol cas el que és cert és que si la marca del PSPB és debilitada, és pràcticament impossible que l'esquerra puga sumar en les futures eleccions, sobretot a nivell autonòmic. Per tant, crec que és una qüestió que l'esquerra en general ha de fer mirar-se la manera en què pot eixir d'esta, però que sobretot el Partit Socialista, ja sí, en la Comunitat Valenciana encara més, s'ha d'analitzar molt bé, perquè la situació a hores d'ara i les diferents enquestes que estan eixint no apunten cap a un horitzó esperançador en les eleccions que vindran l'any 27.
2: Sí, Alba.
1: És el que comentàvem, no?, després de les eleccions d'Andalusia, l'estratègia de posar a ministres

0: en llocs per a governar autonomies, pues no està funcionant, perquè
1: tu,
0: al final...
1: I tu, Alba, com creus que hauria de gestionar el PSOE per als seus propis interessos políticament aquestes investigacions?
0: Jo crec que al principi, sense tindre encara dades, va anar molt de cap a defendre, en este cas, a Zapatero, també en el seu moment a Ábalos, també ha intentat desprestigiar a Ley de 10 i al final, i aquestes primeres declaracions que en una crisi pot ser que la gent necessite informació, necessite veracitat, necessite aquesta autoritat. Nosaltres defenem a aquesta persona. Però, clar, potser no s'esperaven que tot avançara i anara tan ràpid com ha anat judicialment, no? I ara jo crec que estan en un moment de fer un poc el contrari, d'anar en peus de plom, de no comentar molt. Zapatero ha canviat ha intentat canviar la data de la seva declaració. Estan intentant a veure com solucionar tot este tema, no? Perquè si tu llances una afirmació, així passen dues coses. Així se va dir des del partit que no hi havia reunions de Ley de 10 en la directora general. I poc després va dir que sí, clar, ja has fet una afirmació que no només és una afirmació que políticament està fent mal, sinó que a lo millor judicialment d'ací unes setmanes te pot començar també a fer mal. Aleshores, jo crec que en aquest sentit el primer és anar en peu de plom i donar la sensació de que estàs fent una investigació interna. Molta gent també se pregunta per què el PSOE, el partit o Pedro Sánchez o qui siga personalment no s'està encausant contra Ley de 10. Quines són les coses, no?, que ella diu que calla, perquè la seva frase d'avui ha sigut: jo valc més per lo que calli que per lo que dic, no? Quines són les coses que s'està callant? Si no s'està callant res, pues, per què no se comença també un procés judicial contra, pues, delitos de fal·làcies i de mentires, no? Així n'hi ha moltes coses que tocar. Però, bueno, en el cas de que tot a lo millor judicialment anar cap a la sentència en tots els fronts que té oberts, així que faltaria un canvi de marca, un canvi de lideratges, un canvi, un reseteo, diguem, de tota l'estructura. En el cas de que les coses avancen més lentament de lo que a lo millor avancen les eleccions, evidentment estaríem en un procés o necessitarien un procés d'auditoria interna, que ja ho van intentar fa, no sé si farà un any, una cosa així, que van intentar vendre l'auditoria interna, però que, bueno, al parecer no estava tan auditada com sembla, no? Un procés d'auditoria interna, un procés de, no sé si a lo millor canvi de cares visibles, un procés a lo millor de cares visibles en les autonomies que no se vincularen tant a la figura de Pedro Sánchez, perquè així tenim una caiguda de credibilitat en la marca i una caiguda de credibilitat en el lideratge. I això és molt complicat de solventar, perquè si només cau la credibilitat en la marca, canvies el personatge i pot canviar l'assumpte. Com ha passat a lo millor un poc en Pere Diorga i el PP, podríem haver vist algo similar perquè s'havia assumit molt la dana en Mazón. Però així estem veient que coixegen les dues parts. I això, hi ha una regeneració i que la gent de veres se crega i s'acredibilita d'una regeneració, o ho té molt complicat.
2: El problema de base en este aspecte crec que és que són molts colps a membres o exmembres del nucli dur del president. Mm. És a dir, quan ocorren casos de presumpta corrupció en un partit, però estan molt allunyats de les primeres files o de inclús les posicions de govern actuals, és molt més fàcil poder parlar d'elles. És a dir, si el Partit Socialista ja no fora el partit de govern i només estiguera, per exemple, el cas de José Luis Ábalos, potser seria tot molt més senzill de gestionar per al Partit Socialista i la manera de rearmar-se a nivell intern seria, doncs, més ràpida i les posicions s'haurien pogut adoptar molt més bases des del primer moment. És clar que fa falta una investigació interna dins del partit i, a més, pensar a llarg termini. Crec que pensar a curt termini moltes vegades porta a certes errades de càlcul i de discurs que no són bones, i pensar a llarg termini el que te porta és a plantejar com vas a eixir d'esta. Seria molt difícil tornar a veure un manual de resistència després de tot això, però quedaria molt bon llibre si acaba eixint d'esta el president del govern. Però parlant de govern, crec que la qüestió més important que té a dia d'avui el Partit Socialista del president Sánchez per a tractar de solucionar aquesta situació és precisament la responsabilitat de govern. És a dir,

0: dir, el Partit Socialista a dia d'avui continua sent el partit majoritari dins del govern d'Espanya i per tant té la capacitat de dur a terme una sèrie de polítiques que, si bé en molts casos han de ser avalades per el Congrés, en la majoria que hi ha a dia d'avui moltes qüestions acaben parades no ahir a la Cambra Baixa, però en qualsevol cas pot impulsar una sèrie de millores per al benestar de la ciutadania que puguen en certa mesura contrarrestar els fets dels casos que estan eixint. Per tant, crec que, si més no, ha de tractar d'aprofitar el temps que li queda de legislatura, sinó un avançament electoral, i sobretot veure quina ha de ser l'estratègia a nivell intern per a rearmar-se, per a tractar de sorgir d'esta, i com comentava Alba, jo crec que no ha d'haver ningun tipus de pudor en doncs, decidir si en algun moment alguna de les cares visibles ha de ser substituïda o ha de adoptar un perfil més baix. És a dir, per el mateix cas que comentaves del Partit Popular, Carlos Mazón continua sent diputat en les Corts. Una qüestió que és molt criticada per una part de la societat i per associacions de víctimes de la dona, etcètera, etcètera, però d'alguna manera tota la pressió que caia sobre el president ha anat minvant en els darrers mesos i la marca del Partit Popular no pareix que vagi a ser pràcticament ressentida de cara als propers comicis. Les eleccions acabaran dient, però d'alguna manera això s'ha pogut, no, laminar. Per tant, crec que és una qüestió que també el Partit Socialista, des del seu punt de vista, hauria de veure quines són les solucions que se poden dur a terme per a tractar de reduir el pes que puguen tindre totes aquestes causes sobre la marca i sobre les seues aspiracions en els propers comicis.
1: Molt interessant. I acaba el tema que comentes, no?, de quina llei de transparència i quines lleis de transparència se necessiten. Al final, des de que tots els casos de corrupció del Partit Popular fins a ara, els ajuntaments, les diputacions i pràcticament qualsevol institució han tingut que fer un esforç molt gran per a complir les noves polítiques de transparència, portals de transparència i actualitzar totes aquestes dades, inclús fer més tràmits burocràtics dels que potser serien precisos per a un ajuntament xicotet, que han posat encara més pressió cap als tècnics per totes aquestes qüestions, no? Però si al final ens trobem que el govern o les autonomies intenten posar polítiques de transparència, però aquestes polítiques de transparència, per una part, sí que estem veient més casos de corrupció perquè a lo millor estan funcionant, però per altra part hi ha reunions que no s'estan declarant en els portals de transparència i de reunions. Al final descobrim que Zapatero té joies en una caixa perquè estan començant a investigar un cas de plus ultra vinculat a ajudes públiques. Són coses que si no se declaren i no estan sobre el paper ni se pot fer seguiment, però molta política de transparència que facis no va ser possible fiscalitzar-les.
2: I tanquem amb una última hora que avancen en exclusiva els companys de Levante, el Mercantil Valenciano. La Policia Nacional ha detingut esta vesprada a Burjassot un home de 24 anys per suposadament matar el psicòleg del seu fill davant la sospita que podrien haver-se produït abusos en el centre on estaven atenent el seu fill de 2 anys. El pare s'ha presentat en ixe centre i ha matat a ganivetades el psicòleg que atenia el seu fill. Un succés ocorregut, segons avancen els companys de Levante, al barri de Marchalenes de València, del qual seguirem atents a l'evolució de la investigació. I esta ha sigut la crònica d'este dilluns 15 de juny. La ràdio continua ara en l'esport. Gràcies per estar a l'altre costat.

0: Volem descobrir la nostra geografia amb una mirada distinta. En A Punt Ràdio, de tu a tu.
1: Soc Germà Estela. Cada divendres estarem a la plaça i al carrer.
2: Tota l'actualitat taurina i els seus protagonistes cada divendres de 6 a 7 de la vesprada, Terra de Bous.
3: L'economia per a totes i tots.
4: Escoltem els especialistes per a posar llum als reptes del futur econòmic, perquè el talent és valor. Cada vesprada connectem els punts, t'ajudem a entendre com i per què t'afecta l'economia. Actualitat econòmica sense tecnicismes.
3: Cadena de valor, amb Javi González. De dilluns a divendres, de 3 i mitja a 4 de la vesprada en A Punt Ràdio.
4: Presentador de la Safor.
5: Ximo Rovira. Periodista de La Plana.
4: Gemma Juan. Animal de companyia.
5: La ràdio.
6: Ah, vinga, va, acceptem ràdio com animal de companyia. Eh?
7: La vesprada de punt, on tot pot passar.
0: De dilluns a divendres, de 4 a 7. En A Punt Ràdio. De tu a tu.
8: Una hora per a llegir. Una hora per anar al teatre. Una hora per a pintar. Una hora per anar de concert. Una hora per a investigar. L'hora de la cultura. L'hora de la cultura. De dilluns a divendres a les 7 de la vesprada. L'hora de la cultura. T'espera. La cultura de tu a tu.
9: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
2: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A Punt Ràdio.
10: Esports a punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la comunitat valenciana. Actualitat, històries i tertúlia. Amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
3: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla.
11: Cada dia vivim l'emoció de l'esport. Seguim l'actualitat dels equips valencians. Analitzem les jornades de futbol amb rigor i professionalitat. En A Punt Ràdio, posem l'accent en l'esport. Posem l'accent en tu.
0: Noranta minuts en A Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montalt i Salva Folgado.

És 11 de la nit i 3 minuts. Hola, què tal? Bona nit. Benvinguts i benvingudes al 90 minuts temps de ràdio per a l'esport en A.Punt Ràdio amb Juan Alpuente al control de so i amb Salva Folgado en la redacció i la producció de l'espai. Us saluda com cada nit Manolo Montalvo. Recorde que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'A.Punt Ràdio al seu web www.apuntmedia.es, a la TDT i a la seva aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android. I que, si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tinga cabuda al 90 minuts com si fóreu un més de nosaltres, teniu els nostres canals de xarxes socials per a enviar textos. X o Twitter, @90minuts, X o Twitter, @90minuts, en 90 en xifra, en número, també en xifra o en número, el perfil de TikTok, 90 Minuts Ràdio. 90 Minuts Ràdio és el perfil de TikTok. I el d'Instagram és també 90 Minuts Ràdio, però sense xifres, en paraula, en lletra. Si el que voleu és enviar un àudio, podeu fer-ho.

al nostre canal d'Instagram, al 6 de 9 4218-01. 6 de 9 4218-01. Per opinar sobre qualsevol tema que es tracta en el programa i sobre la pregunta que avui posem, i que és: què li ha fallat avui a Espanya per a no guanyar-li un rival netament inferior? I serà la pregunta que fem. Què li ha faltat avui a Espanya? Què li ha fallat avui a Espanya per a no guanyar-li a un rival netament inferior? Bé. La realitat és que Espanya ha fet el ridícul. Espanya s'ha pegat una morrada d'aquelles que deixen empremta, eh? Per a mi, i sóc conscient que les coses en un Mundial no són com comencen, sinó com acaben, i, per exemple, en el 2010 pergueres 0-1 amb Suïssa al primer partit, i en el Mundial de Qatar guanyares el primer partit per 7-0 i després te classificares de miracle i en vuitens te tira Marroc cap a casa. Sent conscient que les coses no són com comencen, si més no, són com acaben, torno a dir, per a mi, avui a Espanya, per a mi, avui la entropessada d'Espanya, no hi ha pel resultat, que també, si més no, per la manera de produir-se, a Espanya avui se li ha caigut a terra la etiqueta de candidat al Mundial. Favorita crec que era passar-se, però candidata sí. Però avui se li ha caigut. Se li ha caigut perquè no m'ha quadrat res. No m'ha quadrat ni l'11 de la Fuente, i no sóc sospitós de defendre d'atacar a de la Fuente, tot el contrari, me sembla un bon seleccionador que, a més, té que pugnar en una Espanya dividida mediàticament. Els dels Barça diuen que només alinea futbolistes del Barça per a cansar-los, perquè se deixa manejar per la premsa de Madrid, i la premsa de Madrid diu que no du jugadors del Madrid a la selecció perquè se deixa manejar per la premsa del Barça i per els anti-Florentino, val? I com a mi me semblen bobaes les dos, jo valore a De La Fuente per el que va fer. I el que va fer en 2024 és possiblement la Eurocopa més completa que jo lo recordo de l'equip espanyol, i mira que jo era fan de la selecció d'Aragonès. Però fer una Eurocopa en la que te carregues a França, Alemanya i Anglaterra són paraules, machos. I sobretot com te les carregares. Per això dic que més enllà del resultat és la manera. A mi avui m'ha preocupat la manera. M'ha preocupat la manera en la qual Luis de la Fuente cita amb una alineació que no hi havia per on agarrar. M'ha preocupat la manera en la qual Luis de la Fuente ha tardat en fer els canvis. M'ha preocupat la manera en què els canvis no han trastocat res. M'ha preocupat la manera en què veig futbolistes que no estan. M'ha preocupat la manera en la que Espanya ha jugat a un nivell baixíssim, fins i tot al punt que Cabo Verde ha fet una falta en 90 minuts. Què significa això? Que la lentitud d'execució del futbol d'Espanya ha sigut extrema. Perquè quan tu no manejas la pilota ràpid, el rival, i a més un rival molt més inferior que tu, com a mínim arriba tard. Si arriba tard, fa alguna falta. Però és que han fet una falta. Una punyetera falta. No m'ha agradat la porra de la Fuente. Jugant contra Cabo Verde i empatant a 0, xico, lleva defenses, lleva migcampistes i trau gent de banda i trau davantera. És més, en teoria, Borja Iglesias anar al Mundial per a aquest tipus de partit i no li ha donat ni un minut. Torna a dir, no se tracta ni de matar als futbolistes ni de matar al seleccionador.
però esperava molt més. I sobretot esperava... Home, pues si tu resulta que tens 10 superparades del porter, però és que tampoc ha fet tantes parades, Bosinha. Un porter de 40 tacos, al qual Espanya avui ha fet famós. Però sobretot, que a més un tipus com Oyarzábal, que a mi m'encanta, no ha tocat la pilota en la primera mitja hora de partit, crec que és prou significatiu. Crec que és significatiu que n'hi ha futbolistes... A mi, sincerament, jo crec que avui era un partit més per a Pubic que per a Marcos Llorente. A mi avui Marcos Llorente, així com Cucurella sí m'ha agradat i li ha donat profunditat a la banda esquerra d'Espanya, la banda dreta, en Marcos Llorente, és que no apareu pràcticament. És que Rodri no està per a jugar. És que lo de Gavi avui no té ni cap ni peus. I és que lo de no juntar davanters, dos davanters, en el dia d'avui, quan jugues contra Cabo Verde, si no es juntes avui ja me diràs quan te vas a juntar. Per a mi, Espanya, ara mateix, me genera dubtes. No me genera dubtes ni la selecció com a tal, ni de la Fuente com a tal. Me genera dubtes el que ja vos vas dir temps que me generava. I és que Espanya ha arribat amb molts jugadors que han estat fora dels terrenys de joc moltes setmanes abans del Mundial. I no sabem en quin nivell han arribat. La sensació avui, 15 de juny, és que han arribat malament. Ja veurem què ocorre després. Però ara... hi ha que ser millor que Aràbia Saudita i que Uruguai, que són prou millors que Cabo Verde. Anem a veure per a un Moisés la selecció i per a un Moisés de la Fuente. Però a mi, des de luego, en el dia d'avui, crec que a Espanya i ese cartellet que duia de candidat al Mundial se li ha caigut a terra. Les 11 de la nit i 12 minuts. Grans i menys, benvingudes i benvinguts. Així comença 90 minuts.

0: 11 y 12. Saludéis a Folgado. Hola, Folgado.
1: ¿Qué tal?
0: Que ha acabat tan decebut, jo crec que com un servidor, del partit d'avui de la selecció. No esperàvem ni molt menys un empat, ni molt menys, Salva, esperàvem que fora de la manera que ha sigut tan decebedora.
1: Estic absolutament decebut del comportament avui de la selecció espanyola. Estic abatut. Jo pensava que Espanya, pues igual que Alemanya, ir contra Curaçao. Tenia dubtes, però pensava que Espanya la va golejar Cabo Verde i que anava a ser molt superior, i m'he trobat en que no. Per tant, jo m'he portat un xasco. Suposo que De La Fuente s'hauran portat un xasco, i els seleccionats que estan representant Espanya en el Mundial, el mateix. La veritat és que ha sigut un... pues, no sé com has qualificat tu la...
0: Un ridícul.
1: Jo crec que Espanya avui directament ha fracassat.
0: Però torna a dir, el fracàs d'Espanya, i ara després en tertúlia també entrarem, perquè jo sempre dic que lo de que d'Espanya sols podem parlar les mitjans nacionals ja fa temps que en 90 minuts no ho complim. Però sobretot, Salva, més que pel resultat, que ja és per la manera. Vull dir, que Cabo Verde ha fet una falta, demostra la lentitud d'execució del futbol espanyol, güey.
1: Bueno, falta velocitat de pilota, falta fluidesa, i efectivament Espanya ha estat bloquejada durant tot el partit. És cert que ells han defensat bé, però pues, apenas hi han hagut ruptures, no hi han hagut uns contra uns, no hi han hagut, bueno, pues... no sé, una manera diferent, no?, de jugar-hi una selecció que se tancava com s'ha tancat Cabo Verde. Tenint en compte, Manolo, que la majoria o la totalitat de futbolistes de Cabo Verde són jugadors que militen en la segona portuguesa, i tu has sigut incapaç de vèncer, bueno, pues un equip integrat per futbolistes de la segona divisió de Portugal. Per a mi, avui, fracàs d'Espanya, conserve tota la fe en la selecció, però evidentment esta derrota crec que de les que fa mal,
0: sí,
1: de les que planteja
0: empat,
1: dubtes,
0: que sapa derrota.
1: Però jo entenc que tinga les coses clares de La Fuente, que per a mi avui s'ha equivocat en moltes coses.
0: Bueno, 11:15, te tinc que fer la pregunta de cada nit, que és com venen les fotos.
1: Doncs venen avui decebudes.

0: El empate a cero contra la débil selección de Cabo Verde, que debutaba en una cita mundialista. La falta de encerca a la portería, la buena actuación de Bosiña, el porter, y decisiones erróneas de Luis de la Fuente han evitado que España aconseguiera la primera victoria. La Generalitat Valenciana contenta amb el nou Mestalla, una delegació del màxim organisme polític a nivell autonòmic encapçalat per Susana Camarero, vicepresidenta primera i consellera d'Habitatge, Ocupació, Joventut i Igualtat. Ha recorregut el futur estadi del València per a comprovar que es compleixen tots els requisits en matèria de seguretat i salut laboral. Al terme de la visita, Camarero parla sobre la construcción.
1: Desde la Generalitat coordinando estas labores para que llegue a buen puerto en la fecha adecuada, pero sobre todo sin ningún incidente. Todos con ganas de tener este nuevo estadio para el club, para el Valencia, y sobre todo que llegue lo antes posible cuando están las fechas determinadas y previstas y que se haga con toda la prevención que requiere. Será el estadio que merecen los aficionados al Valencia, el estadio que merece la ciudad de Valencia, el estadio que merece esta comunidad.
0: El Villarreal comença a renovar la ceràmica a les obres de l'estadi Groguet, millorant les instal·lacions i la seguretat, i es realitzen per a construir un edifici que albergarà els nous vestuaris, així com la millora dels accessos en la graderia. A més de sobres, el club assegura que comprèn els problemes que pot ocasionar a alguns aficionats pel que fa a la campanya d'abonaments i es posa a la disposició d'ells per a buscar alternatives al respecte. Marta Suárez fitxa pel València Bàsquet, tal i com va avançar a punt el 18 de maig. L'aler de 24 anys, que ha estat triada el número 16 del draft i que actualment té un contracte de desenvolupament amb el Fènix Mercury de la NBA femenina, firma amb el club taronja per a les pròximes 3 temporades. L'asturiana es converteix així en el segon reforç del nou València Bàsquet femení després del fitxatge de l'Elena Puello.
2: Les 11 de la nit i 17 minuts. Vos recorde, arroba 90 minuts, 90 en xifra, en número, per a X o Twitter, també el 90 en xifra o en número, per a TikTok, 90 minuts ràdio. És també 90 minuts ràdio per al perfil d'Instagram, però sense xifres ni números. I si voleu, tot en paraula, lletra, i si el que voleu és enviar un àudio amb la vostra opinió, teniu el número de WhatsApp, el 6 de 9, 42-18-01, 6 de 9, 42-18-01, per opinar de qualsevol tema que es tracti en el programa i sobre la pregunta que avui vos fem, i que és: on està avui el problema per a que Espanya no hagi pogut guanyar en una selecció molt inferior en el terreny de joc? 11 i 18, fem un altre en el camí i en tornar del mateix parlem de tot això i de moltes coses més, així, en A Punt Ràdio i durant els pròxims 90 minuts.
3: Bijosa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil-CAT, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Bijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
4: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en A Punt Ràdio.
5: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
2: Vols que la teva empresa siga part d'esta experiència?
5: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
4: Vibra amb els esports de punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
2: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A Punt Ràdio.
6: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
2: Juga amb nosaltres esta temporada.
7: ¿Y dices que siempre sucede?
8: Seguro. Mira lo que pasa cuando le preguntas a la IA. Oye, imagina que estás conduciendo el nuevo Peugeot 408 diseñado pensando en ti y en el placer de la conducción.
9: Solo se me ocurre. ¡Wow!
7: Increíble. ¿Pasa siempre?
8: No hay dudas. El nuevo Peugeot 408 es un wow garantizado. Disponible eléctrico, híbrido o híbrido enchufable.
9: ¡Wow!
8: Descúbrelo en tu concesionario.
10: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
6: Estàs escoltant 90 minuts. Amb Manolo Montalt i Salva Folgado.
2: Les 11 de la nit i 20 minuts comença el nostre programa de desenvolupament.

0: Agrupar tots els assumptes que vos hem anat avançant, tant en el nostre editorial com en la resta de fotos que han sonat al principi. Parlem d'Espanya, del debut ridícul de la selecció espanyola davant Cabo Verde pel resultat i per la manera de produir-se. No és de rebut el que ha fet avui Espanya. Per cert, Espanya en els Mundials, des que va guanyar el 2010, i d'això fa ja 12 anys, ha guanyat
1: 3
0: partits en el Mundial.
1: Sí.
0: N'ha jugat 11, si no recordem malament, amb el d'avui 12, i de 12 n'ha guanyat 3.
1: Sí, sí, porta 3 edicions decebedores, Espanya.
0: Torno a dir, per a mi, més enllà del resultat d'avui, que és una vagueta, però d'aquelles que torna a dir, això jo crec que va passar factura. Però per damunt d'això és la manera de produir-se, perquè és que a més ha sigut una Espanya irreconeixible, una alineació errònia, un plantejament obtús, uns canvis tard, un futbol lentíssim. És que avui salva, clar, per això s'explica que empatés a 0 amb Cabo Verde, és que no hi ha hagut per on agarrar la selecció espanyola en cap de les facetes on se la pot jutjar.
1: Bueno, yo lo de la alineación errónea, yo no estoy de acuerdo, porque yo cuando he visto la selección, no, la alineación de la selección yo no la he cuestionado. El que he cuestionado es que al descans de la Fuente tenía que haber restat mis campistes, porque efectivamente sobraven, pero yo, bueno, si de la Fuente volía poblar el mig del camp en Gavi y deixar-li toda la banda a Cucurella, bueno, yo eso ho he entès. El que ocurre es que después el seu pla inicial se n'ha vingut avall, porque Cabo Verde, bueno, pues ha defensat en bloc baix, y ahí España no tenía espais, sobraven mig campistes. Yo creo que hi ha un embús de migcampistes que se molestaven i que tenia que haver, bueno, pues fet canvis el seleccionador del descans i no els ha fet. Jo l'alineació, com que no la qüestiona quan l'he vista, no la vaig a qüestionar ara. Si te sembla, perquè suposa que després en Fernando i en Nacho Sánchez sí. Parlarem de més detalls sobre 11 canvis i actuació de la Fuente. Jo crec que avui el tècnic ha estat encertat, però més, no hi ha el plantejament sinó els canvis al descans i posteriorment, Manolo, i amb l'elecció d'algun futbolista. Però bueno, si te sembla, escoltem el seleccionador, el que ha comentat. Segons ha comentat en roda prensa, al seu equip no li falta raó, li falta frescura.
2: Mañana les pondré ese numerito hasta ahora mágico, que es 32. Fíjate qué dudas tiene que tener un equipo que lleva 32 partidos sin perder. Cero. Sabemos de la dificultad que tiene esta competición, sabemos de la dificultad que iba entrenándonos este equipo. Y faltado, pues insisto, esa finura, pero que esa frescura. Sé que soy reiterativo con ello, pero es que el partido, sí, de las ocasiones que hemos tenido, en algún momento se hubiera materializado alguna. Pues decir, teoría, sí, vale. Pero eso es lo que pensamos que hubiera sucedido. La idea es lo que nos ha traído hasta aquí, lo que nos ha hecho campeones de Europa, lo que nos ha hecho estar tanto tiempo invictos, seguir apostando por esa idea y seguir apostando además por recuperar a los jugadores importantes que tenemos que recuperar y que van a tener un peso importante en la medida que se vaya avanzando en la competición.
0: A mi...
1: Tira d'estadística, té raó, 32 partits sense perdre, però el que ens ha portat així no és el que avui has plantejat.
0: És que a mi
1: a mi
0: sembla una falta d'autocrítica que sí me pareix preocupant. 32 partits sense perdre.
1: Bueno, té raó.
0: Té raó. Però quan tu avui empates a 0 contra Cabo Verde, no és qüestió de tirar d'estadística. És qüestió de dir, si haguérem clavat alguna de les que has tingut, primer no n'has tingut tantes. Que només falta que no generes gossos contra Cabo Verde. I segon, el que hi ha que analitzar, senyor de la Fuente, és per què no s'ha generat més ocasions per a que al final entra la una. Això és el que cal jutjar i el que cal analitzar. No deixar-ho en... Ai, si haguera entrat alguna de les que hem tingut, bueno, i si entra també la que té Cabo Verde, en la que ha votat al final en el córner, pues te vas a casa 0-1. No me sembla una bona autocrítica el que ha fet el seleccionador.
1: Bueno, ja ha parlat de falta de frescura. Si li ha preguntat si esa frescura era física o mental, el seleccionador ha dit que era mental.
2: Esa frescura de adaptarse rápido a la competición que hablaba ayer es lo que quizás hemos echado un poco de menos, pero que era normal en este tipo de situaciones. Y la frescura de Lamine y la de Nico y la de Mikel Merino es la que es. hemos intentado esperar un poco para no quemar, cerrar ventanas, sabiendo que eran los jugadores que necesitaba, creíamos que necesitaba el partido para superar al rival. Más juego por la banda, desborde, ante un equipo ya muy replegado y además también que tenían cierto cansancio. Y remate de cabeza, pues intentando con Mikel Merino llegar que pudiera aportarnos un poquito más esa faceta. Eso es siempre la teoría, lo que pasa es que luego los rivales se encargan a veces de desmontártela, pero en nuestro planteamiento es al que había perfectamente todas esas supuestos.
1: Yo creo que ahí ya patina De la Fuente, porque ha comentado la frescura de Nico de Lamine y de Merino era la que era. Per això diu que ha tardat en introduir els canvis, però a partir d'ahir, bueno, pues, per què no li has donat entrada a altres futbolistes que estaven bé físicament? No sé, Baena, Jeremy Pino, Borja Iglesias... Jo crec que ahir el seleccionador, sense voler, o volen justificar-se, jo crec que s'ha tirat pedres sobre la seva teulada.
0: És que sembla en esta declaració, després possiblement la recuperarem, com si aquests canvis estigueren previstos fer-los i no hi haguera possibilitat de fer uns altres. És a dir, el que tu dius, si Lamine i Nico i tal no estan més que per a 15 minuts i necessites abans un jugador de banda, trau Jeremy Pino.
1: No es trague si no estan bé i trau altres que estiguen fresquets. Bueno, si l'he preguntat per la tardança en els canvis, ja dic que de moment, ho ha tornat a repetir, Lamine i Nico estan per a 15 minuts que se'ls ha donat avui.
2: Lamine havia demostrat, además, en nada más salir, ha modificado también un poco el comportamiento del rival. Ya estaban prácticamente tres jugadores ahí haciendo coberturas, ayudas para... ha cundido el temor dentro del rival. Eso es muy importante, de igual manera con Nico. Pero hoy era el tiempo que entendíamos que correspondía que participara.
1: Bueno, sí, és cert que quan així Lamine ha amenaçat, Cabo Verde és cert que en la primera o en la segona acció de Lamine pues, s'han llançat sobre ell 13 futbolistes, però a partir d'ahir Manolo i Fernando ara ens ho explicarà perquè ell ho ha vist perfectament en la retransmissió. A Lamine se li ha detectat, se li ha notat també que tampoc s'ha atrevit massa en l'un contra un, com si no es refiara del seu moment físic. Bé, més coses de la Fuente ha afegit que és conscient de que se'ls va criticar, però que ell pensa que continuen sent, jo estic d'acord, un equip fiable.
2: Me parece muy bien el ruido y las nueces, pero este equipo es fiable sí o sí. Por cierto, hoy superamos 32 partidos invictos. Es un equipo que por los números tiene una fiabilidad extraordinaria. El próximo partido estaremos mejor, seguro que sí. Y sabemos la dificultad que tiene este tipo de competición. Un partido hoy, partido que no tiene esa finura, esa frescura, ese acierto en los pases finales, pues pasa esto. Pero nada que nos genere ninguna duda, nada que nos genere ninguna desatención o preocupación excesiva, más que la que es un punto de mejora que hay que seguir mejorando. Nada más. Lo que se diga o se deje de decir, nosotros seguimos nuestro camino.
1: Luis de la Fuente.
0: Pues es que no estoy de acuerdo ni en la rueda de prensa de hoy. Muy bien. Estoy en desacuerdo absolutamente. Y todo a decir lo de la chella de la Fuente, dimisión y tal. Bueno.
1: Tamboré, es un partido, eso es excesivo.
0: Es ser que la entropesada és vulgorosa, La entropesada és... Té la mal... Vull dir, si això en lloc de fer-ho de la Fuente ho fa Luis Enrique, estan bramant des de Madrid, vamos, fins a que el tiren. Per a mi, torna a dir, el primer partit del Mundial no determina res. Ara bé, la manera en la que ha arribat aquest empat crec que sí és preocupant i que sí que va passar factura.
1: La manera i la identitat, fonamentalment, del rival, que és el que més mal fa.
0: En efecte.
1: Per cert, Uruguai és el gran enemic ara. Jugues el tercer partit contra Uruguai, el segon serà contra Aràbia Saudita. Uruguai que juga en hora i mitja, perdó, sí, en mitja hora, a les 12 juga contra l'Aràbia Saudita i Bielsa ja té la seva formació inicial amb el Nene Muslera. Jo no sé este porter, quan et porta a defensa la porteria d'Uruguai, però torna a ser titular amb Varela en defensa a la dreta, amb Cáceres, Olivera com a centrals, Viña en banda esquerra com a lateral, Federico Valverde, Rodrigo Betancourt, Ugarte i Araujo com a centrecampistes, Federico Viñas i Darwin Núñez com a punta d'atac. Esta és la primera formació d'Uruguai, la Uruguai de Marcelo Bielsa, per al partit que comença en mitja hora contra l'Aràbia Saudita, segon rival d'Espanya.
0: I de qual per la primera mitja hora, que estarem més en el 90, ja estarem pendents d'ells. Bueno, això pel que fa a la selecció, ara després tornarem amb el bloc del Mundial i tot el que ha passat en el dia d'avui. Passem ja a clau més local, Salva, per a recordar

0: esa noticia que ayer avanzaba el compañero Salva Gomis de Ryunosuke Sato, que es el nuevo futbolista, es la nueva aposta de Lisandro Issei.
1: Bueno, es una información que va a avanzar desde Japó. El que ocurre es que Salva Gomis va a ser el primer en contrastarla así a nivel local. El Valencia está molt a prop de tancar ese fichatge de Ryunosuke Sato, una de las grandes promeses del fútbol japonés. Apunta, ahí lo deia Salva, que las negociaciones entre el club de Mestalla y el de Tokio es troben ya en la recta final. Segons les mateixes fonts, el traspase es tancaría por una cantidad inferior a los 4 millones de euros. A més, el conjunto japonés es reservaría entre un 10 y un 15% de una futura venda del futbolista. Recordem que Sato es nascut el 2006, firmaría un contracte de llarga durada, en principi fins al 2031, y pasaría a formar part de la plantilla del primer equip valencianista. Sorprèn, Manolo, però suposo que ara també serà objecte de debat en la tertúlia. València, de moment, un egipci, un holandès i ara un japonès està en camí.
0: Perfils més de Lisandro Issei.
1: No, no, més no, són de Lisandro Issei.
0: De Lisandro Issei, que perfil de Corberán. Està imposant-se Corberán a Lisandro Issei? És pronte, encara queda estiu i veurem quants futbolistes dels que li agraden a l'entrenador vindran, però de moment és cert que els tres primers en entrar són tres perfils estil Lisandro Issei, pel que coneguem d'aquest nou home fort de la Secretaria Tècnica, i dels tres, dos, bueno, dels tres, tres, pel que sabem, són futbolistes dels quals se desmarca l'entrenador. 11 i 32, per cert, perfil no Lisandro Issei, perfil Corberán, del qual hem estat pendents avui, Thomas Meunier, que ha sigut titular en Bèlgica davant l'Egipte, Salva.
1: Sí, i a més ha jugat tot el partit, tenint empat entre Bèlgica i Egipte, el lateral dret que pretén Corberán. Ha deixat dubte, Manolo, en la primera part, a mi no m'ha agradat venir en la primera part, ha millorat cert en la segona. No sé si la centrada del gol que finalment marca un central en pròpia porta d'Egipte és de Meunier. Hauria de comprovar-lo, crec que sí, Manolo, però bueno. Primera part on ha deixat dubtes, segona part on ha millorat, ha començat a pujar la banda i bueno, pues, en vista el lateral dret que pretén Carlos Corberán per a reforçar la banda dreta en defensa del seu equip, del València 2026-2027.
0: Bueno, pues això són les situacions. En el dia d'avui, Salva, la Generalitat Valenciana, una delegació ha estat visitant el nou Mestalla.
1: Sí, una delegació de la Generalitat Valenciana encapçalada per Susana Camarero, que és la vicepresidenta primera, a més de ser consellera d'Habitatge, Ocupació, Joventut i Igualtat, ha recorregut el futur estadi del València. Se buscava comprovar que es complissin tots els requisits en matèria de seguretat i salut laboral. Habitualment la Generalitat sempre visita les obres amb certa periodicitat del nou Mestalla per a comprovar que tot és correcte en matèria de seguretat i de salut laboral. I al terme de la visita, bueno, pues Susana Camarero ha parlat sobre la construcció, sobre l'estadi, i ha elogiat el futur camp del València.
2: Susana. Desde la Generalitat coordinando estas labores para que llegue a buen puerto en la fecha adecuada, pero sobre todo sin ningún incidente.
3: Todos con ganas de tener este nuevo estadio para el club, para el Valencia, y sobre todo que llegue lo antes posible cuando están las fechas determinadas y previstas, y que se haga con toda la prevención que requiere. Será el estadio que merecen los aficionados al Valencia, el estadio que merece la ciudad de Valencia, el estadio que merece esta comunidad.
0: Esperen que os siga, pero la pinta no es esa, las cosas consiguen. 11 y 30.
1: Tan de bueno se equivoque, Susana Camarero.
0: Exactamente, tan de bueno, no se engañe.
1: Que necesiten los aficionados, la ciudad y la comunidad.
0: Sí, ojalá, bueno. Pero de momento en el render, sobre todo la parte de fuera, la de Disney, no sé, pero la de fuera. Ay, amic. Situació de la qual estava pendent la justícia és el tema Rafa Mir. El judici estava vist per a sentència i avui s'ha baixat la sentència. Condemnat Rafa Mir a 8 anys i mig de presó per agressió sexual i lesions.
1: Sí, avui s'ha conegut el que ha decidit, el que ha determinat l'Audiència Provincial de València, que li han posat una sentència de 8 anys i mig de presó Per al futbolista Rafa Mir, delicte d'agressió sexual, lesions i delictes contra la integritat moral. A més, també haurà de compensar la víctima amb una indemnització de 64.000 euros concretament. Segons ha anunciat el Tribunal Superior de Justícia, el jugador del Sevilla se l'ha sentenciat amb 7 anys de presó per l'agressió sexual i 18 mesos per lesions. Després d'esta sentència, a punt ha pogut parlar amb l'advocat del futbolista, que ha assegurat que recorreran contra esta decisió del jutge. El condemnat també ha assegurat este dilluns de vesprada en una xarxa social no estar d'acord amb la sentència i ha anunciat que recorrerà en contra en els pròxims dies. Continue confiant en la justícia, ha dit Rafa Mir. En la sentència també recull la imposició d'una pena de 2 anys i mig de presó i el pagament d'una multa de 6.280 euros a l'amic de Rafa Mir, el també futbolista Pablo Jara, per un delicte d'agressió sexual. Una mesura que, a més, tindrà conseqüències per al futbolista. Ojo, que no podrà jugar durant 2 anys en la Lliga. Així ho establix el codi disciplinari de la Real Federació Espanyola de Futbol, segons contava en avui els companys de Marca, dins de les sancions molt greus i en el seu article 66 relatiu als actes notoris i públics que afecten la dignitat i el decor esportiu. Els que cometen actes notoris i públics que afecten la dignitat o decor esportius, diu l'article, quan revisten una especial gravetat o reincidència en infraccions greus d'esta naturalesa, seran sancionats amb multa de 3.000 a 30.000 euros i amb una o diverses de les següents sancions: inhabilitació per a ocupar càrrecs en l'organització federativa o suspensió o privació de llicència per temps de 2 a 5 anys, diu exactament este punt en l'article. En el punt segon del mateix deixa clar que la privació de llicència seria definitiva en cas de reincidència. Privació de llicència amb caràcter definitiu, tal classe de sanció només podrà imposar-se de modo excepcional per la reincidència en infraccions molt greus. El davanter, que ha jugat esta temporada a Sevilla, el se contracta amb el Sevilla fins al 30 de juny de 2027. Si això va avant, és a dir, si la federació decidís aplicar este article, pues 2 anys sense jugar per a Rafa Mir.
0: Sí, sí. I veurem també que se lo corre, perquè m'imagina que el Sevilla li podria rescindir.
1: A més de que amb 8 anys de presó, Manolo, vas a la cara. Vas a presó.
0: Vas cap a dins. No, ahí sí. No hi ha...
1: Sí, ara, també t'he dit una cosa, això pot eternitzar-se recurs darrere recurs.
0: Exacte. La història és que a veure quin club se decideix ara per tindre un futbolista que està en aquestes característiques.
1: Bueno, hi ha clubs... Emiratos Àrabs, Qatar, aquestes coses tampoc les tenen en compte, desgraciadament per a les dones.
0: 11:38, estem en ple mundial i sí que anem a repassar tot el que ha corregut en el dia d'avui en el campionat del món. Telema.

0: Shakira no ha dit Cabo Verde. Mira que hay países.
1: Pero era Shakira la de la...
0: Está en
1: mira,
0: cara,
1: o no.
0: Se está en cara en el dubte, ¿eh?
1: ¿Sí?
0: Sí, sí, no, no, no. Escolta, ni hay teorías, pero ni hay teorías de que no es ella y ni hay teorías de que se había retocado la cara, no había quedado bien o no se veía bien cara de su inflamación.
1: Yo lo que sé que vais a ver es, fuera o no, estaba muy retocado.
2: ¿Poderes?
1: Sí.
0: Pues... sí.
1: Retocada. Que era ella pro retocada.
0: Sí.
1: Sí. Pero eso pues a decidir, es igual.
0: Bueno, se han jugado hoy dos partidos.
1: Me has puesto una trampa, pues es Bélgica 0, Egipte 1. Bueno. No, no. Han empatat a un, han empatat a un. Jo pensava que era gol de Lukaku, que acaba d'entrar en el camp i als 15 segons bueno, pues ha empatat el seu equip, però bueno, ell ha entrat ahir amb dos centrals d'Egipte i crec que un d'ells és el que toca la pilota. I la clava dins de la porteria del porter d'Egipte, que és un porter pel que el València va interessar-se quan va anar a vore a Dieng, el futbolista que va incorporar de la Lliga d'Egipte.
0: Sí, senyor. Esta matinada hi ha dos partits més.
1: Sí, va començar de seguida l'Aràbia Saudita-Uruguai.
0: Sí.
1: I a les 3 del matí, jo crec que Fernando Gómez va alçar-se per a... Mira, no va xitar-se. Va a veure l'Iran-Nova Zelanda.
0: Iran-Nova Zelanda.
1: 3 del matí, eh?
0: Debuta l'equip de Tim Payne.
1: Tim Payne, sí. Tim Payne debuta, efectivament.
0: Debuta l'equip de Tim Payne, sí, que sí, és sí. La nostra...
1: Nova Zelanda, sí.
0: La nostra... el nostre guia, tenint en compte ja que ja se'n baixa del terror.
1: Ojo, demà, perquè demà hi ha un partit molt interessant. A les 9 de la nit, França-Senegal.
0: Ajà.
1: Demà a la mitjanit, Iraq-Noruega. Uh-huh. No està mal, no? Perquè, bueno, apareix-Noruega. A les 3, massa tard, Argentina-Algèria. I a les 6 del matí, Àustria-Jordània.
0: Deixa...
1: Café para los muy cafeteros.
0: Café
1: para... De la Austria-Jordania.
0: Austria-Jordania, café, en efecte, per a
1: los... cafeteros.
0: Per a
1: sí,
0: los
1: sí,
0: muy
1: sí.
0: cafeteros.
1: Sí, sí, sí.
0: I després de... 6 dies de Mundial...
1: Uf, ja n'hi ha un tècnic per
0: l'aire. Ja ha caigut el primer tècnic.
1: Sí, esta matinada va perdre... Jo este matí, quan m'alçat i he revisat el marcador, i uf, quina guanyatxada, no? Semblant a l'Alemanya, Suècia, que li ha guanyat 1-5 a Tunísia. I esta vesprada s'ha confirmat que la Federació de Tunísia de Futbol ha decidit fer fora, acomiadar al tècnic Sabri Lamouchi, hores després de que la selecció fora golejada. I sí que Manolo ja ha rodat el cap del primer entrenador, Lamouchi, que va arribar al càrrec al gener de 2026, en substitució de Sami Travelsi, que també va ser acomiadat després de l'eliminació en la Copa Àfrica. Ha dirigit als Lions de Cartago en 5 partits.
0: Pues, com dèiem, 5 dies de Mundial i ja ha caigut un tècnic. És el futbol modern. 11:42. ¿Ha començat el Mundial, Folgado?
1: No.
0: Tanquem la primera part del programa, la informativa, després d'esta pausa entrem en el terreny de debat, de la tertúlia i de l'anàlisi.
3: Por la mañana café, por la tarde ron.
4: Estàs escoltant 90 minuts.
3: Tu balcón.
5: Por la mañana café, por la tarde.
4: Amb Manolo Montalt i Salva Folgado.
3: D'Arecibo hasta Ponce, de Fajardo a Rincón, en la voz de todo un barrio, desde Almirante a Frontón.
6: ¿Buscas un coche diseñado para disfrutar al volante? ¿Y equipado con la tecnología que te hará emocionarte como en una montaña rusa? ¿Y solo este mes desde 14.900 euros financiando con Stellantis Finance? Descubre el coche pequeño líder en Alemania en tu concesionario Opel más cercano. Más en opel.es.
7: Ven a Ferto, tu concessionario Opel en Torrent.
8: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en A.Punt Ràdio.
9: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
10: Vols que la teva empresa siga part d'esta experiència?
9: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
8: Vibra amb els esports d'A.Punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
10: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A.Punt Ràdio.
7: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
10: Juga amb nosaltres esta temporada.
11: Bijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Bijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
4: La tertúlia esportiva en 90 minuts.

0: Les 11 de la nit i 44 minuts. Comença el temps de debat, de tertúlia i d'anàlisi. Així en el 90 minuts. Abans, vos recordé la pregunta que estem fent vos per a que la respongueu. Ja sabeu com. En X o Twitter, @90minuts. @90minuts. En TikTok, 90 Minuts Ràdio. I aquests dos perfils de 90 s'escriu en xifra, en número. També és 90 Minuts Ràdio el perfil d'Instagram, però va sense xifra, va sense número, és tot en lletra, tot en paraula. I si voleu enviar àudios de WhatsApp, que ja ens estan arribant, 6 de 9, 42, 18, 01. 6 de 9, 42, 18, 01. La pregunta que estem fent el dia d'avui és què ha fallat perquè Espanya no ha sigut capaç de doblegar a un rival molt inferior en el terreny de joc. D'això i de moltes coses més, anem a xerrar amb els nostres contertulis que ja estan per ací, amb Fernando Gómez Colomer, que a més ha tratat en el partit en el punt a punt. Hola, Fernando.
1: Hola, què tal? Bona nit.
0: Jo crec que l'últim que esperàvem avui és no estar parlant d'una victòria.
1: Sí, sí, no, efectivament, ha sido un partido decepcionante, ¿no? Además, luego escuchas un poco las declaraciones, empezando por las de Unai Simón, que dice que esperaban un Cabo Verde más ofensivo y...

0: Per què? Perquè, tio, sí, eres molt bo, Silva. Així, eres molt bo. Pedri, Gavi, Fabián, Rodri, sou molt bons. Però si hi ha que canviar per a donar oxigen...
1: És que jo, una de les coses que li tire encara avui a Luis de la Fuente, val, és... Evidentment, els canvis són tard, però sobretot és que fins a l'última finestra de canvis no ha modificat la fisonomia de l'equip.
0: Estàs
1: jugant contra Cabo Verde, lleva un defensa o lleva un migcampista, trau dos tios de banda, trau un rematador dalt, estàs jugant contra Cabo Verde, fill meu.
2: Però és que, además, sacas a Merino para acompañar a Oyarzábal.
3: Trau a Borja Iglesias.
2: Saca a Borja Iglesias.
1: Claro.
0: Total.
2: Para acompañar a Oyarzábal.
1: Había vingut per a eixos partits.
2: O saca Merino, o saca Merino i després saca Borja por Oyarzábal.
0: Sí, ha sigut, per a mi ha sigut estrany el que ha fet, insistís, perquè s'ha abandonat un poquet i perquè és veritat que tots teníem aquesta imatge de que aquesta selecció no era tant de migcampistes sinó d'atacants, tot i que tenia un dels millors mig del camp del món, no? I tot, sí, avui no estaven Nico i Lamin, que és veritat que en ells és tot més fàcil, no? I sobretot Lamin, que per a mi ha fet un partit increïble els 15 minuts que ha estat. Però home, jo torno a la meua. Has abandonat la teua lògica i faig una pregunta. I mira que jo dic que puc arribar a entendre l'11 titular. És tan bo, Gavi, per a que De La Fuente s'hipotequi tant per ell? Per a que s'hipotequi una llista que jo crec que no se l'havia guanyat? Per a que avui siga titular? Per a que hipotequis tot el sistema per a clavar a Gavi en l'11? És tan bo ese jugador?
1: És que jo no sé si se l'ha guanyat. Jo sí que sé que ho vas dir des del primer dia. A mi l'únic dubte que me causa a Espanya és la quantitat de futbolistes que arriben després de lesions llargues a este Mundial. I avui, per exemple, s'ha vist que Rodri no estava.
0: No estava.
1: Rodri no està.
2: No, Fabián també ha estat...
1: I Fabián...
2: El equipo dava la sensació, además, de pesado, de poca chispa. Home,
1: Jo
0: crec que... Pedri, sí.
1: Però Fernando, hi ha una evidència.
2: Però és que...
1: Hi ha una evidència. Cabo Verde ha fet una falta en 90.
2: Sí, sí, sí. No, però Manolo, és que...
1: Això denota una... lentitud en la execució del, de la circulació de pilota.
2: Sí, sí.
1: Brutal!
0: Però és que fins ara De La Fuente era un entrenador que aprofitava els estats d'ànim. És a dir, que sí, que el titular és Lamin i el titular és Nico, però que si Jeremy estava bé, jugava Jeremy, que si estava bé... I, oye, a lo millor no és titular, però el clavava mitja hora, el clavava... I és que avui ha fet el primer canvi, crec que al 60 algo, ha fet abans els canvis Cabo Verde. Ha fet un canvi abans Cabo Verde que la selecció espanyola. Com pot ser això? Per això, jo torno a la meua. Mira, un empat, un accident, te pot passar. Pues mira, tira que te va. Però me sorprèn perquè De La Fuente rara vegada fa això.
1: És que jo torno a dir, crec que és la manera i crec
0: que... Total,
1: és,
0: estic d'acord.
1: I crec que va passar factura.
2: Jo no lo sé. No, jo crec que Espanya...
0: A nivell exterior és fotut, perquè tu eres Borja i saps que no vas per a jugar, Saps que no vas per a...
1: Però
0: tu
1: avui,
0: eres...
1: Però avui tal clar, sabia
0: o, tu eres o tu eres Jeremy Pino i dius... Una cosa, jo sé que si la Mini Nico estan bé, jo no vaig a jugar de titular.
1: Correcte.
0: Però, home, tio...
2: Lo que pasa es que no, los jugadores no te van a crear mal ambiente en la selección. Eso no pasa.
0: No, però jo parlo més en clau...
2: Eso no, mal ambiente no, pero la clau lo consideras dir, un premio y no vas a poner mala cara, sí. Ni vas a crear mal ambiente,
0: pero yo siempre fico un ejemplo, pero Fernando, yo siempre fico un ejemplo. A la selección que guanya el Mundial 2010, todos los futbolistas, llevant el Biol porque es va lesionar, todos los futbolistas van a jugar al menos un partit minuts, no, tots a soles, al Biol no va a jugar en un partit perquè se va lesionar. La resta van jugar tots.
2: Sí.
0: Jo crec que també hi ha un poquet de que avui era el dia precisament de gestionar, però a més per a sumar. No gestionar per a donar minuts per donar, sinó per a que sumaren aquests futbolistes que tu te portes per a quan els vols no tenen el dia. Pedri des del minut 60 se veia que no tenia el dia. No, Rodri.
1: No, Pedri lo que pasa es que estava mort.
0: Estava mort, per això dic que estava mort.
1: Era l'únic que estava manejant-se, que estava intentant...
0: Per això.
2: Sensació,
3: no sí, estava sí. Molt alt, Fernando, Pedri?
0: Sí. Bueno,
2: luego ha bajado, luego ha retrasado de vez en cuando su posición para enganchar un poquito más, pero es que estaban altos todos, porque es que como ha dicho, no sé qué han comentado de los centrales
0: sí,
2: y tal,
0: yo.
2: Es que los dos centrales estaban 20 metros en campo contrario, 20 metros metidos en campo contrario, entonces ya es mucha acumulación ahí en el medio, pero bueno, que España está acostumbrada a jugar de esta manera y siempre lo ha resuelto bastante bien, hoy no, la verdad es que, ya digo, yo creo que no ha habido desequilibrio, no ha habido, ellos han tapado bien por dentro, disparos dos y malos y pocas ocasiones.
3: ¿Estem restant-li mèrits a Cabo Verde, Fernando, per ser Cabo Verde?
2: Yo creo que Cabo Verde ha trabajado muy bien, un trabajo defensivo espectacular, sí. Y además se les veía como... cuando la pelota iba al centro, iban todos ahí al centro. Vamos a dejarlos de fuera libres. Ya llega, ya era la pelota arriba y como hacían 5-4-1 o 4-5-1, tenían dos en banda, 6 o 7 por dentro. Es decir, le daba igual. Pero sobre todo por dentro ha trabajado muy bien y ha defendido bastante bien el área. Es verdad que España ha tenido 2-3 oportunidades claras, pero joder, es que es Cabo Verde y España. Si España no tiene 2 o 3 oportunidades claras contra Cabo Verde, apago y vámonos. Yo creo igual ellos esperaban pues que les metiesen 4-5 y que España tuviese 10 ocasiones de gol, pero no ha sido así. Por eso el trabajo defensivo de Cabo Verde me ha parecido espectacular. Además, muy bien planteado, muy bien tapado por dentro. Los propios futbolistas de la selección española lo han reconocido muy bien a nivel físico, con mucho físico, tapando muy bien, ayudando muy bien, que si coberturas, que si ayudas. La verdad es que han hecho, y luego el portero ha salvado las 2 o 3 que tenía que salvar. O sea, a mí me parece que ellos han hecho un trabajo defensivo muy bueno, pero España debería haber ganado.
1: Sí, España habría de haber guanyat y sobre todo no deixar el mal sabor de boca que ha deixat, porque es que torno a dir, es que la sensación ha sigut dolent.
0: Es l'abandonament, Manolo, es l'abandonament. Que jo torno a la meua, que si tu no guanyes per... Oye, has tingut ocasions, sobre el... és que has tingut més ocasions, has arribat més, ells no t'han arribat, ells no t'han arribat quasi, però és la sensació que Luis de la Fuente ha fet algo que no havia fet mai, que és abandonar Isa Jochica. No era un entrenador d'invents, no? Anem a dir, no era un entrenador de... No, era un entrenador que, oye, això me falla, pues yo tiré Jochica. Això... Y Will l'ha abandonat.
2: Lo que pasa es que yo creo que los partidos no puedes analizarlos de igual a igual. Es decir, es que yo he tenido 3 o 4 oportunidades y Cabo Verde no ha llegado ninguna. Coño, es que no puedes compararte con Cabo Verde.
0: A ver, vamos a ver.
2: Lo que si tú has tenido 3 o 4 y has merecido ganar por esas 3 o 4 claras, pues sí. Pero es que tendría que haber sido 12 claras, haber ganado 4-0 y punto final.
1: Pero sobre todo, Fernando, es que tenint aquestes 3 o 4 clares, a ningú ens ha agradat el que hem vist.
2: No, por eso sí, evidentemente. Evidentemente los problemas han sido... Podría haber ganado España perfectamente y seguir comentando que no había estado bien, no ha tenido facilidad España en el desarrollo del partido.
1: Una cosa es el resultat.
2: Claro,
1: pero sobre todo es el com s'ha produït.
2: Exacto, sí, claro. Aunque hubiese ganado, hubiese sido lo mismo.
1: Exacte.
2: Sí, sí, sí, sí. Sí, no, totalmente.
0: Sí, perquè jo era molt jove, però recorde, perquè ja escoltava programes de ràdio i tal, quan era jove, a l'Espanya davant Suïssa al Mundial 2010, i el com, pues, Espanya va arribar una barbaritat de vegades, te van anul·lar un gol, tal... Bueno, t'havia passat, però el com era menys criticable que lo de... I era una derrota, avui és un empat. Sí. Lo de avui és un... No sé si criticable, perquè a la fi és veritat que s'han guanyat un crit, és analitzable.
1: La frase feta, avui encaixa al dit, que és, o com un guant en una mà, que és un empat amb sabor a derrota.
0: Total.
2: És que Espanya contra Suïssa hizo bastante mejor partido de lo que ha hecho hoy contra España contra Cabo Verde.
1: Torno a dir, per a mi, que Espanya, perdó, que Cabo Verde ja ha fet una falta en 90 minuts.
0: No, diu molt, diu moltíssim.
1: Denota una...
2: Sí, però i haciendo una falta... Te ha dejado en 3 ocasiones claras de gol.
1: Pero eso te digo, denota una falta de...
2: De algo.
1: Denota una convicció de Cabo Verde y un control de Cabo Verde que, como tú dius, estaba tranquila en el terreno de joc. I clar, quan uno està més tranquil és quan no fa faltes, quan se veu tal, quan uno se veu desarbolat perquè el rival meneja la pilota ràpid, quan té un moment donat, encara que siga, perquè arriba a estar faltes.
2: Sí, exacto. Sí, así es. Però no, la circulació de pelota, ja digo, és que por dentro les ha costado mucho y luego por fuera es que no podían, no sabían.
1: Donant que estiguen per a jugar, els que estan... i tenint en compte que tens els 26 que tens per Aràbia Saudita, des d'avui a qui llevaríeu i a qui posaríeu?
2: Hombre, jo a Gavi seguro.
0: Seguro.
2: No sé si, es que no sé si Lamine estarà per jugar des del principi o no.
0: A mi me costa pensar-lo, o sea, és pura jo, xica, perquè...
2: No lo sé si estarà per jugar des del principi o no, però claro, si entra Lamine, pues ya no sabes si seria... Porque Ferran, es que incluso quizá optaría por Ferran de delantero centro. Y no Oyarzabal, porque además estaba tocado, estaba con un vendaje y tal.
1: Muy buena para todos, sí.
0: Yo aprofitaría más el stats Dani. A mí Pino no es un jugador que me haya tornado bots, pero Pino va a hacer una final de conference brutal.
2: No, pero luego es verdad, que depende de si está Lamine o no, pero incluso a lo mejor quitar a alguno de los otros dos, o a Ferran o a Oyarzabal y meter igual a Pino o a alguno más. Uh-huh. más en banda. Yo creo que a lo mejor hoy hubiese sido partido para Grimaldo en vez de para Cucurella, más que para Cucurella, por el tipo de partido que se está.

0: estaba jugando.
1: Yo sobre todo creo que no la partida para Llorente.
2: Pero por eso digo que yo creo que España o Luis de la Fuente ha querido sacar como un once muy reconocible y muy titular. Sí. Que yo no estoy en desacuerdo, pero luego sí que es verdad que no ha manejado bien el tema de los cambios en función del partido que se estaba dando. Ahora, si Arabia Saudí, él ha visto bien a la selección, la ha analizado y cree que va a dominar de la misma manera, pues tendrá que buscar otras opciones, desde luego, eso seguro.
3: Yo aprofitaría el si estás de ánimo. O sea, estás de forma, més bé. Yo, por ejemplo, Jeremy Pino, para mí a la chespa. O sea, insistís, no me ha tornat mai boig, pero es un futbolista que va a acabar la temporada molt bé. Es que va a acabar la temporada molt bé. Y para mí es un futbolista que ha de jugar.
1: Podrían dir el mateix si estiguera, però està lesionat de Víctor Muñoz.
3: Totalment. Lo havia pensat abans que Jeremy Pino, però com se va lesionar muscularment, però me serviria igualment. I a la davantera, pues és cert, no, que Oyarzabal sempre manté esa flecha cap amunt, Oyarzabal, però
1: reconec que és una debilitat, però la veritat és que
2: sí. Oyarzabal és titular indiscutible.
3: Lo que tinc clar és que davant Aràbia
1: en un embenatge prou a Palatós, jo no l'he vist bé.
3: Inclús vos diria més, aprofitar, Miquel Merino ha jugat partits com a davanter pur, que jo per això ficaria a Borja Iglesias, perquè per això te l'has emportat, però si Aràbia Saudita també va ser un rival que possiblement es tanque, no tan con Cabo Verde, i a més després de lo que passa en l'Uruguai, en el partit en Uruguai que s'està jugant ara mateix, sempre se condiciona més o menys, però sobretot la reflexió és que tiraria dels stats de forma, i no passa res perquè a més és que tens jugadors top titularíssims que no estan per a 90 minuts, que no és que se vagin a cabrejar. I sobretot, jo sé que és més fàcil pensar en no, hi ha que guanyar sí o sí. Jo no forçaria si no és necessari més del compte a Nico i Lamine. Jo crec que hi ha que ser progressiu en ells, però sí que pense de veritat que, com estàvem parlant abans de la tertúlia, els minuts per a ells van estar contadíssims. És a dir, jo pense que avui Lamine, si el partit haguera anat 6-0, haguera jugat els mateixos minuts que ha jugat. Que si hagueren perdut, hagueren anat perdent.
1: És que per a mi és un dels problemes, que sembla que Luis de la Fuente venia amb els canvis anotats.
3: Jo crec que el de Lamin i el de Nico, 100%. 100%.
1: I a lo millor demanava lo que ha dit, millor no, és el que ha dit Fernando. El partit demanava ser intervencionista abans, tocar coses, perquè vosaltres esteu parlant sobretot de la gent d'atac, però quan jo vos he fet la pregunta de a qui llevareu i a qui posaríeu, també m'estic referint
3: un canvi de sistema,
1: a Fabián i a Rodri, claro, que és que no els veig.
2: Yo, el tema de Fabián por Dani Olmo, igual sí. Además, por el tipo de partido que puedes jugar
3: contra Arabia Saudí. Y que Dani Olmo en la selección siempre es decisivo. Sí, es un de esos futbolistas que es como Oyarzabal. Sí. Son mejor a la selección que al club.
2: Sí.
3: Que no, que es perfecto, es de maravilla, pero es un futbolista que siempre aporta. Y para mí, Dani Olmo, cuando ha entrado, ¿no? Ha entrado muy bien y ha buscado las esquenes que están diciendo que no había futbolistas que buscar
2: las
3: esquenes.
2: Y has comentado antes acerca de los minutos de Lamine Yamal.
3: Sí.
2: No os ha llamado una cosa la atención. Ha hecho dos. Dos. Después de la segunda, ya no ha hecho más. Ha hecho centros, tiros y pases.
3: Cabalgades, dius. Bueno, sí. Se estará mesurante.
2: De jugar será de uno. No, es que a mí me ha preocupado. Me ha preocupado porque ha entrado muy bien. Ha hecho dos perfectas. Y a partir de la tercera, ya decía, no puedo seguir igual. O no se encontraba bien, o incluso puede haber notado algo, o él creía que podía volver a recaer, porque después de la segunda que ha hecho, ostras, a partir de ella, centros, toques atrás y un par de tiros a gol. A mí me ha llamado la atención, porque digo, ahora este se las jugará. Además, el equipo todo el rato buscándole a él, y digo, este se las va a jugar todas, y a partir de la segunda vez ya no se ha jugado más, y digo,
1: Per la manera sempre, per la manera en com s'ha produït avui este resultat decebedor, aquest empat que se va derrota, no vaig a dir que Espanya vaig a ser a la pitjor, però se li ha caigut el cartell de candidata?
2: No.
3: Jo crec que candidata no, candidata, però jo crec que ese cartell de favorita... Jo mai...
1: És que jo favorita m'ha donat, jo l'he donat com a candidata.
3: Jo mai se'l donat perquè Espanya, fins que demostre el contrari, als Mundials no és competitiva des que el va guanyar. No és competitiva.
1: Ha guanyat tres partits.
3: Sí, he llegit la estadística, o sigui, és vergonyós, no? Però com a candidata, no. No, jo veritablement no pense que se li ha caigut aquest cartell. Ara bé, ja és tot el Mundial ja en pressió, perquè és veritat que passen 8 tercers de grup, si no m'enganye, no?
2: Sí.
3: Ja, però has de... O sigui, per exemple, ja has de sumar el següent partit. A això em referís, no? Que no és la típica fase de grups que hem tingut altres anys.
1: I sobretot que el camí no és el mateix de primer que de segon o de tercer.
3: Total.
2: Jo crec que, además, jo crec que Aràbia finalment le ganarà. I el partit contra Uruguai pues, va ser important. Porque...
1: Ahí te la vas a jugar.
2: Porque... Si Uruguay también hace lo que tiene que hacer, el empate igual no te sirve para ser
1: primera. Pero ser primer, si ahora Uruguay le guanya a Arabia Saudita en el minuto 7, por cierto, están 0-0 en el marcador, si guanyara, que es lo normal, encara que avui haguera sigut lo normal también que España le guanyara, que gobierne, pero no ho ha fet, pero si guanya, en efecto, tú te vas a jugar el primer lloc del grupo.
2: El último, y la obligación de ganar a Uruguay, pero yo creo que España le puede ganar a Uruguay perfectamente, incluso a lo mejor le gana más fácilmente que a Cabo Verde o que a Arabia Saudí porque se encierra menos y cree que puede ir al ataque y tiene mejores jugadores y también se anima a nivel ofensivo, pero vamos, bien, yo creo que España sigue siendo candidata, creo que va a mejorar a lo largo, lógicamente, de la competición, pero este primer partido ha sido, bueno, un pequeño susto, sí.
1: Bueno, de la selección, ¿voleu comentar alguna cosa més, Nacho y Fernando?
2: No.
1: Perfecte, passem al València després de la notícia que ahir va confirmar el company Salva Gomis del fitxatge de Sato, de Ryonosuke Sato, el japonès. De moment, jo no el conec, però sí és veritat que els tres futbolistes que el València té tancats per a la pròxima temporada són tres perfils dels que treballa Lisandro Issei. És a dir, no són els perfils que està volent l'entrenador, que aposta més per Guido, que aposta més per Meunier, i de moment sembla que està imposant-se...
2: Meunier és el que ha jugat avui con Bèlgica, no?
1: Sí.
2: Ja.
1: Per?
2: No, ¿por qué?
1: A mi no m'ha agradat.
2: No, a mi tampoc.
1: No. Després a lo millor ve i és el millor lateral que ha tingut el València en anys. Però avui...
2: Són 34 anys, para 35.
1: La sensació que m'ha donat a mi...
2: De tenir 34 anys.
1: És que marcava amb la mirada.
2: Ostras, yo no sé. Espero que esté mejor aquí si vienes.
1: Correcte.
3: Pero a mí, por lo que estabas diciendo, yo creo que no se pueden desligar los fichajes del contexto. Yo veo, por ejemplo, sobre todo en el asunto del japonés, como se nominaba ya.
1: Sato.
3: Takuma Sato, ¿no? Como el piloto de Fórmula 1. No, pero yo veo ya análisis que diuen que es Oliver Atom y después altres que diuen que es una castaña. No, si a mí que el València... O sigui, l'operació com a tal...
1: És curiós la quantitat de contes que habitualment són pro-Meriton, que coneixen bé la lliga japonesa i diuen que és un crack.
3: Però és que jo crec que no se pot lligar un fitxatge del context. Oye, que el València pague 4 milions per una aposta, me sembla bé. El tema és si tu pagues 4 milions per una aposta, però tens un jugador de 20 milions com a titular. El tema és si el València s'emporta un futbolista que és gratis d'un equip de la lliga portuguesa, que és un tio alt, que juga a l'esquerra i tal, pues oye, és una aposta. Però si tu tens dos centrals titulars que tenen el cul pelat a la Lliga Espanyola, per tant dius, oye, mira, esta és la meva aposta, però este és el meu equip titular. Jo això lo veria molt lògic. Però que el València pague 4 milions per un futbolista, tenint en compte el que són 4 milions per al València, jo no lo entenc.
2: Sobretot és el tema. Luego va haver 4 o 5 milions per a otro...
3: Pero es que tot i que
2: isca, 6 o 7 para otro,
1: la última aposta per la que se pagaren 5 kg va ser per Senkos Kachar.
3: Però tot i que isca molt bé.
2: En invierno,
1: el,
2: no?
3: És que s'ha dit que és una realitat, saps lo que te va donar.
1: És que correcte. Ese per a mi és un dels kits de la qüestió. Vull dir, de moment, els tres fitxatges de Lisandro Issei són tres apostes. Són de futbolistes que no coneguem, que no tenen bagatge en la Lliga Espanyola. És a dir...
2: No, no, vamos
1: perquè
2: a esperar,
1: el club
2: a
1: diga que el objectiu és Europa, amb apostes generalment no s'arriba a Europa. A Europa s'arriba amb futbolistes ja amb un bagatge.
3: Que no, si és que jo estic totalment d'acord. Jo sempre poso el mateix exemple de que a mi me va agradar molt, després se va deixar de ser aposta i se va anar al València i se va perdre, però vos recordeu de Bezo? Bezo quan arriba al València... tenia davant a Paulista i a Garay, i era un tercer central que quan jugava el seu rendiment era bo. Per què? Perquè estava en un context... Va quedar quart el València i any, vull dir... Va jugar, crec que, 20 partits al València que era quart o tercer a la Lliga. Pues mira, és una aposta que té un bon context. Però Sato, en un equip que a lo millor... Déu vulga que no, no? Però si la jornada 3 la cosa no va bé, ja hi ha murmullar a Mestalla, un xaval de 19 anys, del Japó, que no té experiència

0: Claro,
1: que
0: claro, claro, es eso.
1: Y esa es mentalidad de pobre. Es así, pero es que es lo que es el Valencia, ahora mateix. Y bueno, pues mira, es que tot i que isquera de categoria i a la jornada 3 siguera titular i portarà dos gols i una assistència, és molt perillosa l'aposta. En el context, no, no per el jugador, que quede clar.
0: Pero es verdad que se han permitido gastar 4 millones de euros en un jugador de 19 años que no conocemos y sin experiencia, y sin embargo no se permite, ¿no? ¿Cuánto cuesta que se permita para un jugador ya más hecho? Como por ejemplo Sadik, que ha tardado igual tres ventanas en venir. O sea que... Eso es lo que llama la atención.
2: 12 y 22 y más cosas que ahora entraren, pero es el momento de, como siempre, escoltar los oyentes.
3: ¿Qué opino de qué? ¿Opino de qué?
4: L'esport, sense pèls en la llengua, en 90 minuts, en Apunt Radio.
2: Ya sabeu que estan preguntant, el perquè Espanya, pues, ui, s'ha pegat la que s'ha pegat. I diu res i manga larga, perquè són més roïns que la tenca en suc. Jordi Lledó diu, perquè Luis de la Fuente ha fet un corberán. Francisco José diu, pa guanyar ja que corre i xutar, ni una cosa ni l'altra. Arcadio Pérez Sanz, hoy el seleccionador ha hecho un corberán. Mal planteamiento, mala lectura del partido, mal en los cambios. No escuché la rueda de prensa, pero espero que no haya dicho una de sus míticas frases también. Mandaloriano BCF, Dios, hemos salido confiados y en el fútbol la relajación se paga siempre. Aparte veo medio equipo fundido y tus jugadores de desborde sin ritmo de competición. Toque de atención. José Manuel Diu, porque se pensaban que solo con el escudo iban a ganar. Rob Diu y España y sí, relaxada en tranquilidad al toque toque. A mes, Cabo Verde a plantar la barraca en l'àrea y a poner también a Tingula, Seua, Esprada y Gloria. Ahora ven un mundial no es potisir a jugar rondos y pensar que ya tenés guañat. Ceguipé Diu, mal planteamiento y falta de actitud. Y un entrenador que está bloqueado y no da con la tecla por culpa de jugadores que no deberían estar este año en la selección. Tabo de Benimundo diu, perquè li faltaven extrems per obrir la tanca i a més un davanter centre per obrir més i rematar. A Espanya li ha faltat alternativa. No te falta l'espí, el xiquet de Tavernes, avui haguera fet gol. I més per així el nou veí que diu, no han preparat el partit. Han eixit a fer passades a 2 metres mentre caminaven i ja tindrà una errada el rival. Alineació sense extrems, 4 en la banqueta i gestió de canvis que té l'assigna de Corber, que te l'assigna Corberán. I tal de modo que també s'apunta als comentaris que s'escoltaven en tots els mitjans de comunicació. Semblaven els del Mundial 82. Alguns d'ells ja estaven a la final. Avui ha sigut una cura d'humilitat. S'ha d'anar partit a partit i estudiar molt millor el rival. Per exemple, més per així Pepe Arnal, que diu... Ha fallado el seleccionador, preso de sus palabras cuando en rueda de prensa le preguntaron por jugadores y dijo que estos nos han traído hasta aquí y estos son los que nos van a llevar. Natos apenas diu per un 11 iniciado totalmente inadecuado, B per manifesta inferioridad física, C per fer els canvis más tard, en resum, per el seleccionador. Arturo Andreu Villalba diu, repitan conmigo, nuestras opciones están intactas. Guerrero Sian diu que mal está Gallá para que Guerrero lleve el puesto de la selección. Marchabelli diu, no soy yo entrenador, pero si estás todo el rato todo el rato frente al mateix y no hay manera, y ahora hay que cambiar algo, ¿no? Incluso donar-los el valor, tirarte un pelet cap arrere i que ells mateixos creen els espais. Igual estic dient una burrada, jo que sé. Per així i per el perfil de TikTok, per exemple, ens diuen ara, per així, estem intentant arribar, però de moment no hi ha més comentaris en TikTok, sí, en els àudios. Salva.
5: Sí, escoltem a Salvador des de València.
6: Bona nit, soc Salvador de València. Jo crec que el problema està en que no es poden guanyar els partits sense manejar-se i sense tindre un pla pel mateix partit. Que han eixit com si ja tingueren el partit guanyat sense haver jugat. I això no pot ser. Els altres han corregut i han volgut guanyar. No han tingut sort i només han tingut l'empat. Però un poquet més i guanyen. I nosaltres no han fet res. El seleccionador no sabe molt bé a què es dedica, però no tenia ningú pla pel partit. I així n'ha sigut, els jugadors estaven perduts. Moltes gràcies, bona nit, i amunt València.
5: Escoltem també a Paco des de Montolivet.
7: Bona nit, Paco des de Montolivet. Mira, a mi la selecció avui m'ha demostrat el que tot el món sabia, menys el seleccionador. I és que avui, per exemple, no heu tirat en falta a Carlos Espí i també a Toni Martínez. Vamos, jo no sé per què ha anat Borja Iglesias

0: a la selecció, perquè Borja Iglesias, a pesar del 1,90 m que me dix, pues no és un jugador que va xave de cap. I per jugar per baix, té jugadors molt millors que ell. Entonces, a què ha anat, ixe home? Saps? No era sigut millor portar un rematador o dos de cap, per si hi ha un cas, alces la vista i se lo gola tot com estava avui, i més fent caloreta, que és el ritme més lento, i aquells anaven com a bales, i a veure, fiques quatre centros que a Espí li han ficat en el llevant, en tots els meus respectes, moltes melonades, i les ha rematat. Com que estos se suposa que saben centrar bé, aunque avui pareixia que no, i a lo millor haver marcat algun gol. Quasi segur que millor que ho han fet, estic segur de que ho haver fet ell. Però bueno, ja dic que a lo millor Espí d'ací 4 anys, esperem que no, no està jugant en el primer nivell i tampoc va a l'altre mundial. Però ojalà no sigui aixina. Però ara per ara, era, vamos, fixe en la selecció. És més, tots els que han fet ahir dels millors jugadors sub-23 de la Lliga ha quedat el millor, han triat el millor, i tots els que estan per baix d'ell estan seleccionats pel Mundial. I ell no. O sigui, me pareix una tonteria el que ha fet de la bestia.
1: Pues, son...
2: Li agrada a Carlos Espí, eh?
1: Li agrada a Carlos Espí. Sí. Home, ha fet...
2: No. Sí,
3: però que el fort de Borja Iglesias, independentment de la seva alçada, no és el remat de cap.
4: No. Eso es verdad.
1: Sí, és un davante que te pot fixar als centrals, que te...
3: Sí, però si tu busques un tio que remate...
1: El Fernando Llorente de 2010.
3: No el tens.
1: Anem a dir-ho clarament.
3: Va millor Merino que Borja Iglesias de cap, és de veres.
1: Sí, això és una realitat.
2: No, és de veres.
1: Ens queda un minut, així que teniu 15 segons per a respondre a cadascú. L'any passat se va imposar el criteri de Corberán en els fitxatges. Sembla que de moment està guanyant la partida Issei a Corberán.
2: Per bueno. Factos i per fitxatges que han arribat, sí.
4: Sí, me parece muy raro. Pero da esa sensación de momento.
2: O sea, es que la sensación es que son los fets.
3: Yo, cuando se tanque el mercat,
1: no, volem... de momento. Si després arriba en Guido, Muriel...
3: Claro, estem a 16 de juny.
1: Ell sempre juga. Això s'anarà a caballo guanyador, macho.
3: 16 de juny.
4: I Arrascaeta nunca pierde.
1: I Arrascaeta, Fernando...
3: 16 de juny. 16 de juny.
4: No està.
3: No està. 16 de juny, ja té que estar la plantilla tancada.
4: Me voy a casa a ver si veo de Arrascaeta.
1: Pues no.
3: No, pero en la pausa... Pausa, tengo una tensa en la casa, Fernando.
1: Fernando, gracias. Nacho, gracias.
2: Gracias, chiquet.
1: La rascadeta de dones. Señores, senyors, ho deixem així. Ara vos deixem amb l'hora de la cultura, a continuació presentada per Joan, a les 5 i mitja de la matinada de la remissió del programa. Si estàs al Sant, bon dia. Més esports en esta sintonia demà a les 2 amb Daniel Mosia i Esports Apunt. De seguida tindreu el podcast del programa en les nostres xarxes socials i en el web d'Apunt. Recordeu fer-vos subscriptors, que és la manera més còmoda d'escoltar-nos. Nosaltres tornem demà, dimarts, a les 11. Acaba 90 minuts. Comença la nit. Gràcies, adeu i fins demà.

0: Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montalt i Salva Folgado.
1: Som la veu de tots. Som Apple.

Molt bona nit a tots i a totes. Avui ha sigut un dia de Mundial. Ese Mundial que els qui no som fanàtics del futbol no acabem d'entendre ben bé què passa, no? Un Mundial que prohibeix àrbitres entrar als Estats Units, que amenaça a països, a seleccions de no sé quin país, de no sé quins països, perquè són... no poden xafar sol nord-americà, etc, etc. Sort que ens queda Mèxic i Canadà. El cas és que un dia de Mundial també, a més de problemes, de posar problemes, també juguen al futbol. I quan juguen al futbol, doncs ja sabeu, el programa de cultura passa a la mitjanit, que d'altra banda és una franja horària molt radiofònica, molt de tota la vida de compartir ràdio.

0: I així emprenem una setmana més, un dilluns més, una hora de ràdio de 7 a 8 de la vesprada en horari habitual, de 12 i mitja a 1 i mitja en reemissió, com és el cas d'avui, per parlar d'allò interessant que fa la gent de la cultura a casa nostra. Ens agradaria que ens acompanyareu. Avui, a més, ja sabeu, és dilluns, i això vol dir que tenim pretext amb Arturo Rico i que entrarem al final del programa al Racó de Santi. Ens acompanyeu?
1: Art, música, disseny, teatre i molt més. En l'Hora de la Cultura.

0: L'Associació d'Actors i Actrius Professionals Valencians, que coneix com l'APV, ens convoca demà al Teatre Principal de València per lliurar els seus premis. Uns premis que reconeixen el talent valencià en teatre, doblatge i audiovisual. Es repartiran un total de 12 premis més 2 honorífics. Els nominats han estat proposats pels socis i sòcies i els finalistes han estat triats entre les persones associades, en un 50%, i el jurat dels premis. Entre les nominacions trobem, per exemple, en audiovisual, nominacions per a la pel·lícula La invasió dels bàrbars, 3 en concret, i 2 per La cena. Pel que fa al teatre, funcions com Cassandra, Escape Room, David, La seqüència, Tributo, Ballant, ballant, Canviarem Volker, segons el BOE, Afectuosamente suyo, ja que el destripador, o Tot eixirà malament i serà perfecte, són funcions que tenen diferents nominacions. A més, es lliuraran els 2 premis honorífics. El Premi Taules, que s'atorga a un actor o actriu de fora per la seva rellevància cultural i social, i que enguany s'ha atorgat a l'actor i director Eduardo Casanova, i el Premi Narcís. És un premi que reconeix tota una trajectòria artística i un compromís sostingut amb la professió i la cultura valenciana, i que és també el màxim reconeixement que atorga l'associació a un dels seus membres o col·laboradors. En l'edició d'enguany, l'actriu premiada és, o reconeguda, és Chus Romero, segons el jurat, per ser una de les veus més estimades i imprescindibles del doblatge valencià. Actriu de doblatge i de teatre, Chus Romero es va posar davant d'un faristol abans que tinguérem televisió pública. I ho va fer de la mà de Lluís Miquel Campos, aleshores al front d'Estudis Tabalet. Ha sigut la veu de personatges com Krillin, de Bola de Drac, que escoltem ara mateix, no és la veu de Chus, és la veu de Montse Enfruns, que és una altra gran veu que va participar, en este cas, fent la cançó de Bola de Drac. O també ha fet l'Inca en el Capità Planeta, o actrius com Tayla Shire en el paper de Connie Corleone en El Padrí. Una dona que ens ha dut pels 1001 personatges.
1: Yo nací en el mar y al mar he de volver. Si muero y me convierto en aire, podré ayudar a muchas personas. Así podré demostrar mi verdadero amor. Yo no conseguí ser amada, pero sé que puedo dar mucho amor a los demás. Me convertiré en bonitas y transparentes burbujas. Podré permanecer a su lado para siempre. Adiós, príncipe. Adiós, hermano.
0: Esta veu sí és Chus Romero, amb qui parlem uns minuts avui a l'Hora de la Cultura. Chus, molt bona vesprada i l'enhorabona pel Narcís de demà.
2: Moltíssimes gràcies, bona vesprada. Ha estat una presentació preciosa, eh? Fantàstica, moltes gràcies.
0: Sí, escolta'm, què hem escoltat? Eixe fragment que acabem d'escoltar, què
2: era? Jo crec que era de la Sirenita.
0: Veritat?
2: Un trosset de la Sirenita, sí, però sí. Això ja fa molt de temps.
0: Sí, moltíssim, sí. Moltíssim. Escolta'm, el Narcís és... El premi, no sé, és el màxim reconeixement, dèiem, no? És el premi amb...

0: el qual l'Associació d'Actors i Actrius Professionals mostra el respecte, l'afecte cap a una professional. Com reps aquest premi?
1: Pues estic molt emocionada i molt feliç, perquè ha estat una sorpresa meravellosa i no sé, quan veig totes les coses que he fet, dic, pues a lo millor és que he treballat un poquet.
0: Sí.
1: I és un orgull que vinga dels meus companys. A més, amb molts d'ells he compartit el micro i moltes sèries i pel·lícules, i fins i tot teatre també.
0: I
1: clar, és una alegria molt gran. Ha estat un any difícil i això ho recompensa tot.
0: Clar que sí. Un any difícil per a tu, a nivell personal, per salut o com?
1: Sí, per això un poquet he estat malalta. I ara m'estic recuperant, ja amb el premi pues ja estic de categoria.
0: Clar, no, ja és una medicina fantàstica que tota la professió te reconega, no?
1: Sí.
0: Segur que fa molt bon efecte. Escolta'm, Xus, ens fa l'efecte que estàs al doblatge abans de tindre doblatge, quasi, no? Com va ser eixe començament? Dèiem que un poc de la mà de Lluís Miquel Campos,
1: de Lluís Mi. I Rafa Contreras també,
0: sí.
1: El meu estimadíssim Rafa, que ja no està.
0: Sí.
1: I va ser una casualitat, Reyes, perquè en Tabalet estaven fent una pel·lícula i necessitaven una veu de xiquet. I no en tenien a ningú perquè eren 12 o 13 persones doblant. I un company li va dir, jo conec a una persona que igual pot fer-ho, que jo estava en l'OM en aquest moment. En
0: l'OM Imprevis,
1: sí. I vaig anar... I me van dir, tu saps doblar? I jo, què hi ha que fer? I me diuen, quan obriga la boca el xiquet, tu parles. Pues vale. I així vaig començar.
0: Uau. I a partir d'ahí, vull dir, això, eixa és l'anècdota de l'inici,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, no, i a partir
0: d'ahí... Però el que és ben cert, i t'hem vist treballar, és que... treballar amb tu en doblatge és com tindre la garantia que tot anirà bé. Què fa que algú siga bo o bona fent doblatge, no? Quin és l'ingredient fonamental? Perquè algú diria, tindre una veu bonica, hi ha veus boniques que són molt boniques, però
1: no
0: poden
1: no
0: fer
1: troben el punt del micro. Jo crec, per a mi, lo important ha sigut sempre la interpretació. Estigués on estigués, en l'escenari o davant del micro. Lo important era estar en el personatge i oblidar-te de tu mateixa i ser el personatge. Això és el més... I sobretot, no estropejar els personatges en persones, perquè dibuixos és molt creatiu i pots jugar molt, però en pel·lícules que tens que doblar a Melanie Griffith o a Marilyn, en que estigues a la seva altura ja és suficient.
0: Uau, i tant. I el, sí. fet de vindre del món del teatre, ajuda o entorpeix?
1: Per a mi m'ha ajudat molt perquè saps utilitzar la veu i sobretot el ritme, que això és molt important, i en teatre, si no tens ritme, estàs perdut. I jo crec que això és molt important, però sobretot, bàsicament, és la interpretació. És bàsicament això.
0: Algú, però segurament algú ens diria que el doblatge és pura tècnica.
1: I també, però la tècnica és com quan aprens a conduir, lo important és portar el cotxe, no la tècnica de ara tinc que apretar este botó o això. No, és la tècnica l'aprens. Jo la vaig aprendre ràpidament i després és interpretar. L'altre és molt secundari. Uh-huh. És com estudiar el text del teatre, quan fas una obra de teatre. L'important és en els assajos trobar el personatge i el ritme de la funció. En el micro és igual.
0: Sí, i el text te l'has de saber, però per a què vaja apareixent. Allò fonamental és la interpretació, no? I que te
1: sí,
0: cre...
1: no, i també jo vaig tindre un avantatge perquè tenia molt bona memòria immediata. Aleshores, jo mirava les frases, me les aprenia i ja podia estar en la pantalla.
0: No havies de mirar el paper, no? Miraves la pantalla directament.
1: Home,
0: això també ajuda, no?
1: Sí,
0: escolta'm,
1: sí, perquè...
0: i al llarg de tantíssims anys, hi ha algun personatge o alguns personatges, hi ha personatges que te'ls guardes al cor perquè t'hagin aportat algo especial en doblatge?
1: Sí. Quan vaig doblar Irma la Dolça,
0: sí.
1: La interpretació de Shirley MacLaine era absolutament meravellosa, meravellosa. I també vaig tindre l'oportunitat de fer sèries de la BBC, la Messalina del Jo Claudio,
0: sí.
1: Que això va ser increïble, un treball increïble i de molta energia, i sobretot seguir als anglesos, que ells comencen a parlar i no respiren.
0: No paren. No...
1: Sí. I també la Lucrecia dels Borja, també una sèrie de la BBC... I això va ser

0: per un honor. I després dels dibuixos vaig gaudir molt fent el Cutlass, que vaig fer la, la Mabel de Cutlass amb, amb Calpurnio, que estava en sala amb nosaltres, i va ser un treball molt, molt creatiu.
1: És de veres que Calpurnio acabava dibuixant en funció de les vostres veus?
0: Sí, al principi portava ja els dibuixos fets i nosaltres fèiem la sonorització, o sigui, l'original, la veu original. Però després, com va fer la creativitat que hi havia, va veure la creativitat que hi havia en el micro, pues va fer-ho al revés. Ens va donar els textos, es van fer i després ell va dibuixar, perquè deia que no volia tallar la nostra creativitat.
1: Que maravilla, no?
0: Sí,
1: vull
0: sí,
1: dir, veus, i el doblatge sembla una professió, pues això, com molt tècnica, molt allunyada de la creativitat, o, i en absolut és això, no?
0: En absolut, en absolut. Jo, per a mi, el més important ha estat sempre la creativitat. Perquè, per exemple, hi ha pel·lícules que de sobte te diuen parla en estranger, i tu dius, i quin idioma és eixe? Perquè no t'expliquen. Aleshores, si tens recursos, pues pots fer-ho. I ho fas. Jo una vegada que tenia que fer un parlar en estranger vaig dir el conte de Caperucita Roja a l'inrevés, que me ho sabia des que era xicoteta.
1: No
0: i quedava molt bé, quedava l'idioma estranger.
1: Te saps el conte de Caputxeta Roja?
0: Un trosset.
1: Al revés?
0: Sí, sí.
1: Ostres, Xus, no, però si és que no, deixem, no deixes de meravellar-nos, eres un pou de sorpreses. Ostres, que fort. La mar...
0: sí,
1: té la marinera,
0: sí.
1: No?
0: Sí, sí. Era molt divertit, me divertia molt i feia aquestes coses, creativitat,
1: sí.
0: No sé, gaudir un poquet de...
1: Sí, és que posar-li creativitat a la vida en general és el millor que es pot fer. Escolta, parlant de parlar en raro, en estranger, he llegit que has doblat en Japó. En japonès.
0: Sí, en japonès.
1: Tu parles, tu tens el C1 o el C2 de japonés, com
0: sí,
1: és que
0: sí, no, el C4.
1: El C4.
0: No, era una pel·li de Marlon Brando, no me'n recordo del títol, i jo feia un personatge que no es podia traure de l'original, la veu. Aleshores hi havia una japonesa sentada a terra menjant caramels i diguem-nos com tenien que fer les frases. I jo ho repetia i ja està divinament.
1: I no tens ni idea de japonès?
0: No, que va, res de res, però és divertit. Per a mi això és com jugar, saps? És com quan fas una obra de teatre que estàs jugant a l'escenari, no?
1: Ah.
0: I això és el mateix, divertir-se, passar-ho bé.
1: Què t'ha portat el teatre a tu?
0: El teatre, sobretot, comprendre els personatges. Això ho vaig aprendre quan vaig tindre l'oportunitat de treballar amb Strasberg, que va vindre a València dirigint...
1: En el Don Juan.
0: En el Don Juan.
1: Sí.
0: Jo feia Maria Inés, com diu Valquinet, jo era la Maria Inés. I aleshores John me va ensenyar a conèixer els personatges des de dins. També era la tècnica dels actors d'estudio, que era de tu patixes i ell patix, i diu, bueno, tampoc és això, però trobar la interpretació a partir dels sentiments és una cosa extraordinària, i això m'ho va ensenyar ell, i ho vaig utilitzar moltes vegades en teatre.
1: Algun personatge es parla, i recordem aquella Inés, Maria Inés, aquella Inés, però algun personatge que te quede especialment adherit?
0: Sí, l'última que vaig poder fer, la Elvania, que jo vaig poder fer Sònia, i això va ser un treball increïble, fantàstic. I a més, en Chekhov tu saps que dius, ja ho tinc, i no, el dia següent és una altra cosa. I és increïble, és meravellós. Va ser i a més vam fer gira per tota Espanya i temporada en Madrid, amb reposició, o sigui que va ser fantàstic. Ens nominaren als Max, va estar preciós, i ja després ja no vaig poder fer més. Ja el meu cos m'hi va dir fins hasta sí.
1: I ho trobes a faltar, Xus?
0: Alçar-me a les 6 del matí, no.
1: Val.
0: Això no. Perquè això és molt just. Tu saps que també tu has fet micro, molt micro.
1: Sí.
0: Però de vegades els personatges sí que els trobo a faltar per allò de divertir-me, de la creativitat.
1: De jugar, per allò de jugar, que deies,
0: exactament,
1: no?
0: Exactament, exactament.
1: Sí. Sí. És curiós, quan deia alçar-me a les 6 del matí, no. Clar, perquè molta gent, no sé, magnífica, és una professió que, de la que se'n parla poc o que no hi ha massa coneixement, però la realitat és prou dura, no? En una habitació prou reduïda, insonoritzada i fosca, no?
0: Exactament. I de vegades amb molt de fred, perquè tens un company que arriba i diu, mare meva, quina calor, encara que siga gener, saps? I aleshores jo, que soc xicoteta, pues, passa un fred, que passa, te digo.
1: Sí. Però, i allí 8 hores encarada a un faristol i a una pantalla, fent el personatge que t'hagin encomanat,
0: sí,
1: no?
0: Sí, exactament, sí. Normalment les convocatòries són de 6 hores i mitja, 7 hores, sí. I és matí i vesprada, i hi havia dies que jo treballava matí i vesprada, quan era jove. També t'ho dic, ara no ho faria perquè ja el meu cos no aguantaria. Però sí. Estar moltes hores i... Però jo m'ho passava molt bé. La veritat és que vaig descobrir un ofici que me va enamorar des del primer moment.
1: Bueno, i l'ofici te va descobrir a tu també, perquè has donat papers fonamentals en eixe ofici. Parlem d'eixe ofici perquè demà reps el Narcís de l'APB i tinc entès que vas estar involucrada en l'embrió d'eixa associació, que va estar molt, eixe naixement va estar molt lligat a les vagues dels primers anys 90, i algú dirà, però els actors feien vaga? Què recordes d'aquell moment?
0: Ui, tant, ja me'n recordo ja, i això va tindre conseqüències, però jo ho tornaria a fer igual. Però sí, era, van fer una assemblea en la sala Moratín del Teatre Rialto, te'n recordaràs?
1: Sí.
0: I es va parlar de fer una associació dels professionals per a defendre els nostres drets, per a tindre convenis, i treballar amb dignitat i establir pues, unes categories professionals i poder treballar amb dignitat com en Madrid o en Barcelona. I ho vam aconseguir, aconseguir. Va ser difícil perquè pensaven molta gent que érem una panda locos, però va estar molt bé i fins ara, fixa't, fins ara està l'associació ahí treballant molt bé i lluitant sempre perquè hi ha moments molt difícils,
1: sí. Sí, perquè en l'actualitat i des de fa molt de temps hi ha qui diu que això dels contractes i de més, molt millor ser autònom, no? I
0: exacte.
1: En el que és va costar barbaritat. Que els actors i actrius tingueren conveni, tingueren drets laborals, etcètera. Sí.
0: Seguretat social, en fi, treballar amb dignitat.
1: Sí, com qualsevol treballador.
0: Per compte aliè, és que és així, nosaltres no som els amos de res. A no ser que tingues un estudi, tu te contracten per a fer una peli o una sèrie o el que siga, i ja està, però tu no... Sí. Eres un empleat.
1: És un sector de freelance, no? Escolta'm, i el sector ha canviat molt amb els anys? Vull dir, d'això, d'aquells anys 90, aquella assemblea que ens contes a la Moratín, l'embrió de l'associació professional, apareix la digitalització... les coses ja no es fan com es feien.
0: No, han evolucionat. Jo no sé si és millor o pitjor. També és veritat que al principi, per això en les vagues que tu comentaves abans, estaven molt units, units. Aleshores, ells van dir, divide i venceràs. Tu saps, per això ara hi ha diverses associacions i clar, és això el que ha passat, però estaven molt units, molt units. Jo recordo en la vaga, jo crec que tu també estaves, Rey.
1: Sí.
0: Que anàvem a parar una funció del principal, jo crec que era cabaret, una d'eixes.
1: Sí.
0: I estaven molts de por perquè no volien que entrarem. I clar, no ens deixaven passar. I jo vaig dir, per què no comprem entrades de l'últim pis d'eixes baratetes? I així no ens hem de deixar entrar. I així ho farem. I pararem la representació.
1: Sí.
0: Era
1: cabaret i l'actor era Ovidi Montllor. A més, me recorde
0: perfectament. Però alguns d'ells s'uniren a nosaltres, sí. Això també és veritat. Sí. Eh? Nosaltres es miraven com
1: Ovidi
0: si...
1: Ovidi va eixir a la corbata de l'escenari i va dir que això, que estaven, que donaven suport a la vaga dels actors valencians. Sí, sí. Però quan parlava del sector, parlava també de la tècnica, és a dir, perquè aquesta digitalització... És a dir, abans les coses es feien molt a poc, és a dir, això, i vull dir, com ha canviat? Ha ajudat molt als actors?
0: Per una banda sí, perquè és molt més ràpid y tú te recuerdas lo que se llamaba el pinchazo, sí, que si te equivocabas tenías que tornar desde el principio del take, de las frases que tenías que decir, y ahora lo pueden anar a la tegua, concretamente. No, ajá, tienes que esperar tant, ni fer repetir als companys. I per una altra banda, el que a mi no m'agrada tant és que ja no treballes amb companys, que tu fas el teu personatge i...

0: arriba un altre actor i fa el seu, i difícilment es treballa junts. I això resta credibilitat als personatges i la química que hi ha quan treballes amb un actor i estàs fent un personatge, pues, a lo millor una escena d'amor o una escena de por, en fi, moltes coses, no? I clar, respirar amb el teu company, això és meravellós.
1: Sí. Sí, sobretot quan dèiem abans, no? per aquell component de joc, d'interpretació, sí. de clavar-te dins del personatge sempre ajuda, no? Tindre els companys. Doncs, sí. Xus Romero, ha estat un luxe poder comptar amb tu a l'Hora de la Cultura, de Punt Ràdio. Sí. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos al programa.
0: Gràcies bueno, a tu.
1: I que gaudisques moltíssim del dia de demà.
0: Sí, això ho faré, això ho faré.
1: I tant, perquè eres una dona intel·ligent. Una abraçada, Xus.
0: Gràcies, guapa, un beset.

Hem escoltat el llistat de llocs pendents de Marià Faubel, qui justament està ara de gira presentant el seu últim treball, una meravella de cançó, que amb la que anem a la part estimadíssima dels dilluns a l'Hora de la Cultura. Ja sabeu, entra en No Res, Allegro, ma non troppo, que és això que està sonant darrere de la meua veu o junt amb ella. I això què vol dir? Que estem en el pretext, que anem a parlar d'allò que...

0: Bona vesprada, Arturo.
1: Bona vesprada, nit.
0: De dilluns. Bona vesprada, nit.
1: És un pretext la nuit, podríem dir, no?
0: Pretext la nuit.
1: Has
0: que
1: vist?
0: Cosa?
1: Podríem fer una subsecció dins de la secció.
0: Sí, val.
1: Si menjar esports és la nuit.
0: Val. Sí.
1: Un dilluns
0: jo
1: més.
0: Jo no vaig a fer comentaris.
1: Venia amb un pretext molt emocional.
0: Ah, sí?
1: Ui, venia jo amb ganes.
0: Vens intens?
1: Ui, sí.
0: Sí?
1: No. És...
0: Val.
1: No és intens. És bonic. És bonic.
0: Sí?
1: No és una intensitat desmesurada, és una intensitat controlada.
0: Va.
1: Vull tenir ganes de parlar d'este tema que tenia pendent des de feia molt de temps. Avui anem a parlar d'una peça fonamental en moltes famílies, podríem dir un pilar essencial, una font d'històries, d'experiència i d'estima.
0: Mm?
1: Anem a parlar de persones que rarament ocupen titulars, que no acostumem a aparèixer en els relats heroics amb que expliquen la història, però que verdaderament són imprescindibles perquè moltes històries existisquen.
0: Ui?
1: Són aquelles persones que ens han ensenyat, sovint sense proposar-se-ho, que estimar està bé. Estar quan fa falta, estar quan ningú més pot, estar fins i tot quan els anys comencen a pesar més del compte. I potser no caldria cap excusa per dedicar-los un espai, però el calendari ens recorda que mira, avui dilluns és el Dia Mundial de Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament en la bellesa.
0: Uau, no ho sabia.
1: Era una jornada que ens convida a mirar-los, a escoltar-los i, sobretot, a no oblidar-los. I, per tant, era el pretext dins del pretext per parlar avui dels avis i les àvies.
0: Oh...

0: cançó més bonica.
1: Has vist? És que si hi ha una cançó que reflexiona amb lucidesa sobre aquesta fugacitat de la vida, és Com passa el tiempo, de la banda uruguayana El Cuarteto de Nos, més guts, a Montevideo. Ells tenen un estil molt particular, un estil molt irònic i profund, que és el que caracteritza aquesta banda, no? La cançó ens convida a pensar este Com passa el tiempo en els anys que, com avancen, sempre, quasi sempre, sense adonar-nos, transformant les persones, els records, les nostres expectatives. En el context d'este pretext, la peça ens recordava una realitat tan senzilla com inevitable. Això ho hem parlat així al programa, que és el pas del temps, l'inevitable pas del temps, que per molt que ens empenyem no el podem controlar. I clar, enfocat als avis i les àvies, hi ha que recordar que ells també, algun dia, van ser joves, que van ser pares que cuidaven dels seus fills, de les seues filles, i que en algun moment han sigut, pues això, avis i àvies que cuidaven dels nets, o de les netes que corrien pels carrers dels pobles i formant part d'un mateix fil que uneix generacions.
0: És més, vull dir, hi ha un altre exercici, és... Tu t'imagines com seràs quan sigues iaio?
1: Jo ho intento. Quan
0: perquè
1: una
0: el teu iaio i la teua iaia eren com tu.
1: Efectivament. Això costa
0: i
1: molt.
0: I estaven en eixe present quasi... és com tota la vida seré així, no? Però i això ja ho deies quan tenies 18 anys. I 23, i 20, i 30, i... Saps? Eixe present que sembla inamovible.
1: Exacte, quan et conten històries del seu passat, no moltes clar. Vegades et costa situar-los ahir i dir-los, però també van ser joves.
0: Clar.
1: Oi? També tinguen la meva edat.
0: De fet, tu als teus iaios els has conegut més joves i després molt més grans. És a dir, però tendim a pensar que eixe present és inamovible. Vull dir, i no, està en constant canvi, no?
1: No ho és, perquè és que al final el temps passa per a tots. Però són eixos records compartits, precisament, i són records compartits, l'afecte i la memòria, el que ens permet donar-li cert sentit al pas del temps.

0: és que és inevitable parlar dels avis i de les àvies sense pensar en aquests estius infinits de la infància. En els pobles que semblaven universos encerts, en les vesprades que no acaben mai, les bicicletes, les places, els camps, i s'olora a la flor del taronger, no? Hi ha històries contades amb les caires, a la fresca, a la porta de casa.
1: I els berenars, que la teva iaia te donava el berenar, com a tots els nens.
0: En el brancalet, en la porta de casa. I és que, per a molts, els avis i les àvies no només han ajudat a criar els seus nets, és que han sigut una part essencial de la seva educació sentimental. Han sigut fins i tot guardians d'una manera de viure que avui sembla molt utòpica, sempre ho comentem. Una manera de viure pausada, més pròxima, més humana. Mm. Els qui ens han ensenyat que les coses no es poden comprar ni substituir. El temps compartit, l'atenció sincera, la presència de qui sempre està ahí, no? Però és que la bellesa no és només un record ni una etapa que observem des de lluny. És una part inevitable de la vida, no? Una nova manera d'habitar el món. I massa sovint estem en una etapa marcada per la soledat, per la invisibilitat o per la sensació que la societat ja no té un lloc per a qui ha dedicat tota una vida a construir-la.
1: Cert.
0: Per això en este pretext vol ser sobretot una carta d'amor.
1: Oh.
0: Un homenatge als avis i les àvies que tenim, als que vam tindre i als que encara seran.
1: Tu saps que estàs construint el iaio que seràs, no?
0: Efectivament, això és la idea.
1: Bueno, i jo, la iaia.
0: Efectivament.
1: I Fran, el seu, i Juan, i...
0: I m'emociona pensar-ho.
1: Vale.
0: Un recordatori que cuidar-los, als avis i a les àvies, acompanyar-los i protegir-los, no és una obligació. És una manera de retornar una part, encara que siga menudeta, però una part de tot allò que ens han donat.

0: preciositat.
1: Has vist de la mà de Ginesta i Álvaro Mengou. Estem escoltant T'estimo tant, una cançó que trobem dins de l'àlbum Gira tot igual però diferent, publicada des de mateix any, 2026. És una cançó que la volia escollir perquè, de certa manera, al final l'amor cada u, les cançons d'amor les pot interpretar cadascú com vulga, no? I és, per a mi també és una cançó que serveix per a capturar aquest amor familiar, no? Una cançó que és...
0: Ese vínculo tan estret.
1: Exacte, és una cançó senzilla, amb una emoció sincera. I, bueno, la interpretació, sols fa falta escoltar la cançó, no? És una interpretació delicada, una lletra molt, molt, molt tendra. Parla d'aixòs efectes que ens sostenen al llarg de la vida i que no necessiten grans gestos, no?, per demostrar-se.
0: Cert.
1: En el mar d'este pretext, com diem, es remet inevitablement als avis, a les àvies, a aquest amor discret, incondicional.
0: És un amor... Discret, no sé, Les iaies es mengen a besos de forma molt sonora, els nets i les netes.
1: És un amor immens que es construeix sobretot en la presència, les cures quotidianes i els anys compartits.
0: Sí.
1: Perquè hi ha sentiments que costa explicar en paraules, però que es reconeixen fàcilment. Una abraçada, en una mirada, no sé, una certesa reconfortant, que algú sempre hi serà ahí, per a nosaltres, no?
0: Sí.
1: I amb gent està... Amb Álvaro Mengou, amb T'estimo tant. Ara és temps de parlar. Anem a fer una barreja entre cinema i literatura tot en una. Ja veuràs?
0: Ah, sí?
1: Sí.

0: disculpe, pero yo siempre he querido dedicarme a esto.
1: Es más duro de lo que parece.
0: Llevo 50 años haciendo banco. Tenga, esto es para usted. Pruébelo.
1: ¿Qué es? ¿Pero qué?
0: Bien, échelas en el colador.
1: Vale.
0: Vamos, y esta es en la olla. Levántela con las dos manos.
1: ¿Pero cómo?
0: Así, muy bien. A seguir trabajando, así.
1: Sí.
0: Hablaba con las judías.
2: Ostres, no m'esperava este títol.
3: Has vist? Que jo t'anava a dir que anaves a escoltar el tràiler d'una pasteleria en Tòquio, no?
2: Sí. Que dur, eh? No, no és dura, és tot el contrari.
3: A mi és emocional. No sé, és emocional. Podríem dir emocional? No.
2: És, no sé, però que jo crec que arriba...
3: Remou
2: tot, arriba, no sé, a clavar-se dins les cèl·lules de l'espectador.
3: Sí. Sí, és una... Este recordo, per exemple, pels avis i les àvies, la memòria i el pas del temps, que és el que estem fent. Volia jo... Aturarem-nos un poquet en esta conmovedora obra, que és una pastisseria en Tòquio. És una pel·lícula dirigida per Naomi Kawase i estrenada l'any 2015. El film, per a qui no ho sàpiga, està basat en la novel·la d'Orayaki, escrita pel japonès Durian Sukegawa. I la història gira al voltant de Sentaro, el propietari d'una xicoteta pastisseria especialitzada en dorayakis, que són uns dolços tradicionals japonesos, i de Tokue, que és una dona major que li ofereix ajuda en el negoci gràcies al seu extraordinari talent per elaborar la pasta de fesols dolços que dona l'ànima a estos dorayakis. El que comença com una relació laboral acaba convertint-se en una profunda amistat marcada per l'aprenentatge mutu i la dignitat davant les ferides de la vida. Tant la novel·la com la seva adaptació cinematogràfica connecten de manera meravellosa amb el tema d'este pretext, perquè estan reivindicant ese valor de les persones majors en una societat que sovint les torna invisibles.
2: És paradigmàtica la història, no? Esta dona, a més, és un personatge fort, valent,
3: sí,
2: dolç alhora. És tot un homenatge, sí, sí.
3: És que és així, el personatge de Tokue representa tota una generació carregada d'experiència, de saviesa, de sensibilitat, però també t'està representant i les conseqüències que té l'aïllament o els prejudicis que poden patir les persones ancianes. És una història que ens parla de la necessitat d'escoltar els nostres majors, de la bellesa que hi ha en les seues històries i de com moltes vegades són precisament ells qui ens ensenyen a mirar el món, com dèiem, amb més calma, amb més profunditat, amb més humanitat. És una autèntica celebració de la bellesa entesa no com una etapa de pèrdua, sinó al contrari, com una etapa que és una font de coneixement i de vida.
2: I tant.
3: I anem a continuar també en esta mescla tan meravellosa que té el cinema i la literatura, quan parlem d'avis i àvies, i del cinema japonès. Se n'anem a acostar a casa nostra per continuar parlant d'eixa fusió.
4: Tienes tú las llaves, ¿no?
5: ¿Cómo huele la humedad aquí?
4: Lleva un año cerrado.
6: Hay que ventilar.
4: Oye, ¿qué? ¿Que no me dices nada? ¿Qué te parece la casa?
5: Me parece que no se va el olor, José.
4: Nos pasamos todas las vacaciones aquí.
5: Todas, ¿eh?
7: ¿Qué vais a hacer con la casa?
4: Pues parece que venderla.
8: ¡Hola!
9: ¿Qué pasa?
4: ¿Tal?
5: Es un problema de dinero.
9: ¿El qué?
5: Para vender la casa.
9: El problema es que esto se cae a cacho y no estamos en tino.
5: Hombre, el hermano responsable.
4: En vender la casa estamos todos de acuerdo, ¿no?
9: Esas cosas hay que hablarlas.
4: Por eso les estoy hablando ahora.
9: Hay que hablarlas sin tanto vino de por medio.

0: És que hi havia que deixar el tràiler sencer. Perquè és que és una pel·lícula meravellosa. Estàvem escoltant
1: sí
0: el tràiler de la casa.
1: Sí que era intens, el pretext.
0: Era intens, avui, És dur, sí, és dur.
1: Sí, sí.
0: Estàvem escoltant el tràiler de La Casa. Una pel·lícula estrenada l'any 2024 i dirigida pel valencià Àlex Montoya. La Casa, com passava en el cas de la pel·lícula anterior, és l'adaptació cinematogràfica, en aquest cas de la novel·la gràfica de Paco Roca. És una de les obres més personals i emotives que ha fet l'autor valencià. La pel·lícula compta amb un repartiment coral encapçalat per David Verdaguer, Òscar de la Fuente, Luis Callejo, Olivia Molina, Maria Romanillos i Lorena López. I el que fa és narrar la reunió de tres germans a la casa familiar després de la mort del pare. Tot això a partir d'una història aparentment senzilla. Montoya construeix un relat profund sobre la família, la memòria, el pas del temps, i el que està fent és convertir la casa en un personatge més. I és un personatge que està carregat de records i d'emocions.
1: És el que passa en les cases. Vull dir, que al final són un personatge més de la família, o és allò que te queda d'aquell que ja no està, no? I dius, ostres, no? I...
0: Així és, a veure si el mercat immobiliari es dona una treva i podem també crear nosaltres i les cases, omplir-les, no?, de records.
1: A veure si és de veres.
0: La pel·lícula va ser una de les grans protagonistes del Festival de Màlaga l'any 2024. Va rebre, entre altres reconeixements, el Premi del Públic, la Biznaga de Plata al millor guió i el Premi Feroz, Puerta Oscura. I resulta impossible no relacionar-la amb el tema que ens ocupa avui, perquè La Casa parla dels pares que es fan majors, però també dels avis i les àvies que deixen una empremta inesborrable en les generacions que venen darrere. Parla dels estius de la infància, dels pobles, dels dinars familiars, d'aquests espais que semblen guardar la veu de les persones que ja no hi són. En definitiva, és una obra, tant la novel·la gràfica de Paco Roca com la pel·lícula d'Àlex Montoya, que ens recorda que les cases es construeixen amb rajoles, però els llars es construeixen amb la memòria, l'afecte i la presència d'aquells que han estimat abans que ningú.

0: Ara sí que ja acabem de...
1: Diu intens, però poc.
0: Aquí, així a la... al bord del llanto, no? Podríem sí. dir. Seria una cançó recent que celebra amb tendresa i gratitud la figura de les àvies. Eixa és Àvia, del grup català Búhos, que és la cançó que estem escoltant. Una cançó publicada l'any 2024 dins del disc Sempre dempeus. La cançó neix com un homenatge sincer a totes aquelles dones que han sigut el cor de tantes famílies. A mi s'estil festiu i emotiu que caracteritza la banda, Búhos transforma una experiència íntima en un relat universal, reconeixent aquest paper fonamental de les àvies com a transmissores de valors, de records i d'afecte al llarg de les generacions. I és precisament per això, perquè havia encaixat tan bé en el tema que ens ocupava avui, perquè darrere de cada vers apareixen moltes de les imatges que associen tant a la infància com a la família.
1: A l'agost, no? Quan parlen d'eixe agost, és el record de l'agost.
0: Les cures silencioses, els menjars, sobretot els menjars compartits, els consells...
1: És que li agrada molt menjar, Artur.
0: Ui, sí, ja estes hores tinc molta fama.
1: I la seva iaia fa un arròs al forn impressionant.
0: Els consells donar sense imposicions i l'amor incondicional, que no entén, no?, del pas del temps. La cançó no parla només d'una àvia en concret, evidentment, sinó de totes aquelles dones que han sostingut famílies enteres, senceres, amb una dedicació discreta i constant. És, en definitiva, un recordatori musical que els avis i les àvies formen part dels nostres arrels i que, d'una manera o altra, també continuen acompanyant-nos fins i tot quan ja només viuen en la memòria.

0: Fins.
1: El 2024 se n'anem a l'any 1965.
0: Ha plogut un poquet.
1: Un poquet, sí. Sí, quatre pluges de res. Estem escoltant els Beatles, per a qui no us ha pigat, dins de l'àlbum Rubber Soul in My Life. I és una... No, del disc, perdó. Rubber Soul in My Life, que és la cançó que estem escoltant. És una de les cançons més personals i estimades de The Beatles. Composada principalment per John Lennon i, òbviament, amb la col·laboració del gran Paul McCartney, la peça s'allunya dels temes amorosos més habituals i ens ofereix una mirada més nostàlgica sobre el pas del temps. Estan mirant aquests jocs que han marcat una vida, les persones que ja no hi són, i és fàcil entendre per què aquesta cançó connecta amb este tema dels avis i les àvies, perquè In My Life, el que està parlant en el fons és d'aquelles persones que deixen una empremta permanent en nosaltres. Parla de records que continuen vius a pesar del pas del temps, els rostres que associem a la nostra infància i aquests llocs que s'han convertit en refugi de la memòria. I amb este In My Life jo volia tancar este pretext, no? Perquè pot ser els avis i les àvies ocupen un lloc tan especial en les nostres vides perquè representen allò que el temps no ha aconseguit endur-se. I és que són les històries contades una vegada i una altra, els estius que semblaven infinits, les cases o les llars, no?, que encara oloren a família, i les mans que han cuidat diverses generacions sense demanar absolutament res a canvi. Així que en una societat que sovint associa la bellesa amb la pèrdua, este pretext ha volgut reivindicar just el contrari. Tot allò que les persones majors continuen aportant-nos.
0: Molt valent, molt xulo.
1: Que és la seva experiència, la seva memòria, la seva manera d'estimar i la seva capacitat de convertir qualsevol lloc en una llar. Perquè al final, cuidar els nostres avis i les nostres àvies no és només una qüestió de responsabilitat, és un acte de gratitud.
0: Sí.
1: I és reconèixer que moltes de les coses que som a dia d'avui que van ser començar fa molt de temps, amb una història contada a la fresca, una abraçada en silenci o una veu que sempre es feia sentir a casa.

0: Doncs després d'esta meravella, és intensa, no? Però tan interessant, intensa i interessant alhora, de Arturo Rico, parlant en el pretext de, dels iaios i les iaies. I és curiós, no? Perquè tries el tema que tries, sempre hi ha llibres, sempre hi ha cine, sempre hi ha música que parla d'això, no? I ja sabeu, és dilluns, hem acabat amb el pretext, i ara que toca anar al racó de Santi, és on ens refugiem cada dilluns per acabar el programa. Avui el company més jove de l'equip ens convida no solament a escoltar música, com sol fer, ens convida a reflexionar sobre un aspecte de la vida quotidiana ben important. Endavant, Santi.
1: Avui he triat la cançó We've Been Loving in Silence de Maro, l'artista portuguesa. En concret, la versió del Live Trio Sessions. La cançó parla de la comunicació no verbal d'una parella i les diverses formes en les quals es demostren amor però amb accions. I és aquest punt el que m'interessa. Les accions. Però no actuar per actuar, sinó actuar demostrant allò que dius. Plantejar-me si actuem de la manera que verdaderament diem i volem és una qüestió que és el meu dia a dia. Intente que així siga, encara que de vegades puc cometre errors, però això també és part de l'aprenentatge. Us deixe amb esta sensació de tranquil·litat que em transmet la cançó i amb la recomanació de que escolteu el Live Trio Sessions de Maro.

Doncs així arribem al final del programa i a més Santi ens ajuda a anar-nos-en amb una tranquil·litat i una pau molt interessants. Tornem demà quan siguin les 7 i uns minuts. Fins aleshores, ja sabeu, feu bondat o no.

0: Som A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Gràcies per obrir-nos les portes de casa.
1: Cada dia vivim l'emoció de l'esport. Seguim l'actualitat dels equips valencians. Analitzem les jornades de futbol amb rigor i professionalitat. En A Punt Ràdio posem l'accent en l'esport. Posem l'accent en tu.
2: Les llengüetes d'apunts de llengua.
3: A Punt Ràdio.
4: Bon dia, avui parlarem dels verbs transitius i dels verbs intransitius.

0: Els verbs transitius i els verbs intransitius.
1: Això què vol dir?
0: Els verbs transitius són els que van acompanyats de complement directe i ixe complement directe es pot substituir per el, la, els o les.
2: El igual, el de lugar, amiga.
0: I els verbs intransitius van acompanyats de complement indirecte que es pot pronominalitzar en forma de li o els.
3: Ah, ara ho entès.
0: Els complements dels verbs transitius responen a les preguntes qui o què.
4: Vols dir?
0: He vist la pel·lícula. Què he vist? La pel·lícula. L'he vist o l'he vista.
5: Ah, vale.
0: El complement indirecte dels verbs intransitius respon a les preguntes aquí o per aquí. Vaig telefonar a la mare. A qui vaig telefonar? A la mare. Li vaig telefonar. Per tant, els pronoms de complement indirecte són li per a ell i ella i els per a ells o elles. Li he telefonat o els he portat un regal. I la millor pista de totes per a saber si un verb és transitiu o intransitiu és buscar el verb al Diccionari Normatiu Valencià.
6: Molt ben pensat, doctor.
0: Per exemple, busquem telefonar en el diccionari i veureu que apareix l'abreviatura V-INTR, que vol dir que telefonar és un verb intransitiu.
7: Clar que sí, clar que sí. Molt bé.
0: Això és tot per avui. Sigueu transigents amb els pronoms i feu bondat. Adeu.
8: A punt ràdio.
0: Busqueu el diccionari, que és gratis. Busqueu el diccionari, que no us cobraran.
7: És de veres, és de veres.
8: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Alacant, 96.5.
9: De tu a tu.
10: Les llengüetes d'apunts de llengua.
8: A punt ràdio.
0: La Dixi!
11: Però què dius?
0: No és el mateix dir-ho que com dir-ho. On vas amb ixa cara de pomes agres?
12: Quina ironia, quina cunyata!
0: Els díctics són paraules que assenyalen el que és des del context.
13: Queda clar?
0: Així, allí, ara, tu, jo, demà, este, eixe, aquell... I que sense el context no se sap a quin element fan referència.
5: Ah, vale.
0: Per exemple, si diem jo vinc ara, per a saber què volen dir jo i ara, hem de conèixer el context.
11: Home, pues clar.
0: Això, tu no ho estàs veient, perquè no està dins del text. El text seria la imatge i el context el que hi ha fora del pla.
3: Ah, ara ho he entès.
0: Eslògan final. La Dixi et diu qui, on i quan, i en canvi el modus et diu com, amb quin to i amb quina intenció.
5: Efectivament.
0: Fins a la pròxima llengüeta.
8: A punt ràdio.
10: Des de primera hora del matí, la informació de proximitat. A punt ràdio. De tu a tu.
8: L'economia per a totes i tots.
14: Escoltem els especialistes per a posar llum als reptes del futur econòmic, perquè el talent és valor. Cada vesprada connectem els punts, t'ajudem a entendre com i per què t'afecta a l'economia. Actualitat econòmica sense tecnicismes.
8: Cadena de valor, amb Javi González. De dilluns a divendres, de 3:30 a 4 de la vesprada, en A Punt Ràdio.
15: A la mar, senyores...
10: Volem descobrir la nostra geografia amb una mirada distinta. En A Punt Ràdio, de tu a tu.
16: Els matins del cap de setmana, escoltem les nostres bandes. Donem veu als músics i a les societats musicals. En A Punt Ràdio, posem l'accent en la música. Posem l'accent en tu.
10: A continuació, vos oferim la reemissió de l'espai d'economia de la ràdio d'A Punt, Cadena de Valor.
14: Hola, com estan? Són les 3:30. És moment de que parlem d'economia.

0: Comença Cadena de Valor. Tota l'actualitat econòmica amb Javi González.
1: Molt bona vesprada. Benvinguts a aquest espai econòmic de Punt Ràdio. És dilluns, és 15 de juny, un dia que ve marcat per l'anunci del president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, a obrir-se a negociar el nou model de finançament plantejat pel govern d'Espanya, però que ha reclamat que aquesta negociació es porti a terme en el marc del Consell de Política Fiscal i Financera. Però pel que fa al programa d'avui, com no pot ser d'altra forma, buscarem l'anàlisi de la que és la notícia del dia en l'àmbit global, l'acord definitiu de pau entre els Estats Units i l'Iran i que inclou la reapertura de l'estret d'Hormuz. Davant d'este anunci, els mercats han amanegut avui optimistes. L'IBEX 35 ha arribat a una xifra històrica. S'han superat els de 9.000 punts bàsics. Això no havia passat mai. En paral·lel, el preu del cru, en concret el preu del barril Brent, cau i es troba en estos moments al voltant dels $83. Des de fa 4 mesos que no veiem este preu, tot i que també hem de tindre en compte que és prou més car este preu que quan va començar esta guerra. De seguida veiem els detalls de tot això, com afecta esta tornada a la nostra butxaca i si farà falta o no buscar noves mesures econòmiques per reduir l'impacte de la guerra en el consum de les famílies espanyoles. Però per altra banda, i per damunt de la situació mundial, el que més preocupa als consumidors és la inflació. Així ho ha confirmat un estudi d'ECOC que assegura que l'estalvi s'ha tornat clau per a les famílies, però no es renuncia tampoc a productes gourmet. I en paral·lel, avui parlarem del mercat hoteler, perquè València s'ha convertit en el principal motor a nivell estatal. La inversió en este sector s'ha triplicat des de l'any 2019 per davant de Madrid i Barcelona. Això es deu a un canvi de paradigma, i és que València ja és un destí atractiu durant tot l'any. Ara bé, com impacta això en la ciutat? I sobretot també en els nostres barris? En si s'acompte, de seguida ho veurem. I a banda de tot això, també repassarem la resta d'actualitat econòmica del món.
0: Economia, actualitat, finances, en Cadena de Valor.
1: Comencem programa, com cada dia per a fer este repàs a l'actualitat, m'acompanya Arturo Rico. Bona vesprada, Arturo.
2: Hola, Javi, molt bona vesprada. Sí, estem en setant setmana i, com cada dia, avui amb moltes ganes de compartir amb els oients les notícies que marquen el dia. Parlarem d'Hormuz, borses internacionals, inflació i molt més. Anem enllà.
1: Ja saben que el consum privat de les famílies representa quasi el 60% del PIB en Espanya, si parlem de despeses. Bé, en este sentit, segons un estudi d'ECOC, la inflació és la principal preocupació per al 48% dels espanyols, superant a la salut i la inestabilitat política. Este temor al context internacional ha portat a la meitat dels enquestats a reduir les seues despeses. A més, la preocupació pel cost de la vivenda continua creixent i afecta ja al voltant del 30% de la població.
2: Així és, Javi, pel que fa a la situació financera de les llars. El 53% arriba just a final de mes i un 8% necessita recórrer a estalvis o préstecs per a cobrir les seues despeses. Davant d'este panorama, els consumidors s'han intensificat les seues estratègies d'estalvi. El 70% presta més atenció a preus i promocions i el 56% prioritza comprar al preu més baix possible.
1: Tot i este interès per l'estalvi, un 45% dels enquestats busca productes de qualitat i el consum de productes premium o gourmet ha augmentat considerablement. A més, un 73% dels espanyols intenta seguir una alimentació més saludable, incorporant més productes frescos a la seva cistella de la compra. Així, el consumidor patix per l'increment dels preus i prioritza l'estalvi, però no renuncia a la qualitat ni al benestar.
2: I si parlàvem del consum com a peça clau de l'economia, parlem ara d'un sector que també és indispensable. Parlem de turisme, perquè València lidera el creixement del sector hoteler amb una expansió del 35% des de l'any 2019, una xifra que triplica el ritme d'obertura de mercats de ciutats com Madrid o Barcelona. La clau d'aquestes xifres radica en un turisme internacional que ja representa el 70% dels visitants i en un reposicionament de la ciutat gràcies als grans esdeveniments i distincions, com el cas de la Capitalitat Verda.
1: Però el verdaderament interessant de tot això és com s'està invertint. No parlem de macrohotels en la perifèria, sinó d'una clara aposta pel turisme premium, podríem dir. Predominen els hotels boutique de 4 o 5 estrelles i la reconversió d'edificis històrics en el centre de la ciutat. La demanda és tan sòlida que València ha deixat de ser un destí estacional i ara manté una ocupació mitjana pròxima al 80% durant tot l'any, el que podria fer augmentar la capacitat hotelera de la ciutat un 30% en els pròxims dos anys.
2: Qui ha analitzat este tema en Levante el Mercantil Valenciano és el seu redactor d'Economia, Ramon Ferrando, que tenim al telèfon. Molt bona vesprada, Ramon.
3: Hola, bona vesprada, què tal?
1: Ramon, la inversió hotelera a València es multiplica per 4 en l'any 2025, aconseguint els 174 milions d'euros. Quins factors específics van fer que este boom esclatara precisament en el 2025 i no abans?
3: Pues el año pasado lo que va a pasar es que van a conseguir la venda de dos activos, dos hoteles muy importantes, muy grandes, que es el Hotel Ex Rey Don Jaime, que tiene 309 habitaciones y se va a vender por 50 millones, y el Espotel, que va a comprar fa temps un fons suís, sí. Piquet Alternativo Advisor, y que lo va a vender el año pasado a la sociedad de inversión Iberville. El Espotel, que ahora es nuevo hotel, está explotando la marca esta premium de Accor.
1: Clar, a banda de tot això, parlem també d'aquest canvi de percepció que estàvem comentant abans, i és que València ha passat de ser percebuda com una destinació secundària o a menor qualitat a ja convertir-se en una destinació per a tot l'any. Com repercutís això en el sector valencià?
3: Pues está repercutiendo en la inversión. Mira, ¿por qué han cambiado? Porque Barcelona está saturada. En Madrid també és un mercat prou madur i hi ha una aposta molt forta, sí, perquè estàvem parlant abans de hotels de qualitat, premium, no? Hi ha una cadena que és un exemple clar del que està passant aquí a València, que és el Grup Mir, que és una cadena de catarroxes valenciana, que té 5 hotels ara de 4 i 5 estrelles i està treballant ara per a obrir en este estiu un hotel de 5 estrelles gran luxe, no? Que va a tindrà les habitacions més cares de tota València, perquè tindrà una suite de 3.000 euros la nit. I és pues, un exemple on està virant el turisme, que estan buscant els hotels, un turisme de qualitat. València normalment tenia els preus de les habitacions molt baixes, era dels destins més assequibles d'Espanya, sí. I això està canviant, perquè està canviant el tipus d'establiments. I de serveis que donen.
1: Clar, a 3.000 euros la nit sí que s'aprecia un canvi substancial.
3: Sí, sí, sí, sí.
1: En este sentit, i estaves posant ara mateix un exemple d'una cadena hotelera valenciana, però en el article també parles de gegants com, per exemple, el Hilton, al barri del Cabanyal, o projectes similars. Clar, com altera l'arribada d'estos grans multinacionals de luxe a l'ecosistema dels hotelers valencians?
3: Pues es una cosa que no tenían a Valencia, que era grandes cadenas. Tú parlabas del Hilton, pero también está el Marriott a la Plaza del Ayuntamiento. O sea, es la arribada de grandes marques, que eso te un tipo de cliente fidelizado, de alto poder adquisitivo, y pues se está transformando también lo que es la industria hotelera Valencia, que era una industria pues de hoteles, que malls que no tenían marca, i que anem pues eso, pues a un turisme de més qualitat.
1: I com impacta això també, ja no solament en el sector hoteler, sinó en l'economia valenciana i també en la vida dels barris de la ciutat?
3: Bueno, en l'economia l'impacte és molt fort, bueno, per a València i per a la comunitat valenciana. El turisme és un eix de treball fonamental. Esa és la part positiva, perquè és molt positiva.
1: Sí,
3: la
1: sí.
3: Part negativa és l'altra, la gentrificació. Perquè ja, pues, bueno, hi ha barris com el Carmen, o hi ha altres com, per exemple, en Estramurs, barris com la Pequina, que s'estan omplint d'hotels i de països turístics,
1: sí.
3: No? I d'apartaments turístics, i països, no?
1: Sí, sí, sí.
3: Sí?
1: Clar,
3: sí.
1: I en tota aquesta situació que estem veient, en les xifres damunt la mà, Ramon, anem a obrir ja el meló, no? Del final que planteja el sector del turisme en la Comunitat Valenciana. Davant d'aquestes xifres, seria possible aplicar aquesta taxa turística, almenys en la ciutat de València, per no extendre-ho a tota la comunitat? Però bueno, comencem per València.
3: Bueno, pues el sector está totalmente en contra del sector de la Generalitat, que se ha obligat en el sector, está totalmente en contra de la taxa turística, perquè el problema de la tasa turística es que tens competitividad frente a otras ciudades. Por ejemplo, frente a Málaga, ¿no? En forma a Málaga. ¿Por qué? Porque una parte muy importante del turismo es turismo de congresos. Si tú encarices las habitaciones y costan un 20% más caras que en otra ciudad que competís en tú, como puede ser Málaga, pues estás perdiendo competitividad. Que es lo que le pasa una mica a Barcelona. Barcelona te clave la tasa turística y pues es un 20%, ¿sabes? O sea, bueno, un 20%. De una habitación, sí, sí, de 200 euros son 20 euros, ¿sabes? O sea, un 10%. O sigui que
1: preocupa,
3: que
1: sí, no? Sí,
3: preocupa molt. El sector està totalment en contra, perquè el marges que té tampoc són tan altos com per a... ¿sabes? I sobretot perquè espanta el turisme, per això estan en contra.
1: Veurem, per tant, com evoluciona esta possible mesura, que com estaves comentant, Ramon, el sector es nega per complet. De moment, la Generalitat Valenciana també, però com podem veure, el sector del turisme i en concret la inversió en el sector hoteler així en València almenys continua augmentant. Ramon Ferrando, moltes gràcies per atendre'ns un dia més.
3: Gràcies a vosaltres.
1: Adéu. Una abraçada. Adéu, bona vesprada. Adéu. I canviem de tema perquè els metges i facultatius de la Comunitat Valenciana inicien la seva cinquena setmana de vaga. Avui han tornat a exigir un estatut marc propi, millores laborals i major qualitat assistencial. El Sindicat Mèdic de la Comunitat Valenciana denuncia la sobrecàrrega de treball, la falta de personal i les condicions actuals, argumentant que la mobilització no sols busca protegir els seus drets, sinó també garantir una atenció sanitària digna i segura per a tota la població. Escoltem a Maria Pilar Valero, ella secretària provincial de València del Sindicat Mèdic de la Comunitat Valenciana.
4: Hoy hemos vuelto a demostrar por quinto mes consecutivo que los médicos estamos unidos en la defensa de una sanidad pública de calidad. La participación en esta nueva jornada de huelga refleja el malestar de los profesionales ante unas condiciones laborales que consideramos ya insostenibles. Queremos agradecer el apoyo de todos nuestros compañeros y también de los pacientes que se suman a estas movilizaciones, porque al final estamos buscando una defensa de la sanidad pública y una mejora de la atención que los ciudadanos se merecen. Seguiremos reclamando estas soluciones reales, una negociación efectiva y medidas que garanticen una atención sanitaria segura y digna para todos.
2: El calendari de protestes per a esta setmana inclou concentracions en diversos centres sanitaris de les tres províncies i, a més, la posada en marxa de la iniciativa denominada Autobús del Canvi a Alacant. L'acte central tindrà lloc el dimecres a les 6:30 de la vesprada amb manifestacions simultànies. Per exemple, a València, la marxa recorrerà el trajecte des de la Conselleria de Sanitat fins al Palau de la Generalitat, mentre que Alacant discorrerà des del Mercat Central.
1: Estes aturades suposen ja la quinta setmana de mobilitzacions des del mes de desembre. L'impacte acumulat d'este conflicte laboral en la comunitat arriba ja a la suspensió de més de 280.000 actes mèdics en tot el territori. A més, el comitè de vaga acaba de comunicar que escala el conflicte per l'Estatut Marc i convocarà vaga indefinida després de l'estiu. Obrim ara una finestra al món. Mar Hernández ens apropa als titulars internacionals.
5: La Comissió Europea presentarà el 22 de juny un pla per abaratir la factura elèctrica amb mesures com reduir els impostos de l'electricitat per davall dels combustibles fòssils, permetre tipus zero per a la gran indústria electrointensiva i les llars vulnerables i eliminar càrregues no vinculades al subministrament energètic. Brussel·les també vol impulsar l'autoconsum, les bombes de calor, l'emmagatzematge energètic i les xarxes intel·ligents per accelerar l'electrificació i reduir la dependència del gas i del petroli. Els líders del G7 es reuneixen a Evian amb l'acord entre els Estats Units i l'Iran com a gran protagonista després de l'anunci d'un memoràndum per avançar cap a la pau i la futura reobertura de l'estret d'Hormuz. A la cimera també es debatran noves vies per a impulsar negociacions de pau a Ucraïna i els desequilibris econòmics globals, amb Europa reclamant una estratègia comuna davant la sobrecapacitat productiva de la Xina i les diferències en la política comercial de Washington. I ara fem una ullada a Àsia. Les principals borses asiàtiques han reaccionat amb fortes pujades a l'anunci de l'acord entre els Estats Units i l'Iran per a posar fi a les hostilitats i reobrir l'estret d'Hormuz. El Nikkei japonès ha tancat amb un avanç del 4,99% fins a un màxim històric de 69.317 punts, mentre que el Kospi sud-coreà ha pujat un 5,2%. També han registrat guanys les borses xineses amb ascensos de l'1,61% a Xangai i del 2,39% en l'índex CSI 300.

0: baja otra vez y volveríamos a lo mismo. Pero lo importante, que sí, que aparentemente, o por lo menos los mercados compran la idea que el estrecho de Hormuz se abre sí o sí.
1: Y Eduardo, muy rápidamente, pero claro, davante, porque se me acaba el tiempo, vaya. Pero davante esta coyuntura que estabas comentando, 3-6 meses para vos resultados, ¿fa falta o es necesario plantear nuevas medidas por parte del gobierno para reducir el impacto en la nuestra economía?
0: No, porque el 30 de junio se acaba, yo creo que va a coincidir. Como te digo, estamos un 13% por encima del inicio de la guerra, no es necesario. Y si hubiese que estirarlo en casos muy concretos, nada de mantener un IVA barato para todo el mundo. Estamos subvencionándole la gasolina, el gasóleo al propietario de un Porsche Cayenne y al de un Renault Megane porque sí, sí, necesita sus trastos carpintero arriba o abajo para poder facturar, ¿no? No, todos no. Hay que bonificarlo al que realmente lo necesita.
1: Te prenga la palabra, Eduardo Bolinches. Moltes gràcies. Bona vesprada.
0: Gràcies a vosaltres. Adéu. Ja, bona vesprada.
2: Demà serà notícia.
1: 7 minuts falten per a les 4 de la vesprada. Abans d'acabar l'espai d'avui parlem amb Pere Ferrer. Pere, com estàs? Bona vesprada.
3: Bona vesprada, doncs contents. És dilluns i encetem en este tipus de notícies la setmana. Jo crec que és per estar contents, no?
1: És per estar contents, però això sí, hem de veure com evoluciona la setmana, que això està agarrat en pinces.
3: Això és una altra, se la fiem massa llarga, fins a divendres. Mira si podem
1: passar
3: coses.
1: Massa dies.
3: Però bueno, jo vaig a ser una miqueta més del terreny i, per exemple, si mirem cap al dia de demà, 16 de juny, me n'ha adonat que és el Dia Internacional de la Tapa, que és algo molt nostre, no?
1: I clar,
3: un aperitiu propi de la gastronomia espanyola, consolidat i interioritzat al nostre estil de vida, i que atrau també, al mateix temps, estàveu parlant de turisme, també atrau els milers de turistes que es visiten ja d'una manera desestacionalitzada.
1: Sí, sí, és una clau de la nostra gastronomia.
3: Sí, jo crec que sí. Tinc un parell de dades. Per exemple, el 70% dels empresaris hostalers, les tapes són rentables i representen un percentatge cada vegada més significatiu en la seva facturació. Uh-huh. Només en aquesta idea, jo crec que ja valia la pena un poquet encetar aquesta secció en aquesta referència. Si revisem ja de cara a demà, en clau Comunitat Valenciana tenim, per exemple, una fira d'ocupació que és la Vega Baja Emplea a Torrevieja, a Alacant, i en clau global sí que van a passar moltes coses també, a banda d'aquest fi de la guerra que tenim en l'horitzó. Uh-huh. Per exemple, Xina publica dades de producció industrial, l'última referència que tenia era un positiu 4,1% de creixement, vendes minoristes també, sempre en signe positiu, i la taxa d'atur al mes de maig, que és una taxa d'atur que sí que és de veres que fan una referència només en clau urbana, perquè mira que la Xina és gran, però la taxa d'atur que tenien al mes de maig era del 5,2%. Ara ho diguem també.
1: I tant, val? Ja ens agradaria tindre-la així.
3: Per altra banda, també ho comentàvem, ho avançàvem el divendres, tant Austràlia com el Japó i Xile prendran decisions sobre les respectives polítiques monetàries de cada país. Uh-huh. I els Estats Units també informarà sobre vendes minoristes i també sobre el nombre d'inici de nova construcció de vivendes, un tema que també així és urgent i clau si parlem d'habitatge al nostre país i al nostre territori. Revisant el que apuntava el míster Bolinches, jo no vaig afegir ja molt més, o sigui, tenim una borsa en creixement de més d'un punt i mig,
1: sí, sí,
3: i una caiguda del barril de Brent de vora 4,5 punts. Jo crec que són signes positius, però caldrà ser prudent de cara al que queda de setmana. Ja veurem.
1: En efecte, continuarem parlant d'això. Pere Ferrer, moltes gràcies.
3: A vosaltres.
1: Bona vesprada.
3: Adéu. Adéu.
1: I en uns instants, ja ho saben, comença la vesprada de punt amb Gemma Juan, amb Ximo Rovira i amb la resta de l'equip. Ja tenim a ser, Ximo. Bona vesprada, com estàs?
4: Molt bé, molt bé. Ostres, programa absolutament d'eufòria en els mercats.
1: Correcte, correcte. Sí, sí, sí.
4: El barril de Brent.
1: Ja que veure el que dura això, no? Però bé, ja veurem.
4: Sí, sí, de moment, en efecte, bones notícies. Nosaltres anem a continuar també de bon rotllo, bones notícies. El nivell d'eufòria l'anem
1: a mantindre.
4: Sí. Sempre alt, sempre amunt, sempre amunt. Perquè ens acompanya, anem a conèixer a la continuadora d'una nissaga de vinyaters valencians extraordinària de repercussió

0: i prestigi internacional, però molt internacional. Parle del Sarrión. Toni Sarrión va arrencar el prestigi internacional reconeixible i reconegut d'una bodega que és absolutament referent a nivell internacional, com dic, és Mustiguillo. Mm. I avui coneixerem a la continuació de la nissaga Olga Sarrión, que és una enòloga moderna que està portant a Mustiguillo encara a fites més importants, que ja n'ha tingut unes quantes, en la Merceguera, en la Boval, en la Guia Parker... En fi, anem a parlar de cultura del vi. En molt bona companyia, serà també Vicent Gil qui ens acompanya.
1: Home, clar.
0: I a banda d'això, anem a continuar avui en la eufòria, perquè anem a guanyar-li el primer partit del Mundial. A Cabo Verde ens sap molt mal, per Cabo Verde, per Cesària, Évora, un pa per tota la cultura caboverdiana i tot això, però, mira, els anem a guanyar i això és el que n'hi ha, és una cosa real. I des de ser línia d'eufòria, sí, vull que anunciar així a tota virolla, sí, bombo i platerets, exacte, sonen les fanfàries. Fran Surimi, Fran Sevilla, al front del Departament de Documentació i Investigació de la Vesprada de Punt, com tot el món
1: sap. El millor departament del programa, te diria.
0: Jo diria... Bueno, ahí igual podrían discutir o igual en un almorzar, pero bueno, sí, efectivamente, molt de prestigi internacional també. Bé, anem a donar la resposta. Qui era, en realitat, esa xicona que se va fer passar per Shakira, Shakira, el dia que arrencava el Mundial, el dia de la gala de començament? Saben qui és? ¿Saben quién es?
1: No, pero
0: no,
1: ellos
0: no,
1: saben.
0: No, no, es claro.
1: ¡Guau!
0: Claro, claro, claro.
1: Espectacular.
0: Va a donar totes les dades, y si realmente era Shakira o no, uf, y ya va, pues digo que no. Y ens dirá quién es ella exactamente y por qué es va a hacer toda esta moguda.
1: ¡Guau!
0: Pero no, una exclusiva extraordinaria.
1: Espectacular, espectacular programa de Wii.
0: Yo no me pedía.
1: Xina, moltes gràcies, Ximó. De seguida te escoltem, nosaltres acabem així, però tornem demà, Arturo.
2: Estarem així demà dimarts, com sempre, a les 3:30 de la vesprada, Javi.
1: Adéu, bona vesprada.
2: Adéu.

0: Acabem d'escoltar la reemissió de l'Espai d'Economia de la ràdio d'Apunt, Cadena de Valor.
1: L'esport que realment t'apassiona.
2: Humo, duro, humo, duro.
3: Aleluya, aleluya, empatolet.
1: Sempre al teu costat, passe el que passe. Des de primera hora del matí, la informació de proximitat. Apunt Ràdio. De tu a tu.
4: Bona gent, bona vesprada. Com va això dilluns, amics, amigues? Què tal, Gemma? Com ho portes?
5: Mel, Joaquí, encetant la segona quinzena de juny, dies llargs, i bon horatge, vesprades boniques. Boniques a la ràdio. Vinga, comencem!
6: Així comença la vesprada d'Apunt. Amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
4: Esta segona quinzena de juny es presenta pel que fa a l'horatge amb ambient i temperatures plenament estiuenques, encara que tenim brisa en les comarques litorals. A partir de la vesprada ja veig que van anar creixent algunes nuvolades, sobretot a l'interior portaran potser una miqueta de pluja a zones com Cofrents, Aiora, Arracuada de Mous, punts de l'interior de Castelló. Les temperatures al voltant dels 30 graus en la zona litoral, el sol pica més a l'interior, on se pot arribar als 34 graus, i així continuarà este començament de setmana.
5: Nosaltres comencem la setmana amb una versió curta del nostre programa, perquè en hora i mitja ens retirem, que donarem pas al futbol, a la selecció espanyola de futbol. Però el programa d'avui, en esta hora i mitja que compartirem, coneixem una dona que s'ha criat entre vinyes i barriques de roure, a les bodegues del camp durant les veremes, que pertany a la nissaga dels Sarrión, que han convertit la bodega Mustiguillo en un celler líder a nivell internacional. Serà un plaer parlar de cultura del vi amb l'enòloga Olga Sarrión, de la mà de Vicent Gil, el nostre guia gastroturístic. Serà a partir de les 5 i 10. Serà pues la cereta del pastís del programa d'avui.
4: Exacte, perquè com molt bé has dit, a les 5 i mitja rematem el programa, una versió reduïda de la vesprada d'Apunt. Tenim en